0: Segons els familiars, les dues criatures no sabien nedar i, de fet, les dues morts s'investiguen com un fet accidental. Els Estats Units bombardegen l'Iran per cinquè dia consecutiu i amenacen d'atacar infraestructures energètiques si Teheran es nega a reprendre les negociacions. La República Islàmica respon amb atacs a països aliats de Washington, com Jordània, Kuwait i Bahrein, i adverteix que pot bloquejar altres rutes marítimes de l'Orient Mitjà, a més de l'Estret d'Hormuz. La presidenta del PSOE, Cristina Narbona, veu indicis preocupants en els informes de la Guàrdia Civil contra Leire Díez. Davant del jutge ha afirmat que no sabia res de les maniobres de l'exmilitant del PSOE per desactivar investigacions judicials a l'entorn del partit. Narbona s'ha desvinculat de les clavegueres del Partit Socialista. El final de la rebaixa de l'IVA de la llum i el gas fa que la inflació pugi una dècima a Catalunya al juny. Això ha fet encarir les despeses relacionades amb l'habitatge en un 4%. Els sindicats demanen que s'apugin els sous per contenir l'augment del cost de la vida. El director musical del Liceu, Josep Pons, s'acomiadarà del Coliseu de la Rambla el 24 de juliol amb la 8a Simfonia de Mahler. Deixarà la direcció de l'orquestra del Gran Teatre després de 14 anys.
1: Esports.
2: L'Argentina de Leo Messi serà la rival de la selecció espanyola a la final del Mundial de Futbol de diumenge. A la segona semifinal, jugada aquest dimecres a Atlanta, els actuals campions s'han imposat per 1-2 a Anglaterra, remuntada inclosa als últims instants amb gols d'Enzo Fernández i Lautaro Martínez, que han capgirat el que havia fet també al segon temps el nou blaugrana Gordon. L'extrem alemany del Borussia Dortmund, Karim Adeyemi, ha arribat aquest dimecres a Barcelona per passar aquest dijous la revisió mèdica, pas previ a firmar pel Barça fins al 2031. Al Barça femení, mentrestant, la davantera noruega Caroline Graham ha renovat fins al 2028. I en bàsquet, el base argentí Nicola Provitola torna al Joventut fins al 2029, mentre que el Barça ha comunicat el fitxatge del pivot nord-americà Josh Nebo, provinent del Milà, fins al 2029 també.
0: I el temps, dijous, augmentarà la inestabilitat i afluixarà una mica la calor al migdia. Mínimes tropicals a l'interior i tòrrides a la costa. Al matí serà força ennuvolat, amb pols sahariana i algun primer ruixat a l'Alt Pirineu. I a la tarda cauran més ruixats i tempestes al Pirineu i al Prepirineu. Les màximes recularan, però a Ponent i la Conca de Tremp encara quedarem a prop dels 40 graus.
1: 3CAT Info.
0: Benvinguts, us parla Anna Alfonso.
1: 3CAT Info.
0: Aquest dijous, dia clau per l'amnistia. El Tribunal de Justícia de la Unió Europea dirà si aquesta llei és aplicable a Puigdemont, Junqueras i als altres líders del procés en les causes vinculades a la malversació i també si és aplicable als CDRs encausats per terrorisme. La sentència pot aplanar el camí per al retorn en un futur de l'expresident Puigdemont i la resta d'exiliats. Luxemburg, Bruno Forte Amiras.
3: A diferència dels líders, aquesta sentència sí que pot tenir efectes directes per als 12 activistes del CDR acusats de terrorisme. Si el Tribunal de Luxemburg avala l'amnistia pel que fa al terrorisme, aquests membres dels Comitès de Defensa de la República quedarien a un pas de ser amnistiats. En canvi, és més complexa la situació de Puigdemont, Junqueras i la resta de polítics afectats per la malversació i que estan o bé inhabilitats o bé a l'exili. Els jutges europeus decidiran si són amnistiables les despeses del procés i del referèndum de l'1 d'octubre. I el Tribunal Constitucional espanyol espera aquesta sentència per decidir si demana al Suprem que amnistiï Puigdemont i que aixequi l'ordre de detenció que pesa sobre ell. Com més clara sigui la sentència europea d'aquest dijous, menys marge tindrà el Suprem espanyol per portar el cas de nou a la justícia europea i dilatar així el retorn de Puigdemont i dels exconsellers Comín i Puig, també a l'exili. De moment, l'única opinió que ha sortit de la justícia europea és la de l'advocat general, una figura que en la gran majoria dels casos orienta la decisió final dels jutges. I en aquest cas, l'advocat general va avalar la llei d'amnistia, tant pel que fa al terrorisme com pel que fa a les despeses del procés.
0: Ha estabilitzat l'incendi de Sant Quirze Safaja, al Moianès, després de cremar un centenar d'hectàrees. Les flames, que han començat aquest dimecres al migdia, han obligat a evacuar preventivament una casa de colònies, un centre de menors i un càmping de la zona i a confinar algunes masies. L'evolució del foc és bona i els bombers aprofitaran les millores meteorològiques de les pròximes hores per assegurar el perímetre. Unitat mòbil a Sant Quirze Safaja, Matilde Seoane i Cèlia Forment.
4: El foc s'ha declarat a la zona de... Puigdolena, just per sobre del càmping L'Illa, i segons els bombers no hi ha hagut ni danys materials ni estructurals, tot i que les flames han calcinat 97 hectàrees. Les properes hores, els cossos d'emergència continuaran remullant la zona per evitar revifalles, com ha explicat Joan Reyes, sotsinspector dels bombers i cap de planificació de l'incendi.
5: Baixa la calor, pugen les humitats, aprofitarem molt bé aquestes hores de treball en què les condicions meteorològiques són favorables, i demà veurem, no?, el pic del migdia, novament uns dies amb onades de calor, amb temperatures molt altes, i allà aquí passarà, doncs, la prova del cotó, no?, si el perímetre que treballarem bé aquesta nit, doncs demà passa la prova de foc, no tenim represes.
4: Alguns dels veïns de Sant Quirze Safaja que han patit per la proximitat de les flames lamenten que no hagin rebut una alerta és alerta als mòbils.
6: M'he espantat molt perquè he vist el fum realment a prop. Es veia molt fum, es veia com molt extès i com que cremava molt, amb molta força, i ha sigut una mica... que a mi m'ha espantat bastant. Ens ha estranyat molt els veïns, que l'altre dia, igual que ens van arribar una alerta de que ens confinéssim, avui no ens ha arribat cap alerta.
4: Com a mesura preventiva, s'ha evacuat la casa de colònies Camp Micaló, el càmping i un centre d'acollida de menors. Les persones evacuades han estat reallotjades als pavellons de Sant Quirze, Safaja, Centelles i també Aiguafreda. També s'ha ordenat el confinament del nucli de les cases del Pla de la Casanova i de l'hostal rural Mas Blanc i un centre d'acollida d'animals que queda dins d'aquest perímetre. L'alcalde del municipi veí, Sant Feliu de Codines, Pol Cabotí, ha explicat a 3CAT Info que posen a disposició instal·lacions per totes aquestes persones desallotjades.
7: Donar aquest suport també logístic, policial, també de protecció civil, ADFs, doncs al municipi de Sant Quirze Safaja, municipis veïns, i que d'alguna forma en aquestes situacions és importantíssim que fem aquesta pinya, perquè avui és aquí i demà podem patir-lo en un altre municipi.
4: Els municipis de Sant Feliu de Codines i Bigues i Riells, que també ha posat a disposició tots els ADFs per frenar l'incendi, comparteixen l'espai natural de Sant Miquel del Fai, que tenia ja tots els accessos tancats per les altes temperatures i on les flames no han acabat accedint.
0: En paral·lel, els bombers també han estabilitzat les dues represes de l'incendi d'Aiguamúrcia a l'Alt Camp, que s'ha declarat aquest migdia. Han cremat 14 hectàrees aquestes represes, segons les dades dels agents rurals. Tarragona, Jordi Barranca.
8: Afecten els termes municipals de Querol, a l'Alt Camp, i de Pontons, a la comarca veïna de l'Alt Penedès. Un cop l'han donat per estabilitzat, els bombers mantenen dotacions terrestres treballant-hi després que els mitjans aeris s'hagin retirat al vespre. Les represes han cremat 14 hectàrees, la qual cosa fa pujar a 162 les hectàrees cremades pel foc originat diumenge a Aiguamúrcia, a l'Alt Camp, segons les dades dels agents rurals. Aquest dimecres també els alcaldes de la zona s'han reunit amb el president de la Generalitat i la consellera d'Interior. Els han reclamat més recursos per l'extinció d'incendis i també per la gestió forestal. Mentrestant, es continua buscant la persona que hauria provocat els focs declarats en aquesta zona l'última setmana.
0: I tot i que Catalunya ha superat el pic de la tercera onada de calor, el risc d'incendis manté nivell màxim en 107 municipis per aquest dijous. Segons l'última actualització del Pla Alfa, els agents rurals mantenen el risc més alt a les comarques de Ponent i de la Catalunya Central. També es manté prohibit l'accés a 6 espais naturals, mentre que reobren el de Montserrat i el de Sant Llorenç del Munt. Sergio Delgado és sotsdirector de Protecció Civil amb declaracions a 3CAT Info.
9: Hem de recordar que hi ha una sèrie d'espais de massissos que està restringit als accessos, que hi ha una sèrie de mesures prohibides de desenvolupar en el medi natural i que tothom, abans de fer una activitat en el medi natural, consulti aquestes mesures, s'asseguri que pot realitzar aquesta activitat en el medi natural i, en general, mantingui aquesta prevenció.
0: 220 municipis de 25 comarques estaran al nivell 3 del Pla Alfa, que preveu un risc alt d'incendi.
1: 3CAT Info. Ràdio d'informació 24 hores.
0: Més de mig miler de persones han fet sentir el seu condol als familiars dels dos germans d'11 anys que dilluns es van ofegar al riu Ter a Manlleu, a Osona. Ho han fet en un minut de silenci colpidor, en què han participat amics i mestres dels dos menors i també veïns del municipi. Segons els familiars, les dues criatures no sabien nedar i, de fet, la principal hipòtesi dels Mossos és que es tracta de dues morts accidentals. Manlleu, Unitat Mòbil, Xavier Cussó i Nati Adell.
10: Aplaudiments finals per culminar un minut de silenci colpidor i dolorós amb la família de les víctimes, el conseller de Justícia, molts alcaldes de la comarca i molta presència de la comunitat ganesa i també de la comunitat educativa on estudiaven els menors. I veïns també de Manlleu afectats per la tragèdia que viuen així.
11: molt malament, perquè uns nens tan, tan macos i jovenets i bessons i que passés una cosa d'aquestes és inesperada i no t'ho esperes.
12: Cada vegada hi ha més canalleta, les piscines no són suficients, agafen calor i tenen el riu a mà. I no són conscients del perill que és el riu.
10: Plors i tristesa per dir adéu als menors del barri de l'Erm que es van acostar al riu per refrescar-se abans d'anar a casa i no en van sortir amb vida. Els infants no sabien nedar i la família no sabia que estaven al riu. Ens ha avançat aquesta emissora un familiar amb Berlús.
13: Els nens no sabien nedar i estan jugant i va passar això i ja està. No sabien nedar els nens. Es pensaven que els havien sequestrat o alguna cosa. Els pares no sabien que estan al riu, perquè els nens sempre juguen aquí a prop. A vegades aquí a l'escola Puigdegut fa com portes obertes i pots anar a jugar quan vulguis. I no sé com han arribat allà al riu i no sabien res.
10: Un minut de silenci dur que recorda molt el que vam viure amb la mort de 5 adolescents en un incendi d'un traster aquí a Manlleu. Aquest dijous farà just 5 mesos. El municipi encara no s'ha recuperat d'aquella tragèdia quan ha arribat aquesta altra, l'ofegament doble de dos germans bessons. Tot fa pensar que va ser un accident.
0: 13 ferits han estat traslladats a l'hospital perquè un arbre ha caigut sobre el porxo d'una masia mentre un grup de nens i monitors hi estaven dinant en una excursió. Ha passat aquest dimecres a Batet de la Serra, a Olot, a la Garrotxa. Una de les monitores ha resultat ferida greu i l'han traslladat a l'Hospital Josep Trueta de Girona amb una fractura i un traumatisme. Girona, Laia Claret.
14: Eren 22 persones, de les quals 16 eren menors d'edat i tenien entre 9 i 11 anys, i els altres 6 eren adults. En un primer moment s'ha parlat d'un accident en una casa de colònies, però no és així. Eren un grup que estava dinant sota el porxo d'una masia per protegir-se del sol, i un arbre molt gros ha caigut sobre el porxo, que era de bigues de fusta i teules. Els hem atès 22 persones, totes, però 13 les han traslladat a l'hospital. Hi ha una monitora ferida greu amb una fractura i un traumatisme i l'han traslladat al Trueta. Un menor ferit menys greu amb una fractura i l'han portat a l'Hospital d'Olot. I 11 ferits lleus, 8 adults i 3 menors, els quals també els han portat a l'Hospital d'Olot. Els menors que no han hagut d'anar a l'hospital els han traslladat al Centre Cívic Cal Fuster d'Olot perquè les famílies els anessin a buscar. Els cossos d'emergència han rebut l'avís cap a les 3 de la tarda de dimecres. Fins al lloc dels fets s'hi han desplaçat els Mossos, els bombers, 5 ambulàncies del sistema d'emergències mèdiques, un helicòpter medicalitzat i un equip de psicòlegs.
0: Els Estats Units bombardegen l'Iran per 5è dia consecutiu amb l'objectiu de minvar les capacitats militars de la República Islàmica i dificultar que ataquin més vaixells comercials a l'estret d'Hormuz. El president Donald Trump ha admès en una entrevista a la cadena Fox que, malgrat els atacs nord-americans, els iranians continuen sent perillosos i insisteix que Teheran vol negociar.
15: Hem reduït la seva capacitat de llançar míssils en un 88%, gairebé el 90%, però això no vol dir que no continuïn sent perillosos. Són gent fastigosa, però volen arribar a un acord. Us dic que volen un acord.
0: Trump vol forçar la represa de les negociacions amb amenaces d'atac sobre infraestructures energètiques i viàries, però no diu quan es farien.
15: No m'agrada posar terminis, però ho saben de sobre, ja saben de què va, val més que es portin bé.
0: I el president iranià, Massoud Pezeshkian, assegura que defensarà el país dels atacs nord-americans, que, segons diu, no porten enlloc.
16: Els Estats Units continuen amb la seva retòrica buida i persisteixen en les seves accions. Però la pregunta és, han aconseguit els objectius sobre el terreny? Qui han aconseguit aquells que pretenien destruir Iran? Nosaltres defensarem cada pam del nostre territori. I les declaracions irrespectuoses són pròpies d'ells, no de nosaltres.
0: L'Iran, que ha tornat a atacar objectius dels Estats Units a Jordània, Kuwait i Bahrein, adverteix ara que podria bloquejar altres vies regionals de transport marítim, a més de l'estret d'Hormuz.
1: El temps.
0: Sentim la previsió de Gemma Puig.
17: Dijous encara mantindrem aquestes temperatures altes durant la nit i matinada, a costat de dormir, temperatures i nits tropicals a comarques interiors, nits tòrrides a la façana litoral, força núvols, aquest cel tapat, aquesta xafogor molt marcada a tota la façana litoral, amb una mica més d'inestabilitat de cara a aquest matí migdia cap a punts de l'Alt Pirineu i també alguns ruixats o tronades a més comarques cap al Pirineu, Prepirineu, de cara a la tarda. fins i tot algunes doncs, una mica més significatives. A més, encara amb pols sahariana i, per tant, acompanyades de fang. Un cel ennuvolat també de cara a la tarda, estones algunes clarianes i unes temperatures que al migdia sí que començarien a desinflar-se una miqueta. Farà calor, però ja els valors més alts tocarien els 38 o 39 graus cap a Ponent. Divendres no variarà gaire el termòmetre. Si fa no fa, potser baixa una miqueta més. I aquesta seria la tendència. Tindrem temperatures altes per l'època, estem en plena canícula, però ja no tindrem aquests valors tan disparats.
1: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: Declaració destacada a l'Audiència Nacional pel cas Leire. La presidenta del PSOE, Cristina Narbona, veu indicis preocupants contra l'exmilitant socialista en els informes de la Guàrdia Civil, però assegura que no sabia res de les maniobres de Leire Díez, a qui coneix des del 2017, ni de les clavegueres del partit. Són declaracions a la sortida dels jutjats.
18: Pero que lo que yo no conocía en absoluto era que Leire pudiera presuntamente estar organizando una trama dentro del partido.
0: El jutge ha citat la presidenta del PSOE en qualitat de testimoni per uns missatges en què l'exmilitant socialista li oferia ajuda per capgirar les investigacions a l'entorn del partit i de Pedro Sánchez. Cristina Narbona ha explicat que li va comentar a Díez que ho derivava tot a Santos Cerdán, el número 3 del PSOE, i que després ja no en van parlar més.
18: Jo li havia derivat a Santos Cerdán. I Santos Cerdán, preguntado por mí unos días después, me había dicho que no había traído nada de interés.
0: Abans de Narbona, dos fiscals han reconegut que es van reunir dos cops amb Leire Díez, a qui asseguren que no coneixien, i també amb un dels advocats de Santos Cerdán. Han dit que els van oferir informació sobre la trama d'hidrocarburs, però que no la van fer servir i que després van explicar les reunions a l'exfiscal general de l'Estat, Álvaro García Ortiz. I Begoña Gómez, la parella de Pedro Sánchez, ja ha entregat al jutge els bitllets d'avió amb què va volar a Londres per la graduació de la seva filla. Li dona els bitllets, però recorre la petició que l'obliga a acreditar que va fer servir el passaport només per entrar al Regne Unit. En el seu escrit, la defensa de Gómez adverteix que les autoritats britàniques no estampen segells físics als passaports. L'advocat acusa el jutge Juan Carlos Peinado de reclamar una prova diabòlica i l'insta a dirigir-se al Regne Unit per certificar ell mateix els registres d'entrada i sortida de la dona del president espanyol. Tot això mentre cueja la condemna al germà del president espanyol Pedro Sánchez, inhabilitat per prevaricació. Alberto Núñez Feijóo ha assegurat davant la plana major del PP europeu reunida a Madrid que Espanya pateix l'amenaça d'una democràcia debilitada i ha inclòs Sánchez en el grup de líders autoritaris.
19: Si recela de los jueces, si desprecia las mayorías parlamentarias cuando no le favorecen y si teme a las urnas si no le aseguran el poder, no busquen más. Eso es un presidente autoritario.
0: Des de la Moncloa, ministres com Arcadi Espanya i Pablo Bustinduy qüestionen la sentència a David Sánchez i insisteixen en la seva innocència. Mentrestant, el PSOE amplia la distància respecte al PP segons el baròmetre del CIS, malgrat els casos que esquitxen l'entorn de Pedro Sánchez i la condemna a l'exministre Ábalos pel cas Mascaretes. Segons l'última enquesta, si ara es fessin eleccions al Congrés dels Diputats, el Partit Socialista guanyaria els comicis amb el 33% dels suports, 8 punts més que el PP. Vox es mantindria com a tercera força i baixaria mig punt. Esquerra en pujaria gairebé un, mentre que Junts recularia unes dècimes, que és el mateix que li passaria a Sumar. Pel que fa a preocupacions, segons el CIS, el que més amoïna els ciutadans és l'habitatge. La immigració, però, es cola en la segona oposició, per sobre dels problemes polítics, la corrupció i el frau i l'economia. Més qüestions. Esquerra Republicana es queda al govern de Girona en espera del repartiment de carteres que els proposi l'alcalde Lluc Salelles després de la sortida de Junts. El PSC, el partit que va guanyar les eleccions, diu que es demostra que el pacte tripartit ha estat un fracàs i allarga la mà per aprovar els propers pressupostos. Girona, Núria Peraire.
20: En un comunicat, Esquerra diu que la sortida de Junts del govern obre una situació d'incertesa institucional i destaca que valoraran la proposta que els faci arribar l'alcalde properament. El regidor del PSC, Maxi Fuentes, ha qualificat el pacte de govern de Guanyem Junts i Esquerra de fracàs i diu que s'ofereixen per negociar i aprovar els pròxims pressupostos.
21: Col·laboració total per aturar aquesta paràlisi. Això què vol dir?
2: vol dir diàleg, vol dir mà estesa, vol dir oberts a la col·laboració, vol dir des de la setmana vinent o des de quan l'alcalde vulgui, a disposició absoluta a debatre, a arribar a acords per exemple, als propers pressupostos.
20: Al matí de Catalunya Ràdio, l'alcalde Lluc Salelles ja s'obria a negociar amb la resta de partits durant els 10 mesos que queden abans de les eleccions municipals de l'any que ve.
21: Comptem que temes transcendentals els podrem negociar directament també amb ells per poder ser aprovats a nivell de ple, i si no, doncs, també existeix doncs, la possibilitat de que algun tema en què ens puguem posar d'acord doncs, puguem acordar-lo amb el Partit dels Socialistes de Catalunya i a partir d'aquí doncs, tirar endavant.
20: La portaveu de Junts, Gemma Geis, s'ha compromès a donar suport a allò que sigui bo per la ciutat.
0: La inflació puja una dècima al juny a Catalunya pel final de la rebaixa de l'IVA de la llum i el gas i se situa en el 3,2%. Això ha fet que les despeses relacionades amb l'habitatge s'hagin enfilat un 4% a Catalunya. Aquest encariment ha coincidit, a més, amb l'alça de preus habitual a l'inici de la temporada turística, on els paquets de viatges han pujat gairebé 8 punts. Del cistell de la compra s'han encarit sobretot els ous, la carn de boví i el peix. Els sindicats reclamen mesures públiques per reduir la inflació. Òscar Riu és membre de la UGT.
22: La nostra ciutadania no pot assumir sense l'augment dels salaris. És per això que fem una crida a contenir aquest augment dels IPCs i, sobretot, augmentar els salaris.
0: Per demarcacions, els preus van repuntar a Barcelona i Tarragona i, en canvi, es van moderar a Lleida i a Girona. Josep Pont s'acomiadarà del Liceu amb la 8a Sinfonia de Mahler. El director musical del Gran Teatre tanca així una etapa de 14 anys en el càrrec. El mestre Pons ha fet balanç d'aquests 14 anys al capdavant de l'orquestra del Liceu i assegura que ha aconseguit que sigui una formació de primer nivell i atractiva.
23: Crec que el més important és que hem aconseguit atraure el millor talent de les noves generacions, que desitgessin venir a l'orquestra del Liceu. O sigui, jo puc afirmar, sense cap mena de rubor, que ara entre els músics el Liceu és una orquestra que està de moda. Volen venir.
0: Josep Pons ha dirigit al Liceu 84 títols diferents en 360 funcions i assegura que marxa havent aconseguit tot el que s'ha proposat. La darrera peça que dirigirà com a titular serà la 8a Sinfonia de Mahler el 24 de juliol, una peça que ell considera que és l'Everest del món simfònic. El director britànic Jonathan Nott substituirà Pons a la direcció musical del Liceu a partir de la temporada vinent.

0: Esports.
1: Amb David Ubach.
2: L'Argentina de Leo Messi serà la rival de la selecció espanyola a la final del Mundial de Futbol. I és que la segona semifinal, jugada aquest dimecres a Atlanta, els actuals campions, els argentins, s'han imposat per 1-2 a Anglaterra in extremis, remuntada inclosa, per tant, als últims instants de l'enfrontament. Una Anglaterra que, després d'una primera meitat molt discreta per part de tots dos equips, de seguida en parlarem, s'ha avançat al tram inicial de la represa, al minut 55 de partit, per tant, el 10 del segon temps, amb un gol del nou fitxatge del Barça, Anthony Gordon, que ha rematat al segon pal una bona centrada des de la banda dreta atacant dels anglesos. Argentina s'ha estirat, ha fet una passa endavant amb diverses ocasions clares de gol per haver empatat el partit. No ho ha aconseguit fins que al minut 85 l'1-1 ha arribat de les botes d'Enzo Fernández, amb un xut llunyà des de fora de l'àrea, i 7 minuts més tard, ja dins de l'afegit, l'Autaro Martínez ha fet l'1-2 definitiu al minut 92 de partit, per tant, al 2 del temps extra, en rematar una centrada a l'interior de l'àrea. Tots dos gols argentins, per cert, han sortit de les botes de Leo Messi, que ha donat les dues assistències per accedir a la setena final mundialista de l'Argentina. Han acabat declaracions a cop calent per començar del seleccionador argentí Lionel Scaloni als micròfons de Televisió Espanyola.
3: La camiseta lo amerita, dar todo hasta el final, no guardarse nada y han demostrado una vez más que lo sienten como uno más, así que contentísimo.
2: Scaloni que ha lluat doncs, la lluita i la capacitat de reacció del seu conjunt per capgirar un partit que tenien molt coll amunt, després d'un enfrontament ben aspre, molt intens i fins i tot farcit de picabaralles i interrupcions, donada la rivalitat històrica entre totes dues seleccions. L'Argentina, doncs, que passa a una final que jugarà diumenge a Nova Jersey contra la selecció espanyola.
0: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: Mundial a banda. Parlem encara de futbol amb diversos aspectes relatius al Barça, per exemple, com el fet que l'alemany Karim Adeyemi hagi arribat ja a Barcelona per passar aquest dijous la revisió mèdica. És el pas previ a segellar el seu fitxatge pel Barça per les 5 properes temporades. Un Barça que ha fet més proves mèdiques complementàries a Frenkie de Jong, que té una lesió al genoll dret sense especificar. Ara, a jugador i club han d'acabar de decidir si el migcampista neerlandès segueix un tractament conservador o bé si passa pel quiròfan. En funció d'això, el temps de recuperació serà més llarg o més curt, però en qualsevol cas no seran 6 mesos, perquè no són els lligaments creuats els que estan afectats. Mentrestant, Barça banda, l'Espanyol masculí marxa cap a Navata, ho ha fet aquest dimecres, i a l'Alta Empordà hi farà l'estada de pretemporada fins al 22 de juliol i jugarà dos amistosos, aquest dissabte amb l'Olot i dimarts contra el Pau de la segona divisió francesa. Més futbol per explicar que la Lliga Femenina, Caroline Graham, ha renovat amb el Barça fins al 2028. La davantera noruega, un extrem de 31 anys, va arribar al 2019 al Club Blaugrana. També a la Lliga Femenina, Txell Font fitxa pel Badalona Women, la portera de 21 anys, deixa doncs el Barça bé i fitxa pel conjunt badaloní.
4: És un projecte que des del principi ha confiat en mi. Crec que estem creixent igual que jo i estem en el mateix punt i crec que ens pot aportar coses positives als dos. Sobretot vinc amb moltes ganes de tenir molts minuts i de poder aportar el meu granet de sorra a l'equip.
2: Precisament sense moure'ns del Badalona, Vicky Losada, nou fitxatge de l'equip badaloní en format sessió via Bristol City anglès, ha parlat del tot costa de Catalunya Ràdio sobre el seu canvi d'aires, precisament.
5: Supercontenta. Feia temps que volia tornar a casa i la veritat que molt contenta d'arribar amb aquest nou projecte, amb el Badalona, i amb moltíssimes ganes de començar.
2: I a la segona divisió masculina, mentrestant, el Girona ha renovat el porter del filial Sergi Puig, de 28 anys, fins al 2027, i li ha fet fitxa del primer equip. Obrim ara bloc poliesportiu, parlant de bàsquet.
0: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: Nicola Provitola, el base argentí, torna al Joventut per les tres properes temporades. Firma, per tant, fins al 2029 amb l'equip verd i negre per encetar la que serà la seva segona etapa a Badalona. El Barça, per la seva banda, ha anunciat el fitxatge del pivot nord-americà Josh Nebo, provinent del Milà.
6: Sí, el meu objectiu principal és guanyar. Això és el que vull. Puc aportar a l'equip en defensa, rebots, finalització, lideratge i caràcter.
2: Nascut fa 28 anys a Texas, Nebo té passaport eslové i firma per 3 temporades. I d'altra banda, la Puel de Jerusalem ha oficialitzat el fitxatge de Tomas Satoranski, el base txec ex del Barça, per les dues properes temporades. També en bàsquet, a l'ACB el Manresa ha anunciat l'arribada de l'epivot búlgar Jordan Minchev, que fins ara ha jugat al Chemnitz de la Lliga d'Alemanya. Minchev firma fins al 2028 amb el club Manresa.
0: 3CAT Info.
2: I el Tour de França triomfa l'esprint per al noruec Soren Guarnesiol de l'1X a l'11a etapa, després de 161 quilòmetres de perfil pla entre Vichy i Navarra. A la general, Tadej Pogacar continua com a líder.
0: 3CAT Info. Són 2:15.

0: Aquestes són les principals informacions. El Tribunal de Justícia de la Unió Europea dirà aquest dijous si la llei d'amnistia és aplicable a Puigdemont, Junqueras i als altres líders del procés en les causes vinculades a la malversació. I també si és aplicable als CDRs encausats per terrorisme. La sentència europea podria aplanar el retorn en un futur de l'expresident Puigdemont i la resta d'exiliats. Estabilitzats els dos incendis que s'han declarat aquest dimecres a Sant Quirze Safaja, al Moianès i a Querol, a l'Alt Camp. Els bombers aprofitaran la baixada de temperatures i l'augment de la humitat de les pròximes hores per assegurar els perímetres. A partir d'ara us explicarem que Ucraïna ha atacat la principal central elèctrica de la regió de Crimea i més d'una vintena de vaixells russos amb drons al mar d'Azov, que se sumen al més d'un centenar que l'exèrcit ucraïnès ha bombardejat amb drons en els últims dies. Us explicarem també que França ha aprovat la llei que regula el suïcidi assistit i l'eutanàsia. El text ho permetrà a persones majors d'edat que pateixin una malaltia greu i incurable en fase avançada o terminal i amb un patiment que considerin insuportable. I segons Pimec, 6 de cada 10 empreses veuen com a l'hora de contractar hi ha candidats que es fan enrere per la dificultat de trobar habitatge a un preu assequible.
1: Esports.
0: David Ubach, què destaquem?
2: Que l'Argentina de Leo Messi serà la rival de la selecció espanyola a la final del Mundial de Futbol de diumenge. A la segona semifinal, jugada aquest dimecres a Atlanta, els actuals campions s'han imposat per 1-2 a Anglaterra, remuntada inclosa als últims instants amb gols d'Enzo Fernández i Lautaro Martínez, que han capgirat el que havia fet també al segon temps el nou blaugrana Gordon.
0: I el temps aquest dijous tindrem un matí ennuvolat, encalitjat i càlid, amb mínimes tropicals a l'interior i tòrrides a la costa. A mig matí hi haurà algun primer ruixat a l'Alt Pirineu i a la tarda cauran més ruixats i tempestes al Pirineu i al Prepirineu. La calor serà intensa però no extrema i els valors més alts seran a Ponent i a la Conca de Tremp, rondant els 40 graus. Aquest dijous, dia clau per l'amnistia. El Tribunal de Justícia de la Unió Europea dirà si aquesta llei és aplicable a Puigdemont, Junqueras i als altres líders del procés en les causes vinculades a la malversació i també si és aplicable als CDRs encausats per terrorisme. La sentència pot aplanar el camí per al retorn en un futur de l'expresident Puigdemont i la resta d'exiliats. Luxemburg, Bruno Forte Amires.
3: A diferència dels líders, aquesta sentència sí que pot tenir efectes directes per als 12 activistes del CDR acusats de terrorisme. Si el Tribunal de Luxemburg avala l'amnistia pel que fa al terrorisme, aquests membres dels Comitès de Defensa de la República quedarien a un pas de ser amnistiats. En canvi, és més complexa la situació de Puigdemont, Junqueras i la resta de polítics afectats per la malversació i que estan o bé inhabilitats o bé a l'exili. Els jutges europeus decidiran si són amnistiats les despeses del procés i del referèndum de l'1 d'octubre. I el Tribunal Constitucional espanyol espera aquesta sentència per decidir si demana al Suprem que amnistiï Puigdemont i que aixequi l'ordre de detenció que pesa sobre ell. Com més clara sigui la sentència europea d'aquest dijous, menys marge tindrà el Suprem espanyol per portar el cas de nou a la justícia europea i dilatar així el retorn de Puigdemont i dels exconsellers Comín i Puig, també a l'exili. De moment, l'única opinió que ha sortit de la justícia europea és la de l'advocat general, una figura que en la gran majoria dels casos orienta la decisió final dels jutges. I en aquest cas, l'advocat general va avalar la llei d'amnistia, tant pel que fa al terrorisme com pel que fa a les despeses del procés.
0: Estabilitzat l'incendi de Sant Quirze Safaja, al Moianès, després de cremar un centenar d'hectàrees. Les flames, que han començat aquest dimecres al migdia, han obligat a evacuar preventivament una casa de colònies, un centre de menors i un càmping de la zona i també a confinar algunes masies. L'evolució del foc és bona i els bombers aprofitaran les millores meteorològiques de les pròximes hores per assegurar el perímetre. Unitat mòbil a Sant Quirze Safaja, Matilde Seoane i Cèlia Forment.
4: El foc s'ha declarat a la zona de Puigdolena, just per sobre del càmping Lilla, i segons els bombers no hi ha hagut ni danys materials ni estructurals, tot i que les flames han calcinat 97 hectàrees. Les properes hores, els cossos d'emergència continuaran remullant la zona per evitar revifalles, com ha explicat Joan Reyes, sotsinspector dels bombers i cap de planificació de l'incendi.
5: Baixa la calor, pugen les humitats, aprofitarem molt bé aquestes hores de treball en què les condicions meteorològiques són favorables, i demà veurem, no?, el pic del migdia, novament uns dies amb onades de calor, amb temperatures molt altes, i allà aquí passarà doncs, la prova del cotó, no? O sigui, el perímetre que treballarem bé aquesta nit, doncs demà passa la prova de foc, no tenim represes.
4: Alguns dels veïns de Sant Quirze Safaja que han patit per la proximitat de les flames lamenten que no hagin rebut una alerta és alerta als mòbils.
1: M'he espantat molt perquè he vist el fum realment a prop. Es veia molt fum, es veia com molt extès i com que cremava molt, amb molta força, i ha sigut una mica... que a mi m'ha espantat bastant. Ens ha estranyat molt els veïns que l'altre dia, igual que ens van arribar una alerta de que ens confinéssim, avui no ens ha arribat cap alerta.
4: Com a mesura preventiva s'ha evacuat la casa de colònies Camp Micaló, el càmping i un centre d'acollida de menors. Les persones evacuades han estat reallotjades als pavellons de Sant Quirze, Safaja, Centelles i també Aiguafreda. També s'ha ordenat el confinament del nucli de les cases del Pla de la Casanova i de l'hostal rural Mas Blanc i un centre d'acollida d'animals que queda dins d'aquest perímetre. L'alcalde del municipi veí, Sant Feliu de Codines, Pol Cabotí, ha explicat a 3cat Info que posen a disposició instal·lacions per totes aquestes persones desallotjades.
6: Donar aquest suport també logístic, policial, també de protecció civil, ADFs, doncs al municipi de Sant Quirze Safaja, municipis veïns, i que d'alguna forma en aquestes situacions és importantíssim que fem aquesta pinya, perquè avui és aquí i demà podem patir-lo en un altre municipi.
4: Els municipis de Sant Feliu de Codines i Bigues i Riells, que també ha posat a disposició tots els ADFs per frenar l'incendi, comparteixen l'espai natural de Sant

0: L'han donat per estabilitzat, els bombers mantenen dotacions terrestres treballant-hi després que els mitjans aeris s'hagin retirat al vespre. Les represes han cremat 14 hectàrees, la qual cosa fa pujar a 162 les hectàrees cremades pel foc originat diumenge a Aiguamúrcia al Camp, segons les dades dels agents rurals. Aquest dimecres també els alcaldes de la zona s'han reunit amb el president de la Generalitat i la consellera d'Interior. Els han reclamat més recursos per l'extinció d'incendis i també per la gestió forestal. Mentrestant, es continua buscant la persona que hauria provocat els focs declarats en aquesta zona l'última setmana.
1: 3Cat Info.
2: L'exèrcit ucraïnès ha atacat la principal central elèctrica a Sevastopol, a la regió de Crimea, que produeix gairebé el 50% de l'electricitat de la península. És un atac que s'assuma als que Kiev ha llançat els últims dies amb drons contra un centenar llarg d'embarcacions al mar d'Azov, sobretot vaixells, petroliers i mercants, amb l'objectiu d'aïllar la península. En paral·lel, Ucraïna ha firmat amb la Unió Europea un acord per augmentar conjuntament la producció de drons. L'anunci l'ha fet la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen.
3: Aquest acord unirà l'enginy ucraïnès i la capacitat industrial d'Europa. I amb aquest acord el nostre missatge és clar. Ara és el moment d'invertir a Ucraïna, perquè això significa invertir a Europa i invertir en la nostra seguretat comuna.
2: I el president ucraïnès, Volodymyr Zelensky, ha assegurat que abans que s'acabi el 2026, Ucraïna produirà míssils Patriot.
4: Esperem que abans d'acabar el 2026 tinguem la capacitat tècnica de produir míssils Patriot, fets per l'equip ucraïnès, míssils americans produïts per les nostres pròpies forces.
2: Rússia, per la seva banda, ha fet a les últimes hores almenys 6 morts al nord d'Ucraïna i al sud, a Odessa. Una trentena de països es reuneixen a Madrid per debatre com salvar la cultura palestina. Els ministres de Cultura espanyol i palestí han inaugurat la primera conferència en què buscaran suport econòmic i polític per aconseguir la recuperació cultural de Palestina després de la destrucció de Gaza. Madrid, Àngels Lafuente.
5: Unificar esforços per fer de la cultura un punt de trobada i de pau. Aquest és el principal objectiu i el repte d'aquesta primera conferència, un espai pensat perquè els responsables de cultura dels diferents països debatin i concretin fórmules de col·laboració directa amb el sector cultural palestí. Una iniciativa per donar resposta a l'impacte que el genocidi està tenint sobre la cultura i el patrimoni material i immaterial del poble palestí. Ernest Urtasun, ministre de Cultura.
6: No hay fronteras ni vallas para la poesía, para el arte, para la música, para la creación, ni para las comunidades que se tejen en torno a la cultura. La cultura es un salvoconducto imprescindible para la memoria y el futuro de un pueblo.
5: El que pretén la conferència és donar suport, no només polític, sinó també econòmic, per recuperar el teixit cultural de Palestina. I és que, segons el subdirector de Cultura de la UNESCO, Nayet Al-Fayed, el 76% dels actius culturals de Gaza estan danyats, per un valor superior als 183 milions de dòlars. I davant d'aquest escenari ha demanat el suport de la comunitat internacional per rescatar i protegir aquest patrimoni. El Museu del Prado ha acollit els assistents de més de 30 països, representants d'organismes com la UNESCO o la Lliga Àrab, i un altre museu madrileny, el Reina Sofia, servirà per a la foto de família davant del Guernica, el símbol de la resistència d'un poble a la guerra i la destrucció.
2: I en parlàvem al sumari. França ha aprovat definitivament la llei que regula l'eutanàsia i l'ajuda a morir. El text ha tirat endavant a l'Assemblea Nacional després d'un periple parlamentari marcat pels desacords amb el Senat, que des del 2025 havia tombat la llei fins a dues vegades. La nova normativa permet l'eutanàsia i el suïcidi assistit a persones majors d'edat que pateixin una malaltia greu i incurable en fase avançada o terminal i amb un patiment que considerin insuportable. El pacient haurà de presentar una sol·licitud per escrit que serà avaluada per un equip mèdic i, si rep el vistiplau, la decisió haurà de ser ratificada després d'un període de reflexió de 2 dies. Des de l'Associació pel Dret a Morir Dignament celebren que el text hagi tirat endavant.
7: Avui és un dia històric perquè per primera vegada a França tindrem una legalització de la mort assistida, basada tant en el suïcidi assistit, en què la persona ingereix la substància per si mateixa, com en l'eutanàsia, per als casos en què la persona no pot fer aquest acte pel seu compte.
2: Tot i quedar aprovada, abans que la llei pugui entrar en vigor, serà examinada pel Consell Constitucional a petició del primer ministre, Sebastián Lecornu. que en revisarà alguns punts, entre els quals el termini de reflexió

0: I encara en plana internacional, el Regne Unit vol limitar l'accés dels adolescents a les xarxes socials amb un toc de queda les nits per als joves de 16 a 17 anys. També se'ls limitaran les funcions més addictives, com la reproducció automàtica de vídeos. La mesura complementarà la prohibició de les xarxes socials per als menors de 16 anys, anunciada el mes passat. Londres, Quim Olivares.
1: Els britànics de 16 i 17 anys tindran activat per defecte un toc de queda a les xarxes socials entre la mitjanit i les 6 del matí. Se'ls inhabilitaran funcions addictives com mirar vídeos online que s'activen automàticament un darrere l'altre, o se'ls reforçarà també la protecció davant la intel·ligència artificial que dona consells no verificats sobre salut mental. Això i la prohibició total de les xarxes socials per a menors de 16 anys anunciada el mes passat els millorarà la capacitat de concentració, la qualitat del son i la vida familiar, segons l'executiu. Els activistes valoren la mesura, però la troben poc ambiciosa. Sentim Ellen Rum, que va perdre el seu fill de 14 anys en un repte viral online en declaracions a l'emissora BBC4.
2: Crec que és bona qualsevol cosa que millori la seguretat dels nens online, però no va prou lluny. Els adolescents que estan acostumats a les xarxes socials simplement desactivaran aquesta funció i continuaran fent scrolling, així que no és prou bo. Crec que la responsabilitat ha de recaure en les empreses tecnològiques.
1: El govern britànic espera començar a tramitar la llei al Parlament a finals d'any per tenir-la enllestida la primavera del 2027.
0: Sis de cada 10 empreses han vist com a l'hora de contractar hi ha hagut candidats que es feien enrere per la dificultat de trobar habitatge a preu assequible. Ho diu un informe de la patronal Pimec. Segons l'estudi, les empreses veuen frenat el seu creixement, ja que hi ha projectes que no es poden tirar endavant per la impossibilitat d'ampliar la plantilla. Pel president de Pimec, Antoni Cañete, aquesta situació afecta la competitivitat.
3: Que no es puguin cobrir llocs perquè no n'hi ha habitatge o perquè l'habitatge que n'hi ha té uns costos que fa impossible que n'hi hagi o es pugui produir la contractació, el problema va més enllà de l'àmbit social.
0: El president de l'Observatori de la Pimec a Catalunya, Oriol Amat, ha explicat al Catalunya Vespre que això provoca una pressió sobre els sous.
4: Hi ha també una part important de persones que renuncien inclús quan ja tenen l'oferta. I, per tant, les empreses troben que han d'incrementar els preus, diguem-ne, la retribució que tenien prevista per a aquell lloc de treball.
0: Segons l'enquesta, la situació és especialment complicada a l'hora de cobrir vacants de tècnics qualificats amb sous inferiors a 35.000 euros. A més, s'hi afegeix el problema de la mobilitat. La poca oferta d'habitatge fa que augmentin els desplaçaments en unes vies que sovint ja estan saturades o tenen un transport públic deficient.
5: 3Cat Info.
0: L'Autoritat Independent de Responsabilitat Fiscal reclama a les administracions públiques un ajust de 10.000 milions d'euros per complir amb les regles fiscals acordades amb Brussel·les. La presidenta de l'AIREF, Inés Olóndriz, ha advertit que Espanya ha de prendre mesures abans no expiri el 2028 el límit per equilibrar els comptes.
6: Seria necessari que l'administració central, más las comunidades autónomas, pero sobre todo la administración central, adoptasen medidas por el importe equivalente a 6 dècimes de PIB.
0: En el seu informe sobre l'execució pressupostària, l'Autoritat de Responsabilitat Fiscal recull que la despesa computable de l'administració de l'Estat ha crescut el doble que la de les comunitats. L'AIREF veu risc d'incompliment en els límits de despesa a la Generalitat i entre els ajuntaments que assenyala hi ha el de Barcelona. En conjunt, l'informe destaca que els ingressos estan creixent gràcies a l'augment de la recaptació pel bon comportament de l'economia, però també alerta que les despeses han augmentat per sobre del previst i per això calcula que el dèficit públic espanyol creixerà aquest any fins al 2,6% del PIB.
5: El temps.
0: És moment per la previsió de Gemma Puig.
7: Dijous encara mantindrem aquestes temperatures altes durant la nit i matinada, a costat de dormir, temperatures i nits tropicals a comarques interiors, nits tòrrides a la façana litoral, força núvols, aquest cel tapat, aquesta xafogor molt marcada a tota la façana litoral, amb una mica més d'inestabilitat de cara a aquest matí migdia cap a punts de l'Alt Pirineu i també alguns ruixats o tronades a més comarques cap al Pirineu, Prepirineu, de cara a la tarda. fins i tot algunes doncs, una mica més significatives. A més, encara amb pols sahariana i, per tant, acompanyades de fang. Un cel ennuvolat també de cara a la tarda, estones algunes clarianes i unes temperatures que al migdia sí que començarien a desinflar-se una miqueta. Farà calor, però ja els valors més alts tocarien els 38 o 39 graus cap a ponent. Divendres no variarà gaire el termòmetre. Si fa no fa, potser baixa una miqueta més. I aquesta seria la tendència. Tindrem temperatures altes per l'època, estem en plena canícula, però ja no tindrem aquests valors tan disparats.
8: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic també a X. El perfil @3catinfoviari.
0: L'aeroport de Lleida-Alguaire tindrà el segon hangar d'avions més gran de Catalunya. És una iniciativa privada que permetrà fer el manteniment d'una cinquantena d'aeronaus cada any. Lleida, Júlia Albacar.
9: El nou hangar tindrà 6.000 metres quadrats i donarà feina a unes 150 persones. I faran manteniment de Boeing 737 Family i Airbus A320, dels més comuns en l'aviació comercial. El projecte sorgeix d'una iniciativa privada i Michael Bobrovskin és el responsable.
10: Volem començar a treballar al novembre amb 5 línies de producció. Això vol dir tenir 5 avions un al costat de l'altre. Però veiem que vinguin de companyies europees i també espanyoles.
9: S'ha escollit Alguaire pel clima, el preu i la ubicació. A més d'estangar, el govern vol construir un segon més petit i amb això s'esgotarà el sòl industrial de l'aeroport. Per això la previsió serà poder-lo ampliar en un futur. El projecte costarà 10 milions d'euros.
0: Unió de Pagesos alerta que la calor i els preus baixos d'aquesta campanya faran perillar la rendibilitat d'algunes finques de fruita perquè no es podran cobrir els costos de producció. També remarquen que el canvi climàtic convertirà en insostenibles alguns conreus, com la pera. Lleida, Júlia Albacar.
9: Els calibres de la fruita han quedat curts perquè amb la calor els arbres s'han deshidratat i el fruit no s'ha acabat desenvolupant tant. I tot i que els quilos aniran a la baixa, el preu de venda continua sent baix per la pressió de les grans empreses. Ho explica Narcís Poc, responsable nacional del sector de la fruita d'Unió de Pagesos.
11: I ara la sensació que hi ha, doncs, o que més que una sensació, és una realitat, és que la gran distribució a nivell europeu doncs, no vol pagar el preu que correspondria per assumir tots aquests costos de producció.
9: Costos de producció, segons el sindicat, que han pujat un 20% entre gasolina, energia, embalatges i mà d'obra, i amb el preu de venda actual no es pot assumir en molts casos aquest augment. A més, la pujada de les temperatures derivada del canvi climàtic ha fet que alguns sectors, com el de la pera, hagin encadenat campanyes nefastes.
11: El canvi climàtic doncs, ens empenyi a canviar els cultius, a buscar varietats que siguin més tolerants a aquests estressos de calor que estem patint últimament, o canviar els cultius directament i buscar d'altre tipus de fruites que es puguin conrear amb temperatures més elevades.
9: Aquest any la calor també ha afectat conreus com la maçana, en què la fruita ha quedat tacada pel sol.
8: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Desarticulat a Barcelona, un grup especialitzat en estafes financeres que actuava usurpant la identitat de les víctimes. Els delinqüents aprofitaven aquests documents robats per suplantar les víctimes i contractar crèdits o altres productes financers al seu nom, sense que ells ho sabessin. Hi ha 5 persones detingudes i s'han intervingut 1.600 DNIs, passaports i carnets de conduir robats. El sergent Joan Pere García, cap de la unitat d'investigació d'Horta-Guinardó, explica el modus operandi que tenien.
12: Amb la documentació sostreta i utilitzant persones amb semblança física de la víctima, suplantaven la seva identitat i aconseguien les dades bancàries, amb les quals es dedicaven a contractar, doncs, per exemple, targetes de crèdit, es desplaçaven a establiments de joc d'apostes on feien reintegraments en metàl·lic fins a esgotar pràcticament el límit de les targetes fraudulentes.
0: Segons els Mossos, aquest grup va arribar a obtenir més de 131.000 euros en només 12 dies. La investigació continua oberta perquè encara s'ha d'analitzar bona part de la documentació intervinguda i els Mossos no descarten identificar noves víctimes.
8: 3CAT Info.
0: 9 de cada 10 universitaris troben feina 3 anys després d'haver-se graduat. És una de les conclusions principals de l'enquesta sobre inserció laboral dels titulats en graus, màsters i doctorats que ha fet l'ACU, l'Agència de Qualitat Universitària. Els graduats de Salut i Enginyeria són els que tenen feines relacionades amb els estudis i millors sous i contractes, mentre que a l'altra banda se situen els d'Humanitats. De fet, els de Medicina i Odontologia cobren pràcticament el doble que els graduats en Història. La directora de l'ACU, Mercè Gisbert, considera que les universitats podrien fer una millor orientació laboral.
13: Hi ha carreres que la seva estructura és molt professionalitzadora i és el cas de totes les carreres de l'àmbit científico-tècnic i ciències de la salut, i les carreres d'humanitats i ciències socials sempre han sigut carreres molt més àmplies, molt menys orientades només a un tipus de titulació.
0: Per primera vegada, els contactes personals i familiars deixen de ser la via principal d'accés a una primera feina. Ara ho són la iniciativa pròpia, les pràctiques o els portals web. A més, 7 de cada 10 graduats diuen que repetirien els estudis.
14: Era com tronar amb les sabates que fallava.
15: I què passa quan et treus les sabates?
14: Que la ferida és pura. Però em quedo descalço perquè no hi havia cap altre model. Era allò o res.
0: Una última entrevista imaginada entre Montserrat Roig i Maria Aurèlia Campmany. Aquesta és la proposta que s'ha estrenat a la Sala Atrium de Barcelona dins la programació del GREC. És un text de Marc Monegal, dirigit per Raimon Molins. Barcelona, Marta Vives.
16: Quan teòricament va tenir lloc aquesta entrevista, ni Campmany ni Roig eren vives. De fet, el 1992, el dia de la inauguració dels Jocs Olímpics, feia poc més d'un any que havien mort les dues, amb un mes de diferència. Roig en tenia 45 i Campmany 28 més. Anna Güell ens explica el joc.
17: Suposada entrevista, no? Quan elles ja no hi són a la realitat, no? Que és una mica abans de l'inici de les Olimpiades, perquè d'alguna manera elles han treballat per aquesta Barcelona preolímpica i llavors es fan aquest joc, tornar-se a veure i tornar a parlar sobre tot, no?
16: Alumna i mestra van esdevenir amigues, còmplices i referents l'una per l'altra. Berta Girau t'ho ha explicat a Catalunya Ràdio.
18: És a través d'aquesta amistat, veus com es barallaven, s'estimaven, s'admiraven, esborxaven, i com, tot i pensar ideològicament diferent en alguns punts de vista, connectaven profundament i això feia que s'estimessin.
16: I en aquesta entrevista hipotètica descabdellen com una troca de llana vermella temes com el feminisme, la llengua, la política, les classes socials, la literatura o el periodisme. És en la pell de dues actrius que s'han mimetitzat en aquestes dones poderoses, no des de la imitació, sinó a través de la creació, l'emoció i el poder de les paraules dites des d'un gran convenciment. Ha estat una bona idea tornar, diuen Morris, els personatges, i a nosaltres ens revé l'enyor, però també el convenciment que ha estat ben bé així.
0: I Judit Colell dirigeix la pel·lícula Mestres, un homenatge a les dones que van mantenir l'herència de l'escola republicana durant el franquisme. Una producció que s'està rodant en localitzacions de Cardedeu, Mataró i Barcelona. Mestres parla de les professores que l'any 1941 van crear les escoles lliures per fer front al franquisme. De portes en fora eren institucions que complien les exigències de la dictadura, però de portes endins feien un ensenyament semblant al de les escoles de la República i que pretenia formar el pensament crític. La directora Judit Colell creu que és molt rellevant reivindicar aquell esforç, però també homenatjar els educadors d'avui.
19: És importantíssim donar veu de nou, fer un homenatge a aquestes dones valentes, a aquestes mestres, i a la vegada també reivindicar la importància de l'educació, de retre homenatge als mestres d'avui en dia i també reivindicar la importància que té l'educació dels nostres infants per crear aquests ciutadans que no es creguin les mentides, aquests ciutadans que tinguin capacitat de pensar, de reflexionar.
0: La pel·lícula està inspirada en la pedagoga Carme Serrallonga, fundadora de l'escola Isabel de Villena, on va estudiar a Colell.
5: Esports.
0: Amb David Ubach.
20: L'Argentina de Leo Messi serà la rival de la selecció espanyola a la final del Mundial de Futbol. A la segona semifinal, jugada aquest dimecres a Atlanta, els actuals campions, els argentins, s'han imposat per 1-2 a Anglaterra, remuntada inclosa in extremis als últims instants. I això que els anglesos s'havien avançat ja a la represa, al minut 55 de partit, amb un gol del nou fitxatge del Barça, Anthony Gordon, que ha rematat al segon pal una bona centrada des de la banda dreta. Gordon, doncs, que ha fet l'1-0 després d'una primera meitat molt aspra per part de tots els conjunts. Argentina ha fet una passa endavant fins que el tram final aconseguint neutralitzar el marcador ja al minut 85, gol d'Enzo Fernández, amb un xut llunyà des de la frontal de l'àrea, que ha fet l'1-1. I a l'afegit de l'enfrontament, Lautaro Martínez, en rematada cap una centrada de Messi al 92, ha establert l'1-2 que ha donat la victòria al combinat argentí. Messi, que ha fet l'assistència del segon gol argentí, també ha donat l'última passada abans del gol de l'empat d'Enzo Fernández. Un Messi que, doncs, ha estat protagonista a l'hora que la seva selecció accedeixi a la seva setena final mundialista. Han acabat, el seleccionador argentí Lionel Scaloni ha parlat als micròfons de la televisió espanyola, on ha lloat la convicció del seu conjunt.
2: La camiseta lo amerita, dar todo hasta el final, no guardarse nada. Y han demostrado una vez más que lo sienten como uno más, así que contentísimo.
20: La final Espanya-Argentina jugarà, com dèiem, diumenge a Nova Jersey.
5: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
20: Més enllà del Mundial en clau Barça, destaquem que l'alemany Karim Adeyemi ja ha arribat a Barcelona per passar aquest dijous la revisió mèdica. Si és satisfactòria i la supera, doncs, firmaria pel club blaugrana fins al 2031, 5 temporades. També al Barça, Frenkie de Jong s'ha sotmès a proves mèdiques complementàries arran de la lesió que té el genoll dret, una lesió encara sense especificar, i ara a dubtar entre club i jugador per la decisió de seguir tractament conservador o bé passar pel quiròfan. En funció d'això, el temps de baixa de De Jong serà més llarg o més curt, però en qualsevol cas no arribaria als 6 mesos perquè no hi ha afectació als lligaments encreuats. Mentrestant, l'Espanyol ha arrencat ja l'estada pretemporada nevat a l'Alt Empordà des d'aquest dimecres i que s'allargarà fins al 22 de juliol. A la Lliga Femenina de Futbol, Caroline Graham ha renovat amb el Barça fins al 2028. La davantera noruega de 31 anys va arribar el 2019 al club blaugrana. Mentrestant, la portera Txell Font fitxa pel Badalona Women procedent del Barça B. I a la segona divisió masculina, el Girona ha renovat el porter del filial Sergi Puig, de 28 anys, fins al 2027 i li ha fet fitxa del primer equip. Obrim ara bloc poliesportiu.
5: L'actualitat esportiva a fons.
20: Ho fem parlant de bàsquet i del fitxatge de Nicola Provitola, ja desvinculat del Barça, pel Joventut. Així doncs, el basc argentí de 36 anys viurà la seva segona etapa a Badalona. Un Barça que, per la seva banda, ha comunicat el fitxatge del pivot nord-americà Josh Nebo, provinent del Milà.
21: Sí, el meu objectiu principal és guanyar. Això és el que vull. Puc aportar a l'equip en defensa, rebots, finalització, lideratge i caràcter.
20: Nebo té passaport eslové i firma per 3 temporades. I un altre ex del Barça, Tomas Satoranski, ha firmat per 2 anys per l'APOEL de Jerusalem. També en bàsquet, el Manresa ha fitxat l'alè pivot búlgar Jordan Minchev per 2 temporades procedent del Chemnitz de la Lliga Alemanya.
5: 3CAT Info.
20: I al Tour de França hi ha hagut triomf a l'esprint per al noruec Soren Wierenskiöld de l'equip 1X a l'onzena etapa, de 161 quilòmetres, principalment plans entre Vichy i Nevers. Ha estat l'etapa més ràpida de la història del Tour de França amb una velocitat mitjana de 51 km per hora. Cap canvi significatiu a la general, doncs Tadej Pogacar continua com a líder, tot i l'ensurt que ha patit en el transcurs de l'etapa.
22: Avui tot ha estat sobreviure. He tocat un bidó amb la roda i gairebé caic. M'he cagat a sobre, m'he vist a terra. Afortunadament, he pogut continuar endavant.
5: 3CAT Info.

0: El Tribunal de Justícia de la Unió Europea dirà aquest dijous si la llei d'amnistia és aplicable a Puigdemont, Junqueras i als altres líders del procés en les causes vinculades a la malversació, i també si és aplicable als CDRs encausats per terrorisme. La sentència europea podria aplanar el retorn en un futur de l'expresident Puigdemont i la resta d'exiliats. Estabilitzats els dos incendis que s'han declarat aquest dimecres a Sant Quirze Safaja, al Moianès, i a Querol, a l'Alt Camp. Els bombers aprofitaran la baixada de temperatures i l'augment de la humitat de les pròximes hores per assegurar els perímetres. En el cas de Sant Quirze Safaja, les flames han obligat a evacuar preventivament una casa de colònies, un centre de menors i un càmping. Més de mig miler de persones s'han concentrat a Manlleu, Osona, per recordar els dos germans d'11 anys que dilluns van morir ofegats al riu Ter. Ha estat un minut de silenci sentit en què han participat familiars, companys de classe i mestres, a banda de veïns del poble. Segons els familiars, les dues criatures no sabien nedar i, de fet, les dues morts s'investiguen com un fet accidental. Els Estats Units bombardegen l'Iran per cinquè dia consecutiu i amenacen d'atacar infraestructures energètiques si Teheran es nega a reprendre les negociacions. La República Islàmica respon amb atacs a països aliats de Washington, com Jordània, Kuwait i Bahrein, i adverteix que pot bloquejar altres rutes marítimes de l'Orient Mitjà, a més de l'estret d'Hormuz. La presidenta del PSOE, Cristina Narbona, veu indicis preocupants en els informes de la Guàrdia Civil contra Leire Díez. Davant del jutge ha afirmat que no sabia res de les maniobres de l'exmilitant del PSOE per desactivar investigacions judicials a l'entorn del partit. Narbona s'ha desvinculat de les clavegueres del Partit Socialista. El final de la rebaixa de l'IVA de la llum i el gas fa que la inflació pugi una dècima a Catalunya al juny. Això ha fet encarir les despeses relacionades amb l'habitatge en un 4%. Els sindicats demanen que s'apugin els sous per contenir l'augment del cost de la vida. El director musical del Liceu, Josep Pons, s'acomiadarà del Coliseu de la Rambla el 24 de juliol amb la 8a Simfonia de Mahler. Deixarà la direcció de l'orquestra del Gran Teatre després de 14 anys.
1: Esports.
2: L'Argentina de Leo Messi serà la rival de la selecció espanyola a la final del Mundial de Futbol de diumenge. A la segona semifinal, jugada aquest dimecres a Atlanta, els actuals campions s'han imposat per 1-2 a Anglaterra, remuntada inclòs als últims instants amb gols d'Enzo Fernández i Lautaro Martínez, que han capgirat el que havia fet també al segon temps el nou blaugrana Gordon. L'extrem alemany del Borussia Dortmund, Karim Adeyemi, ha arribat aquest dimecres a Barcelona per passar aquest dijous la revisió mèdica, pas previ a firmar pel Barça fins al 2031. El Barça femení, mentrestant, la davantera noruega Caroline Graham ha renovat fins al 2028. I en bàsquet, el base argentí Nicola Provitola torna al Joventut fins al 2029, mentre que el Barça ha comunicat el fitxatge del pivot nord-americà Josh Nebo, provinent del Milà, fins al 2029 també.
0: I el temps, dijous augmentarà la inestabilitat i afluixarà una mica la calor al migdia. Mínimes tropicals a l'interior i tòrrides a la costa. Al matí serà força ennuvolat, amb pols sahariana i algun primer ruixat a l'Alt Pirineu. I a la tarda cauran més ruixats i tempestes al Pirineu i al Prepirineu. Les màximes recularan, però a Ponent i la Conca de Tremp encara quedarem a prop dels 40 graus.
1: 3CAT Info.
0: Benvinguts, us parla Anna Alfonso.
1: 3CAT Info.
0: Aquest dijous, dia clau per l'amnistia. El Tribunal de Justícia de la Unió Europea dirà si aquesta llei és aplicable a Puigdemont, Junqueras i als altres líders del procés en les causes vinculades a la malversació i també si és aplicable als CDRs encausats per terrorisme. La sentència pot aplanar el camí per al retorn en un futur de l'expresident Puigdemont i la resta d'exiliats. Luxemburg, Bruno Fortea Miras.
3: A diferència dels líders, aquesta sentència sí que pot tenir efectes directes per als 12 activistes del CDR acusats de terrorisme. Si el Tribunal de Luxemburg avala l'amnistia pel que fa al terrorisme, aquests membres dels Comitès de Defensa de la República quedarien a un pas de ser amnistiats. En canvi, és més complexa la situació de Puigdemont, Junqueras i la resta de polítics afectats per la malversació malversació i que estan o bé inhabilitats o bé a l'exili. Els jutges europeus decidiran si són amnistiables les despeses del procés i del referèndum de l'1 d'octubre. I el Tribunal Constitucional espanyol espera aquesta sentència per decidir si demana al Suprem que amnistiï Puigdemont i que aixequi l'ordre de detenció que pesa sobre ell. Com més clara sigui la sentència europea d'aquest dijous, menys marge tindrà el Suprem espanyol per portar el cas de nou a la justícia europea i dilatar així el retorn de Puigdemont i dels exconsellers Comín i Puig, també a l'exili. De moment, l'única opinió que ha sortit de la justícia europea és la de l'advocat general, una figura que en la gran majoria dels casos orienta la decisió final dels jutges. I en aquest cas, l'advocat general va avalar la llei d'amnistia, tant pel que fa al terrorisme com pel que fa a les despeses del procés.
0: Ha estabilitzat l'incendi de Sant Quirze Safaja, al Moianès, després de cremar un centenar d'hectàrees. Les flames, que han començat aquest dimecres al migdia, han obligat a evacuar preventivament una casa de colònies, un centre de menors i un càmping de la zona i a confinar algunes masies. L'evolució del foc és bona i els bombers aprofitaran les millores meteorològiques de les pròximes hores per assegurar el perímetre. Unitat mòbil a Sant Quirze Safaja, Matilde Seoane i Cèlia Forment.
4: El foc s'ha declarat a la zona de Puigdolena, just per sobre del càmping Lilla, i segons els bombers no hi ha hagut ni danys materials ni estructurals, tot i que les flames han calcinat 97 hectàrees. Les properes hores els cossos d'emergència continuaran remullant la zona per evitar revifalles, com ha explicat Joan Reyes, sotsinspector dels bombers i cap de planificació de l'incendi.
5: Baixa la calor, pugen les humitats, aprofitarem molt bé aquestes hores de treball en què les condicions meteorològiques són favorables, i demà veurem, no?, al pic del migdia, novament uns dies amb onades de calor, amb temperatures molt altes, i allà aquí passarà doncs la prova del cotó, no?, si el perímetre que treballarem bé aquesta nit, doncs demà passa la prova de foc, no tenim represes.
4: Alguns dels veïns de Sant Quirze Safaja que han patit per la proximitat de les flames lamenten que no hagin rebut una alerta, és alerta als mòbils.
6: M'he espantat molt perquè he vist el fum realment a prop. Es veia molt fum, es veia com molt extès i com que cremava molt, amb molta força, i ha sigut una mica... que a mi m'ha espantat bastant. Ens ha estranyat molt els veïns, que l'altre dia, igual que ens van arribar una alerta de que ens confinéssim, avui no ens ha arribat cap alerta.
4: Com a mesura preventiva, s'ha evacuat la casa de colònies Camp Micaló, el càmping i un centre d'acollida de menors. Les persones evacuades han estat reallotjades als pavellons de Sant Quirze, Safaja, Centelles i també Aiguafreda. També s'ha ordenat el confinament del nucli de les cases del Pla de la Casanova i de l'hostal rural Mas Blanc i un centre d'acollida d'animals que queda dins d'aquest perímetre. L'alcalde del municipi veí, Sant Feliu de Codines, Pol Cabotí, ha explicat a 3Cat Info que posen a disposició instal·lacions per totes aquestes persones desallotjades.
7: Donar aquest suport també logístic, policial, també de protecció civil, ADFs, doncs al municipi de Sant Quirze Safaja, municipis veïns, i que d'alguna forma en aquestes situacions és importantíssim que fem aquesta pinya, perquè avui és aquí i demà podem patir-lo en un altre municipi.
4: Els municipis de Sant Feliu de Codines i Vigues i Riells, que també ha posat a disposició tots els ADFs per frenar l'incendi, comparteixen l'espai natural de Sant Miquel del Fai, que tenia ja tots els accessos tancats per les altes temperatures i on les flames no han acabat accedint.
0: En paral·lel, els bombers també han estabilitzat les dues represes de l'incendi d'Aiguamúrcia a l'Alt Camp, que s'ha declarat aquest migdia. Han cremat 14 hectàrees aquestes represes, segons les dades dels agents rurals. Tarragona, Jordi Barranca.
8: Afecten els termes municipals de Querol, a l'Alt Camp i de Pontons, a la comarca veïna de l'Alt Penedès. Un cop l'han donat per estabilitzat, els bombers mantenen dotacions terrestres treballant-hi després que els mitjans aeris s'hagin retirat al vespre. Les represes han cremat 14 hectàrees, la qual cosa fa pujar a 162 les hectàrees cremades pel foc originat diumenge a Aiguamúrcia, a l'Alt Camp, segons les dades dels agents rurals. Aquest dimecres també els alcaldes de la zona s'han reunit amb el president de la Generalitat i la consellera d'Interior. Els han reclamat més recursos per l'extinció d'incendis i també per la gestió forestal. Mentrestant, es continua buscant la persona que hauria provocat els focs declarats en aquesta zona l'última setmana.
0: I tot i que Catalunya ha superat el pic de la tercera onada de calor, el risc d'incendis manté nivell màxim en 107 municipis per aquest dijous. Segons l'última actualització del Pla Alfa, els agents rurals mantenen el risc més alt a les comarques de Ponent i de la Catalunya Central. També es manté prohibit l'accés a 6 espais naturals, mentre que reobren el de Montserrat i el de Sant Llorenç del Munt. Sergio Delgado és sotsdirector de Protecció Civil en declaracions a 3Cat Info.
9: Hem de recordar que hi ha una sèrie d'espais de massissos que està restringit als accessos, que hi ha una sèrie de mesures prohibides de desenvolupar en el medi natural i que tothom, abans de fer una activitat en el medi natural, consulti aquestes mesures, s'asseguri que pot realitzar aquesta activitat en el medi natural i, en general, mantingui aquesta prevenció.
0: 220 municipis de 25 comarques estaran al nivell 3 del Pla Alfa, que preveu un risc alt d'incendi.
1: 3CAT Info. Ràdio d'informació 24 hores.
0: Més de mig miler de persones han fet sentir el seu condol als familiars dels dos germans d'11 anys que dilluns es van ofegar al riu Ter a Manlleu, a Osona. Ho han fet en un minut de silenci colpidor, en què han participat amics i mestres dels dos menors i també veïns del municipi. Segons els familiars, les dues criatures no sabien nedar i, de fet, la principal hipòtesi dels Mossos és que es tracta de dues morts accidentals. Manlleu, Unitat Mòbil, Xavier Cussó i Nati Adell.
10: Aplaudiments finals per culminar un minut de silenci colpidor i dolorós amb la família de les víctimes, el conseller de Justícia, molts alcaldes de la comarca i molta presència de la comunitat ganesa i també de la comunitat educativa on estudiaven els menors. I veïns també de Manlleu afectats per la tragèdia que viuen així.
11: Molt malament, perquè uns nens tan, tan macos i jovenets i bessons i que passés una cosa d'aquestes és inesperada i no t'ho esperes.
12: Cada vegada hi ha més canalleta, les piscines no són suficients, agafen calor i tenen el riu a mà. I no són conscients del perill que és el riu.
10: Plors i tristesa per dir adéu als menors del barri de l'Erm que es van acostar al riu per refrescar-se abans d'anar a casa i no en van sortir amb vida. Els infants no sabien nedar i la família no sabia que estaven al riu. Ens ho ha avançat aquesta emissora un familiar, en Berlús.
13: Els nens no sabien nedar i estan jugant i va passar això i ja està. No sabien nedar els nens. Es pensaven que els havien sequestrat o alguna cosa. Els pares no sabien que estan al riu, perquè els nens sempre juguen aquí a prop. A vegades aquí a l'escola Puigdegut fa com portes obertes i pots anar a jugar quan vulguis. I no sé com han arribat allà al riu i no sabien res.
10: Un minut de silenci dur que recorda molt el que vam viure amb la mort de 5 adolescents en un incendi d'un traster aquí a Manlleu. Aquest dijous farà just 5 mesos. El municipi encara no s'ha recuperat d'aquella tragèdia quan ha arribat aquesta altra, l'ofegament doble de dos germans bessons. Tot fa pensar que va ser un accident.
0: 13 ferits han estat traslladats a l'hospital perquè un arbre ha caigut sobre el porxo d'una masia mentre un grup de nens i monitors hi estaven dinant en una excursió. Ha passat aquest dimecres a Batet de la Serra, a Olot, a la Garrotxa. Una de les monitores ha resultat ferida greu i l'han traslladat a l'Hospital Josep Trueta de Girona amb una fractura i un traumatisme. Girona, Laia Claret.
14: Eren 22 persones, de les quals 16 eren menors d'edat i tenien entre 9 i 11 anys, i els altres 6 eren adults. En un primer moment s'ha parlat d'un accident en una casa de colònies, però no és així. Eren un grup que estava dinant sota el porxo d'una masia per protegir-se del sol, i un arbre molt gros ha caigut sobre el porxo, que era de bigues de fusta i teules. El SEM ha atès 22 persones totes, però 13 les han traslladat a l'hospital. Hi ha una monitora ferida greu amb una fractura i un traumatisme i l'han traslladat al Trueta. Un menor ferit menys greu amb una fractura i l'han portat a l'Hospital d'Olot. I 11 ferits lleus, 8 adults i 3 menors, els quals també els han portat a l'Hospital d'Olot. Els menors que no han hagut d'anar a l'hospital els han traslladat al Centre Cívic Cal Fuster d'Olot perquè les famílies els anessin a buscar. Els cossos d'emergència han rebut l'avís cap a les 3 de la tarda de dimecres. Fins al lloc dels fets s'hi han desplaçat els Mossos, els bombers, 5 ambulàncies del sistema d'emergències mèdiques, un helicòpter medicalitzat i un equip de psicòlegs.
0: Els Estats Units bombardegen l'Iran per 5è dia consecutiu amb l'objectiu de minvar les capacitats militars de la República Islàmica i dificultar que ataquin més vaixells comercials a l'estret d'Hormuz. El president Donald Trump ha admès en una entrevista a la cadena Fox que, malgrat els atacs nord-americans, els iranians continuen sent perillosos i insisteix que Teheran vol negociar.
15: Hem reduït la seva capacitat de llançar míssils en un 88%, gairebé el 90%, però això no vol dir que no continuïn sent perillosos. Són gent fastigosa, però volen arribar a un acord. Us dic que volen un acord.
0: Trump vol forçar la represa de les negociacions amb amenaces d'atac sobre infraestructures energètiques i viàries, però no diu quan es farien.
15: No m'agrada posar terminis, però ho saben de sobres, ja saben de què va. Val més que es portin bé.
0: I el president iranià, Massoud Pezeshkian, assegura que defensarà el país dels atacs nord-americans, que, segons diu, no porten enlloc.
16: Els Estats Units continuen amb la seva retòrica buida i persisteixen en les seves accions. Però la pregunta és, han aconseguit els objectius sobre el terreny? Què han aconseguit aquells que pretenien destruir Iran? Nosaltres defensarem cada pam del nostre territori. I les declaracions irrespectuoses són pròpies d'ells, no de nosaltres.
0: L'Iran, que ha tornat a atacar objectius dels Estats Units a Jordània, Kuwait i Bahrein, adverteix ara que podria bloquejar altres vies regionals de transport marítim, a més de l'estret d'Hormuz.
1: El temps.
0: Sentim la previsió de Gemma Puig.
17: Dijous encara mantindrem aquestes temperatures altes durant la nit i matinada, a costat de dormir, temperatures i nits tropicals a comarques interiors, nits tòrrides a la façana litoral, força núvols, aquest cel tapat, aquesta xafogor molt marcada a tota la façana litoral, amb una mica més d'inestabilitat de cara a aquest matí migdia cap a punts de l'Alt Pirineu i també alguns ruixats o tronades a més comarques cap al Pirineu, Prepirineu, de cara a la tarda. Fins i tot algunes doncs, una mica més significatives. A més, encara amb pols sahariana i, per tant, acompanyades de fang. Un cel ennuvolat també de cara a la tarda, estones algunes clarianes i unes temperatures que al migdia sí que començarien a desinflar-se una miqueta. Farà calor, però ja els valors més alts tocarien els 38 o 39 graus cap a ponent. Divendres no variarà gaire el termòmetre. Si fa no fa, potser baixa una miqueta més. I aquesta seria la tendència. Tindrem temperatures altes per l'època, estem en plena canícula, però ja no tindrem aquests valors tan disparats.
1: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: Declaració destacada a l'Audiència Nacional pel cas Leire. La presidenta del PSOE, Cristina Narbona, veu indicis preocupants contra l'exmilitant socialista en els informes de la Guàrdia Civil, però assegura que no sabia res de les maniobres de Leire Díez, a qui coneix des del 2017, ni de les clavegueres del partit. Són declaracions a la sortida dels jutjats.
18: Pero que lo que yo no conocía en absoluto era que Leire pudiera presuntamente estar organizando una trama dentro del partido.
0: El jutge ha citat la presidenta del PSOE en qualitat de testimoni per uns missatges en què l'exmilitant socialista li oferia ajuda per capgirar les investigacions a l'entorn del partit i de Pedro Sánchez. Cristina Narbona ha explicat que li va comentar a Díez que ho derivava tot a Santos Cerdán, el número 3 del PSOE, i que després ja no en van parlar més.
18: Jo li havia derivat a Santos Cerdán. I Santos Cerdán, preguntado por mí unos días después, me había dicho que no había traído nada de interés.
0: Abans de Narbona, dos fiscals han reconegut que es van reunir dos cops amb Leire Díez, a qui asseguren que no coneixien, i també amb un dels advocats de Santos Cerdán. Han dit que els van oferir informació sobre la trama d'hidrocarburs, però que no la van fer servir i que després van explicar les reunions a l'exfiscal general de l'Estat, Álvaro García Ortiz. I Begoña Gómez, la parella de Pedro Sánchez, ja ha entregat al jutge els bitllets d'avió amb què va volar a Londres per la graduació de la seva filla. Li dona els bitllets, però recorre la petició que l'obliga a acreditar que va fer servir el passaport només per entrar al Regne Unit. En el seu escrit, la defensa de Gómez adverteix que les autoritats britàniques no estampen segells físics als passaports. L'advocat acusa el jutge Juan Carlos Peinado de reclamar una prova diabòlica i l'insta a dirigir-se al Regne Unit per certificar ell mateix els registres d'entrada i sortida de la dona del president espanyol. Tot això mentre cueja la condemna al germà del president espanyol Pedro Sánchez, inhabilitat per prevaricació. Alberto Núñez Feijóo ha assegurat davant la plana major del PP europeu reunida a Madrid que Espanya pateix l'amenaça d'una democràcia debilitada i ha inclòs Sánchez en el grup de líders autoritaris.
19: Si recela de los jueces, si desprecia las mayorías parlamentarias cuando no le favorecen y si teme a las urnas si no le aseguran el poder, no busquen más. Eso es un presidente autoritario.
0: Des de la Moncloa, ministres com Arcadi Espanya i Pablo Bustinduy qüestionen la sentència a David Sánchez i insisteixen en la seva innocència. Mentrestant, el PSOE amplia la distància respecte al PP segons el baròmetre del CIS, malgrat els casos que esquitxen l'entorn de Pedro Sánchez i la condemna a l'exministre Ábalos pel cas Mascaretes. Segons l'última enquesta, si ara es fessin eleccions al Congrés dels Diputats, el Partit Socialista guanyaria els comicis amb el 33% dels suports, 8 punts més que el PP. Vox es mantindria com a tercera força i baixaria mig punt. Esquerra en pujaria gairebé un, mentre que Junts recularia unes dècimes, que és el mateix que li passaria a Sumar. Pel que fa a preocupacions, segons el CIS, el que més amoïna els ciutadans és l'habitatge. La immigració, però, es cola en la segona oposició per sobre dels problemes polítics, la corrupció i el frau i l'economia. Més qüestions. Esquerra Republicana es queda al govern de Girona en espera del repartiment de carteres que els proposi l'alcalde Lluc Salelles després de la sortida de Junts. El PSC, el partit que va guanyar les eleccions, diu que es demostra que el pacte tripartit ha estat un fracàs i allarga la mà per aprovar els propers pressupostos. Girona, Núria Peraire.
20: En un comunicat, Esquerra diu que la sortida de Junts del govern obre una situació d'incertesa institucional i destaca que valoraran la proposta que els faci arribar l'alcalde properament. El regidor del PSC, Maxi Fuentes, ha qualificat el pacte de govern de Guanyem Junts i Esquerra de fracàs i diu que s'ofereixen per negociar i aprovar els pròxims pressupostos.
21: Col·laboració total per aturar aquesta paràlisi. Això què vol dir? Vol dir diàleg, vol dir mà estesa, vol dir oberts a la col·laboració, vol dir des de la setmana vinent o des de quan l'alcalde vulgui, disposició absoluta a debatre, arribar a acords per exemple, als propers pressupostos.
20: Al matí de Catalunya Ràdio, l'alcalde Lluc Salelles ja s'obria a negociar amb la resta de partits durant els 10 mesos que queden abans de les eleccions municipals de l'any que ve.
22: Comptem que temes transcendentals els podrem negociar directament també amb ells per poder ser aprovats a nivell de ple i, si no, doncs, també existeix doncs, la possibilitat de que algun tema en què ens puguem posar d'acord doncs, puguem acordar-lo amb el Partit dels Socialistes de Catalunya i a partir d'aquí doncs, tirar endavant.
20: La portaveu de Junts, Gemma Geis, s'ha compromès a donar suport a allò que sigui bo per la ciutat.
0: La inflació puja una dècima al juny a Catalunya pel final de la rebaixa de l'IVA de la llum i el gas i se situa en el 3,2%. Això ha fet que les despeses relacionades amb l'habitatge s'hagin enfilat un 4% a Catalunya. Aquest encariment ha coincidit, a més, amb l'alça de preus habitual a l'inici de la temporada turística, on els paquets de viatges han pujat gairebé 8 punts. Del cistell de la compra s'han encarit sobretot els ous, la carn de boví i el peix. Els sindicats reclamen mesures públiques per reduir la inflació. Òscar Riu és membre de la UGT.
23: La nostra ciutadania no pot assumir sense l'augment dels salaris. És per això que fem una crida a contenir aquest augment dels IPCs i, sobretot, augmentar els salaris.
0: Per demarcacions, els preus van repuntar a Barcelona i Tarragona i, en canvi, es van moderar a Lleida i a Girona. Josep Pons s'acomiadarà del Liceu amb la 8a Sinfonia de Mahler. El director musical del Gran Teatre tanca així una etapa de 14 anys en el càrrec. El mestre Pons ha fet balanç d'aquests 14 anys al capdavant de l'orquestra del Liceu i assegura que ha aconseguit que sigui una formació de primer nivell i atractiva.
24: Crec que el més important és que hem aconseguit atraure el millor talent de les noves generacions, que desitgessin venir a l'orquestra del Liceu. O sigui, jo puc afirmar, sense cap mena de rubor, que ara entre els músics el Liceu és una orquestra que està de moda. Volen venir.
0: Josep Pons ha dirigit al Liceu 84 títols diferents en 360 funcions i assegura que marxa havent aconseguit tot el que s'ha proposat. La darrera peça que dirigirà com a titular serà la 8a Sinfonia de Mahler el 24 de juliol, una peça que ell considera que és l'Everest del món sinfònic. El director britànic Jonathan Nott substituirà Pons a la direcció musical del Liceu a partir de la temporada vinent.

0: Esports.
1: Amb David Ubach. L'Argentina de Leo Messi serà la rival de la selecció espanyola a la final del Mundial de Futbol. I és que la segona semifinal, jugada aquest dimecres a Atlanta, els actuals campions, els argentins, s'han imposat per 1-2 a Anglaterra in extremis, remuntada inclosa, per tant, als últims instants de l'enfrontament. Una Anglaterra que, després d'una primera meitat molt discreta per part de tots dos equips, de seguida en parlarem, s'ha avançat al tram inicial de la represa, al minut 55 de partit, per tant, al 10 del segon temps, amb un gol del nou fitxatge del Barça, Anthony Gordon, que ha rematat al segon pal una bona centrada des de la banda dreta atacant dels anglesos. Argentina s'ha estirat, ha fet una passa endavant amb diverses ocasions clares de gol per haver empatat el partit. No ho ha aconseguit fins que al minut 85 l'1-1 ha arribat de les botes d'Enzo Fernández, amb un xut llunyà des de fora de l'àrea, i 7 minuts més tard, ja dins de l'afegit, Lautaro Martínez ha fet l'1-2 definitiu al minut 92 de partit, per tant, al 2 del temps extra, en rematar una centrada a l'interior de l'àrea. Tots dos gols argentins, per cert, han sortit de les botes de Leo Messi, que ha donat les dues assistències per accedir a la setena final mundialista de l'Argentina. Han acabat declaracions a cop calent per començar del seleccionador argentí Lionel Scaloni als micròfons de Televisió Espanyola.
2: La camiseta lo amerita, dar todo hasta el final, no guardarse nada, y y han demostrado una vez más que lo sienten como uno más, así que contentísimo.
1: Scaloni, que ha lluat, doncs, la lluita i la capacitat de reacció del seu conjunt per capgirar un partit que tenien molt coll amunt, després d'un enfrontament ben aspre, molt intens i fins i tot farcit de picabaralles i interrupcions, donada la rivalitat històrica entre totes dues seleccions. L'Argentina, doncs, que passa a una final que jugarà diumenge a Nova Jersey contra la selecció espanyola.
0: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: Mundial a banda, parlem encara de futbol amb diversos aspectes relatius al Barça, per exemple, com el fet que l'alemany Karim Adeyemi hagi arribat ja a Barcelona per passar aquest dijous la revisió mèdica. És el pas previ a segellar el seu fitxatge pel Barça per les 5 properes temporades. Un Barça que ha fet més proves mèdiques complementàries a Frenkie de Jong, que té una lesió al genoll dret sense especificar. Ara, a jugador i club han d'acabar de decidir si el migcampista neerlandès segueix un tractament conservador o bé si passa pel quiròfan. En funció d'això, el temps de recuperació serà més llarg o més curt, però en qualsevol cas no seran 6 mesos, perquè no són els lligaments creuats els que estan afectats. Mentrestant, Barça banda, l'espanyol masculí marxa cap a Navata, ho ha fet aquest dimecres, i a l'Alt Empordà hi farà l'estada de pretemporada fins al 22 de juliol, i jugarà dos amistosos, aquest dissabte amb l'Olot i dimarts contra el Pau de la segona divisió francesa. Més futbol per explicar que la Lliga Femenina, Caroline Graham, ha renovat amb el Barça fins al 2028. La davantera noruega, un extrem de 31 anys, va arribar al 2019 al Club Blaugrana. També a la Lliga Femenina, Txell Font fitxa pel Badalona Women. La portera de 21 anys deixa, doncs, el Barça bé i fitxa pel conjunt badaloní.
3: És un projecte que des del principi ha confiat en mi. Crec que estem creixentment igual que jo i estem en el mateix punt, i crec que ens pot aportar coses positives als dos. Sobretot vinc amb moltes ganes de tenir molts minuts i de poder aportar el meu granet de sorra a l'equip.
1: Precisament, sense moure'ns del Badalona, Vicky Losada, nou fitxatge de l'equip badaloní, en format sessió via Bristol City anglès, ha parlat del tot costa de Catalunya Ràdio sobre el seu canvi d'aires, precisament.
4: Supercontenta. Feia temps que volia tornar a casa i la veritat que molt contenta d'arribar amb aquest nou projecte, amb el Badalona, i amb moltíssimes ganes de començar.
1: I a la segona divisió masculina, mentrestant, el Girona ha renovat el porter del filial Sergi Puig, de 28 anys, fins al 2027, i li ha fet fitxa del primer equip. Obrim ara bloc poliesportiu parlant de bàsquet.
0: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: Nicola Provítola, el base argentí, torna al Joventut per les tres properes temporades. Firma, per tant, fins al 2029 amb l'equip verd i negre per encetar la caçada a la seva segona etapa a Badalona. El Barça, per la seva banda, ha anunciat el fitxatge del pivot nord-americà Josh Nebo, provinent del Milà.
5: Sí, el meu objectiu principal és guanyar. Això és el que vull. Puc aportar a l'equip en defensa, rebots, finalització, lideratge i caràcter.
1: Nascut fa 28 anys a Texas, Nebo té passaport eslové i firma per 3 temporades. I, d'altra banda, la Puel de Jerusalem ha oficialitzat el fitxatge de Tomas Satoranski, el basatxec ex del Barça, per les dues properes temporades. També en bàsquet, a l'ACB el Manresa ha anunciat l'arribada de l'epivot búlgar Jordan Minchev, que fins ara ha jugat al Chemnitz de la Lliga Alemanya. Minchev firma fins al 2028 amb el club Manresa.
0: 3CAT Info.
1: I el Tour de França triomfa l'esprint per al noruec Soren Wanekskiold de l'1X a l'11a etapa, després de 161 quilòmetres de perfil pla entre Vichy i Nevers. A la general, Tadej Pogačar continua com a líder.
0: 3CAT Info. Són 2:15.

0: Aquestes són les principals informacions. El Tribunal de Justícia de la Unió Europea dirà aquest dijous si la llei d'amnistia és aplicable a Puigdemont, Junqueras i als altres líders del procés en les causes vinculades a la malversació, i també si és aplicable als CDRs encausats per terrorisme. La sentència europea podria aplanar el retorn en un futur de l'expresident Puigdemont i la resta d'exiliats. Estabilitzats els dos incendis que s'han declarat aquest dimecres a Sant Quirze Safaja, al Moianès i a Querol, a l'Alt Camp. Els bombers aprofitaran la baixada de temperatures i l'augment de la humitat de les pròximes hores per assegurar els perímetres. A partir d'ara us explicarem que Ucraïna ha atacat la principal central elèctrica de la regió de Crimea i més d'una vintena de vaixells russos amb drons al mar d'Azov, que se sumen al més d'un centenar que l'exèrcit ucraïnès ha bombardejat amb drons en els últims dies. Us explicarem també que França ha aprovat la llei que regula el suïcidi assistit i l'eutanàsia. El text ho permetrà a persones majors d'edat que pateixin una malaltia greu i incurable en fase avançada o terminal i amb un patiment que considerin insuportable. I segons Pimec, 6 de cada 10 empreses veuen com a l'hora de contractar hi ha candidats que es fan enrere per la dificultat de trobar habitatge a un preu assequible.
1: Esports.
0: David Ubach, què destaquem?
2: Que l'Argentina de Leo Messi serà la rival de la selecció espanyola a la final del Mundial de Futbol de diumenge. A la segona semifinal, jugada aquest dimecres a Atlanta, els actuals campions s'han imposat per 1-2 a Anglaterra, remuntada inclosa als últims instants amb gols d'Enzo Fernández i Lautaro Martínez, que han capgirat el que havia fet també al segon temps el nou blaugrana Gordon.
0: I el temps aquest dijous tindrem un matí ennuvolat, encalitjat i càlid, amb mínimes tropicals a l'interior i tòrrides a la costa. A mig matí hi haurà algun primer ruixat a l'Alt Pirineu i a la tarda cauran més ruixats i tempestes al Pirineu i al Prepirineu. La calor serà intensa però no extrema i els valors més alts seran a Ponent i a la Conca de Tremp, rondant els 40 graus. Aquest dijous, dia clau per l'amnistia. El Tribunal de Justícia de la Unió Europea dirà si aquesta llei és aplicable a Puigdemont, Junqueras i als altres líders del procés en les causes vinculades a la malversació i també si és aplicable als CDRs encausats per terrorisme. La sentència pot aplanar el camí per al retorn en un futur de l'expresident Puigdemont i la resta d'exiliats. Luxemburg, Bruno Fortea Mires.
3: A diferència dels líders, aquesta sentència sí que pot tenir efectes directes per als 12 activistes del CDR acusats de terrorisme. Si el Tribunal de Luxemburg avala l'amnistia pel que fa al terrorisme, aquests membres dels Comitès de Defensa de la República quedarien a un pas de ser amnistiats. En canvi, és més complexa la situació de Puigdemont, Junqueras i la resta de polítics afectats per la malversació i que estan o bé inhabilitats o bé a l'exili. Els jutges europeus decidiran si són amnistiats les despeses del procés i del referèndum de l'1 d'octubre. I el Tribunal Constitucional espanyol espera aquesta sentència per decidir si demana al Suprem que amnistiï Puigdemont i que aixequi l'ordre de detenció que pesa sobre ell. Com més clara sigui la sentència europea d'aquest dijous, menys marge tindrà el Suprem espanyol per portar el cas de nou a la justícia europea i dilatar així el retorn de Puigdemont i dels exconsellers Comín i Puig, també a l'exili. De moment, l'única opinió que ha sortit de la justícia europea és la de l'advocat general, una figura que en la gran majoria dels casos orienta la decisió final dels jutges. I en aquest cas, l'advocat general va avalar la llei d'amnistia, tant pel que fa al terrorisme com pel que fa a les despeses del procés.
0: Estabilitzat l'incendi de Sant Quirze Safaja, al Moianès, després de cremar un centenar d'hectàrees. Les flames, que han començat aquest dimecres al migdia, han obligat a evacuar preventivament una casa de colònies, un centre de menors i un càmping de la zona i també a confinar algunes masies. L'evolució del foc és bona i els bombers aprofitaran les millores meteorològiques de les pròximes hores per assegurar el perímetre. Unitat mòbil a Sant Quirze Safaja, Matilde Seoane i Cèlia Forment.
4: El foc s'ha declarat a la zona de Puig d'Olena, just per sobre del càmping Lilla, i segons els bombers no hi ha hagut ni danys materials ni estructurals, tot i que les flames han calcinat 97 hectàrees. Les properes hores els cossos d'emergència continuaran remullant la zona per evitar revifalles, com ha explicat Joan Reyes, sotsinspector dels bombers i cap de planificació de l'incendi.
5: Baixa la calor, pugen les humitats, aprofitarem molt bé aquestes hores de treball en què les condicions meteorològiques són favorables, i demà veurem, no, el pic del del migdia, novament uns dies amb onades de calor, amb temperatures molt altes, i allà aquí passarà doncs, la prova del cotó, no? Si el perímetre que treballarem bé aquesta nit, doncs demà passa la prova de foc, no tenim represes.
4: Alguns dels veïns de Sant Quirze Safaja que han patit per la proximitat de les flames lamenten que no hagin rebut una alerta és alerta als mòbils.
1: M'he espantat molt perquè he vist el fum realment a prop. Es veia molt fum, es veia com molt extès i com que cremava molt, amb molta força, i ha sigut una mica... que a mi m'ha espantat bastant. Ens ha estranyat molt els veïns que l'altre dia, igual que ens van arribar una alerta de que ens confinéssim, avui no ens ha arribat cap alerta.
4: Com a mesura preventiva, s'ha evacuat la casa de colònies Camp Micaló, el càmping i un centre d'acollida de menors. Les persones evacuades han estat reallotjades als pavellons de Sant Quirze, Safaja, Centelles i també Aiguafreda. També s'ha ordenat el confinament del nucli de les cases del Pla de la Casanova i de l'hostal rural Mas Blanc i un centre d'acollida d'animals que queda dins d'aquest perímetre. L'alcalde del municipi veí, Sant Feliu de Codines, Pol Cabotí, ha explicat a 3cat Info que posen a disposició instal·lacions per totes aquestes persones desallotjades.
6: Donar aquest suport també logístic, policial, també de protecció civil, ADFs, doncs al municipi de Sant Quirze de Safaja, municipis veïns, i que d'alguna forma en aquestes situacions és importantíssim que fem aquesta pinya, perquè avui és aquí i demà podem patir-lo en un altre municipi.
4: Els municipis de Sant Feliu de Codines i Bigues i Riells, que també ha posat a disposició tots els ADFs per frenar l'incendi, comparteixen l'espai natural de Sant Miquel del Fai, que tenia ja tots els accessos tancats per les altes temperatures i on les flames no han acabat accedint.
0: En paral·lel, els bombers també han estabilitzat les dues represes de l'incendi d'Aiguamúrcia a l'Alcamp, que s'han declarat aquest migdia. Han cremat 14 hectàrees, segons les dades dels agents rurals. Tarragona, Jordi Barranca.
7: Afecten els termes municipals de Querol, a l'Alt Camp, i de Pontons, a la comarca veïna de l'Alt Penedès. Un cop l'han donat per estabilitzat, els bombers mantenen dotacions terrestres treballant-hi després que els mitjans aeris s'hagin retirat al vespre. Les represes han cremat 14 hectàrees, la qual cosa fa pujar a 162 les hectàrees cremades pel foc originat diumenge.

0: L'exèrcit ucraïnès ha atacat la principal central elèctrica a Sebastopol, a la regió de Crimea, que produeix gairebé el 50% de l'electricitat de la península. És un atac que se suma als que Kiev ha llançat els últims dies amb drons contra un centenar llarg d'embarcacions al mar d'Azov, sobretot vaixells, petroliers i mercants, amb l'objectiu d'aïllar la península. En paral·lel, Ucraïna ha firmat amb la Unió Europea un acord per augmentar conjuntament la producció de drons. L'anunci l'ha fet la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen.
1: Aquest acord unirà l'enginy ucraïnès i la capacitat industrial d'Europa. I amb aquest acord el nostre missatge és clar. Ara és el moment d'invertir a Ucraïna, perquè això significa invertir a Europa i invertir en la nostra seguretat comuna.
0: I el president ucraïnès, Volodymyr Zelensky, ha assegurat que abans que s'acabi el 2026, Ucraïna produirà míssils Patriot.
2: Esperem que abans d'acabar el 2026 tinguem la capacitat tècnica de produir míssils Patriot, fets per l'equip ucraïnès, míssils americans produïts per les nostres pròpies forces.
0: Rússia, per la seva banda, ha fet a les últimes hores almenys 6 morts al nord d'Ucraïna i al sud, a Odessa. Una trentena de països es reuneixen a Madrid per debatre com salvar la cultura palestina. Els ministres de Cultura espanyol i palestí han inaugurat la primera conferència en què buscaran suport econòmic i polític per aconseguir la recuperació cultural de Palestina després de la destrucció de Gaza. Madrid, Àngels Lafuente.
3: Unificar esforços per fer de la cultura un punt de trobada i de pau. Aquest és el principal objectiu i el repte d'aquesta primera conferència, un espai pensat perquè els responsables de cultura dels diferents països debatin i concretin fórmules de col·laboració directa amb el sector cultural palestí. Una iniciativa per donar resposta a l'impacte que el genocidi està tenint sobre la cultura i el patrimoni material i immaterial del poble palestí. Ernest Urtasun, ministre de Cultura.
4: No hay fronteras ni vallas para la poesía, para el arte, para la música, para la creación, ni para las comunidades que se tejen en torno a la cultura. La cultura es un salvoconducto imprescindible para la memoria y el futuro de un pueblo.
3: El que pretén la conferència és donar suport, no només polític, sinó també econòmic, per recuperar el teixit cultural de Palestina. I és que, segons el subdirector de Cultura de la UNESCO, Nayet Al-Fayed, el 76% dels actius culturals de Gaza estan danyats, per un valor superior als 183 milions de dòlars. I davant d'aquest escenari ha demanat el suport de la comunitat internacional per rescatar i protegir aquest patrimoni. El Museu del Prado ha acollit els assistents de més de 30 països, representants d'organismes com la UNESCO o la Lliga Àrab, i un altre museu madrileny, el Reina Sofia, servirà per a la foto de família davant del Guernica, el símbol de la resistència d'un poble a la guerra i la destrucció.
0: I en parlàvem al sumari. França ha aprovat definitivament la llei que regula l'eutanàsia i l'ajuda a morir. El text ha tirat endavant a l'Assemblea Nacional després d'un periple parlamentari marcat pels desacords amb el Senat, que des del 2025 havia tombat la llei fins a dues vegades. La nova normativa permet l'eutanàsia i el suïcidi assistit a persones majors d'edat que pateixin una malaltia greu i incurable en fase avançada o terminal i amb un patiment que considerin insuportable. El pacient haurà de presentar una sol·licitud per escrit que serà avaluada per un equip mèdic. I si rep el vistiplau, la decisió haurà de ser ratificada després d'un període de reflexió de 2 dies. Des de l'Associació pel Dret a Morir Dignament celebren que el text hagi tirat endavant.
5: Avui és un dia històric perquè per primera vegada a França tindrem una legalització de la mort assistida, basada tant en el suïcidi assistit, en què la persona ingereix la substància per si mateixa, com en l'eutanàsia, per als casos en què la persona no pot fer aquest acte pel seu compte.
0: Tot i quedar aprovada, abans que la llei pugui entrar en vigor, serà examinada pel Consell Constitucional la petició del primer ministre, Sebastián Lecornu, que en revisarà alguns punts, entre els quals el termini de reflexió. I encara en plana internacional, el Regne Unit vol limitar l'accés dels adolescents a les xarxes socials amb un toc de queda les nits per als joves de 16 a 17 anys. També se'ls limitaran les funcions més addictives, com la reproducció automàtica de vídeos. La mesura complementarà la prohibició de les xarxes socials per als menors de 16 anys, anunciada el mes passat. Londres, Quim Olivares.
6: Els britànics de 16 i 17 anys tindran activat per defecte un toc de queda a les xarxes socials entre la mitjanit i les 6 del matí. Se'ls inhabilitaran funcions addictives com mirar vídeos online que s'activen automàticament un darrere l'altre, o se'ls reforçarà també la protecció davant la intel·ligència artificial que dona consell

0: ells no verificats sobre salut mental. Això i la prohibició total de les xarxes socials per a menors de 16 anys anunciada el mes passat els millorarà la capacitat de concentració, la qualitat del son i la vida familiar, segons l'executiu. Els activistes valoren la mesura, però la troben poc ambiciosa. Sentim Ellen Rum, que va perdre el seu fill de 14 anys en un repte viral online en declaracions a l'emissora BBC4.
1: Crec que és bona qualsevol cosa que millori la seguretat dels nens online, però no va prou lluny. Els adolescents que estan acostumats a la xarxa socials simplement desactivaran aquesta funció i continuaran fent scrolling, així que no és prou bo. Crec que la responsabilitat ha de recaure en les empreses tecnològiques.
0: El govern britànic espera començar a tramitar la llei al Parlament a finals d'any per tenir-la enllestida a la primavera del 2027.
2: Sis de cada 10 empreses han vist com a l'hora de contractar hi ha hagut candidats que es feien enrere per la dificultat de trobar habitatge a preu assequible. Ho diu un informe de la patronal Pimec. Segons l'estudi, les empreses veuen frenat el seu creixement, ja que hi ha projectes que no es poden tirar endavant per la impossibilitat d'ampliar la plantilla. Pel president de Pimec, Antoni Cañete, aquesta situació afecta la competitivitat.
3: Que no es puguin cobrir llocs perquè no n'hi ha habitatge o perquè l'habitatge que n'hi ha té uns costos que fa impossible que n'hi hagi o es pugui produir la contractació, el problema va més enllà de l'àmbit social.
2: El president de l'Observatori de la Pimec a Catalunya, Oriol Amat, ha explicat al Catalunya Vespre que això provoca una pressió sobre els sous.
4: Hi ha també una part important de persones que renuncien inclús quan ja tenen l'oferta, i, per tant, les empreses troben que han d'incrementar els preus, diguem-ne, la retribució que tenien prevista per a aquell lloc de treball.
2: Segons l'enquesta, la situació és especialment complicada a l'hora de cobrir vacants de tècnics qualificats amb sous inferiors a 35.000 euros. A més, s'hi afegeix el problema de la mobilitat. La poca oferta d'habitatge fa que augmentin els desplaçaments en unes vies que sovint ja estan saturades o tenen un transport públic deficient.
5: 3CAT Info.
2: L'Autoritat Independent de Responsabilitat Fiscal reclama a les administracions públiques un ajust de 10.000 milions d'euros per complir amb les regles fiscals acordades amb Brussel·les. La presidenta de l'AIREF, Inés Olóndriz, ha advertit que Espanya ha de prendre mesures abans no expiri el 2028 al límit per equilibrar els comptes.
6: Seria necessari que l'administració central, más las comunidades autónomas, pero sobre todo la administración central, adoptasen medidas por el importe equivalente a 6 dècimes de PIB.
2: En el seu informe sobre l'execució pressupostària, l'Autoritat de Responsabilitat Fiscal recull que la despesa computable de l'administració de l'Estat ha crescut el doble que la de les comunitats. L'AIREF veu risc d'incompliment en els límits de despesa a la Generalitat i entre els ajuntaments que assenyala hi ha el de Barcelona. En conjunt, l'informe destaca que els ingressos estan creixent gràcies a l'augment de la recaptació pel bon comportament de l'economia, però també alerta que les despeses han augmentat per sobre del previst i per això calcula que el dèficit públic espanyol creixerà aquest any fins al 2,6% del PIB.
5: El temps.
2: És moment per la previsió de Gemma Puig.
7: Dijous encara mantindrem aquestes temperatures altes durant la nit i matinada, a costat de dormir, temperatures i nits tropicals a comarques interiors, nits tòrrides a la façana litoral, força núvols, aquest cel tapat, aquesta xafogor molt marcada a tota la façana litoral, amb una mica més d'inestabilitat de cara a aquest matí migdia cap a punts de l'Alt Pirineu i també alguns ruixats o tronades a més comarques cap al Pirineu, Prepirineu, de cara a la tarda. Fins i tot algunes doncs, una mica més significatives. A més, encara amb pols sahariana i, per tant, acompanyades de fang. Un cel ennuvolat també de cara a la tarda, estones algunes clarianes i unes temperatures que al migdia sí que començarien a desinflar-se una miqueta. Farà calor, però ja els valors més alts tocarien els 38 o 39 graus cap a ponent. Divendres no variarà gaire el termòmetre. Si fa no fa, potser baixa una miqueta més. I aquesta seria la tendència. Tindrem temperatures altes per l'època, estem en plena canícula, però ja no tindrem aquests valors tan disparats.
5: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic també a X. El perfil @3catinfoviari.
2: L'aeroport de Lleida-Alguaire tindrà el segon hangar d'avions més gran de Catalunya. És una iniciativa privada que permetrà fer el manteniment d'una cinquantena d'aeronaus cada any. Lleida, Júlia Albacar.
8: El nou hangar tindrà 6.000 metres quadrats i donarà feina a unes 150 persones. I faran manteniment de Boeing 737 Family i Airbus A320, dels més comuns en l'aviació comercial. El projecte sorgeix d'una iniciativa privada i Michael Bobrovskin és el responsable.
9: Volem començar a treballar al novembre amb 5 línies de producció. Això vol dir tenir 5 avions un al costat de l'altre. Però veiem que vinguin de companyies europees i també espanyoles.
8: S'ha escollit el Guaire pel clima, el preu i la ubicació. A més d'estangar, el govern vol construir un segon més petit i amb això s'esgotarà el sòl industrial de l'aeroport. Per això la previsió serà poder-lo ampliar en un futur. El projecte costarà 10 milions d'euros.
2: Unió de Pagesos alerta que la calor i els preus baixos d'aquesta campanya faran perillar la rendibilitat d'algunes finques de fruita perquè no es podran cobrir els costos de producció. També remarquen que el canvi climàtic convertirà en insostenibles alguns conreus, com la pera. Lleida, Júlia Albacar.
8: Els calibres de la fruita han quedat curts perquè amb la calor els arbres s'han deshidratat i el fruit no s'ha acabat desenvolupant tant. I tot i que els quilos aniran a la baixa, el preu de venda continua sent baix per la pressió de les grans empreses. Ho explica Narcís Poch, responsable nacional del sector de la fruita d'Unió de Pagesos.
10: I bueno, i ara la sensació que hi ha, doncs, o que més que una sensació, és una realitat, és que la gran distribució a nivell europeu doncs, no vol pagar el preu que correspondria per assumir tots aquests costos de producció.
8: Costos de producció, segons el sindicat, que han pujat un 20% entre gasolina, energia, embalatges i mà d'obra, i amb el preu de venda actual no es pot assumir en molts casos aquest augment. A més, la pujada de les temperatures derivada del canvi climàtic ha fet que alguns sectors, com el de la pera, hagin encadenat campanyes nefastes.
10: El canvi climàtic doncs, ens empenyi a canviar els cultius, a buscar varietats que siguin més tolerants a aquests estressos de calor que estem patint últimament, o canviar els cultius directament i buscar d'altre tipus de fruites que es puguin conrear amb temperatures més elevades.
8: Aquest any la calor també ha afectat conreus com la maçana, en què la fruita ha quedat tacada pel sol.
5: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: Desarticulat a Barcelona, un grup especialitzat en estafes financeres que actuava usurpant la identitat de les víctimes. Els delinqüents aprofitaven aquests documents robats per suplantar les víctimes i contractar crèdits o altres productes financers al seu nom, sense que ells ho sabessin. Hi ha 5 persones detingudes i s'han intervingut 1.600 DNIs, passaports i carnets de conduir robats. El sergent Joan Pere García, cap de la unitat d'investigació d'Horta-Guinardó, explica el modus operandi que tenien.
11: Amb la documentació sostreta i utilitzant persones amb semblança física de la víctima, suplantaven la seva identitat i aconseguien les dades bancàries, amb les quals es dedicaven a contractar, doncs, per exemple, targetes de crèdit, es desplaçaven a establiments de joc d'apostes on feien reintegraments en metàl·lic fins a esgotar pràcticament el límit de les targetes fraudulentes.
2: Segons els Mossos, aquest grup va arribar a obtenir més de 131.000 euros en només 12 dies. La investigació continua oberta perquè encara s'ha d'analitzar bona part de la documentació intervinguda i els Mossos no descarten identificar noves víctimes.
5: 3CAT Info.
2: 9 de cada 10 universitaris troben feina 3 anys després d'haver-se graduat. És una de les conclusions principals de l'enquesta sobre inserció laboral dels titulats en graus, màsters i doctorats que ha fet l'ACU, l'Agència de Qualitat Universitària. Els graduats de Salut i Enginyeria són els que tenen feines relacionades amb els estudis i millors sous i contractes, mentre que a l'altra banda se situen els d'Humanitats. De fet, els de Medicina i Odontologia cobren pràcticament el doble que els graduats en Història. La directora de l'ACU, Mercè Gisbert, considera que les universitats podrien fer una millor orientació laboral.
12: Hi ha carreres que la seva estructura és molt professionalitzadora i és el cas de totes les carreres de l'àmbit científico-tècnic i ciències de la salut, i les carreres d'Humanitats i Ciències Socials sempre han sigut carreres molt més àmplies, molt menys orientades només a un tipus de titulació.
2: Per primera vegada, els contactes personals i familiars deixen de ser la via principal d'accés a una primera feina. Ara ho són la iniciativa pròpia, les pràctiques o els portals web. A més, 7 de cada 10 graduats diuen que repetirien els estudis.
13: Era com tronar amb les sabates que fallava.
14: I què passa quan et treus les sabates?
13: Que la ferida és pura. Però em quedo descalço perquè no hi havia cap altre model. Era allò o res.
2: Una última entrevista imaginada entre Montserrat Roig i Maria Aurèlia Campmany. Aquesta és la proposta que s'ha estrenat a la sala Atrium de Barcelona dins la programació del Grec. És un text de Marc Monegal, dirigit per Raimon Molins. Barcelona, Marta Vives.
15: Quan teòricament va tenir lloc aquesta entrevista, ni Campmany ni Roig eren vives. De fet, el 1992, el dia de la inauguració dels Jocs Olímpics, feia poc més d'un any que havien mort les dues, amb un mes de diferència. Roig en tenia 45 i Campmany 28 més. Anna Güell ens explica el joc.
16: Suposada entrevista, no? Quan elles ja no hi són, a la realitat, no? Que és una mica abans de l'inici de les Olimpiades, perquè d'alguna manera elles han treballat per aquesta Barcelona preolímpica i llavors es fan aquest joc, tornar-se a veure i tornar a parlar sobre tot, no?
15: Alumna i mestra van esdevenir amigues, còmplices i referents l'una per l'altra. Berta Girau t'ho ha explicat a Catalunya Ràdio.
17: És a través d'aquesta amistat, veus com es barallaven, s'estimaven, s'admiraven, esbruixaven, i com, tot i pensar ideològicament diferent en alguns punts de vista, connectaven profundament i això feia que s'estimessin.
15: I en aquesta entrevista hipotètica descabdellen com una troca de llana vermella temes com el feminisme, la llengua, la política, les classes socials, la literatura o el periodisme. És en la pell de dues actrius que s'han mimetitzat en aquestes dones poderoses, no des de la imitació, sinó a través de la creació, l'emoció i el poder de les paraules dites des d'un gran convenciment. Ha estat una bona idea tornar, diuen Morris, els personatges, i a nosaltres en rebé l'enyor, però també el convenciment que ha estat ben bé així.
2: I Judit Colell dirigeix la pel·lícula Mestres, un homenatge a les dones que van mantenir l'herència de l'escola republicana durant el franquisme. Una producció que s'està rodant en localitzacions de Cardedeu, Mataró i Barcelona. Mestres parla de les professores que l'any 1941 van crear les escoles lliures per fer front al franquisme. De portes en fora eren institucions que complien les exigències de la dictadura, però de portes endins feien un ensenyament semblant al de les escoles de la República i que pretenia formar el pensament crític. La directora Judit Colell creu que és molt rellevant reivindicar aquell esforç, però també homenatjar els educadors d'avui.
18: És importantíssim donar veu de nou, fer un homenatge a aquestes dones valentes, a aquestes mestres, i a la vegada també reivindicar la importància de l'educació, de retre homenatge als mestres d'avui en dia i també reivindicar la importància que té l'educació dels nostres infants per crear aquests ciutadans que no es creguin les mentides, aquests ciutadans que tinguin capacitat de pensar, de reflexionar.
2: La pel·lícula està inspirada en la pedagoga Carme Serrallonga, fundadora de l'escola Isabel de Villena, on va estudiar a Colell.
5: Esports.
2: Amb David Ubach.
19: L'Argentina de Leo Messi serà la rival de la selecció espanyola a la final del Mundial de Futbol. A la segona semifinal, jugada aquest dimecres a Atlanta, els actuals campions, els argentins, s'han imposat per 1-2 a Anglaterra, remuntada inclosa in extremis als últims instants. I això que els anglesos s'havien avançat ja a la represa, al minut 55 de partit, amb un gol del nou fitxatge del Barça, Anthony Gordon, que ha rematat al segon pal una bona centrada des de la banda dreta. Gordon, doncs, que ha fet l'1-0 després d'una primera meitat molt aspra per part de tots els conjunts. Argentina ha fet una passa endavant fins que el tram final aconseguint neutralitzar el marcador ja al minut 85, gol d'Enzo Fernández amb un xut llunyà des de la frontal de l'àrea que ha fet l'1-1. I a l'afegit de l'enfrontament, Lautaro Martínez, en rematada cap una centrada de Messi al 92, ha establert l'1-2 que ha donat la victòria al combinat argentí. Messi, que ha fet l'assistència del segon gol argentí, també ha donat l'última passada abans del gol de l'empat d'Enzo Fernández. Un Messi que, doncs, ha estat protagonista a l'hora que la seva selecció accedeixi a la seva setena final mundialista. En acabat, el seleccionador argentí Lionel Scaloni ha parlat als micròfons de la televisió espanyola, on ha lloat la convicció del seu conjunt.
20: La camiseta lo amerita, dar todo hasta el final, no guardarse nada. Y han demostrado una vez más que lo sienten como uno más, así que contentísimo.
19: La final Espanya-Argentina jugarà, com dèiem, diumenge a Nova Jersey.
5: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
19: Més enllà del Mundial, en clau Barça, destaquem que l'alemany Karim Adeyemi ja ha arribat a Barcelona per passar aquest dijous la revisió mèdica. Si és satisfactòria i la supera, doncs, firmaria pel club blaugrana fins al 2031. 5 temporades. També al Barça, Frenkie de Jong s'ha sotmès a proves mèdiques complementàries arran de la lesió que té el genoll dret, una lesió encara sense especificar, i ara a dubtar entre club i jugador per la decisió de seguir tractament conservador o bé passar pel quiròfan. En funció d'això, el temps de baixa de De Jong serà més llarg o més curt, però en qualsevol cas no arribaria als 6 mesos perquè no hi ha afectació als lligaments encreuats. Mentrestant, l'Espanyol ha arrencat ja l'estada de pretemporada nevat a l'Alta Empordà des d'aquest dimecres i que s'allargarà fins al 22 de juliol. A la Lliga Femenina de Futbol, Caroline Graham ha renovat amb el Barça fins al 2028. La davantera noruega de 31 anys va arribar el 2019 al Club Blaugrana. Mentrestant, la portera Txell Font fitxa pel Badalona Women procedent del Barça B. I a la segona divisió masculina, el Girona ha renovat el porter del filial Sergi Puig, de 28 anys, fins al 2027 i li ha fet fitxa del primer equip. Obrim ara bloc poliesportiu.
5: L'actualitat esportiva a fons.
19: Ho fem parlant de bàsquet i del fitxatge de Nicola Provitola, ja desvinculat del Barça pel Joventut. Així doncs, el basc argentí de 36 anys viurà la seva segona etapa a Badalona. Un Barça que, per la seva banda, ha comunicat el fitxatge del pivot nord-americà Josh Nebo, provinent del Milà.
1: Sí, el meu objectiu principal és guanyar. Això és el que vull. Puc aportar a l'equip en defensa, rebots, finalització, lideratge i caràcter.
19: Nebo té passaport eslovè i firma per 3 temporades. I un altre ex del Barça, Tomas Satoranski, ha firmat per 2 anys per l'APOEL de Jerusalem. També en bàsquet, el Manresa ha fitxat l'alt pivot búlgar Jordan Minchev per 2 temporades procedent del Chemnitz de la Lliga Alemanya.
5: 3CAT Info.
19: I al Tour de França hi ha hagut triomf a l'esprint per al noruec Soren Wierenskiöld de l'equip 1X a l'11a etapa, de 161 quilòmetres, principalment plans entre Vichy i Nevers. Ha estat l'etapa més ràpida de la història del Tour de França amb una velocitat mitjana de 51 quilòmetres per hora. Cap canvi significatiu a la general, doncs Tadej Pogacar continua com a líder, tot i l'ensurt que ha patit en el transcurs de l'etapa.
21: Avui tot ha estat sobreviure. He tocat un bidó amb la roda i gairebé caic. M'he cagat a sobre, m'he vist a terra. Afortunadament, he pogut continuar endavant.
5: 3CAT Info.

0: El Tribunal de Justícia de la Unió Europea dirà aquest dijous si la llei d'amnistia és aplicable a Puigdemont, Junqueras i als altres líders del procés en les causes vinculades a la malversació, i també si és aplicable als CDRs encausats per terrorisme. La sentència europea podria aplanar el retorn en un futur de l'expresident Puigdemont i la resta d'exiliats. Estabilitzats els dos incendis que s'han declarat aquest dimecres a Sant Quirze Safaja, al Moianès, i a Querol, a l'Alt Camp. Els bombers aprofitaran la baixada de temperatures i l'augment de la humitat de les pròximes hores per assegurar els perímetres. En el cas de Sant Quirze Safaja, les flames han obligat a evacuar preventivament una casa de colònies, un centre de menors i un càmping. Més de mig miler de persones s'han concentrat a Manlleu, Osona, per recordar els dos germans d'11 anys que dilluns van morir ofegats al riu Ter. Ha estat un minut de silenci sentit en què han participat familiars, companys de classe i mestres, a banda de veïns del poble. Segons els familiars, les dues criatures no sabien nedar i, de fet, les dues morts s'investiguen com un fet accidental. Els Estats Units bombardegen l'Iran per cinquè dia consecutiu i amenacen d'atacar infraestructures energètiques si Teheran es nega a reprendre les negociacions. La República Islàmica respon amb atacs a països aliats de Washington, com Jordània, Kuwait i Bahrein, i adverteix que pot bloquejar altres rutes marítimes de l'Orient Mitjà, a més de l'Estret d'Hormuz. La presidenta del PSOE, Cristina Narbona, veu indicis preocupants en els informes de la Guàrdia Civil contra Leire Díez. Davant del jutge ha afirmat que no sabia res de les maniobres de l'exmilitant del PSOE per desactivar investigacions judicials a l'entorn del partit. Narbona s'ha desvinculat de les clavegueres del Partit Socialista. El final de la rebaixa de l'IVA de la llum i el gas fa que la inflació pugi una dècima a Catalunya al juny. Això ha fet encarir les despeses relacionades amb l'habitatge en un 4%. Els sindicats demanen que s'apugin els sous per contenir l'augment del cost de la vida. El director musical del Liceu, Josep Pons, s'acomiadarà del Coliseu de la Rambla el 24 de juliol amb la 8a Simfonia de Mahler. Deixarà la direcció de l'orquestra del Gran Teatre després de 14 anys.
1: Esports.
2: L'Argentina de Leo Messi serà la rival de la selecció espanyola a la final del Mundial de Futbol de diumenge. A la segona semifinal, jugada aquest dimecres a Atlanta, els actuals campions s'han imposat per 1-2 a Anglaterra, remuntada inclòs als últims instants amb gols d'Enzo Fernández i Lautaro Martínez, que han capgirat el que havia fet també al segon temps el nou blaugrana Gordon. L'extrem alemany del Borussia Dortmund, Karim Adeyemi, ha arribat aquest dimecres a Barcelona per passar aquest dijous la revisió mèdica, pas previ a firmar pel Barça fins al 2031. El Barça femení, mentrestant, la davantera noruega Caroline Graham ha renovat fins al 2028. I en bàsquet, el base argentí Nicola Provitola torna al Joventut fins al 2029, mentre que el Barça ha comunicat el fitxatge del pivot nord-americà Josh Nebo, provinent del Milà, fins al 2029 també.
0: I el temps, dijous, augmentarà la inestabilitat i afluixarà una mica la calor al migdia. Mínimes tropicals a l'interior i tòrrides a la costa. Al matí serà força ennuvolat, amb pols sahariana i algun primer ruixat a l'Alt Pirineu. I a la tarda cauran més ruixats i tempestes al Pirineu i al Prepirineu. Les màximes recularan, però a Ponent i la Conca de Tremp encara quedarem a prop dels 40 graus.
1: 3CAT Info.
0: Benvinguts, us parla Anna Alfonso.
1: 3CAT Info.
0: Aquest dijous, dia clau per l'amnistia. El Tribunal de Justícia de la Unió Europea dirà si aquesta llei és aplicable a Puigdemont, Junqueras i als altres líders del procés en les causes vinculades a la malversació i també si és aplicable als CDRs encausats per terrorisme. La sentència pot aplanar el camí per al retorn en un futur de l'expresident Puigdemont i la resta d'exiliats. Luxemburg, Bruno Forteamiras.
3: A diferència dels líders, aquesta sentència sí que pot tenir efectes directes per als 12 activistes del CDR acusats de terrorisme. Si el Tribunal de Luxemburg avala l'amnistia pel que fa al terrorisme, aquests membres dels comitès de defensa de la República quedarien a un pas de ser amnistiats. En canvi, és més complexa la situació de Puigdemont, Junqueras i la resta de polítics afectats per la malversació malversació i que estan o bé inhabilitats o bé a l'exili. Els jutges europeus decidiran si són amnistiables les despeses del procés i del referèndum de l'1 d'octubre. I el Tribunal Constitucional espanyol espera aquesta sentència per decidir si demana al Suprem que amnistiï Puigdemont i que aixequi l'ordre de detenció que pesa sobre ell. Com més clara sigui la sentència europea d'aquest dijous, menys marge tindrà el Suprem espanyol per portar el cas de nou a la justícia europea i dilatar així el retorn de Puigdemont i dels exconsellers Comín i Puig, també a l'exili. De moment, l'única opinió que ha sortit de la justícia europea és la de l'advocat general, una figura que en la gran majoria dels casos orienta la decisió final dels jutges. I en aquest cas, l'advocat general va avalar la llei d'amnistia, tant pel que fa al terrorisme com pel que fa a les despeses del procés.
0: Ha estabilitzat l'incendi de Sant Quirze Safaja, al Moianès, després de cremar un centenar d'hectàrees. Les flames, que han començat aquest dimecres al migdia, han obligat a evacuar preventivament una casa de colònies, un centre de menors i un càmping de la zona i a confinar algunes masies. L'evolució del foc és bona i els bombers aprofitaran les millores meteorològiques de les pròximes hores per assegurar el perímetre. Unitat mòbil a Sant Quirze Safaja, Matilde Seoane i Cèlia Forment.
4: El foc s'ha declarat a la zona de Puig d'Olena, just per sobre del càmping Lilla, i segons els bombers no hi ha hagut ni danys materials ni estructurals, tot i que les flames han calcinat 97 hectàrees. Les properes hores, els cossos d'emergència continuaran remullant la zona per evitar revifalles, com ha explicat Joan Reyes, sotsinspector dels bombers i cap de planificació de l'incendi.
5: Baixa la calor, pugen les humitats, aprofitarem molt bé aquestes hores de treball en què les condicions meteorològiques són favorables, i demà veurem, no?, al pic del migdia, novament uns dies amb onades de calor, amb temperatures molt altes, i allà aquí passarà doncs la prova del cotó, no? Si el perímetre que treballarem bé aquesta nit, doncs demà passa la prova de foc, no tenim represes.
4: Alguns dels veïns de Sant Quirze Safaja que han patit per la proximitat de les flames lamenten que no hagin rebut una alerta és alerta als mòbils.
6: M'he espantat molt perquè he vist el fum realment a prop. Es veia molt fum, es veia com molt extès i com que cremava molt, amb molta força, i ha sigut una mica... que a mi m'ha espantat bastant. Ens ha estranyat molt els veïns, que l'altre dia, igual que ens van arribar una alerta de que ens confinéssim, avui no ens ha arribat cap alerta.
4: Com a mesura preventiva, s'ha evacuat la casa de colònies Can Micaló, el càmping i un centre d'acollida de menors. Les persones evacuades han estat reallotjades als pavellons de Sant Quirze, Safaja, Centelles i també Aiguafreda. També s'ha ordenat el confinament del nucli de les cases del Pla de la Casanova i de l'hostal rural Mas Blanc i un centre d'acollida d'animals que queda dins d'aquest perímetre. L'alcalde del municipi veí, Sant Feliu de Codines, Pol Cabotí, ha explicat a 3Cat Info que posen a disposició instal·lacions per totes aquestes persones desallotjades.
7: Donar aquest suport també logístic, policial, també de protecció civil, ADFs, doncs al municipi de Sant Quirze Safaja, municipis veïns, i que d'alguna forma en aquestes situacions és importantíssim que fem aquesta pinya, perquè avui és aquí i demà podem patir-lo en un altre municipi.
4: Els municipis de Sant Feliu de Codines i Vigues i Riells, que també ha posat a disposició tots els ADFs per frenar l'incendi, comparteixen l'espai natural de Sant Miquel del Fai, que tenia ja tots els accessos tancats per les altes temperatures i on les flames no han acabat accedint.
0: En paral·lel, els bombers també han estabilitzat les dues represes de l'incendi d'Aiguamúrcia a l'Alt Camp, que s'ha declarat aquest migdia. Han cremat 14 hectàrees aquestes represes, segons les dades dels agents rurals. Tarragona, Jordi Barranca.
8: Afecten els termes municipals de Querol, a l'Alt Camp i de Pontons, a la comarca veïna de l'Alt Penedès. Un cop l'han donat per estabilitzat, els bombers mantenen dotacions terrestres treballant-hi després que els mitjans aeris s'hagin retirat al vespre. Les represes han cremat 14 hectàrees, la qual cosa fa pujar a 162 les hectàrees cremades pel foc originat diumenge a Aiguamúrcia, a l'Alt Camp, segons les dades dels agents rurals. Aquest dimecres també els alcaldes de la zona s'han reunit amb el president de la Generalitat i la consellera d'Interior. Els han reclamat més recursos per l'extinció d'incendis i també per la gestió forestal. Mentrestant, es continua buscant la persona que hauria provocat els focs declarats en aquesta zona l'última setmana.
0: I tot i que Catalunya ha superat el pic de la tercera onada de calor, el risc d'incendis manté nivell màxim en 107 municipis per aquest dijous. Segons l'última actualització del Pla Alfa, els agents rurals mantenen el risc més alt a les comarques de Ponent i de la Catalunya Central. També es manté prohibit l'accés a 6 espais naturals, mentre que reobren el de Montserrat i el de Sant Llorenç del Munt. Sergio Delgado és sotsdirector de Protecció Civil, amb declaracions a 3Cat Info.
9: Hem de recordar que hi ha una sèrie d'espais de massissos que està restringit als accessos, que hi ha una sèrie de mesures prohibides de desenvolupar en el medi natural i que tothom, abans de fer una activitat en el medi natural, consulti aquestes mesures, s'asseguri que pot realitzar aquesta activitat en el medi natural i, en general, mantingui aquesta prevenció.
0: 220 municipis de 25 comarques estaran al nivell 3 del Pla Alfa, que preveu un risc alt d'incendi.
1: 3CAT Info. Ràdio d'informació 24 hores.
0: Més de mig miler de persones han fet sentir el seu condol als familiars dels dos germans d'11 anys que dilluns es van ofegar al riu Ter a Manlleu, a Osona. Ho han fet en un minut de silenci colpidor, en què han participat amics i mestres dels dos menors i també veïns del municipi. Segons els familiars, les dues criatures no sabien nedar i, de fet, la principal hipòtesi dels Mossos és que es tracta de dues morts accidentals. Manlleu, Unitat Mòbil, Xavier Cussó i Nati Adell.
10: Aplaudiments finals per culminar un minut de silenci colpidor i dolorós amb la família de les víctimes, el conseller de Justícia, molts alcaldes de la comarca i molta presència de la comunitat ganesa i també de la comunitat educativa on estudiaven els menors. I veïns també de Manlleu afectats per la tragèdia que viuen així.
11: Molt malament, perquè uns nens tan, tan macos i jovenets i bessons i que passés una cosa d'aquestes és inesperada i no t'ho esperes.
12: Cada vegada hi ha més canelleta, les piscines no són suficients, agafen calor i tenen el riu a mà. I no són conscients del perill que és el riu.
10: Plors i tristesa per dir adéu als menors del barri de l'Erm que es van acostar al riu per refrescar-se abans d'anar a casa i no en van sortir amb vida. Els infants no sabien nedar i la família no sabia que estaven al riu. Ens ha avançat aquesta emissora un familiar, en Berlús.
13: Els nens no sabien nedar i estan jugant i va passar això i ja està. No sabien nedar els nens. Es pensaven que els havien sequestrat o alguna cosa. Els pares no sabien que estan al riu, perquè els nens sempre juguen aquí a prop. A vegades aquí a l'escola Puigdegut fa com portes obertes i pots anar a jugar quan vulguis. I no sé com han arribat allà al riu i no sabien res.
10: Un minut de silenci dur que recorda molt el que vam viure amb la mort de 5 adolescents en un incendi d'un traster aquí a Manlleu. Aquest dijous farà just 5 mesos. El municipi encara no s'ha recuperat d'aquella tragèdia quan ha arribat aquesta altra, l'ofegament doble de dos germans bessons. Tot fa pensar que va ser un accident.
0: 13 ferits han estat traslladats a l'hospital perquè un arbre ha caigut sobre el porxo d'una masia mentre un grup de nens i monitors hi estaven dinant en una excursió. Ha passat aquest dimecres a Batet de la Serra, a Olot, a la Garrotxa. Una de les monitores ha resultat ferida greu i l'han traslladat a l'Hospital Josep Trueta de Girona amb una fractura i un traumatisme. Girona, Laia Claret.
14: Eren 22 persones, de les quals 16 eren menors d'edat i tenien entre 9 i 11 anys, i els altres 6 eren adults. En un primer moment s'ha parlat d'un accident en una casa de colònies, però no és així. Eren un grup que estava dinant sota el porxo d'una masia per protegir-se del sol, i un arbre molt gros ha caigut sobre el porxo, que era de bigues de fusta i teules. El SEM ha atès 22 persones, totes, però 13 les han traslladat a l'hospital. Hi ha una monitora ferida greu amb una fractura i un traumatisme i l'han traslladat al Trueta. Un menor ferit menys greu amb una fractura i l'han portat a l'Hospital d'Olot. I 11 ferits lleus, 8 adults i 3 menors, els quals també els han portat a l'Hospital d'Olot. Els menors que no han hagut d'anar a l'hospital els han traslladat al Centre Cívic Cal Fuster d'Olot perquè les famílies els anessin a buscar. Els cossos d'emergència han rebut l'avís cap a les 3 de la tarda de dimecres. Fins al lloc dels fets s'hi han desplaçat els Mossos, els bombers, 5 ambulàncies del sistema d'emergències mèdiques, un helicòpter medicalitzat i un equip de psicòlegs.
0: Els Estats Units bombardegen l'Iran per 5è dia consecutiu amb l'objectiu de minvar les capacitats militars de la República Islàmica i dificultar que ataquin més vaixells comercials a l'estret d'Hormuz. El president Donald Trump ha admès en una entrevista a la cadena Fox que, malgrat els atacs nord-americans, els iranians continuen sent perillosos i insisteix que Teheran vol negociar.
15: Hem reduït la seva capacitat de llançar míssils en un 88%, gairebé el 90%, però això no vol dir que no continuïn sent perillosos. Són gent fastigosa, però volen arribar a un acord. Us dic que volen un acord.
0: Trump vol forçar la represa de les negociacions amb amenaces d'atac sobre infraestructures energètiques i viàries, però no diu quan es farien.
15: No m'agrada posar terminis, però ho saben de sobre, ja saben de què va, val més que es portin bé.
0: I el president iranià, Massoud Pezeshkian, assegura que defensarà el país dels atacs nord-americans, que, segons diu, no porten enlloc.
16: Els Estats Units continuen amb la seva retòrica buida i persisteixen en les seves accions. Però la pregunta és, han aconseguit els objectius sobre el terreny? Què han aconseguit aquells que pretenien destruir Iran? Nosaltres defensarem cada pam del nostre territori. I les declaracions irrespectuoses són pròpies d'ells, no de nosaltres.
0: L'Iran, que ha tornat a atacar objectius dels Estats Units a Jordània, Kuwait i Bahrein, adverteix ara que podria bloquejar altres vies regionals de transport marítim, a més de l'estret d'Hormuz.
1: El temps.
0: Sentim la previsió de Gemma Puig.
17: Dijous encara mantindrem aquestes temperatures altes durant la nit i matinada, a costat de dormir, temperatures i nits tropicals a comarques interiors, nits tòrrides a la façana litoral, força núvols, aquest cel tapat, aquesta xafogor molt marcada a tota la façana litoral, amb una mica més d'inestabilitat de cara a aquest matí migdia cap a punts de l'Alt Pirineu i també alguns ruixats o tronades a més comarques cap al Pirineu, Prepirineu, de cara a la tarda. Fins i tot algunes doncs, una mica més significatives. A més, encara amb pols sahariana i, per tant, acompanyades de fang. Un cel ennuvolat també de cara a la tarda, estones algunes clarianes i unes temperatures que al migdia sí que començarien a desinflar-se una miqueta. Farà calor, però ja els valors més alts tocarien els 38 o 39 graus cap a ponent. Divendres no variarà gaire el termòmetre. Si fa no fa, potser baixa una miqueta més. I aquesta seria la tendència. Tindrem temperatures altes per l'època, estem en plena canícula, però ja no tindrem aquests valors tan disparats.
1: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: Declaració destacada a l'Audiència Nacional pel cas Leire. La presidenta del PSOE, Cristina Narbona, veu indicis preocupants contra l'exmilitant socialista en els informes de la Guàrdia Civil, però assegura que no sabia res de les maniobres de Leire Díez, a qui coneix des del 2017, ni de les clavegueres del partit. Són declaracions a la sortida dels jutjats.
18: Pero que lo que yo no conocía en absoluto era que Leire pudiera presuntamente estar organizando una trama dentro del partido.
0: El jutge ha citat la presidenta del PSOE en qualitat de testimoni per uns missatges en què l'exmilitant socialista li oferia ajuda per capgirar les investigacions a l'entorn del partit i de Pedro Sánchez. Cristina Narbona ha explicat que li va comentar a Díez que ho derivava tot a Santos Cerdán, el número 3 del PSOE, i que després ja no en van parlar més.
18: Jo li havia derivat a Santos Cerdán. I Santos Cerdán, preguntado por mí unos días después, me había dicho que no había traído nada de interés.
0: Abans de Narbona, dos fiscals han reconegut que es van reunir dos cops amb Leire Díez, a qui asseguren que no coneixien, i també amb un dels advocats de Santos Cerdán. Han dit que els van oferir informació sobre la trama d'hidrocarburs, però que no la van fer servir i que després van explicar les reunions a l'exfiscal general de l'Estat, Álvaro García Ortiz. I Begoña Gómez, la parella de Pedro Sánchez, ja ha entregat al jutge els bitllets d'avió amb què va volar a Londres per la graduació de la seva filla. Li dona els bitllets, però recorre la petició que l'obliga a acreditar que va fer servir el passaport només per entrar al Regne Unit. En el seu escrit, la defensa de Gómez adverteix que les autoritats britàniques no estampen segells físics als passaports. L'advocat acusa el jutge Juan Carlos Peinado de reclamar una prova diabòlica i l'insta a dirigir-se al Regne Unit per certificar ell mateix els registres d'entrada i sortida de la dona del president espanyol. Tot això mentre cueja la condemna al germà del president espanyol Pedro Sánchez, inhabilitat per prevaricació. Alberto Núñez Feijóo ha assegurat davant la plana major del PP europeu reunida a Madrid que Espanya pateix l'amenaça d'una democràcia debilitada i ha inclòs Sánchez en el grup de líders autoritaris.
19: Si recela de los jueces, si desprecia las mayorías parlamentarias cuando no le favorecen y si teme a las urnas si no le aseguran el poder, no busquen más. Eso es un presidente autoritario.
0: Des de la Moncloa, ministres com Arcadi Espanya i Pablo Bustinduy qüestionen la sentència a David Sánchez i insisteixen en la seva innocència. Mentrestant, el PSOE amplia la distància respecte al PP segons el baròmetre del CIS, malgrat els casos que esquitxen l'entorn de Pedro Sánchez i la condemna a l'exministre Ábalos pel cas Mascaretes. Segons l'última enquesta, si ara es fessin eleccions al Congrés dels Diputats, el Partit Socialista guanyaria els comicis amb el 33% dels suports, 8 punts més que el PP. Vox es mantindria com a tercera força i baixaria mig punt. Esquerra en pujaria gairebé un, mentre que Junts recularia unes dècimes, que és el mateix que li passaria a Sumar. Pel que fa a preocupacions, segons el CIS, el que més amoïna els ciutadans és l'habitatge. La immigració, però, es cola en la segona oposició per sobre dels problemes polítics, la corrupció i el frau i l'economia. Més qüestions. Esquerra Republicana es queda al govern de Girona en espera del repartiment de carteres que els proposi l'alcalde Lluc Salelles després de la sortida de Junts. El PSC, el partit que va guanyar les eleccions, diu que es demostra que el pacte tripartit ha estat un fracàs i allarga la mà per aprovar els propers pressupostos. Girona, Núria Peraire.
20: En un comunicat, Esquerra diu que la sortida de Junts del govern obre una situació d'incertesa institucional i destaca que valoraran la proposta que els faci arribar l'alcalde properament. El regidor del PSC, Maxi Fuentes, ha qualificat el pacte de govern de Guanyem Junts i Esquerra de fracàs i diu que s'ofereixen per negociar i aprovar els pròxims pressupostos.
21: Col·laboració total per aturar aquesta paràlisi. Això què vol dir? Vol dir diàleg, vol dir mà estesa, vol dir oberts a la col·laboració, vol dir des de la setmana vinent o des de quan l'alcalde vulgui, disposició absoluta a debatre, arribar a acords per exemple, als propers pressupostos.
20: Al matí de Catalunya Ràdio, l'alcalde Lluc Salelles ja s'obria a negociar amb la resta de partits durant els 10 mesos que queden abans de les eleccions municipals de l'any que ve.
22: Comptem que temes transcendentals els podrem negociar directament també amb ells per poder ser aprovats a nivell de ple i, si no, doncs, també existeix doncs, la possibilitat de que algun tema en què ens puguem posar d'acord doncs, puguem acordar-lo amb el Partit dels Socialistes de Catalunya i, a partir d'aquí, doncs, tirar endavant.
20: La portaveu de Junts, Gemma Geis, s'ha compromès a donar suport a allò que sigui bo per la ciutat.
0: La inflació puja una dècima al juny a Catalunya pel final de la rebaixa de l'IVA de la llum i el gas i se situa en el 3,2%. Això ha fet que les despeses relacionades amb l'habitatge s'hagin enfilat un 4% a Catalunya. Aquest encariment ha coincidit, a més, amb l'alça de preus habitual a l'inici de la temporada turística, on els paquets de viatges han pujat gairebé 8 punts. Del cistell de la compra s'han encarit sobretot els ous, la carn de boví i el peix. Els sindicats reclamen mesures públiques per reduir la inflació. Òscar Riu és membre de la UGT.
23: La nostra ciutadania no pot assumir sense l'augment dels salaris. És per això que fem una crida a contenir aquest augment dels IPCs i, sobretot, augmentar els salaris.
0: Per demarcacions, els preus van repuntar a Barcelona i Tarragona i, en canvi, es van moderar a Lleida i a Girona. Josep Pons s'acomiadarà del Liceu amb la 8a Sinfonia de Mahler. El director musical del Gran Teatre tanca així una etapa de 14 anys en el càrrec. El mestre Pons ha fet balanç d'aquests 14 anys al capdavant de l'orquestra del Liceu i assegura que ha aconseguit que sigui una formació de primer nivell i atractiva.
24: Crec que el més important és que hem aconseguit atraure el millor talent de les noves generacions, que desitgessin venir a l'orquestra del Liceu. O sigui, jo puc afirmar, sense cap mena de rubor, que ara entre els músics el Liceu és una orquestra que està de moda. Volen venir.
0: Josep Pons ha dirigit al Liceu 84 títols diferents en 360 funcions i assegura que marxa havent aconseguit tot el que s'ha proposat. La darrera peça que dirigirà com a titular serà la 8a Sinfonia de Mahler el 24 de juliol, una peça que ell considera que és l'Everest del món sinfònic. El director britànic Jonathan Nott substituirà Pons a la direcció musical del Liceu a partir de la temporada vinent.

0: Esports.
1: Amb David Ubach.
2: L'Argentina de Leo Messi serà la rival de la selecció espanyola a la final del Mundial de Futbol. I és que la segona semifinal, jugada aquest dimecres a Atlanta, els actuals campions, els argentins, s'han imposat per 1-2 a Anglaterra in extremis, remuntada inclosa, per tant, als últims instants de l'enfrontament. Una Anglaterra que, després d'una primera meitat molt discreta per part de tots els equips, de seguida en parlarem, s'ha avançat al tram inicial de la represa, al minut 55 de partit, per tant, el 10 del segon temps, amb un gol del nou fitxatge del Barça, Anthony Gordon, que ha rematat al segon pal una bona centrada des de la banda dreta atacant dels anglesos. Argentina s'ha estirat, ha fet una passa endavant amb diverses ocasions clares de gol per haver empatat el partit. No ho ha aconseguit fins que al minut 85 l'1-1 ha arribat de les botes d'Enzo Fernández, amb un xut llunyà des de fora de l'àrea, i 7 minuts més tard, ja dins de l'afegit, Lautaro Martínez ha fet l'1-2 definitiu al minut 92 de partit, per tant, al 2 del temps extra, en rematar una centrada a l'interior de l'àrea. Tots els gols argentins, per cert, han sortit de les botes de Leo Messi, que ha donat les dues assistències per accedir a la setena final mundialista de l'Argentina. Han acabat declaracions a cop calent per començar del seleccionador argentí Lionel Scaloni als micròfons de Televisió Espanyola.
3: La camiseta lo amerita, dar todo hasta el final, no guardarse nada y han demostrado una vez más que lo sienten como uno más, así que contentísimo.
2: Scaloni que ha lluat doncs, la lluita i la capacitat de reacció del seu conjunt per capgirar un partit que tenien molt coll amunt, després d'un enfrontament ben aspre, molt intens i fins i tot farcit de picabaralles i interrupcions, donada la rivalitat històrica entre totes dues seleccions. L'Argentina, doncs, que passa a una final que jugarà diumenge a Nova Jersey contra la selecció espanyola.
0: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: Mundial a banda. Parlem encara de futbol amb diversos aspectes relatius al Barça, per exemple, com el fet que l'alemany Karim Adeyemi hagi arribat a Barcelona per passar aquest dijous la revisió mèdica. És el pas previ a segellar el seu fitxatge pel Barça per les 5 properes temporades. Un Barça que ha fet més proves mèdiques complementàries a Frenkie de Jong, que té una lesió al genoll dret sense especificar. Ara, a jugador i club han d'acabar de decidir si el migcampista neerlandès segueix un tractament conservador o bé si passa pel quiròfan. En funció d'això, el temps de recuperació serà més llarg o més curt, però en qualsevol cas no seran 6 mesos, perquè no són els lligaments creuats els que estan afectats. Mentrestant, Barça banda, l'Espanyol masculí marxa cap a Navata, ho ha fet aquest dimecres, i a l'Alta Empordà hi farà l'estada de pretemporada fins al 22 de juliol i jugarà dos amistosos, aquest dissabte amb l'Olot i dimarts contra el Pau de la segona divisió francesa. Més futbol per explicar que la Lliga Femenina, Caroline Graham, ha renovat amb el Barça fins al 2028. La davantera noruega, un extrem de 31 anys, va arribar al 2019 al Club Blaugrana. També a la Lliga Femenina, Txell Font fitxa pel Badalona Women, la portera de 21 anys, deixa doncs el Barça bé i fitxa pel conjunt badaloní.
4: És un projecte que des del principi ha confiat en mi. Crec que estem creixent igual que jo i estem en el mateix punt i crec que ens pot aportar coses positives als dos. Sobretot vinc amb moltes ganes de tenir molts minuts i de poder aportar el meu granet de sorra a l'equip.
2: Precisament sense moure'ns del Badalona, Vicky Losada, nou fitxatge de l'equip badaloní en format sessió via Bristol City anglès, ha parlat del tot costa de Catalunya Ràdio sobre el seu canvi d'aires, precisament.
5: Supercontenta. Feia temps que volia tornar a casa i la veritat que molt contenta d'arribar amb aquest nou projecte, amb el Badalona, i amb moltíssimes ganes de començar.
2: I a la segona divisió masculina, mentrestant, el Girona ha renovat el porter del filial Sergi Puig, de 28 anys, fins al 2027, i li ha fet fitxa del primer equip. Obrim ara bloc poliesportiu, parlant de bàsquet.
0: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: Nicola Provítola, el base argentí, torna al Joventut per les tres properes temporades. Firma, per tant, fins al 2029 amb l'equip verd i negre per encetar la que serà la seva segona etapa a Badalona. El Barça, per la seva banda, ha anunciat el fitxatge del pivot nord-americà Josh Nebo, provinent del Milà.
6: Sí, el meu objectiu principal és guanyar. Això és el que vull. Puc aportar a l'equip en defensa, rebots, finalització, lideratge i caràcter.
2: Nascut fa 28 anys a Texas, Nebo té passaport eslové i firma per 3 temporades. I, d'altra banda, la Puel de Jerusalem ha oficialitzat el fitxatge de Tomas Satoranski, el basatxec ex del Barça, per les dues properes temporades. També en bàsquet, a l'ACB el Manresa ha anunciat l'arribada de l'epivot búlgar Jordan Minchev, que fins ara ha jugat al Chemnitz de la Lliga d'Alemanya. Minchev firma fins al 2028 amb el club manresà.
0: 3CAT Info.
2: I el Tour de França triomfa l'esprint per al noruec Soren Wanenxiol de l'1X a l'11a etapa, després de 161 quilòmetres de perfil pla entre Vichy i Navarre. A la general, Tadej Pogacar continua com a líder.
0: 3CAT Info. Són 4:45.

0: Aquestes són les principals informacions. El Tribunal de Justícia de la Unió Europea dirà aquest dijous si la llei d'amnistia és aplicable a Puigdemont, Junqueras i als altres líders del procés en les causes vinculades a la malversació, i també si és aplicable als CDRs encausats per terrorisme. La sentència europea podria aplanar el retorn en un futur de l'expresident Puigdemont i la resta d'exiliats. Estabilitzats els dos incendis que s'han declarat aquest dimecres a Sant Quirze Safaja, al Moianès i a Carola del Camp, els bombers aprofitaran la baixada de temperatures i l'augment de la humitat de les pròximes hores per assegurar els perímetres. A partir d'ara us explicarem que Ucraïna ha atacat la principal central elèctrica de la regió de Crimea i més d'una vintena de vaixells russos amb drons al mar d'Azov, que se sumen al més d'un centenar que l'exèrcit ucraïnès ha bombardejat amb drons en els últims dies. Us explicarem també que França ha aprovat la llei que regula el suïcidi assistit i l'eutanàsia. El text ho permetrà a persones majors d'edat que pateixin una malaltia greu i incurable en fase avançada o terminal i amb un patiment que considerin insuportable. I segons Pimec, 6 de cada 10 empreses veuen com a l'hora de contractar hi ha candidats que es fan enrere per la dificultat de trobar habitatge a un preu assequible.
1: Esports.
0: David Ubach, què destaquem?
2: Que l'Argentina de Leo Messi serà la rival de la selecció espanyola a la final del Mundial de Futbol de diumenge. A la segona semifinal, jugada aquest dimecres a Atlanta, els actuals campions s'han imposat per 1-2 a Anglaterra, remuntada inclosa als últims instants amb gols d'Enzo Fernández i Lautaro Martínez, que han capgirat el que havia fet també al segon temps el nou blaugrana Gordon.
0: I el temps, aquest dijous, tindrem un matí ennuvolat, encalitjat i càlid, amb mínimes tropicals a l'interior i tòrrides a la costa. A mig matí hi haurà algun primer ruixat a l'Alt Pirineu i a la tarda cauran més ruixats i tempestes al Pirineu i al Prepirineu. La calor serà intensa però no extrema i els valors més alts seran a Ponent i a la Conca de Tremp, rondant els 40 graus. Aquest dijous, dia clau per l'amnistia. El Tribunal de Justícia de la Unió Europea dirà si aquesta llei és aplicable a Puigdemont, Junqueras i als altres líders del procés en les causes vinculades a la malversació i també si és aplicable als CDRs encausats per terrorisme. La sentència pot aplanar el camí per al retorn en un futur de l'expresident Puigdemont i la resta d'exiliats. Luxemburg, Bruno Fortea Mires.
3: A diferència dels líders, aquesta sentència sí que pot tenir efectes directes per als 12 activistes del CDR acusats de terrorisme. Si el Tribunal de Luxemburg avala l'amnistia pel que fa al terrorisme, aquests membres dels Comitès de Defensa de la República quedarien a un pas de ser amnistiats. En canvi, és més complexa la situació de Puigdemont, Junqueras i la resta de polítics afectats per la malversació i que estan o bé inhabilitats o bé a l'exili. Els jutges europeus decidiran si són amnistiats les despeses del procés i del referèndum de l'1 d'octubre. I el Tribunal Constitucional espanyol espera aquesta sentència per decidir si demana al Suprem que amnistiï Puigdemont i que aixequi l'ordre de detenció que pesa sobre ell. Com més clara sigui la sentència europea d'aquest dijous, menys marge tindrà el Suprem espanyol per portar el cas de nou a la justícia europea i dilatar així el retorn de Puigdemont i dels exconsellers Comín i Puig, també a l'exili. De moment, l'única opinió que ha sortit de la justícia europea és la de l'advocat general, una figura que en la gran majoria dels casos orienta la decisió final dels jutges. I en aquest cas, l'advocat general va avalar la llei d'amnistia, tant pel que fa al terrorisme com pel que fa a les despeses del procés.
0: Estabilitzat l'incendi de Sant Quirze Safaja, al Moianès, després de cremar un centenar d'hectàrees. Les flames, que han començat aquest dimecres al migdia, han obligat a evacuar preventivament una casa de colònies, un centre de menors i un càmping de la zona i també a confinar algunes masies. L'evolució del foc és bona i els bombers aprofitaran les millores meteorològiques de les pròximes hores per assegurar el perímetre. Unitat mòbil a Sant Quirze Safaja, Matilde Seoane i Cèlia Forment.
4: El foc s'ha declarat a la zona de Puigdolena, just per sobre del càmping Lilla, i segons els bombers no hi ha hagut ni danys materials ni estructurals, tot i que les flames han calcinat 97 hectàrees. Les properes hores els cossos d'emergència continuaran remullant la zona per evitar revifalles, com ha explicat Joan Reyes, sotsinspector dels bombers i cap de planificació de l'incendi.
5: Baixa la calor, pugen les humitats, aprofitarem molt bé aquestes hores de treball en què les condicions meteorològiques són favorables, i demà veurem, no?, el pic del migdia, novament uns dies amb onades de calor, amb temperatures molt altes, i allà aquí passarà doncs, la prova del cotó, no? O sigui, el perímetre que treballarem bé aquesta nit, doncs demà passa la prova de foc, no tenim represes.
4: Alguns dels veïns de Sant Quirze Safaja que han patit per la proximitat de les flames lamenten que no hagin rebut una alerta és alerta als mòbils.
1: M'he espantat molt perquè he vist el fum realment a prop. Es veia molt fum, es veia com molt extès i com que cremava molt, amb molta força, i ha sigut una mica... que a mi m'ha espantat bastant. Ens ha estranyat molt els veïns que l'altre dia, igual que ens van arribar una alerta de que ens confinéssim, avui no ens ha arribat cap alerta.
4: Com a mesura preventiva s'ha evacuat la casa de colònies Camp Micaló, el càmping i un centre d'acollida de menors. Les persones evacuades han estat reallotjades als pavellons de Sant Quirze, Safaja, Centelles i també Aiguafreda. També s'ha ordenat el confinament del nucli de les cases del Pla de la Casanova i de l'hostal rural Mas Blanc i un centre d'acollida d'animals que queda dins d'aquest perímetre. L'alcalde del municipi veí, Sant Feliu de Codines, Pol Cabotí, ha explicat a 3cat Info que posen a disposició instal·lacions per totes aquestes persones desallotjades.
6: Donar aquest suport també logístic, policial, també de protecció civil, ADFs, doncs al municipi de Sant Quirze Safaja, municipis veïns, i que d'alguna forma en aquestes situacions és importantíssim que fem aquesta pinya, perquè avui és aquí i demà podem patir-lo en un altre municipi.
4: Els municipis de Sant Feliu de Codines i Bigues i Riells, que també ha posat a disposició tots els ADFs per frenar l'incendi, comparteixen l'espai natural de Sant Miquel del Fai, que tenia ja tots els accessos tancats per les altes temperatures i on les flames no han acabat accedint.
0: En paral·lel, els bombers també han estabilitzat les dues represes de l'incendi d'Aiguamúrcia a l'Alcamp, que s'han declarat aquest migdia. Han cremat 14 hectàrees, segons les dades dels agents rurals. Tarragona, Jordi Barranca.
7: Afecten els termes municipals de Querol, a l'Alt Camp, i de Pontons, a la comarca veïna de l'Alt Penedès. Un cop l'han donat per estabilitzat, els bombers mantenen dotacions terrestres treballant-hi després que els mitjans aeris s'hagin retirat al vespre. Les represes han cremat 14 hectàrees, la qual cosa fa pujar a 162 les hectàrees cremades pel foc originat diumenge a Aiguamúrcia, a l'Alt Camp, segons les dades dels agents rurals. Aquest dimecres també els alcaldes de la zona s'han reunit amb el president de la Generalitat i la consellera d'Interior. Els han reclamat més recursos per l'extinció d'incendis i també per la gestió forestal. Mentrestant, es continua buscant la persona que hauria provocat els focs declarats en aquesta zona l'última setmana.
8: 3cat Info.
0: L'exèrcit ucraïnès ha atacat la principal central elèctrica a Sevastopol, a la regió de Crimea, que produeix gairebé el 50% de l'electricitat de la península. És un atac que s'assuma als que aquí fallen

0: industrial d'Europa. I amb aquest acord el nostre missatge és clar. Ara és el moment d'invertir a Ucraïna, perquè això significa invertir a Europa i invertir en la nostra seguretat comuna.
1: I el president ucraïnès, Volodymyr Zelensky, ha assegurat que abans que s'acabi el 2026, Ucraïna produirà míssils Patriot.
2: Esperem que abans d'acabar el 2026 tinguem la capacitat tècnica de produir míssils Patriot, fets per l'equip ucraïnès, míssils americans produïts per les nostres pròpies forces.
1: Rússia, per la seva banda, ha fet a les últimes hores almenys 6 morts al nord d'Ucraïna i al sud, a Odessa. Una trentena de països es reuneixen a Madrid per debatre com salvar la cultura palestina. Els ministres de Cultura espanyol i palestí han inaugurat la primera conferència en què buscaran suport econòmic i polític per aconseguir la recuperació cultural de Palestina després de la destrucció de Gaza. Madrid, Àngels Lafuente.
3: Unificar esforços per fer de la cultura un punt de trobada i de pau. Aquest és el principal objectiu i el repte d'aquesta primera conferència, un espai pensat perquè els responsables de cultura dels diferents països debatin i concretin fórmules de col·laboració directa amb el sector cultural palestí. Una iniciativa per donar resposta a l'impacte que el genocidi està tenint sobre la cultura i el patrimoni material i immaterial del poble palestí. Ernest Urtasun, ministre de Cultura.
4: No hay fronteras ni vallas para la poesía, para el arte, para la música, para la creación, ni para las comunidades que se tejen en torno a la cultura. La cultura es un salvoconducto imprescindible para la memoria y el futuro de un pueblo.
3: El que pretén la conferència és donar suport, no només polític, sinó també econòmic, per recuperar el teixit cultural de Palestina. I és que, segons el subdirector de Cultura de la UNESCO, Nayet Al-Fayed, el 76% dels actius culturals de Gaza estan danyats, per un valor superior als 183 milions de dòlars. I davant d'aquest escenari ha demanat el suport de la comunitat internacional per rescatar i protegir aquest patrimoni. El Museu del Prado ha acollit els assistents de més de 30 països, representants d'organismes com la UNESCO o la Lliga Àrab, i un altre museu madrileny, el Reina Sofia, servirà per a la foto de família davant del Guernica, el símbol de la resistència d'un poble a la guerra i la destrucció.
1: I en parlàvem al sumari. França ha aprovat definitivament la llei que regula l'eutanàsia i l'ajuda a morir. El text ha tirat endavant a l'Assemblea Nacional després d'un periple parlamentari marcat pels desacords amb el Senat, que des del 2025 havia tombat la llei fins a dues vegades. La nova normativa permet l'eutanàsia i el suïcidi assistit a persones majors d'edat que pateixin una malaltia greu i incurable, en fase avançada o terminal i amb un patiment que considerin insuportable. El pacient haurà de presentar una sol·licitud per escrit que serà avaluada per un equip mèdic. I si rep el vistiplau, la decisió haurà de ser ratificada després d'un període de reflexió de 2 dies. Des de l'Associació pel Dret a Morir Dignament celebren que el text hagi tirat endavant.
5: Avui és un dia històric perquè per primera vegada a França tindrem una legalització de la mort assistida, basada tant en el suïcidi assistit, en què la persona ingereix la substància per si mateixa, com en l'eutanàsia, per als casos en què la persona no pot fer aquest acte pel seu compte.
1: Tot i quedar aprovada, abans que la llei pugui entrar en vigor, serà examinada pel Consell Constitucional la petició del primer ministre, Sebastián Lecornu, que en revisarà alguns punts, entre els quals el termini de reflexió. I encara en plana internacional, el Regne Unit vol limitar l'accés dels adolescents a les xarxes socials amb un toc de queda les nits per als joves de 16 a 17 anys. També se'ls limitaran les funcions més addictives, com la reproducció automàtica de vídeos. La mesura complementarà la prohibició de les xarxes socials per als menors de 16 anys, anunciada el mes passat. Londres, Quim Olivares.
6: Els britànics de 16 i 17 anys tindran activat per defecte un toc de queda a les xarxes socials entre la mitjanit i les 6 del matí. Se'ls inhabilitaran funcions addictives com mirar vídeos online que s'activen automàticament un darrere l'altre, o se'ls reforçarà també la protecció davant la intel·ligència artificial que dona consells no verificats sobre salut mental. Això i la prohibició total de les xarxes socials per a menors de 16 anys anunciada el mes passat els millorarà la capacitat de concentració, la qualitat del son i la vida familiar, segons l'executiu. l'executiu. Els activistes valoren la mesura, però la troben poc ambiciosa. Sentim Ellen Rum, que va perdre el seu fill de 14 anys en un repte viral online en declaracions a l'emissora BBC4.
7: Crec que és bona qualsevol cosa que millori la seguretat dels nens online, però no va prou lluny. Els adolescents que estan acostumats a les xarxes socials simplement desactivaran aquesta funció i continuaran fent scrolling, així que no és prou bo. Crec que la responsabilitat ha de recaure en les empreses

0: tecnològiques.
1: El govern britànic espera començar a tramitar la llei al Parlament a finals d'any per tenir-la enllestida la primavera del 2027.
2: Sis de cada 10 empreses han vist com a l'hora de contractar hi ha hagut candidats que es feien enrere per la dificultat de trobar habitatge a preu assequible. Ho diu un informe de la patronal Pimec. Segons l'estudi, les empreses veuen frenat el seu creixement, ja que hi ha projectes que no es poden tirar endavant per la impossibilitat d'ampliar la plantilla. Pel president de Pimec, Antoni Cañete, aquesta situació afecta la competitivitat.
3: Que no es puguin cobrir llocs perquè no n'hi ha habitatge o perquè l'habitatge que n'hi ha té uns costos que fa impossible que n'hi hagi o es pugui produir la contractació, el problema va més enllà de l'àmbit social.
2: El president de l'Observatori de la Pimec a Catalunya, Oriol Amat, ha explicat al Catalunya Vespre que això provoca una pressió sobre els sous.
4: Hi ha també una part important de persones que renuncien inclús quan ja tenen l'oferta, i, per tant, les empreses troben que han d'incrementar els preus, diguem-ne, la retribució que tenien prevista per a aquell lloc de treball.
2: Segons l'enquesta, la situació és especialment complicada a l'hora de cobrir vacants de tècnics qualificats amb sous inferiors a 35.000 euros. A més, s'hi afegeix el problema de la mobilitat. La poca oferta d'habitatge fa que augmentin els desplaçaments en unes vies que sovint ja estan saturades o tenen un transport públic deficient.
5: 3Cat Info.
2: L'Autoritat Independent de Responsabilitat Fiscal reclama a les administracions públiques un ajust de 10.000 milions d'euros per complir amb les regles fiscals acordades amb Brussel·les. La presidenta de l'AIREF, Inés Olóndriz, ha advertit que Espanya ha de prendre mesures abans no expirir el 2028 al límit per equilibrar els comptes.
6: Seria necessari que l'administració central, más las comunidades autónomas, pero sobre todo la administración central, adoptasen medidas por el importe equivalente a 6 dècimes de PIB.
2: En el seu informe sobre l'execució pressupostària, l'Autoritat de Responsabilitat Fiscal recull que la despesa computable de l'administració de l'Estat ha crescut el doble que la de les comunitats. L'AIREF veu risc d'incompliment en els límits de despesa a la Generalitat i entre els ajuntaments que assenyala hi ha el de Barcelona. En conjunt, l'informe destaca que els ingressos estan creixent gràcies a l'augment de la recaptació pel bon comportament de l'economia, però també alerta que les despeses han augmentat per sobre del previst i per això calcula que el dèficit públic espanyol creixerà aquest any fins al 2,6% del PIB.
5: El temps.
2: És moment per la previsió de Gemma Puig.
7: Dijous encara mantindrem aquestes temperatures altes durant la nit i matinada, a costat de dormir, temperatures i nits tropicals a comarques interiors, nits tòrrides a la façana litoral, força núvols, aquest cel tapat, aquesta xafogor molt marcada a tota la façana litoral, amb una mica més d'inestabilitat de cara a aquest matí migdia cap a punts de l'Alt Pirineu i també alguns ruixats o tronades a més comarques cap al Pirineu, Prepirineu, de cara a la tarda. Fins i tot algunes doncs, una mica més significatives. A més, encara amb pols sahariana i, per tant, acompanyades de fang. Un cel ennuvolat també de cara a la tarda, estones algunes clarianes i unes temperatures que al migdia sí que començarien a desinflar-se una miqueta. Farà calor, però ja els valors més alts tocarien els 38 o 39 graus cap a ponent. Divendres no variarà gaire el termòmetre. Si fa no fa, potser baixa una miqueta més. I aquesta seria la tendència. Tindrem temperatures altes per l'època, estem en plena canícula, però ja no tindrem aquests valors tan disparats.
5: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic també a X. El perfil @3catinfoviari.
2: L'aeroport de Lleida-Alguaire tindrà el segon hangar d'avions més gran de Catalunya. És una iniciativa privada que permetrà fer el manteniment d'una cinquantena d'aeronaus cada any. Lleida, Júlia Albacar.
8: El nou hangar tindrà 6.000 metres quadrats i donarà feina a unes 150 persones. I faran manteniment de Boeing 737 Family i Airbus A320, dels més comuns en l'aviació comercial. El projecte sorgeix d'una iniciativa privada i Michael Bobrowskin és el responsable.
9: Volem començar a treballar al novembre amb 5 línies de producció. Això vol dir tenir 5 avions un al costat de l'altre. Però veiem que vinguin de companyies europees i també espanyoles.
8: S'ha escollit Alguaire pel clima, el preu i la ubicació. A més d'estangar, el govern vol construir un segon més petit i amb això s'esgotarà el sòl industrial de l'aeroport. Per això la previsió serà poder-lo ampliar en un futur. El projecte costarà 10 milions d'euros.
2: Unió de Pagesos alerta que la calor i els preus baixos d'aquesta campanya faran perillar la rendibilitat d'algunes finques de fruita, perquè no es podran cobrir els costos de producció. També remarquen que el canvi climàtic convertirà en insostenibles alguns conreus, com la pera. Lleida, Júlia Albacar.
8: Els calibres de la fruita han quedat curts perquè amb la calor els arbres s'han deshidratat i el fruit no s'ha acabat desenvolupant tant. I tot i que els quilos aniran a la baixa, el preu de venda continua sent baix per la pressió de les grans empreses. Ho explica Narcís Poch, responsable nacional del sector de la fruita d'Unió de Pagesos.
0: I, bueno, i ara la sensació que hi ha, doncs, o que més que una sensació, és una realitat, és que la gran distribució a nivell europeu, doncs, no vol pagar el preu que correspondria per assumir tots aquests costos de producció.
8: Costos de producció, segons el sindicat, que han pujat un 20% entre gasolina, energia, embalatges i mà d'obra, i amb el preu de venda actual no es pot assumir en molts casos aquest augment. A més, la pujada de les temperatures derivada del canvi climàtic ha fet que alguns sectors, com el de la pera, hagin encadenat campanyes nefastes.
0: El canvi climàtic doncs, ens empenyi a canviar els cultius, a buscar varietats que siguin més tolerants a aquests estressos de calor que estem patint últimament, o canviar els cultius directament i buscar altre tipus de fruites que es puguin conrear amb temperatures més elevades.
8: Aquest any la calor també ha afectat conreus com la maçana, en què la fruita ha quedat tacada pel sol.
5: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: Desarticulat a Barcelona, un grup especialitzat en estafes financeres que actuava usurpant la identitat de les víctimes. Els delinqüents aprofitaven aquests documents robats per suplantar les víctimes i contractar crèdits o altres productes financers al seu nom, sense que ells ho sabessin. Hi ha 5 persones detingudes i s'han intervingut 1.600 DNIs, passaports i carnets de conduir robats. El sergent Joan Pere García, cap de la unitat d'investigació d'Horta-Guinardó, explica el modus operandi que tenien.
10: Amb la documentació sostreta i utilitzant persones amb semblança física de la víctima, suplantaven la seva identitat i aconseguien les dades bancàries, amb les quals es dedicaven a contractar, doncs, per exemple, targetes de crèdit, es desplaçaven a establiments de joc d'apostes on feien reintegraments en metàl·lic fins a esgotar pràcticament el límit de les targetes fraudulentes.
2: Segons els Mossos, aquest grup va arribar a obtenir més de 131.000 euros en només 12 dies. La investigació continua oberta perquè encara s'ha d'analitzar bona part de la documentació intervinguda i els Mossos no descarten identificar noves víctimes.
5: 3CAT Info.
2: 9 de cada 10 universitaris troben feina 3 anys després d'haver-se graduat. És una de les conclusions principals de l'enquesta sobre inserció laboral dels titulats en graus, màsters i doctorats que ha fet l'ACU, l'Agència de Qualitat Universitària. Els graduats de Salut i Enginyeria són els que tenen feines relacionades amb els estudis i millors sous i contractes, mentre que a l'altra banda se situen els d'Humanitats. De fet, els de Medicina i Odontologia cobren pràcticament el doble que els graduats en Història. La directora de l'ACU, Mercè Gisbert, considera que les universitats podrien fer una millor orientació laboral.
11: Hi ha carreres que la seva estructura és molt professionalitzadora i és el cas de totes les carreres de l'àmbit científico-tècnic i ciències de la salut, i les carreres d'Humanitats i Ciències Socials sempre han sigut carreres molt més àmplies, molt menys orientades només a un tipus de titulació.
2: Per primera vegada, els contactes personals i familiars deixen de ser la via principal d'accés a una primera feina. Ara ho són la iniciativa pròpia, les pràctiques o els portals web. A més, 7 de cada 10 graduats diuen que repetirien els estudis.
12: Era com que un nom de sabates que fallava.
13: I què passa quan et treus les sabates?
12: Que la ferida és pura. Però em quedo descalço perquè no hi havia cap altre model. Era allò o res?
2: Una última entrevista imaginada entre Montserrat Roig i Maria Aurèlia Campmany. Aquesta és la proposta que s'ha estrenat a la Sala Atrium de Barcelona dins la programació del Grec. És un text de Marc Monegal, dirigit per Raimon Molins. Barcelona, Marta Vives.
14: Quan teòricament va tenir lloc aquesta entrevista, ni Campmany ni Roig eren vives. De fet, el 1992, el dia de la inauguració dels Jocs Olímpics, feia poc més d'un any que havien mort les dues amb un mes de diferència. Roig en tenia 45 i Campmany 28 més. Anna Güell ens explica el joc.
15: Suposada entrevista, no? Quan elles ja no hi són a la realitat, no? És que és una mica abans de l'inici de les Olímpics. Olimpiades, perquè d'alguna manera elles han treballat per aquesta Barcelona preolímpica i llavors es fan aquest joc, tornar-se a veure i tornar a parlar sobretot, no?
14: Alumna i mestra van esdevenir amigues, còmplices i referents l'una per l'altra. Berta Girau t'ho ha explicat a Catalunya Ràdio.
16: És a través d'aquesta amistat, veus com es barallaven, s'estimaven, s'admiraven, esburxaven, i com, tot i pensar ideològicament diferent en alguns punts de vista, connectaven profundament i això feia que s'estimessin.
14: I en aquesta entrevista hipotètica descabdellen com una troca de llana vermella temes com el feminisme, la llengua, la política, les classes socials, la literatura o el periodisme. És en la pell de dues actrius que s'han mimetitzat en aquestes dones poderoses, no des de la imitació, sinó a través de la creació, l'emoció i el poder de les paraules dites des d'un gran convenciment. Ha estat una bona idea tornar, diuen Morris, els personatges, i a nosaltres en rebé l'enyor, però també el convenciment que ha estat ben bé així.
2: I Judit Colell dirigeix la pel·lícula Mestres, un homenatge a les dones que van mantenir l'herència de l'escola republicana durant el franquisme. Una producció que s'està rodant en localitzacions de Cardedeu, Mataró i Barcelona. Mestres parla de les professores que l'any 1941 van crear les escoles lliures per fer front al franquisme. De portes en fora eren institucions que complien les exigències de la dictadura, però de portes endins feien un ensenyament semblant al de les escoles de la República i que pretenia formar el pensament crític. La directora Judit Colell creu que és molt rellevant reivindicar aquell esforç, però també homenatjar els educadors d'avui.
17: És importantíssim donar veu de nou, fer un homenatge a aquestes dones valentes, a aquestes mestres, i a la vegada també reivindicar la importància de l'educació, de retre homenatge als mestres d'avui en dia i també reivindicar la importància que té l'educació dels nostres infants per crear aquests ciutadans que no es creguin les mentides, aquests ciutadans que tinguin capacitat de pensar, de reflexionar.
2: La pel·lícula està inspirada en la pedagoga Carme Serrallonga, fundadora de l'escola Isabel de Villena, on va estudiar a Colell.
5: Esports.
2: Amb David Ubach.
18: L'Argentina de Leo Messi serà la rival de la selecció espanyola a la final del Mundial de Futbol. A la segona semifinal, jugada aquest dimecres a Atlanta, els actuals campions, els argentins, s'han imposat per 1-2 a Anglaterra, remuntada inclosa in extremis als últims instants. I això que els anglesos s'havien avançat ja a la represa, al minut 55 de partit, amb un gol del nou fitxatge del Barça, Anthony Gordon, que ha rematat al segon pal una bona centrada des de la banda dreta. Gordon, doncs, que ha fet l'1-0 després d'una primera meitat molt aspra per part de tots els conjunts. Argentina ha fet una passa endavant fins que el tram final aconseguint neutralitzar el marcador ja al minut 85, gol d'Enzo Fernández amb un xut llunyà des de la frontal de l'àrea que ha fet l'1-1, i a l'afegit de l'enfrontament Lautaro Martínez en rematada cap una centrada de Messi al 92 ha establert l'1-2 que ha donat la victòria al combinat argentí. Messi, que ha fet l'assistència del segon gol argentí, també ha donat l'última passada abans del gol de l'empat d'Enzo Fernández. Un Messi que doncs, ha estat protagonista a l'hora que la seva selecció accedeixi a la seva setena final mundialista. En acabat, el seleccionador argentí Lionel Scaloni ha parlat als micròfons de la televisió espanyola on ha lloat la convicció del seu conjunt.
19: La camiseta lo amerita, dar todo hasta el final, no guardarse nada. Y han demostrado una vez más que lo sienten como uno más, así que contentísimo.
18: La final Espanya-Argentina jugarà, com dèiem, diumenge a Nova Jersey.
5: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
18: Més enllà del Mundial en clau Barça, destaquem que l'alemany Karim Adeyemi ja ha arribat a Barcelona per passar aquest dijous la revisió mèdica. Si és satisfactòria i la supera, doncs, firmaria pel club blaugrana fins al 2031. 5 temporades. També al Barça, Frenkie de Jong s'ha sotmès a proves mèdiques complementàries arran de la lesió que té el genoll dret, una lesió encara sense especificar, i ara a dubtar entre club i jugador per la decisió de seguir tractament conservador o bé passar pel quiròfan. En funció d'això, el temps de baixa de De Jong serà més llarg o més curt, però en qualsevol cas no arribaria als 6 mesos perquè no hi ha afectació als lligaments encreuats. Mentrestant, l'Espanyol ha arrencat ja l'estada pretemporada nevat a l'Alta Empordà des d'aquest dimecres i que s'allargarà fins al 22 de juliol. A la Lliga Femenina de Futbol, Caroline Graham ha renovat amb el Barça fins al 2028. La davantera noruega de 31 anys va arribar el 2019 al Club Blaugrana. Mentrestant, la portera Txell Font fitxa pel Badalona Women procedent del Barça B. I a la segona divisió masculina, el Girona ha renovat el porter del filial Sergi Puig, de 28 anys, fins al 2027, i li ha fet fitxa del primer equip. Obrim ara bloc poliesportiu.
5: L'actualitat esportiva a fons.
18: Ho fem parlant de bàsquet i del fitxatge de Nicola Provitola, ja desvinculat del Barça pel Joventut. Així doncs, el basc argentí de 36 anys viurà la seva segona etapa a Badalona. Un Barça que, per la seva banda, ha comunicat el fitxatge del pivot nord-americà Josh Nebo, provinent del Milà.
20: Sí, el meu objectiu principal és guanyar. Això és el que vull. Puc aportar a l'equip en defensa, rebots, finalització, lideratge i caràcter.
18: Nebo té passaport eslovè i firma per 3 temporades. I un altre ex del Barça, Tomas Satoranski, ha firmat per 2 anys per l'APOEL de Jerusalem. També en bàsquet, el Manresa ha fitxat l'alè pivot búlgar Jordan Minchev per 2 temporades procedent del Chemnitz de la Lliga Alemanya.
5: 3CAT Info.
18: I al Tour de França hi ha hagut triomf a l'esprint per al noruec Soren Wierenskiöld de l'equip 1X a l'onzena etapa, de 161 quilòmetres, principalment plans entre Vichy i Nevers. Ha estat l'etapa més ràpida de la història del Tour de França amb una velocitat mitjana de 51 quilòmetres per hora. Cap canvi significatiu a la general, doncs Tadej Pogacar continua com a líder, tot i l'ensurt que ha patit en el transcurs de l'etapa.
21: Today was all about staying safe.
22: Avui tot ha estat sobreviure. He tocat un bidó amb la roda i gairebé caic. M'he cagat a sobre, m'he vist a terra. Afortunadament, he pogut continuar endavant.
5: 3CAT Info.

0: El Tribunal de Justícia de la Unió Europea dirà aquest dijous si la llei d'amnistia és aplicable a Puigdemont, Junqueras i als altres líders del procés en les causes vinculades a la malversació, i també si és aplicable als CDRs encausats per terrorisme. La sentència europea podria aplanar el retorn en un futur de l'expresident Puigdemont i la resta d'exiliats. Estabilitzats els dos incendis que s'han declarat aquest dimecres a Sant Quirze Safaja, al Moianès, i a Querol, a l'Alt Camp. Els bombers aprofitaran la baixada de temperatures i l'augment de la humitat de les pròximes hores per assegurar els perímetres. En el cas de Sant Quirze Safaja, les flames han obligat a evacuar preventivament una casa de colònies, un centre de menors i un càmping. Més de mig miler de persones s'han concentrat a Manlleu, Osona, per recordar els dos germans d'11 anys que dilluns van morir ofegats al riu Ter. Ha estat un minut de silenci sentit en què han participat familiars, companys de classe i mestres, a banda de veïns del poble. Segons els familiars, les dues criatures no sabien nedar i, de fet, les dues morts s'investiguen com un fet accidental. Els Estats Units bombardegen l'Iran per cinquè dia consecutiu i amenacen d'atacar infraestructures energètiques si Teheran es nega a reprendre les negociacions. La República Islàmica respon amb atacs a països aliats de Washington, com Jordània, Kuwait i Bahrein, i adverteix que pot bloquejar altres rutes marítimes de l'Orient Mitjà, a més de l'Estret d'Hormuz. La presidenta del PSOE, Cristina Narbona, veu indicis preocupants en els informes de la Guàrdia Civil contra Leire Díez. Davant del jutge ha afirmat que no sabia res de les maniobres de l'exmilitant del PSOE per desactivar investigacions judicials a l'entorn del partit. Narbona s'ha desvinculat de les clavegueres del Partit Socialista. El final de la rebaixa de l'IVA de la llum i el gas fa que la inflació pugi una dècima a Catalunya al juny. Això ha fet encarir les despeses relacionades amb l'habitatge en un 4%. Els sindicats demanen que s'apugin els sous per contenir l'augment del cost de la vida. El director musical del Liceu, Josep Pons, s'acomiadarà del Coliseu de la Rambla el 24 de juliol amb la 8a Simfonia de Mahler. Deixarà la direcció de l'orquestra del Gran Teatre després de 14 anys.
1: Esports.
2: L'Argentina de Leo Messi serà la rival de la selecció espanyola a la final del Mundial de Futbol de diumenge. A la segona semifinal, jugada aquest dimecres a Atlanta, els actuals campions s'han imposat per 1-2 a Anglaterra, remuntada inclòs als últims instants amb gols d'Enzo Fernández i Lautaro Martínez, que han capgirat el que havia fet també al segon temps el nou blaugrana Gordon. L'extrem alemany del Borussia Dortmund, Karim Adeyemi, ha arribat aquest dimecres a Barcelona per passar aquest dijous la revisió mèdica, pas previ a firmar pel Barça fins al 2031. El Barça femení, mentrestant, la davantera noruega Caroline Graham ha renovat fins al 2028. I en bàsquet, el base argentí Nicola Provitola torna al Joventut fins al 2029, mentre que el Barça ha comunicat el fitxatge del pivot nord-americà Josh Nebo, provinent del Milà, fins al 2029 també.
0: I el temps, dijous, augmentarà la inestabilitat i afluixarà una mica la calor al migdia. Mínimes tropicals a l'interior i tòrrides a la costa. Al matí serà força ennuvolat, amb pols sahariana i algun primer ruixat a l'Alt Pirineu. I a la tarda cauran més ruixats i tempestes al Pirineu i al Prepirineu. Les màximes recularan, però a Ponent i la Conca de Tremp encara quedarem a prop dels 40 graus.
1: 3CAT Info.
0: Benvinguts, us parla Anna Alfonso.
1: 3CAT Info.
0: Aquest dijous, dia clau per l'amnistia. El Tribunal de Justícia de la Unió Europea dirà si aquesta llei és aplicable a Puigdemont, Junqueras i als altres líders del procés en les causes vinculades a la malversació i també si és aplicable als CDRs encausats per terrorisme. La sentència pot aplanar el camí per al retorn en un futur de l'expresident Puigdemont i la resta d'exiliats. Luxemburg, Bruno Fortea Miras.
3: A diferència dels líders, aquesta sentència sí que pot tenir efectes directes per als 12 activistes del CDR acusats de terrorisme. Si el Tribunal de Luxemburg avala l'amnistia pel que fa al terrorisme, aquests membres dels comitès de defensa de la República quedarien a un pas de ser amnistiats. En canvi, és més complexa la situació de Puigdemont, Junqueras i la resta de polítics afectats per la malversació malversació i que estan o bé inhabilitats o bé a l'exili. Els jutges europeus decidiran si són amnistiables les despeses del procés i del referèndum de l'1 d'octubre. I el Tribunal Constitucional espanyol espera aquesta sentència per decidir si demana al Suprem que amnistiï Puigdemont i que aixequi l'ordre de detenció que pesa sobre ell. Com més clara sigui la sentència europea d'aquest dijous, menys marge tindrà el Suprem espanyol per portar el cas de nou a la justícia europea i dilatar així el retorn de Puigdemont i dels exconsellers Comín i Puig, també a l'exili. De moment, l'única opinió que ha sortit de la justícia europea és la de l'advocat general, una figura que en la gran majoria dels casos orienta la decisió final dels jutges. I en aquest cas, l'advocat general va avalar la llei d'amnistia, tant pel que fa al terrorisme com pel que fa a les despeses del procés.
0: Ha estabilitzat l'incendi de Sant Quirze Safaja, al Moianès, després de cremar un centenar d'hectàrees. Les flames, que han començat aquest dimecres al migdia, han obligat a evacuar preventivament una casa de colònies, un centre de menors i un càmping de la zona i a confinar algunes masies. L'evolució del foc és bona i els bombers aprofitaran les millores meteorològiques de les pròximes hores per assegurar el perímetre. Unitat mòbil a Sant Quirze Safaja, Matilde Seoane i Cèlia Forment.
4: El foc s'ha declarat a la zona de Puig d'Olena, just per sobre del càmping Lilla, i segons els bombers no hi ha hagut ni danys materials ni estructurals, tot i que les flames han calcinat 97 hectàrees. Les properes hores, els cossos d'emergència continuaran remullant la zona per evitar revifalles, com ha explicat Joan Reyes, sotsinspector dels bombers i cap de planificació de l'incendi.
5: Baixa la calor, pugen les humitats, aprofitarem molt bé aquestes hores de treball en què les condicions meteorològiques són favorables, i demà veurem, no?, al pic del migdia, novament uns dies amb onades de calor, amb temperatures molt altes, i allà aquí passarà doncs la prova del cotó, no? O sigui, el perímetre que treballarem bé aquesta nit, doncs demà passa la prova de foc, no tenim represes.
4: Alguns dels veïns de Sant Quirze Safaja que han patit per la proximitat de les flames lamenten que no hagin rebut una alerta és alerta als mòbils.
6: M'he espantat molt perquè he vist el fum realment a prop. Es veia molt fum, es veia com molt extès i com que cremava molt, amb molta força, i ha sigut una mica... que a mi m'ha espantat bastant. Ens ha estranyat molt els veïns, que l'altre dia, igual que ens van arribar una alerta de que ens confinéssim, avui no ens ha arribat cap alerta.
4: Com a mesura preventiva, s'ha evacuat la casa de colònies Can Micaló, el càmping i un centre d'acollida de menors. Les persones evacuades han estat reallotjades als pavellons de Sant Quirze, Safaja, Centelles i també Aiguafreda. També s'ha ordenat el confinament del nucli de les cases del Pla de la Casanova i de l'hostal rural Mas Blanc i un centre d'acollida d'animals que queda dins d'aquest perímetre. L'alcalde del municipi veí, Sant Feliu de Codines, Pol Cabotí, ha explicat a 3Cat Info que posen a disposició instal·lacions per totes aquestes persones desallotjades.
7: Donar aquest suport també logístic, policial, també de protecció civil, ADFs, doncs al municipi de Sant Quirze Safaja, municipis veïns, i que d'alguna forma en aquestes situacions és importantíssim que fem aquesta pinya, perquè avui és aquí i demà podem patir-lo en un altre municipi.
4: Els municipis de Sant Feliu de Codines i Vigues i Riells, que també ha posat a disposició tots els ADFs per frenar l'incendi, comparteixen l'espai natural de Sant Miquel del Fai, que tenia ja tots els accessos tancats per les altes temperatures i on les flames no han acabat accedint.
0: En paral·lel, els bombers també han estabilitzat les dues represes de l'incendi d'Aiguamúrcia a l'Alt Camp, que s'ha declarat aquest migdia. Han cremat 14 hectàrees aquestes represes, segons les dades dels agents rurals. Tarragona, Jordi Barranca.
8: Afecten els termes municipals de Querol, a l'Alt Camp i de Pontons, a la comarca veïna de l'Alt Penedès. Un cop l'han donat per estabilitzat, els bombers mantenen dotacions terrestres treballant-hi després que els mitjans aeris s'hagin retirat al vespre. Les represes han cremat 14 hectàrees, la qual cosa fa pujar a 162 les hectàrees cremades pel foc originat diumenge a Aiguamúrcia, a l'Alt Camp, segons les dades dels agents rurals. Aquest dimecres també els alcaldes de la zona s'han reunit amb el president de la Generalitat i la consellera d'Interior. Els han reclamat més recursos per l'extinció d'incendis i també per la gestió forestal. Mentrestant, es continua buscant la persona que hauria provocat els focs declarats en aquesta zona l'última setmana.
0: I tot i que Catalunya ha superat el pic de la tercera onada de calor, el risc d'incendis manté nivell màxim en 107 municipis per aquest dijous. Segons l'última actualització del Pla Alfa, els agents rurals mantenen el risc més alt a les comarques de Ponent i de la Catalunya Central. També es manté prohibit l'accés a 6 espais naturals, mentre que reobren el de Montserrat i el de Sant Llorenç del Munt. Sergio Delgado és sotsdirector de Protecció Civil, amb declaracions a 3Cat Info.
9: Hem de recordar que hi ha una sèrie d'espais de massissos que estan restringits als accessos, que hi ha una sèrie de mesures prohibides de desenvolupar en el medi natural i que tothom, abans de fer una activitat en el medi natural, consulti aquestes mesures, s'asseguri que pot realitzar aquesta activitat en el medi natural i, en general, mantingui aquesta prevenció.
0: 220 municipis de 25 comarques estaran al nivell 3 del Pla Alfa, que preveu un risc alt d'incendi.
1: 3CAT Info. Ràdio d'informació 24 hores.
0: Més de mig miler de persones han fet sentir el seu condol als familiars dels dos germans d'11 anys que dilluns es van ofegar al riu Ter a Manlleu, a Osona. Ho han fet en un minut de silenci colpidor, en què han participat amics i mestres dels dos menors i també veïns del municipi. Segons els familiars, les dues criatures no sabien nedar i, de fet, la principal hipòtesi dels Mossos és que es tracta de dues morts accidentals. Manlleu, Unitat Mòbil, Xavier Cussó i Nati Adell.
10: Aplaudiments finals per culminar un minut de silenci colpidor i dolorós amb la família de les víctimes, el conseller de Justícia, molts alcaldes de la comarca i molta presència de la comunitat ganesa i també de la comunitat educativa on estudiaven els menors. I veïns també de Manlleu afectats per la tragèdia que viuen així.
11: Molt malament, perquè uns nens tan, tan macos i jovenets i bessons i que passés una cosa d'aquestes és inesperada i no t'ho esperes.
12: Cada vegada hi ha més canalleta, les piscines no són suficients, agafen calor i tenen el riu a mà. I no són conscients del perill que és el riu.
10: Plors i tristesa per dir adéu als menors del barri de l'Erm que es van acostar al riu per refrescar-se abans d'anar a casa i no en van sortir amb vida. Els infants no sabien nedar i la família no sabia que estaven al riu. Ens ha avançat aquesta emissora un familiar amb Berlús.
13: Els nens no sabien nedar i estan jugant i va passar això i ja està. No sabien nedar els nens. Es pensaven que els havien sequestrat o alguna cosa. Els pares no sabien que estan al riu, perquè els nens sempre juguen aquí a prop. A vegades aquí a l'escola Puigdegut fa com portes obertes i pots anar a jugar quan vulguis. I no sé com han arribat allà al riu i no sabien res.
10: Un minut de silenci dur que recorda molt el que vam viure amb la mort de 5 adolescents en un incendi d'un traster aquí a Manlleu. Aquest dijous farà just 5 mesos. El municipi encara no s'ha recuperat d'aquella tragèdia quan ha arribat aquesta altra, l'ofegament doble de dos germans bessons. Tot fa pensar que va ser un accident.
0: 13 ferits han estat traslladats a l'hospital perquè un arbre ha caigut sobre el porxo d'una masia mentre un grup de nens i monitors hi estaven dinant en una excursió. Ha passat aquest dimecres a Batet de la Serra, a Olot, a la Garrotxa. Una de les monitores ha resultat ferida greu i l'han traslladat a l'Hospital Josep Trueta de Girona amb una fractura i un traumatisme. Girona, Laia Claret.
14: Eren 22 persones, de les quals 16 eren menors d'edat i tenien entre 9 i 11 anys, i els altres 6 eren adults. En un primer moment s'ha parlat d'un accident en una casa de colònies, però no és així. Eren un grup que estava dinant sota el porxo d'una masia per protegir-se del sol, i un arbre molt gros ha caigut sobre el porxo, que era de bigues de fusta i teules. El SEM ha atès 22 persones, totes, però 13 les han traslladat a l'hospital. Hi ha una monitora ferida greu amb una fractura i un traumatisme i l'han traslladat al Trueta. Un menor ferit menys greu amb una fractura i l'han portat a l'Hospital d'Olot. I 11 ferits lleus, 8 adults i 3 menors, els quals també els han portat a l'Hospital d'Olot. Els menors que no han hagut d'anar a l'hospital els han traslladat al Centre Cívic Cal Fuster d'Olot perquè les famílies els anessin a buscar. Els cossos d'emergència han rebut l'avís cap a les 3 de la tarda de dimecres. Fins al lloc dels fets s'hi han desplaçat els Mossos, els bombers, 5 ambulàncies del sistema d'emergències mèdiques, un helicòpter medicalitzat i un equip de psicòlegs.
0: Els Estats Units bombardegen l'Iran per 5è dia consecutiu amb l'objectiu de minvar les capacitats militars de la República Islàmica i dificultar que ataquin més vaixells comercials a l'estret d'Hormuz. El president Donald Trump ha admès en una entrevista a la cadena Fox que, malgrat els atacs nord-americans, els iranians continuen sent perillosos i insisteix que Teheran vol negociar.
15: Hem reduït la seva capacitat de llançar míssils en un 88%, gairebé el 90%, però això no vol dir que no continuïn sent perillosos. Són gent fastigosa, però volen arribar a un acord. Us dic que volen un acord.
0: Trump vol forçar la represa de les negociacions amb amenaces d'atac sobre infraestructures energètiques i viàries, però no diu quan es farien.
15: No m'agrada posar terminis, però ho saben de sobre, ja saben de què va, val més que es portin bé.
0: I el president iranià, Massoud Pezeshkian, assegura que defensarà el país dels atacs nord-americans, que, segons diu, no porten enlloc.
16: Els Estats Units continuen amb la seva retòrica buida i persisteixen en les seves accions. Però la pregunta és, han aconseguit els objectius sobre el terreny? Què han aconseguit aquells que pretenien destruir Iran? Nosaltres defensarem cada pam del nostre territori. I les declaracions irrespectuoses són pròpies d'ells, no de nosaltres.
0: L'Iran, que ha tornat a atacar objectius dels Estats Units a Jordània, Kuwait i Bahrein, adverteix ara que podria bloquejar altres vies regionals de transport marítim, a més de l'estret d'Hormuz.
1: El temps.
0: Sentim la previsió de Gemma Puig.
17: Dijous encara mantindrem aquestes temperatures altes durant la nit i matinada, a costat de dormir, temperatures i nits tropicals a comarques interiors, nits tòrrides a la façana litoral, força núvols, aquest cel tapat, aquesta xafogor molt marcada a tota la façana litoral, amb una mica més d'inestabilitat de cara a aquest matí migdia cap a punts de l'Alt Pirineu i també alguns ruixats o tronades a més comarques cap al Pirineu, Prepirineu, de cara a la tarda. Fins i tot algunes doncs, una mica més significatives. A més, encara amb pols sahariana i, per tant, acompanyades de fang. Un cel ennuvolat també de cara a la tarda, estones algunes clarianes i unes temperatures que al migdia sí que començarien a desinflar-se una miqueta. Farà calor, però ja els valors més alts tocarien els 38 o 39 graus cap a ponent. Divendres no variarà gaire el termòmetre. Si fa no fa, potser baixa una miqueta més. I aquesta seria la tendència. Tindrem temperatures altes per l'època, estem en plena canícula, però ja no tindrem aquests valors tan disparats.
1: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: Declaració destacada a l'Audiència Nacional pel cas Leire. La presidenta del PSOE, Cristina Narbona, veu indicis preocupants contra l'exmilitant socialista en els informes de la Guàrdia Civil, però assegura que no sabia res de les maniobres de Leire Díez, a qui coneix des del 2017, ni de les clavegueres del partit. Són declaracions a la sortida dels jutjats.
18: Pero que lo que yo no conocía en absoluto era que Leire pudiera presuntamente estar organizando una trama dentro del partido.
0: El jutge ha citat la presidenta del PSOE en qualitat de testimoni per uns missatges en què l'exmilitant socialista li oferia ajuda per capgirar les investigacions a l'entorn del partit i de Pedro Sánchez. Cristina Narbona ha explicat que li va comentar a Díez que ho derivava tot a Santos Cerdán, el número 3 del PSOE, i que després ja no en van parlar més.
18: Jo li havia derivat a Santos Cerdán. I Santos Cerdán, preguntado por mí unos días después, me había dicho que no había traído nada de interés.
0: Abans de Narbona, dos fiscals han reconegut que es van reunir dos cops amb Leire Díez, a qui asseguren que no coneixien, i també amb un dels advocats de Santos Cerdán. Han dit que els van oferir informació sobre la trama d'hidrocarburs, però que no la van fer servir i que després van explicar les reunions a l'exfiscal general de l'Estat, Álvaro García Ortiz. I Begoña Gómez, la parella de Pedro Sánchez, ja ha entregat al jutge els bitllets d'avió amb què va volar a Londres per la graduació de la seva filla. Li dona els bitllets, però recorre la petició que l'obliga a acreditar que va fer servir el passaport només per entrar al Regne Unit. En el seu escrit, la defensa de Gómez adverteix que les autoritats britàniques no estampen segells físics als passaports. L'advocat acusa el jutge Juan Carlos Peinado de reclamar una prova diabòlica i l'insta a dirigir-se al Regne Unit per certificar ell mateix els registres d'entrada i sortida de la dona del president espanyol. Tot això mentre cueja la condemna al germà del president espanyol Pedro Sánchez, inhabilitat per prevaricació. Alberto Núñez Feijóo ha assegurat davant la plana major del PP europeu reunida a Madrid que Espanya pateix l'amenaça d'una democràcia debilitada i ha inclòs Sánchez en el grup de líders autoritaris.
19: Si recela de los jueces, si desprecia las mayorías parlamentarias cuando no le favorecen y si teme a las urnas si no le aseguran el poder, no busquen más. Eso es un presidente autoritario.
0: Des de la Moncloa, ministres com Arcadi Espanya i Pablo Bustinduy qüestionen la sentència a David Sánchez i insisteixen en la seva innocència. Mentrestant, el PSOE amplia la distància respecte al PP segons el baròmetre del CIS, malgrat els casos que esquitxen l'entorn de Pedro Sánchez i la condemna a l'exministre Ábalos pel cas Mascaretes. Segons l'última enquesta, si ara es fessin eleccions al Congrés dels Diputats, el Partit Socialista guanyaria els comicis amb el 33% dels suports, 8 punts més que el PP. Vox es mantindria com a tercera força i baixaria mig punt. Esquerra en pujaria gairebé un, mentre que Junts recularia unes dècimes, que és el mateix que li passaria a Sumar. Pel que fa a preocupacions, segons el CIS, el que més amoïna els ciutadans és l'habitatge. La immigració, però, es cola en la segona oposició per sobre dels problemes polítics, la corrupció i el frau i l'economia. Més qüestions. Esquerra Republicana es queda al govern de Girona en espera del repartiment de carteres que els proposi l'alcalde Lluc Salelles després de la sortida de Junts. El PSC, el partit que va guanyar les eleccions, diu que es demostra que el pacte tripartit ha estat un fracàs i allarga la mà per aprovar els propers pressupostos. Girona, Núria Peraire.
20: En un comunicat, Esquerra diu que la sortida de Junts del govern obre una situació d'incertesa institucional i destaca que valoraran la proposta que els faci arribar l'alcalde properament. El regidor del PSC, Maxi Fuentes, ha qualificat el pacte de govern de Guanyem Junts i Esquerra de fracàs i diu que s'ofereixen per negociar i aprovar els pròxims pressupostos.
21: Col·laboració total per aturar aquesta paràlisi. Això què vol dir? Vol dir diàleg, vol dir mà estesa, vol dir oberts a la col·laboració, vol dir des de la setmana vinent o des de quan l'alcalde vulgui, disposició absoluta a debatre, arribar a acords per exemple, als propers pressupostos.
20: Al matí de Catalunya Ràdio, l'alcalde Lluc Salelles ja s'obria a negociar amb la resta de partits durant els 10 mesos que queden abans de les eleccions municipals de l'any que ve.
22: Comptem que temes transcendentals els podrem negociar directament també amb ells per poder ser aprovats a nivell de ple i, si no, doncs, també existeix doncs, la possibilitat de que algun tema en què ens puguem posar d'acord doncs, puguem acordar-lo amb el Partit dels Socialistes de Catalunya i, a partir d'aquí, doncs, tirar endavant.
20: La portaveu de Junts, Gemma Geis, s'ha compromès a donar suport a allò que sigui bo per la ciutat.
0: La inflació puja una dècima al juny a Catalunya pel final de la rebaixa de l'IVA de la llum i el gas i se situa en el 3,2%. Això ha fet que les despeses relacionades amb l'habitatge s'hagin enfilat un 4% a Catalunya. Aquest encariment ha coincidit, a més, amb l'alça de preus habitual a l'inici de la temporada turística, on els paquets de viatges han pujat gairebé 8 punts. Del cistell de la compra s'han encarit sobretot els ous, la carn de boví i el peix. Els sindicats reclamen mesures públiques per reduir la inflació. Òscar Riu és membre de la UGT.
23: La nostra ciutadania no pot assumir sense l'augment dels salaris. És per això que fem una crida a contenir aquest augment dels IPCs i, sobretot, augmentar els salaris.
0: Per demarcacions, els preus van repuntar a Barcelona i Tarragona i, en canvi, es van moderar a Lleida i a Girona. Josep Pons s'acomiadarà del Liceu amb la 8a Sinfonia de Mahler. El director musical del Gran Teatre tanca així una etapa de 14 anys en el càrrec. El mestre Pons ha fet balanç d'aquests 14 anys al capdavant de l'orquestra del Liceu i assegura que ha aconseguit que sigui una formació de primer nivell i atractiva.
24: Crec que el més important és que hem aconseguit atraure el millor talent de les noves generacions, que desitgessin venir a l'orquestra del Liceu. O sigui, jo puc afirmar, sense cap mena de rubor, que ara, entre els músics, el Liceu és una orquestra que està de moda. Volen venir.
0: Josep Pons ha dirigit al Liceu 84 títols diferents en 360 funcions i assegura que marxa havent aconseguit tot el que s'ha proposat. La darrera peça que dirigirà com a titular serà la 8a Sinfonia de Mahler el 24 de juliol, una peça que ell considera que és l'Everest del món sinfònic. El director britànic Jonathan Nott substituirà Pons a la direcció musical del Liceu a partir de la temporada vinent.

0: Esports.
1: Amb David Ubach.
2: L'Argentina de Leo Messi serà la rival de la selecció espanyola a la final del Mundial de Futbol. I és que la segona semifinal, jugada aquest dimecres a Atlanta, els actuals campions, els argentins, s'han imposat per 1-2 a Anglaterra in extremis, remuntada inclosa, per tant, als últims instants de l'enfrontament. Una Anglaterra que, després d'una primera meitat molt discreta per part de tots els equips, de seguida en parlarem, s'ha avançat al tram inicial de la represa, al minut 55 de partit, per tant, el 10 del segon temps, amb un gol del nou fitxatge del Barça, Anthony Gordon, que ha rematat al segon pal una bona centrada des de la banda dreta atacant dels anglesos. Argentina s'ha estirat, ha fet una passa endavant amb diverses ocasions clares de gol per haver empatat el partit. No ho ha aconseguit fins que al minut 85 l'1-1 ha arribat de les botes d'Enzo Fernández, amb un xut llunyà des de fora de l'àrea, i 7 minuts més tard, ja dins de l'afegit, Lautaro Martínez ha fet l'1-2 definitiu al minut 92 de partit, per tant, al 2 del temps extra, en rematar una centrada a l'interior de l'àrea. Tots dos gols argentins, per cert, han sortit de les botes de Leo Messi, que ha donat les dues assistències per accedir a la setena final mundialista de l'Argentina. Han acabat declaracions a cop calent per començar del seleccionador argentí Lionel Scaloni als micròfons de Televisió Espanyola.
3: La camiseta lo amerita, dar todo hasta el final, no guardarse nada y han demostrado una vez más que lo sienten como uno más, así que contentísimo.
2: Scaloni que ha lluat doncs, la lluita i la capacitat de reacció del seu conjunt per capgirar un partit que tenien molt coll amunt, després d'un enfrontament ben aspre, molt intens i fins i tot farcit de picabaralles i interrupcions, donada la rivalitat històrica entre totes dues seleccions. L'Argentina, doncs, que passa a una final que jugarà diumenge a Nova Jersey contra la selecció espanyola.
0: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: Mundial a banda. Parlem encara de futbol amb diversos aspectes relatius al Barça, per exemple, com el fet que l'alemany Karim Adeyemi hagi arribat ja a Barcelona per passar aquest dijous la revisió mèdica. És el pas previ a segellar el seu fitxatge pel Barça per les 5 properes temporades. Un Barça que ha fet més proves mèdiques complementàries a Frenkie de Jong, que té una lesió al genoll dret sense especificar. Ara, a jugador i club han d'acabar de decidir si el migcampista neerlandès segueix un tractament conservador o bé si passa pel quiròfan. En funció d'això, el temps de recuperació serà més llarg o més curt, però en qualsevol cas no seran 6 mesos, perquè no són els lligaments creuats els que estan afectats. Mentrestant, Barça banda, l'espanyol masculí marxa cap a Navata, ho ha fet aquest dimecres, i a l'Alta Empordà hi farà l'estada de pretemporada fins al 22 de juliol, i jugarà dos amistosos, aquest dissabte amb l'Olot i dimarts contra el Pau de la segona divisió francesa. Més futbol per explicar que la Lliga Femenina, Caroline Graham, ha renovat amb el Barça fins al 2028. La davantera noruega, un extrem de 31 anys, va arribar al 2019 al Club Blaugrana. També a la Lliga Femenina, Txell Font fitxa pel Badalona Women. La portera de 21 anys deixa doncs el Barça bé i fitxa pel conjunt badaloní.
4: És un projecte que des del principi ha confiat en mi. Crec que estem creixent igual que jo i estem en el mateix punt i crec que ens pot aportar coses positives als dos. Sobretot vinc amb moltes ganes de tenir molts minuts i de poder aportar el meu granet de sorra a l'equip.
2: Precisament sense moure'ns del Badalona, Vicky Losada, nou fitxatge de l'equip badaloní en format sessió via Bristol City anglès, ha parlat del tot costa de Catalunya Ràdio sobre el seu canvi d'aires, precisament.
5: Supercontenta. Feia temps que volia tornar a casa i la veritat que molt contenta d'arribar amb aquest nou projecte amb el Badalona i amb moltíssimes ganes de començar.
2: I a la segona divisió masculina, mentrestant, el Girona ha renovat el porter del filial Sergi Puig, de 28 anys, fins al 2027 i li ha fet fitxa del primer equip. Obrim ara bloc poliesportiu parlant de bàsquet.
0: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: Nicola Provítola, el base argentí, torna al Joventut per les tres properes temporades. Firma, per tant, fins al 2029 amb l'equip verd i negre per encetar la que serà la seva segona etapa a Badalona. El Barça, per la seva banda, ha anunciat el fitxatge del pivot nord-americà Josh Nebo, provinent del Milà.
6: Sí, el meu objectiu principal és guanyar. Això és el que vull. Puc aportar a l'equip en defensa, rebots, finalització, lideratge i caràcter.
2: Nascut fa 28 anys a Texas, Nebo té passaport eslové i firma per 3 temporades. I d'altra banda, la Puel de Jerusalem ha oficialitzat el fitxatge de Tomas Satoranski, el base txec ex del Barça, per les dues properes temporades. També en bàsquet, a l'ACB el Manresa ha anunciat l'arribada de l'epivot búlgar Jordan Minchev, que fins ara ha jugat al Chemnitz de la Lliga Alemanya. Minchev firma fins al 2028 amb el club manresà.
0: 3CAT Info.
2: I el Tour de França triomfa l'esprint per al noruec Soren Wanenxiol de l'1X a l'11a etapa, després de 171 quilòmetres de perfil pla entre Vichy i Nevers. A la general, Tadej Pogacar continua com a líder.
0: 3CAT Info. Són 6:15.

0: Aquestes són les principals informacions. El Tribunal de Justícia de la Unió Europea dirà aquest dijous si la llei d'amnistia és aplicable a Puigdemont, Junqueras i als altres líders del procés en les causes vinculades a la malversació. I també si és aplicable als CDRs encausats per terrorisme. La sentència europea podria aplanar el retorn en un futur de l'expresident Puigdemont i la resta d'exiliats. Estabilitzats els dos incendis que s'han declarat aquest dimecres a Sant Quirze Safaja, al Moianès, i a Querol, a l'Alt Camp. Els bombers aprofitaran la baixada de temperatures i l'augment de la humitat de les pròximes hores per assegurar els perímetres. A partir d'ara us explicarem que Ucraïna ha atacat la principal central elèctrica de la regió de Crimea i més d'una vintena de vaixells russos amb drons al mar d'Azov, que se sumen al més d'un centenar que l'exèrcit ucraïnès ha bombardejat amb drons en els últims dies. Us explicarem també que França ha aprovat la llei que regula el suïcidi assistit i l'eutanàsia. El text ho permetrà a persones majors d'edat que pateixin una malaltia greu i incurable en fase avançada o terminal i amb un patiment que considerin insuportable. I segons Pimec, 6 de cada 10 empreses veuen com a l'hora de contractar hi ha candidats que es fan enrere per la dificultat de trobar habitatge a un preu assequible.
1: Esports.
0: David Ubach, què destaquem?
2: Que l'Argentina de Leo Messi serà la rival de la selecció espanyola a la final del Mundial de Futbol de diumenge. A la segona semifinal, jugada aquest dimecres a Atlanta, els actuals campions s'han imposat per 1-2 a Anglaterra, remuntada inclosa als últims instants amb gols d'Enzo Fernández i Lautaro Martínez, que han capgirat el que havia fet també al segon temps el nou blaugrana Gordon.
0: I el temps, aquest dijous, tindrem un matí ennuvolat, encalitjat i càlid, amb mínimes tropicals a l'interior i tòrrides a la costa. A mig matí hi haurà algun primer ruixat a l'Alt Pirineu i a la tarda cauran més ruixats i tempestes al Pirineu i al Prepirineu. La calor serà intensa però no extrema i els valors més alts seran a Ponent i a la Conca de Tremp, rondant els 40 graus. Aquest dijous, dia clau per l'amnistia. El Tribunal de Justícia de la Unió Europea dirà si aquesta llei és aplicable a Puigdemont, Junqueras i als altres líders del procés en les causes vinculades a la malversació i també si és aplicable als CDRs encausats per terrorisme. La sentència pot aplanar el camí per al retorn en un futur de l'expresident Puigdemont i la resta d'exiliats. Luxemburg, Bruno Forte Amires.
3: A diferència dels líders, aquesta sentència sí que pot tenir efectes directes per als 12 activistes del CDR acusats de terrorisme. Si el Tribunal de Luxemburg avala l'amnistia pel que fa al terrorisme, aquests membres dels Comitès de Defensa de la República quedarien a un pas de ser amnistiats. En canvi, és més complexa la situació de Puigdemont, Junqueras i la resta de polítics afectats per la malversació i que estan o bé inhabilitats o bé a l'exili. Els jutges europeus decidiran si són amnistiats les despeses del procés i del referèndum de l'1 d'octubre. I el Tribunal Constitucional espanyol espera aquesta sentència per decidir si demana al Suprem que amnistiï Puigdemont i que aixequi l'ordre de detenció que pesa sobre ell. Com més clara sigui la sentència europea d'aquest dijous, menys marge tindrà el Suprem espanyol per portar el cas de nou a la justícia europea i dilatar així el retorn de Puigdemont i dels exconsellers Comín i Puig, també a l'exili. De moment, l'única opinió que ha sortit de la justícia europea és la de l'advocat general, una figura que en la gran majoria dels casos orienta la decisió final dels jutges. I en aquest cas, l'advocat general va avalar la llei d'amnistia, tant pel que fa al terrorisme com pel que fa a les despeses del procés.
0: Estabilitzat l'incendi de Sant Quirze Safaja, al Moianès, després de cremar un centenar d'hectàrees. Les flames, que han començat aquest dimecres al migdia, han obligat a evacuar preventivament una casa de colònies, un centre de menors i un càmping de la zona i també a confinar algunes masies. L'evolució del foc és bona i els bombers s'aprofitaran les millores meteorològiques de les pròximes hores per assegurar el perímetre. Unitat mòbil a Sant Quirze Safaja, Matilde Seoane i Cèlia Forment.
4: El foc s'ha declarat a la zona de Puigdolena, just per sobre del càmping Lilla, i segons els bombers no hi ha hagut ni danys materials ni estructurals, tot i que les flames han calcinat 97 hectàrees. Les properes hores els cossos d'emergència continuaran remullant la zona per evitar revifalles, com ha explicat Joan Reyes, sotsinspector dels bombers i cap de planificació de l'incendi.
5: Baixa la calor, pugen les humitats, aprofitarem molt bé aquestes hores de treball en què les condicions meteorològiques són favorables i demà veurem, no, el pic del migdia, novament uns dies amb onades de calor, amb temperatures molt altes, i allà aquí passarà doncs, la prova del cotó, no? Si el perímetre que treballarem bé aquesta nit, doncs demà passa la prova de foc, no tenim represes.
4: Alguns dels veïns de Sant Quirze Safaja que han patit per la proximitat de les flames lamenten que no hagin rebut una alerta és alerta als mòbils.
1: M'he espantat molt perquè he vist el fum realment a prop. Es veia molt fum, es veia com molt extès i com que cremava molt, amb molta força. I ha sigut una mica... que a mi m'ha espantat bastant. Ens ha estranyat molt els veïns, que l'altre dia, igual que ens van arribar una alerta de que ens confinéssim, avui no ens ha arribat cap alerta.
4: Com a mesura preventiva s'ha evacuat la casa de colònies Camp Micaló, el càmping i un centre d'acollida de menors. Les persones evacuades han estat reallotjades als pavellons de Sant Quirze, Safaja, Centelles i també Aiguafreda. També s'ha ordenat el confinament del nucli de les cases del Pla de la Casanova i de l'hostal rural Mas Blanc i un centre d'acollida d'animals que queda dins d'aquest perímetre. L'alcalde del municipi veí, Sant Feliu de Codines, Pol Cabotí, ha explicat a 3Cat Info que posen a disposició instal·lacions per totes aquestes persones desallotjades.
6: Donar aquest suport també logístic, policial, també de protecció civil, ADFs, doncs al municipi de Sant Quirze Safaja, municipis veïns, i que d'alguna forma en aquestes situacions és importantíssim que fem aquesta pinya, perquè avui és aquí i demà podem patir-lo en un altre municipi.
4: Els municipis de Sant Feliu de Codines i Bigues i Riells, que també ha posat a disposició tots els ADFs per frenar l'incendi, comparteixen l'espai natural de Sant Miquel del Fai, que tenia ja tots els accessos tancats per les altes temperatures i on les flames no han acabat accedint.
0: En paral·lel, els bombers també han estabilitzat les dues represes de l'incendi d'Aiguamúrcia a l'Alcamp, que s'han declarat aquest migdia. Han cremat 14 hectàrees, segons les dades dels agents rurals. Tarragona, Jordi Barranca.
7: Afecten els termes municipals de Querol, a l'Alt Camp, i de Pontons, a la comarca veïna de l'Alt Penedès. Un cop l'han donat per estabilitzat, els bombers mantenen dotacions terrestres treballant-hi després que els mitjans aeris s'hagin retirat al vespre. Les represes han cremat 14 hectàrees, la qual cosa fa pujar a 162 les hectàrees cremades pel foc originat diumenge a Aiguamúrcia, a l'Alt Camp, segons les dades dels agents rurals. Aquest dimecres també els alcaldes de la zona s'han reunit amb el president de la Generalitat i la consellera d'Interior. Els han reclamat més recursos per l'extinció d'incendis i també per la gestió forestal. Mentrestant, es continua buscant la persona que hauria provocat els focs declarats en aquesta zona l'última setmana.
8: 3Cat Info.
0: L'exèrcit ucraïnès ha atacat la principal central elèctrica a Sevastopol, a la regió de Crimea, que produeix gairebé el 50% de l'electricitat de la península. És un atac que s'assuma als que Kiev ha llançat els últims dies amb drons contra un centenar llarg d'embarcacions al mar d'Azov, sobretot vaixells, patrullers i mercants, amb l'objectiu d'aïllar la península. En paral·lel, Ucraïna ha firmat amb la Unió Europea un acord per augmentar conjuntament la producció de drons. L'anunci l'ha fet la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen.
9: Aquest acord unirà l'enginy ucraïnès i la capacitat industrial d'Europa. I amb aquest acord el nostre missatge és clar. Ara és el moment d'invertir a Ucraïna, perquè això significa invertir a Europa i invertir en la nostra seguretat comuna.
0: I el president ucraïnès, Volodymyr

0: el nord d'Ucraïna i el sud, a Odessa. Una trentena de països es reuneixen a Madrid per debatre com salvar la cultura palestina. Els ministres de Cultura espanyol i palestí han inaugurat la primera conferència en què buscaran suport econòmic i polític per aconseguir la recuperació cultural de Palestina després de la destrucció de Gaza. Madrid, Àngels Lafuente.
1: Unificar esforços per fer de la cultura un punt de trobada i de pau. Aquest és el principal objectiu i el repte d'aquesta primera conferència, un espai pensat perquè els responsables de cultura dels diferents països debatin i concretin fórmules de col·laboració directa amb el sector cultural palestí. Una iniciativa per donar resposta a l'impacte que el genocidi està tenint sobre la cultura i el patrimoni material i immaterial del poble palestí. Ernest Urtasun, ministre de Cultura.
2: No hay fronteras ni vallas para la poesía, para el arte, para la música, para la creación, ni para las comunidades que se tejen en torno a la cultura. La cultura es un salvoconducto imprescindible para la memoria y el futuro de un pueblo.
1: El que pretén la conferència és donar suport, no només polític, sinó també econòmic, per recuperar el teixit cultural de Palestina. I és que, segons el subdirector de Cultura de la UNESCO, Nayet Al-Fayed, el 76% dels actius culturals de Gaza estan danyats, per un valor superior als 183 milions de dòlars. I davant d'aquest escenari ha demanat el suport de la comunitat internacional per rescatar i protegir aquest patrimoni. El Museu del Prado ha acollit els assistents de més de 30 països, representants d'organismes com la UNESCO o la Lliga Àrab, i un altre museu madrileny, el Reina Sofia, servirà per a la foto de família davant del Guernica, el símbol de la resistència d'un poble a la guerra i la destrucció.
0: I en parlàvem al sumari. França ha aprovat definitivament la llei que regula l'eutanàsia i l'ajuda a morir. El text ha tirat endavant a l'Assemblea Nacional després d'un periple parlamentari marcat pels desacords amb el Senat, que des del 2025 havia tombat la llei fins a dues vegades. La nova normativa permet l'eutanàsia i el suïcidi assistit a persones majors d'edat que pateixin una malaltia greu i incurable en fase avançada o terminal i amb un patiment que considerin insuportable. El pacient haurà de presentar una sol·licitud per escrit que serà avaluada per un equip mèdic. I si rep el vistiplau, la decisió haurà de ser ratificada després d'un període de reflexió de 2 dies. Des de l'Associació pel Dret a Morir Dignament celebren que el text hagi tirat endavant.
3: Avui és un dia històric perquè per primera vegada a França tindrem una legalització de la mort assistida, basada tant en el suïcidi assistit, en què la persona ingereix la substància per si mateixa, com en l'eutanàsia, per als casos en què la persona no pot fer aquest acte pel seu compte.
0: Tot i quedar aprovada, abans que la llei pugui entrar en vigor, serà examinada pel Consell Constitucional la petició del primer ministre, Sebastián Lecornu, que en revisarà alguns punts, entre els quals el termini de reflexió. I encara en plana internacional, el Regne Unit vol limitar l'accés dels adolescents a les xarxes socials amb un toc de queda les nits per als joves de 16 a 17 anys. També se'ls limitaran les funcions més addictives, com la reproducció automàtica de vídeos. La mesura complementarà la prohibició de les xarxes socials per als menors de 16 anys anunciada el mes passat. Londres, Quim Olivares.
4: Els britànics de 16 i 17 anys tindran activat per defecte un toc de queda a les xarxes socials entre la mitjanit i les 6 del matí. Se'ls inhabilitaran funcions addictives com mirar vídeos online que s'activen automàticament un darrere l'altre, o se'ls reforçarà també la protecció davant la intel·ligència artificial que dona consells no verificats sobre salut mental. Això i la prohibició total de les xarxes socials per a menors de 16 anys anunciada el mes passat els millorarà la capacitat de concentració, la qualitat del son i la vida familiar, segons l'executiu. Els activistes valoren la mesura, però la troben poc ambiciosa. Sentim Ellen Rum, que va perdre el seu fill de 14 anys en un repte viral online en declaracions a l'emissora BBC4.
5: Crec que és bona qualsevol cosa que millori la seguretat dels nens online, però no va prou lluny. Els adolescents que estan acostumats a les xarxes socials simplement desactivaran aquesta funció i continuaran fent scrolling, així que no és prou bo. Crec que la responsabilitat ha de recaure en les empreses tecnològiques.
4: El govern britànic espera començar a tramitar la llei al Parlament a finals d'any per tenir-la enllestida a la primavera del 2027.
0: Sis de cada 10 empreses han vist com a l'hora de contractar hi ha hagut candidats que es feien enrere per la dificultat de trobar habitatge a preu assequible. Ho diu un informe de la patronal Pimec. Segons l'estudi, les empreses veuen frenat el seu creixement, ja que hi ha projectes que no es poden tirar endavant per la impossibilitat d'ampliar la plantilla. Pel president de Pimec, Antoni Cañete, aquesta

0: aquesta situació afecta la competitivitat.
1: Que no es puguin cobrir llocs perquè no n'hi ha habitatge o perquè l'habitatge que n'hi ha té uns costos que fa impossible que n'hi hagi o es pugui produir la contractació, el problema va més enllà de l'àmbit social.
0: El president de l'Observatori de la PIME a Catalunya, Oriol Amat, ha explicat al Catalunya Vespre que això provoca una pressió sobre els sous.
2: Hi ha també una part important de persones que renuncien inclús quan ja tenen l'oferta i, per tant, les empreses troben que han d'incrementar els preus, diguem-ne, la retribució que tenien prevista per a aquell lloc de treball.
0: Segons l'enquesta, la situació és especialment complicada a l'hora de cobrir vacants de tècnics qualificats amb sous inferiors a 35.000 euros. A més, s'hi afegeix el problema de la mobilitat. La poca oferta d'habitatge fa que augmentin els desplaçaments en unes vies que sovint ja estan saturades o tenen un transport públic deficient.
3: 3Cat Info.
0: L'Autoritat Independent de Responsabilitat Fiscal reclama a les administracions públiques un ajust de 10.000 milions d'euros per complir amb les regles fiscals acordades amb Brussel·les. La presidenta de l'AIREF, Inés Olóndriz, ha advertit que Espanya ha de prendre mesures abans no expiri el 2028 el límit per equilibrar els comptes.
4: Seria necessari que l'administració central, más las comunidades autónomas, pero sobre todo la administración central, adoptasen medidas por el importe equivalente a 6 décimas de PIB.
0: En el seu informe sobre l'execució pressupostària, l'Autoritat de Responsabilitat Fiscal recull que la despesa computable de l'administració de l'Estat ha crescut el doble que la de les comunitats. L'AIREF veu risc d'incompliment en els límits de despesa a la Generalitat i entre els ajuntaments que assenyala hi ha el de Barcelona. En conjunt, l'informe destaca que els ingressos estan creixent gràcies a l'augment de la recaptació pel bon comportament de l'economia, però també alerta que les despeses han augmentat per sobre del previst i per això calcula que el dèficit públic espanyol creixerà aquest any fins al 2,6% del PIB.
3: El temps.
0: És moment per la previsió de Gemma Puig.
5: Dijous encara mantindrem aquestes temperatures altes durant la nit i matinada, a costat de dormir, temperatures i nits tropicals a comarques interiors, nits tòrrides a la façana litoral, força núvols, aquest cel tapat, aquesta xafogor molt marcada a tota la façana litoral, amb una mica més d'inestabilitat de cara a aquest matí migdia cap a punts de l'Alt Pirineu i també alguns ruixats o tronades a més comarques cap al Pirineu, Prepirineu, de cara a la tarda. Fins i tot algunes doncs, una mica més significatives. A més, encara amb pols sahariana i, per tant, acompanyades de fang. Un cel ennuvolat també de cara a la tarda, estones algunes clarianes i unes temperatures que al migdia sí que començarien a desinflar-se una miqueta. Farà calor, però ja els valors més alts tocarien els 38 o 39 graus cap a ponent. Divendres no variarà gaire el termòmetre. Si fa no fa, potser baixa una miqueta més. I aquesta seria la tendència. Tindrem temperatures altes per l'època, estem en plena canícula, però ja no tindrem aquests valors tan disparats.
3: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic també a X. El perfil @3catinfoviari.
0: L'aeroport de Lleida-Alguaire tindrà el segon hangar d'avions més gran de Catalunya. És una iniciativa privada que permetrà fer el manteniment d'una cinquantena d'aeronaus cada any. Lleida, Júlia Albacar.
6: El nou hangar tindrà 6.000 metres quadrats i donarà feina a unes 150 persones. I faran manteniment de Boeing 737 Family i Airbus A320, dels més comuns en l'aviació comercial. El projecte sorgeix d'una iniciativa privada i Michael Bobrowskin és el responsable.
7: Volem començar a treballar al novembre amb 5 línies de producció. Això vol dir tenir 5 avions un al costat de l'altre. Però veiem que vinguin de companyies europees i també espanyoles.
6: S'ha escollit Alguaire pel clima, el preu i la ubicació. A més d'estangar, el govern vol construir un segon més petit i amb això s'esgotarà el sòl industrial de l'aeroport. Per això la previsió serà poder-lo ampliar en un futur. El projecte costarà 10 milions d'euros.
0: Unió de Pagesos alerta que la calor i els preus baixos d'aquesta campanya faran perillar la rendibilitat d'algunes finques de fruita perquè no es podran cobrir els costos de producció. També remarquen que el canvi climàtic convertirà en insostenibles alguns conreus, com la pera. Lleida, Júlia Albacar.
6: Els calibres de la fruita han quedat curts perquè amb la calor els arbres s'han deshidratat i el fruit no s'ha acabat desenvolupant tant. I tot i que els quilos aniran a la baixa, el preu de venda continua sent baix per la pressió de les grans empreses. Ho explica Narcís Poc, responsable nacional del sector de la fruita d'Unió de Pagesos.
8: I ara la sensació que hi ha, doncs, o que més que una sensació és una realitat, és que la gran distribució a nivell europeu doncs, no vol pagar el preu que correspondria per assumir tots aquests costos de producció.
6: Costos de producció, segons el sindicat, que han pujat un 20% entre gasolina, energia, embalatges i mà d'obra, i amb el preu de venda actual no es pot assumir en molts casos aquest augment. A més, la pujada de les temperatures derivada del canvi climàtic ha fet que alguns sectors, com el de la pera, hagin encadenat campanyes nefastes.
8: El canvi climàtic doncs, ens empenyi a canviar els cultius, a buscar varietats que siguin més tolerants a aquests estressos de calor que estem patint últimament, o canviar els cultius directament i buscar d'altre tipus de fruites que es puguin conrear amb temperatures més elevades.
6: Aquest any la calor també ha afectat conreus com la Massana, en què la fruita ha quedat tacada pel sol.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Desarticulat a Barcelona, un grup especialitzat en estafes financeres que actuava usurpant la identitat de les víctimes. Els delinqüents aprofitaven aquests documents robats per suplantar les víctimes i contractar crèdits o altres productes financers al seu nom, sense que ells ho sabessin. Hi ha 5 persones detingudes i s'han intervingut 1.600 DNIs, passaports i carnets de conduir robats. El sergent Joan Pere García, cap de la unitat d'investigació d'Horta-Guinardó, explica el modus operandi que tenien.
9: Amb la documentació sostreta i utilitzant persones amb semblança física de la víctima, suplantaven la seva identitat i aconseguien les dades bancàries, amb les quals es dedicaven a contractar, doncs, per exemple, targetes de crèdit, es desplaçaven a establiments de joc d'apostes on feien reintegraments en metàl·lic fins a esgotar pràcticament el límit de les targetes fraudulentes.
0: Segons els Mossos, aquest grup va arribar a obtenir més de 131.000 euros en només 12 dies. La investigació continua oberta perquè encara s'ha d'analitzar bona part de la documentació intervinguda i els Mossos no descarten identificar noves víctimes.
3: 3CAT Info.
0: 9 de cada 10 universitaris troben feina 3 anys després d'haver-se graduat. És una de les conclusions principals de l'enquesta sobre inserció laboral dels titulats en graus, màsters i doctorats que ha fet l'ACU, l'Agència de Qualitat Universitària. Els graduats de Salut i Enginyeria són els que tenen feines relacionades amb els estudis i millors sous i contractes, mentre que a l'altra banda se situen els d'Humanitats. De fet, els de Medicina i Odontologia cobren pràcticament el doble que els graduats en Història. La directora de l'ACU, Mercè Gisbert, considera que les universitats podrien fer una millor orientació laboral.
10: Hi ha carreres que la seva estructura és molt professionalitzadora i és el cas de totes les carreres de l'àmbit científico-tècnic i ciències de la salut, i les carreres d'Humanitats i Ciències Socials sempre han sigut carreres molt més àmplies, molt menys orientades només a un tipus de titulació.
0: Per primera vegada, els contactes personals i familiars deixen de ser la via principal d'accés a una primera feina. Ara ho són la iniciativa pròpia, les pràctiques o els portals web. A més, 7 de cada 10 graduats diuen que repetirien els estudis.
11: Era com que un nom de sabates que fallava.
12: I què passa quan et treus les sabates?
11: Que la ferida és pura. Però em quedo descalço perquè no hi havia cap altre model. Era allò o res.
0: Una última entrevista imaginada entre Montserrat Roig i Maria Aurèlia Campmany. Aquesta és la proposta que s'ha estrenat a la Sala Atrium de Barcelona dins la programació del Grec. És un text de Marc Monegal, dirigit per Raimon Molins. Barcelona, Marta Vives.
13: Quan teòricament va tenir lloc aquesta entrevista, ni Campmany ni Roig eren vives. De fet, el 1992, el dia de la inauguració dels Jocs Olímpics, feia poc més d'un any que havien mort les dues, amb un mes de diferència. Roig en tenia 45 i Campmany 28 més. Anna Güell ens explica el joc.
14: Suposada entrevista, no? Quan elles ja no hi són, a la realitat, no? Que és una mica abans de l'inici de les Olimpiades, perquè d'alguna manera elles han treballat per aquesta Barcelona preolímpica i llavors es fan aquest joc, tornar-se a veure i tornar a parlar sobre tot, no?
13: Alumna i mestra van esdevenir amigues, còmplices i referents l'una per l'altra. Berta Girau t'ho ha explicat a Catalunya Ràdio.
15: És a través d'aquesta amistat, veus com es barallaven, s'estimaven, s'admiraven, esborxaven, i com, tot i pensar ideològicament diferent en alguns punts de vista, connectaven profundament i això feia que s'estimessin.
13: I en aquesta entrevista hipotètica descabdellen com una troca de llana vermella temes com el feminisme, la llengua, la política, les classes socials, la literatura o el periodisme. És en la pell de dues actrius que s'han mimetitzat en aquestes dones poderoses, no des de la imitació, sinó a través de la creació, l'emoció i el poder de les paraules dites des d'un gran convenciment. Ha estat una bona idea tornar, diuen Morris els personatges, i a nosaltres en revé l'enyor, però també el convenciment que ha estat ben bé així.
0: I Judit Colell dirigeix la pel·lícula Mestres, un homenatge a les dones que van mantenir l'herència de l'escola republicana durant el franquisme. Una producció que s'està rodant en localitzacions de Cardedeu, Mataró i Barcelona. Mestres parla de les professores que l'any 1941 van crear les escoles lliures per fer front al franquisme. De portes en fora eren institucions que complien les exigències de la dictadura, però de portes endins feien un ensenyament semblant al de les escoles de la República i que pretenia formar el pensament crític. La directora Judit Colell creu que és molt rellevant reivindicar aquell esforç, però també homenatjar els educadors d'avui.
16: És importantíssim donar veu de nou, fer un homenatge a aquestes dones valentes, a aquestes mestres, i a la vegada també reivindicar la importància de l'educació, de retre homenatge als mestres d'avui en dia i també reivindicar la importància que té l'educació dels nostres infants per crear aquests ciutadans que no es creguin les mentides, aquests ciutadans que tinguin capacitat de pensar, de reflexionar.
0: La pel·lícula està inspirada en la pedagoga Carme Serrallonga, fundadora de l'escola Isabel de Villena, on va estudiar a Colell.
3: Esports.
0: Amb David Ubach.
17: L'Argentina de Leo Messi serà la rival de la selecció espanyola a la final del Mundial de Futbol. A la segona semifinal, jugada aquest dimecres a Atlanta, els actuals campions, els argentins, s'han imposat per 1-2 a Anglaterra, remuntada inclosa in extremis als últims instants. I això que els anglesos s'havien avançat ja a la represa, al minut 55 de partit, amb un gol del nou fitxatge del Barça, Anthony Gordon, que ha rematat al segon pal una bona centrada des de la banda dreta. Gordon, doncs, que ha fet l'1-0 després d'una primera meitat molt aspra per part de tots els conjunts. Argentina ha fet una passa endavant fins que el tram final aconseguint neutralitzar el marcador ja al minut 85, gol d'Enzo Fernández amb un xut llunyà des de la frontal de l'àrea que ha fet l'1-1. I a l'afegit de l'enfrontament, Lautaro Martínez, en rematada cap una centrada de Messi al 92, ha establert l'1-2 que ha donat la victòria al combinat argentí. Messi, que ha fet l'assistència del segon gol argentí, també ha donat l'última passada abans del gol de l'empat d'Enzo Fernández. Un Messi que, doncs, ha estat protagonista a l'hora que la seva selecció accedeixi a la seva setena final mundialista. En acabat, el seleccionador argentí Lionel Scaloni ha parlat als micròfons de la televisió espanyola, on ha lloat la convicció del seu conjunt.
18: La camiseta lo amerita, dar todo hasta el final, no guardarse nada. Y han demostrado una vez más que lo sienten como uno más, así que contentísimo.
17: La final Espanya-Argentina jugarà, com dèiem, diumenge a Nova Jersey.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
17: Més enllà del Mundial, en clau Barça, destaquem que l'alemany Karim Adeyemi ja ha arribat a Barcelona per passar aquest dijous la revisió mèdica. Si és satisfactòria i la supera, doncs, firmaria pel club blaugrana fins al 2031. 5 temporades. També al Barça, Frenkie de Jong s'ha sotmès a proves mèdiques complementàries arran de la lesió que té el genoll dret, una lesió encara sense especificar, i ara a dubtar entre club i jugador per la decisió de seguir tractament conservador o bé passar pel quiròfan. En funció d'això, el temps de baixa de De Jong serà més llarg o més curt, però en qualsevol cas no arribaria als 6 mesos perquè no hi ha afectació als lligaments encreuats. Mentrestant, l'Espanyol ha arrencat ja l'estada de pretemporada nevat a l'alta temporada des d'aquest dimecres i que s'allargarà fins al 22 de juliol. A la Lliga Femenina de Futbol, Caroline Graham ha renovat amb el Barça fins al 2028. La davantera noruega de 31 anys va arribar el 2019 al club blaugrana. Mentrestant, la portera Txell Font fitxa pel Badalona Women procedent del Barça B. I a la segona divisió masculina, el Girona ha renovat el porter del filial Sergi Puig, de 28 anys, fins al 2027, i li ha fet fitxa del primer equip. Obrim ara bloc poliesportiu.
3: L'actualitat esportiva a fons.
17: Ho fem parlant de bàsquet i del fitxatge de Nicola Provitola, ja desvinculat del Barça pel Joventut. Així doncs, el Barça argentí de 36 anys viurà la seva segona etapa a Badalona. Un Barça que, per la seva banda, ha comunicat el fitxatge del pivot nord-americà Josh Nebo, provinent del Milà.
19: Sí, el meu objectiu principal és guanyar. Això és el que vull. Puc aportar a l'equip en defensa, rebots, finalització, lideratge i caràcter.
17: Nebo té passaport eslovè i firma per 3 temporades. I un altre ex del Barça, Tomas Satoranski, ha firmat per 2 anys per l'APOEL de Jerusalem. També en bàsquet, el Manresa ha fitxat l'alipivot búlgar Jordan Minchev per 2 temporades procedent del Chemnitz de la Lliga Alemanya.
3: 3CAT Info.
17: I al Tour de França hi ha hagut triomf a l'esprint per al noruec Soren Wierenskiöld de l'equip 1X a l'onzena etapa, de 161 quilòmetres, principalment plans entre Vichy i Nevers. Ha estat l'etapa més ràpida de la història del Tour de França amb una velocitat mitjana de 51 quilòmetres per hora. Cap canvi significatiu a la general, doncs Tadej Pogacar continua com a líder, tot i l'ensurt que ha patit en el transcurs de l'etapa.
20: Today was all about staying safe.
21: Avui tot ha estat sobreviure. He tocat un bidó amb la roda i gairebé caic.
20: With my wheel and I almost crashed. Yeah, I completely shit my pants there and
21: m'he cagat a sobre, m'he vist a terra. Afortunadament he pogut continuar endavant.
3: 3CAT Info.

0: El Tribunal de Justícia de la Unió Europea dirà aquest dijous si la llei d'amnistia és aplicable a Puigdemont, Junqueras i als altres líders del procés en les causes vinculades a la malversació, i també si és aplicable als CDRs encausats per terrorisme. La sentència europea podria aplanar el retorn en un futur de l'expresident Puigdemont i la resta d'exiliats. Estabilitzats els dos incendis que s'han declarat aquest dimecres a Sant Quirze Safaja, al Moianès, i a Querol, a l'Alt Camp. Els bombers aprofitaran la baixada de temperatures i l'augment de la humitat de les pròximes hores per assegurar els perímetres. En el cas de Sant Quirze Safaja, les flames han obligat a evacuar preventivament una casa de colònies, un centre de menors i un càmping. Més de mig miler de persones s'han concentrat a Manlleu, Osona, per recordar els dos germans d'11 anys que dilluns van morir ofegats al riu Ter. Ha estat un minut de silenci sentit en què han participat familiars, companys de classe i mestres, a banda de veïns del poble. Segons els familiars, les dues criatures no sabien nedar i, de fet, les dues morts s'investiguen com un fet accidental. Els Estats Units bombardegen l'Iran per cinquè dia consecutiu i amenacen d'atacar infraestructures energètiques si Teheran es nega a reprendre les negociacions. La República Islàmica respon amb atacs a països aliats de Washington, com Jordània, Kuwait i Bahrein, i adverteix que pot bloquejar altres rutes marítimes de l'Orient Mitjà, a més de l'Estret d'Hormuz. La presidenta del PSOE, Cristina Narbona, veu indicis preocupants en els informes de la Guàrdia Civil contra Leire Díez. Davant del jutge ha afirmat que no sabia res de les maniobres de l'exmilitant del PSOE per desactivar investigacions judicials a l'entorn del partit. Narbona s'ha desvinculat de les clavegueres del Partit Socialista. El final de la rebaixa de l'IVA de la llum i el gas fa que la inflació pugi una dècima a Catalunya al juny. Això ha fet encarir les despeses relacionades amb l'habitatge en un 4%. Els sindicats demanen que s'apugin els sous per contenir l'augment del cost de la vida. El director musical del Liceu, Josep Pons, s'acomiadarà del Coliseu de la Rambla el 24 de juliol amb la 8a Simfonia de Mahler. Deixarà la direcció de l'orquestra del Gran Teatre després de 14 anys.
1: Esports.
2: L'Argentina de Leo Messi serà la rival de la selecció espanyola a la final del Mundial de Futbol de diumenge. A la segona semifinal, jugada aquest dimecres a Atlanta, els actuals campions s'han imposat per 1-2 a Anglaterra, remuntada inclòs als últims instants amb gols d'Enzo Fernández i Lautaro Martínez, que han capgirat el que havia fet també al segon temps el nou blaugrana Gordon. L'extrem alemany del Borussia Dortmund, Karim Adeyemi, ha arribat aquest dimecres a Barcelona per passar aquest dijous la revisió mèdica, pas previ a firmar pel Barça fins al 2031. El Barça femení, mentrestant, la davantera noruega Caroline Graham ha renovat fins al 2028. I en bàsquet, el base argentí Nicola Provitola torna al Joventut fins al 2029, mentre que el Barça ha comunicat el fitxatge del pivot nord-americà Josh Nebo, provinent del Milà, fins al 2029 també.
0: I el temps dijous augmentarà la inestabilitat i afluixarà una mica la calor al migdia. Mínimes tropicals a l'interior i tòrrides a la costa. Al matí serà força ennuvolat, amb pols sahariana i algun primer ruixat a l'Alt Pirineu. I a la tarda cauran més ruixats i tempestes al Pirineu i al Prepirineu. Les màximes recularan, però a Ponent i la Conca de Tremp encara quedarem a prop dels 40 graus.
1: 3CAT Info.
0: Benvinguts, us parla Anna Alfonso.
1: 3CAT Info.
0: Aquest dijous, dia clau per l'amnistia. El Tribunal de Justícia de la Unió Europea dirà si aquesta llei és aplicable a Puigdemont, Junqueras i als altres líders del procés en les causes vinculades a la malversació i també si és aplicable als CDRs encausats per terrorisme. La sentència pot aplanar el camí per al retorn en un futur de l'expresident Puigdemont i la resta d'exiliats. Luxemburg, Bruno Forte Amiras.
3: A diferència dels líders, aquesta sentència sí que pot tenir efectes directes per als 12 activistes del CDR acusats de terrorisme. Si el Tribunal de Luxemburg avala l'amnistia pel que fa al terrorisme, aquests membres dels comitès de defensa de la República quedarien a un pas de ser amnistiats. En canvi, és més complexa la situació de Puigdemont, Junqueras i la resta de polítics afectats per la malversació malversació i que estan o bé inhabilitats o bé a l'exili. Els jutges europeus decidiran si són amnistiables les despeses del procés i del referèndum de l'1 d'octubre. I el Tribunal Constitucional espanyol espera aquesta sentència per decidir si demana al Suprem que amnistiï Puigdemont i que aixequi l'ordre de detenció que pesa sobre ell. Com més clara sigui la sentència europea d'aquest dijous, menys marge tindrà el Suprem espanyol per portar el cas de nou a la justícia europea i dilatar així el retorn de Puigdemont i dels exconsellers Comín i Puig, també a l'exili. De moment, l'única opinió que ha sortit de la justícia europea és la de l'advocat general, una figura que en la gran majoria dels casos orienta la decisió final dels jutges. I en aquest cas, l'advocat general va avalar la llei d'amnistia, tant pel que fa al terrorisme com pel que fa a les despeses del procés.
0: Ha estabilitzat l'incendi de Sant Quirze Safaja, al Moianès, després de cremar un centenar d'hectàrees. Les flames, que han començat aquest dimecres al migdia, han obligat a evacuar preventivament una casa de colònies, un centre de menors i un càmping de la zona i a confinar algunes masies. L'evolució del foc és bona i els bombers aprofitaran les millores meteorològiques de les pròximes hores per assegurar el perímetre. Unitat mòbil a Sant Quirze Safaja, Matilde Seoane i Cèlia Forment.
4: El foc s'ha declarat a la zona de Puig d'Olena, just per sobre del càmping Lilla, i segons els bombers no hi ha hagut ni danys materials ni estructurals, tot i que les flames han calcinat 97 hectàrees. Les properes hores, els cossos d'emergència continuaran remullant la zona per evitar revifalles, com ha explicat Joan Reyes, sotsinspector dels bombers i cap de planificació de l'incendi.
5: Baixa la calor, pugen les humitats, aprofitarem molt bé aquestes hores de treball en què les condicions meteorològiques són favorables, i demà veurem, no?, al pic del migdia, novament uns dies amb onades de calor, amb temperatures molt altes, i allà aquí passarà doncs la prova del cotó, no? Si el perímetre que treballarem bé aquesta nit, doncs demà passa la prova de foc, no tenim represes.
4: Alguns dels veïns de Sant Quirze Safaja que han patit per la proximitat de les flames lamenten que no hagin rebut una alerta és alerta als mòbils.
6: M'he espantat molt perquè he vist el fum realment a prop. Es veia molt fum, es veia com molt extès i com que cremava molt, amb molta força, i ha sigut una mica... que a mi m'ha espantat bastant. Ens ha estranyat molt els veïns, que l'altre dia, igual que ens van arribar una alerta de que ens confinéssim, avui no ens ha arribat cap alerta.
4: Com a mesura preventiva, s'ha evacuat la casa de colònies Can Micaló, el càmping i un centre d'acollida de menors. Les persones evacuades han estat reallotjades als pavellons de Sant Quirze, Safaja, Centelles i també Aiguafreda. També s'ha ordenat el confinament del nucli de les cases del Pla de la Casanova i de l'hostal rural Mas Blanc i un centre d'acollida d'animals que queda dins d'aquest perímetre. L'alcalde del municipi veí, Sant Feliu de Codines, Pol Cabotí, ha explicat a 3Cat Info que posen a disposició instal·lacions per totes aquestes persones desallotjades.
7: Donar aquest suport també logístic, policial, també de protecció civil, ADFs, doncs al municipi de Sant Quirze Safaja, municipis veïns, i que d'alguna forma en aquestes situacions és importantíssim que fem aquesta pinya, perquè avui és aquí i demà podem patir-lo en un altre municipi.
4: Els municipis de Sant Feliu de Codines i Vigues i Riells, que també ha posat a disposició tots els ADFs per frenar l'incendi, comparteixen l'espai natural de Sant Miquel del Fai, que tenia ja tots els accessos tancats per les altes temperatures i on les flames no han acabat accedint.
0: En paral·lel, els bombers també han estabilitzat les dues represes de l'incendi d'Aiguamúrcia a l'Alt Camp, que s'ha declarat aquest migdia. Han cremat 14 hectàrees aquestes represes, segons les dades dels agents rurals. Tarragona, Jordi Barranca.
8: Afecten els termes municipals de Querol, a l'Alt Camp i de Pontons, a la comarca veïna de l'Alt Penedès. Un cop l'han donat per estabilitzat, els bombers mantenen dotacions terrestres treballant-hi després que els mitjans aeris s'hagin retirat al vespre. Les represes han cremat 14 hectàrees, la qual cosa fa pujar a 162 les hectàrees cremades pel foc originat diumenge a Aiguamúrcia, a l'Alt Camp, segons les dades dels agents rurals. Aquest dimecres també els alcaldes de la zona s'han reunit amb el president de la Generalitat i la consellera d'Interior. Els han reclamat més recursos per l'extinció d'incendis i també per la gestió forestal. Mentrestant, es continua buscant la persona que hauria provocat els focs declarats en aquesta zona l'última setmana.
0: I tot i que Catalunya ha superat el pic de la tercera onada de calor, el risc d'incendis manté nivell màxim en 107 municipis per aquest dijous. Segons l'última actualització del Pla Alfa, els agents rurals mantenen el risc més alt a les comarques de Ponent i de la Catalunya Central. També es manté prohibit l'accés a 6 espais naturals, mentre que reobren el de Montserrat i el de Sant Llorenç del Munt. Sergio Delgado és sotsdirector de Protecció Civil, amb declaracions a 3Cat Info.
9: Hem de recordar que hi ha una sèrie d'espais de massissos que està restringit als accessos, que hi ha una sèrie de mesures prohibides de desenvolupar en el medi natural i que tothom, abans de fer una activitat en el medi natural, consulti aquestes mesures, s'asseguri que pot realitzar aquesta activitat en el medi natural i, en general, mantingui aquesta prevenció.
0: 220 municipis de 25 comarques estaran al nivell 3 del Pla Alfa, que preveu un risc alt d'incendi.
1: 3CAT Info. Ràdio d'informació 24 hores.
0: Més de mig miler de persones han fet sentir el seu condol als familiars dels dos germans d'11 anys que dilluns es van ofegar al riu Ter a Manlleu, a Osona. Ho han fet en un minut de silenci colpidor, en què han participat amics i mestres dels dos menors i també veïns del municipi. Segons els familiars, les dues criatures no sabien nedar i, de fet, la principal hipòtesi dels Mossos és que es tracta de dues morts accidentals. Manlleu, Unitat Mòbil, Xavier Cussó i Nati Adell.
10: Aplaudiments finals per culminar un minut de silenci colpidor i dolorós amb la família de les víctimes, el conseller de Justícia, molts alcaldes de la comarca i molta presència de la comunitat ganesa i també de la comunitat educativa on estudiaven els menors. I veïns també de Manlleu afectats per la tragèdia que viuen així.
11: Molt malament, perquè uns nens tan, tan macos i jovenets i bessons i que passés una cosa d'aquestes és inesperada i no t'ho esperes.
12: Cada vegada hi ha més canalleta, les piscines no són suficients, agafen calor i tenen el riu a mà. I no són conscients del perill que és el riu.
10: Plors i tristesa per dir adéu als menors del barri de l'Erm que es van acostar al riu per refrescar-se abans d'anar a casa i no en van sortir amb vida. Els infants no sabien nedar i la família no sabia que estaven al riu. Ens ha avançat aquesta emissora un familiar, en Berlús.
13: Els nens no sabien nedar i estan jugant i va passar això i ja està. No sabien nedar els nens. Es pensaven que els havien sequestrat o alguna cosa. Els pares no sabien que estan al riu, perquè els nens sempre juguen aquí a prop. A vegades aquí a l'escola Puigdegut fa com portes obertes i pots anar a jugar quan vulguis. I no sé com han arribat allà al riu i no sabien res.
10: Un minut de silenci dur que recorda molt el que van viure amb la mort de 5 adolescents en un incendi d'un traster aquí a Manlleu. Aquest dijous farà just 5 mesos. El municipi encara no s'ha recuperat d'aquella tragèdia quan ha arribat aquesta altra, l'ofegament doble de dos germans bessons. Tot fa pensar que va ser un accident.
0: 13 ferits han estat traslladats a l'hospital perquè un arbre ha caigut sobre el porxo d'una masia mentre un grup de nens i monitors hi estaven dinant en una excursió. Ha passat aquest dimecres a Batet de la Serra, a Olot, a la Garrotxa. Una de les monitores ha resultat ferida greu i l'han traslladat a l'Hospital Josep Trueta de Girona amb una fractura i un traumatisme. Girona, Laia Claret.
14: Eren 22 persones, de les quals 16 eren menors d'edat i tenien entre 9 i 11 anys, i els altres 6 eren adults. En un primer moment s'ha parlat d'un accident en una casa de colònies, però no és així. Eren un grup que estava dinant sota el porxo d'una masia per protegir-se del sol, i un arbre molt gros ha caigut sobre el porxo, que era de bigues de fusta i teules. El SEM ha atès 22 persones, totes, però 13 les han traslladat a l'hospital. Hi ha una monitora ferida greu amb una fractura i un traumatisme i l'han traslladat al Trueta. Un menor ferit menys greu amb una fractura i l'han portat a l'Hospital d'Olot. I 11 ferits lleus, 8 adults i 3 menors, els quals també els han portat a l'Hospital d'Olot. Els menors que no han hagut d'anar a l'hospital els han traslladat al Centre Cívic Cal Fuster d'Olot perquè les famílies els anessin a buscar. Els cossos d'emergència han rebut l'avís cap a les 3 de la tarda de dimecres. Fins al lloc dels fets s'hi han desplaçat els Mossos, els bombers, 5 ambulàncies del sistema d'emergències mèdiques, un helicòpter medicalitzat i un equip de psicòlegs.
0: Els Estats Units bombardegen l'Iran per 5è dia consecutiu amb l'objectiu de minvar les capacitats militars de la República Islàmica i dificultar que ataquin més vaixells comercials a l'estret d'Hormuz. El president Donald Trump ha admès en una entrevista a la cadena Fox que, malgrat els atacs nord-americans, els iranians continuen sent perillosos i insisteix que Teheran vol negociar.
15: Hem reduït la seva capacitat de llançar míssils en un 88%, gairebé el 90%, però això no vol dir que no continuïn sent perillosos. Són gent fastigosa, però volen arribar a un acord. Us dic que volen un acord.
0: Trump vol forçar la represa de les negociacions amb amenaces d'atac sobre infraestructures energètiques i viàries, però no diu quan es farien.
15: No m'agrada posar terminis, però ho saben de sobre, ja saben de què va, val més que es portin bé.
0: I el president iranià, Massoud Pezeshkian, assegura que defensarà el país dels atacs nord-americans, que, segons diu, no porten enlloc.
16: Els Estats Units continuen amb la seva retòrica buida i persisteixen en les seves accions. Però la pregunta és, han aconseguit els objectius sobre el terreny? Qui han aconseguit aquells que pretenien destruir Iran? Nosaltres defensarem cada pam del nostre territori. I les declaracions irrespectuoses són pròpies d'ells, no de nosaltres.
0: L'Iran, que ha tornat a atacar objectius dels Estats Units a Jordània, Kuwait i Bahrein, adverteix ara que podria bloquejar altres vies regionals de transport marítim, a més de l'estret d'Hormuz.
1: El temps.
0: Sentim la previsió de Gemma Puig.
17: Dijous encara mantindrem aquestes temperatures altes durant la nit i matinada, a costat de dormir, temperatures i nits tropicals a comarques interiors, nits tòrrides a la façana litoral, força núvols, aquest cel tapat, aquesta xafogor molt marcada a tota la façana litoral, amb una mica més d'inestabilitat de cara a aquest matí migdia cap a punts de l'Alt Pirineu i també alguns ruixats o tronades a més comarques cap al Pirineu, Prepirineu, de cara a la tarda. Fins i tot algunes doncs, una mica més significatives. A més, encara amb pols sahariana i, per tant, acompanyades de fang. Un cel ennuvolat també de cara a la tarda, estones algunes clarianes i unes temperatures que al migdia sí que començarien a desinflar-se una miqueta. Farà calor, però ja els valors més alts tocarien els 38 o 39 graus cap a ponent. Divendres no variarà gaire el termòmetre. Si fa no fa, potser baixa una miqueta més. I aquesta seria la tendència. Tindrem temperatures altes per l'època, estem en plena canícula, però ja no tindrem aquests valors tan disparats.
1: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: Declaració destacada a l'Audiència Nacional pel cas Leire. La presidenta del PSOE, Cristina Narbona, veu indicis preocupants contra l'exmilitant socialista en els informes de la Guàrdia Civil, però assegura que no sabia res de les maniobres de Leire Díez, a qui coneix des del 2017, ni de les clavegueres del partit. Són declaracions a la sortida dels jutjats.
18: Pero que lo que yo no conocía en absoluto era que Leire pudiera presuntamente estar organizando una trama dentro del partido.
0: El jutge ha citat la presidenta del PSOE en qualitat de testimoni per uns missatges en què l'exmilitant socialista li oferia ajuda per capgirar les investigacions a l'entorn del partit i de Pedro Sánchez. Cristina Narbona ha explicat que li va comentar a Díez que ho derivava tot a Santos Cerdán, el número 3 del PSOE, i que després ja no en van parlar més.
18: Jo li havia derivat a Santos Cerdán. I Santos Cerdán, preguntado por mí unos días después, me había dicho que no había traído nada de interés.
0: Abans de Narbona, dos fiscals han reconegut que es van reunir dos cops amb Leire Díez, a qui asseguren que no coneixien, i també amb un dels advocats de Santos Cerdán. Han dit que els van oferir informació sobre la trama d'hidrocarburs, però que no la van fer servir i que després van explicar les reunions a l'exfiscal general de l'Estat, Álvaro García Ortiz. I Begoña Gómez, la parella de Pedro Sánchez, ja ha entregat al jutge els bitllets d'avió amb què va volar a Londres per la graduació de la seva filla. Li dona els bitllets, però recorre la petició que l'obliga a acreditar que va fer servir el passaport només per entrar al Regne Unit. En el seu escrit, la defensa de Gómez adverteix que les autoritats britàniques no estampen segells físics als passaports. L'advocat acusa el jutge Juan Carlos Peinado de reclamar una prova diabòlica i l'insta a dirigir-se al Regne Unit per certificar ell mateix els registres d'entrada i sortida de la dona del president espanyol. Tot això mentre cueja la condemna al germà del president espanyol Pedro Sánchez, inhabilitat per prevaricació. Alberto Núñez Feijóo ha assegurat davant la plana major del PP europeu reunida a Madrid que Espanya pateix l'amenaça d'una democràcia debilitada i ha inclòs Sánchez en el grup de líders autoritaris.
19: Si recela de los jueces, si desprecia las mayorías parlamentarias cuando no le favorecen y si teme a las urnas si no le aseguran el poder, no busquen más. Eso es un presidente autoritario.
0: Des de la Moncloa, ministres com Arcadi Espanya i Pablo Bustinduy qüestionen la sentència a David Sánchez i insisteixen en la seva innocència. Mentrestant, el PSOE amplia la distància respecte al PP segons el baròmetre del CIS, malgrat els casos que esquitxen l'entorn de Pedro Sánchez i la condemna a l'exministre Ábalos pel cas Mascaretes. Segons l'última enquesta, si ara es fessin eleccions al Congrés dels Diputats, el Partit Socialista guanyaria els comicis amb el 33% dels suports, 8 punts més que el PP. Vox es mantindria com a tercera força i baixaria mig punt. Esquerra en pujaria gairebé un, mentre que Junts recularia unes dècimes, que és el mateix que li passaria a Sumar. Pel que fa a preocupacions, segons el CIS, el que més amoïna els ciutadans és l'habitatge. La immigració, però, es cola en la segona oposició, per sobre dels problemes polítics, la corrupció i el frau i l'economia. Més qüestions. Esquerra Republicana es queda al govern de Girona en espera del repartiment de carteres que els proposi l'alcalde Lluc Salelles després de la sortida de Junts. El PSC, el partit que va guanyar les eleccions, diu que es demostra que el pacte tripartit ha estat un fracàs i allarga la mà per aprovar els propers pressupostos. Girona, Núria Peraire.
20: En un comunicat, Esquerra diu que la sortida de Junts del govern obre una situació d'incertesa institucional i destaca que valoraran la proposta que els faci arribar l'alcalde properament. El regidor del PSC, Maxi Fuentes, ha qualificat el pacte de govern de Guanyem Junts i Esquerra de fracàs i diu que s'ofereixen per negociar i aprovar els pròxims pressupostos.
21: Col·laboració total per aturar aquesta paràlisi. Això què vol dir? Vol dir diàleg, vol dir mà estesa, vol dir oberts a la col·laboració, vol dir des de la setmana vinent o des de quan l'alcalde vulgui, disposició absoluta a debatre, arribar a acords per exemple, als propers pressupostos.
20: Al matí de Catalunya Ràdio, l'alcalde Lluc Salelles ja s'obria a negociar amb la resta de partits durant els 10 mesos que queden abans de les eleccions municipals de l'any que ve.
22: Comptem que temes transcendentals els podrem negociar directament també amb ells per poder ser aprovats a nivell de ple i, si no, doncs, també existeix doncs, la possibilitat de que algun tema en què ens puguem posar d'acord doncs, puguem acordar-lo amb el Partit dels Socialistes de Catalunya i, a partir d'aquí, doncs, tirar endavant.
20: La portaveu de Junts, Gemma Geis, s'ha compromès a donar suport a allò que sigui bo per la ciutat.
0: La inflació puja una dècima al juny a Catalunya pel final de la rebaixa de l'IVA de la llum i el gas i se situa en el 3,2%. Això ha fet que les despeses relacionades amb l'habitatge s'hagin enfilat un 4% a Catalunya. Aquest encariment ha coincidit, a més, amb l'alça de preus habitual a l'inici de la temporada turística, on els paquets de viatges han pujat gairebé 8 punts. Del cistell de la compra s'han encarit sobretot els ous, la carn de boví i el peix. Els sindicats reclamen mesures públiques per reduir la inflació. Òscar Riu és membre de la UGT.
23: La nostra ciutadania no pot assumir sense l'augment dels salaris. És per això que fem una crida a contenir aquest augment dels IPCs i, sobretot, augmentar els salaris.
0: Per demarcacions, els preus van repuntar a Barcelona i Tarragona i, en canvi, es van moderar a Lleida i a Girona. Josep Pons s'acomiadarà del Liceu amb la 8a Sinfonia de Mahler. El director musical del Gran Teatre tanca així una etapa de 14 anys en el càrrec. El mestre Pons ha fet balanç d'aquests 14 anys al capdavant de l'orquestra del Liceu i assegura que ha aconseguit que sigui una formació de primer nivell i atractiva.
24: Crec que el més important és que hem aconseguit atraure el millor talent de les noves generacions, que desitgessin venir a l'orquestra del Liceu. O sigui, jo puc afirmar, sense cap mena de rubor, que ara, entre els músics, el Liceu és una orquestra que està de moda. Volen venir.
0: Josep Pons ha dirigit al Liceu 84 títols diferents en 360 funcions i assegura que marxa havent aconseguit tot el que s'ha proposat. La darrera peça que dirigirà com a titular serà la 8a Sinfonia de Mahler el 24 de juliol, una peça que ell considera que és l'Everest del món sinfònic. El director britànic Jonathan Nott substituirà Pons a la direcció musical del Liceu a partir de la temporada vinent.

0: Esports. Amb David Ubach.
1: L'Argentina de Leo Messi serà la rival de la selecció espanyola a la final del Mundial de Futbol. I és que la segona semifinal, jugada aquest dimecres a Atlanta, els actuals campions, els argentins, s'han imposat per 1-2 a Anglaterra in extremis, remuntada inclosa, per tant, als últims instants de l'enfrontament. Una Anglaterra que, després d'una primera meitat molt discreta per part de tots els equips, de seguida en parlarem, s'ha avançat al tram inicial de la represa, al minut 55 de partit, per tant, el 10 del segon temps, amb un gol del nou fitxatge del Barça, Anthony Gordon, que ha rematat al segon pal una bona centrada des de la banda dreta atacant dels anglesos. Argentina s'ha estirat, ha fet una passa endavant amb diverses ocasions clares de gol per haver empatat el partit. No ho ha aconseguit fins que al minut 85 l'1-1 ha arribat de les botes d'Enzo Fernández, amb un xut llunyà des de fora de l'àrea, i 7 minuts més tard, ja dins de l'afegit, Lautaro Martínez ha fet l'1-2 definitiu al minut 92 de partit, per tant, al 2 del temps extra, en rematar una centrada a l'interior de l'àrea. Tots els gols argentins, per cert, han sortit de les botes de Leo Messi, que ha donat les dues assistències per accedir a la setena final mundialista de l'Argentina. Han acabat declaracions a cop calent per començar del seleccionador argentí Lionel Scaloni als micròfons de Televisió Espanyola.
2: La camiseta lo amerita, dar todo hasta el final, no guardarse nada y han demostrado una vez más que lo sienten como uno más, así que contentísimo.
1: Scaloni que ha lluat doncs, la lluita i la capacitat de reacció del seu conjunt per capgirar un partit que tenien molt coll amunt, després d'un enfrontament ben aspre, molt intens i fins i tot farcit de picabaralles i interrupcions, donada la rivalitat històrica entre totes dues seleccions. L'Argentina, doncs, que passa a una final que jugarà diumenge a Nova Jersey contra la selecció espanyola.
0: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: Mundial a banda. Parlem encara de futbol amb diversos aspectes relatius al Barça, per exemple, com el fet que l'alemany Karim Adeyemi hagi arribat ja a Barcelona per passar aquest dijous la revisió mèdica. És el pas previ a segellar el seu fitxatge pel Barça per les 5 properes temporades. Un Barça que ha fet més proves mèdiques complementàries a Frenkie de Jong, que té una lesió al genoll dret sense especificar. Ara, a jugador i club han d'acabar de decidir si el migcampista neerlandès segueix un tractament conservador o bé si passa pel quiròfan. En funció d'això, el temps de recuperació serà més llarg o més curt, però en qualsevol cas no seran 6 mesos, perquè no són els lligaments creuats els que estan afectats. Mentrestant, Barça banda, l'Espanyol masculí marxa cap a Navata, ho ha fet aquest dimecres, i a l'Alta Empordà hi farà l'estada de pretemporada fins al 22 de juliol, i jugarà dos amistosos, aquest dissabte amb l'Olot i dimarts contra el Pau de la segona divisió francesa. Més futbol per explicar que la Lliga Femenina, Caroline Graham, ha renovat amb el Barça fins al 2028. La davantera noruega, un extrem de 31 anys, va arribar al 2019 al Club Blaugrana. També a la Lliga Femenina, Txell Font fitxa pel Badalona Women. La portera de 21 anys deixa doncs el Barça B i fitxa pel conjunt badaloní.
3: És un projecte que des del principi ha confiat en mi. Crec que estem creixent igual que jo i estem en el mateix punt i crec que ens pot aportar coses positives als dos. Sobretot vinc amb moltes ganes de tenir molts minuts i de poder aportar el meu granet de sorra a l'equip.
1: Precisament, sense moure'ns del Badalona, Vicky Losada, nou fitxatge de l'equip badaloní, en format sessió via Bristol City anglès, ha parlat del tot costa de Catalunya Ràdio sobre el seu canvi d'aires, precisament.
4: Supercontenta. Feia temps que volia tornar a casa i la veritat que molt contenta d'arribar amb aquest nou projecte amb el Badalona i amb moltíssimes ganes de començar.
1: I a la segona divisió masculina, mentrestant, el Girona ha renovat el porter del filial Sergi Puig, de 28 anys, fins al 2027 i li ha fet fitxa del primer equip. Obrim ara bloc poliesportiu parlant de bàsquet.
0: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: Nicola Provitola, el base argentí, torna al Joventut per les tres properes temporades. Firma, per tant, fins al 2029 amb l'equip verd i negre per encetar la que serà la seva segona etapa a Badalona. El Barça, per la seva banda, ha anunciat el fitxatge del pivot nord-americà Josh Nebo, provinent del Milà.
5: Sí, el meu objectiu principal és guanyar. Això és el que vull. Puc aportar a l'equip en defensa, rebots, finalització, lideratge i caràcter.
1: Nascut fa 28 anys a Texas, Nebo té passaport eslové i firma per 3 temporades. I d'altra banda, la Puel de Jerusalem ha oficialitzat el fitxatge de Tomas Satoranski, el basatxec ex del Barça, per les dues properes temporades. També en bàsquet, a l'ACB el Manresa ha anunciat l'arribada de l'epivot búlgar Jordan Minchev, que fins ara ha jugat al Chemnitz de la Lliga d'Alemanya. Minchev firma fins al 2028 amb el club manresà.
0: 3CAT Info.
1: I el Tour de França triomfa l'esprint per al noruec Soren Guarnesiol de l'1X a l'11a etapa, després de 161 quilòmetres de perfil pla entre Vichy i Navarra. A la general, Tadej Pogacar continua com a líder.
0: 3CAT Info. Són 2:15.

0: Aquestes són les principals informacions. El Tribunal de Justícia de la Unió Europea dirà aquest dijous si la llei d'amnistia és aplicable a Puigdemont, Junqueras i als altres líders del procés en les causes vinculades a la malversació. I també si és aplicable als CDRs encausats per terrorisme. La sentència europea podria aplanar el retorn en un futur de l'expresident Puigdemont i la resta d'exiliats. Estabilitzats els dos incendis que s'han declarat aquest dimecres a Sant Quirze Safaja, al Moianès i a Querol, a l'Alt Camp. Els bombers aprofitaran la baixada de temperatures i l'augment de la humitat de les pròximes hores per assegurar els perímetres. A partir d'ara us explicarem que Ucraïna ha atacat la principal central elèctrica de la regió de Crimea i més d'una vintena de vaixells russos amb drons al mar d'Azov, que se sumen al més d'un centenar que l'exèrcit ucraïnès ha bombardejat amb drons en els últims dies. Us explicarem també que França ha aprovat la llei que regula el suïcidi assistit i l'eutanàsia. El text ho permetrà a persones majors d'edat que pateixin una malaltia greu i incurable en fase avançada o terminal i amb un patiment que considerin insuportable. I segons Pimec, 6 de cada 10 empreses veuen com a l'hora de contractar hi ha candidats que es fan enrere per la dificultat de trobar habitatge a un preu assequible.
1: Esports.
0: David Ubach, què destaquem?
2: Que l'Argentina de Leo Messi serà la rival de la selecció espanyola a la final del Mundial de Futbol de diumenge. A la segona semifinal, jugada aquest dimecres a Atlanta, els actuals campions s'han imposat per 1-2 a Anglaterra, remuntada inclosa als últims instants amb gols d'Enzo Fernández i Lautaro Martínez, que han capgirat el que havia fet també al segon temps el nou blaugrana Gordon.
0: I el temps aquest dijous tindrem un matí ennuvolat, encalitjat i càlid, amb mínimes tropicals a l'interior i tòrrides a la costa. A mig matí hi haurà algun primer ruixat a l'Alt Pirineu i a la tarda cauran més ruixats i tempestes al Pirineu i al Prepirineu. La calor serà intensa però no extrema i els valors més alts seran a Ponent i a la Conca de Tremp, rondant els 40 graus. Aquest dijous, dia clau per l'amnistia. El Tribunal de Justícia de la Unió Europea dirà si aquesta llei és aplicable a Puigdemont, Junqueras i als altres líders del procés en les causes vinculades a la malversació i també si és aplicable als CDRs encausats per terrorisme. La sentència pot aplanar el camí per al retorn en un futur de l'expresident Puigdemont i la resta d'exiliats. Luxemburg, Bruno Forte Amires.
3: A diferència dels líders, aquesta sentència sí que pot tenir efectes directes per als 12 activistes del CDR acusats de terrorisme. Si el Tribunal de Luxemburg avala l'amnistia pel que fa al terrorisme, aquests membres dels Comitès de Defensa de la República quedarien a un pas de ser amnistiats. En canvi, és més complexa la situació de Puigdemont, Junqueras i la resta de polítics afectats per la malversació i que estan o bé inhabilitats o bé a l'exili. Els jutges europeus decidiran si són amnistiats les despeses del procés i del referèndum de l'1 d'octubre. I el Tribunal Constitucional espanyol espera aquesta sentència per decidir si demana al Suprem que amnistiï Puigdemont i que aixequi l'ordre de detenció que pesa sobre ell. Com més clara sigui la sentència europea d'aquest dijous, menys marge tindrà el Suprem espanyol per portar el cas de nou a la justícia europea i dilatar així el retorn de Puigdemont i dels exconsellers Comín i Puig, també a l'exili. De moment, l'única opinió que ha sortit de la justícia europea és la de l'advocat general, una figura que en la gran majoria dels casos orienta la decisió final dels jutges. I en aquest cas, l'advocat general va avalar la llei d'amnistia, tant pel que fa al terrorisme com pel que fa a les despeses del procés.
0: Estabilitzat l'incendi de Sant Quirze Safaja, al Moianès, després de cremar un centenar d'hectàrees. Les flames, que han començat aquest dimecres al migdia, han obligat a evacuar preventivament una casa de colònies, un centre de menors i un càmping de la zona i també a confinar algunes masies. L'evolució del foc és bona i els bombers s'aprofitaran les millores meteorològiques de les pròximes hores per assegurar el perímetre. Unitat mòbil a Sant Quirze Safaja, Matilde Seoane i Cèlia Forment.
4: El foc s'ha declarat a la zona de Puigdolena, just per sobre del càmping Lilla, i segons els bombers no hi ha hagut ni danys materials ni estructurals, tot i que les flames han calcinat 97 hectàrees. Les properes hores els cossos d'emergència continuaran remullant la zona per evitar revifalles, com ha explicat Joan Reyes, sotsinspector dels bombers i cap de planificació de l'incendi.
5: Baixa la calor, pugen les humitats, aprofitarem molt bé aquestes hores de treball en què les condicions meteorològiques són favorables i demà veurem, no, el pic del al migdia, novament uns dies amb onades de calor, amb temperatures molt altes, i allà aquí passarà doncs, la prova del cotó, no? Si el perímetre que treballarem bé aquesta nit, doncs demà passa la prova de foc, no tenim represes.
4: Alguns dels veïns de Sant Quirze Safaja que han patit per la proximitat de les flames lamenten que no hagin rebut una alerta és alerta als mòbils.
1: M'he espantat molt perquè he vist el fum realment a prop. Es veia molt fum, es veia com molt extès i com que cremava amb molta força, i ha sigut una mica... que a mi m'ha espantat bastant. Ens ha estranyat molt els veïns, que l'altre dia, igual que ens van arribar una alerta de que ens confinéssim, avui no ens ha arribat cap alerta.
4: Com a mesura preventiva, s'ha evacuat la casa de colònies Camp Micaló, el càmping i un centre d'acollida de menors. Les persones evacuades han estat reallotjades als pavellons de Sant Quirze, Safaja, Centelles i també Aiguafreda. També s'ha ordenat el confinament del nucli de les cases del Pla de la Casanova i de l'hostal rural Mas Blanc i un centre d'acollida d'animals que queda dins d'aquest perímetre. L'alcalde del municipi veí, Sant Feliu de Codines, Pol Cabotí, ha explicat a 3CAT Info que posen a disposició instal·lacions per totes aquestes persones desallotjades.
6: Donar aquest suport també logístic, policial, també de protecció civil, ADFs, doncs al municipi de Sant Quirze Safaja, municipis veïns, i que d'alguna forma en aquestes situacions és importantíssim que fem aquesta pinya, perquè avui és aquí i demà podem patir-lo en un altre municipi.
4: Els municipis de Sant Feliu de Codines i Bigues i Riells, que també ha posat a disposició tots els ADFs per frenar l'incendi, comparteixen l'espai natural de Sant Miquel del Fai, que tenia ja tots els accessos tancats per les altes temperatures i on les flames no han acabat accedint.
0: En paral·lel, els bombers també han estabilitzat les dues represes de l'incendi d'Aiguamúrcia a l'Alcamp, que s'han declarat aquest migdia. Han cremat 14 hectàrees, segons les dades dels agents rurals. Tarragona, Jordi Barranca.
7: Afecten els termes municipals de Querol, a l'Alt Camp, i de Pontons, a la comarca veïna de l'Alt Penedès. Un cop l'han donat per estabilitzat, els bombers mantenen dotacions terrestres treballant-hi després que els mitjans aeris s'hagin retirat al vespre. Les represes han cremat 14 hectàrees, la qual cosa fa pujar a 162 les hectàrees cremades pel foc originat diumenge a Aiguamúrcia, a l'Alt Camp, segons les dades dels agents rurals. Aquest dimecres també els alcaldes de la zona s'han reunit amb el president de la Generalitat i la consellera d'Interior. Els han reclamat més recursos per l'extinció d'incendis i també per la gestió forestal. Mentrestant, es continua buscant la persona que hauria provocat els focs declarats en aquesta zona l'última setmana.
8: 3CAT Info.
0: L'exèrcit ucraïnès ha atacat la principal central elèctrica a Sebastopol, a la regió de Crimea, que produeix gairebé el 50% de l'electricitat de la península. És un atac que se suma als que Kiev ha llançat els últims dies amb drons contra un centenar llarg d'embarcacions al mar d'Azov, sobretot vaixells, petroliers i mercants, amb l'objectiu d'aïllar la península. En paral·lel, Ucraïna ha firmat amb la Unió Europea un acord per augmentar conjuntament la producció de drons. L'anunci l'ha fet la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen.
9: Aquest acord unirà l'enginy ucraïnès i la capacitat industrial d'Europa. I amb aquest acord el nostre missatge és clar. Ara és el moment d'invertir a Ucraïna, perquè això significa invertir a Europa i invertir en la nostra seguretat comuna.
0: I el president ucraïnès, Volodymyr Zelensky, ha assegurat que abans que s'acabi el 2026, Ucraïna produirà míssils Patriot.
10: Esperem que abans d'acabar el 2026 tinguem la capacitat tècnica de produir míssils Patriot, fets per l'equip ucraïnès, míssils americans produïts per les nostres pròpies forces.
0: Rússia, per la seva banda, ha fet a les últimes hores almenys 6 morts al nord d'Ucraïna i al sud, a Odessa. Una trentena de països es reuneixen a Madrid per debatre com salvar la cultura palestina. Els ministres de Cultura espanyol i palestí han inaugurat la primera conferència en què busquen

0: tenint sobre la cultura i el patrimoni material i immaterial del poble palestí. Ernest Urtasun, ministre de Cultura.
1: No hay fronteras ni vallas para la poesía, para el arte, para la música, para la creación, ni para las comunidades que se tejen en torno a la cultura. La cultura es un salvoconducto imprescindible para la memoria y el futuro de un pueblo.
0: El que pretén la conferència és donar suport no només polític, sinó també econòmic per recuperar el teixit cultural de Palestina. I és que, segons el subdirector de Cultura de la UNESCO, Nayet Al-Fayed, el 76% dels actius culturals de Gaza estan danyats per un valor superior als 183 milions de dòlars. I davant d'aquest escenari ha demanat el suport de la comunitat internacional per rescatar i protegir aquest patrimoni. El Museu del Prado ha acollit els assistents de més de 30 països, representants d'organismes com la UNESCO o la Lliga Àrab, i un altre museu madrileny, el Reina Sofia, servirà per a la foto de família davant del Guernica, el símbol de la resistència d'un poble a la guerra i la destrucció.
2: I en parlàvem al sumari. França ha aprovat definitivament la llei que regula l'eutanàsia i l'ajuda a morir. El text ha tirat endavant a l'Assemblea Nacional després d'un periple parlamentari marcat pels desacords amb el Senat, que des del 2025 havia tombat la llei fins a dues vegades. La nova normativa permet l'eutanàsia i el suïcidi assistit a persones majors d'edat que pateixin una malaltia greu i incurable en fase avançada o terminal i amb un patiment que considerin insuportable. El pacient haurà de presentar una sol·licitud per escrit que serà avaluada per un equip mèdic i, si rep el vistiplau, la decisió haurà de ser ratificada després d'un període de reflexió de 2 dies. Des de l'Associació pel Dret a Morir Dignament celebren que el text hagi tirat endavant.
3: Avui és un dia històric perquè per primera vegada a França tindrem una legalització de la mort assistida, basada tant en el suïcidi assistit, en què la persona ingereix la substància per si mateixa, com en l'eutanàsia, per als casos en què la persona no pot fer aquest acte pel seu compte.
2: Tot i quedar aprovada, abans que la llei pugui entrar en vigor, serà examinada pel Consell Constitucional la petició del primer ministre, Sebastián Lecornu, que en revisarà alguns punts, entre els quals el termini de reflexió. I encara en plana internacional, el Regne Unit vol limitar l'accés dels adolescents a les xarxes socials amb un toc de queda les nits per als joves de 16 a 17 anys. També se'ls limitaran les funcions més addictives, com la reproducció automàtica de vídeos. La mesura complementarà la prohibició de les xarxes socials per als menors de 16 anys, anunciada el mes passat. Londres, Quim Olivares.
4: Els britànics de 16 i 17 anys tindran activat per defecte un toc de queda a les xarxes socials entre la mitjanit i les 6 del matí. Se'ls inhabilitaran funcions addictives com mirar vídeos online que s'activen automàticament un darrere l'altre, o se'ls reforçarà també la protecció davant la intel·ligència artificial que dona consells no verificats sobre salut mental. Això i la prohibició total de les xarxes socials per a menors de 16 anys anunciada el mes passat els millorarà la capacitat de concentració, la qualitat del son i la vida familiar, segons l'executiu. Els activistes valoren la mesura, però la troben poc ambiciosa. Sentim Ellen Rum, que va perdre el seu fill de 14 anys en un repte viral online en declaracions a l'emissora BBC4.
5: Crec que és bona qualsevol cosa que millori la seguretat dels nens online, però no va prou lluny. Els adolescents que estan acostumats a les xarxes socials simplement desactivaran aquesta funció i continuaran fent scrolling, així que no és prou bo. Crec que la responsabilitat ha de recaure en les empreses tecnològiques.
4: El govern britànic espera començar a tramitar la llei al Parlament a finals d'any per tenir-la enllestida la primavera del 2027.
2: Sis de cada 10 empreses han vist com a l'hora de contractar hi ha hagut candidats que es feien enrere per la dificultat de trobar habitatge a preu assequible. Ho diu un informe de la patronal Pimec. Segons l'estudi, les empreses veuen frenat el seu creixement, ja que hi ha projectes que no es poden tirar endavant per la impossibilitat d'ampliar la plantilla. Pel president de Pimec, Antoni Cañete, aquesta situació afecta la competitivitat.
6: Que no es puguin cobrir llocs perquè no n'hi ha habitatge o perquè l'habitatge que n'hi ha té uns costos que fa impossible que n'hi hagi o es pugui produir la contractació, el problema va més enllà de l'àmbit social.
2: El president de l'Observatori de la Pimec a Catalunya, Oriol Amat, ha explicat al Catalunya Vespre que això provoca una pressió sobre els sous.
7: Hi ha també una part important de persones que renuncien inclús quan ja tenen l'oferta, i, per tant, les empreses troben que han d'incrementar els preus, diguem-ne, la retribució que tenien prevista per aquell lloc de treball.
2: Segons l'enquesta, la situació és especialment complicada a l'hora de cobrir vacants de tècnics qualificats amb

0: sous inferiors a 35.000 euros. A més, s'hi afegeix el problema de la mobilitat. La poca oferta d'habitatge fa que augmentin els desplaçaments en unes vies que sovint ja estan saturades o tenen un transport públic deficient.
1: 3CAT Info.
0: L'Autoritat Independent de Responsabilitat Fiscal reclama a les administracions públiques un ajust de 10.000 milions d'euros per complir amb les regles fiscals acordades amb Brussel·les. La presidenta de l'AIREF, Inés Olóndriz, ha advertit que Espanya ha de prendre mesures abans no expiri el 2028 al límit per equilibrar els comptes.
2: Seria necessari que l'administració central, más las comunidades autónomas, pero sobre todo la administración central, adoptasen medidas por el importe equivalente a 6 dècimes de PIB.
0: En el seu informe sobre l'execució pressupostària, l'Autoritat de Responsabilitat Fiscal recull que la despesa computable de l'administració de l'Estat ha crescut el doble que la de les comunitats. L'AIREF veu risc d'incompliment en els límits de despesa a la Generalitat i entre els ajuntaments que assenyala hi ha el de Barcelona. En conjunt, l'informe destaca que els ingressos estan creixent gràcies a l'augment de la recaptació pel bon comportament de l'economia, però també alerta que les despeses han augmentat per sobre del previst i per això calcula que el dèficit públic espanyol creixerà aquest any fins al 2,6% del PIB.
1: El temps.
0: És moment per la previsió de Gemma Puig.
3: Dijous encara mantindrem aquestes temperatures altes durant la nit i matinada, a costat de dormir, temperatures i nits tropicals a comarques interiors, nits tòrrides a la façana litoral, força núvols, aquest cel tapat, aquesta xafogor molt marcada a tota la façana litoral, amb una mica més d'inestabilitat de cara a aquest matí migdia cap a punts de l'Alt Pirineu i també alguns ruixats o tronades a més comarques cap al Pirineu, Prepirineu, de cara a la tarda. Fins i tot algunes doncs, una mica més significatives. A més, encara amb pols sahariana i, per tant, acompanyades de fang. Un cel ennuvolat també de cara a la tarda, estones algunes clarianes i unes temperatures que al migdia sí que començarien a desinflar-se una miqueta. Farà calor, però ja els valors més alts tocarien els 38 o 39 graus cap a ponent. Divendres no variarà gaire el termòmetre. Si fa no fa, potser baixa una miqueta més. I aquesta seria la tendència. Tindrem temperatures altes per l'època, estem en plena canícula, però ja no tindrem aquests valors tan disparats.
1: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic també a X. El perfil @3catinfoviari.
0: L'aeroport de Lleida-Alguaire tindrà el segon hangar d'avions més gran de Catalunya. És una iniciativa privada que permetrà fer el manteniment d'una cinquantena d'aeronaus cada any. Lleida, Júlia Albacar.
4: El nou hangar tindrà 6.000 metres quadrats i donarà feina a unes 150 persones. I faran manteniment de Boeing 737 Family i Airbus A320, dels més comuns en l'aviació comercial. El projecte sorgeix d'una iniciativa privada i Michael Bobrovskin és el responsable.
5: Volem començar a treballar al novembre amb 5 línies de producció. Això vol dir tenir 5 avions un al costat de l'altre. Però veiem que vinguin de companyies europees i també espanyoles.
4: S'ha escollit Alguaire pel clima, el preu i la ubicació. A més d'estangar, el govern vol construir un segon més petit i amb això s'esgotarà el sòl industrial de l'aeroport. Per això la previsió serà poder-lo ampliar en un futur. El projecte costarà 10 milions d'euros.
0: Unió de Pagesos alerta que la calor i els preus baixos d'aquesta campanya faran perillar la rendibilitat d'algunes finques de fruita perquè no es podran cobrir els costos de producció. També remarquen que el canvi climàtic convertirà en insostenibles alguns conreus, com la pera. Lleida, Júlia Albacar.
4: Els calibres de la fruita han quedat curts perquè amb la calor els arbres s'han deshidratat i el fruit no s'ha acabat desenvolupant tant. I tot i que els quilos aniran a la baixa, el preu de venda continua sent baix per la pressió de les grans empreses. Ho explica Narcís Poc, responsable nacional del sector de la fruita d'Unió de Pagesos.
6: I ara la sensació que hi ha, doncs, o que més que una sensació és una realitat, és que la gran distribució a nivell europeu doncs, no vol pagar el preu que correspondria per assumir tots aquests costos de producció.
4: Costos de producció, segons el sindicat, que han pujat un 20% entre gasolina, energia, embalatges i mà d'obra, i amb el preu de venda actual no es pot assumir en molts casos aquest augment. A més, la pujada de les temperatures derivada del canvi climàtic ha fet que alguns sectors, com el de la pera, hagin encadenat campanyes nefastes.
6: El canvi climàtic doncs, ens empenyi a canviar els cultius, a buscar varietats que siguin més tolerants a aquests estressos de calor que estem patint últimament, o canviar els cultius directament i buscar d'altres tipus de fruites que es puguin conrear amb temperatures més elevades.
4: Aquest any la calor també ha afectat conreus com la maçana, en què la fruita ha quedat tacada pel sol.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Desarticulat a Barcelona, un grup especialitzat en estafes financeres que actuava usurpant la identitat de les víctimes. Els delinqüents aprofitaven aquests documents robats per suplantar les víctimes i contractar crèdits o altres productes financers al seu nom, sense que ells ho sabessin. Hi ha 5 persones detingudes i s'han intervingut 1.600 DNIs, passaports i carnets de conduir robats. El sergent Joan Pere García, cap de la unitat d'investigació d'Horta-Guinardó, explica el modus operandi que tenien.
7: Amb la documentació sostreta i utilitzant persones amb semblança física de la víctima, suplantaven la seva identitat i aconseguien les dades bancàries, amb les quals es dedicaven a contractar, doncs, per exemple, targetes de crèdit, es desplaçaven a establiments de joc d'apostes on feien reintegraments en metàl·lic fins a esgotar pràcticament el límit de les targetes fraudulentes.
0: Segons els Mossos, aquest grup va arribar a obtenir més de 131.000 euros en només 12 dies. La investigació continua oberta perquè encara s'ha d'analitzar bona part de la documentació intervinguda i els Mossos no descarten identificar noves víctimes.
1: 3CAT Info.
0: 9 de cada 10 universitaris troben feina 3 anys després d'haver-se graduat. És una de les conclusions principals de l'enquesta sobre inserció laboral dels titulats en graus, màsters i doctorats que ha fet l'ACU, l'Agència de Qualitat Universitària. Els graduats de Salut i Enginyeria són els que tenen feines relacionades amb els estudis i millors sous i contractes, mentre que a l'altra banda se situen els d'Humanitats. De fet, els de Medicina i Odontologia cobren pràcticament el doble que els graduats en Història. La directora de l'ACU, Mercè Gisbert, considera que les universitats podrien fer una millor orientació laboral.
8: Hi ha carreres que la seva estructura és molt professionalitzadora i és el cas de totes les carreres de l'àmbit científico-tècnic i ciències de la salut, i les carreres d'Humanitats i Ciències Socials sempre han sigut carreres molt més àmplies, molt menys orientades només a un tipus de titulació.
0: Per primera vegada, els contactes personals i familiars deixen de ser la via principal d'accés a una primera feina. Ara ho són la iniciativa pròpia, les pràctiques o els portals web. A més, 7 de cada 10 graduats diuen que repetirien els estudis.
9: Era com que un nom les sabates que fallava.
10: I què passa quan et treus les sabates?
9: Que la ferida és pura. Però em quedo descalço perquè no hi havia cap altre model. Era allò o res?
0: Una última entrevista imaginada entre Montserrat Roig i Maria Aurèlia Campmany. Aquesta és la proposta que s'ha estrenat a la Sala Atrium de Barcelona dins la programació del GREC. És un text de Marc Monegal, dirigit per Raimon Molins. Barcelona, Marta Vives.
11: Quan teòricament va tenir lloc aquesta entrevista, ni Campmany ni Roig eren vives. De fet, el 1992, el dia de la inauguració dels Jocs Olímpics, feia poc més d'un any que havien mort les dues, amb un mes de diferència. Roig en tenia 45 i Campmany 28 més. Anna Güell ens explica el joc.
12: Suposada entrevista, no? Quan elles ja no hi són, a la realitat, no? És que és una mica abans de l'inici de les Olimpiades, perquè d'alguna manera elles han treballat per aquesta Barcelona preolímpica i llavors es fan aquest joc, tornar-se a veure i tornar a parlar sobre tot, no?
11: Alumna i mestra van esdevenir amigues, còmplices i referents l'una per l'altra. Berta Girau t'ho ha explicat a Catalunya Ràdio.
13: És a través d'aquesta amistat, veus com es barallaven, s'estimaven, s'admiraven, esbruixaven, i com, tot i pensar ideològicament diferent en alguns punts de vista, connectaven profundament i això feia que s'estimessin.
11: I en aquesta entrevista hipotètica descabdellen com una troca de llana vermella temes com el feminisme, la llengua, la política, les classes socials, la literatura o el periodisme. És en la pell de dues actrius que s'han mimetitzat en aquestes dones poderoses, no des de la imitació, sinó a través de la creació, l'emoció i el poder de les paraules dites des d'un gran convenciment. Ha estat una bona idea tornar, diuen Morris, els personatges, i a nosaltres en revé l'enyor, però també el convenciment que ha estat ben bé així.
0: I Judit Colell dirigeix la pel·lícula Mestres, un homenatge a les dones que van mantenir l'herència de l'escola republicana durant el franquisme. Una producció que s'està rodant en localitzacions de Cardedeu, Mataró i Barcelona. Mestres parla de les professores que l'any 1941 van crear les escoles lliures per fer front al franquisme. De portes en fora eren institucions que complien les exigències de la dictadura, però de portes endins feien un ensenyament semblant al de les escoles de la República i que pretenia formar el pensament crític. La directora Judit Colell creu que és molt rellevant reivindicar aquell esforç, però també homenatjar els educadors d'avui.
14: És importantíssim donar veu de nou, fer un homenatge a aquestes dones valentes, a aquestes mestres, i a la vegada també reivindicar la importància de l'educació, de retre homenatge als mestres d'avui en dia i també reivindicar la importància que té l'educació dels nostres infants per crear aquests ciutadans que no es creguin les mentides, aquests ciutadans que tinguin capacitat de pensar, de reflexionar.
0: La pel·lícula està inspirada en la pedagoga Carme Serrallonga, fundadora de l'escola Isabel de Villena, on va estudiar a Colell.
1: Esports.
0: Amb David Ubach.
15: L'Argentina de Leo Messi serà la rival de la selecció espanyola a la final del Mundial de Futbol. A la segona semifinal, jugada aquest dimecres a Atlanta, els actuals campions, els argentins, s'han imposat per 1-2 a Anglaterra, remuntada inclosa in extremis als últims instants. I això que els anglesos s'havien avançat ja a la represa, al minut 55 de partit, amb un gol del nou fitxatge del Barça, Anthony Gordon, que ha rematat al segon pal una bona centrada des de la banda dreta. Gordon, doncs, que ha fet l'1-0 després d'una primera meitat molt aspra per part de tots els conjunts. Argentina ha fet una passa endavant fins que al tram final aconseguint neutralitzar el marcador ja al minut 85, gol d'Enzo Fernández amb un xut llunyà des de la frontal de l'àrea, que ha fet l'1-1. I a l'afegit de l'enfrontament, Lautaro Martínez, en rematada cap una centrada de Messi al 92, ha establert l'1-2 que ha donat la victòria al combinat argentí. Messi, que ha fet l'assistència del segon gol argentí, també ha donat l'última passada abans del gol de l'empat d'Enzo Fernández. Un Messi que, doncs, ha estat protagonista a l'hora que la seva selecció accedeixi a la seva setena final mundialista. En acabat, el seleccionador argentí Lionel Scaloni ha parlat als micròfons de la televisió espanyola, on ha lloat la convicció del seu conjunt.
16: La camiseta lo merita, dar todo hasta el final, no guardarse nada. Y han demostrado una vez más que lo sienten como uno más, así que contentísimo.
15: La final Espanya-Argentina jugarà, com dèiem, diumenge a Nova Jersey.
1: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
15: Més enllà del Mundial, en clau Barça, destaquem que l'alemany Karim Adeyemi ja ha arribat a Barcelona per passar aquest dijous la revisió mèdica. Si és satisfactòria i la supera, doncs, firmaria pel club blaugrana fins al 2031, 5 temporades. També al Barça, Frenkie de Jong s'ha sotmès a proves mèdiques complementàries arran de la lesió que té el genoll dret, una lesió encara sense especificar, i ara a dubtar entre club i jugador per la decisió de seguir tractament conservador o bé passar pel quiròfan. En funció d'això, el temps de baixa de De Jong serà més llarg o més curt, però en qualsevol cas no arribaria als 6 mesos perquè no hi ha afectació als lligaments encreuats. Mentrestant, l'Espanyol ha arrencat ja l'estada de pretemporada nevat a l'Alta Empordà des d'aquest dimecres i que s'allargarà fins al 22 de juliol. A la Lliga Femenina de Futbol, Caroline Graham ha renovat amb el Barça fins al 2028. La davantera noruega de 31 anys va arribar el 2019 al club blaugrana. Mentrestant, la portera Txell Font fitxa pel Badalona Women procedent del Barça B. I a la segona divisió masculina, el Girona ha renovat el porter del filial Sergi Puig, de 28 anys, fins al 2027 i li ha fet fitxa del primer equip. Obrim ara bloc poliesportiu.
1: L'actualitat esportiva a fons.
15: Ho fem parlant de bàsquet i del fitxatge de Nicola Provitola, ja desvinculat del Barça, pel Joventut. Així doncs, el Barça argentí de 36 anys viurà la seva segona etapa a Badalona. Un Barça que, per la seva banda, ha comunicat el fitxatge del pivot nord-americà Josh Nebo, provinent del Milà.
17: Sí, el meu objectiu principal és guanyar. Això és el que vull. Puc aportar a l'equip en defensa, rebots, finalització, lideratge i caràcter.
15: Nebo té passaport eslovè i firma per 3 temporades. I un altre ex del Barça, Tomas Satoranski, ha firmat per 2 anys per l'APOEL de Jerusalem. També en bàsquet, el Manresa ha fitxat l'alipivot búlgar Jordan Minchev per 2 temporades procedent del Chemnitz, de la Lliga Alemanya.
1: 3CAT Info.
15: I al Tour de França hi ha hagut triomf a l'esprint per al noruec Soren Wierenskiöld de l'equip 1X a l'onzena etapa, de 161 quilòmetres, principalment plans entre Vichy i Nevers. Ha estat l'etapa més ràpida de la història del Tour de França amb una velocitat mitjana de 51 km per hora. Cap canvi significatiu a la general, doncs Tadej Pogačar continua com a líder, tot i l'ensurt que ha patit en el transcurs de l'etapa.
18: Avui tot ha estat sobreviure. He tocat un bidó amb la roda i gairebé caic. M'he cagat a sobre, m'he vist a terra. Afortunadament, he pogut continuar endavant.
15: Senyores i senyors, bon dia. Són les 7.
19: El Matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.

0: Com esteu? Benvinguts i benvingudes al Matí de Catalunya Ràdio. D'entrada, com estem? Doncs amb molta, molta calor, perquè ens llevem amb temperatures tropicals a tot el país, tret del Pirineu. De fet, hem deixat una nit roent a bona part de Catalunya, amb un termòmetre que en molts punts del país no ha baixat en tota la nit dels 25 graus. Ara mateix en tenim 27 a la zona universitària de Barcelona, 26 a Malgrat de Mar i 30 graus, tot i que només són les 7 del matí a Margalef. Tomàs Molina, com estàs? Molt bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Ahir vam superar els 40 graus en molts punts del país. Avui què tenim?
1: Avui en principi no. Vull dir que després d'aquesta nit bastant de mal dormir, almenys el dia serà de més ben transitar. Un dia que també comença amb ruixats que estan caient en aquests moments en alguns punts de l'Alt Pirineu, però també en algunes àrees de la Ponent i fins i tot de les Terres de l'Ebre. A mesura que avanci el dia, els ruixats quedaran, creiem, bàsicament en l'àrea del Pirineu i Prepirineu. Localment podrien descarregar amb intensitat, per tant, doncs, precaució, perquè poden anar acompanyats també de ventada forta i de, potser en algun moment, fins i tot una mica de calamar-se. I a la resta del país serà un dia entrenyinat, un altre cop un dia amb sol, però amb aquest sol esmorteït, i amb temperatures que quedaran entre els 38-39, potser algun 40 a les comarques de Ponent, però almenys no serà tan calorós com el d'ahir.
0: Gràcies, Tomàs. Fins ara.
1: Fins ara.
0: Per tant, aquesta calor que avui afluixa una miqueta, perquè realment les últimes hores han estat complicades, insistim que hem deixat una nit en què ha fet moltíssima calor, en què ha estat complicat dormir amb aquestes temperatures i aquesta nit roent que avui, ara ens deia el Tomàs Molina, ha d'afluixar una micona. Els incendis, com els tenim? Doncs si fa no fa com ahir a última hora. Hi ha un centenar encara de municipis en risc extrem, això sí, però la bona notícia és que els focs que ahir van provocar més d'un ensurt, sobretot al Moianès, ja estan tot estabilitzats, ja estan tots estabilitzats. Avui, al Matí de Catalunya Ràdio, el tema és l'amnistia. Avui, programació especial a partir de les 10 per seguir el primer pronunciament de la justícia europea sobre la llei d'amnistia.
2: Queda levantado el veto del Senado a la proposición de ley orgánica de referencia y, por tanto, ratificado el texto inicialmente aprobado por el Congreso. No habiendo más asuntos a tratar, se levanta la sesión y muchísimas gracias a todos.
0: Ja fa més de dos anys d'això, més de dos anys després que la llei d'amnistia s'aprovés al Congrés i després de les traves que han posat alguns dels tribunals espanyols, avui el Tribunal de Justícia de la Unió Europea farà pública una decisió que és probable que en els casos més mediàtics, com el del president Puigdemont o Oriol Junqueras, no tingui efectes com a mínim immediats, però que sí que pot marcar el camí del que vindrà en els pròxims mesos. A partir de les 10, amb el Ricard Ostrell al capdavant, seguirem en directe el pronunciament del Tribunal des de Luxemburg i en diversos experts en desgranarem el contingut. Seguirem totes les reaccions i, sobretot, analitzarem quines conseqüències pot tenir aquesta decisió que s'espera des de fa molts dies.
3: Quan totes les parts estan d'acord, quan l'advocat general ho explica d'una manera tan clara, tot ens fa pensar que la sentència demà ha d'anar bé.
0: És el que ens deia tot just ahir, aquí, al Matí de Catalunya Ràdio, un dels afectats per aquesta decisió, l'eurodiputat electe de Junts i exconseller Toni Comín. Avui, el que fa la justícia europea és resoldre dues preguntes, que és com es coneixen les qüestions prejudicials que li han fet dos tribunals espanyols. D'una banda, el Tribunal de Comptes, i de l'altra, l'Audiència Nacional. El Tribunal de Comptes li ha preguntat a Europa per les despeses del referèndum, i aquí la clau serà veure fins a quin punt la sentència es mulla sobre l'aplicació de l'amnistia en el cas en què podria haver-hi malversació. Com diem, però, en el cas de Carles Puigdemont és més que probable que avui el camí no s'aclareixi del tot, perquè després que es pronunciï la justícia europea s'ha de pronunciar el Constitucional, que això serà passat l'estiu, i després el Suprem, i això pot trigar mesos i mesos. En qualsevol cas, el president Illa demanava aquesta setmana que l'ideal seria que es fes via.
4: Pido que la sentència sea clara, yo no albergo ninguna duda sobre la ley de amnistía, y sobre todo pido que si es clara, se aplique con diligencia y sin más dilación.
0: Aquesta és una de les carpetes, insistim, la carpeta que li ha traslladat a la justícia europea al Tribunal de Comptes de què passa amb la malversació i, sobretot, què passa amb els diners del referèndum si això pot afectar els fons europeus. Hi ha una segona carpeta que afecta una dotzena de CDRs acusats de terrorisme. En aquest cas, si el pronunciament és favorable a l'amnistia, la causa sí que podria decaure immediatament i aquestes persones serien amnistiades. Insistim, a partir de les 10, seguirem en directe la decisió del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, analitzarem les conseqüències, analitzarem en quins escenaris en si amb un programa especial aquí a Catalunya Ràdio dirigit i presentat pel Ricard Ostrell. Aquest serà un dels temes del dia. L'altre...
5: Va Messi, met el centre! Gol! Lautaro! Gol!
0: L'Argentina serà el rival d'Espanya a la final del Mundial d'aquest diumenge. Nova remuntada agònica. Els de Leo Messi van guanyar Anglaterra per 2-1. I això s'ha celebrat aquesta nit també a Catalunya. exemple, als carrers de l'Hospitalet de Llobregat aquesta nit, amb milers de persones en alguns moments, milers d'aficionats argentins celebrant el passi a la final en la qual Leo Messi s'enfrontarà a Lamine Yamal.
6: Conozco a los jugadores también, me he enfrentado, lo sigo, varios están en el Barça, equipo al cual quiero y sigo, así que nada, un partido especial, una final del mundo y obviamente imagino que va a ser muy igualado todo.
0: Diumenge, final del Mundial, Espanya-Argentina. Així comença el dijous. Benvinguts a un nou matí. Molt bon dia a tothom.
7: El matí de Catalunya Ràdio, amb Frederic Vincent.
0: Avui a l'hora del matí, Ignacio Rigau, Assumptes Cart, Jordi Mir i Marc Bataller, però de moment... A les 7 i 7 minuts, abans de començar d'aquí a 3 hores aquest especial sobre la decisió europea de la llei d'amnistia, que coneixerem a partir de les 10, repassem alguns dels principals titulars del matí, encapçalats per aquests de l'amnistia, amb el Pol Foradada, el Marc Jurado i la Sílvia Comet. Què tal? Molt bon dia.
8: Bon dia.
0: El que dèiem, primera sentència.
9: De la justícia europea sobre l'amnistia, el Tribunal de Justícia de la Unió farà públic avui, a partir de les 10, un primer posicionament que ha de marcar els pròxims passos dels tribunals espanyols, tot i que en els casos, sobretot, els de Carles Puigdemont, Oriol Junqueras o la resta de líders del procés, difícilment tindrà efectes immediats. El Tribunal de Justícia de la Unió Europea avui el que fa és respondre dues qüestions, una sobre la malversació i una altra sobre el terrorisme.
10: Sobre la malversació, la consulta la va fer el Tribunal de Comptes espanyol i bàsicament ha de dir si les despeses de l'1 d'octubre van suposar un perjudici contra els interessos de Brussel·les. I la segona carpeta, l'Audiència Nacional ha preguntat si aplicar l'amnistia als CDRs vulneraria la lluita contra el terrorisme que impulsa la Unió. Això últim sí que s'ha de resoldre avui i hauria de ser d'aplicació instantània.
0: Anem a Luxemburg. Bruno Forteamires.
11: Com més clara sigui la sentència europea d'avui, menys marge tindrà el Tribunal Suprem espanyol per tornar a portar el cas de nou a la justícia europea i dilatar així el retorn de Puigdemont. El Tribunal de Luxemburg decidirà si es poden amnistiar les despeses del procés i del referèndum, i això també podria resoldre la inhabilitació de Junqueras, però supeditat als tempos dels tribunals espanyols. En canvi, per als 12 activistes del CDR acusats de terrorisme, la sentència d'avui sí que pot tenir un efecte més directe si els magistrats europeus avalen la llei d'amnistia. De moment, l'única opinió que tenim de la justícia europea és la de l'advocat general, una figura que acostuma a orientar la decisió final dels jutges i que en aquest cas va validar la llei d'amnistia. Des de Luxemburg, Bruno Forteamires, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Gràcies, Bruno. Seguirem avui a Luxemburg i tornarem, però de moment, analitzant altres qüestions de la llei d'amnistia, la primera cosa és, no és immediat.
12: Sí, un dels interrogants d'avui és fins a quin punt la sentència es mullarà en el cas de la malversació. El que ha de resoldre és la causa del Tribunal de Comptes, on es demana 3,1 milions d'euros a diversos alcàrrecs, exmembres del govern o l'expresident Artur Mas, per finançar el referèndum o per impulsar l'acció exterior del govern.
9: Però després hi ha l'acusació per malversació, que continua viva al Tribunal Suprem, contra Carles Puigdemont, Toni Comín, Lluís Puig, Oriol Junqueras, Jordi Turull, Dolors Bassa i Raül Romeva. Aquest tribunal, el Suprem, els acusa d'haver-se enriquit perquè van pagar amb diner públic unes despeses que, si no, haurien hagut de pagar de la seva butxaca. A la llei d'amnistia, aquesta, l'enriquiment personal, era precisament una de les excepcions per no aplicar el perdó. I avui no és clar si això quedarà resolt. Per tant, avui el Suprem no aixecarà l'ordre de detenció contra Puigdemont.
0: Marca el camí.
10: La sentència d'avui sí que pot marcar el camí d'aquests encausats, però igualment els ritmes els marcarà la justícia espanyola. El Tribunal Constitucional espera, s'ho ha imposat, la sentència d'avui, per resoldre en cascada els 7 recursos d'empara dels líders del procés que fa mesos que estan encallats, i ja ha avisat que no s'hi posarà fins al setembre o l'octubre.
12: I tot apunta que no serà fins que es mulli el Constitucional que el Suprem hi dirà la seva. I això és clau perquè, en últim terme, el tribunal és qui ha d'aplicar l'amnistia a Puigdemont, Junqueras i la resta de líders.
0: Jové i Salvador.
9: Aquests dos alts càrrecs d'Esquerra estan acusats de malversació, desobediència i prevaricació. La Fiscalia demana 7 anys de presó per Jové i 6 per a Salvador, i el seu judici està aturat justament perquè el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya va elevar també el cas a la justícia europea.
10: Avui el Tribunal Europeu no el resol directament, però sí que resol l'única part que impedeix aplicar-los l'amnistia, que és la interpretació del delicte de malversació. Per tant, si avui la sentència els és favorable, l'amnistia també els podria arribar ràpidament.
0: Optimistes.
12: Junts i Esquerra confien que la justícia europea avalarà la llei d'amnistia i aplanarà així el camí per la tornada de Carles Puigdemont i l'aixecament de la inhabilitació per Oriol Junqueras. De tota manera, mantenen la prudència i no s'acaben de refiar del Suprem, que serà qui en tindrà, com dèiem, l'última paraula.
0: Més detall, Jordi Corbalan.
8: Carles Puigdemont fa temps que es manté volgudament allunyat del focus públic. Més que mai, els seus, amb els alcaldes al capdavant, esperen la tornada del seu líder per remuntar les enquestes, però són prudents i aguanten l'alè. Josep Rius, portaveu de la Direcció Nacional.
13: I el que després faci la justícia espanyola és del tot imprevisible sempre.
8: Esquerra també són optimistes de cara a la sentència d'avui, però tampoc les tenen totes amb els tribunals espanyols. Elisenda Alemany és la secretària general.
14: L'Estat no ens posa mai les coses fàcils. Sí que som optimistes amb la sentència del TJUE en el sentit que posarà davant del mirall l'Estat espanyol i els seus dèficits democràtics.
8: Ni Junts ni Esquerra esperen moviments immediats del Suprem després de la sentència d'avui. Jordi Corbalan per al Matí de Catalunya Ràdio.
0: 3 minuts per arribar a un quart de 8. Cas Leire.
9: La directora de la Guàrdia Civil, Mercedes González, i el seu número 2 declaren avui com a imputats davant del jutge que investiga les suposades maniobres per torpedinar causes que esquitxessin el PSOE. Segons el sumari del cas, l'exmilitant socialista Leire Díez va parlar diverses vegades amb González i almenys 3 trobades acreditades.
10: El jutge Santiago Pedraz ha imputat els números 1 i 2 de la Guàrdia Civil pels delictes de prevaricació i d'obstrucció a la justícia. En aquesta causa hi va declarar la presidenta del PSOE, Cristina Narbona. Va admetre que coneixia Leire Díez des del 2017, però va negar tenir constància de la trama oculta.
15: Pero que lo que yo no conocía en absoluto era que Leire pudiera presuntamente estar organizando una trama dentro del partido.
0: Els bitllets d'avió.
12: Begoña Gómez, la parella de Pedro Sánchez, ha entregat al jutge els bitllets d'anada i tornada a Londres per justificar que va volar la setmana passada a la capital britànica per assistir a la graduació de la seva filla.
9: En canvi, ha presentat un recurs a la petició del magistrat que l'obliga a acreditar que va fer servir el passaport només per entrar al Regne Unit. En el seu escrit, la defensa de Gómez recorda que les autoritats britàniques ja no estampen segells físics als passaports.
0: Protesten.
10: Uns 40 veïns del barri de Sant Roc de Badalona que ahir a la nit van tallar la C31 per queixar-se de la quinzena de migrants que encara campen a la zona després del desallotjament de l'antic Institut B9. Segons la policia, la tensió es va desencadenar arran d'un incident relacionat amb un gos, que en funció de les diverses versions no queda clar si seria d'un dels desallotjats o d'un dels veïns de Sant Roc.
12: Durant la protesta es van proferir insults racistes contra els migrants, tot i que fonts coneixedores del cas asseguren que el grup que ha quedat acampat no sol generar molèsties. A les xarxes socials, l'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, ha lamentat la suposada pallissa que, segons ell, un migrant hauria donat al gos i ha afegit que el més normal seria que aquesta persona fos en un centre d'internament d'estrangers.
0: Continua el risc.
9: Màxim d'incendis en 107 municipis catalans avui dijous. La majoria se situen a les comarques de Ponent i també a la Catalunya Central. També segueixen tancats 6 espais naturals, mentre que es reobriran el de Montserrat i el de Sant Llorenç de Mont.
0: I estabilitzats?
10: Els diversos focs que ahir van cremar. El que més va preocupar és el de Sant Quirze Safaja, al Moianès, on les flames van cremar un centenar d'hectàrees. Els bombers també han estabilitzat les 2 represes de l'incendi declarat diumenge a Aiguamúrcia, que va començar a Querol i Pontons.
0: Cèlia Forment.
16: El foc s'ha originat a la zona del Puig d'Olena, a Sant Quirze Safaja, i ha calcinat 97 hectàrees, tot i que no ha provocat danys materials ni estructurals. S'ha evacuat un càmping, una casa de colònies, un centre de menors i un refugi d'animals, i els municipis veïns han ofert equipaments per acollir les persones desallotjades. Joan Reyes, cap de planificació dels bombers, demana seguir les indicacions dels cossos d'emergències.
17: Hi ha hagut gent que s'ha autoevacuat, no és la millor de les solucions. Recordar des de bombers els missatges que estem donant últimament, l'autoevacuació pot comportar-nos a exposar-nos a una situació de més risc.
16: L'objectiu dels bombers és mantenir les flames dins del perímetre marcat, en previsió de controlar-lo entre aquest dijous i divendres. Cèlia Forment, pel Matí de Catalunya Ràdio.
12: Per 5è dia consecutiu, els Estats Units han continuat bombardejant objectius militars de l'Iran per debilitar la seva capacitat d'atacar més vaixells comercials a l'estret d'Hormuz. El Comandament Central Militar Nord-Americà ha informat de dues onades d'atacs a les últimes hores.
0: Washington, Oriol Serra.
18: Els Estats Units han continuat bombardejant objectius iranians per cinquè dia consecutiu i Donald Trump manté el seu to amenaçador i despectiu cap a l'Iran. Ho ha tornat a fer a peu de l'helicòpter oficial abans de dirigir-se a una cimera anual sobre negocis militars i tecnologia a Pensilvània.
19: No m'agrada posar terminis, però ho saben de sobres, ja saben de què va, val més que es portin bé.
18: Els Estats Units han reprès el bloqueig de l'estret d'Hormuz i fins i tot han interceptat un patruller iranià que es dirigia a l'illa de Kark, un enclavament estratègic per a la indústria del petroli iraniana. Ara per ara no hi ha senyals d'una represa de les negociacions, si bé la retòrica apunta que hi ha més interès en reprendre-les que no pas en una escalada bèl·lica. Des de Washington, Oriol Serra, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Morts civils.
9: El mes de juny va ser especialment dur a la guerra d'Ucraïna. Els atacs russos van deixar 1.400 ciutadans morts. És la xifra més alta en només un mes des del 2022 i significa, per exemple, un 24% més que el juny de l'any passat.
10: Europa ha decidit reforçar la capacitat armamentística d'Ucraïna amb un acord per augmentar conjuntament la producció de drons. L'anunci el feia ahir la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen.
20: Aquest acord unirà l'enginy ucraïnès i la capacitat industrial d'Europa. I amb aquest acord el nostre missatge és clar. Ara és el moment d'invertir a Ucraïna, perquè això significa invertir a Europa i invertir en la nostra seguretat comuna.
0: I es queda.
12: Esquerra no abandonarà el govern de Girona com ha fet Junts. Per ara s'espera veure com queda del repartiment de carteres que els proposi l'alcalde Lluxarelles. Ahir en aquest programa en van parlar amb el mateix alcalde i amb la ja exvicealcaldessa de Junts, Gemma Geis.
21: Comptem que temes transcendentals els podrem negociar directament també amb ells per poder ser aprovats a nivell de ple i, si no, doncs, també existeix doncs, la possibilitat de que algun tema en què ens puguem posar d'acord doncs, puguem acordar-lo amb el Partit dels Socialistes de Catalunya.
22: Temes claus no estaven d'acord. Quan demano més capacitat d'endreça, capacitat de gestió, més empenta, doncs, òbviament, nosaltres estem compromès a la ciutat i serem responsables.
0: Per culpa de l'habitatge.
9: 6 de cada 10 empreses han vist com a l'hora d'intentar contractar treballadors hi ha hagut candidats que han rebutjat les ofertes per la dificultat que tenien a l'hora de trobar un habitatge a preu assequible.
0: Rafael de Ribot.
23: Són dues de les conclusions de l'enquesta que ha fet la patronal PIMEC. El president de l'Observatori de la Petita i Mitjana Empresa de Catalunya, Oriol Amat, ha explicat al Catalunya Vespre que la situació provoca també una pressió sobre els sous.
24: Hi ha també una part important de persones que renuncien inclús quan ja tenen l'oferta i, per tant, les empreses troben que han d'incrementar, diguem-ne, la retribució.
23: A més, s'hi afegeix el problema de la mobilitat. La poca oferta d'habitatge fa que augmentin els desplaçaments en unes vies que sovint ja estan saturades o que tenen un transport públic poc fiable. Rafael de Ribot, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Eutanàsia.
10: França ha aprovat definitivament la llei que regula l'eutanàsia i l'ajuda a morir. El text ha tirat endavant a l'Assemblea Nacional després d'un periple parlamentari marcat pels desacords amb el Senat, que des del 2025 havia tombat la llei fins a dues vegades. Abans d'entrar en vigor, però, serà examinada pel Constitucional a petició del mateix primer ministre.
12: La nova normativa permet l'eutanàsia i el suïcidi assistit a persones majors d'edat que tinguin una malaltia greu i incurable en fase avançada o terminal. I amb un patiment que considerin insuportable. Des de l'Associació pel Dret a Morir Dignament celebren que el text hagi tirat endavant.
25: Avui és un dia històric perquè per primera vegada a França tindrem una legalització de la mort assistida, basada tant en el suïcidi assistit, en què la persona ingereix la substància per si mateixa, com en l'eutanàsia, per als casos en què la persona no pot fer aquest acte pel seu compte.
0: No sabien nedar.
10: Més de mig miler de persones van participar en el minut de silenci ahir a Manlleu per recordar els dos germans d'11 anys que dilluns es van ofegar al riu Ter, a la zona de la Devesa del municipi osonenc. Els Mossos ho investiguen com un fet accidental.
0: Manlleu, Nati Adell.
26: Minut de silenci colpidor amb la família de les víctimes i una alta presència de la comunitat ghanesa per donar-los suport. Autoritats també com el conseller de Justícia, alcaldes de la comarca i també veïns de Manlleu.
27: Uns nens tan macos i jovenets i bessons, i que passés una cosa d'aquestes és inesperada.
28: Cada vegada hi ha més canalleta, les piscines no són suficients, agafen calor i tenen el riu a mà. I no són conscients del perill que és el riu.
26: Un familiar dels menors, en Berlús, ha avançat aquesta emissora que els infants no sabien nedar.
29: Els nens no sabien nedar i estan jugant i va passar això i
1: es pensaven que els havien sequestrat o alguna cosa. Els pares no sabien que estaven al riu, perquè els nens sempre juguen aquí a prop.
26: Des de Manlleu, Nàtia Dell, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: 13 ferits.
12: I traslladats a l'hospital per la caiguda d'un arbre sobre el porxo d'una masia, mentre un grup de nens i monitors ja estaven dinant en una excursió. Els fets van passar ahir a la tarda a Batet de la Serra, Olot, a la Garrotxa.
0: Més tard.
10: La campanya de vacunació de la grip i la Covid començarà el 5 d'octubre. Això és una mica més tard del que és habitual i el motiu és el retard en la producció de vacunes que l'OMS ha recomanat actualitzar els virus que ja circulen. El secretari de Salut Pública, Esteve Fernández, explica que s'incidirà especialment en la vacunació de mestres i professors.
2: Pateixen l'impacte de la infecció perquè, com justament veieu abans, els nens són els que més s'infecten i són els que transmeten, no? Estem en converses amb el Departament d'Educació.
10: La cita prèvia es podrà demanar a partir del 27 de juliol.
0: 3 anys.
12: És el que triguen a trobar feina. De mitjana, 9 de cada 10 universitaris després d'haver-se graduat. A més, els graduats de Medicina i Odontologia cobren pràcticament el doble que els d'Història. És la conclusió d'una enquesta sobre inserció laboral de l'Agència de Qualitat Universària.
0: 7 i 21 minuts, moment d'anar a la informació esportiva amb el Robert Prat. Robert, què tal? Molt bon dia.
3: Bon dia.
0: Leo Messi lidera la remuntada de l'Argentina, que guanya 2-1 a Anglaterra i, per tant, jugarà a la final del Mundial.
3: L'Argentina ho torna a fer. Els argentins van ser capaços de remuntar el gol inicial de Gordon pels anglesos amb dues assistències de Messi a Enzo Fernández i Lautaro al límit del temps, minuts 85 i 92.
4: Es que es muy difícil todo el proceso que viene haciendo, jugando la quinta, creo que son finales seguidas, jugando una final del mundo otra vez, dos seguidas. Es una locura, ¿no? Y si faltaba algo era ganar la Inglaterra en una semifinal y volver a meter en una final.
3: Leo Messi també ha valorat la final contra la selecció espanyola.
4: Ah, conozco a los jugadores también, me he enfrentado, lo sigo, varios están en el Barça, equipo al cual quiero y sigo, así que nada, un partido que especial, una final del mundo, y obviamente imagino que va a ser muy igualado todo.
3: El seleccionador Lionel Scaloni elogia Messi i el que representa.
5: Y ojalá los españoles estén contentos que Argentina está en la final, que tantas alegrías le ha dado Leo Messi a ese país, jugando tanto tiempo, espero que sepan entender la gran diferencia de este jugador que para mí, ¿qué más tiene que hacer para ser el mejor futbolista de la historia? Ja no hay ningún tipo de dudas.
3: L'Anglaterra-Argentina va ser un partit molt dur, continua picabaralles des del primer minut, ple d'interrupcions, poc futbol, l'Argentina jugarà la final contra Espanya diumenge a partir de les 9.
0: I al marge del Mundial, el Barça ja té a punt el fitxatge de Karim Adeyemi.
3: Ja és a Barcelona, pendent de passar revisió mèdica i firmar contracte per 5 temporades. De Jong va passar més proves mèdiques, ha de decidir si passa pel quiròfan o segueix un tractament més conservador. El pronòstic de baixa és inferior a 6 mesos, s'ha descartat un trencament dels lligaments encreuats. Nicola Provitola torna al Joventut de Badalona, 3 temporades, serà la segona etapa del base argentí a la penya, i el Barça incorpora el pivot nord-americà Josh Nebo, provinent del Milà, i el Manresa, l'alè pivot búlgar Jordan Minshew.
6: Al matí de Catalunya Ràdio, Frederic Vincent.
7: Per tu, que l'estiu fa senderisme, i per tu, que t'agrada més el submarinisme. Gaudeix de l'estiu a Caprabo amb aquesta ofertassa. Un litre d'oli d'oliva carbonell suau o sabor amb un 29% de descompte, ara a 3,99 €. Aquest estiu vols estalviar amb mi? Caprabo.
11: Aquest estiu, Sardenya sí o sí. Amb Grimaldi Lines tens un 30% de descompte en el teu bitllet de vaixell. Aprofita-ho i reserva ara. Viatja a la teva manera amb Grimaldi Lines.
13: Bon dia. En el sorteig del cupon diari celebrat ahir, el número premiat va ser...
9: el 54.312, de la sèrie 35.
13: Consulta si n'has resultat guanyador al teu venedor, a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Avui, com cada dia, hi ha un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. 11. Ben jugat.
0: Vinga, que està acabant el Mundial, però encara ens queden històries històriques per explicar. Pels supersticiosos, les malediccions que rondaven les tres seleccions semifinalistes rivals d'Espanya.
9: Sí, comencem pel rival, per França. Mai una selecció que tenia el vigent guanyador de la pilota d'or a les seves files havia aconseguit guanyar mai el Mundial.
29: Es Dembélé, con la pelota en sus pies, el mejor yo lo soñé.
8: que al final su balón llegue.
9: La pilota d'or que se l'ha emportat aquest any Dembélé. Dimarts va ser un dels jugadors més discrets. De fet, l'equip li va posar un 2, la nota més baixa de tot l'equip. L'altra eliminada, ahir, Anglaterra.
14: Well, it's just incredible, his campaign, his tournament, how he carries that team is just absolutely incredible.
9: O els directors i directius de la Federació Anglesa no són supersticiosos o no van pensar, quan van contractar l'alemany Thomas Tuchel, que mai una selecció ha guanyat un Mundial amb un seleccionador estranger a la banqueta. I el rival d'Espanya diumenge a la final, l'Argentina, també haurà de buscar trencar un malefici.
15: Va Messi, mete el centro, gol, Lautaro!
9: I és que mai una selecció que ha arribat a la cita mundialista com a primera del rànquing de la FIFA s'ha acabat emportant el títol. I Argentina era número 1 de la FIFA a mitjans de juny. És un rànquing que és cert que existeix només des de fa una trentena d'anys, però també és un malefici que encara està per trencar.
0: De fet, Pol, parlant de malediccions, Argentina ja en va trencar una amb el títol del Mundial de Qatar d'ara fa 4 anyets, no?
9: Sí, la història remunta a Mèxic 86. Per aclimatar-se a l'altura i a les altes temperatures, la selecció aleshores entrenada per Bilardo va fer un estatge a Tilcara, això és al nord d'Argentina, més de 2.400 metres d'altura. Es diu que els jugadors van aprofitar aquells dies per anar a veure la verge de Copacabana de l'Abra de Punta Corral. I li van fer una promesa: si guanyem el Mundial, tornarem. Van guanyar, però no van tornar.

0: I el país argentina va estar 36 anys maleint aquest deute espiritual. Se'n culpava sempre els diferents fracassos a les següents cites mundialistes de no haver tornat a veure aquesta verge. Alguns dels protagonistes van negar que s'hagués fet aquella promesa, però segur que més d'un després de la final de Qatar va respirar més tranquil.
1: 3 minuts i arribarem a 2:15. Gràcies, Pol. Fem ara l'habitual repàs a l'actualitat televisiva, el més destacat amb la Mariola Cubells.
2: Estic encara més confosa i més trista que ahir amb el tema de les retransmissions dels Sanfermins a la telepública. Per què? Doncs perquè els espais que Televisió Espanyola està emetent durant la festa sota el títol Vive San Fermín fan rècord d'audiència. Ahir, els 3 minuts que dura un dels famosos encierros a les 8 del matí va tindre un 58,9 de quota amb 1.130.000 espectadors. La millor des de l'any 2019. Doncs està tot dit.
1: I a la recomanació del dia, la Sílvia Comet ens presenta la minissèrie Tiptoe.
3: Nou drama firmat pel britànic Russell T. Davies, creador de joies com És pecat o Years and Years. L'acció ens porta al Manchester a l'actualitat. Arrenca amb una escena d'impacte i immediatament retrocedim 10 dies per conèixer dos veïns. Un és un electricista infeliçment casat i l'altre és un orgullós propietari d'un pub freqüentat per la comunitat LGTBI i QI+. Quan entren en conflictes, desferma l'odi i un veïnat aparentment normal acaba sent obertament hostil amb els gais i transsexuals. La sèrie està protagonitzada per David Morrissey i Alan Cumming, un tàndem extraordinari. S'estrena avui a HBO Max.
1: I per arribar a 2:15 repassem alguns dels protagonistes de l'any amb el Jovany i companyia. Ara que fa calor, ens convé recordar aquest que refresca.
4: La borrasca molt potent i molt desplaçada cap al sud.
5: ¿Te has fijado tú que las peores borrascas siempre tienen nombre de tipa?
6: Bueno, no és veritat.
7: No comencem. No, no. I sempre ho ha de portar tota la mateixa...
5: No te me pongáis histérica, que no estoy opinando.
7: No, no digui histèriques.
5: No, estos
6: mira,
5: son datos.
6: No fa rei hagut la borrasca Leonardo, per exemple, que és un,
5: pero nada,
6: és un nom d'home.
5: La de ahora se llama Marta, que nos está jodiendo bien. Y antes tuvimos a Emilia... A Ingrid, a Christine...
7: Sí, però també hi ha noms masculins, eh?
5: Sí,
7: em sembla
5: las
7: que es va...
5: Las peores de todas, ¿cuáles fueron? Filomena i Glòria. O no?
6: Sí, això és veritat.
5: No.
6: Sí,
7: la recordem.
5: O no?
7: Fa uns anys de Glòria i Filomena.
5: I esta virulència sabeia que se debe, no?
6: Al canvi climàtic, senyor Rubiales, evidentment.
7: El feminismo.
6: No,
7: el feminismo.
6: No,
7: el feminismo.
5: Esto pasa desde que hay lo del feminismo, tío. Porque antes la lluvia no tenía esta mala leche.
6: Pero está bien,
5: desde que se llaman Marta, Cristín y tal, las tormentas tienen como una maldad, de querer hacer algo dañino por dentro.
6: Yo sí que tengo ganas de hacerle algo dañino por
5: dentro,
6: señor Rubiales.
5: Daño psicológico. ¿Sabe? Yo tengo una canción para Marta.
8: ¿Ha aportado una canción para Marta?
5: Una canción para Marta que la vamos a poner.
6: Marta.
8: Marta.
7: D'on ha tret això?
6: Marta.
9: Cuando pueda te vacuno.
8: Ah, pis.
5: Te vacuno.
7: La veritat. És
6: que, per favor, home.
5: Es daño psicológico, tío. Maldad. Són males.
1: Dos quarts de vuit.

0: Avui a Catalunya Ràdio, programació especial per seguir el primer pronunciament de la justícia europea sobre la llei d'amnistia. Programa especial a partir de les 10 amb el Ricard Ostrell per aquesta llei que, recordareu, es va aprovar al Congrés ara fa 2 anys, però els tribunals espanyols, alguns d'ells com a mínim, s'han negat a aplicar-la en alguns casos a l'espera precisament del que digui avui el Tribunal de Justícia de la Unió Europea. La sentència, que coneixerem avui a partir de les 10, és probable que en els casos més mediàtics, com els de Carles Puigdemont o Oriol Junqueras, no tingui efectes com a mínim immediats, però també és veritat que podria marcar el camí del que vindrà en els pròxims mesos. A partir de les 10 seguirem en directe el pronunciament del Tribunal des de Luxemburg i amb diversos experts en desgranarem el contingut, seguirem per descomptat totes les reaccions, però sobretot analitzarem quines conseqüències pot tenir a partir d'ara.
1: Quan totes les parts estan d'acord, quan l'advocat general ho explica d'una manera tan clara, tot ens fa pensar que la sentència demà ha d'anar bé.
0: Això és el que ens deia ahir, aquí, al matí de Catalunya Ràdio, un dels afectats, l'eurodiputat electe de Junts, Toni Comín. Avui, pel que fa a la justícia europea, el que fa és resoldre dues preguntes que han fet d'una banda el Tribunal de Comptes espanyol i de l'altra l'Audiència Nacional. La primera sobre les despeses del referèndum. Aquí la clau serà veure fins a quin punt la sentència es mulla sobre l'aplicació de l'amnistia en els casos de malversació. Com diem, però, en el cas de Puigdemont és probable que avui això encara no s'aclareixi del tot. La segona carpeta afecta una dotzena de CDRs acusats de terrorisme. Aquí, si el Tribunal de Justícia de la Unió Europea diu cap problema en amnistiar-los, la causa sí que podria decaure de manera immediata i la seva aplicació sí que seria imminent. I pel que fa als esports, Robert Prat.
2: Leo Messi lidera la remuntada d'Argentina als últims minuts, 2 assistències de gol, minuts 85 i 92, 2-1 davant Anglaterra. Els argentins jugaran diumenge a les 9 la final contra Espanya. Adeyemi és a Barcelona per passar revisió mèdica abans de fitxar pel Barça i De Jong no té afectats els lligaments del genoll. La seva baixa serà inferior a 6 mesos.
0: Gràcies, Robert. I pel que fa al temps, hem deixat enrere una nit francament complicada per dormir, amb temperatures molt i molt altes. Abans dèiem que era una nit roent, no ben bé. És una nit tòrrida perquè no hi ha hagut mínimes de 30 graus. Però vaja, aquesta calor que avui, en principi, Tomàs Molina hauria d'afluixar.
3: Avui serà un dia encara calorós, però menys que ahir. En principi, avui no s'haurien de superar els 40 graus en lloc del país. Com a molt, s'arribaria als 38-39 a les comarques de Ponent, a les Terres de l'Ebre, amb un dia un altre cop molt entrenyinat, amb presència de pols en suspensió, amb alguns ruixats que estan descarregant, de caràcter molt febli, que estan descarregant en àrees del Pirineu, Prepirineu i les comarques de Ponent. Al llarg de la tarda, aquests ruixats persistiran a l'àrea del Pirineu i Prepirineu. Localment podria haver-hi alguna tronada molt localitzada. I la temperatura, amb tendència doncs, a mantenir-se amb la baixa els propers dies, amb una calor menys intensa de cara als propers 2 dies.
0: Gràcies, Tomàs. La mobilitat a aquesta hora com la tenim? Sílvia Andrés, què tal? Bon dia.
4: Bon dia. 9 matí de retards a les línies R13 i R14 entre Riumilans i Vilaverd. Es segueix treballant per solucionar l'incidència, que també veiem que el tren que tenia previst arribar a Barcelona-Sants des de Girona a 8:15 porta mitja hora de retard. A la capital catalana, metro i autobusos a l'hora.
0: I a les carreteres com les tenim? Clàudia Serra, bon dia.
5: Bon dia. Doncs tenim lentitud a l'AP7 entre Cerdanyola i Badia del Vallès en sentit nord per un accident ja retirat. Direcció Barcelona, hi ha retencions també a la 2, a Pallejà, la B23, del Papiol a Sant Feliu de Llobregat, la B20 a Santa Coloma, sentit Trinitat i un clàssic a les rondes, sobretot sentit Llobregat a aquesta hora.
0: Gràcies, Claudi. Fins ara.
5: Fins ara.
0: Avui a l'hora del matí de Catalunya Ràdio, d'aquí una horeta, una mica més. Ignacio Rigau, Jordi Mir, Marc Bataller i Assumpta Escarp. Moment de fer un cop d'ull a la premsa. Comencem, com sempre, per les portades i les opinions més destacades. Pol Foradada, de Marc Jurado, com esteu? Bon dia.
6: Bon dia.
0: Si ahir era Espanya, avui és el torn de l'Argentina de Leo Messi a totes les portades.
7: I concretament del capità de Messi, l'ex blaugrana és el protagonista de les fotografies a portada als diaris com l'Ara, La Vanguardia o El Periódico.
8: Messi porta l'Argentina a la final, diu l'Ara, l'Argentina de Messi, rival d'Espanya, titula La Vanguardia després d'una remuntada èpica contra Anglaterra, i afegeix El Periódico.
7: I a Madrid, una èpica argentina desafia Espanya, diu El País, mentre que El Mundo parla de la finalíssima.
8: Més temes d'avui, el Suprem esperarà el Constitucional per aplicar l'amnistia, tema d'obertura de La Vanguardia.
7: A poques hores del pronunciament, aquest matí a les 10 de la Justícia Europea sobre la llei d'amnistia, el diari argumenta que les ordres d'arrest sobre Puigdemont i altres líders es mantindran fins que resolgui el Tribunal Constitucional.
8: I a les pàgines del País, l'independentisme confia en l'aval europeu a l'amnistia.
7: Altres temes que trobem a les portades. La manca d'habitatge frena el creixement econòmic català. Ho llegim a l'Ara.
8: Editorial també sobre aquesta qüestió. Llegim que 2 de cada 3 pimes del país asseguren que han tingut problemes per cobrir vacants temps amb els candidats que volien.
7: I quin és el motiu? Doncs que s'han fet enrere quan han vist que tindrien problemes precisament per trobar un lloc assequible on viure.
8: Ho diu un estudi de la PIMEC que també recull la portada del periòdico.
7: Un diari que obre edició també explicant que la Unió Europea facilitarà les fusions bancàries transnacionals.
8: I una més per acabar, l'Ara explica que el nou i flexible Sant Jordi Club hi cabran fins a 9.000 persones.
0: Continuem el repàs a la premsa. Què hi ha llegit avui la periodista Neus Bonet?
6: Reflexiona Daniel Innerarity al País sobre la importància del que anomena el consentiment dels perdedors en una democràcia. Si unes eleccions són legítimes, s'ha d'acceptar el resultat perquè, si no, es deteriora la qualitat democràtica. La política actual, marcada per la polarització, fa percebre la derrota electoral com un fracàs definitiu i els partits tendeixen a qüestionar la legitimitat del govern. Espanya diu que això s'accentua en la dreta i conclou que una democràcia sana necessita bons guanyadors i també bons perdedors, capaços de respectar les regles democràtiques.
9: Una cigarreta o un bosc cremant, una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat, Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
10: L'estiu és temps de somiar. Que la festa major no s'acabi. Que l'orquestra en toqui una més. Que ballem tots junts a la plaça. Perquè els millors somnis són els que es comparteixen. Ja hi ha la venda a la Loteria de Nadal al teu lloc de vacances. I si toca aquí? Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
11: Diuen que res és per sempre, però sempre passa igual. Sempre t'agafa aquell pessigolleig. Sempre et deixa sense alè. I sempre s'escapa el gorri. Aquest estiu, vine al Tibidabo i viu emocions per a tota la vida. Tibidabo, si hi puges, és per sempre. BSM, Ajuntament de Barcelona.
12: Qui diu que l'estiu no passa res?
13: Un Mundial de Futbol amb 104 partits.
12: El mercat del Barça de Flick.
13: La sortida del Tour des de Barcelona.
12: Els reforços del nou Barça sense Alexia.
13: El nou projecte de Monchi a l'Espanyol.
12: La recomposició del Girona segona.
13: Ja sigui a la platja, ja sigui a la muntanya.
12: Ja sigui al cotxe o a l'oficina.
13: El sol o a l'ombra.
12: Escolta el Tot Costa.
14: Cada tarda a partir de les 7, el Tot Costa més esportiu.
15: El Matí de Catalunya Ràdio.
0: Dos quarts i mig avui, escolteu el Matí de Catalunya Ràdio. Repassem la premsa, en concret altres notícies que hem trobat a la premsa digital amb la Sílvia Comet i la Sílvia Andrés. El sonso de la Costa Brava s'acaba.
16: Els pescadors gironins que es dediquen a pescar sonso a Catalunya han deixat de feinejar 6 mesos abans del previst i alerten que amb prou feines queda espècie per capturar. El problema no és d'ara, sinó que ja fa uns anys que des del sector veuen com cada any hi ha menys sonso al mar. Ho llegim al diari de Girona, que explica que els pescadors de sonso han treballat poc més de 2 mesos i mig dels 9 que tenen permís per fer-ho. Des del sector reclamen que s'investigui el motiu de la desaparició progressiva de l'espècie. En aquest sentit, sospiten de les depuradores que eliminen els nutrients del mar.
0: Un GPS proposa les rutes més fresques per desplaçar-se per Barcelona.
17: L'aplicació té la gràcia que et dirigeix per les zones amb més ombra de la ciutat comtal. Ho llegim al portal BTV, que explica que l'app de l'àrea metropolitana proposa carrers amb poc desnivell, amb voreres amples i amb poc trànsit. De moment, aquesta eina només està disponible a la pàgina web i haurem d'esperar el 2028 per tenir la versió per als telèfons mòbils.
0: I uns misteriosos claus rovellats apareixen a la platja de la Mora de Tarragona.
16: Els banyistes de la platja van quedar sorpresos per l'aparició de centenars de claus i grapes oxidats que ràpidament van ser retirats de la sorra. No es té clar quin és el motiu de l'aparició d'aquests objectes. Una possibilitat seria que fossin restes de les fogueres de Sant Joan, ja que la fusta que es crema porta aquest material. L'explicació més plausible és que els claus arribessin al mar i els corrents marins els haguessin tornat a portar a la riba. Ho llegim al diari de Tarragona.
0: I es ven una illa belga.
17: L'illa es diu Ux, forma part del riu Mosa, al sud de Bèlgica. És una illa força verge, amb molta vegetació. El preu sorprèn perquè demanen 95.000 euros, xifra que està per sota del cost mitjà d'un pis de moltes ciutats europees. El problema és que en aquesta illa no s'hi pot fer cap mena de construcció perquè és un paratge natural protegit. És a dir, compres una illa on només pots passejar. Malgrat aquest impediment, l'illa està tenint molt èxit i hi ha moltes ofertes de compra. Ho llegim al HuffPost.
0: I aquesta hora us expliquem també els destacats en internacional i economia amb la Mireia Isard i l'Albert Duran.

0: convocat pels companys ocupa la portada de la Nació i titulen Són argentins. La selecció nacional ha tornat a captivar el cor de la nació. El Clarín trien una imatge del mateix moment i també parlen del cor. Diuen que els futbolistes van lluitar amb el cor pur. De fet, tota la pàgina principal del diari està dedicada a la semifinal èpica que es va viure ahir, amb diferents cròniques i articles d'opinió.
1: A la premsa econòmica, el diari Cinco Días diu que el Ministeri de Transport rebutja davant de Brussel·les adaptar l'ample de via ibèrica a l'europeu perquè costaria 30.000 milions d'euros. El Ministeri ho considera difícilment assumible perquè comportaria un gran impacte sobre la circulació de trens durant uns 30 anys. A l'Economista fan referència a una sentència del Suprem que estableix que tallar el subministrament dels serveis bàsics a uns ocupes no es pot considerar un delicte de coaccions. Només serà delicte quan les persones hi viuen de manera legal. D'aquesta manera es protegeix els llogaters que no puguin pagar. Finalment, a l'ON Economia assegura que l'aeroport del Prat augmentarà aquest estiu la seva capacitat programada fins als 44 milions i mig de seients, un 5,7% més que el mateix període de l'any passat, segons dades de la Cambra de Comerç de Barcelona. També hi haurà 11 destinacions més, de les quals 4 són intercontinentals: Seattle, San Salvador, Lima i Agadir.
2: Tres minuts i arribarem a 3:15. Continuem repassant la premsa. Ens falta l'esportiva, Robert Prat.
3: Doncs que els argentins se'n surten de totes. Remuntada, remuntada, i ara els espera la final. No será la copa de Jamal. La Vanguardia remarca que l'Argentina de Messi serà el rival d'Espanya, una Argentina eterna en una remuntada de llegenda en un partit amb molta càrrega simbòlica que Argentina va jugar amb molt cor. Sergio Heredia diu que al minut 1 Paredes va clavar el colze a Bellingham. Una declaració d'intencions del partit: matar o morir. Joaquín Luna afegeix que per quarta vegada en aquest Mundial l'Argentina va resoldre el final. Una dada dolenta per Espanya, bona pel futbol. Vamos!

L'Esportiu parla d'un Messi sobrehumà, immortal, una final de bojos contra Messi, remarca el diari Esport, un problema per a Espanya, escriu Albert Masnou. Santi Nolla, El Mundo Deportivo, parla de la final de Messi contra Lamine.

0: periódico diu que l'Argentina deshonora Anglaterra amb una remuntada tramada entre el cor, la ràbia i els cops de geni de Messi. El diari ara explica que Barcelona es converteix en Buenos Aires per unes hores. Catalunya celebra el triomf argentí amb cúmbia, bombos i banderes argentines. A El País destaquen les declaracions del seleccionador argentí, que diu que els seus jugadors són com indis, s'han creat en situacions extremes i no tenen por a res. El Marca parla de la final més bonica del món.
1: I dels esports a la premsa del cor, Sílvia Andrés.
2: Doncs la família reial noruega està contenta perquè la princesa Mette Marit ha rebut l'alta un mes després de sotmetre's a un trasplantament de pulmó. Avui faré diversos apunts. El primer, trobo que van ser molt ràpids a trobar un donant de pulmó compatible. Deu ser que Noruega és petita. Mentre això passava, el seu marit, el príncep hereu Hakon, va rebre la selecció noruega de futbol davant el Palau Reial. Hakon anava tocant el tambor mentre 90.000 persones feien el rem viking, ara tan de moda. Segon apunt, si ets príncep i toques el tambor amb alegria, que no se't vegin a la camisa les marques de suor a les aixelles. És de poc polit. Amb tanta distracció, la família reial va aprofitar per treure de la presó el fill gran de Mette Marit, l'ovella negra de la família, condemnat per violació i maltractaments. Últim comentari. D'això, a casa meva se'n diu intentar marcar un gol per l'escaire.
1: Mira, Isar, bon dia de nou.
3: Molt bon dia.
1: Vinga, qui fa anys avui?
3: Fa anys un bateria que segur que has sentit mil vegades. Rocks! Stewart Copeland, el percussionista de The Police, fa 74 anys. Un altre músic, Rubén Blades, figura clau de la salsa llatinoamericana, en fa 4 més. I l'acordionista sabadellenc Carles Bel, de 54. També està d'aniversari un mite del ciclisme. Miguel Indurain bufarà 62 espelmes. La tenista Margaret Court celebrarà el seu 84è aniversari. Al llarg de la seva carrera va acumular 24 títols individuals de Gran Slam, més que cap altra jugadora de la història.

0: Per últim, la barcelonina Maria Escoté fa 47 anys. És una de les dissenyadores de l'estat més influents i ha vestit artistes com Miley Cyrus, Beyoncé, Rosalia o Zendaya.
1: Això pel que fa als aniversaris i al santoral, Mireia.
0: Avui se celebra un d'aquells sants que et donaran feina. Avui sí. Avui és la Mare de Déu del Carme, patrona dels mariners. Cert. Per tant, felicitats a les Carmes, Carmines, Maries del Carme i totes les derivades possibles. I com que sé que ho estàs esperant, també és sant Eustaqui, Ainelda i Sisenant.
1: Sisenant, eh?
0: Sisenant.
1: Cada dia veig... No m'hi he sentit mai.
0: Jo també no els coneixia. Sí.
1: Gràcies, Mireia.
0: Adéu.
1: Vinga, cada estiu, cada matí a aquesta hora, una recomanació literària des d'una llibreria.
2: Soc la Carla Esquerrà, de la Lluerna Llibreria de Ripoll. Aquest estiu us recomanem no anar a Mallorca, però en canvi llegir el poemari Entrefort, de la Maria García Garau. Ella, filla de mallorquins que s'enyoren, ens regala un poemari que vagareja entre els paisatges de naturalesa salvatge i el col·lapse malaltís cap on hem empès l'illa i la resta de món que habitem. La Maria serà el Pirineu Terra de Versos d'enguany, així que a Mallorca no, però traieu el cap al Festival de Poesia de Ripoll i la Seu d'Urgell.
1: Passen dos minuts de 7:45, escolteu El Matí de Catalunya Ràdio i aquests són els sons del matí.
3: Els sons del matí.
4: El Tribunal de Luxemburg decidirà si es poden amnistiar les despeses del procés i del referèndum. I això també podria resoldre la inhabilitació de Junqueras, però supeditat als tempos dels tribunals espanyols.
5: I el que després faci la justícia espanyola és del tot imprevisible sempre.
6: Sí que som optimistes amb la sentència del TJUE en el sentit que posarà davant del mirall l'estat espanyol i els seus dèficits democràtics.
7: Però que lo que yo no conocía en absoluto era que Leire pudiera presuntamente estar organitzant una trama dentro del partit.
8: El foc s'ha originat a la zona del Puig d'Olena, a Sant Quirze Safaja, i ha calcinat 97 hectàrees.
9: Hi ha hagut gent que s'ha autoevacuat. No és la millor de les solucions.
10: Sem esclaus no estaven d'acord.
11: Bé, aquella necessitava doncs, explicar algun tipus d'argument, no? Perquè no s'explica aquesta sortida.
12: Col·laboració total per aturar aquesta paràlisi. Vol dir diàleg, vol dir mà estesa, vol dir oberts a la col·laboració.
1: Aquests són els sons del matí. Ara les paraules del dia amb el Marc Jurado. Posicionament.
13: Acció de posicionar-se. El DIEC no recull aquest substantiu, però sí l'és a dir, referit a adoptar una posició, prendre partit. Qui haurà de definir-se avui és la justícia europea sobre l'amnistia a les 10, programa especial amb Ricard Ostell al capdavant i els serveis informatius de Catalunya Ràdio.
1: Canícula.
13: Període d'unes 4 a 6 setmanes que comprèn una part del juliol i gran part de l'agost, durant el qual sol fer molta calor. Avui és 16 de juliol i, per tant, podríem convenir que la canícula comença ara. També podríem convenir, però, que una cosa teoria i l'altra la pràctica. Aquest pas haurem de dir que la canícula comença l'1 de juny.
1: Viu.
13: Que no és mort, també caire, que en Tell hauríem de matar el viu d'aquesta peça amb la llima. Ara bé, la cosa canvia quan hi posem davant alguna cosa. Ésser viu, una fe pot ser viva, intensa i penetrant, o la música també pot ser en viu. Precisament el Sant Jordi Club es transformarà en la primera gran sala de l'Estat pensada exclusivament per la música en viu de format mitjà i cabran fins a 9.000 persones.
1: Posem-hi tres xifres també amb l'Albert Duran. 20.
14: És el nombre de persones que han mort ofegades des del 15 de juny a Catalunya. 11 s'han ofegat a les platges, 6 en piscines i 3 en aigües interiors. En comparació amb el mateix període de l'any passat, s'han ofegat 5 persones més.
1: 9.000.
14: És la capacitat que tindrà el futur Sant Jordi Club, gairebé el triple de les 3.500 persones actuals. El projecte guanyador del concurs, que s'ha fet per renovar l'annex al Palau Sant Jordi, també inclou millorar la connexió amb el sector sud de l'anella olímpica i la restauració del paisatge dels voltants.
1: 152.
14: És el nombre de robatoris de cable que hi ha hagut a Rodalies des de començaments d'any, només 32 menys dels que hi va haver durant tot l'any passat. A Catalunya es produeix un 38% dels robatoris de cable que hi ha a tot l'estat.
1: Hem fet tres paraules, hem fet tres xifres, tres imatges del dia amb el Pol Foradada. A la primera, Leo Messi, un company de la selecció argentina, el porta sobre les espatlles. L'ex blaugrana alça els braços, canta, somriu, l'envolta la resta de jugadors de la selecció argentina que celebren la classificació per la final.
15: Una Argentina que aquest Mundial s'ha abonat a l'èpica va remuntar ahir un gol de Gordon amb dues dianes al minut 85 i 92 per classificar-se per la final de diumenge contra Espanya. Aquesta vegada Messi no va marcar, però sí que va donar El segon gol amb una centrada mil·limètrica amb la cama dreta, que poques vegades li havien vist.
1: A la segona imatge, desenes de persones davant de l'Ajuntament de Manlleu, cares tristes, cares serioses, un minut de silenci estan fent. Un minut de silenci per la mort de dos germans bessons de 11 anys que es van ofegar al riu Ter.
15: Al costat de l'alcalde Arnau Rovira i del conseller de Justícia Ramon Espadaleia, els dos pares de les criatures, fins a mig miler de veïns d'aquesta localitat usonenca van voler acompanyar-los ahir després de la tragèdia. L'alerta es va activar dilluns a la nit quan els petits no havien tornat a casa. Els cossos de seguretat els van trobar dimarts al migdia.
1: I encara una tercera imatge, en la qual veiem una estructura de ferro. Aparentment semblen unes obres, però, Júlia Albacar, què estem veient?
10: Doncs es tracta de les obres per construir el segon hangar més gran de Catalunya a l'aeroport de Lleida-Alguaire. L'impulsa una empresa privada i es dedicarà al manteniment d'aeronaus, un sector clau per a aquest aeroport. S'espera que pugui estar enllestit al novembre i tindrà un cost aproximat de 10 milions d'euros.
3: Real o fals? Amb Marc Amorós.
1: Atenció a aquesta notícia que circula. La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, diu que no permetrà mai que s'implanti la llei islàmica a Itàlia. Marc Amorós, bon dia.
16: Bon dia. Giorgia Meloni ha fet aquestes declaracions a Brussel·les després d'una reunió de la Comissió Europea. Li preguntaven sobre la polèmica entre Espanya i França després de les paraules de l'expresident Mariano Rajoy sobre la selecció francesa. Recordem que Rajoy va dir que la selecció de França jugava sense francesos. Doncs bé, preguntada al respecte, Meloni va expressar el seu rebuig a les paraules de Rajoy, però va voler deixar clar que amb ella el govern Itàlia no permetria mai la llei islàmica. La sentim.
17: We won't allow Sharia law to be implemented in Italy. I'm Giorgia Meloni. I'm Christian. I'm a daughter of Italy.
16: No permetrem que s'implementi la llei Sharia a Itàlia. Soc Giorgia Meloni, soc cristiana, soc filla d'Itàlia, diu Meloni en les seves declaracions. Per últim, Meloni va dir que a la selecció d'Itàlia això no li passaria mai perquè no és com la selecció francesa.
1: I això és real o és fals?
3: El Matí de Catalunya Ràdio. Si busques un híbrid endollable, a MG Quadis British t'oferim l'MG HSPF des de 299 euros al mes. Més tecnologia, més confort i 7 anys de garantia. Preu subjecte a finançament. Consulta condicions a quadisbritish.es. Cada dia més a prop teu a les nostres instal·lacions de Zona Franca, La Maquinista, Urgell, Sant Boi, Mataró i Granollers. quadisbritish.es.
18: El Matí de Catalunya Ràdio.
16: Vinga, va, real o fals, sortint de dubtes. La notícia que ara circula i que diu que la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, diu que no permetrà mai que s'implementi la llei islàmica a Itàlia, és una notícia falsa. Meloni no ha dit mai això. El vídeo és original d'una antiga compareixença seva, però la seva veu ha estat clonada amb intel·ligència artificial. De fet, en les imatges de la compareixença original, Meloni parla en tot moment en italià, no en anglès, com hem sentit en aquesta notícia falsa.
1: Gràcies, Marc.
16: Adéu, bon dia.
1: Ara mateix falten 7 minuts per arribar a les 8 del matí. Moment, com sempre, aquesta hora de repassar els titulars del dia en 2 minuts amb el Marc Jurado i la Sílvia Comet. El Tribunal de Justícia de la Unió Europea avui resol si la llei d'amnistia es pot aplicar a Carles Puigdemont, Oriol Junqueras i els altres líders del procés encausats per malversació.
13: En funció del que digui la sentència europea, el Tribunal Constitucional pot demanar al Suprem que amnistia l'expresident a l'exili i que li aixequi l'ordre de detenció.
1: Recordem que avui el Tribunal analitza aquestes dues causes, una al voltant del Tribunal de Comptes, l'altra al voltant del CDR, en funció de què digui una cosa o l'altra. Doncs això es podria estendre o no a Junqueras i Puigdemont, ho analitzarem a partir de les 10 en un programa especial aquí a Catalunya Ràdio. Més coses, la directora de la Guàrdia Civil, Mercedes González, avui declara com a imputada davant del jutge del cas Leire, un cas sobre les suposades clavegueres del PSOE.
19: El jutge sospita que Leire Díez va pressionar la directora perquè expedientés els agents del cos que investigaven casos de suposada corrupció en l'entorn del PSOE i el govern espanyol. Ahir va declarar la presidenta del PSOE, Cristina Narbona.
7: Pero que lo que yo no conocía en absoluto era que Leire pudiera presuntamente estar organitzant una trama dentro del partit.
1: I Begoña Gómez ja ha entregat al jutge els bitllets d'avió amb els quals va volar a Londres per la graduació de la seva filla.
13: Li dona els bitllets, però recorre la petició que l'obliga a acreditar que va fer servir el passaport només per entrar al Regne Unit. En el seu escrit, la defensa de Gómez adverteix que les autoritats britàniques no estampen segells físics als passaports.
1: A Catalunya, avui són 107 els municipis que estan en el risc màxim d'incendi.
19: També es manté prohibit l'accés a 6 espais naturals, però s'ha reobert el de Montserrat i també el de Sant Llorenç del Munt. Protecció Civil reclama extremar les precaucions, encara que el pic d'aquesta onada de calor ja hagi passat.
1: Recordem que les bones notícies de les últimes hores és que els incendis que hi teníem estan tots estabilitzats. Ara mateix no tenim cap incendi fora de control a Catalunya. A les 8 serem a l'incendi de Sant Quirze Safaja, al Moianès, on les flames han cremat un centenar d'hectàrees. I també d'aquesta nit, els Estats Units han continuat, 5è dia consecutiu, bombardejant objectius militars a l'Iran per debilitar, diuen, la capacitat de Teheran d'atacar vaixells comercials a l'estret d'Hormuz.
13: El Comandament Central Militar Nord-Americà ha informat d'almenys dues onades d'atacs, mentre Trump no afluixa les amenaces a Teheran.
1: I arrenca el Talar Music Experience, una de les cites musicals més destacades de l'estiu al Pirineu.
19: La Fúmiga de Ginestà inauguraran el festival aquesta nit acompanyats de Mont DJ i donaran el tret de sortida a 3 dies de concerts a l'Okiosk, a la vora del Pantà de Sant Antoni.

0: 4 minuts i arribarem a les 8.
1: Avui encara un dia de calor, però menys calor que ahir. Avui no esperem temperatures que arribin ja als 40 graus. Quedaran 38-39 a les comarques de Ponent, a les Terres de l'Ebre, a l'interior de les comarques gironines, en un dia en conjunt variable, amb alguns ruixats que cauen aquestes hores en àrees del Pirineu, Prepirineu, també en algun punt de les comarques de Ponent. A la tarda els ruixats persistiran al Pirineu i Prepirineu. Localment podrien tenir caràcter de tempesta. I la temperatura els propers dies continuarà amb una certa tendència de baixa de cara a divendres i dissabte, amb un temps estable en conjunt, amb força sol al llarg dels propers dies.
0: I el trànsit, com el tenim a aquesta hora? Clàudia Serra, bon dia de nou.
2: Bon dia. Doncs direcció Barcelona. Tenim les retencions als punts habituals, a les vies d'accés a la ciutat. Destaquen les dues rondes, sobretot en sentit Llobregat. A aquesta hora, retencions també a la C58 de Terrassa Sabadell en sentit sud, C17 de Parets de Granollers sentit nord, C59 de Caldes de Montbui a Palau-solità i Plegamans en direcció sud, i a la C60 a la Roca del Vallès en sentit Granollers.
0: Gràcies, Clàudia. Fins ara.
2: Fins ara.
3: Al Catalunya Migdia t'expliquem tot el que està passant.
4: Catalunya Migdia, amb Òscar Fernández.
5: Aquest atac, la Unió Europea ha promès més sancions contra...
6: I avui ha estat un altre matí de caos circulatori per tres accidents.
7: No podem acceptar que hi hagin...
6: I en temps de cultura comença un dels festivals més destacats dels estius.
8: I una cosa més abans de la publicitat, perquè els detectius investiguen cada vegada més...
4: Catalunya Migdia.
9: Cada dia a les dues.
6: I a partir de les tres...
9: L'espai de reflexió a la tertúlia.
4: Catalunya Migdia, l'informatiu central del dia amb Òscar Fernández.
3: Al Catalunya Migdia t'expliquem les coses.
9: Al matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
0: Dos minuts i arribarem a les 8. Cada dia a aquesta hora sentirem un oient del programa que vol dedicar una cançó a una persona especial. Això ho podeu fer enviant una nota de veu al 636-360609. 636-360609. És el que ha fet Albert.
10: Bon dia. Voldria dedicar la cançó ara de l'exambusto de la Sònia. Una cançó molt especial per nosaltres, per una dona molt especial. Ara sí que

0: Molt bon dia, són les 8. A aquesta hora, primer titular, com sempre, és pel trànsit aquí viari. Clàudia Serra, molt bon dia.
1: Molt bon dia. Direcció Barcelona. Retencions a aquesta hora als punts habituals a les vies d'accés a la ciutat. Destaquen les dues rondes, sobretot sentit Llobregat. També hi ha lentitud amb aturades a la C58 de Terrassa-Sabadell en sentit sud, C17 de Parets a Granollers sentit nord, C59 de Caldes de Montbui a Palau-Solità i Plegamans en direcció sud i a la C60 a la Roca del Vallès en sentit Granollers. A Rodalies, 9 matí, amb retards que poden superar els 20 minuts de mitjana a les línies R13 i R14.
0: El Tribunal de Justícia de la Unió Europea resol avui si la llei d'amnistia es pot aplicar a Carles Puigdemont, Oriol Junqueras i els altres líders del procés encausats per malversació. En funció del que digui aquesta sentència, el Tribunal Constitucional pot demanar al Suprem que amnistiï l'expresident a l'exili i que li aixequi l'ordre de detenció. La sentència també resoldrà si els CDR són amnistiables. El risc d'incendi continua avui sent màxim en 107 municipis, la majoria de comarques de Ponent i de la Catalunya Central, i hem de sumar més de 200 pobles en risc alt. Amb aquest escenari, els focs d'ahir a Sant Quirze Safaja, al Moianès i a Querol, a l'Alt Camp, estan estabilitzats i en previsió de control per part dels bombers. Almenys 13 persones van quedar ferides ahir a Olot, a la Garrotxa, quan un arbre va caure sobre el porxo d'una masia mentre un grup de nens i monitors hi estaven dinant en una excursió. Una de les monitores va quedar ferida greu i la van traslladar a l'Hospital Josep Trueta de Girona. A motiu minut de silenci a Manlleu, en homenatge als dos nens bessons que van morir ofegats al riu Ter. L'alcalde va comptar amb la participació de familiars de les víctimes que van confirmar que els menors no sabien nedar. La directora de la Guàrdia Civil, Mercedes González, declara avui com a imputada davant del jutge del cas Leire sobre les clavegueres del PSOE. El jutge sospita que Leire Díez va pressionar la directora perquè expedientés els agents del cos que investigaven casos de suposada corrupció en l'entorn del PSOE i el govern espanyol. L'Iran ha atacat bases nord-americanes a Kuwait i Bahrain en resposta al cinquè dia consecutiu dels Estats Units contra objectius militars de l'Iran per debilitar la seva capacitat d'atacar vaixells comercials a l'estret d'Hormuz. El Comandament Central Militar nord-americà ha informat d'almenys dues onades d'atacs mentre Trump no afluixa les amenaces a Teheran. I França ha aprovat definitivament la llei que regula el suïcidi assistit i l'eutanàsia. Aquest text, que ha tirat endavant a l'Assemblea Nacional, permetrà morir dignament a les persones majors d'edat que pateixin una malaltia greu i incurable en fase avançada o terminal i amb un patiment insuportable. La Sala Atrium estrena dins la programació del Grec una última entrevista imaginada entre les escriptores Montserrat Roig i Maria Aurèlia Campmany. El text de Marc Monegal, que dirigeix Raimon Molins, aborda qüestions com el feminisme, la política o la llengua.
2: Esports. Leo Messi lidera la remuntada de l'Argentina davant Anglaterra 2-1 amb dues assistències de gol als minuts 85 i 92. Els argentins jugaran diumenge a les 9 del vespre a la final del Mundial contra Espanya. Adeyemi és a Barcelona per passar la revisió mèdica abans de fitxar pel Barça. De Jong no té afectats els lligaments del genoll i la seva baixa serà inferior a 6 mesos. Al Girona aquest migdia, presentació del nou fitxatge, Oleksandr Fischur, al Tour, 12a etapa de 179 quilòmetres entre Nevers i Chalon-sur-Saône, amb Pogacar com a líder sòlid.
0: I el temps avui insegur amb nuvolades i ruixats, localment amb tempestes al nord de les comarques de Lleida i el Pirineu Occidental. A la resta es mantindrà la variabilitat amb algunes gotellades puntuals acompanyades de fang. La calor i la xafogor continuen sent intenses, tot i que menys que ahir.
3: 3CAT Info.
0: Passen 4 minuts i mig de les 8 del matí. Molt bon dia, benvinguts a aquesta hora us informa Àngels López Domènech. Comencem, és dijous 16 de juliol, avui prova de foc per a l'amnistia. El Tribunal de Justícia de la Unió Europea decideix sobre aquesta llei amb una sentència que pot marcar el futur de l'expresident Puigdemont. També de Junqueras i els altres líders del procés en les causes per malversació. El Tribunal, amb seu a Luxemburg, també dirà si l'amnistia és vàlida per a CDRs acusats de terrorisme. La resolució pot aplanar el retorn de Carles Puigdemont en funció del que digui aquesta sentència europea. El Constitucional pot demanar al Suprem que amnistia amnistir l'expresident a l'exili i que li aixequi l'ordre de detenció. Anem cap a Luxemburg. Bruno Forteamiras.
4: Com més clara sigui la sentència europea d'avui, menys marge tindrà el Tribunal Suprem espanyol per tornar a portar el cas de nou a la justícia europea i dilatar així el retorn de Puigdemont i dels exconsellers Comín i Puig, també a l'exili. El Tribunal de Luxemburg decidirà si es poden amnistiar les despeses del procés i del referèndum de l'1 d'octubre. I això també podria resoldre les inhabilitacions de Junqueras, Turull, Bassa i Romeva, però supeditat als tempos dels tribunals espanyols. En canvi, per als 12 activistes dels comitès de defensa de la República acusats de terrorisme, la sentència d'avui sí que pot tenir un efecte més directe si els magistrats europeus diuen que la llei d'amnistia és compatible amb la normativa comunitària de lluita antiterrorista. De moment, l'única opinió que tenim de la justícia europea és la de l'advocat general, una figura que acostuma a orientar la decisió final dels jutges i que en aquest cas va avalar la llei d'amnistia.
0: Junts i Esquerra confien que la justícia europea avalarà aquesta llei d'amnistia i aplanarà així el camí per a la tornada de Carles Puigdemont i l'aixecament de la inhabilitació d'Oriol Junqueras. De tota manera, mantenen la prudència i no s'acaben de refiar del Suprem. Carles Puigdemont fa setmanes que es manté volgudament allunyat dels focus públics, més que mai els seus, amb els alcaldes al capdavant, esperen la tornada del seu líder per remuntar les enquestes, però són prudents i aguanten l'alè. Josep Rius és portaveu de la Direcció Nacional.
5: I el que després faci la justícia espanyola és del tot imprevisible sempre, però en qualsevol cas doncs hi ha el Tribunal Constitucional i el Suprem que alguna cosa hi tindrà a dir, segur.
0: Esquerra també són optimistes de cara a la sentència d'avui, però tampoc les tenen totes amb els tribunals espanyols. Elisenda Alemany n'és la secretària general.
6: L'Estat, diria en general, no ens posa mai les coses fàcils. Sí que som optimistes amb la sentència del TJUE en el sentit que posarà davant del mirall l'Estat espanyol i els seus dèficits democràtics.
0: El president de la Generalitat, Salvador Illa, espera que el Tribunal de Luxemburg es decanti a favor de l'amnistia i reclama als tribunals espanyols que siguin ràpids i que actuïn en conseqüència. Ho deia dilluns a Madrid.
7: Pido que la sentència sea clara. Yo no albergo ninguna duda sobre la ley de amnistía y, sobre todo, pido que, si es clara, se aplique con diligencia y sin más dilación.
0: A partir de les 10 del matí, el Tribunal farà pública la seva decisió.
3: 3CAT Info. Ràdio d'informació, 24 hores.
0: Passen 8 minuts de les 8, canviem de qüestió. El risc d'incendi forestal es manté a nivell màxim en 107 municipis, tot i que Catalunya ja ha superat el pic de la tercera onada de calor. Les comarques de Ponent i de la Catalunya Central són les que tenen més risc i on s'ha activat el nivell 4 del Pla Alfa. A més, hi ha 220 pobles al nivell 3 d'aquest Pla Alfa, que preveu un risc alt d'incendi, i també es manté prohibit l'accés a 6 espais naturals, però s'ha reobert el de Montserrat i el de Sant Llorenç del Munt. Sergio Delgado és sotsdirector de Protecció Civil.
8: Hem de recordar que hi ha una sèrie d'espais de massissos que està restringit als accessos, que hi ha una sèrie de mesures prohibides de desenvolupar en el medi natural i que tothom, abans de fer una activitat en el medi natural, consulti aquestes mesures.
0: Els bombers han treballat tota la nit els incendis de Sant Quirze Safaja, el Moianès, Carol, l'Alt Camp i Rubió a l'Anoia després d'aconseguir estabilitzar ahir els dos primers i controlar el tercer. A Sant Quirze Safaja, una trentena de dotacions terrestres han estat remullant la zona per assegurar-ne el perímetre, aprofitant la millora de les condicions meteorològiques. Aquest matí s'hi sumaran els mitjans aeris. El foc ha cremat un centenar d'hectàrees i de moment es manté el confinament de diverses cases aïllades i també d'un hostal rural. A l'Alt Camp, durant tota la nit, 12 dotacions terrestres també han continuat treballant en les dues represes de Carol i Pontons del foc d'aigua Múrcia, que es va declarar diumenge. Amb aquests dos nous focs, la superfície afectada és de 162 hectàrees. Anem cap a Tarragona, Jordi Barranca.
9: S'han originat els termes municipals de Carol a l'Alt Camp i de Pontons en el Penedès. Després de treballar-hi tota la tarda, a última hora del vespre, els bombers l'han pogut estabilitzar. Les represes s'han originat poc després que els alcaldes de la zona reclamessin tant al president Illa com a la consellera Parlon més recursos per extingir incendis i per la gestió forestal. A tot això també continua la cerca de la persona que hauria provocat els focs en aquesta zona l'última setmana.
0: 13 ferits traslladats a l'hospital perquè un arbre va caure sobre el porxo d'una masia mentre un grup de nens i monitors hi estaven dinant en una excursió. Els fets van passar ahir a la tarda a Batet de la Serra, Olot, a la Garrotxa. Una de les monitores va quedar ferida greu i la van traslladar fins a l'Hospital Josep Trueta de Girona amb una fractura i un traumatisme. Anem cap a Girona, doncs, Laia Claret. eren 22, 16 dels quals eren menors d'edat i tenien entre 9 i 11 anys. Els altres 6 eren adults. En un primer moment es va parlar d'un accident en una casa de colònies, però no era així. Eren un grup que estava dinant sota el porxo d'una masia per protegir-se del sol i un arbre molt gros va caure sobre. El sistema d'emergències mèdiques va atendre les 22 persones, totes, però a més 13 les van traslladar a l'hospital. Hi ha una monitora ferida greu amb una fractura i un traumatisme que van traslladar a l'hospital Trueta i un menor, ferit menys greu, amb una fractura a l'hospital d'Olot. I 11 ferits lleus, 8 adults i 3 menors, que també van anar a l'hospital d'Olot. Els menors que no van hospitalitzar els van portar al centre cívic Cal Fuster d'Olot perquè les famílies els anessin a buscar.
10: I ara anem a Manlleu, a Osona. Ahir més de mig miler de persones van fer un minut de silenci per recordar els dos germans d'11 anys que dilluns es van ofegar al riu Ter, a la zona de la Devesa. Hi van participar amics i mestres dels dos menors, també veïns del municipi, que van donar el condol a les famílies. Les dues criatures no sabien nedar i, de fet, els Mossos ho investiguen com un fet accidental, Nàtia Dell.
11: Minut de silenci colpidor amb la família de les víctimes i una alta presència de la comunitat ghanesa per donar-los suport. Autoritats també com el conseller de Justícia, alcaldes de la comarca i també veïns de Manlleu.
12: Uns nens tan macos i jovenets i bessons i que passés una cosa d'aquestes és inesperada.
13: Cada vegada hi ha més canalleta, les piscines no són suficients, agafen calor i tenen el riu a mà. I no són conscients del perill que és el riu.
11: Un familiar dels menors, en Berlús, ha avançat aquesta emissora que els infants no sabien nedar.
14: Els nens no sabien nedar i estan jugant i va passar això i es pensaven que els havien sequestrat o alguna cosa. Els pares no sabien que estan al riu perquè els nens sempre juguen aquí a prop.
10: I una dona i els seus dos fills menors d'edat van morir ahir ofegats a Roncal, a Navarra, mentre es banyaven en una presa. La Guàrdia Civil ha obert una investigació per aclarir les circumstàncies de les morts. Segons els serveis d'emergències, els fets van passar ahir a 4:45 PM i fins a la presa de Roncal s'hi van desplaçar els bombers, dues ambulàncies, un helicòpter medicalitzat, també la policia foral i la Guàrdia Civil. L'Ajuntament de Roncal ha declarat 3 dies de dol oficial.
3: 3CAT Info.
10: La directora de la Guàrdia Civil, Mercedes González, i el seu número 2 declaren avui com a imputats davant del jutge del cas Leire, que investiga les clavegueres del PSOE. Segons el sumari del cas, l'exmilitant del partit Leire Díez va parlar diverses vegades amb González i hi ha almenys 3 trobades acreditades. El jutge Santiago Pedraz ha imputat la cúpula de la Guàrdia Civil pels delictes de prevaricació i d'obstrucció a la justícia. El jutge els interrogarà sobre les suposades maniobres de Leire Díez perquè la Guàrdia Civil expedientés els agents del cos que investigaven casos de possible corrupció en l'entorn del PSOE i el govern espanyol perquè deixessin de fer-ho. Ahir va declarar davant del jutge la presidenta del PSOE, Cristina Narbona, va admetre que coneixia Leire Díez des del 2017, però va negar tenir cap constància de la trama oculta.
15: Pero que lo que yo no conocía en absoluto era que Leire pudiera presuntamente estar organizando una trama dentro del partido.
10: I sobre el cas Begoña Gómez, la parella de Pedro Sánchez ha entregat al jutge els bitllets d'avió per justificar que va volar a Londres la setmana passada per a la graduació de la seva filla. En canvi, ha presentat un recurs a la petició del magistrat que l'obliga a acreditar que va fer servir el passaport només per entrar al Regne Unit. En el seu escrit, la defensa de Gómez recorda que les autoritats britàniques ja no estampen segells físics als passaports. L'advocat acusa el jutge Juan Carlos Peinado de reclamar una prova diabòlica, diu textualment, i l'insta a adreçar-se personalment a les autoritats del Regne Unit per certificar el registre d'entrada i sortida de la dona del president espanyol. I l'Iran ha atacat bases nord-americanes a Kuwait i Bahrain en resposta al 5è dia consecutiu de bombardejos dels Estats Units contra objectius militars de l'Iran per debilitar la seva capacitat d'atacar més vaixells comercials a l'estret d'Hormuz. El comandament central militar nord-americà ha informat de 2 onades d'atacs a les últimes hores. El president Donald Trump, mentrestant, no afluixa les amenaces al règim dels ayatolàs. Washington, Oriol Serra.
16: Els Estats Units han continuat bombardejant objectius iranians per 5è dia consecutiu i Donald Trump manté el seu to amenaçador i despectiu cap a l'Iran. Ho ha tornat a fer a peu de l'helicòpter oficial abans de dirigir-se a una cimera anual sobre negocis militars i tecnologia a Pennsilvània.
17: No m'agrada posar terminis, però ho saben de sobre, ja saben de què va, val més que es portin bé.
16: Els Estats Units han reprès el bloqueig de l'estret d'Hormuz i fins i tot han interceptat un patrulier iranià que es dirigia a l'illa de Kark, un enclavament estratègic per a la indústria del petroli iraniana. Ara per ara no hi ha senyals d'una represa de les negociacions, si bé la retòrica apunta que hi ha més interès en reprendre-les que no pas en una escalada bèl·lica.
10: I Europa reforça la capacitat armamentística d'Ucraïna amb un acord per augmentar conjuntament la producció de drons. Aquests aparells, dels més senzills als més sofisticats, s'han convertit en els grans protagonistes de la guerra d'Ucraïna amb Rússia. L'exèrcit ucraïnès ha fet dels drons la seva arma preferida per atacar en territori rus. Ahir l'objectiu va ser la principal central elèctrica a Sevastopol, que produeix gairebé la meitat de l'electricitat de la península de Crimea. I en altres ocasions, els seus drons han destruït també instal·lacions militars o energètiques situades a centenars de quilòmetres Rússia endins. La Unió Europea, aliada de Kiev en aquest conflicte, obre ara aquesta nova porta a la col·laboració militar. L'anunci el feia ahir la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen.
18: Aquest acord unirà l'enginy ucraïnès i la capacitat industrial d'Europa. I amb aquest acord el nostre missatge és clar. Ara és el moment d'invertir a Ucraïna, perquè això significa invertir a Europa i invertir en la nostra seguretat comuna.
10: El president ucraïnès Volodymyr Zelensky assegura, a més, que abans que s'acabi el 2026, Ucraïna tindrà la capacitat de produir míssils Patriot de tecnologia americana, però fabricats al seu país. Passa un minut d'un quart de nou, connexió amb el nostre equip viari. Clàudia Serra, molt bon dia.
1: Bon dia. L'antituta a aquesta hora, la C32, a Vilanova i la Geltrú, en sentit Barcelona, on hi ha un carril tallat per un vehicle que s'ha incendiat. Hi ha retencions des de Cubelles. Direcció Barcelona, molta densitat als punts habituals, a les vies d'accés a la ciutat, a dos de Pallejà, Sant Vicenç dels Horts, B23, de Molins, a Sant Feliu de Llobregat, també la B20, a Santa Coloma, i la C58, a Montcada, tot en sentit Trinitat, i a la Ronda, sobretot, sentit Llobregat. També a la P7, en trams habituals de Cerdanyola a Barberà en sentit nord i de Santa Perpètua a Barberà en sentit sud. Hem de parlar de transport públic. A Rodalies, 9 matí, amb retards que poden superar els 20 minuts de mitjana a les línies R13 i R14. Renfe informa que és a causa d'un robatori de coure entre Vilaverd i l'Espluga de Francolí.
3: El temps.
10: Jofre Genué.
19: Avui dijous acabarem de passar aquest pic de calor que encara aquesta matinada ens ha generat potser una de les matinades més càlides d'aquest estiu, del que portem d'estiu, amb un ambient entre tropical a tòrrid arreu, pràcticament. Només alguns sectors del Pirineu s'ha deslliurat d'aquests valors que no han baixat dels 20 graus o més. Destacarem aquests valors de mínima de 27 a Roses, a Pineda de Mar, a Barcelona, a Sitges, a Juneda, a les Garrigues, a Tàrrega, per exemple, i valors de 25 a 26 també en moltes poblacions, com Girona o també Lleida, per exemple, o Terrassa. Només en el Pirineu trobem doncs, aquests valors que no han baixat dels 14 graus a Das, que seria un dels més baixos, i també alta muntanya al Port de la Bonaigua, on el termòmetre no ha baixat dels 15 euros. Cal dir, però, que a la Vall d'Aran, per exemple, es nota ja una tendència que la temperatura vagi baixant una mica. Ahir a Viella no es baixava dels 20 graus de matinada, amb una matinada tropical, i avui el termòmetre ja ha baixat cap als 17. Tot plegat amb un temps més insegur. De fet, hi ha hagut algunes nuvolades, amb algunes gotellades disperses, poc importants, només, sobretot, a l'Alt Pirineu, i concretament a la Vall d'Aran, és on hi ha hagut alguns ruixats amb més cara i ulls, però tot i així estem parlant d'un, dos, tres litres per metre quadrat. És el cas de Bossòst o Bonaigua, també a la Torre de Cabdella, al Pallars Jussà, prop d'aquests dos litres per metre quadrat. En les immediates hores, el risc de nuvolades amb ruixats, localment en tempestes, es mantindrà al nord de les comarques de Lleida, Alt Pirineu. De fet, hi ha alguns avisos de possibilitat que alguna de les tempestes sigui una mica intensa. I a la resta, doncs, aquesta variabilitat amb polsa gradient en suspensió, amb algunes nuvolades poc actives, potser alguna gotellada acompanyada de fang, i pendents una mica del termòmetre, perquè avui la calor serà molt intensa, molta xafogor, però es desinflarà 2-3 graus i, per tant, ja serà difícil arribar als 40, valors entre els 34, 38 en moltes poblacions, que és una calor molt intensa. Sembla que a la tarda el risc de nuvolades embruixats s'estendrà més al Pirineu i Prepirineu central, oriental, nord de Barcelona, potser interior de Girona, dispersos aquests fenòmens, i potser a última hora una mica de tramuntana que ens ha de dur doncs, que aquesta calor no sigui tan intensa amb un petit descens del termòmetre aquests propers dies.
3: Tresca Info.
20: A Gandia, València, hi ha algú que està d'enhorabona forever. és que aquest divendres 10 de juliol, Eurojackpot de l'11 li ha lliurat un premi de més de 535.773 euros. O sigui, que el podeu felicitar forever el que dura el premi. I si vols que tu també et vagi molt bé forever, juga a l'Eurojackpot de l'11. Cada dimarts i divendres, per tan sols 2 euros, pots de 120 milions. Eurojackpot de l'11. Milionari forever.
21: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
22: Vine al Graviteo Urban Esports Festival del 17 al 19 de juliol al Circuit de Catalunya. Esport, espectacle i cultura urbana, amb l'experiència Cupra en exclusiva. Condueix un Cupra, sent l'adrenalina als seus simuladors i gaudeix de música en directe. Aconsegueix ja la teva entrada gratuïta a www.graviteofestival.com. Organitzen Esport i El Periòdico amb el patrocini de Cupra.
10: 10 minuts i arribarem a 9:15. Continuem amb més notícies. El Marroc va alliberar ahir el periodista Ali Lemrabet després de la seva detenció diumenge a Tànger, procedent de Barcelona. Lemrabet, un dels reporters més crítics amb la monarquia alauita, està acusat, segons Reporters Sense Fronteres, de difondre informacions difamatòries contra les institucions marroquines. La policia va traslladar Lemrabet de Tànger a Casablanca per interrogar-lo i l'han tingut 3 dies incomunicat i sense accés a un advocat. La seva companya Laura Feliu ha explicat a aquesta emissora que la justícia marroquina no ha volgut aclarir al periodista els motius exactes de la seva detenció.
23: Molt ambigu tot. Pot ser que es deixi una porta oberta per algun del futur, o pot ser que efectivament s'hagi de presentar en algun moment per algun tipus de judici.
10: Feliu afirma, però, que la detenció té clares motivacions polítiques i que l'han retingut il·legalment.
23: El que considera que ha estat un segrest, no? Un segrest no justificat, que això que li ha posat en una situació tan delicada durant aquests 3 dies.
10: Lemrabet és una de les veus més crítiques contra el règim alauita, condemnat el 2003 i indultat arran d'una vaga de fam, i la pressió internacional es va establir a Catalunya el 2005, tot i que viatja sovint al Marroc per veure la seva família. L'organització Reporters Sense Fronteres ha celebrat el seu alliberament i reclama al Marroc que tanqui la causa oberta contra ell. Situem-nos ara a França, que ha aprovat definitivament la llei que regula l'eutanàsia i l'ajuda a morir. El text ha tirat endavant a l'Assemblea Nacional després d'un periple parlamentari marcat pels desacords amb el Senat, que des del 2025 havia tombat la llei fins a 2 vegades. La nova normativa permet l'eutanàsia i el suïcidi assistit a persones majors d'edat que pateixin una malaltia greu i incurable en fase avançada o terminal i amb un patiment que considerin insuportable. Des de l'Associació pel Dret a Morir Dignament celebren que el text hagi tirat endavant.
24: Avui és un dia històric perquè per primera vegada a França tindrem una legalització de la mort assistida, basada tant en el suïcidi assistit, en què la persona ingereix la substància per si mateixa, com en l'eutanàsia, per als casos en què la persona no pot fer aquest acte pel seu compte.
10: Tot i quedar aprovada abans que la llei pugui entrar en vigor, serà examinada pel Consell Constitucional a petició del primer ministre. Tornem a casa nostra, on la falta d'habitatge assequible s'està convertint també en un llast per a les empreses a l'hora de contractar personal, i és que 6 de cada 10 empreses han vist com els candidats a un lloc de treball hi renuncien perquè no poden pagar un lloc on viure. Aquesta problemàtica la recull un informe de la patronal PIMEC, de la petita i mitjana empresa, alerta que les empreses no poden implantar els seus plans de creixement per les dificultats d'ampliar la plantilla. Antoni Canyet és el president.
25: Que no es puguin cobrir llocs perquè no n'hi ha habitatge, o perquè l'habitatge que n'hi ha té uns costos que fa impossible que n'hi hagi o es pugui produir la contractació, el problema va més enllà de l'àmbit social.
10: Segons l'enquesta, la situació és especialment complicada a l'hora de cobrir vacants de tècnics qualificats amb sous inferiors a 35.000 euros. I ara, cultura.
26: Era com que un nom dos sabates que fallava. I què passa quan et treus les sabates?
10: Una última entrevista imaginada entre Montserrat Roig i Maria Aurèlia Campmany. Aquesta és la proposta que s'ha estrenat a la Sala Atrium de Barcelona dins la programació del Grec. Marta Vives.
27: Quan teòricament va tenir lloc aquesta entrevista, ni Campmany ni Roig eren vives. De fet, el 1992, el dia de la inauguració dels Jocs Olímpics, feia poc més d'un any que havien mort les dues, amb un mes de diferència. Roig en tenia 45 i Campmany 28 més. Anna Güell ens explica el joc.
28: Suposada entrevista, no? Quan elles ja no hi són, a la realitat, no? És que és una mica abans
0: de l'inici de les Olimpiades, perquè d'alguna manera elles han treballat per aquesta Barcelona preolímpica i llavors es fan aquest joc, tornar-se a veure i tornar a parlar sobre tot, no?
27: Alumna i mestra van esdevenir amigues, còmplices i referents l'una per l'altra. Berta Girau t'ho ha explicat a Catalunya Ràdio.
2: És a través d'aquesta amistat, veus com es barallaven, s'estimaven, s'admiraven, esborxaven, i com, tot i pensar ideològicament diferent en alguns punts de vista, connectaven profundament i això feia que s'estimessin.
27: I en aquesta entrevista hipotètica descabdellen com una troca de llana vermella temes com el feminisme, la llengua, la política, les classes socials, la literatura o el periodisme. És en la pell de dues actrius que s'han mimetitzat en aquestes dones poderoses, no des de la imitació, sinó a través de la creació, l'emoció i el poder de les paraules dites des d'un gran convenciment. Ha estat una bona idea tornar, diuen Morris, els personatges, i a nosaltres en rebé l'enyor, però també el convenciment que ha estat ben bé així.
3: Esports.
10: Montse Raya, bon dia.
4: Hola, bon dia. Leo Messi lidera la remuntada de l'Argentina, que guanya 2-1 a Anglaterra i jugarà la final del Mundial de Futbol. Com va passar als vuitens i als quarts de final, l'Argentina ho ha tornat a fer. L'equip d'Scaloni va ser capaç de remuntar el gol inicial del blaugrana Anthony Gordon pels anglesos amb dues assistències de Messi a Enzo Fernández i Lautaro Martínez al límit del temps, als minuts 85 i 92. Sentim Messi.
5: Es que es muy difícil todo el proceso que viene haciendo, jugando la quinta, creo que son finales seguidas, jugando una final del mundo otra vez, dos seguidas. Es una locura, ¿no? Y si faltaba algo era ganar la Inglaterra en una semifinal y volver a meter en una final.
4: Messi també ha valorat el fet que jugaran la final diumenge a les 9 del vespre a Nova Jersey contra Espanya.
5: Ah, conozco a los jugadores también, me he enfrentado, los sigo, varios están en el Barça, equipo al cual quiero y sigo, así que nada, un partido especial, una final del mundo y obviamente imagino que va a ser muy igualado todo.
4: I el seleccionador argentí Lionel Scaloni elogia Messi i el que representa.
6: Y ojalá los españoles estén contentos que Argentina está en la final, que tantas alegrías le ha dado Leo Messi a ese país jugando tanto tiempo. Espero que sepan entender la gran diferencia de este jugador, que para mí, què més tiene que hacer para ser el mejor futbolista de la historia, ya no hay ningún tipo de dudas.
4: El partit Argentina-Anglaterra va ser molt dur, amb continues picabaralles des del primer minut i ple d'interrupcions i poc futbol. La selecció espanyola ja és a Nova Jersey, on avui faran un primer entrenament per preparar aquesta final del Mundial contra Argentina. I a Catalunya, el Barça ja té a punt el fitxatge de Karim Adeyemi. Ja és a Barcelona, pendent de passar avui la revisió mèdica i firmar contracte per 5 temporades. Adeyemi té 24 anys, va néixer a Múnich, de pare nigerià i mare romanesa. Ha jugat a la Lliga Austríaca i ve del Borussia Dortmund, de la Lliga Alemanya de Futbol, amb qui ha jugat a la Champions League. Mentrestant, Frenkie de Jong va passar més proves mèdiques i ha de decidir si passa pel quiròfan o segueix un tractament més conservador. A pronòstic de baixes inferior a 6 mesos, ja que s'ha descartat un trencament dels lligaments encreuats. A la Lliga Femenina de Futbol, Caroline Graham Hansen renova pel Barça fins al 2028. La davantera noruega de 31 anys va arribar el 2019 al Club Blaugrana. I Txell Font fitxa pel Badalona Women. La portera de 21 anys arriba procedent del Barça B.
7: És un projecte que des del principi ha confiat en mi. Crec que estem creixentment igual que jo i estem en el mateix punt. I crec que ens pot aportar coses positives als dos. Sobretot vinc amb moltes ganes de tenir molts minuts i de poder aportar el meu granet de sorra a l'equip.
4: També del Badalona sentim Vicky Lozada, el Tot Costa de Catalunya Ràdio.
8: Supercontenta. Feia temps que volia tornar a casa i la veritat que molt contenta d'arribar amb aquest nou projecte, amb el Badalona, i amb moltíssimes ganes de començar.
4: I a segona, el Girona ha renovat el porter del filial, Sergi Puig, de 28 anys, fins al 2027, i li ha fet fitxa de primer equip.
3: 3CAT Info.
4: Parlem de bàsquet. Nicola Provítola torna al Joventut de Badalona per les tres pròximes temporades. Serà la segona etapa del base argentí a la penya. El Barça incorpora, mentrestant, el pivot nord-americà Josh Nebo, de 28 anys, amb passaport comunitari, que ve del Milà i firma per tres temporades. I el Manresa incorpora l'alè pivot búlgar Jordan Minchev, que fins ara ha jugat al Chemnitz de la Lliga Alemanya, signa per dues temporades. I el Hapoel de Jerusalem ha oficialitzat el fitxatge de Thomas Satoranski, base fins ara del Barça, per les dues properes temporades. El Tour de França, avui 12a etapa, 179 quilòmetres, amb un circuit que va de Nevers, passa per Magny-Cours i Vallon-sur-Saône. Continua com a líder sòlid el ciclista Tadej Pogačar de l'Emirates amb 3 minuts 36 segons sobre Jonas Vingegaard del Visma.

0: 3CAT Info.
1: Amb els esports hem arribat a 9:15, moment d'aturar-nos, repassar el més destacat a aquesta hora. Avui la justícia europea es pronuncia sobre l'amnistia. El Tribunal de Justícia de la Unió resol sobre si aquesta mesura de gràcia es pot aplicar en els casos de malversació i si és vàlida per a CDRs acusats de terrorisme. La resolució pot aplanar el retorn dels exiliats i obligar també que s'apliqui directament l'amnistia a CDRs. La sentència es farà pública a partir de les 10. I avui el risc d'incendi continua sent màxim en 107 municipis, la majoria de comarques de Ponent i de la Catalunya Central, i hem de sumar més de 200 pobles en risc alt. Amb aquest escenari, els focs d'ahir a Sant Quirze, a Safaja, al Moianès i a Querol, a l'Alt Camp, estan estabilitzats i en previsió de control per part dels bombers. A partir d'ara també us parlarem de les primeres restriccions d'aigua a la Vall d'Aran com a conseqüència d'aquest episodi d'altes temperatures i manca de pluges. Passarem per Lleida, on la calorada fa perillar la rendibilitat d'algunes finques de fruita. I en cultura us parlarem del nou projecte de la directora Judit Colell, que ret homenatge a les dones que van mantenir l'herència de l'escola republicana durant el franquisme. I avui segur que molts heu dormit poc per la calor, també pel Mundial. Montse Raya, molt bon dia, que en parlarem, oi?
2: Poquet que hem dormit, i sí, parlarem del Mundial i de Leo Messi, que ha liderat la remuntada de l'Argentina davant Anglaterra 2-1 amb dues assistències de gol als minuts 85 i 92. Els argentins jugaran diumenge a les 9 del vespre la final contra Espanya. I a Deiemi és a Barcelona per passar la revisió mèdica abans de fitxar pel Barça.
1: I ara fem un cop d'ull a les carreteres. Clàudia Serra, bon dia.
3: Bon dia. Lentitud encara a aquesta hora a la C32 a Vilanova i la Geltrú, sentit Barcelona, on hi ha un carril tallat per un vehicle que s'ha incendiat. Hi ha retencions des de Cubelles. Direcció Barcelona, molta densitat. Els punts habituals de les vies d'accés a la ciutat, destaca la 2 entre Pallejà i Sant Vicenç dels Horts per un vehicle avariat. A Rodalies, recordem, 9 matí amb retards que poden superar els 20 minuts de mitjana a les línies R13 i R14.
1: Repassem també el temps. Avui insegur, amb nuvolades i ruixats, localment tempestes, també al nord de les comarques de Lleida i el Pirineu Occidental. A la resta es mantindrà la variabilitat, amb alguna gotellada puntual, acompanyada de fang. La calor i la xafogor continuaran sent intenses, tot i que menys que ahir. Passant gairebé 3 minuts de 9:15, avui prova de foc per a l'amnistia. El Tribunal de Justícia de la Unió Europea decideix sobre aquesta llei amb una sentència que pot marcar el futur de l'expresident Puigdemont, Junqueras, també els altres líders del procés en les causes de malversació. El Tribunal, amb seu a Luxemburg, també dirà si l'amnistia és vàlida per als CDRs acusats de terrorisme. La resolució pot aplanar el retorn de l'expresident en funció del que digui aquesta sentència europea. El Constitucional pot demanar al Suprem que amnistí a Puigdemont i de l'exili, que l'aixequi l'ordre de detenció. La lectura d'aquesta decisió serà a partir de les 10 del matí. Tenim un enviat especial a Luxemburg, Bruno Forteamires.
4: Com més clara sigui la sentència europea d'avui, menys marge tindrà el Tribunal Suprem espanyol per tornar a portar el cas de nou a la justícia europea i dilatar així el retorn de Puigdemont i dels exconsellers Comín i Puig, també a l'exili. El Tribunal de Luxemburg decidirà si es poden amnistiar les despeses del procés i del referèndum de l'1 d'octubre. I això també podria resoldre les inhabilitacions de Junqueras, Turull, Bassa i Romeva, però supeditat als tempos dels tribunals espanyols. En canvi, per als 12 activistes dels comitès de defensa de la República acusats de terrorisme, la sentència d'avui sí que pot tenir un efecte més directe si els magistrats europeus diuen que la llei d'amnistia és compatible amb la normativa comunitària de lluita antiterrorista. De moment, l'única opinió que tenim de la justícia europea és la de l'advocat general, una figura que acostuma a orientar la decisió final dels jutges i que en aquest cas va avalar la llei d'amnistia.
1: Doncs repassem quin impacte pot tenir la decisió del Tribunal de Justícia de la Unió Europea sobre els imputats pel procés amb la Marta Corbalan i la Pilar García.
5: Si la sentència és favorable per a Carles Puigdemont i Oriol Junqueras, podran aconseguir l'amnistia immediatament?
6: D'entrada, no. No una amnistia immediata per poder tornar a Catalunya en el cas de Puigdemont, ni tampoc una retirada de la inhabilitació en el cas de Junqueras.
5: poden tenir l'amnistia per als casos de malversació lligats al Tribunal de Comptes, que són els que resol avui la justícia europea. O sigui, la poden tenir una trentena d'exalts càrrecs de la Generalitat, entre ells els expresidents Artur Mas i Carles Puigdemont i també l'exvicepresident Oriol Junqueras. Aquí el Tribunal de Comptes investiga si van fer servir fons públics per finançar el referèndum de l'1 d'octubre del 2017 i també per impulsar l'acció exterior del govern durant el procés. Com que el Tribunal de Comptes va plantejar els dubtes que avui resol el TJUE, doncs aquí sí que hi pot haver una aplicació de l'amnistia.
6: Per on l'amnistia pot tenir un camí més complicat és el Tribunal Suprem, principalment perquè avui el TJUE no resoldrà cap pregunta directa, cap dubte relacionat amb la causa de l'1 d'octubre al Suprem, on els jutges Pablo Llarena i Manuel Marchena es neguen a aplicar l'amnistia a Carles Puigdemont, Toni Comín i Lluís Puig, per una banda, i Oriol Junqueras, Jordi Turull, Dolors Bassa i Raül Romeva, per l'altra.
5: Per tant, la sentència d'avui no ha d'afectar immediatament l'amnistia Puigdemont o Junqueras en els seus casos principals, però sí que serà clau perquè se'ls hi acabi aplicant.
6: I per què serà clau?
5: Doncs primer perquè el Tribunal Constitucional està esperant, s'ho ha autoimposat, la sentència d'avui del TJUE per resoldre en cascada els 7 recursos d'empara dels líders del procés que porten mesos encallats a l'alt tribunal. I el Constitucional no s'hi posarà ràpid, els començarà a resoldre al setembre o a l'octubre. Què passa amb aquests recursos? Doncs d'entrada, una resposta favorable avui hauria de guiar la resolució d'aquests recursos perquè acabin resolent-los a favor de l'expresident i els exconsellers i, per tant, que el Constitucional acabi demanant al Suprem l'aplicació de l'amnistia i la retirada de les ordres de detenció a Puigdemont, Comín i Puig.
6: Però encara que passi això, encara que el Constitucional resolgui a favor dels recursos, la pilota continuarà estant al Suprem, que és qui ha d'aplicar l'amnistia als líders polítics de l'1 d'octubre. I aquí hi ha preguntes. El Suprem podrà plantejar nous dubtes a la justícia europea? Doncs dependrà de la contundència de la sentència d'avui. Fer-ho o no dependrà dels arguments que doni el TJUE, si són genèrics o concrets, i si deixen marge la interpretació. Si el Suprem presentés prejudicials, es tornaria a dilatar l'aplicació de l'amnistia.
5: I podria passar el contrari, que el Suprem resolgués abans que el Constitucional. Doncs sembla això, però, una opció altament improbable, veient les actuacions que ha tingut fins ara.
6: On sí que podem veure moviments és en la causa dels 12 CDRs acusats de terrorisme. Per què?
5: Doncs perquè avui el Tribunal de Justícia de la Unió Europea sí que resol directament els dubtes sobre l'aplicació de l'amnistia en aquest cas. Si segueix les conclusions de l'advocat de la Unió Europea, que vam saber al novembre, aquí podria dir que són casos amnistiables, perquè no hi va haver morts, ni tracte inhumà, ni tampoc tortures, i aquí s'esgotarien les vies i l'aplicació de l'amnistia hauria de ser ràpida.
6: El mateix pot passar en el cas dels dos exalts càrrecs d'economia, el 2017, Josep Maria Jové i Lluís Salvador.
5: Estan acusats de malversació, desobediència i prevaricació i la Fiscalia demanava 7 anys de presó per a Jové i 6 per a Salvador. El seu judici està aturat, justament perquè el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya va elevar també el cas a la justícia europea. Avui el TJUE no el resol directament, però sí que resol l'única part que impedeix aplicar-los l'amnistia, que és la interpretació del delicte de malversació. Per tant, si avui la sentència els és favorable, l'amnistia també els hi podria arribar ràpidament.
0: Trescat Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: 6 minuts i arribarem a 9:15. També tractem avui altres qüestions. El risc d'incendi forestal es manté en nivell màxim en 107 municipis, tot i que Catalunya ja ha superat el pic de la tercera onada de calor. Les comarques de Ponent i de la Catalunya Central són les que tenen més risc i on s'ha activat el nivell 4 del Pla Alfa, el màxim. A més, hi ha 220 pobles al nivell 3 d'aquest Pla Alfa que preveu un risc alt d'incendis. També es manté prohibit l'accés a 6 espais naturals, però s'ha reobert el de Montserrat i el de Sant Llorenç del Munt. Sergio Delgado, sots director de Protecció Civil.
7: Hem de recordar que hi ha una sèrie d'espais de massissos que està restringit als accessos, que hi ha una sèrie de mesures prohibides de desenvolupar en el medi natural i que tothom, abans de fer una activitat en el medi natural, consulti aquestes mesures.
1: Els bombers han treballat tota la nit els incendis de Sant Quirze a Safaja, al Moianès, a Querol, a l'Alt Camp i a Rubió, a l'Anoia, després d'aconseguir estabilitzar ahir els dos primers i controlar el tercer. A Sant Quirze a Safaja, una quarantena de dotacions terrestres han estat remullant la zona per assegurar-ne el perímetre, aprofitant la millora de les condicions meteorològiques. El foc ha cremat un centenar d'hectàrees i, de moment, es manté el confinament de diverses cases aïllades i un hostal rural. Anem cap allà. José Antonio Rodríguez i Cristian Roldán.
8: Durant tota la nit, una quarantena de dotacions han treballat sobre el terreny i han aconseguit consolidar el perímetre que ahir al vespre ja van delimitar els bombers. S'han utilitzat drons per sobrevolar la zona, buscant punts calents, on després hi actuaven els efectius. Ara, amb la sortida del sol, s'activen els mitjans aeris i també es farà un nou reconeixement per tal de supervisar l'estat de l'incendi i determinar l'actuació de les pròximes hores. Pel que ens comenten des de bombers, la intenció és aprofitar al màxim aquestes primeres hores del matí abans que les temperatures tornin a enfilar-se i entri el vent de sud, és a dir, la marinada, i compliqui les tasques d'extinció. Tot i que no ha provocat danys materials, el foc ha cremat

0: que ahir es van autor o qual durant la tarda i que després que s'estabilitzés l'incendi volien tornar. Pel que fa als agents rurals, segueixen investigant l'origen del foc i de moment no descarten cap hipòtesi.
1: Afegir que a l'Alt Camp durant tota la nit 12 dotacions terrestres han continuat treballant a les dues represes de Querol i Pontons del foc d'aigua Múrcia que es va declarar diumenge. Amb aquests dos nous focs, la superfície afectada és de 162 hectàrees. Tensió. A Badalona, uns 40 veïns del barri de Sant Roc van tallar ahir a la nit la C31 per queixar-se de la quinzena de migrants que encara campen a la zona després del desallotjament de l'antic institut B9. La protesta es va desencadenar arran d'un incident relacionat amb un gos, segons ha denunciat el mateix alcalde a través de les xarxes socials. Assegura que ja ha demanat que s'actuï per identificar la persona que ha agredit l'animal i afegeix que el més normal seria que aquesta persona fos en un centre d'internament d'estrangers. Us ho dèiem en el sumari, primeres restriccions d'aigua a la Vall d'Aran com a conseqüència d'aquest episodi d'altes temperatures i manca de pluges. Al poble de Garòs, a Naut Aran, només es podran regar horts i jardins durant una hora cada dia. Corresponsal a l'Aran, Sofia Cabanes.
2: Es tracta d'una situació molt poc habitual en este territori on, tot i tenir un clima d'alta muntanya i amb una gran influència atlàntica, fa setmanes que no hi ha pluges generalitzades ni abundants. I amb l'estiu s'omplen les segones residències i també cal regar horts i jardins. Una suma de factors que provoquen que el dipòsit de Garòs, que capta l'aigua directament de la muntanya, no doni l'abast. Els veïns feia dies que es queixaven de manca de pressió a l'aixeta i per això la presidenta de l'EMD, Lina Fanlo, no ha dubtat a adoptar mesures per garantir el subministrament bàsic.
3: Si se gasta més de la que arriba a entrar, pues a la vez el nivell aquest pues coste, però crec que heu de regular un senyal. De regular era entrada, era gestió d'aigua. Ara no estiu, diu, ara cal que tot se rede molt més, se servim molt més d'aigua als guards, als prats, a la vez pues limitar un senyalet.
2: Si no plou i la situació no millora, esta restricció per regar horts, prats i jardins només una hora al dia es podria allargar tot l'estiu.
3: Sent un canvi en causes amb aquestes calus durarà tot l'estiu. Tot depèn de se plou, se no plou, és que tot depèn de tot acro, perquè al final se comença a plou i ho plou, se regarà menys, hi haurà més aigua i que tot hi ha roda, saps? I va tot enlaçat.
2: Esta setmana el Consell General també ha tancat totes les barbacoes de les àrees de lleure per risc d'incendi.
1: I Unió de Pagesos alerta que la calor i els preus baixos d'aquesta campanya faran perillar la rendibilitat d'algunes finques de fruita perquè no es podran cobrir els costos de producció, llei de Juli Albacar.
4: Els calibres de la fruita han quedat curts perquè amb la calor els arbres s'han deshidratat i el fruit no s'ha acabat desenvolupant tant. I tot i que els quilos aniran a la baixa, el preu de venda continua sent baix per la pressió de les grans empreses. Ho explica Narcís Poc, responsable nacional del sector de la fruita dolça d'Unió de Pagesos.
5: Ara la sensació que hi ha, doncs, que més que una sensació és una realitat, és que la gran distribució a nivell europeu doncs, no vol pagar el preu que correspondria per assumir tots aquests costos de producció.
4: Costos de producció, segons el sindicat, que han pujat un 20% entre gasolina, energia, embalatges i mà d'obra, i amb el preu de venda actual no es pot assumir en molts casos aquest augment.
6: Tresca Info.
7: Quina calor. Vens a l'aigua?
8: No, em quedo a la tovallola. És que estic aquí pensant en la friolera dels 15 milions del cupó extra d'estiu de l'11 i m'ha passat la calor.
7: Ja, això passa.
9: Aquest estiu, refresca't amb la friolera dels 15 milions del cupó extra d'estiu de l'11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió. Cupó extra d'estiu de l'11. No et quedis sense el teu cupó.
10: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
6: Tresca Info.
1: Hem arribat a 9:15. És moment de fer un cop d'ull de nou a carreteres i transports públics. Equip viari, Clàudia Serra, bon dia.
11: Bon dia. A l'àrea de Barcelona, el punt més complicat a aquesta hora és a la 2. Hi ha retencions en sentit cap a la capital entre Pallejà i Sant Vicenç dels Horts per un vehicle que s'ha avariat. Densitat encara als accessos a la ciutat per la B20 a Santa Coloma i la C58 a Montcada en sentit Trinitat. També a la Ronda, sobretot sentit Llobregat. Per contra, més fluïdesa ja a la C32 a Vilanova i la Geltrú en sentit Barcelona, on recordem-ho, s'ha incendiat un vehicle. Clar, parlem de transport públic. A Rodalies aquest és un nou matí i ja en són 4 de consecutius amb

0: retards que poden superar els 20 minuts de mitjana a les línies R13 i R14, segons informa Renfe, per un robatori de coure entre Vilaverd i l'Espluga de Francolí. Hi ha retards destacats també en un tren de l'R11 d'uns 50 minuts. És el tren que ha sortit de Barcelona Sants i que havia d'arribar a Portbou a les 9 i 8 minuts.
1: El temps. Crònica del Jofre Genuí.
2: Comencem aquest dijous amb la presència d'algunes nuvolades i un temps més insegur. De fet, al llarg de la nit han anat creuant el país alguns núvols de calor que han donat algunes gotellades acompanyades de fang, disperses, res, poca cosa en general. I sobretot al nord de les comarques de Lleida és on han sigut una mica més actives aquestes nuvolades, però tot i així amb registres que fins a la matinada com a molt arribaven als 3 litres per metre quadrat a Bossòst o també 1 litre a la Bonaigua o 2 litres a la Torre de Cabdella, al Pallars Jussà. Tot i així aquest matí es manté el risc d'algunes nuvolades o algunes tronades, de fet alguna podria ser una mica intensa, al nord de les comarques de Lleida i al Pirineu. A la resta es mantindrà la variabilitat amb aquest risc d'alguna gotellada acompanyada de fang i sobretot un ambient molt calorós. La xafor i la calor avui persisteixen, malgrat que el termòmetre es pot desinflar o perdre alguns graus i ser més difícil avui que ja s'arribi als 40 graus. Pels propers dies la calor, doncs, afluixa un palet. Ja no parlarem de valors extrems d'onada de calor i de valors que arribin en general als 40, com ahir. Però, evidentment, continuem amb moltes xifres pròximes als 38, a l'interior, 39, i amb aquesta xafogó que ha de persistir a la costa. Aquesta tarda el risc de ruixats s'incrementa també al Pirineu Central i Oriental, nord de Barcelona i també interior de Girona, i esperem doncs, que el cap de setmana la calor afluixi un palet, les matinades siguin més agradables després d'una matinada avui que podrien qualificar com la més càlida d'aquest estiu amb valors entre tropicals a tòrrids en moltes poblacions.
1: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3Cat Info.
3: Passen pràcticament 4 minuts de 3 quarts de 9. Josep Pons s'acomiadarà del Liceu amb la 8a Sinfonia de Mahler. El director musical del Gran Teatre tanca així una etapa de 14 anys en el càrrec. El mestre Pons ha fet balanç d'aquests 14 anys al capdavant de l'orquestra del Liceu i assegura que ha aconseguit que sigui una formació de primer nivell i atractiva.
4: Crec que el més important és que hem aconseguit atraure el millor talent de les noves generacions, que desitgessin venir a l'orquestra del Liceu. O sigui, jo puc afirmar, sense cap mena de rubor, que ara entre els músics el Liceu és una orquestra que està de moda. Volen venir.
3: Josep Pons ha dirigit al Liceu 84 títols diferents en 360 funcions i assegura que marxa ben aconseguit tot el que s'ha proposat. La darrera peça que dirigirà com a titular serà la 8a Sinfonia de Mahler el 24 de juliol, una peça que ell considera que és l'Everest del món simfònic. El director britànic Jonathan Nott substituirà Pons a la direcció musical del Liceu a partir de la temporada vinent. The

0: I ara us parlem del Talarn Music Experience, que dona avui el tret de sortir de la seva desena edició, amb 3 dies de concerts a l'Okiosc, a la vora del pantà de Sant Antoni, al Pallars Jussà. Aquest certamen consolida un format que combina música en directe, gastronomia i paisatge. Anem, doncs, cap a Talarn. Pau Rovira.
1: La Fumiga i Ginestà inauguren aquesta nit el festival acompanyats de Mon DJ. Demà actuaran Buos, Les que faltaven i Bushido, mentre que dissabte tancaran aquesta primera tanda de concerts God Save the Queen, Maria Jaume i Adrià Giné. L'organització espera milers d'assistents en una de les cites musicals més consolidades aquí al Pirineu. És el director del festival, Ramon Mitjana.
2: Amb grups tan importants com és la Fúmiga, que fa la gira de despedida, com vosaltres sabeu, amb l'únic concert que farà la província de Lleida. El mateix dia s'acompanyarà Ginestà, que es presentarà el seu nou disc. El dia següent fan la gira de 20 anys de Buos. És l'únic concert que ve a la província de Lleida.
0: Seguim amb cultura. Anem ara cap a Tortosa, que es trasllada fins diumenge al segle XVI, a l'època daurada de la capital ebrenca, amb la festa del Renaixement. Aquest any s'amplia l'oferta d'espectacles i d'espais. S'han preparat mig miler d'activitats, viatges històrics i també noves propostes tecnològiques. Entre les noves ubicacions hi ha la nau de l'antic balneari d'Emporca. Jordi Barranca.
3: Les arts renaixentistes són el tema central d'aquesta 29a edició de la festa. Avui es dona el tret de sortida amb la cerimònia d'obertura de portes, el jurament dels procuradors i el pregó de l'il·lustrador roqueteng Ignasi Blanc. Enguany s'amplia l'oferta d'espectacles i s'estrenen, a més, noves ubicacions, tal com destaca el primer tinent d'alcalde i regidor de Cultura, Jordi Jordan.
4: Durant aquesta edició s'oferiran 79 passis d'espectacles fixos i en el seu conjunt, això vol dir la resta de passis d'activitats programades, superen el que són els 500 passis en total, que farà que en moltes franges horàries la ciutadania que mos visite i la ciutadania del territori tingui fins a 10 opcions a la mateixa vegada.
3: També es recuperen els viatges històrico-artístics que ajuden a redescobrir els espais monumentals de la capital ebrenca. Parlem d'espais com el Castell de la Suda, els Reials Col·legis o l'antiga església de Sant Domènec.
4: Ja s'han venut més del 50% de les entrades dels espectacles i que fins i tot hi ha dos dels viatges històrico-artístics que enguany han programat com a novetat, que les vendes se van exaurir en menys de 24 hores. Concretament estic parlant dels dos vinculats al descobriment també del Castell de la Suda.
3: A banda, però, una de les estrenes més destacades, sens dubte, és la nau restaurada de l'antic balneari d'Emporcà. Enguany també es vol potenciar el consum a la restauració local i per això, en aquesta 29a edició, s'ha posat en marxa el Renaixement Gastronòmic.
0: Trescat Info. Judit Colell dirigeix la pel·lícula Mestres. És un homenatge a les dones que van mantenir l'herència de l'escola republicana durant el franquisme. Aquesta producció es roda en localitzacions de Cardedeu, Mataró i Barcelona. Mestres parla de les professores que l'any 1941 van crear les escoles lliures per fer front al franquisme. De portes enfora eren institucions que complien les exigències de la dictadura, però de portes endins feien un ensenyament que pretenia formar el pensament crític. La directora, Judit Colell, creu que és molt rellevant reivindicar aquest esforç avui dia.
5: És importantíssim donar veu de nou, fer un homenatge a aquestes dones valentes, a aquestes mestres, i a la vegada també reivindicar la importància de l'educació, de retre homenatge als mestres d'avui en dia i també reivindicar la importància que té l'educació dels nostres infants per crear aquests ciutadans que no es creguin les mentides, aquests ciutadans que tinguin capacitat de pensar, de reflexionar.
0: La pel·lícula està inspirada en la pedagoga Carme Serrallonga, fundadora de l'Escola Isabel de Villena, on va estudiar Colell.
5: La Carme Serrallonga ens feia literatura catalana i ella va ser qui ens va descobrir Foix, qui ens va ajudar a entendre els seus poemes, qui ens va ajudar a enamorar-nos de la literatura catalana. I recordo les seves classes com les classes que t'obrien completament la ment i la mirada.
0: Mestres està protagonitzada per Bruna Cosí, Daniela Brown, Natàlia de Molina, Nausica Bonini, Greta Fernández i el guió és d'Antonio Chavarrias. I encara una darrera qüestió de l'àmbit de la cultura. El Sant Jordi Club de Barcelona es transformarà en la primera gran sala de l'Estat pensada exclusivament per a la música en viu de mitjà format. Aquest projecte, adjudicat a una unió d'estudis d'arquitectura barceloní i parisenc, duplicarà l'aforament actual fins als 9.000 espectadors i millorarà l'acústica del recinte amb tecnologia puntera. L'arquitecte Jorge Jorge Vidal ha explicat a Catalunya, a aquesta emissora, a Catalunya Ràdio, que l'edifici guanyarà volum i que s'insonoritzarà amb un sistema de caixa dins de la caixa per poder fer concerts simultanis al Palau Sant Jordi sense cap interferència.
6: Doblem el volum de l'actual Club Sant Jordi. És la primera sala de l'Estat concebuda per música en viu, amplificada i amb unes condicions acústiques excel·lents. La caixa acústica és on es llancen els espectacles i la caixa perimetral és un espai vidriat que conté la relació cap a l'exterior. I es podrien donar la compatibilitat entre els dos edificis.
0: A més, es millorarà l'accessibilitat al recinte i s'aplicaran mesures sostenibles com l'ús d'energies renovables i la recuperació d'aigua de pluja. El nou equipament de l'Anella Olímpica preveu obrir una part el 2029, coincidint amb el centenari de l'exposició universal. Costarà 70 milions d'euros i les obres començaran l'any que ve.
7: Esports.
0: Montse Raya, molt bon dia.
8: Hola, bon dia. La gran final del Mundial de Futbol és a Espanya contra Argentina. Leo Messi ha liderat la remuntada de l'Argentina, que ha guanyat 2-1 a Anglaterra, i jugarà aquesta final del Mundial, que serà diumenge a Nova Jersey. Com va passar els vuitens i els quarts de final, l'Argentina ha tornat a patir, però s'ha refet i ja és a la final. Els argentins van ser capaços de remuntar el gol inicial del blaugrana Anthony Gordon pels anglesos, amb dues assistències de Messi a Enzo Fernández i Lautaro Martínez, al límit del temps, als minuts 85 i ja al 92. Messi parlava de bogeria.
9: Y creo que si hoy hubiésemos perdido contra Inglaterra hubiese habido gente que hubiese salido a decir alguna boludez y no le dimos la chance. Tuvimos la suerte de ganarlo, de pasar esto también, con lo que significaba este partido, porque nosotros sabíamos que con fútbol éramos mejores que ellos.
8: Lautaro Martínez ha valorat la final que jugaran aquest diumenge a les 9 del vespre contra Espanya.
10: La verdad que vamos a enfrentar a un rival de muchísima jerarquía, un rival que no pierde hace 37 partidos, un rival que tiene grandísimos jugadores, así que ahora toca descansar, toca recuperar la mayor energía posible para preparar la final de la mejor manera.
8: I el seleccionador argentí, Lionel Scaloni, parla del seu vincle amb Espanya i elogia l'equip dirigit per De La Fuente.
11: Vivo en España, tengo familia española, pero el domingo, lo siento, vamos a intentar ganarles. Espera, déjeme terminar. Pero el respeto máximo y le doy la enhorabuena porque pues no solo como juega, sino el comportamiento que tienen. La verdad que va a ser un lindo partido de fútbol.
8: El partit Argentina-Anglaterra va ser molt dur, amb continues picabaralles des del primer minut i ple d'interrupcions. La selecció espanyola ja és a Nova Jersey, on avui faran un primer entrenament per preparar aquesta gran final del Mundial contra l'Argentina. El Barça ja té a punt el fitxatge de Karim Adeyemi. Ja és a Barcelona, pendent de passar la revisió mèdica i firmar contracte per 5 temporades. Adeyemi té 24 anys, va néixer a Múnich, de pare nigerià i mare romanesa. Ha jugat a la Lliga Austríaca i ve del Borussia Dortmund, de la Lliga Alemanya de Futbol, amb qui ha jugat a la Champions League. Mentrestant, Frenkie de Jong va passar més proves mèdiques i ha de decidir si passa pel quiròfan o segueix un tractament més conservador. El pronòstic de baixa és inferior a 6 mesos, ja que s'ha descartat un trencament dels lligaments encreuats. El Barça femení, Caroline Graham Hansen, renova pel Barça fins al 2028. La davantera noruega, de 31 anys, va arribar el 2019 al club blaugrana. El Badalona Women, Vicky Losada, justament exjugadora del Barça, diu que s'entén que diverses jugadores d'aquest equip marxin a la Lliga Anglesa. Declaracions al Toc Costa, de Catalunya Ràdio.
12: Jo vaig ser una mica més pionera quan ningú volia marxar perquè era una mica més difícil. Jo ho vaig fer perquè volia ser professional, però tant la Mavi com l'Àlex.
8: I Txell Font fitxa pel Badalona Women. La portera de 21 anys arriba procedent del Barça B. A segona divisió, el Girona, aquest migdia presenten el nou fitxatge, Oleksandr Pichur. També han renovat a porter de filial Sergi Puig, de 28 anys, fins al 2027, i li han fet fitxa de primer equip. I el Sabadell ja és a Salou, on hi farà una estada de 10 dies. Aquest dissabte, primer amistós contra el Castelló.
7: 3CAT Info.
8: En bàsquet, Nicola Provítola torna al Joventut de de Badalona per les tres pròximes temporades. Serà la segona etapa del Bas argentí a la Penya. El Manresa incorpora l'aler pivot búlgar Jordan Minchev, que fins ara jugava al Chemnitz de la Lliga Alemanya, firma per dues temporades. I el Tour de França avui, 12a etapa, 179 quilòmetres, amb un circuit que va de Nevers, Magny-Cours i Vallon-sur-Saône. Continua com a líder sòlid el ciclista Tadej Pogačar de l'Emirates amb 3 minuts 36 segons sobre Jonas Vingegaard del Visma.

0: Les 9 en punt del matí, molt bon dia a tothom, què tal, com estan? És dijous, és 16 de juliol de 2026, Carmes, Carmetes, per molts sants. Avui que hem de felicitar, per tant, a totes les Carmes que celebreu el vostre sant, és la Mare de Déu del Carme, i de ben segur que farà calor, vaja, ja podem dir que farà calor, perquè hem sobrepassat els 30 graus a quarts de 9 del matí, ara no tant, 31 graus, Déu-n'hi-do, 29,3 ara mateix, per tant, fregant aquests 30 graus. És la Mare de Déu del Carme i avui el Port de Sitges i la Confraria de Pescadors que celebren la seva festa amb allò de cada any. Aquesta tarda, a partir de les 7, la processó de les barques i després al port, tastet de fideuà, marinera, amb blanc subur i una mica de música amb el grup Alma de Boquerón. Més enllà del Carme, l'actualitat política ens deixa dues qüestions. D'una banda, el comunicat que ens ha fet arribar al Margalló. Un llarg comunicat de 4 pàgines, sí, sí, 4 pàgines, en el que la formació assegura que mai es va oposar al relleu de l'alcaldia i insten Aurora Carbonell a retirar les acusacions de transfuguisme. És, com dèiem, un comunicat llarg, aquestes 4 pàgines que els comentarem d'aquí uns moments. I, per altra banda, aquesta tarda, a partir de les 5, hi ha prevista la compareixença de Mònica Gallardo de Junts per Sitges en una roda de premsa en la que la portaveu de Junts farà una valoració de la situació política i quina és la posició de la formació. Una compareixença que es podrà seguir a través del perfil de Mònica Gallardo tant d'Instagram com de YouTube.
1: A Ràdio Maricel, a cel obert.

Més enllà de l'actualitat política i de tot el que s'està generant arran de la sortida del govern dels comuns, també el Festival de Cinema ha fet un comunicat, en aquest cas un comunicat en el que informa que no comptarà amb l'Espai del Retiro en l'edició d'enguany, degut a que l'entitat segueix, com saben, immersa en aquest procés de rehabilitació del seu saló teatre. Els llegirem també d'aquí uns moments aquest comunicat del Festival de Cinema que dilluns de la setmana que ve, el dia 20, farà aquesta roda de premsa per anunciar ja els primers títols de la seva 59a edició. Com els dèiem, la Festa del Carme avui i el Tombant de la Cantonada, concretament dissabte, l'actuació castellera que tancarà la primera part de la temporada de la Jove de Sitges. El memorial Pepe Rodríguez, dissabte que ve al cap de la vila, pot representar la consolidació del que han vingut sent les últimes actuacions de la Jove, sense anar més lluny, la del dissabte passat al Serrallo de Tarragona, on es va assolir la millor actuació mai feta fora de casa. El 4 de 8 i el 3 de 7 aixecat per sota són, ara per ara, dos castells que la Jove de Sitges té en cartera de cara amb aquesta actuació de dissabte al cap de la vila, on, per cert, compartirà plaça ni més ni menys que amb els castellers de Vilafranca. Més coses que els volem comentar. Recorden que fa uns anys el castell de foc de la Festa Major va perillar? Va ser el 2023, i aquella vigília de Festa Major va dur una mica de nervis perquè fins la tarda l'Ajuntament no va rebre la confirmació per part de la Generalitat conforme acceptava l'excepció a Sitges de prohibir de llançar qualsevol tipus de pirotècnia, fins i tot la del castell de foc. Situació també complicada la que es va viure l'estiu del 2023 amb les altes temperatures, amb els incendis. Per què els diem això? Doncs perquè aquest estiu, arran de nou d'aquesta situació tan alta de risc d'incendis, algunes poblacions estan veient com se suspenen aquells actes que tenen a veure amb el foc. Fa uns dies, en el marc de la seva Festa Major, Terrassa va haver de suspendre el seu castell de foc, i ahir també vam saber que a Canyelles, que enceta demà la seva Festa Major, les colles de foc no podran fer ús de la pirotècnia a les cercaviles i tampoc es podrà fer el correfoc que estava programat per demà. Situacions que cada cop es van donant una miqueta més i que posen damunt de la taula el fet que aquest elevat risc d'incendis al llarg de l'estiu podrien condicionar cada cop més el foc als cercaviles.

Les 9 i 5 minuts del matí. Vinga, va, hi posem una miqueta d'agenda. Aquest matí, recordin que a partir de les 11 s'hi celebra a la parròquia amb aquesta missa en honor a la Mare de Déu del Carme i que donarà pas al gruix dels actes previstos per avui. Com els dèiem, aquesta processó de les barques que sortirà a partir de les 7 de la tarda des d'Aiguadols i una horeta més tard, a les 8, celebració al mateix port amb tastet de fideuà, blanc subur i una miqueta de rumbeta amb el grup Alma de Boquerón.

deixem, per tant, el so més clàssic de l'Havanera per passar amb d'escoltar, com els dèiem aquest vespre, a la gent d'Alma de Boquerón, al Port d'Aigua Dolça, a partir de les 8 del vespre. En el marc de la festivitat de la Mare de Déu del Carme, recordem que també es farà una ruta guiada aquest proper diumenge que sortirà de la platja d'Aigua Dolça. Per tant, serà el punt de trobada i que anirà fins a la confraria de pescadors al Port de Sitges. Estarà acompanyada amb una copa de benvinguda, maridatge malvasia de mar del 2022 i malvasia dolça del 2015, a més de dues varietats d'escabeig local elaborades amb herbes aromàtiques del Garraf. És una activitat, recordem, que organitzen conjuntament el Centre d'Interpretació de la Malvasia i de la confraria de pescadors, i el seu preu és de 29 euros. El punt de trobada, com els dèiem, platja d'Aigua Dolça, a 2:15 de la tarda, aquest diumenge, dia 19.

Dir-los també que aquesta tarda a partir de 7:45 a l'Espai Cultural Pere Stanfli, a la seu del grup d'estudis Sitgetans, s'hi farà una sessió especial fotoastronòmica. La secció fotogràfica del grup d'estudis organitza amb aquesta xerrada arran de l'eclipsi solar que tindrà lloc el proper 12 d'agost i l'oferirà el reconegut estudiós d'eclipsis, el senyor Josep Massalles Román. Aquesta sessió especial fotoastronòmica prevista, com els dèiem, per aquesta tarda a partir de 7:45 a l'Espai Cultural Pere Stanfli. Una altra xerrada, la que es farà demà al Palau del Rei Moro a partir de 7:45 de la tarda. Es tracta de la xerrada Esport i Castells, dos vectors, un mateix propòsit, aprendre, aprendre. És una xerrada que oferirà Raül Romeva, que és professor, escriptor i divulgador sobre lideratge i valors. Xerrada que organitzen conjuntament la Colla Jove de Castellers de Sitges i la Càtedra de Salut i Castells de la Universitat de Barcelona. Com els dèiem, aquesta xerrada prevista per demà al Palau del Rei Moro a partir de 7:45. Demà, que també tenen aquest concert de guitarra que oferiran el trio Lorca a l'ermita de Sant Sebastià, en el marc del Festival de Guitarra de la Mediterrània. A partir de les 9, Javier Moreno, José Len Rider i Núria Martín, en aquest cas el violí, oferiran aquest concert del trio Lorca. Els preus de les entrades, 20 euros, 25, les entrades en VIP. La cita, repetim, demà a les 9 a l'ermita de Sant Sebastià. Demà, que també hi ha sardanes, el cicle de ballades a la fresca que organitza un altre estiu els Amics de la Sardana de Sitges. Demà, amb la Copla Marinada a la plaça del Baluard a partir de les 10 de la nit. El cap de setmana, aquest és cap de setmana del clàssic 3x3 de bàsquet del Bàsquet Sitges, concretament dissabte a partir de les 9 del matí al pavelló de Pinsbens, aquesta 34a edició del torneig 3x3. Durant el matí, en les categories dels més petits, els preminis, els minis, els infantils i els cadets, i de cara a la tarda ja els juniors i els sèniors. Recordem que les inscripcions es tanquen avui dijous, dia 16, i es poden fer a través del web del Bàsquet Sitges, clubbasquetsitges.com. Organitzat pel Bàsquet Sitges, com dèiem, aquesta 34a edició del torneig 3x3 de bàsquet aquest dissabte. Dissabte de Castells, com els dèiem fa una estoneta, dissabte partint de les 7 de la tarda al Cap de la Vila, la Diada Castellera del Memorial Pepe Rodríguez en la seva 6a edició, amb els castellers de Vilafranca i la Colla Jove de Castellers de Sitges. Dissabte partint de les 7 al Cap de la Vila.

Dissabte el Retiro també els proposa una festa, tarda de tast i revetlla als Jardins del Retiro aquest dissabte a partir de les 7 de la tarda fins les 10 de la nit aproximadament. Una festa d'estiu amb tardeo i els millors balls d'abans i d'ara. L'entrada és gratuïta per als socis, 10 euros si no són socis, però amb dret a consumició. Tarda de tast i revetlla, com els dèiem, als Jardins del Retiro aquest dissabte a partir de les 7. I els concerts de mitjanit del Port d'Aigua Dolça els proposen per aquest dissabte un tribut als Beatles amb el grup The Flying Shakers. El tribut als Beatles en els concerts de mitjanit aquest dissabte a partir de 11:45 de la nit al Port de Sitges. Avui cinem al Prado a partir de les 5 de la tarda amb la projecció de la pel·lícula Incontrolable, sessió de Cinefòrum en el marc de la Festa de la Societat Inclusiva, i a partir de 8:45 del vespre, projecció de la pel·lícula Nueve Lunes en català. La farmàcia de guàrdia per avui serà la farmàcia La Bòbila, a la carretera Sant Pere de Ribes número 42.

9 i gairebé 13 minuts del matí. Què tenim per avui, per aquest dijous? Després dels diaris, amb la Carola Fernández i en Joana Tutusaus, trucarem a la Isabel Vigó. Amb la secretària de la Confraria de Pescadors farem un petit repàs als actes i les activitats que ens proposen per la Mare de Déu del Carme per avui dijous, dia 16. Després d'11 anys de gestió pastoral a la comarca, en un altre ordre de coses, la Fundació Miranda ha comunicat recentment que els seus ramats de cavalls Potoca abandonaran el parc del Garraf. L'escassetat d'aigua i la qualitat de les pastures han obligat a l'entitat a prendre aquesta decisió i a buscar, per tant, nous espais que garanteixin el benestar d'aquests animals. En parlarem de tot això amb la Rosa Galindo. Ella és la fundadora i la presidenta de la Fundació Miranda. Avui que també conversarem amb Ramsès Martí. Ell ens vindrà a parlar d'aquesta proposta que ha fet a diferents ajuntaments de poder comptar amb unes taules de salvament a les platges perquè puguin ajudar en un moment puntual i determinat a resoldre algunes situacions d'emergència.

0: Acostant-nos a un quart de 10 del matí, ja els dèiem fa uns moments que l'actualitat política, arran de tota la situació que s'ha generat després de la marxa dels comuns del govern municipal, doncs ve avui marcada per aquest comunicat que ens ha fet arribar al Margalló. És un comunicat molt llarg. Ara diré allò que diu en Basté, a RAC1. Això és ràdio.
1: Sí.
0: I... Els papers, eh? Però bé, els ho comentarem. Carola, bon dia.
1: Bon dia.
0: Què tal?
1: Molt bé, aquí estem.
0: Vinga, doncs vinga. Per fer un resum.
1: Bé.
0: El que no farem és llegir
1: tot el comunicat,
0: no. Perquè és un comunicat llarguíssim, i en repeteixo, això és ràdio, ens hagués agradat que la gent del Margalló, a través de la seva portaveu, Elena Alonso, doncs...
1: Ens hagués atès.
0: Moment... Perquè repeteixo, això és ràdio, i clar, ens agradaria doncs poder preguntar i que la senyora Alonso pogués contestar, òbviament.
1: I pogués explicar-se ella, sí, tal com han fet la resta de, de partits,
0: sí, sí.
1: I alguns a moda compareixença, roda de premsa, altres a moda de trucada, però vaja, en qualsevol cas és la seva tria. Tenim aquest comunicat, aquest llarg comunicat, que no llegirem sencer, que el vam penjar ahir a les xarxes, per tant el poden consultar sencer si tenen ganes, el pot trobar al nostre Twitter, i que ara mirarem de llegir doncs, allò que ens ha semblat més destacat i que d'alguna manera és el gruix o l'important d'aquest comunicat del Margalló, que, com saben, per posar una mica en context, ve arran d'aquesta sortida de Vers en Comú Podem del govern de Sitges, i sobretot també ve aquest comunicat arran de les declaracions d'Aurora Carbonell, en tant fent exercint d'alguna manera de portaveu d'Esquerra Republicana i també portaveu, òbviament, del govern, dient que la marxa de Vers en Comú Podem es devia a la negativa del Margalló a donar, a acceptar, a aprovar aquest relleu en l'alcaldia. És a dir, d'entrada van anomenar directament, atribuir la responsabilitat d'aquest no relleu en l'alcaldia, és a dir, aquest relleu que no s'ha produït, a la negativa del Margalló, i a més, vaja, un parell més de consideracions que diu el comunicat. Així que, si et sembla, vinga.
0: Endavant, Carola.
1: Anem a això. El comunicat de premsa del Margalló per Sitges, davant, com dèiem, les declaracions d'Esquerra Republicana i Sitges Grup Independent sobre el procés de negociació de relleu de l'alcaldia. En primer lloc, volem deixar clar que el Margalló per Sitges mai no s'ha oposat al relleu de l'alcaldia previst en el pacte de govern de 2023. Vam presentar un document de treball amb propostes que sempre hem defensat des de fa molt de temps i que consten en les nostres demandes, en els plens i en els programes electorals. Les mateixes declaracions efectuades en la seva compareixença per Esquerra Republicana i Sitges Grup Independents reconeixen que bona part d'aquestes propostes van ser debatudes, reformulades i finalment acceptades. Aquest fet demostra que la negociació va avançar i que hi havia una voluntat compartida de trobar punts d'acord. Per això ens sorprèn, diu el comunicat, que ara es vulgui resumir tot aquest procés amb una afirmació tan simplista com que el Margalló va dir que no. Això és el que va dir l'alcaldessa. La realitat és una altra. No faltava un vot, faltava un acord. I aquesta diferència és fonamental. La negociació no tenia per objecte únicament facilitar una investidura. El que estava en joc era la governabilitat de Sitges durant el temps que restava de mandat. No es tractava de constituir un govern per 4 anys, sinó de garantir que en el tram final de la legislatura els compromisos adquirits es poguessin executar amb eficàcia i responsabilitat. Precisament perquè el temps polític era limitat, consideràvem imprescindible que els acords fossin concrets, verificables i acompanyats de garanties reals de compliment. Com menys temps queda de mandat, més important és definir amb precisió què es farà, quan es farà, quin assumirà la responsabilitat i com se'n garantirà l'execució, aspecte que no es reflectia en el document acordat per Vers en Comú Podem, Esquerra Republicana i Sitges Grup Independent. Per tant, d'aquí en aquí entenc la negativa de dir que sí a aquest document, perquè consideraven que no s'havia precisat prou com aniria tot el procés. Respectem que cada força política faci la seva pròpia interpretació del desenllaç de les negociacions, tanmateix no compartim que es pretengui atribuir a una única decisió del Margalló per Sitges la responsabilitat del fracàs d'un procés negociador llarg, complex i en el qual van intervenir diversos actors polítics. Reduir aquesta realitat a la idea que només faltava un vot no reflecteix fidelment el que ha succeït. El Margalló per Sitges ha actuat durant tot aquest procés amb discreció, respecte institucional i voluntat constructiva. Hem preferit treballar des del diàleg i la responsabilitat abans que alimentar el soroll polític. Continuarem fent-ho, mai se'ns ha cridat a participar en una taula amb tots els implicats. Aquest és un resum de la primera part d'aquest comunicat. Per tant, el Margalló per Sitges insisteix a dir que no és responsabilitat única i exclusiva del seu partit el fet de que no s'hagi produït aquest relleu a l'alcaldia, sinó d'una negociació que no ha comptat mai amb una taula amb tots els implicats. Per tant, s'ha anat parlant, entenc, de manera independent amb els grups, i que el Margalló finalment entenc que no accepta perquè considera que falta precisar moltes qüestions, però no se sent responsable, no accepta la responsabilitat de, com que ells no van aprovar-ho finalment, doncs ser els que han posat d'alguna manera pals a les rodes, perquè d'alguna manera manifesten que la voluntat hi era. A partir d'aquí, Aurora Carbonell, durant la roda de premsa, va mencionar a la regidora del Margalló, Elena Alonso, en tant que trànsfuga. I en això el Margalló per Sitges no els ha agradat gens tampoc, i en aquest comunicat hi han afegit dues pàgines més sobre aquestes declaracions d'Aurora Carbonell, acusacions de transfuguisme, diuen ells, i el Margalló per Sitges explica que la dissolució de la coalició PSC-El Margalló va ser una decisió consensuada i pública per les dues parts. Per tant, diu, no existeix abandonament, i per tant diu que atribuir la condició de trànsfuga és objectivament fals i manca de qualsevol fonament. La regidora Alonso és una regidora no adscrita. Així sempre també l'hem tractat nosaltres aquí a Ràdio Maricel, en tant en que en determinat moment marxa del grup amb el que es va presentar i per la qual va ser elegida, que era aquest grup Partit Socialista de Sitges, al Margalló, perquè s'havien de... Per tant, només els regidors o regidors d'una mateixa llista electoral poden constituir un grup municipal. En el moment en què aquest grup municipal es dilueix i se separa, diguem que quedes com a regidora no adscrita. Aquí quedaria la qüestió de si el regidor no adscrit és sinònim a trànsfuga, que entenc el Margalló, entenc que no, i d'aquí que li molesti profundament que l'hagin considerat...
0: S'hagi referit en aquests termes.
1: Exacte. Sí, sí, sí. Aleshores, explica també el comunicat que la disposició a col·laborar, perquè en aquesta roda de premsa Aurora Carbonell també va dir que el Margalló el que buscava era un càrrec, i que per això va acabar també de dient que no en aquest relleu a l'alcaldia. I el que diu el comunicat en aquesta part és que la disposició a col·laborar amb l'equip de govern responia exclusivament a la necessitat de donar resposta als problemes veïnals dels veïns de les botigues de Sitges, i que la seva proposta de delegació, una delegació a botigues de Sitges d'alcaldia, diguéssim, no era un càrrec, sinó una responsabilitat de gestió. I a partir d'aquí demanen a Aurora Carbonell que retiri de manera immediata i pública aquestes manifestacions, perquè consideren que atribueixen uns fets que no s'han produït i que lesionen greument l'honor, la trajectòria i la credibilitat del partit i de la regidora Alonso, i fins i tot diu que si la rectificació no es produeix en el termini màxim de 7 dies, és a dir, d'aquí una setmana, 7 dies laborables, sí, més o menys una setmana, que el Margalló reserva l'exercici de tirar endavant accions legals. Per tant, entenc que molt molesta la regidora per aquestes declaracions de transfuguisme o aquestes consideracions de trànsfuga cap a la seva persona, i per entendre que demanar un delegat a botigues de Sitges era demanar un càrrec, qüestió que ells no consideren.
0: Llegit, per tant, o fet el resum, per tant, d'aquest comunicat del Margalló, faltarà saber quin és el posicionament de Junts per Sitges. Uh-huh. Per això ja els dèiem que aquesta tarda, a partir de les 5, ja prevista aquesta compareixença de Mònica Gallardo. Demà, doncs, ho podran escoltar.
1: Sí, i ho poden fer en directe, perquè sí, han anunciat perquè, que la faran en directe.
0: A través del perfil personal de Mònica Gallardo, tant d'Instagram com de YouTube, si els ve de gust, seguir-ho en directe.
1: Si no, nosaltres ja anirem, la cobrirem, ho publicarem també sencer al nostre web, i demà comentarem aquí.
0: I com que estem en plena època dels comunicats, ara tothom ho arregla amb comunicats, un altre comunicat. Ja em permetran la broma, eh? comunicat sobre l'Espai del Retiro a la 59a edició del Festival de Sitges. Els ho dèiem, hem fet allò una primera aproximació, i és que el Festival de Sitges s'ha informat que en la seva 59a edició, que se celebra del 8 al 18 d'octubre, no comptarà amb l'Espai del Retiro entre les seves seus. L'històric equipament, diu el comunicat, continua immers en un important procés de rehabilitació destinat a adequar-lo a les normatives vigents d'accessibilitat i seguretat alhora que es recupera l'estètica original del teatre noucentista quan es va inaugurar el 1916. Atès que els treballs no finalitzaran a temps per acollir la programació d'enguany, el festival confia poder tornar a comptar amb el Retiro completament renovat en properes edicions. Aquesta joia del patrimoni noucentista esdevindrà novament un escenari excepcional per a les projeccions del certamen. Ben aviat donarem a conèixer nous detalls de la 59a edició del festival, una edició plena de novetats i sorpreses que, de ben segur, tornaran a captivar els amants del cinema fantàstic d'arreu del món. Aquests nous detalls, entenc que els donaran a conèixer aquest proper dilluns, dia 20, a l'antiga fàbrica Moritz, a Barcelona, perquè, com els hem anat apuntant, el festival oferirà ja, donarà els primers noms, els primers títols d'aquesta 59a edició. Per tant,
1: no hi haurà Retiro, no hi haurà Retiro. Festival. És un cop, és un cop al festival, perquè aquest festival, diguem que cada vegada, i ho saben, té més públic, més, fa rècord d'entrades, de venudes i de públic assistent, i per tant, diguem que va escàs de places de cinema, de seients de cinema, sí. Per tant, la falta del Retiro, tot i que l'han acabat compensant els darrers anys, entre l'Escorxador, aquella sala Tramuntana, el Melià, etcètera,
0: No deixa de ser un espai menys.
1: No deixa de ser un espai menys, sí. Un espai, diguem, bastant més adaptat que una sala d'un hotel.
0: Les coses
1: com siguin.
0: Esperem en un futur poder-li preguntar tant a l'Àngel Sala com a la Mònica García.
1: Aviat els tindrem, la darrera setmana de juliol vindran aquí a la ràdio, i pel que em comenten a mi, el que falta el Retiro, és a dir, el motiu pel qual el Retiro no estarà disponible per aquesta edició del festival és perquè manca la climatització. És a dir, les butaques arribarien a temps,
0: sí,
1: em sembla que sí, pel que a mi em comenten és haguessin arribat a temps, però la climatització requereix un pressupost, és a dir, estan ara, vull dir, encara no està ni en prevista en quan instal·lar-la, perquè estan ara demanant bàsicament finançament per seguir pagant cosetes, i clar, sense climatització és impossible, no es pot acollir ningú en una sala d'aquestes característiques.
0: Bé, més enllà dels timings, el Retiro, doncs la notícia seria aquesta, i és que el Retiro com a tal no formarà part del conjunt d'espais de la 59a edició del Festival
1: el segon,
0: de Cinema.
1: El tercer any sense Retiro?
0: Oh, ostres, ara m'enganxes.
1: No tinc clar que no sigui el tercer.
0: És possible, però no ho podem assegurar. Però bé, entre dos i
1: ja
0: tres.
1: Ja ho preguntarem, sí.
0: Carola, gràcies. Fins aquí una estona.

Les 9 i 27 minuts del matí i aquesta sintonia que ens recorda que estem a punt de recordar, valgui la redundància, una nova cançó de l'estiu. Recordem avui un so, m'atreveixo a dir molt vuitantero, en aquest repàs diari a les cançons de l'estiu. Estiu de 1983, el duet italià Righeira va conquerir les platges espanyoles amb un ritme inconfusible. La cançó es diu Vamos a la playa i es va convertir en una mena d'himne d'estiu i de vacances, especialment a Llatinoamèrica.

dels quarts i un minut de 10 del matí en aquest dijous 16 de juliol, avui que s'escau la Mare de Déu del Carme, patrona, per tant, de mariners i pescadors. Avui que també s'escau Sant Eustaqui, Sant Faust, Sant Generós i Sant Macari. Celebren el seu aniversari, entre d'altres, el cantant i productor musical Zetangana, fa 36 anys. També és l'aniversari de l'exjugador del Barça, Sergio Busquets, compleix 38 anys, i també és l'aniversari d'un altre dels grans de l'esport espanyol, Miguel Indurain, fa avui 62 anys. A Sitges, tal dia com avui de l'any 1911, moria a Barcelona Rafael Costa i Mulet, el qui fou fundador de la revista Sobrense i de la fàbrica del gas de Sitges, autor, a més, d'incomptables caramelles sitgetanes, una figura clau de la vida cultural, econòmica i festiva de Sitges de principis del segle XX. Arreu del món, avui, tal dia com avui de 1969, el coet Saturn V enlairava des de Cap Canyaveral la missió Apollo 11 amb els astronautes Neil Armstrong, Buzz Aldrin i Michael Collins a bord. Quatre dies més tard, el 20 de juliol, Armstrong i Aldrin es van convertir en els primers humans en trepitjar la Lluna. Un petit pas per a l'home, un gran salt per a la humanitat. Avui fa exactament 57 anys d'un dels moments més grans de la història de la civilització humana.

un parell de punts musicals per tancar el nostre repàs a les efemèrides d'avui. És gairebé una obligació que cada 16 de juliol recordem a una de les grans, perquè tal dia com avui, de l'any 2003 i a l'edat de 77 anys, moria Celia Cruz, l'anomenada reina de la salsa o la guaratxera de Cuba. Una manera d'entendre la vida i també la música, on Celia Cruz, evidentment, hi posava el seu segell més personal. La cantant nascuda a Cuba va arribar a obtenir fins a 23 discs d'or i un munt de premis que reconeixien la seva trajectòria professional i artística. I què podíem triar de Celia Cruz? Vaja, qualsevol de les seves cançons. No posarem el tan i tan escoltat La vida és un carnaval, perquè ja ens n'hem fet un tip d'escoltar-la. Un tema que fins i tot té missatge. Aquest tema que es diu Que le den candela.

recordando la figura de Celia Cruz, ese hombre que no se merece que le des cariño, diu, entre altres, aquesta lletra de Que le den candela. Deixem la música cubana, la música més salsera, i anem fins a l'any 2000. Fa 26 anys, Coldplay arribava al número 1 de la llista d'àlbums del Regne Unit amb el seu primer llançament per a Shoots. El llançament va generar els senzills d'èxit com Shiver, Travel, Don't Panic o aquest que passem a escoltar que es diu Yellow.

En la veu de Chris Martin, aquest Yellow, que formava part, com dèiem, d'aquest primer llançament al Parachutes, els Coldplay, que van guanyar, per cert, el Premi Grammy al millor àlbum de música alternativa de l'any 2002.

0: Amb la veu de Chris Martin i els Coldplay posem ja a punt i final el repàs de les efemèrides d'avui. Baixat una miqueta, ara mateix tenim 28,8 graus de temperatura. Venim certament d'un dimecres en el que les temperatures van arribar a tocar sostre a causa d'aquest vent rescalfat de Ponent i de Garbí. Un pic tòrric que ens va deixar temperatures d'entre 37 i 42 graus al prelitoral i també a l'interior del país. Previsió per als propers dies, incloent avui dijous. Una previsió que parla de valors no tan extrems, seguirà fent calor, això no vol dir que deixarem de tenir calor, i aquesta tònica sembla que la tindrem també de cara a la setmana que ve. Haurem de mirar, segons apunten les previsions, a finals de la setmana que ve o bé a l'última setmana del mes de juliol per veure opcions de pluja i també d'una refrescada més contundent. Mentre això no arribi, continuarem, per tant, patint aquesta calor. No tan extrema, però calor al cap i a la fi. Ens trobem ja en ple temps de la canícula. Com sempre, la crònica del Servei Meteorològic de Catalunya per les previsions d'avui.
1: Bon dia des del Servei Meteorològic de Catalunya. Comencem aquesta jornada i ho fem parlant d'una temperatura que comença sent força alta per començar el dia, però sí que de cara al migdia tindrem calor, farà calor, però no tanta com ahir, és a dir, la temperatura màxima baixa clarament arreu del territori. A banda de la calor, també avui parlem d'un temps inestable i és que hem començat el dia amb aquests xàfecs intensos cap a la zona del quadrant nord-oest del país. Diem intensos i és que han deixat ratxes fortes de vent, per tant, intensitat de vent, no tant pel que fa a la precipitació. D'altra banda, durant el matí afectaran sobretot aquest sector del Pirineu i Prepirineu. També ho podran fer a altres punts d'aquesta zona del Pirineu i Prepirineu, però seran de manera més localitzada, no tan intensa com al sector oest. I d'altra banda, de cara a la tarda també es mantindrà aquest temps inestable, però la inestabilitat ha d'anar a menys. Per tant, aquestes ratxes fortes de vent en principi també tendiran a ser una miqueta més fluixes i les descàrregues elèctriques tampoc no seran tan marcades. Pel que fa a l'estat del cel, a bona part del país, avui parlarem d'aquest cel mig ennuvolat, que també és el que fa que avui la temperatura màxima tendeixi a suavitzar-se respecte a aquests últims dies. Això és tot de moment.
2: A Ràdio Maricel, a cel obert.

0: els detallets que ens han il·lustrat també musicalment aquesta primera hora de la Cellover d'aquest dijous 16 de juliol. El Tribunal de Justícia de la Unió Europea es pronuncia d'aquí què?
1: A les 10.
0: A les 10, no?
2: Correcte.
0: A les 10. S'ha de pronunciar en relació amb la llei d'amnistia, una resolució que serà, diuen les cròniques, clau políticament, també jurídicament, perquè podria ajudar a desbloquejar diversos procediments judicials i a fer caure alguns dels plantejaments de tribunals espanyols que no han aplicat l'amnistia. Estic de judici, sí, de tribunals.
2: Bueno, perquè,
1: doncs espera,
2: estic, no, perquè
0: més d'algú de vostès.
2: S'ha convertit la justícia en un serrell de la política.
0: Sí.
2: Allà on no me'n surto, vaig, si trobo un jutge que em serveixi els interessos, doncs vaig per aquí i aleshores barregem casos flagrants, dir, penals i judicials, amb... doncs, focs artificials a partir de situacions molt més mundanes. I entremig, doncs, aquesta qüestió convertida en una pregunta.
0: Clar, què passarà, per exemple,
2: prejudicial
0: amb els exiliats,
2: sí.
0: Carles Puigdemont, Toni Comín...
2: És a dir, això són unes preguntes que es fan per part de la justícia espanyola al Tribunal de la Justícia de la Unió Europea per saber si l'amnistia és aplicable als casos de malversació i sobre si hi va haver un ús indegut de fons de la Unió. Que aleshores l'amnistia no seria d'aplicació. L'advocat general de la Unió Europea ja va emetre un informe fa uns mesos, un informe que no és vinculant però que ja deia que no. I moltes vegades aquest informe és seguit. Això dona pistes sobre quin pot ser el sentit de la sentència d'avui. Però això sí, no hi ha garantia de que sigui així. Què pot passar? Doncs el que pot passar bàsicament és, per una banda, si se sentencia que no hi ha hagut un ús de fons de la Unió, aleshores l'amnistia seria aplicable pels casos de malversació, però això seria només la resposta i a partir d'aquí seria l'hora que els tribunals apliquin. Com que els tribunals en principi no tenen un cronòmetre per la seva aplicació, si volen poden diferir la resposta o l'ús de la resposta en la decisió que hagin de prendre el que vulguin. Per tant, a la pràctica, diguem que si hi ha una sentència favorable als interessos dels acusats o de l'independentisme, si vols dir-ho d'aquesta manera, en el millor dels casos, simplement no es podran continuar més procediments, no s'obriran de nous, no es prendran decisions i tot quedarà a expenses que els interessats, en aquest cas els acusats, perquè hi han anat, rebin la sentència del Tribunal Constitucional dient que per què no se'ls ha aplicat a ells la llei d'amnistia, que aquesta és l'altra. I aquesta s'espera per l'octubre. I és aquesta la que sí que serà clau. Per què? Doncs perquè a la justícia espanyola o a determinats elements de la justícia espanyola se'ls tancarà la porta d'Europa, que més d'un pensa que l'han utilitzada simplement per diferir la resolució del procés i per allargar-ho. Quan caigui aquesta sentència, doncs aleshores quedarà que el Tribunal Constitucional digui prou, perquè hi haurà un moment que ho dirà, i aleshores sí que serà d'aplicació automàtica. Això sí diu això. Si diu que hi ha hagut ús de fons,

0: de la Unió, que és el que no s'espera, clar, aquí és un desgavell, perquè aleshores, clar, l'amnistia no seria d'aplicació pels casos de malversació. I com que la sentència del procés diu que es va condemnar utilitzant una figura jurídica així molt complexa, bàsicament dient, tu vas malversar perquè no podies fer el que vas fer sense haver malversat. No et puc xifrar, perquè de fet Hisenda va dir que no podia xifrar en què s'havia malversat, perquè no havien trobat un euro de diner públic utilitzat en això, no l'havien trobat. Però això no es podia fer sense malversar, és el que diu el Suprem. I a partir d'aquí, llavors, estaríem en un impàs i en un terreny desconegut. Si la sentència és desfavorable als interessos dels, dels acusats. Tot i que, repetim, aquesta sentència no és fruit d'una reclamació dels acusats, sinó és fruit d'una pregunta prejudicial feta pels organismes judicials espanyols. Més d'un pensa que va ser feta aquesta pregunta simplement per allargar el procés. Perquè si no feien la pregunta, havien d'aplicar la llei d'amnistia. O podien de negar-se a aplicar-la, i aleshores negar-se a aplicar-la era entrar en un terreny molt, molt pantanós. I abans de fer això, doncs, ho van enviar a Europa. Ara Europa contestarà, quan contesti a Europa, si contesta el que tothom es pensa, repetim, no tenen l'obligació d'aplicar-ho immediatament, perquè aquesta sentència no és executiva, simplement serà la resposta de dir no, vostè ho ha de considerar així, i aleshores els tribunals ho consideraran així, en el termini que considerin. A la pràctica, repetim, serà d'aquí a 3 o 4 mesos el Constitucional quan dirà, bueno, escolti, facin el favor d'aplicar, i aleshores entrarà en la via executiva.
1: Aquest és un dels temes del dia, com també la classificació de la selecció argentina per la gran final del Mundial d'aquest diumenge 19 de juliol. Una gran final, sens dubte. Espanya-Argentina, Argentina-Espanya. Futbolísticament parlant, el partit d'ahir... Bé, ens deixa l'emoció del resultat, tot i que Anglaterra es va avançar al marcador gràcies a un gol de Gordon, el nou jugador del Barça, la selecció d'Argentina doncs, va saber capgirar el marcador en un rush final increïble. Argentina, que s'ha especialitzat aquest Mundial en capgirar partits al tram final dels mateixos. Una altra cosa és quin futbol varen veure o quin futbol no varen veure ahir, si el comparem, això sí, amb el que es va jugar entre Espanya i França. Res a veure, un partit més físic, més de trompades, més de faltes. Hi ha una rivalitat aquí històrica entre argentins i anglesos, i per tant aquí també es va demostrar el terreny de joc. Vinga, va, comencem. Doncs com els dèiem ara fa uns moments, com ens apuntava en Joan, pendents del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, en aquesta sentència clau per entendre moltes coses, sí, per Puigdemont i tots els líders del procés.
0: Sí, de fet, el Tribunal de Justícia es pronuncia avui, diu El País, sobre els dubtes dels tribunals espanyols respecte de la mesura de gràcia. El recolzament a la norma aplanaria el camí per la tornada de Puigdemont a Espanya. L'aplanaria, però no el garantiria, perquè, com diem, al final és competència dels tribunals decidir l'execució de la sentència i ho poden demorar. Per tant, a la pràctica, fins que no hi hagi una indicació expressa del Constitucional que digui, escolti, facin el favor, que això ja s'ha demanat per part de les persones acusades / condemnades, perquè hi ha en els dos perfils, Puigdemont no ha estat jutjat. També afectaria Toni Comín, també afectaria Lluís Puig, que continuen a l'exili, i també afectaria fins i tot a alguns dels CDRs acusats de terrorisme.
1: Cert.
0: Sí, aquests sí, encara sí. Estan acusats de terrorisme, crida l'atenció, terrorisme sense atemptats. És que va ser també una de les innovacions jurídiques que es van veure durant el procés. Ara n'hi ha d'altres, Ara hi ha prevaricació per part de gent que no són funcionaris. Clar, diguem que si fem la màquina grossa, doncs llavors ja hi cap tot.
1: Avui, que també continua sent notícia, no de primera plana, però evidentment les informacions que parlen dels focs encara... estabilitzats, com per exemple diu el 3CatInfo, que ha estat estabilitzat l'incendi de Sant Quirze a Safaja, que ha afectat a un centenar d'hectàrees, notícies que parlen i es reiteren en aquestes onades de calor, amb els constants consells que cal prendre, les mesures que cal prendre de cara a aquestes altes temperatures que, vaja, no ens deixen descansar, no ens deixen dormir i que doncs, poden afectar al cap i a la fi a la nostra salut. Més enllà d'això, què hi afegim més?
0: Jo no tinc gaire cosa més. Més enllà, una cosa que m'ha cridat l'atenció, que està a la portada de La Vanguardia, a Dakota del Sur, si el voleu comprar, venen un esquelet de tiranosaure per 50 milions
1: de dòlars. Sí, és cert. Sí, ho he vist.
0: Si voleu un esquelet, allò...
2: Per posar a casa.
0: Al jardí, perquè casa...
2: A l'entrada.
0: Un tiranosaure.
2: A sala de premsa.
0: Ara anava a continuar la broma, però no ho faré.
1: Sí.
0: Vinga.
1: Jo també, si m'ha vingut al cap, un mal pensament. No sé. En fi. Doncs això.
2: Vinga, vaig jo.
1: Va,
2: perquè avui diverses notícies en relació a l'enquesta d'inserció laboral de l'Agència de Qualitat ACU de Catalunya, que és l'Agència per la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya. Els diaris en destaquen dades d'aquesta enquesta, tot i que no sempre posen el mateix titular, però és molt interessant. D'entrada, La Vanguardia, per exemple, detalla que, segons diu aquesta enquesta, per primera vegada a la història d'aquesta enquesta, els contactes de la família no són la primera via per accedir a una feina. Ara són les pràctiques. És a dir, fins ara, diguem que el primer pas per accedir a la feina, la primera via, eren els contactes familiars. Jo conec, escolta, el pare que coneix, que truca.
1: Exacte.
2: Ara ja no, ara ja és, bàsicament, estan en primer lloc les pràctiques. I vaja, és interessant. I d'altra banda, l'Ara destaca d'aquesta mateixa enquesta que hi ha una diferència salarial molt gran, de 2.000 euros, en funció del grau que tries a Catalunya. És a dir, allò de compta amb el que tries, busca coses que donin sortida, aquella frase tan de pares, no? Estudis. Que després tinguis sortida professional, no? Doncs l'enquesta ve a reafirmar una mica això, perquè estem parlant de diferència de 2.000 euros en funció del grau, eh? Grau universitari del mateix nivell, però estudis diferents, però diguem que equivalents pel que fa al nivell, diferències salarials destacades. I quins són aquests graus? Doncs, bàsicament, els graus d'àmbits de medicina i odontologia són els millor pagats, diguéssim, amb una mitjana de 3.783 euros bruts mensuals, mentre que a l'altre extrem, endevina, hi ha història, les titulacions d'història amb 1.920 euros bruts mensuals. Per tant, una diferència de gairebé 1.000 euros. Aquesta és una enquesta que s'ha fet amb més de 25.000 persones, de joves que es van graduar fa 3 anys. Per tant, una diferència abismal de 1.800 euros entre el primer i el darrer. Aquí també s'hi fan per llista, on les enginyeries estan també al capdamunt, després, òbviament, de medicines, infermeries, etc. I queden a baix de tot veterinària, també. Ah. La veterinària tampoc no està gaire ben retribuïda, i filologies, històries, etc. Per tant, aquella frase de pares de busca allò, pare, vull estudiar història, ostres, vols dir que no estudis alguna cosa que tingui més sortida? Home, té una mica de sentit, segons l'enquesta. Altra cosa és que després diguis allò, fes el que a tu t'agradi, perquè després són molts anys de feina. Però aquesta enquesta ve a reafirmar justament això. I el que també és interessant d'aquesta enquesta, que és curiós, que aconsegueixen aviat, en general, els que estudien graus i llicenciatures de la nostra època, una feina estable aviat, és a dir, abans dels 3 anys ja tenen tots feina estable, tenen uns relativament bons salaris, però no viuen millor que fa 15 anys degut a la inflació. És curiós això també, és a dir, amb uns nivells d'estudis elevadíssims, amb una feina a la que opten més o menys ràpidament, amb uns sous que d'entrada podries pensar que són uns molt bons sous, degut a la inflació, diguem que la situació amb la que viuen no és millor que la de fa 15 anys enrere. Per tant, ens trobem amb allò de joves que viuen pitjor que els seus pares, tot i en molts casos tenir molta més formació de la que van tenir els pares.
1: Molt bé, és notícia també, crec que a la portada de La Vanguardia, perquè l'Ajuntament de Barcelona va presentar ahir aquest projecte arquitectònic per al nou Sant Jordi, el Sant Jordi Club, que diuen, una proposta guanyadora que ha estat elaborada conjuntament per l'estudi parisenc Brugge i pels barcelonins Jorge Vidal Studio. És un projecte amb un pressupost de 70 milions d'euros que preveu que el nou Sant Jordi Club pugui acollir fins a 9.000 espectadors. S'espera que el nou equipament entri en funcionament ja l'any 2029.
2: Sí, la idea és que l'enderroquin, comencin a enderrocar l'estiu vinent, d'aquí aproximadament un any, per tant estaria doncs poc menys de 2 anys en obres, i acabaríem en Sant Jordi amb més places i millor acústica.
1: 17.000 metres quadrats i una sala de concerts flexible, entre d'altres. Què més?
2: Més qüestions. Els joves de 16 i 17 anys del Regne Unit no podran utilitzar les xarxes socials a la nit. Saben que el Regne Unit va posar aquella llei, va prohibir l'accés a les xarxes socials als menors de 16 anys, doncs ara hi han afegit una més, i és que els de 16 i 17 anys no hi podran accedir en horari de nit per protegir doncs el que diuen això d'aquestes hores nocturnes de connexió, que els hi treuen son, etcètera, etcètera. Per tant, el Regne Unit que continua amb mesures, diguem, per protegir sobretot la infància i la joventut de les xarxes socials. I després tinc dues més. Una que m'ha semblat curiosa, i és que l'àrea metropolitana de Barcelona, el web és amb.cat, si entren allà poden anar a cercar i han d'anar, si han d'anar a circular per Barcelona, han d'anar a algun lloc, poden entrar a aquest web i buscar quin és el circuit, el recorregut més fresc.
1: Més fresc.
2: No el més ràpid, el més fresc. És a dir, si vostès van al Google Maps i diuen com arribar d'aquest lloc de Barcelona a aquest altre. Google Maps normalment et proposa el més ràpid. Doncs si van a la pàgina web de l'àrea metropolitana de Barcelona, el que et proposa és el més fresc, que no necessàriament ha de ser el més ràpid. Es veu que és una iniciativa que ha sortit ara, que només està en format web, però la idea és que l'any en un parell d'anys estigui ja en format aplicació. Per tant, ja a partir d'ara tindrem un Google Maps, o acabarem tenint una espècie de Google Maps de l'àrea metropolitana de Barcelona, però de fresc. O sigui, no de rapidesa, sinó de frescor.
1: I aleshores, de cercar...
2: Veurem qui tria l'opció ràpida.
1: Una ruta més fresca.
2: Exacte, qui tria la ruta ràpida i qui tria la ruta fresca. I després, és que ho acabo de veure ara a La Vanguardia, que hi apareix el nostre veí i estimat Oriol Castro, propietari del restaurant Disfrutar, juntament amb els seus altres dos socis, perquè resulta que el restaurant Disfrutar acaba de fer un acord de col·laboració amb la marca d'automòbils Lexus.
1: Ah, caram.
2: Sí. I on està la gràcia? Perquè ara no farem aquí nosaltres el public reportatge, però el que és que els del Disfrutar tenen aquestes coses, és que per promocionar i per explicar aquest nou acord, aquesta nova col·laboració, en Castro i companyia han fet una nota de premsa comestible. I això, s'han convidat un seguit de gent, i en vídeos, i han convocat un seguit de gent, que no sé si són periodistes o simplement apareixen a la imatge, perquè els veig tots molt guapos.
1: No han fet un...
2: Que no vull dir que els periodistes no siguin guapos, però m'ha semblat, perquè han fet com una mica de pel·lícula, i llavors apareixen les tres explicant aquesta nota de premsa. I la nota de premsa, és que es veu perfectament, però és com un dip, és com un paper d'aquests que pot sucar, com un pa d'aquests de vidre, diguéssim, està fet amb aquest material, i amb aquest material van com tastant, diguem, els altres elements que apareixen en aquest plat. Per tant, han fet una nota de premsa comestible, que jo diria que això, jo com a mínim això encara no ho havia vist mai.
1: I que sempre és millor que un comunicat. Perdó.
2: Home, perdona, i si ve del Disfrutar, sí, encara més.
1: Parlant d'Oriol Castro, un altre Oriol Castro, Oriol Castro fill, que és un molt bon jugador d'hoquei patins, Joan?
0: Correcte.
1: Que va sorgir de la pedrera del Club Patins de Bursitges. Correcte. Actualment jugador del Barça.
0: Correcte.
1: Està a prop de jugar un europeu.
0: Ah, exacte, està seleccionat per la selecció espanyola sub-17 per jugar a l'europeu, no recordo quina localitat de Portugal, a l'última setmana de juliol.
1: Per tant, a veure si en un futur podem portar l'Oriol Castro Júnior, i parlar doncs d'aquesta, de moment, brillant carrera que té com a jugador d'hoquei.
0: Correcte.
1: Ens hi posem amb ja la qüestió esportiva.
2: Vinga, va.
0: Certament. Jo et diré, t'he de dir una cosa...
1: Una només.
0: Sí, sí. Per qüestions d'assajos, només vaig poder veure la primera.
2: Et vas perdre...
1: Et vas perdre possiblement el millor, sí. Que és el tram final del partit, que és quan Argentina li dona el top.
2: Els 10 últims minuts.
1: El gol de l'Enzo Fernández i el gol de Lautaro Martínez després de dues assistències de Leo Messi.
0: Just havíem acabat l'assaig, vas treure el mòbil per veure com van. Mira, està guanyant Anglaterra 1-0. Pam, gol. Ai. Pam, gol.
1: No sabem què diuen els diaris britànics, però massa bé no deixaran el seu seleccionador.
0: No. Es veu que ahir
1: perquè bueno, Tuchel, el que va fer Anglaterra ahir, vaja, no diré que no té nom, perquè al final no deixa de ser propostes futbolístiques, el que cadascú veu i entén, no? Però, ostres, s'avança Anglaterra amb un gol de Gordon i el que fas és anar i guardar la roba. Clar, Argentina va ser un setge constant, sí que possiblement si tens una mica de sort defenses bé i el partit acaba 1-0, però no va ser el cas. Una Anglaterra poruca, bastant poruca.
0: Correcte.
2: Que li van donar la feina del porter i mira que el porter anglès va fer parades, perquè li haguessin pogut marcar uns quants més,
1: bon
2: de gols.
1: Un partit de Pickford, que va fer unes parades de molt de mèrit.
0: I Anglaterra i Argentina, que va començar a repartir estopa des del principi.
1: Sí, va ser un partit lleig. A ulls del qui ens agrada el futbol, va ser un partit lleig, de molta puntada, sí. De molta jugador per terra, de molta protesta cap a l'àrbitre. Al final va haver també una mica d'espès, i clar, entre Bellingham i Messi...
0: Sí, bueno què vols que et digui?
1: Sí, Bellingham, que té aquest mal perdre, diguem-ho així, però sí. Bé, en qualsevol cas...
0: No sé, si el tenia o li han ensenyat, oi? Però bé,
1: li han injectat allò, Però... en qualsevol cas, bé, és una gran final.
0: Podrà anar de vacances a Mbappé.
1: És una gran final. Jo crec que si s'hagués classificat Anglaterra també era una gran final.
0: Sí, tot i que... això ja és una cosa absolutament personal. Crec que Espanya tenia un punt més contra Anglaterra que contra Argentina, perquè Argentina...
1: Més opcions, tu dius.
0: Sí, és a dir, jo crec... Aquí és això, com deia l'altre dia la Carola, això és opinió, eh?
1: Sí.
0: Jo crec que Espanya continua sent favorita davant de qualsevol dels dos. Hi ha un meme per allà que es veuen dues rates barallant-se i tot de gats mirant-se-la, i els gats són Espanya.
1: És bona.
0: Però bé, més enllà d'això, és a dir, contra qualsevol de les dues, Espanya té més surt de favorita veient el que es va veure contra França. Ara, Anglaterra probablement hagués fet un plantejament més de França i, per tant, doncs, amb més opcions per Espanya. I, en canvi, Argentina et pot desquiciar. I evidentment, jugaran aquesta carta, perquè és la carta que tenen. Tenen dues cartes, una desquicia i l'altra Messi. Sí. I amb les dues cartes, doncs, probablement plantejaran el partit.
2: I una cosa, és com que s'ho creuen molt. És a dir, Argentina,
0: sí, mai,
2: surten sabent, bueno, que, com convençut, no, que està bé, eh? És
0: no,
2: a dir,
0: hi ha àvies Argentina. No hi ha àvies Argentina.
1: I vaja, no cal que els diguem que el futbol és es viu d'una manera...
0: Estadística d'ahir de Mr.
2: Chi. Semblava que estiguéssim a Buenos Aires amb aquell camp, eh? Perquè hi van sonar... Van sonar, com a mínim per la zona on visc jo, van sonar petards, trons i històries.
1: Home, diguem que la comunitat argentina...
2: Més que el dia que es va classificar a Espanya, eh? Bastants més.
1: Que hi ha molts argentins visquent...
0: Estadística d'ahir de Mr. Chip, mai un entrenador estranger ha guanyat una Copa del... Estranger, o sigui, un entrenador estranger entrant en una selecció ha guanyat una Copa del Món, per tant, Anglaterra ho tenia xungo. I quina era? Hi ha una altra que anava contra Argentina també. Ostres, espera que la busco.
1: És igual, en qualsevol cas,
0: la busco.
1: Argentina que es classifica per una nova final, de fet és la vigent campiona, per tant veurem com afronta aquest partit. Messi diu: conozco bien, muy bien a España, tiene jugadores del Barça, club que amo.
2: I aquí hi ha grimeta, tots els culers, hi ha grimeta...
1: Messi, evidentment, que sempre tindrà un lloc privilegiat en la història del Barça, sens dubte.
2: I en el cor dels culers, per descomptat.
1: I bé, és, jo crec que la principal arma que té, que continua tenint... ahir és que em va recordar tant el que Messi feia al Barça, que és que els jugadors d'Argentina, els seus companys, ja li donaven la pilota
2: sí,
1: amb ell.
2: Sí, però claríssimament. I el que feia ell és com esperar que li vinguessin tots a per ell, i quan tenia tres a sobre, sí, aleshores sí, feia la centrada, perquè, clar, algú hi hauria sol.
1: De fet, la primera assistència per Enzo Fernández és de Messi, i la centrada que propicia el cop de cap de Lautaro és un centre precís, sí, allò, sí, al cap.
2: Li va, amb tres al davant,
0: ja la,
2: eh?
0: Sí, sí, sí, ja sí, la tinc. Mai la selecció que ha arribat al Mundial com a número 1 del rànquing FIFA l'ha guanyat.
2: I el número 1 ara està a Argentina? Vinga, doncs va.
1: Bé, en qualsevol cas, la finalíssima diumenge.
0: Correcte.
1: Diumenge a partir de les 9 i veurem si són els espanyols o els argentins els que acaben rient o plorant. Avui que també les cròniques esportives parlen de l'arribada a Barcelona de Karim Adeyemi, el nou fitxatge del Barça, que ha passat ja revisió metge. Hem d'esperar i hem d'entendre, per tant, que en les properes hores el Barça ja comunicarà oficialment el seu fitxatge. Un altre Barça, el Barça de bàsquet, va anunciar ahir una altra incorporació, la de Josh Nebo, el pivot Josh Nebo, que ve del Milà. Falten encara uns quants jugadors més per acabar de completar la plantilla. Torno al Barça de futbol perquè també ha estat notícia Frenkie de Jong, que saben que anava a dir, s'ha tornat a lesionar. Crec que no ha deixat la lesió.
0: Està lesionat des de que va arribar.
1: Sí, sí. Ja es va perdre els 2-3 últims mesos de la Lliga, de la temporada passada, i es tornarà a perdre els 3-4 propers mesos de la temporada que ve. El Barça es veu que l'ha recomanat que superi. I el jugador ha dit que nanai, que vol tractament conservador. I aquí entenem que existeix o hi ha un punt de conflicte. Però vaja, que Frenkie de Jong continua sent notícia.
0: Això va passar amb el Ter Stegen, ja.
1: En aquest cas, per evidentment, aquesta lesió i aquest... vaja, i això de que el jugador no ha acabat mai d'arrencar, diguem-ho així. Doncs... així estan les coses. I pel que fa al Tour...
0: I pel que fa al Tour, ahir, com dèiem, etapa que va arribar a l'esprint, etapa de descans, avui n'hi haurà una altra. Avui m'ha fet gràcia un article de Sergi López Egea al periòdico. Mm-hmm. No diríeu mai... si Sergi López Egea fa la llista del que val tot el material que porta sobre Pogacar.
1: Comptant la bici.
0: Comptant la bici. 375.000 euros.
1: 375.000 euros, mare de...
0: Sabeu la cosa més cara que porta Pogacar a sobre?
1: Les sabatilles?
0: No, comptant la bici.
1: Ah, comptant la bici.
0: La resposta seria la bici.
1: La bici, la pròpia bici, sí.
0: No, el rellotge.
1: El rellotge, caram.
0: Perquè dels 375.000 euros, 25.000 són...
1: El valor del rellotge,
0: no.
1: Sí, sí.
0: 25.000 són la bici i la resta de complements, inclòs la roba. Uh-huh. I 350.000 el rellotge.
1: Mare de Déu.
0: 350.000. El rellotget aquell que porta
1: Pogacar,
0: que a més no el necessita, perquè també té... Clar, de fet, té el cicle computador, que val 400 euros, que li dona més informació que el rellotge, que li val 350.000.
2: És menys cool.
1: Uh-huh. Bé.
0: M'ha cridat molt l'atenció. La bici, que és una Colnago, és una italiana, val 18.000 euros.
1: Re calderilla, que diu aquell.
0: I després el cas 400, el ciclocomputador 400, la roba,
1: sí, sí,
0: la sabatilla 500...
1: Ve sumant, sí, sí. Ve sumant.
0: Però clar, les sabatilles són 500 euros. A veure, són cares, però tampoc és un...
1: No seria un preu allò de dir... una cosa bàrbara. Bé, doncs Pogacar, que... continua sent el gran dominador del Tour i vaja, que el guanyarà sí o sí, i a mesura que passin els dies doncs anirà, no sé si dir, eixamplant la diferència vers els seus màxims perseguidors. I ara, com deien ahir les cròniques, caldrà saber qui l'acompanyarà en el podi, uh-huh, tant el segon com el tercer.
0: Correcte.
1: Vingegaard seria un, crec.
0: Vingegaard, no? Segur que serà el segon, a no ser que tingui una baixada.
1: I el tercer, Evenepoel...
0: Està Evenepoel, està Juan Ayuso, a veure si desperta... Bé, desperta, està allà,
1: sí, sí,
0: està
1: allò,
0: cinquè.
1: Sí, sí.
0: I també hi ha Del Toro.
1: Veurem com acaba aquesta història del Tour. I acabem la Carola, amb... sí, ens sí, vol comentar va, la contra d'avui de La Vanguardia, que entrevista, ostres, una dona que feia temps
2: sí.
1: que no apareixia.
2: Que no apareixia, sí, perquè ella va anar, va fer la seva feina i va marxar. Manuela Carmona, exalcaldessa de Madrid i magistrada, li fan entrevista a La Contra i llegiré tres preguntes i tres respostes que a mi m'han cridat l'atenció. Diu, quin mal hi ha a viure de la política, li pregunten. I diu, és un error, diu ella, perquè el polític de professió no en té cap altre. Barreja interessos i serveis al del partit, el seu i el seu de continuar cobrant un sou amb el dels ciutadans. És a dir, barreja interessos, és que està mal escrit això, barreja interessos amb els seus, amb els del partit, diu. Uh-huh. I si no té una carrera a la qual tornar, aquest és el problema. En la democràcia ha anat baixant la formació dels polítics. Hi ha hagut un descens de la seva formació. Per què? Si no tens res millor, cobrar 3.000 euros al mes fa que alguns es quedin en el càrrec encara que sigui a l'oposició o d'assessors.
1: Bones reflexions.
2: Ja ho ha dit ella.
1: Bones reflexions. Les
2: ja, ho
1: deixa...
2: ja ho ha dit la senyora Carmena, que més enllà de temes ideològics és una senyora amb una reputació exquisida i amb una formació també inqüestionable.
1: És d'aquella gent que dius sense conèixer-la t'emportes aquella sensació de vegades que no és precisa ni certa, no? De que és bona persona.
2: Sí, a més
1: enllà de qualsevol pensament polític i...
2: No, i a més jo crec que fins i tot això hi va ser una...
1: És a dir, es veia una persona d'un tracte doncs molt, molt, molt agradable, molt, molt... sense grans estreps.
2: No, i de fet va aparèixer, va ser alcaldessa de Madrid, sí, va marxar i no hem sabut res més d'ella.
1: Exacte,
2: no l'hem vist en portes giratòries ni en històries, no sé què. Ella és magistrada, ella és jutgessa, ara ja deu estar jubilada, ja no sé si està jubilada, dedueixo que sí.
1: Té pinta.
2: O potser no, però vaja, amb aquesta entrevista ho diu clar, que la política ha de ser una responsabilitat, no una professió.
1: Bé, reflexions que ens deixa aquesta entrevista d'avui a La Contra de la Vanguardia. Amb això acabem, Carola, gràcies.
2: A tu.

0: Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
1: Per tu, que l'estiu fas senderisme, i per tu, que t'agrada més el submarinisme. Gaudeix de l'estiu a Caprabo amb aquesta ofertassa. Un litre d'oli d'oliva Carbonell suau o sabor amb un 29% de descompte, ara a 3,99 €. Aquest estiu vols estalviar amb mi? Caprabo.
2: Beu aigua. És vital. Cansament, mareig, pressió arterial baixa, taquicàrdia i rampes són els símptomes de la deshidratació, que en casos extrems pot arribar a provocar la mort. Beu aigua sovint, encara que no tinguis set, i evita sortir a les hores de màxima calor. Aquesta calor és mortal. Si et trobes malament, truca al 061 Salut Respon. Generalitat de Catalunya, sempre endavant.

0: D'entrada, felicitar totes les Carmes, Carmens, Carmetes, Mari Carmens, Maria del Carme, totes felicitats, avui és el vostre dia, 16 de juliol, i com saben, a Sitges, el 16 de juliol, doncs hi ha festa, se celebra aquesta cita amb activitats que organitzen Port de Sitges, Ajuntament de Sitges, Peix de Sitges, la Confraria de Pescadors de Sitges, el celler de l'Hospital de Sitges i el Centre d'Interpretació de la Malvasia. Per parlar de les activitats d'avui, que per cert, aquí res, mitja horeta, poc més de mitja horeta a les 11, comencen amb una missa en honor a la Mare de Déu del Carme a la parròquia d'aquí de Sant Bartomeu i Santa Tecla, que s'allargaran avui tot el dia, però que continuaran també diumenge, aquest diumenge 19 de juliol. En parlem amb Isabel Vivó de la Confraria de Pescadors de Sitges. Què tal, Isabel? Bon
1: Hola,
0: dia.
1: Què tal? Bon dia.
0: Un any més tornem a parlar per la festa de la Mare de Déu del Carme i entenc que això és quasi...
1: Et sento una mica malament, eh? Et sento una mica tallada.
0: Em sents bé? Doncs jo tu et sento
1: més
0: perfecta.
1: Més o menys.
0: Sí?
1: Vale, bueno, vale. A mi se'm va tallant una mica. Vale.
0: Vinga, ho intentem i si no sí, ens dius. Sí. Et deia, Isabel, que diguem que novetats poques, és el de cada any, no? Més o menys?
1: Sí, el que és la festa del Carme d'avui és el que fem sempre. O sigui, la missa al matí, a la parròquia, després portem la verge cap a la cofreria, allà la tenim exposada tot el dia, i després doncs, a la tarda a les 7 ja fem la part de la processó, que avui ja veurem, perquè crec que està fent bastanta mala mar.
0: Ai, ai.
1: Que és bastant habitual, que faci mala mar pel Carme, però avui fa vent, a més, i no sé, ja anirem veient el dia com evoluciona. I després doncs, farem un tastet de fideuà, que la farà l'Oriol, i el que és el nostre pescador, sí, cuiner chef, i ja està. I després al port doncs, també fan un ron cremat, i també aquest any, en lloc de fer habaneres, faran rumba catalana, per variar una miqueta, i després també ens acompanya el cim, amb el blanc sugur, que sempre doncs, fem les activitats, nosaltres sempre treballem junts i molt bé. I seria una mica això, el d'avui.
0: Avui és això, i continua l'activitat el diumenge, ara entrarem en diumenge, però al final, més enllà de celebrar la diada de la festa del Carme, Isabel, aquest dia serveix també i principalment per, d'alguna manera, reivindicar i ensenyar tot allò que té a veure amb el nostre passat mariner.
1: Sí, sí, sí, a veure, nosaltres... Ens agrada doncs, bueno, destacar doncs, això, que la nostra cofreria és una de les més antigues d'Espanya i de Catalunya i que intentem, doncs, tant com podem, perquè clar, cada cop som menys, aquí i a tot arreu, cada cop hi ha menys pescadors i sempre cada cop tenen més dificultats per continuar amb el seu ofici, però bueno, nosaltres doncs, estem aquí al peu del canó intentant continuar amb normalitat, almenys la festa, i que la gent doncs sàpiga que estem aquí.
0: Que sou aquí quants pescadors a hores d'ara, Isabel? Els mateixos de fa uns
1: anys,
0: no?
1: Ara mateix encara tenim tres barques.
0: D'acord.
1: Tres barques de pescadors.
0: D'acord. Hi ha alguna que estigui allò a punt de jubilar-se, alguna qüestió d'aquesta?
1: Sí, sí,
0: eh? Sí, sí, sí.
1: N'hi ha una que està a punt de jubilar-se i les altres dues encara els hi queda un temps, bastant de temps.
0: I diguem que relleu generacional no es veu.
1: No, és un problema a tot arreu, aquests oficis, vull dir, s'estan perdent, les cofreries més grans no ho noten tant, però si fa 50 anys tenien 100 barques, ara en tenen 50, i està pues, la cosa bastant difícil.
0: Isabel, sí, què passarà el dia que no tinguem barques? Què passarà el dia que no tinguem barques? Doncs
1: pues no ho sé, la veritat. Jo crec que al final pues, les barques que quedin així de pesca artesanal,
0: sí,
1: seran les que sobreviuran i les barques més grans doncs, serà més complicat perquè tenen molts problemes a nivell administratiu, sí, etc. I llavors bueno, serà un luxe menjar peix fresc, serà un autèntic luxe.
0: Doncs,
1: és així.
0: Doncs això, que cada vegada serà més car menjar producte de primera, de proximitat i de qualitat, a més, eh? I saludable. Clar, més enllà d'això, els ciutadans què podem fer per ajudar? Podem fer alguna cosa? Per mirar de...
1: home, és complicat.
0: És difícil, no?
1: Primer de tot, anar a comprar peix fresc, doncs... a les peixateries de tota la vida i mirar a veure d'on ve aquest peix, que han de tenir doncs, la seva etiqueta de traçabilitat, i això normalment ens costa mirar-ho i estem molt més acostumats amb el que és la fruita i la verdura, sí. Però en canvi amb el peix doncs, ens costa més, no? Doncs mirar tot això... I després ja és doncs, les administracions que posin fàcil a aprendre l'ofici, perquè és molt complicat dedicar-se a ser pescador quan tens que fer tràmits en 50 administracions diferents, bueno, una burocràcia darrere molt gran i no hi ha una formació professional que tu arribis allà i surtis sent pescador. Això no existeix.
0: Doncs aquí...
1: I llavors és molt complicat.
0: Deures que té l'administració.
1: I la gent no coneix el mar... Perdona.
0: No, digues.
1: Em talla una mica, digues. No, que com que la gent no... Clar, el mar és un... que és molt desconegut, no?
0: Sí.
1: És més fàcil, si vols dedicar-te, per exemple, a ser pagès, doncs clar, és el lloc on tu vius normalment, en terra, no? I en canvi el mar, doncs és un lloc més
0: de
1: desconegut
0: fet...
1: i la gent no... Jo crec que no és que no vulguin ser pescadors, sinó simplement és que no ho coneixen.
0: Clar, ara, i ara
1: es plantegen aquesta opció.
0: Clar, Isabel, i ara anava a dir, de fet, per ser pagès o fins i tot per ser pastor o pastora, hi ha graus,
1: sí.
0: Hi ha graus formatius. I de fet, si tenim sort, d'aquí no gaire parlarem amb una sitgetana, a veure si l'acabem de convèncer, que ha estudiat, ha fet el grau de pastora i està treballant com a pastora.
1: Doncs mira, em sembla una gran notícia.
0: És una gran notícia i això no existeix, que jo sàpiga, per ser pescador, i estaria bé que de la mateixa manera que han creat un grau de pastor, de pastora, doncs hi hagi també el de pescador, és a dir, aquí l'administració té, òbviament, els seus deures i després rebaixar aquest ofegament administratiu que tenen, que passa en tot el sector primari, que és terrible, i que doncs, ens estem quedant sense sector primari per, entre altres per culpa d'això, però anem al que nosaltres podem fer. Què podem fer com a consumidors i per ajudar a defensar i a mantenir i a que perseveri aquest ofici? Doncs consumir peix del que pesquen ells. Del que pesquen ells, és a dir,
1: anar una mica a buscar les espècies que no tenen tant valor comercial ni són tan conegudes, però que són igual de bones i més econòmiques.
0: Com ara quines? Digue'ns quines, per exemple, Isabel.
1: Doncs no sé, per exemple, l'escrita, que és un tipus de peix que es menja molt poc. No sé què, ara quin dir-te. Bueno, no limitar-se al lluç, al llenguado, al rap, no sé.
0: Demana pel peix d'aquí, pel que pesquen aquí. Això és tan fàcil com si van a la peixateria de confiança, li comenten al peixater i li diran, mira, això ho han pescat aquí ara a Vilanova. Vull dir que això que passa, eh? O han pescat aquí a la platja d'aquí al davant, uns metres més enllà, d'allà ho han tret aquest matí i, escolta'm, peix bo de qualitat i a sobre estarem ajudant a l'ofici. Tornem a la festa, Isabel. Avui amb tota aquesta activitat, que és la de sempre, que acaba amb aquest tastet de fideuà cuinat per
1: sí.
0: L'Oriol, maridat amb aquest blanc subú jove del celler de l'hospital, però el diumenge hi ha més activitat, eh?
1: Sí, aquest any fem una... tenim un projecte amb el CIM, que és una activitat nova, que es diu Camins de Malvasia i Mar. Llavors, tant el CIM com la cofreria, doncs aquest projecte l'hem tirat endavant també gràcies al GALP, que és el grup d'acció local de pesca, i llavors ara serà l'estrena de l'activitat. Llavors nosaltres el que volem, tant el CIM com la cofreria, és dinamitzar nosaltres l'espai de la cofreria, que hi posarem un porxo, també
0: sí.
1: amb un ajut del GALP i això, i allà volem doncs, fer-hi visites guiades, posarem uns plafons informatius a les parets del pantalà que explicaran doncs, la ruta, explicaran les arts de pesca de Sitges, Bueno, volem doncs que quan algú passegi per allà, per davant de la cofreria, doncs rebi també inputs de les activitats que fem i tot això, no? I llavors el CIM també vol dinamitzar les vinyes que tenen aquí
0: a l'entrada
1: de les costes del Garraf.
0: Sí, exacte, les de l'hospital, exacte, que estan allà a l'entrada, exacte, a l'entrada de les costes, sí, sí.
1: Exacte, a l'entrada de les costes. Llavors, la idea és doncs, fer aquesta ruta que et porti una mica a el que és el port d'Aiguadols i les vinyes que tenen ells allà al costat mateix. I seria doncs, això. I el diumenge doncs, fem la primera prova d'aquesta activitat, que es diu Camins de Malvasia i Mar. No sé si ho he dit ja, em sembla que sí.
0: No, okay, no ho havies dit. No, Camins de Malvasia i Mar, Aiguadols, aquest maridatge itinerant que va des de la platja d'Aiguadols fins a la confraria de pescadors, hi haurà copa de benvinguda, hi haurà maridatge amb Malvasia de Mar.
1: Allà hi ha un
0: tastet
1: també de Malvasia i dos escabetxos que farà també l'Oriol, que els fa amb dos herbes aromàtiques del Garraf, que són les herbes aromàtiques que et podem trobar als marges de pedra seca que hi ha al voltant de les vinyes d'Aiguadols també. Per tant, una mica ho volem lligar tot, no? Així amb aquest mar i muntanya i fer doncs això, l'activitat a l'espai de la cofreria. Que fins ara, doncs, no, normalment les activitats que fem les fem allà al cim o visites guiades per la cofreria, però fer tastets a la cofreria mateix doncs és una novetat.
0: Per tant, d'alguna manera voleu com reactivar aquest espai de la cofreria, no? Per tenint en compte, entenc també que hi ha el port, cada vegada també hi ha més gent, més visitants, no? S'està apostant més, no? Com un espai d'oci, de passar el dia tot plegat, clar. Una manera també de vosaltres de donar a conèixer la feina que s'està fent.
1: Exacte, sí, sí, i d'aprofitar doncs ja el potencial que té l'espai del port, que bueno, i ara nosaltres estem també, ara ja no estem a l'entrada del port, a lo millor hi haurà algú que se sorprendrà perquè quan vagi allà veuran que ja no estem a l'entrada mateixa on hi ha la barrera, sinó que estem a l'altre pantalà, al xamfrà.
0: Sí.
1: I just tenim de les barques al davant. Llavors això també ens permet que les activitats quedin més...
0: Clar.
1: Quedem allà en aquell espai, tenim les barques allà mateix i bueno, és més fàcil fer l'activitat així.
0: Per què passa que la gent passa per allà i es pregunten i tot plegat o no?
1: Sí, i tant.
0: Passa,
1: es pregunta molta gent, sobretot si venem peix... Que ara mateix no el venem, però tenim un projecte per fer venda directa de peix, el que passa és que és molt complicat també burocràticament, però la idea és poder fer algun dia venda directa amb el consumidor final.
0: Ostres.
1: Que no es pot fer ni a restaurants ni peixateries.
0: Ostres, és a dir, hi ha la intenció de que això es pugui fer,
1: Estem lluitant per aconseguir-ho, ja veurem. Ho vaig deixant anar de tant en tant, perquè és una idea que ens agrada molt.
0: I de què depèn això? De què depèn? De quina administració depèn això? O depèn de vàries?
1: En aquest cas, doncs, de l'Ajuntament, de la Generalitat, del port, de la cofreria...
0: Caram!
1: Seria una mica tots aquests.
0: Quanta gent
1: sí,
0: aquí
1: no és fàcil,
0: decidint...
1: No és fàcil.
0: Quanta gent decidint aquí que els pescadors, aquestes tres barques de Sitges, puguin quan arribar, entenc que no sempre ni cada dia, però que hi hagin dies, no?, que es permeti la venda, no?, directa
1: sí,
0: al consumidor.
1: Sí, seria una cosa molt puntual. Seria, per exemple, d'entrada, un cop al mes, els divendres, per exemple... Que
0: caram,
1: és que,
0: un divendres al mes...
1: Nosaltres això ho faríem en un... Sí, ho faríem en un dia entre setmana, amb una hora, que si no venem el peix el podem portar a vendre a la llotja de Vilanova.
0: Clar.
1: Perquè, clar, nosaltres no ens podem arriscar a que no et vingui ningú a comprar aquell dia.
0: Clar.
1: I llavors, la idea és, per exemple, d'entrada, provar-ho, en els dies puntuals, per exemple, un divendres, doncs a les 12, que la subhasta de Vilanova és a les 3 i tenim marge per després, si no es ven, portar el que no es vengui, portar-ho a Vilanova. Però bueno, ja et dic que això és una cosa que de moment està a l'aire, és una il·lusió que tenim.
0: Doncs escolta'm, tant de bo es faci realitat i tant de bo tots aquests projectes sobretot serveixin per dinamitzar, fomentar, divulgar aquesta feina, aquest ofici que és el de pescador, i a veure si també les administracions es posen les piles i donen un cop de mà, perquè si no passarà el que de fet estem veient que passa, que van desapareixent...
1: El que estem veient que
0: clar,
1: passa.
0: Que van desaparèixer, sí, sí. Desapareix la professió perquè la gent que s'hi dedica a jubil es fa gran i no poden continuar, i no hi ha relleu generacional, i perquè hi hagi relleu generacional algú hi ha d'apostar, i aquest algú han de ser les administracions. Doncs fomentant estudis, sí, sí, sí, fomentant formació, subvencionant-la, ajudant les confraries, etc, etc. La part del consumidor ens ha quedat clar quina és, que és la, doncs, això, de sí, consumir peix d'aquí, de qualitat, fixar-nos en el segell, de provinença, d'on te ve, preguntem a les peixateries, sí, deixem-nos estar del peix aquest que hem passat dels supermercats, per favor, anem a les peixateries, que a més aquí
1: sí,
0: Sitges,
1: sí,
0: aquí Sitges, per sort en tenim, no passa a tots els municipis que en tenen, per tant, aquí Sitges per sort en tenim, per tant, a Sitges sí, hi ha el territori a prop, Vilanova, etc, etc. Per tant, caram, fem-ho i donem un cop de mà, perquè si no, el que diu la Isabel, el consumir peix serà un producte de luxe màxim,
1: sí, sí,
0: que haurem de deixar de fer.
1: Tal qual.
0: I això tindrà afectacions a la salut també, perquè tindrà afectacions a la salut.
1: Home, i tant. Pensa que el peix de piscifactoria, vull dir, és...
0: sí, sí.
1: Aviam, no viuen molt apilotonats, mengen pinso, no sé, tampoc no vull dir molta cosa, però...
0: No, no,
1: però
0: té
1: bueno,
0: afectació a la salut.
1: La gent ens hem d'informar de lo que ens vindrà, perquè,
0: sí, doncs
1: perquè
0: això, de la mateixa...
1: és
0: sí,
1: bastant
0: sí,
1: probable.
0: Exacte, de la mateixa manera que mirem, no, cada vegada més d'on prové la fruita, també d'on prové la carn, no? Mirem d'on provenen els aliments que consumim, sobretot aquests aliments que comprem, diguem... Estem parlant sempre d'aliment, no de coses processades, d'aliment. Doncs, caram, si volem sí, seguir menjant peix i gaudint-ne doncs del peix, doncs, escolta'm, també hem de fer posar el nostre granet de sorra i no és tan difícil. I després,
1: i després
0: nosaltres ja llancem, ajudem aquí a llançar l'ama a les administracions, és que doncs, tant de bo pugueu tirar endavant aquest projecte de venda de peix al consumidor directe aquest divendres al mes, seria, jo crec que seria meravellós i que a molta gent li agradaria sí, la proposta, i segur que tindria èxit, tant de bo,
1: sí,
0: però en tot cas, avui, i per això trucàvem a la Isabel, perquè sempre a la Isabel li diem que vingui un dia, que vingui amb els pescadors, però els pescadors són tots meravellosos. A més, hi ha l'Oriol, que cuina increïble perquè fa aquest tastet de fideuà, diumenge farà aquests escabetxos, tot meravellós, però allò de parlar, i allò de parlar per a ràdio, oi, Isabel, no hi ha manera.
1: Sí, no hi ha manera. I tu ho saps perfectament que jo ho intento,
0: Ho sé, ho sé.
1: Però els hi costa molt.
0: No, em va deixar anar abans amb ella a la barca... que tampoc no és una cosa que facin sovint els pescadors. I soc conscient de que va ser un privilegi absolut que em deixés anar amb ell un matí amb ell a pescar, acompanyar-lo, que va ser una experiència
1: sí,
0: increïble. Va ser una experiència increïble.
1: I vas fer unes fotos molt maques.
0: Sí, sí, sí, i un reportatge molt, molt xulo, però va acceptar abans això que no pas de venir aquí a l'estudi, que això no ho acabo d'aconseguir, no ho acabem d'aconseguir, Isabel, igual algun dia...
1: Això potser algun dia, jo què sé, potser algun dia ho aconseguim, però de moment
0: bueno,
1: hem de picar
0: ja
1: molta pedra.
0: Ara ja ho hem dit així públicament, a veure
1: escolta,
0: si...
1: Escolta, deixa'm dir una cosa abans que se m'oblidi.
0: Sí, i tant, endavant.
1: Mira, no, que jo volia agrair, sobretot, pel tema de la Festa del Carme, perquè sense ells doncs, no s'hauria pogut fer, al Port de Sitges
0: sí,
1: i a l'Ajuntament de Sitges, mm-hmm, que sempre ens ajuden amb tot el que poden i que, bueno, doncs ara, per exemple, doncs, gràcies a ells doncs, també estem encara vius, perquè si no hauria sigut molt complicat. I, bueno, pues donar les gràcies i que esteu tots convidats també aquesta tarda i a la missa que es fa d'aquí mitja hora, em sembla.
0: Sí, sí, d'aquí, exacte, menys de mitja horeta. A les 11, missa aquí a la parròquia, després la imatge de la Mare de Déu del Carme estarà exposada a la confraria fins a les 6 de la tarda, aproximadament. A les 7 hi ha prevista la processó marinera, però això ja saben que depèn del mar, el mar és qui mana, i ja veurem què passa. A les 8 del vespre, aquest tastet de fideuà maridat amb blanc suburb del celler de l'hospital, i diumenge, perquè és que vulguin, que entenc que aquí hi ha entrades limitades, no?, per l'activitat de diumenge, Isabel.
1: Aquí hi ha entrades limitades i les entrades s'han de comprar través del CIM, que crec que ja ho posa també
0: sí,
1: el programa i això,
0: posa.
1: Però bueno, que encara queden, encara ens queden unes quantes entrades.
0: D'acord.
1: I si algú s'hi vol apuntar, doncs serà una activitat nova i molt xula.
0: Vull
1: dir que val la pena i a més ho fem a la tarda perquè no faci molta calor i veurem la posta de sol.
0: Doncs per tant, diumenge dia 19, si tenen ganes, entren al CIM de 7:45 a 9 de la nit aproximadament, Camins de Malvasia i Mar Aiguadols,
1: sí,
0: aquest maridatge itinerant que uneix d'alguna manera aquestes
1: sí,
0: vinyes que tenen al CIM amb la confraria de pescadors i que acaba també amb un tastet d'escabeig, maridat tot amb vins del CIM, del Centre d'Interpretació de Malvasia, per tant... Tot meravella, meravella. Isabel, moltíssimes gràcies.
1: Molt bé. Moltes gràcies a vosaltres per donar-nos veu i que, bueno, que la gent de Sitges vinguin avui a veure'ns.
0: Home, per descomptat, no hi faltaran, segur que no.
1: Molt bé. I si no, també es pot veure la processó. Si es pot sortir avui, doncs des del passeig, des del... La Punta, i vull dir, hi ha diversos llocs de Sitges que es pot
0: però,
1: la poden
0: i si no
1: també.
0: És avui perquè qualsevol cosa no poden, apropin-se a la confraria, fan un tastet per allà, pregunten, que els explicaran, veuen les barquetes, els hi pregunten als pescadors si veuen que sempre tenen històries meravelloses que explicar, els veuran com porten el peix, com el netegen... És molt xulo veure això, més enllà de veure els iots i els
1: sí,
0: vaixells enormes i meravellosos que pugui haver amarrats al port, veure aquesta part també d'ofici, que encara es manté, per sort,
1: sí,
0: Sitges
1: sí,
0: petit, però encara es manté, doncs també és un és deliciós fer-ho, així que no deixin de fer-ho. Isabel, un plaer, que vagi molt bé, deixem que has d'anar a la missa, va.
1: Moltes gràcies a vosaltres, vinga,
0: adéu-siau, adéu.
2: Bon ús dels medicaments. Fer un bon ús dels medicaments és a les nostres mans. Coneixeu els medicaments que preneu?
3: Conèixer els perquès dels medicaments ens ajudarà a prendre'ls correctament.
2: Informeu el metge de tot el que preneu?
3: Medicaments, infusions, herbes, productes de dietètica, automedicació...
2: Seguiu les instruccions que us ha donat el metge o farmacèutic?
3: Accepteu recomanacions solament del metge o farmacèutic.
2: En cas de dubte, també podeu consultar el pla de medicació.
3: Si voleu saber més coses sobre el bon ús dels medicaments, cal que...
2: Consulteu el vostre metge de família, consulteu el vostre farmacèutic, demaneu informació al farmacèutic sobre les xerrades del programa d'educació sanitària 061 Salut Respon. canalsalut.gencat.cat Departament de Salut, Generalitat de Catalunya. Yo, hey,
4: check this out. Si encara subies amb Heidi corrent pels Alps
5: i Pipi cantes largues pujant el cavall Pequeño Tío, aquest és el teu lloc.
4: Hit Parade.
6: Encén la ràdio del Seat 127 del teu pare

0: Una hora sencera per viure aquelles cançons com si fos ahir. Hit, hit, boy. Presentat per Jordi Casas. L'enciclopèdia musical que mai es jubila.
1: Ràdio Maricel, 107.8 FM.

0: Anem a parlar ara de cavalls, anem a parlar de les potoca, que recordaran que són aquests cavalls que també conviuen amb rucs, que estan aquí al parc del Garraf, bueno, hi eren al parc del Garraf des de fa més de 10 anys, feien una feina de sotabosc meravellosa, vivien en llibertat i van arribar aquí després d'un camí de transhumància de fa uns anys que va permetre recuperar el camí ramader de Marina, una idea una mica esbojarrada però que va funcionar perfectament, que es va sentar perfectament a Sitges després amb aquests cavalls, que aquells que vagin i que anem sovint pel parc del Garraf, doncs ens els hem trobat moltes vegades en aquestes potoques i també en aquest ruc, però acabem de rebre la nota de premsa de que les potoques han marxat del Garraf. I avui volem saber els motius, el perquè, si mai hi tornaran. Així que parlem amb qui hi ha darrere de la Fundació Miranda, qui va arrencar i qui va tenir aquesta idea de la transhumància fins al Garraf amb aquests cavalls rescatats de llocs on els maltractaven i posats a deixats viure en llibertat. Rosa Galindo, què tal? Bon dia.
1: Hola, bon dia. Què tal?
0: Quina pena! Marxeu del Garraf. De fet, ja han marxat, no, les potoques?
1: Sí, sí, sí. Ens les vam endur, deu fer dues setmanetes, i bueno, hem marxat perquè Garraf és un territori que estimem moltíssim, per nosaltres és casa, valorem moltíssim el vincle i el suport del parc, de la Diputació, de la xarxa de parcs, especialment Ajuntament d'Olivella, que sempre, sempre ens ha cuidat molt. El que passa és que la situació, diguem, els diferents agents del territori han complicat molt la nostra subsistència, el nostre dia a dia aquí. Hem tingut un suport de persones voluntàries meravelloses durant anys. De fet, són més de 10 anys pasturant aquí. Vam ser pioneres, vam descobrir que es podia estar pasturant amb cavalls en els boscos i l'estepa mediterrània del Garraf, i l'impacte que fan aquests éssers en tota aquesta vegetació amb altíssim risc d'incendi. Ho hem pogut estudiar amb la Universitat Autònoma, amb el Jordi Bartolomé. Vull dir, hem fet molta feina i molt bona. També hem après trobant-nos en situacions difícils, i ara mateix hi ha dos factors que ens han empès clarament a abandonar el territori temporalment, perquè necessitàvem fer una pausa per la complexitat que estava adquirint tot plegat. Uh-huh. Una és la manca de recursos hídrics, perquè estem pasturant zones d'alt risc d'incendi, però on no hi ha aigua, i fer arribar aigua és insostenible per nosaltres. Uh-huh. Aleshores, després de patir molt aquesta situació, el que hem fet és un projecte petitó amb el suport del parc i especialment de l'Ajuntament d'Olivella, de manera que puguem fer arribar aigua en un d'aquests territoris crítics, en un d'aquests punts hotspot, vaja. Uh-huh. Aleshores, quan això es materialitzi, que és una cosa que nosaltres volem també contribuir a que es dugui a terme, tornem o no tornem al Garraf, perquè creiem que és imprescindible per qui pasturi a la zona, doncs nosaltres hi hem obert camí, ens agrada molt obrir camí, no? Aquí han sorgit altres projectes, com el Petit Bosc, que s'han inspirat en la nostra trajectòria a partir de persones que han estat també a l'equip i voluntàries, que poden fer molt bona feina, encara que no sigui en el mateix espai. I tenim aquest projecte per fer arribar aigua, llavors tornarem quan aquest projecte estigui ja desplegat. Ho estem parlant amb la Marta Verdejo, l'alcaldessa d'Olivella, amb el parc, que també ens donen suport, i ja et dic que és l'objectiu que tenim primordial. Això jo li veig solució en aquest sentit, i és una manera de que hi hagi silvopastura en un territori on és imprescindible que n'hi hagi. I alhora l'aigua és un factor limitant.

0: perquè n'hi hagi. Per tant, aquí anem al vòrtex del problema i nosaltres volem ser part de la solució.
1: Perfecte.
0: D'altra banda, tenim un altre factor limitant, que és el tema de les batudes de caça, que han agafat un nivell que és impossible viure-hi, conviure-hi. Tenim molt bona relació amb els caçadors a tota Catalunya i els dos únics accidents de caça que hem tingut els hem tingut aquí a la comarca amb un únic coto, que és el d'Olivella Ribes. La resta ens avisen, hi ha bona comunicació, i amb Olivella Ribes, que sempre hi havia hagut molt bona entesa, perquè hem de conviure, ens agradi més o menys el tema caça. Val? Aquí no entro en judicis de valors, perquè hem de conviure en els territoris, i si no ens entenem amb els caçadors, no pasturarem cap territori enlloc, nosaltres, saps? Aleshores, vam tenir la mort d'una poni en una batuda de caça d'aquest coto, on es va convidar un senyor de fora que va incomplir totes les normatives de seguretat i que ja li van retirar la llicència, però bueno, a la riba, a la poni morta, no ens la tornen, saps? I ara, recentment, vam tenir un accident molt dramàtic, que és que en una batuda organitzada també amb cotos, bueno, en col·laboració amb persones de cotos de diferents llocs de Catalunya,
1: sí,
0: una mica en resposta a aquest esperonament del conseller Ordeig, que cada dia surt a les notícies dient que la caça és la solució per al tema de la pesta porcina i el senglar, cosa que no és ben bé així, perquè si no ja no tindríem aquest problema amb la de batudes que es fan. Doncs en aquesta batuda, amb gossos que anaven a aturar senglars, ens van atacar un petit poni potoca i el van ferir pràcticament de mort. Ens ha costat 6 mesos recuperar-lo i ens hem gastat prop de 6.000 euros. Aquí els caçadors van dir que no ens preocupéssim, que l'assegurança ho pagaria. L'assegurança no ens està responent, ens paga ni la meitat de la despesa. I nosaltres ara el que farem és una campanya de captació, perquè jo he intentat, per la via conciliadora, perquè nosaltres som així, som de comunicació no violenta, pau, amor i conciliació, i empatia fins i tot amb algú amb qui no tenim gaire res a veure, però és que no estem tenint ni resposta. O sigui, ara ja és un... me lavo les manos fins al punt que, bueno, doncs haurem d'això, fer una campanya de captació, que vol dir explicar-ho a tothom, perquè si no ningú entendrà que necessitem diners per pagar l'atenció veterinària rebuda per un poni.
1: Clar, de fet, és la primera notícia que rebem d'aquests accidents amb la caça.
0: Sí, jo crec que no és la caça, no són les batudes, és com s'està evolucionant en aquest sentit. Que ara ja és com continu, quan ells vulguin, i clar, com que, ja et dic, hi ha aquest esperonament per part del departament, amb el departament també hem parlat, no ens han ni contestat. Aleshores, aquí tenim una mica una indefensió, que crec que això ja no és admissible. I aquí hem d'agafar també el nostre lloc. No podem ser víctimes i a sobre ignorades. Crec que hem de representar tothom que sent això i explicar-ho, bàsicament també per poder fer una captació de recursos, perquè és que això ho devem i no tenim els diners per pagar-ho. D'altra banda...
1: Disculpa, Rosa, aquests dos accidents s'han produït en aquest any?
0: No, el primer va ser fa 3 anys, que ja es va parlar i tot, bàsicament perquè ja hi havia els Mossos que els van avisar als turistes que van veure els fets, i nosaltres és que no vam ni comunicar-ho, que ja ho sabia tothom. I en aquest cas nosaltres hem volgut ser discretes perquè, com dir-t'ho, ens hem d'entendre, el que et deia, no? I al final és un accident, ningú ha volgut que això passi expressament, però sí que hi ha hagut descoordinació, perquè nosaltres, cada vegada que hi ha una batuda, hem de replegar totes les ponis potoca en un tancat, pagar l'herba perquè mengin durant tota aquella setmana, perquè no ens podem esperar el dia abans a fer-ho. I en aquest cas era un poltre acabat de néixer i la mare se l'enduia, i no el vam ni trobar, no hi va haver manera. Aleshores, ho vam comunicar, però bueno, es va fer igualment tot i va haver aquesta desgràcia. Aleshores, inicialment hi va haver com molt bona resposta i per això nosaltres també vam dir, bueno, doncs anem a tenir paciència, però és que ara ja hem quedat, com sempre, les últimes de la fila i no, jo crec que això no pot ser. De tot, i per això marxem, perquè i a mi el que em fa patir és que un cop expliquem això potser no podrem tornar, perquè bueno, el tema de la caça és un lobby en aquest país i bueno, ja et dic, nosaltres som una gota en l'oceà, no?
1: Perquè entenc que ara on han marxat les potoca, on són ara?
0: Ara són a Aristot, I jo insisteixo, perquè quedi superclar, que estan a l'Alt Urgell, al Pirineu, i estan molt bé, i aquí faran molt bona feina, de fet ja l'estan fent, tothom està enamorat, hi ha aigua, i evidentment que hi ha caça, però és una caça racional, és una caça de tota la vida, no és una caça esportiva amb un objectiu pretesament social, saps què et vull dir?
1: Sí.
0: Llavors, és una altra cosa, jo aquí no m'he ni de preocupar, perquè els caçadors diferencien perfectament una poni d'un cavall, ai, d'un senglar, o sigui, pensa que amb 20 anys de fundació no hem tingut mai cap accident, només aquests dos, i tots dos amb el mateix coto. Per tant, aquí hi ha un tema de que s'ha d'endreçar, i aquí tothom ha d'assumir la seva responsabilitat, no només nosaltres, saps? Llavors, jo, sobretot, vull deixar clar que això no és un manifest en contra de la caça, més enllà del que nosaltres sentim o pensem a nivell de valors, sinó que és, bueno, una crida a l'ordre, si us plau, que algú posi ordre i protegeixi a les entitats que també estem fent un servei ecosistèmic, perquè no només és necessària la caça al garraf per regular la població de senglars, és que també és necessària la silvopastura. I en aquest context és que ja no pots ni passejar. Llavors, bueno, és una mica aquesta la història. Per això marxem. Això ha estat el detonant.
1: Quantes potoca hi havia ara al Garraf, que ara són aquí a l'Urgell?
0: Mira, n'hi havia 10 que són aquí reubicades i n'hi havia 4 que han anat al Maresme, amb un projecte preciós del Francesc Giró, de la Reserva Nou Pins, a Cal Andreu, a Tiana. I allà estan les 4 potoques originals, que han estat aquí al Garraf molt temps. Ja et dic, la nostra intenció és tornar després de l'estiu.
1: D'acord.
0: Espero poder tornar després del que explico.
1: I de què depèn? Bàsicament de que el diàleg i l'entesa amb aquest coto...
0: Depèn de l'aigua.
1: Ah, de l'aigua,
0: depèn de l'aigua.
1: D'aquest projecte de l'aigua que deies.
0: Sí, perquè després el que és el coto, diguem que nosaltres el que farem és adaptar els animals que vinguin a la situació de les batudes que hi ha. I després s'ha de parlar, però s'ha de parlar... Ja hi va haver una taula de conciliació on la direcció del parc va ser exemplar, és a dir, que el José Luis Herrera és un gran director i que en allà va fer una mediació excel·lent. El que passa és que no ha servit perquè després tinguem una resposta implicada, no? Nosaltres fem nosa. Aleshores, no sé... És difícil.
1: Feu nosa, entenc, a alguns caçadors.
0: Exacte. És evident, perquè s'han d'adaptar i no estan acostumats. Aleshores, ja et dic, tenim respecte per part de tots els cotos. I ha estat el coto que hem comentat, el d'Olivella Ribas, que ha fet un canvi de coordinació i aquí hi ha hagut una mica de desajustos. I tot i que quan es parla tothom és bona gent i sembla que t'hi pots entendre, després no hi ha la resposta, perquè el que no pot ser que llavors l'asseguradora no ens cobreixi ni la meitat de la despesa que hem fet, I no contem tot l'esforç i el desgast emocional del voluntariat, I el que ha passat i ha patit aquest poni.
1: Ja està bé? El poni ja està bé?
0: Ara està sa i estalvi, però bueno, ha quedat una mica raquític, perquè clar, era molt petit i un poni de mesos posant tota l'energia en recuperar-se de les ferides, que eren ferides tremendes, de diversos gossos alhora, doncs clar, no pot posar l'aliment en créixer, posa l'aliment en curar-se. Llavors, bueno, és
1: Rosa,
0: aquest el
1: fet. El projecte aquest de per fer tornar l'aigua, és a dir, què ha de representar això? Com ha de tornar aquesta aigua aquí? De quina manera?
0: És agafar d'un punt d'aigua corrent,
1: sí?
0: Tirar manguera,
1: sí?
0: Perquè arribi. I aquí necessitem la benedicció d'Akbar,
1: sí?
0: La companyia enorme d'aigües,
1: sí? Sí?
0: Que ja que estaria molt bé que ens fes un patrocini per la silvopastura i la prevenció d'incendis. Aquí està treballant-ho la Marta Verdejo,
1: sí?
0: L'alcaldessa d'Olivella, també està doncs concernit i atent el que és el parc i els tècnics del parc que sempre ens donen suport i que també ens han fet tot el disseny del recorregut que hauria de fer aquesta manguera. Llavors, la Fundació Miranda pagaria la inversió, el cost que tingui això, però necessitem aquestes autoritzacions.
1: Clar.
0: Llavors, hem de veure si això es pot agilitzar i després hem de veure quin model de ramaderia proposem de cara a setembre-octubre. La idea seria tornar a la tardor, perquè jo insisteixo, no volem abandonar un territori que per nosaltres és casa, malgrat tot, i confiem en que ens podrem entendre amb les persones tard o d'hora, però que s'ha d'afrontar la temàtica. No pot ser un tabú, o que no puguem parlar, o que ningú ens doni resposta quan demanem suport, no? Aleshores, ja us dic, Ajuntament i Parc han fet tot el possible. Això són competències de la Generalitat, la caça la regula la Generalitat, i d'aquí no tenim resposta. Aleshores, hem de veure què passa, però la idea seria també adaptar-nos nosaltres, és a dir, no pretendre que transformin tota l'activitat cinegètica que ells considerin, que això pues, és cosa d'ells, a la nostra vida, però ens hem d'adaptar mútuament, no pot ser que tot el pes ens caigui a nosaltres.
1: Queda clar. Doncs, lamentablement, l'Espatoca, que ara ja no hi són al parc, aquí al Parc del Garraf, que esperem tant de bo que tiri endavant, que tingueu aquest vistiplau de Generalitat i pugui tirar endavant aquest projecte d'aigua, que l'entesa amb aquest coto de caça Olivella Ribes doncs, vagi a bon port i que, per tant, sigui una tornada, diguem, còmoda, en convivència, que és el que hauria de ser. I per tots aquells que no tinguin molt clar què és la Fundació Miranda, no hagin sentit parlar de l'Espotoca, que ja m'estranyaria, perquè ja fa 10 anys i aquí a la ràdio n'hem parlat diverses vegades. Recomanadíssim el documental que poden recuperar al 3cat.cat, que parla d'aquest canvi del Pirineu al mar, on expliquen i es veu aquest camí de transhumància des dels Pirineus fins aquí al Garraf, amb la Rosa i altres, altres protagonistes, més enllà, òbviament, de les potoques d'aquests sí, cavalls aquí meravellosos. És un documental aquí preciós que explica la història sí perfectament.
0: Sí, el Carles Caparrós, Aigua Films, han fet una feina sensible per explicar la nostra història i és una cosa que ens fa molt felices, que ens van donar un premi al Festival Som Cine de Medi Ambient a Barcelona fa un parell d'anys i bueno, les potoques ara estan brillant aquí a l'Alt Urgell, superben acollides per la població d'Aristot, gràcies a l'Agustí Porta, ramader de la zona, que ens ha cedit el seu territori en un espai on també és imprescindible la reconnexió d'aquests cavalls amb la terra per la prevenció del foc i la biodiversitat.
1: Rosa, encara recordo quan vas aparèixer amb això de la transhumància, que parlàvem amb el director del parc aleshores, que deia la Rosa,
0: sí,
1: diu
0: el
1: com
0: Santi Llacuna.
1: Amb el Santi Llacuna, on va arribar amb aquesta idea boja. Amb aquella idea, qui t'anava a dir, Rosa? Que
0: mira, boja però replicable, perquè fixa't que ara ens han replicat. Mm. Vull dir, estem voltades al Garraf de projectes que estan replicant el nostre model pioner i estem molt contentes també d'haver obert aquest camí i haver deixat llavors, que és una altra opció, no? Deixem llavors i anem a posar-les a un altre territori. Però jo no perdo l'esperança de tornar al Garraf.
1: No la perdem ningú perquè ens encanta i perquè, a més, i no ho hem parlat això, però ara que estem en plena època d'incendis i que estem veient com s'està sí cremant Catalunya o bona part de Catalunya, sí, que la terra crema, no?, que deia aquell altre dia la pagesa, és importantíssima la feina que fan de pastor que fan tots aquests animals i tots aquests projectes. Sí. És que és importantíssim, és que és indispensable, ho estan dient sí, més, tots els experts.
0: Cal, a més, cal tot tipus de ramaderia, la productiva, per qui vulgui menjar carn, diguem, amb un benestar en vida dels animals que puguin pasturar amb grans espais, no amb intensiu, i després per projectes com el nostre, que és tot ànima, tot cor, i que crec que no mereixem tenir tantes dificultats. Hauria de ser molt més fàcil. Totes les normatives, les administracions hauria d'estar tota la societat mirant cap a aquest objectiu de protecció de la natura. I bueno, això encara ens costa aquí, anar a l'hora, com fan també els cavalls, que són un, quan fugen d'un perill.
1: Sí, sí. No, i a més, mira, ara veníem, abans de parlar amb tu, Rosa, veníem de parlar amb la secretària de la Confraria de Pescadors de Sitges, que també, sí, diguem, un ofici que també s'està perdent i que és tan sí, i tan sí necessari. Una mica avui sí l'espai ens està quedant així, de posar en valor aquestes feines, aquestes tasques que per algun motiu l'administració els hi posa tan difícil, tan difícil, i que després bueno, estem veient, perquè ho veiem ara, que són indispensables, sí, són indispensables.
0: Sí. S'està acabant amb els projectes petits, sí, els projectes locals, tot això hauria d'estar superimpulsat, i se'ns demana el mateix que si vols fer una fàbrica enorme de no sé què, i clar, és insostenible, ens cusen a burocràcia, això ha de canviar o ens extingirem. Però bueno, jo sóc optimista.
1: Home, si la gent és com la Rosa, resistirem, perquè la Rosa és resistent i resilient.
0: No tenim més remei, però sí, això, intentarem això, i l'amor és el que ens salva, eh? Perquè és l'energia més poderosa que hi ha, i jo també el missatge al Coto Olivella Ribas el vull fer des d'aquí, no des de la confrontació.
1: Queda clar. Rosa, un plaer, moltíssimes gràcies.
0: Gràcies a vosaltres.
1: I estarem atents, i tant de bo puguin retornar l'espotoca al Garraf, que seran ben rebudes.
0: L'espotoca o un ramat que sigui, o que sigui més fàcil. Pel tema de la caça i de tots els agents del territori, però que serveixi per fer prevenció del foc i aportar biodiversitat. Sí.
1: Efectivament. Rosa, un plaer, gràcies.
0: Gràcies a vosaltres, com sempre.
1: Una abraçada.
0: Adéu.
2: El cop de calor és la situació en la que el cos ja no pot regular la temperatura. Ja sigui perquè fora fa molta calor, perquè hem fet un esforç físic molt important o perquè tenim febre i no hem begut prou líquid. La persona que pateix un cop de calor pot queixar-se de mal de cap, de malestar o mareig, i característicament tindrà la pell molt calenta sense estar suada. Què pots fer davant d'un cop de calor? Mira d'allunyar la persona de la font de calor. Per exemple, si està al sol, col·loca-la a l'ombra. Abaixa la temperatura i si ets a casa, obre les finestres o engega un ventilador. Treu l'excés de roba o mulla la persona amb aigua. Recorda que si perd la consciència, l'hauràs de col·locar en posició lateral de seguretat. I si deixa de respirar, hauràs de començar les maniobres de reanimació cardiopulmonar. El més important davant del cop de calor és la prevenció. Beu líquid sovint, sobretot si fa calor o fas esforços físics. Per qualsevol altra informació o consell de salut, truca al 061 CatSalut Respon.
3: Per tu, que t'encanta bussejar, i per tu, que els cabells no et vols ni mullar. Gaudeix de l'estiu a Caprabo amb aquesta ofertassa. Salmó fumat Eroski bàsic 120 grams amb un 15% de descompte, ara a 3,75 €. Aquest estiu vols estalviar amb mi? Caprabo.

0: Hem parlat amb l'Isabel Vivó, parlant de pescadors. Hem parlat amb la Rosa Galindo, parlant de pastura, ramaderia, en fi, de l'espotoca. Oficis minoritaris indispensables. I el que ve ara és un... recuperem ara la conversa amb un jove que justament es vol dedicar a... No sé si és un ofici minoritari, jo diria que sí, però sobretot és minoritari en el sector masculí. I a més, casualitats de la vida, és el fill de la Isabel Vivó. Recuperem avui la conversa amb l'Eloi Almirall Vivó, una jove promesa de la dansa clàssica, un sitgetà que apassionat de la dansa, que es va formar aquí a l'espai de dansa de la Sílvia Paretes i que ha quedat atrapat per aquesta disciplina artística fins al punt que ara s'hi vol dedicar i fins al punt que quan vam parlar amb ell estava pendent de proves per acabar de decidir on continuava els seus estudis de dansa fora d'Espanya, que és on sembla ser que hi ha més recorregut. Dubtava entre diferents espais i sembla tot apunta a que serà Milà la destinació triada perquè el volen a tot arreu, perquè és, com dèiem, una jove promesa de la dansa. Ell és l'Eloi Almirall Vivó.
1: Doncs començo a ballar als 7 anys. En veritat, a casa meva, amb ma mare, així demostrant-li que jugava, ballava, i ella de repente em fica en un estudi de dansa amb la Sílvia Paretes.
0: Sí.
1: I començo allà a ballar en sèrio. I doncs fèiem la barra, fèiem el centre, era com tot molt emocionant, fins que després descobreixes que en veritat la dansa és més que només divertir-te.
0: Per tant, la mare t'apunta, diu, la mare et veu i diu, aquest nen li encanta ballar, mira, vaig apuntar-lo a dansa, no? Igual que altres que el veuen amb la pilota, no? L'apunten a futbol o a un altre esport, sí. En tot cas, ballaves i doncs l'apunto a dansa. I tu entres a dansa i entenc que d'entrada ja t'agrada, abans de descobrir que la dansa és alguna cosa més que fer barra o que fer posicions, d'entrada allò ja et va agradar.
1: Sí, em va com impactar, perquè estaves allà i estaves com... Les hores se'n passaven com 10 minuts, una hora. Era impressionant, això. A més que vaig començar a fer nous amics, la música, és tot m'entrava... Com el meu cos s'adaptava bé a el que estava fent. No era com fer matemàtiques, era...
0: Senties que estaves, sí. Que participaves d'allò, no? Com que estaves en el teu medi, una mica, sí. No? I dius, hi ha un moment en què descobreixes que la dansa és alguna cosa més. Quan passa això? Passa molt de temps?
1: Doncs això ho descobreixes quan... En veritat, quan tu estàs fent la mateixa classe i veus que els moviments t'entren a tu mateix com en forma d'expressió cap al públic o cap a la teva profe de dansa i veus que et mous fluidament, que t'expresses i et sents còmode, et surt com natural. És com aquella sensació dels ballarins que tu els veus i dius, això és fàcil,
0: sí.
1: Però en veritat no és gens fàcil, doncs ho acabes aconseguint alguns dies, no tots.
0: Ja entenc que darrere d'això hi ha molt d'esforç, i molta feina, ara en parlarem, però entenc que hi ha un moment en què tu sents que allò forma part de tu, no? És
1: sí.
0: A dir, que et surt de dins fer aquell moviment, que no estàs forçant-te, no?
1: Sí.
0: I això et passa aviat? És a dir, tu dius, començo a ballar amb 7 anys, et passa de seguida o tarda o passa
1: no.
0: Temps?
1: Els primers anys és molt difícil perquè t'has d'acostumar, perquè estàs acostumat a estar sentat en una cadira o moure't, córrer, està com un quadre a fer, a de repente pujar les cames, obrir-te de cames. És tarda lo seu, però ho acabes aconseguint.
0: Ho acabes aconseguint. En tot cas, sempre vas tenir clar que t'agradava, la dansa, és a dir, perquè hi ha molts nens i moltes nenes, no?, que amb aquesta edat, amb 7 anys... les mares, els pares els apunten a dansa i igual si estan uns anys però acaben deixant. Tu no ho has deixat mai de ballar, has estat sempre ballant, sempre, no has tingut mai cap dia, cap moment de dir, ah, això no m'agrada i ja estic cansat d'això, no
1: és, m'he acostumat a ballar, llavors jo ho he fet com un hàbit i al final com que m'agradava era com sortir del meu bloc que era l'ESO, que era primària, a ficar-me a una classe de dansa i fer el que a mi m'agradava, moure'm, ballar... És com... M'he acostumat i ho trobo com còmode.
0: És a dir, balles cada dia? Des dels 7 anys podries dir que balles cada dia?
1: No del tot.
0: No del tot, però gairebé, eh?
1: Gairebé sí.
0: Ara sí que balles cada dia.
1: Ara cada dia.
0: Cada dia i unes hores, unes quantes hores, no?
1: Sí.
0: Perquè tu estudiaves aquí a Sitges, a l'Escola Pia, però a segon d'ESO és, no m'has explicat abans, decideixes que fas el canvi i te'n vas a l'Institut del Teatre. Per tant, aquí entenc que ja prens la determinació de que tu vols dedicar-te a això o vols estudiar o formar-te en dansa, no? És a dir, sí, és un altre moment important, entenc, no? En la teva trajectòria, en el moment que dius... Jo vull centrar-me en la dansa. Com va això? Els dius tu els pares ho veuen, la Sílvia aquí, la Paretes, la professora, també diu alguna cosa. Com funciona això?
1: Bueno, doncs, aquest va ser un dia impactant, el dia que va passar això, perquè sempre me'n recordaré. Moltes vegades no te'n recordes dels dies, però aquest dia...
0: D'aquest sí.
1: Sí. Vam anar al Canal Blau a fer una rutina amb la Sílvia.
0: Sí.
1: Que les fèiem per...
0: Aquestes que fa per la gent gran.
1: Exacte. Sí. I de tornada anàvem amb el cotxe amb la Sílvia i jo li dic, Sílvia, a mi m'agradaria dedicar-me a la dansa. I la Sílvia em diu, sí, doncs comencem ja. Llavors primer van ser 2 anys que fèiem la Sílvia cada dia a les classes. Ella feia la classe de les mares, després la classe... Jo les feia totes i les repetia. Llavors després d'això, al segon d'ESO, vam dir amb la mama, bueno, pues, provem d'entrar a l'Institut del Teatre i allà... ens van agafar i vam dir, mira que bé. A més, ens vam sorprendre perquè va ser una entrada que anàvem allà pensant, no, suspendrem la prova,
0: em
1: no sé
0: què. Em fa gràcia, t'aturo un moment, eh? Que estàs parlant amb un plural majestàtic, estàs incloent la mama aquí, eh? Tota l'estona.
1: Sí, perquè...
0: Vam entrar, suspendrem, que la mare no suspèn ni entra enlloc, eh? La mare t'acompanya, eh? Però entenc que ha estat important aquí, no? En tot això.
1: Sí, sempre m'he acostumat a parlar...
0: Així,
1: sí, com si plural. Ho féssim tot nosaltres dos.
0: Bé, perquè ella hi és al teu costat, no?
1: Sí.
0: Molt bé, molt bé. Deies, vam entrar allà i pensàvem que suspendries.
1: Sí, però després vam veure les notes i havíem tret la millor nota de la classe. I llavors ens vam quedar flipant.
0: Però per què pensaves que suspendries?
1: Perquè en ma vida havia anat a fer una cosa en sèrio de dansa. Llavors, de repent, una cosa en sèrio i, no sé, era un xoc.
0: Allò que va ser un examen de dansa, entenc, va ser una audició.
1: Sí.
0: I com la recordes? La recordes, aquella audició? Com sí. Era? Que hi havia un jurat? Com era? Era una sala? Sí. Com era?
1: Era les aules de l'institut.
0: Sí.
1: Llavors hi havia unes taules davant, al miralls tancats.
0: Sí.
1: I em feia la classe a un professor que es diu Salvador Masclan.
0: Sí.
1: I ens va fer la classe. I ens et feien entrar per ordre de llista les barres.
0: Per tant, tu vas entrar el primer.
1: Sí. Llavors ens van ficar allà i et marcaven la barra i després tenies que fer el centre. Feies barra centre i ells, el jurat anava apuntant. Aquí estava molt nerviós. Jo tremolava els primers cops.
0: Sí?
1: Sí. Llavors després vam fer una classe de contemporani amb improvisació i després ja ens van dir, us arribaran les notes al cap d'uns dies. I al cap d'uns dies sí, ens van arribar les notes... I ens va ficar allà que havíem aprovat i bé.
0: No aprovat, que havia tret la millor nota, que és bastant més que aprovar, que havia tret la millor nota i, per tant, que accedies, no?, que tenies plaça a l'Institut del Teatre.
1: Sí.
0: Vas posar content?
1: Sí, primer vaig pensar, serà un canvi anar cada dia a Barcelona... I va ser difícil, el començar, però...
0: Sí? Per què? Per això del tren? Per què?
1: No, perquè... És que canviava completament tant d'amics com de zona, d'hàbit, de tot. Tot va canviar. Els primers dies em va acompanyar una amiga de ma mare que es diu Elena.
0: Sí.
1: I ens m'acompanyava. Me'n recordo que em tranquil·litzava molt que m'esperés de l'institut fins a les parades del bus, que anéssim parlant. Tardàvem 40 minuts per arribar a un lloc que en veritat en 10 minuts ja has arribat, però és igual, em tranquil·litzava.
0: Uh-huh.
1: I després, al cap de 2 setmanes, ja vaig començar jo.
0: Ja vas agafar la rutina.
1: I cada dia... Fins que ara arribo a casa a les 10. Ara ho he massificat tot més, perquè després de classes considero que quedar-t'hi i fer provar les coses que no t'han sortit et va bé pel dia següent.
0: Això va ser segon d'ESO, per tant estem parlant que l'Eloi tenia 13, 14 anyets, no? Que és el que tenen a segon d'ESO, que fa aquesta adaptació, aclimata ràpid, perquè ell s'adapta i aclimata ràpid, i ara estàs cursant primer de batxillerat a l'Institut del Teatre. És a dir, ja han passat uns quants anys i ara dius, ara la dedicació és molt més completa, no? És a dir, tu fas... Com funciona? És a dir, quins horaris teniu a l'Institut del Teatre? Perquè em deies que, a més, això funciona aquí, funciona, i a Espanya funciona diferent els horaris respecte a les altres escoles i conservatoris del món, eh? Quins horaris teniu?
1: Llavors ara fem, pel matí fem batxillerat,
0: sí.
1: Entrem a les 9,
0: sí.
1: Perquè... Hi ha menys assignatures perquè està com tot molt, molt fragmentat.
0: Sí.
1: Llavors després, a les a la una i mitja,
0: sí,
1: pleguem, tenim mitja hora per dinar,
0: sí,
1: i llavors després te'n vas a escalfar de dues a tres, i a les tres fins les vuit...
0: A ballar.
1: A ballar, a ballar, i tot el rato.
0: Intensament, i ja després ja tornes cap a casa, sí, i a dormir, i l'endemà...
1: A despertar-se.
0: Exactament el mateix. Aquesta és la teva rutina d'ara, i dèiem... Estem molt contents que hagi vingut avui l'Eloi, més enllà de perquè és el Dia Internacional de la Dansa i ell és un ballarí que està estudiant a l'Institut de la Dansa, a l'Institut del Teatre, la modalitat de dansa, no? De dansa clàssica, a més, perquè és que l'Eloi està en un moment en el que està, ha fet ja dues audicions i està pendent d'una tercera per anar a estudiar fora, no? Mm. Que aquest és ara... després d'aquella decisió d'anar a l'Institut del Teatre, no? D'anar amb la mare i aprovar tot plegat, entenc que l'altra gran decisió és la que has de prendre ara, Eloi?
1: Sí. Doncs ara tot va sorgir perquè vam fer un concurs amb una professora que es diu Tatiana Llarcabets. Sí. I vam fer el concurs i ens van donar unes beques. Uh-huh. Llavors les beques eren a fora, perquè és IAGPI, és com un concurs internacional. Les beques eren a fora... I anàvem, em van donar una beca a Oslo, una beca a Múnich, una beca a Stuttgart. Llavors vam anar a Oslo, vam fer la setmana, una setmana que et donaven la beca.
0: Amb companys de l'Institut del Teatre, eh? Un company amb els que estudies, eh?
1: No.
0: Aquesta no.
1: Sol.
0: Aquesta era tu sol.
1: Totes sol.
0: D'acord.
1: Perquè les beques, tu fas el concurs i et donen les beques...
0: Els millors.
1: Els que recomanen més la beca.
0: Els millors. I no ho diu, ho dic jo. Els millors. És a dir, fan un concurs i l'Eloi... és dels millors i li van donar beques. I una d'elles va ser a Oslo, dius, eh?
1: Sí. Uh-huh. Ens d'Oslo, allà vam fer l'audició i ens van dir que ens havien agafat.
0: Sí.
1: I després, jo independentment, sense cap beca, vam anar a l'escala.
0: Sí.
1: I a l'escala ens van dir que també ens havien agafat. I llavors ja teníem dues ofertes per anar-nos-en a fora a estudiar. I llavors, com que també m'havien donat la Stuttgart, aniré a l'1 de juny. Aniré a fer l'audició, i la beca.
0: Per tant, ha fet dues audicions. Una a Oslo, perquè ha anat allà... Gràcies a aquestes beques ha anat a Oslo, ha fet i ha anat també a Stuttgart i ha estat també a Milán, no, a l'escala. Ha fet ja l'audició d'Oslo, ha fet ja l'audició de l'escala de Milán, està pendent de l'audició de Stuttgart, i el que et quedarà... Perquè les audicions de Milán i d'Oslo les has passades... amb nota, i no només l'audició, que entenc que és la prova de dansa, no? Com funciona? Ha estat una audició diferent d'aquella que vas fer de l'Institut del Teatre?
1: Hi ha dues fases. Hi ha l'audició, que sí, és l'examen així amb la barra i el centre, sí, i tot, i amb el tribunal, el mirall tancat, tot, sí, allà, i després la mèdica, que la mèdica era una audició bastant... va ser impressionant, perquè eren 10 metges allà en fila, i llavors tu entraves i et anaven mirant tot, t'ho anaven revisant... t'aixecaven la cama, et veien si eres elàstic, et pesaven...
0: Ja, es poden imaginar, fer-se la foto de l'escena, eh? 10 senyors vestits... Perquè eren tot homes?
1: Hi havia dones.
0: 10 metges amb bata blanca, posats en fila... Això a Itàlia, deies, a l'escala, sí, Itàlia. L'Eloi, evidentment, en roba interior... perquè ja no entres amb el xàndal, entres amb roba interior, i aquests 10 metges medint-lo, vaja, l'última vèrtebra et van medir, la flexibilitat, el moviment, la posició, vaja, tot. Però en qualsevol cas, vas passar-la,
1: Sí.
0: Va ser un moment tens aquest, difícil.
1: Sí.
0: Per tant, has passat aquestes audicions, aquestes dues audicions, que depèn de la de l'Stuttgart, i ara et quedarà decidir.
1: Sí.
0: I això és el més difícil que ve ara?
1: Decidir?
0: No sé si és el que penses que és el més difícil o ho tens clar.
1: No. No ho tinc clar, perquè parlo, per exemple, parlo amb una professora i et diu, no, tu vas a l'escala. Parles amb una altra i et diu, no, tu vas a Oslo. Llavors, ara he decidit que vull decidir-ho jo mateix. Llavors, no, m'és igual el que la gent vulgui opinar d'això. I jo mateix és com que em vull fer... Sempre m'han dit, fes-te una llista de pros i contres, uh-huh, de cada escola, uh-huh, i el que més t'agradi és on t'aniràs. Per mi, el de decidir no és el més complicat, perquè la Sílvia ho va dir, són les millors escoles del món, llavors, equivocar-te mai t'equivoques.
0: Sigui, tries la que tries, serà una bona tria, no?
1: Sí, i per mi el difícil crec que va ser aquells nervis de quan vas a fer l'audició, allò és el... lo fort.
0: Allò ha sigut el més difícil, no?
1: Sí.
0: Quines diferències hi ha entre... Perquè hi ha diferències, no? Entre estudiar a Oslo, estudiar a Milà, a l'Escala, o estudiar a Stuttgart, hi ha diferències entre les tres escoles, no? Sí. No sé si són diferències metodològiques, del tipus de com ensenyen, de formació, més enllà del país, no? Quines diferències hi ha?
1: Doncs, d'Stuttgart,
0: sí?
1: Com que no hi he anat, no en sé res,
0: sí.
1: Quasi. Llavors, quan hi vagi, ho descobriré.
0: Ho veuràs.
1: Però d'Oslo et treus una carrera universitària. Llavors, treure't una carrera universitària amb 19 anys...
0: És un gran què.
1: Sí.
0: Sí, sí.
1: Però després no tens accés directe al que diguem la companyia d'allà, sinó que...
0: Hauràs de passar audicions per entrar-hi, en cas de voler.
1: Llocs. Uh-huh. Però a l'Escala, et treus el títol de l'Escala, que també és molt important, perquè és de les millors escoles, i tens accés directe a l'Escala, que llavors és com... Si estàs a sobre de la piràmide, baixar-la és molt més fàcil que pujar-la, perquè l'escala està bastant per sobre.
0: Per tant, hi ha pros i contres en tots dos casos, no?
1: Sí.
0: Més enllà del país, de la seva gent, no? Que també tens les teves preferències, no? Perquè ja has estat i ja té les seves preferències. Per tant, i després ho explicaves, abans fora de micros, i m'agradaria que ho expliquessis ara, perquè és molt interessant, que em deies que dins la dansa clàssica, no? Tot funciona com una xarxa, no? És
1: sí.
0: Com una gran xarxa, que l'interessant ara és entrar en aquesta xarxa, no?
1: Sí. T'has d'imaginar una xarxa en el món.
0: Sí.
1: I allà, en aquesta xarxa, si tu entres, ja estàs com en l'àmbit de tot això. Però hi ha un problema, que és com que Espanya té com un forat en aquesta xarxa.
0: És a dir, no hi és.
1: No hi és, la xarxa. Perquè tu estàs aquí i entrar als altres llocs, com que aquí la dansa es considera bastant... És pobra aquí la dansa.
0: Mm.
1: No, la dansa clàssica, eh?
0: Sí, sí, la dansa clàssica.
1: L'espanyola, la contemporània, són altres mons. Però aquesta xarxa és com... Si tu entres directament a la xarxa amb 17 anys, és molt més fàcil que entrar-hi amb 19 anys. Perquè tots els ballarins que han sigut catalans o espanyols o el que sigui, per entrar a aquesta xarxa, si estan aquí, en aquest forat, els hi ha costat molt més entrar que si ja hi estaven dintre. Llavors, hi ha gent que directament... des de molt petits ja comencen a entrar en aquesta xarxa. Però això és més per la mare. La mare l'ha volgut entrar a la xarxa i després, si el nen no li agrada...
0: Que marxi, sí. És
1: a un altre lloc.
0: Marxar és fàcil.
1: Marxar és fàcil. Entrar és molt difícil.
0: Uh-huh.
1: És tot el contrari als peixos.
0: I clar, tu ara tens l'oportunitat d'entrar en aquesta xarxa, no? A través
1: sí.
0: d'alguna d'aquestes grans escoles de dansa tens l'oportunitat, i entenc que aquest és la gran notícia, no? Que d'alguna manera podràs entrar en aquesta xarxa, ja sigui a través de Milán, a través de Stuttgart o a través d'Oslo. I em deies, la dansa, en veritat, tots són contactes. La dansa
1: sí.
0: clàssica, tots són contactes. És a dir, entenc que cal el talent, no, Eloi? És a dir, el talent és indispensable, perquè si no,
1: sí.
0: no passaries audicions, però després tot depèn de contactes.
1: Sí, doncs aquesta xarxa... Com té contactes, aquesta mateixa xarxa. Llavors...
0: Estan connectats.
1: Exacte.
0: És a dir, la millor ballarina del món, que em deies que es diu... La
1: Marianela Núñez.
0: La Marianela Núñez, que ella és argentina, i on balla? La Royal?
1: Balla al Royal Ballet.
0: Al Royal Ballet. Igual té un contacte, un fill directe, amb un professor d'Oslo, no? Perquè són
1: sí.
0: amics, no? O perquè potser van ballar junts a l'any no sé què, no? I això... Aquests
1: sí.
0: fils, no? Connectors, són els que permeten, no?, estar aquí dins, no?
1: Sí. Llavors, si tu, per exemple, vas a Oslo amb el Joel, és molt més senzill, per exemple, entrar al Royal, perquè té contacte amb la Marianela Núñez, que està al Royal sent ballarina principal. La dansa es mou per contactes molts. A tu et ve un professor i imagina't que tu ets important, i et ve un professor i et diu, tinc aquests alumnes, a veure si me'ls pots colar per allà dintre i ficar-me'ls. Doncs tot és com que entres directe. En canvi, si tu ho has de fer per tu sol, per la teva banda, és molt més difícil. La dansa es mou a partir de conèixer tal, em moc aquí, em moc allà, i el que sorprèn són aquelles persones que han passat del no res i de no conèixer ningú a arribar a ser grans ballarins, com per exemple Marianela Núñez,
0: sí.
1: va estar en Argentina en unes escoles normals
0: sí.
1: fins que ha arribat a ser una de les grans ballarines.
0: Del Royal Ballet.
1: Sí.
0: I això sorprèn. I vés a saber, l'Eloi, perquè tu, el teu somni, tens un somni dins de la dansa? Quin és el teu somni?
1: Jo poder arribar a ballar en una gran companyia I no com a cos de ball, sinó com a ballarí solista.
0: Com a primer ballarí.
1: Sí.
0: Aquest és el teu somni, eh? I tens algun ballarí, allò, el que idolatris, el que admiris profundament?
1: Tinc dos ballarins, perquè separo molt en la dansa, separo molt els homes i les dones.
0: Sí,
1: jo.
0: Per això et preguntava per ballarí, sí, sí.
1: Perquè ho veig molt diferent.
0: Que se m'ha caigut el boli. Gràcies, Eloi.
1: Ho veig molt diferent el que fan els dos. Mm-hmm. Perquè com que venia de temps molt antics i la dansa clàssica conserva el que hi ha, són molt diferents. Llavors, jo de ballarí, com així que diguem, sempre li he dit preferit,
0: sí.
1: Diria el Julian McKay. El
0: on balla ell? On balla?
1: Ell balla... Bueno,
0: o amb quina companyia el relaciones? O on l'has vist tu? O en quins vídeos? O de quin lloc?
1: Jo l'he vist al Liceu.
0: D'acord.
1: Va venir, va fer una gala.
0: D'acord.
1: Junt amb la meva altra ballarina preferida.
0: Que
1: és Maria Coreva. Que, sincerament, la meva afició més és per Maria Coreva. Perquè... veig com el meu somni, que sempre ha sigut estar en una d'aquestes grans escoles així grans i després ballar, i tot el que ella aspira a aconseguir amb el seu cos i amb tot és, en poques paraules, el que jo aspiro.
0: El que tu vols.
1: Sí. Llavors, sempre l'he vist així, va estudiar a Vaganova, la trobo com espectacular. Llavors, a mi em ve Maria Coreva i és... uah, és... quan vam anar al Liceu i ho vam veure... no sé, no podies parar d'aplaudir. La veies tot el rato, feia tot. A més, feia coses difícils que semblaven fàcils quan ella la feia. Però tot ho veies maco. I Julia McKay era... aixecava el salt impressionant-nos. Es movia d'una manera...
0: Que ara deies, és molt, ho separo i tinc com... idolatro amb un ballarí i alhora amb una ballarina i ho faig de manera independent perquè... teniu papers molt diferents, els, o sigui, els homes i les dones tenen papers molt diferents dins la dansa clàssica, no? I t'agrada això que sigui així? És a dir, i no sé si això també canvia o no canvia, o això és el que tu dius, respon a que a una tradició, a una manera de fer antiga.
1: És que jo considero que conservar el que ja s'havia fet està bé perquè llavors passa com a la història. Uh-huh. Llavors, agradar-me m'agrada, però, per exemple, a mi, personalment, les puntes sempre m'ha agradat ballar amb puntes. Amb la Sílvia li vaig dir una vegada, Sílvia, a mi m'agradaria ficar-me puntes, i me les vaig ficar i ballava amb puntes, feia les barres... Llavors, m'agrada conservar-ho així a l'hora de fer l'espectacle.
0: Sí.
1: Però, a la mateixa vegada, també, per exemple, m'hauria agradat moltes coses que fan les dones, o que fan els homes, moltes coses que les dones també... conec a dones que els agradaria fer-ho.
0: Fer-les.
1: Però és que el que es fa per les dones, el seu cos és molt més adaptable que el que fan els homes pels homes.
0: Influeix la biologia, diguem,
1: sí.
0: Influeix l'estructura, el cos, influeix en això, eh?
1: La dansa està pensada en que tot té un sentit perquè tot surti bé. És, les dones, per exemple, tenen més elasticitat, llavors els seus passadors, les seves variacions són molt més d'elasticitat, d'ensenyar línies, perquè sempre tenen com el cos molt més figurat, molt més maco. I els homes tenen la força de poder saltar, de poder girar, en veritat ho tenen igual. Però és diferent, perquè una és en puntes i l'altra no.
0: I hi ha alguna cosa que t'agradi especialment a tu fer dins la dansa? És a dir, ara parlaves de saltar, de girar, no sé si d'això, d'aixecar... hi ha alguna cosa que t'agradi especialment?
1: A mi especialment m'agrada molt girar. M'agrada molt girar. Els dies que no giro em frustro molt.
0: Sí? Els dies que no et surt?
1: Sí, perquè penses, és que és el que més m'agrada. I després... els adagis així lents, aixecant les cames...
0: Els adagis, fes-nos traducció per aquells que no sabem de nomenclatura de dansa. Què vol dir això?
1: L'adagi és, normalment en música, per exemple, l'adagi és un tempo que es porta així com lent.
0: Sí.
1: Llavors, en dansa existeixen els adagis, que són aquells exercicis que es fan al centre i a les barres, que aixequen les cames, fan developers, que són aixecar la cama...
0: Sí.
1: I es mouen lentament, que normalment es fan com al principi del centre o a finals de la barra. I són per tenir resistència de cames i de control corporal. Llavors, aquests, els adagis i els girs, que serien com exercicis de... faig piruets, que és girar. és el que més a mi m'agrada, és la meva afició per la dansa.
0: Eloi, escolta, la dansa i la dansa clàssica, diria jo especialment, més enllà d'òbviament tenir un futur professional, és una carrera molt exigent a nivell físic, no? Com ho portes, això? Ho portes bé?
1: Doncs em noto cansat, però ho porto bé perquè és com que el meu cos també s'està acostumant. Moltes vegades dius, és que si paro els diumenges, perquè jo també ballo els dissabtes, si paro els diumenges, després els dilluns m'ho passo pitjor. Llavors hi ha vegades que els diumenges continuo allà, perquè llavors els dilluns continuï tot normal.
0: Com que no pots parar la roda, no?
1: Exacte.
0: Quan, sensació de que no
1: quan la pares, para molt de cop. Mm-hmm. No hi ha un intermig, perquè canvia molt el fer una classe de dansa al fer la teva rutina a casa, allà, aixecant les cames. Sí, però és molt diferent el ballar.
0: I a casa, quan ho fas a casa o no ho fas a l'habitació?
1: Bueno, al jardí.
0: Al jardí.
1: Tens a l'estiu una... m'agradava.
0: T'agrada el jardí, no?
1: Sí.
0: Has ubicat aquest espai, no? De... Perquè, clar, diguem que també és una pràctica que necessita, no?, d'un determinat espai, no?
1: Sí.
0: No pots fer-ho a qualsevol lloc, això.
1: Sí. A l'hivern ho feia al passadís, al menjador.
0: Anaves aixecant la cama,
1: sí,
0: amb un
1: cavall. Apartes tots els mobles, més o menys, i ens els fiques allà enmig i caps. Però a l'estiu m'agrada el jardí perquè et toca el sol i et fa suar, llavors et fa que tot estigui molt més calent. I quan tu, per exemple, estàs fent elasticitat, el teu cos cedeix molt més que no a l'hivern, que està més dur i més rígid.
0: Eloi, aquest és un món també molt femení. Principalment de dones. Entenc que a l'escola, a l'estudi del teatre, les teves companyes deuen ser majoritàriament dones, no?
1: Sí.
0: I quan anaves aquí amb la Sílvia Paretes, probablement molts anys hauria ser l'únic nen de la classe. Això ho has portat bé? Com ho has portat, això?
1: Doncs ho he portat bé, perquè...
0: És a dir, ho has portat bé. T'ha importat, això?
1: No. No m'ha importat. Sempre he vist com... A mi m'és igual estar tant amb dones com amb homes, m'és igual... Llavors, sempre ho he vist que està bé i a vegades sí que frustra una mica quan veus que, perquè com que són dones, aixequen més les cames, yeah, o fan més no sé què, llavors estàs tu allà amb la cama baixa i pensant, és que tothom l'està aixecant un muntó, però clar, no et pots comparar perquè és...
0: És un altre físic,
1: sí,
0: no?
1: Però doncs després et fiques tu a saltar o a no sé què i veus que se't dona molt bé. És com a la vegada que et pot arribar a frustrar, però la importància de ser homes o dones... No li dones importància perquè tu estàs allà per ballar.
0: Cap ni una. Tot i això, de vegades, i és veritat que... I cada, per sort cada vegada menys, no? Però la dansa s'ha associat molt a la dona, al món femení, i llavors això moltes vegades feia que estigmatitzés, que fos una cosa estigmatitzada, no? I llavors els nens o els homes que volien fer dansa, moltes vegades la societat no ha acabat d'entendre com és que li agradava fer dansa i no fer futbol, no? A tu això t'ha suposat algun problema mai a la vida?
1: Bueno, doncs... Sí que hi ha vegades que, per exemple, per fer dansa t'han fet com una mica... A veure, és que no és la paraula exacta, però pots dir bullying.
0: Bullying, bé, sí, sí.
1: T'han fet...
0: O t'han increpat, o t'han, sí, molestat,
1: o t'han dit coses, sí, per fer dansa.
0: Sí.
1: Però a mi, al final, sí que, per exemple, em van fer bullying una època de la meva vida per fer dansa, però vaig dir... no. Llavors vaig decidir que o ho parava jo i amb ma mare ho vam parar junts... I llavors després ja ho vam normalitzar. Sí que a vegades penses, és que fa vergonya, però és que al final penses, la meva vida l'he dedicat a la dansa. Llavors, si em fa vergonya la meva vida, no et pot fer vergonya el que tu fas.
0: I menys si t'agrada, no? I perdó, menys si ho fa així de bé, com ho fa l'Eloi, que ara el volen a les escoles, a les millors escoles d'Europa, en aquest cas també, i del món, que el volen a dansa i que té aquesta carrera de futur. A tots aquests... burinots que algun dia van pensar en fer-li algun comentari desagradable a l'Eloi, doncs ara deuen estar mossegant-se les ungles de pensar, de veure que tens una carrera prometedora en aquest món de la dansa i que doncs vas camí de fer realitat aquest somni teu, que és ser primer ballarí d'una gran companyia. I em deies abans, perquè clar, això també de la dansa és una carrera curta, en el sentit de que ballant no hi ha gaires ballarins de 40 anys i molt menys de 50, això ja no es contempla. Però tu dius que t'agrada també molt la part de l'ensenyança, no? És a dir,
1: sí,
0: que tu també t'hi veus ensenyant, no?
1: Jo vull ballar, però clar, balles fins al màxim.
0: Hi ha un tope? Hi ha un topall?
1: Bueno, el màxim que hagi arribat una ballarina
0: han
1: sigut 45 anys per allà, i ets jove. et queden molts anys per jubilar-te.
0: Oh, gràcies per dir-lo de jove, perquè... gràcies, clar, efectivament, et queda mitja vida.
1: Sí.
0: Et queda mitja vida.
1: Llavors, ser professor, ho trobo que ensenyar tot el que a mi m'han ensenyat, perquè jo, per exemple, les correccions me les apunto, tinc tot allà, llavors ensenyar tot el que a mi m'han ensenyat m'agrada. I veure gent que creix fent talents així, també et sents com afortunat d'haver dit o és que aquest el vaig formar jo.
0: Que és una mica el que li passarà a la Sílvia, no, amb tu? Que sí. Vas començar amb ella, no? I que ella t'ha acompanyat, que el dia que li vas dir, no? Sílvia, jo m'hi vull dedicar a això de la dansa, i et va dir, comencem ja, i et va fer anar totes les classes, no? Et feia repetir totes les classes, com dir, va, doncs posem-nos-hi, no? Perquè això és sacrificat, doncs poder-ho repetir. Eloi, que vagi molt bé a Stuttgart, que és aquesta audició que et queda.
1: Sí.
0: Per favor, et demanem que quan prenguis la decisió de a quina escola vas que ens ho comuniquis, perquè ho direm, i a més t'anirem seguint amb la teva carrera, i tant de bo puguis complir el teu somni de ser un primer ballarí amb una gran companyia. I vaja, tu per descomptat ja has d'estar content. Entenc que la família deu estar al·lucinant, no?
1: Sí, va ser molt fort. Quan ens va arribar l'acceptació a l'escala, clar, perquè era 7è grau, són 8 graus i era 7è grau, llavors ens vam quedar... Que fort, hem entrat a l'escala.
0: Mira, això del plural, del plural que fa servir l'Eloi m'al·lucina. De què hem entrat? En aquest temp, a qui inclous aquí? A qui estàs incloent en aquest plural?
1: A ningú, però...
0: A ningú i a tothom, no?
1: Sí.
0: Hem entrat... No han entrat, no. Ha entrat l'Eloi. L'Eloi, la mare, la companya, el pare, la família, la Sílvia orgullosa també. Tots Sitges, Eloi. Tots Sitges està al teu costat feliços. Però no et treguis mèrit, que el mèrit és teu, eh? El mèrit és teu i el mereixes tu principalment. Eloi, un plaer. Moltes gràcies per avui, Dia Internacional de la Dansa, venir aquí a la ràdio i d'alguna manera homenatjar la dansa clàssica, no? Que malauradament en aquest país no es valora, ni s'aposta, ni s'inverteix, no? En aquesta modalitat artística, ni en els seus professionals, i han de marxar fora, com és el cas de l'Eloi, que marxarà fora a viure aquesta experiència. Ja veurem si a Itàlia, si a Noruega, si a Alemanya... Sí. És a dir, hauràs de parlar altre idioma, això ho tens claríssim, no?
1: Sí.
0: Canviar l'alimentació, no? Perquè això també... Bueno, si vas a Itàlia, igual no tant, però...
1: A Noruega influeix.
0: A Noruega canvia, i això també ho haureu de controlar, no? Perquè entenc que és important, no? Alimentar-te bé, és a dir, portar un control d'això.
1: Sí, i ser sa, sobretot.
0: I ser sa, eh? Bons hàbits alimentaris, no?
1: Sí.
0: Eloi, un plaer, moltíssimes gràcies i molta sort.
1: Gràcies a tu.

0: Ràdio Maricel, 107.8 FM.
1: I agafo l'interfono, no? Em diu, som els Mossos d'Esquadra, que podem pujar? L'obro o no l'obro? Perquè a partir d'ara, tot canviarà.
2: Perquè considero que has d'estar molt pròxim a aquella persona i ajudar-la en tot moment.
1: Un simple dinar a casa, això ja no hi és.
3: L'Alfonso va morir en accident de trànsit. La notícia que no vol rebre. A la carretera, siga responsable. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
4: L'ictus és un taponament o trencament d'una artèria que impedeix que arribi sang al cervell. Sol aparèixer de forma sobtada i cal actuar amb rapidesa per garantir una bona recuperació. Com pots reconèixer un ictus? Cal que demanis a la persona que faci aquestes tres accions. Riu. Aixeca els dos braços. Parla. Si la persona té problemes per fer alguna d'aquestes tres accions, truca immediatament a emergències mèdiques, a través del telèfon 112. Mentre arriba l'ambulància, no li donis res, ni per menjar ni per beure. I si la persona perdés el coneixement, posa-la en posició lateral de seguretat. Per a qualsevol altra informació sanitària o consell de salut, truca al 061, salut respon.
0: Ràdio Maricel, 107.8 FM.

Vinga, un petit apunt musical que ens ha de separar una qüestió i una altra. Acabem d'escoltar fa uns moments a l'Eloi. I bé, ara una altra història. Història d'un esportista que va deixar de ser jugador per passar a ser entrenador.

0: Gairebé 3:15 del matí, el Club Patí Subursitges s'ha apostat a Peredo Dessús com a nou entrenador en substitució de Quim Vázquez. Dessús, recordem, va tancar la temporada passada la seva etapa com a jugador i ara n'enceta una altra com a tècnic de l'equip sènior. Fa unes setmanes varen poder parlar amb Edu Dessús i aquestes van ser, en definitiva, les seves primeres declaracions ja com a nou tècnic del Club Patí Subursitges.
1: Correcte, sí, sí, la veritat que és una decisió, bueno, diferent poder, però també és un enfoc des del club de, no sé, treballar l'equip des de dins. En el meu cas jo vaig decidir de ser jugador la temporada passada i, bueno, sí que és veritat que volia mantenir un vincle amb el club. Poder d'inici la idea no era ser entrenador, però, bueno, al final les coses arriben com arriben. I, bueno, quan se'm va proposar, vaig comentar amb l'equip aquesta possibilitat i, sobretot, pues això, la possibilitat d'entendre tots què implicava aquest canvi i que, bueno, tots ho tinguéssim clar. I, en aquest cas, pues, quan vaig veure inputs molt positius, pues, vaig decidir, bueno, agafar les rendes del projecte.
0: Uh-huh. En el moment que el club t'ho planteja, Edu, com reps aquest oferiment?
1: Bueno, de primera sí que és veritat que amb una miqueta de sorpresa, perquè poder no anava, com et comentava, jo volia seguir lligat al club, però doncs, quan em vaig reunir amb el Marc, no era la intenció que tenia, però bueno, no deixa de ser, bueno, un projecte molt interessant que, bueno, que em va suposar com un repte. Crec que, bueno, és important també de certa manera ser capaç de tornar tot el que t'ha donat, pues en aquest cas el Club Patí Subursitges és a mi. Al final he passat jugant allà més de 18 anys i, bueno, crec que el poder ajudar és un repte molt gran, molt ambiciós i també molt bonic. Aleshores, això m'ho pren com un repte.
0: Sens dubte, perquè, com molt bé expliques, Edu, en el teu fur intern, vaja, no t'havia passat pel cap ser el primer entrenador.
1: Bueno, poder són d'aquestes coses que en algun moment pots pensar, sobretot doncs, per com va acabar la temporada passada. Bueno, sempre amb la idea o l'esperit de poder ajudar a... Però, clar, fins que no se't proposa o no et ve el pressi i et diu, escolta, Edu, què en penses d'això? Pues no ho penses realment. Aleshores, era una cosa que em va sobtar una miqueta, però bueno, que ho vaig tenir bastant clar, sincerament.
0: Per tant, Edu, com deies fa uns moments, és un repte per tu personalment.
1: Correcte. Al final, bueno, vam acabar la temporada passada. Sí que és veritat que no vam assolir els objectius que buscàvem o que teníem plantejats dins de l'equip. Aleshores, bueno, venim d'una temporada prou bona, que podria haver sigut millor, però a nivell esportiu sempre volem buscar una miqueta més. Aleshores, a nivell esportiu, perdona, es presenta aquest repte, i després a nivell personal, pues, bueno, saber enfocar la gestió dels que eren fins ara els meus amics i aquesta nova percepció, almenys dins del pavelló, d'aquesta nova, bueno, situació jeràrquica, diguem-ne.
0: Sí, aquesta nova manera de relacions, no? Personals i esportives, diguem-ho així, no? És allò que diem sempre, no? On comença i acaba l'amistat i on comença i acaba la relació entrenador-jugador.

0: Correcte, aquest potser és el primer repte de la temporada que, bueno, ja començarà la setmana que ve amb les primeres reunions amb l'equip, on volem, doncs, això, definir com marquem tots els límits, bueno, també la participació de cadascú en aquest equip i fins quin punt, doncs, es delimita tot això.
1: Uh-huh. Ara, Edu, et pregunto per l'equip, però què et fa donar aquest pas? O t'ho pregunto d'una altra manera. En el moment de donar aquest pas, és una decisió única teva? Ho consultes al teu entorn, digue-li familiar, digue-li esportiu, digue-li com vulguis. Com ha anat aquest procés?
0: Bueno, crec que la primera part, quan vaig rebre la proposta del Marc, va ser consultar el meu entorn. Les persones més properes, que al final són les que més et coneixen i més et poden ajudar a prendre decisions importants, bueno, pues, per com et poden veure, com consideren que, bueno, quines capacitats consideren que pots tenir per acceptar aquest repte. I una vegada, pues, ja tenia més clara aquesta percepció, diguem-ne, del meu entorn, sí que va ser, pues, consultar una miqueta més amb l'equip i sobretot, pues, això, consultar fins a quin punt bueno, sabríem separar o mantindre les distàncies, que tothom acceptés quina era, diguem-ne, la nova realitat, i a partir d'aquí, pues tirar endavant. Però diguem-ne que una miqueta el procés va ser aquest.
1: D'acord. És la teva primera experiència com a entrenador? O serà la teva primera experiència?
0: A nivell de sènior sí que serà la meva primera experiència, però jo a nivell d'hoquei formatiu he estat, bueno, 3 anys entrenant equips.
1: D'acord. Per tant, no ve de nou en aquest sentit. Sí que el fet de treballar, doncs, amb jugadors sèniors, que no és el mateix que treballar, òbviament, amb jugadors de formació. Venim, Edu, d'una temporada, diem, en què els objectius no s'han pogut complir, i que ha tingut un final una miqueta, diguem-ho així, trasbalsat, no? No ha estat el millor final. No sé com... T'ho pregunto directament perquè ho has viscut en primera persona, no? Com has viscut tu personalment aquest darrer tram de la temporada, que no ha estat no ha estat senzill, precisament?
0: Bueno, clar, el problema al final de la temporada passada és que no es van assolir els objectius a nivell esportiu. I això, pues, sempre pot crear una miqueta més de... O sigui, podem dir-li friccions, diguem-ne.
1: Sí.
0: Però, bueno, aleshores, quan el Quim, en aquest cas, va prendre la decisió, pues no queda res més que acceptar-ho. Jo, al final, he estat 3 anys jugant amb el Quim. Teníem molt bona relació i això no canvia. Aleshores, bueno, pues, cadascú pren les decisions pels seus motius. Jo ja ni entro ni vull opinar. Aleshores, bueno, pues, acceptar-ho, i ara només queda, pues, mirar endavant, ser conscients de l'equip que teniu, què volem fer, per què volem lluitar i com ho volem fer.
1: Has tingut oportunitat de parlar amb els, fins fa poc, companys?
0: Sí, bueno, al final anem parlant bastant, sobretot és el que et deia, en aquest procés de prendre la decisió, vaig voler valorar amb cadascú quina era la seva percepció, veure què pensaven.
1: Quins inputs has rebut en aquest sentit?
0: Bueno, al final, molt positius. O sigui, en aquest cas, pues, per molt que jo no sigui el capità, sí que era una persona que, diguem-ne, tenia com...
1: Una certa ascendència, diguem-ho així.
0: Correcte. El vestidor, aleshores, bueno, és fer aquest canvi. La veritat que he sentit bastant recolzament per part de l'equip, per part dels jugadors.
1: Molt important, aleshores, això.
0: També això em va ajudar. Correcte, em va ajudar. Pues, va ser com el... Bueno, l'últim moment on vaig prendre la decisió. Quan ja vaig sentir confiança per part dels que ara són jugadors i seran el meu equip, pues, realment va ser important per mi.
1: El vestidor, no? Aquesta mena de, diguem-ho així, habitacle en què hi conviuen personalitats diferents, problemes diferents, situacions diferents, personals, familiars, esportives, digue-li com vulguis. Aquesta part de gestió més emocional, no? Que també us toca fer sovint ara a tu com a entrenador.
0: Correcte, està clar que ara és un canvi per mi, per com ho... bueno, un passebre, és a dir, canvio la, la samarreta a partir pel polo d'entrenador, però bueno, tinc la sort que conec ja a la gent, com es diuen en castellà, sé de qui pica el fan,
1: sí.
0: Aleshores això em pot ajudar una miqueta més a enfocar bueno, pues poder el discurs a nivell individualitzat, també com enfocar els objectius, com transmetre-ho a l'equip, i al final bueno, jo estava molt content com a jugador dels companys que tenia, de les ganes de competir que tenien, aleshores crec que segurament encara ho estigui més ara com a entrenador.
1: I ara ve allò, Edu, amb qui comptes, amb qui no comptes, venen aquells dies en què, suposo, són dies de parlar molt amb els jugadors, de saber quina és la seva posició, de quins són els seus objectius, i en definitiva, repeteixo, si han de continuar, no han de continuar, quina idea tens tu pel que fa a la plantilla de l'any que ve?
0: Però com comentes ara és un moment mogudet, és a dir, comencem a un ritme bastant alt l'estiu, però en principi compto amb la majoria del bloc, que això també pues, és molt important per a mi i crec que per l'equip. Aleshores, bueno, segurament hi hagi algun canvi petit, però bueno, la idea és comptar amb el bloc.
1: Vaja, serà una plantilla més o menys idèntica a la de la temporada passada, però diguem-ho així també, amb matisos, no?
0: Correcte. Segurament hi hagi un parell de canvis. S'estan treballant en dues noves incorporacions i, bueno, pues, a banda de la meva baixa, que crec que és òbvia, pues, poder hi ha un parell de baixes més, però, bueno,
1: d'acord.
0: Estem veient com treballar-ho.
1: Quina idea tens de cara a la pretemporada? Hi ha una idea més o menys formada de cara a l'inici dels entrenaments, Edu?
0: Sí, bueno, tenim la sort que l'equip també comptem amb un preparador físic, que és amb qui ja estic parlant pues, aquest inici d'estiu per com preparar aquesta pretemporada, com dividir-ho a nivell de, pues, de bambes i patins, amb quant de temps hem de començar a treballar. Aleshores, sí, això ja s'està... Bueno, ja vam tenir reunió fa dos dies també amb la Junta per veure quines necessitats de pista teníem. Aleshores, tot això són coses que ja s'estan treballant i bueno, que ho tirarem tot endavant.
1: En els propers mesos, temps suficient tindrem per parlar-ne, però evidentment que començarà una nova temporada amb l'equip de nou jugant a segona catalana. No et pregunto directament pels objectius, perquè és molt d'hora, no? Però vaja, és un equip, aquest, el Subursitges, fet per competir a un molt bon nivell, sens dubte.
0: Bueno, crec que realment el més important que tenim a l'equip és que és un equip format per gent ambiciosa. I crec que això és clau per, bueno, per plantejar-se objectius importants, o ni que sigui lluitar-ho tot. Uh-huh. Aleshores, crec que aquest concepte de l'ambició i de les ganes de lluitar-ho tot i de competir, crec que és algo que és molt present. Aleshores, crec que ja és un indici del que presentarà com a objectiu de temporada.
1: Perquè tampoc cal ara mateix posar l'etiqueta d'equip que vol pujar, perquè després, no sé, et trobes al Cambrils de torn i t'ho tira tot per terra, no? Però en qualsevol cas, repeteixo, vaja, entenc que la idea és una miqueta aquesta, no? Que l'equip es posicioni amb els millors, per dir-ho així.
0: Correcte, al final, com comentes, bueno, no es juga sol, hi ha molts equips a la Lliga, tothom té ganes de guanyar, ganes de competir, però bueno, això no ens ha de treure dels objectius que es plantejaran amb l'equip, de com volem competir, de com ho volem plantejar. Aleshores, bueno, independentment de qui tinguem endavant, pues lluitarem tot. No. Crec que al final és l'objectiu, és les ganes que té l'equip, és també el que li volem oferir a l'afició, perquè bueno, aquest any, la veritat que, bueno, que veure el pavelló ple partit i partit a Sitges ha sigut increïble i al final tot això també s'aconsegueix amb bon joc i victòries. I i volem continuar amb aquest camí.
1: Sí, sí, sens dubte, és allò que es diu, no? que l'equip necessita el suport de l'afició, però sovint és l'equip que acaba estirant, no? a la mateixa afició pels bons resultats, òbviament. Volíem conèixer de primera mà avui doncs, aquesta primera idea que té Edu de Sus sobre el Club Patí Subur Sitges, sobre la plantilla, sobre els objectius, i li agraïm especialment que ens hagi pogut acompanyar al llarg d'aquests minuts. Edu, moltíssimes gràcies, que vagi molt bé i vaja, no cal que et digui, moltíssima sort en aquesta nova etapa.
0: Moltes gràcies a vosaltres i anem parlant.
1: Gràcies, adeu-siau.
0: Adeu.
1: Bé, les paraules de fa unes setmanes d'Edu de Sus, que com els en dèiem va tancar la temporada passada la seva etapa com a jugador del primer equip. I bé, aquesta proposta que li va venir de part del club la va acceptar de molt bon grat i, per tant, enceta ara aquesta nova etapa a la banqueta de l'equip sènior del Club Patí Subur Sitges. Arribant gairebé a les 12 del migdia, s'ha presentat fa uns moments el dispositiu de seguretat per aquest estiu. Policia local i Mossos han presentat el dispositiu que passa a reforçar el patrullatge durant aquests mesos amb més afluència de visitants, diem-ho així. Demà en parlarem, demà en donarem tots els detalls, pendents també de la compareixença aquesta tarda de Mònica Gallardo, en fi, qüestions que abordarem demà a partir de les 9 del matí en una nova edició de la Cel Obert. Aquí acabem, arribant ja gairebé a les 12, per tant, que acabin de passar un bon dijous. Carmes, Carmetes, que passeu un bon dia de sant, que hi hagi una bona processó, en fi, que tot vagi molt bé. Fins demà, adeu-siau.

0: Has rebut un correu o un missatge de text amb un avís urgent sobre la teva factura de llum, aigua o gas? Els ciberdelinqüents es fan passar per companyies de subministrament per intentar enganyar-te. Sovint envien missatges o correus que avisen d'una factura pendent de pagament i afegeixen un enllaç per descarregar un arxiu. El fitxer conté un virus que pot robar-te les dades bancàries. Amb aquesta informació poden fer compres o moviments al teu compte del banc. Les claus per detectar aquesta estafa, incoherències en el text, avisos d'incidències greus i instar a actuar de manera urgent. En cas de dubte, contacta directament amb la teva companyia a través dels canals oficials.
1: Ràdio Maricel, 107.8 FM.

0: El Tribunal de Justícia de la Unió Europea avala l'aplicació de l'amnistia als líders del procés. El dictamen considera que la llei no perjudica els interessos econòmics comunitaris i aplana el camí de retorn a Carles Puigdemont i perquè caigui la inhabilitació a Oriol Junqueras. El TJUE també resol que es pot amnistiar els 12 CDRs pendents de judici acusats de terrorisme. El president d'Esquerra, Oriol Junqueras, apel·la directament als jutges. Diu que ara ja no hi ha excusa i que la llei s'ha d'aplicar. Una petició que també ha repetit Junts per Catalunya. Els de Carles Puigdemont han reivindicat aquesta sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea com una victòria del seu partit, que va insistir a blindar-la molt més perquè pogués beneficiar tothom. De la seva banda, el ministre de Justícia, Félix Bolaños, celebra la sentència, diu que ara el camí queda obert per aplicar l'amnistia a tots els líders del procés i que, tot i que això ha evitat posar terminis. També el president de la Generalitat, Salvador Illa, s'ha mostrat satisfet amb la sentència, mentre que el PP en rebaixa els efectes. Altres titulars passen per l'augment de gairebé un punt dels naixements a Catalunya després de 17 anys de descensos, segons dades provisionals de l'Institut d'Estadística de Catalunya. El 46% són fills de dones nascudes a l'estranger i la mitjana d'edat de les mares és de 32 anys. Els noms més posats són Júlia i Sofia en nenes i Biel i Nil en nens. Nou projecte per millorar la prevenció de les infeccions de transmissió sexual entre els joves de 16 a 25 anys. Incorpora un kit d'autodetecció i un chatbot amb informació fiable sobre salut sexual. Catalunya va registrar ahir el màxim de demanda elèctrica del 2026 amb un consum de 8.100 megawatts. És el tercer pic pel que fa a registres històrics i ahir va coincidir amb un dia de cel enterbolit que va reduir l'aportació de l'energia fotovoltaica al sistema. La limitació d'ús de fitosanitaris posa en risc el futur del sector de l'arròs del Delta de l'Ebre. És el toc d'alerta que fa el Sindicat Agrari Unió de Pagesos, que denuncia falta d'alternatives vàlides. I protestes al carrer a Ucraïna per la decisió del president Volodymyr Zelensky de destituir el seu popular ministre de Defensa, un gurú digital celebrat per promoure tecnologies per combatre Rússia i la corrupció. Zelensky l'acomiada enmig d'una crisi de govern en què també anuncia l'elecció d'un alt executiu energètic com a nou primer ministre.
1: Esports.
2: L'Argentina de Leo Messi serà la rival de la selecció espanyola a la final del Mundial de Futbol diumenge. Els argentins van remuntar ahir contra Anglaterra 1-2. L'extrem alemany del Borussia Dortmund, Karim Adeyemi, ja ha passat la revisió mèdica al Barça i firmarà fins al 2031 al Girona. A aquesta hora, presentació del nou fitxatge Oleksandr Pishur, davanter ucraïnès de 21 anys. El base nord-americà Umoja Gibson és nou fitxatge del Barça de bàsquet per dues temporades. El base belga Retin Obasohan deixa el Manresa i fitxa pel Burgos. I l'Uni Girona jugarà l'accés a la fase prèvia de l'Eurolliga femenina contra el guanyador del Panathinaikos grec Emlak Konut d'Istanbul.
0: I pel que fa al temps, tarda mitja ennuvolada a la costa, més ennuvolada a punts de l'interior, al centre i al nord del país. Es preveuen alguns xàfecs o gotellades, brutes de fang i localment tempestes al Pirineu, especialment al Ripollès i a la Garrotxa. Calor intensa, però menys que ahir, i xafogor acusada.
1: 3CAT Info.
0: Bon dia, ara passen 4 minuts i mig de la 1 del migdia. Reprenem l'emissió habitual aquí a 3CAT Info després del programa especial que hem fet per seguir la sentència de la Justícia Europea sobre la llei d'amnistia. Us acompanya fins al punt del migdia Estel Batet Carles.
1: Cada setmana, les claus per entendre millor el món. Subscriu-te al butlletí Mirada Global, al portal de 3CAT Info.
0: Doncs una justícia europea que avala l'amnistia per l'expresident Carles Puigdemont i per Oriol Junqueras i també pels CDRs acusats de terrorisme. En una sentència clara, el Tribunal de Justícia de la Unió Europea aplana el camí per l'amnistia als líders del procés en mans ara del Tribunal Suprem i la deixa pendent també de l'Audiència Nacional en el cas dels CDRs. Ho resumim tot plegat amb el nostre enviat especial a Luxemburg, on hi ha la seu d'aquest Tribunal de Justícia de la Unió Europea, Bruno Forteamiras.
3: Els jutges europeus diuen que la llei d'amnistia encaixa amb el dret comunitari i el president del Tribunal, Ken Lennarts, destaca que el govern i el Parlament espanyol tenien marge legal per impulsar aquesta norma.
4: El Tribunal de Justícia destaca que la llei d'amnistia pertenece al ámbito competencial de los estados miembros.
3: La sentència europea descarta que la llei d'amnistia pugui perjudicar les finances de la Unió Europea, un argument que els jutges espanyols utilitzen per denegar l'aplicació de l'amnistia en les causes de malversació que afecten els líders independentistes, com l'expresident Puigdemont o l'exvicepresident Junqueras. D'altra banda, el Tribunal de Luxemburg també avala l'amnistia per als delictes de terrorisme que pesen, en aquest cas, sobre els activistes dels CDRs.
4: La llei d'amnistia també respecta el efecto útil de la directiva relativa a la lucha contra el terrorismo.
3: I diu textualment que la llei d'amnistia té un abast ben delimitat, acotat als anys del procés sobiranista. El tribunal remarca que la norma respecta el principi d'igualtat entre ciutadans i el principi de seguretat jurídica. Per carregar-se de raons, els jutges europeus destaquen quins són els objectius de l'amnistia. A parer seu, la norma serveix per facilitar la reconciliació política i reduir tensions institucionals.
0: Gràcies, Bruno Forteamiras. Mires des de Luxemburg. Aquest és el resum del que diu aquesta sentència del TJUE. Anem ara a saber quines són les reaccions. El president d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, ha demanat a la justícia espanyola que apliqui l'amnistia sense més dilacions ni tampoc excuses després d'aquesta sentència europea. Junqueras confia que el veredicte d'avui li aplani el camí perquè se li aixequi la inhabilitació i pugui ser candidat d'Esquerra Republicana a les pròximes eleccions catalanes previstes pel 2028. Anem en primer lloc a la seu d'Esquerra Republicana a Barcelona. Martí Cuní i Marta Corbalán.
5: El número 2 de Junts, Jordi Turull, la sentència europea representa una victòria rotunda de Catalunya i de l'independentisme i també per a Junts, que en primera instància va votar, recordem-ho, en contra de la llei per blindar-la més.
6: Avui és un gran pas pels exiliats. De fet, avui Europa els està dient que ja haurien de ser a casa. Però també és un gran pas, insisteixo, per milers de famílies que estaven pendents, que el seu net, que el seu fill, que el germà, que el marit, etc., estaven pendents d'una sentència que els hi podia acabar d'arruïnar la vida.
5: L'advocat Gonzalo Boya assegura que la llei d'amnistia no té més recorregut jurídic, no presentarà nous recursos i que ara toca al Constitucional i al Suprem aplicar-la.
7: Imagino que cuando lean las resoluciones se darán cuenta que las vacaciones deberían de esperar. El Tribunal Constitucional ya llega tarde a resolver esto. A partir de hoy, también el Tribunal Supremo está en condiciones de actuar incluso de oficio.
5: Junts avisa que qui es pensi que amb l'amnistia s'acaba el conflicte polític i a Girafull va molt equivocat.
0: Doncs aquesta era la reacció de Junts per Catalunya, qualificant, com sentíem, la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea d'aval rotund a la llei d'amnistia i demanant a la justícia espanyola que no marxi de vacances sense aplicar-la. Ara sí, podem sentir les declaracions del president d'Esquerra, Oriol Junqueras, una mica també en aquesta línia, dient que ara ja no hi ha més excuses per aplicar la llei d'amnistia sense més dilacions. Marta Corbalán.
8: Minuts després del veredicte europeu, Oriol Junqueras ha estat dels primers a valorar la sentència, acompanyat de diputats i senadors d'Esquerra, de membres de la direcció del partit i dels dos principals ideòlegs de l'1 d'octubre, Lluís Salvador i Josep Maria Jové, a qui encara no s'ha aplicat tampoc l'amnistia. Tots tres han fet una fotografia al final amb cares de satisfacció d'haver guanyat avui una altra partida, conscients però que la batalla final encara no està superada. Després de la sentència europea d'avui, Junqueras ha demanat a la justícia espanyola que faci via i apliqui l'amnistia sense més dilacions.
9: Després de la sentència del màxim tribunal europeu, ja no hi ha excuses. La llei s'ha d'aplicar, els drets s'han de restituir, els exiliats han de poder tornar. És urgent que gairebé 10 anys després l'estat espanyol tanqui definitivament aquesta carpeta.
8: Oriol Junqueras confia que la resolució d'avui li aplani el camí perquè se li aixequi la inhabilitació i pugui ser el candidat d'Esquerra a les pròximes eleccions catalanes del 2028.
0: Més reaccions encara. Alerta Solidària celebra la decisió del TJUE i avança que reclamaran a l'Audiència Nacional l'aplicació immediata de l'amnistia als 12 CDRs acusats de terrorisme. Sentim Martí Majoral, que és l'advocat d'Alerta Solidària.
10: La previsió és que l'Audiència Nacional rebi aquesta sentència i deixi passar el temps. Per tant, nosaltres presentarem escrits d'impuls i serem insistents en tots els recursos processals al nostre abast per tal que l'Audiència doncs, es mogui i decideixi definitivament tancar aquesta causa.
0: I el president de la Generalitat, Salvador Illa, també ha estat dels primers a compareixer per valorar la sentència en una declaració en català, castellà i anglès. Illa ha advertit la justícia espanyola que ja no li queda cap excusa per no aplicar l'amnistia als líders del procés. Palau de la Generalitat, Albert Prat.
11: El president ha parlat en les tres llengües i des de la Galeria Gòtica de Palau per donar solemnitat a la decisió del Tribunal de Luxemburg.
12: Europa diu sí a l'amnistia. Catalunya diu sí al futur. La decisió del Tribunal de Justícia de la Unió Europea és una molt bona notícia per a Catalunya, per a Espanya i per a la democràcia.
11: Salvador Illa també s'ha felicitat per l'aposta pel diàleg que van fer els socialistes en el seu dia i ha elevat el to per dirigir-se als jutges espanyols.
12: Què més cal per aplicar la llei de manera divergent, integral i sense subterfugis? No hi ha volta de full. La llei d'amnistia forma part, amb totes les conseqüències, del nostre marc legal i, per tant, la seva aplicació és d'obligat compliment.
11: Gairebé a l'equador del seu mandat, el president ha aprofitat per treure pit de les dades econòmiques i ha assegurat que la decisió d'avui, que plana el camí als seus adversaris polítics, és un gran pas pel futur del país.
0: Gràcies, Albert Prat, també. El govern espanyol, de la seva banda, demana l'aplicació de l'amnistia als líders del procés el més aviat possible després de rebre l'aval de la justícia europea. El ministre de Justícia, Félix Bolaños, treu pit de la llei. Afirma que ja no hi ha dubte que és plenament legal. El PP adverteix que res s'acaba avui i lamenta que el procés quedi sense càstig. Madrid, ara, Dani Sainz de Aja.
13: El govern espanyol qualifica d'èxit rotund i de triomf col·lectiu la llei d'amnistia després de rebre la validació de la justícia europea. La decisió l'ha valorat des de la Moncloa el ministre de Justícia, Félix Bolaños, que afirma que ja no hi ha dubte que la llei és plenament constitucional i conforme al dret europeu. El camí ha valgut la pena, ha dit, Catalunya és ja ben diferent, però cal que l'amnistia arribi a tothom com més aviat millor.
14: Tras esta sentència europea, el horizonte queda ya despejado para la plena aplicación de la ley. Es cierto que la amnistía ha desplegado sus efectos ya sobre casi 400 personas, pero solo se habrá cumplido plenamente la ley, tal y como la aprobaron las Cortes Generales, cuando se aplique también a los líderes políticos que impulsaron el proceso independentista.
13: Pel Partit Popular, avui el TSUE no ha entrat al fons de la qüestió i s'ha limitat a resoldre uns dubtes. Ara bé, Miguel Tellado ja no parla d'amnistia il·legal, sinó d'amnistia immoral.
15: La pregunta relevante en todo este asunto es si es legítimo, si es moral, si es decente dar privilegios a un grupo de políticos a cambio de su apoyo.
13: I ha anat més lluny l'expresident José María Aznar demanant que el procés no quedi impune.
16: Conviene recordarlo. Porque la agresión sediciosa al derecho no debe quedar impune, ni mucho menos recompensarse.
13: Des de Vox diuen que avui ha quedat clar que Espanya està sola en la defensa de la seva unitat perquè no es pot confiar en Europa.
0: I els comuns celebren una sentència que veuen com una nova bufetada al Suprem, reclamen que s'apliqui de manera immediata. També Jéssica Albiach és la líder dels comuns.
17: El Tribunal Suprem ja no té cap excusa i per això ho diem molt clar. S'ha acabat l'absentisme judicial del Tribunal Suprem en el compliment en l'aplicació de la llei d'amnistia. La llei, per tant, s'ha d'aplicar de manera íntegra i de manera immediata.
0: La CUP espera que la decisió del Tribunal Europeu permeti arxivar la causa dels CDRs, tot i que no confia en una resolució ràpida per culpa de la dilació dels tribunals espanyols. També ha lamentat que la llei d'amnistia continuï sent l'excusa, diuen, perquè l'independentisme no tingui agenda pròpia. Sentim el diputat de la CUP, Xavier Pellicer.
18: La llei d'amnistia ha estat útil i segueix sent útil a l'Estat, ha estat útil i segueix sent útil contra el moviment independentista. I ho és perquè precisament el que ha fet és posar damunt la taula un laberint en el qual l'independentisme ha caigut de quatre potes. Un laberint d'una llei que es va aprovar fa 2 anys i que segueix mantenint collats a la taula alguns actors independentistes que participen de la dinàmica de l'Estat i que han tret el focus de les propostes pròpies, de la proposta independentista i de l'acció política al carrer institucional del nostre país per posar-la, per posar-lo a l'Estat.
0: L'exdiputat d'Esquerra Republicana i també jurista Joan Ridao preveu una actitud dilatòria per part del Suprem davant d'una resolució que no preveu terminis.
19: Un escenari que seria no descartable del tot, i és que el Tribunal Suprem, que fons del mateix van anunciar el setembre del 2024 que elevarien una qüestió prejudicial al Tribunal de Justícia de la Unió entorn a la qüestió de la malversació, ho fes ara.
0: Doncs fins aquí el resum d'aquesta sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea sobre l'aplicació de la llei d'amnistia als líders del procés, també les seves reaccions. Així hem arribat al punt d'un quart de dues del migdia. Obrim àrea de servei i ho fem en primer lloc sapiguent com està el trànsit a aquesta hora. Si hi ha alguna incidència destacable a carreteres i autopistes del país, en connexió amb l'equip viari, Clàudia Serra, bon dia.
20: Bon dia. A aquesta hora, situació força tranquil·la. Les carreteres sense retencions destacades, tret de punts amb una mica més d'intensitat a les rondes de Barcelona. D'altra banda, recordem que per l'incendi a Sant Quirze Safaja, al Moianès, es mantenen tallades tres carreteres. La BB-1485 de Sant Feliu de Codines a Sant Quirze Safaja, la BB-1341 a Sant Quirze Safaja i la C-1413B, que connecta Sant Martí de Centelles amb Centelles. Pel que fa al transport públic, a Rodalies recordem que durant tot el matí hi ha retards d'uns 20 minuts de mitjana a les línies R13 i R14 per un robatori de coure entre Vilaverd i l'Espluga de Francolí. Retards a aquesta hora també d'uns 50 minuts al tren de l'R11 que ha sortit de Portbou i havia d'arribar a l'estació de Barcelona Sants a les 12:40.
1: El temps.
0: Amb la previsió d'en Dani Ramírez.
21: Avui continua fent calor, molta xafogor, però res a veure amb la calorada d'ahir de 40-42 graus en punts del Vallès, també de la Garrotxa, sobretot Gironès, la Selva. Avui estem arribant de moment aquest migdia a 35 graus a Canelles, al Garraf, també a Artés, al Bages o a Cabanes, a l'Alt Empordà. Tenim una mica de pluja, una mica de ruixats que han caigut al sector de Lleida i al Pirineu, punts de la Catalunya Central, entre 1 i 10 litres, a Tírvia, al Pallars Sobirà, 11 litres, a Lòria, 9 litres, a Tremp, 1 litre, a Organyà, 3 litres, o a Cercs, a Lladurs, a Artesa de Segre, 1 litre per metre quadrat. Calor i molta xafor, avui les temperatures més altes podrien arribar als 36, 37, 38 al Pla de Lleida, molta calor, però en general ja diem que no tant com ahir, i es mantindrà aquesta variabilitat, aquest cel ennuvolat o mig enterbolit a bona part del país, núvols més gruixuts a l'interior, centre i nord del país, per tant, algun xapa que es pot anar reproduint al Pirineu, alguna gotellada a Catalunya Central, punts de Ponent, i alguna tronada al Ripollès, l'Alta Garrotxa, zona interior i nord de l'Alt Empordà, localment amb intensitat i una mica de calamar-se d'aquestes comarques que hem citat, al voltant del Ripollès, Garrotxa, interior de l'Alt Empordà. Demà la temperatura es manté o baixa lleugerament, estem parlant de màximes de 35 a 38 al Pla de Lleida, més aviat sol, no hi ha risc de pluja pràcticament, i sembla que les màximes podrien fregar els 39 graus al Pla de Lleida.
1: 3CAT Info.
0: Un quart i tres minuts de dues s'aixeca el confinament de diverses cases aïllades i d'un hostal rural afectats per l'incendi de Sant Quirze Safaja, a la comarca del Moianès. A la zona es manté únicament el confinament del centre educatiu i residencial de menors de Puigdolena. Un centenar de dotacions dels bombers de la Generalitat treballen per acabar-lo de controlar. El foc, que des d'ahir al vespre està estabilitzat, ha cremat un centenar d'hectàrees. Anem cap allà i tenim una unitat mòbil amb en José Antonio Rodríguez i en Cristian Roldán. Cristian, bon dia.
22: Bon dia, Estel. Doncs sí, hores de vital importància aquí pel que fa a aquest incendi al Moianès. Els bombers estan reforçant els treballs per evitar revifalles i focus secundaris abans que entri el vent de marinada amb una intensitat de prop de 40 km per hora que hi ha previst per aquesta tarda a primera hora. Sobretot preocupa el flanc dret, la pota nord-est del foc, la que crema més a prop del centre de menors de Puigdolena, que seria la que costa més de controlar. Precisament aquest centre d'acció educativa és l'únic indret de tota aquesta zona on es manté l'ordre de confinament. Les masies dels voltants i la gent del càmping L'Illa ja poden tornar a circular per aquestes àrees. Israel Cosonou és el cap d'intervenció dels bombers.
23: Ara mateix l'únic punt que queda confinat seria el sanatori del Puigdolena. Totes les demés restriccions s'han aixecat. De fet, ara estan llançant l'ordre de desconfinament. Per tal, doncs, podria ja restablir la circulació cap a la resta de zones que s'havien confinat prèviament.
22: Sentíem que Israel Cosonou parlava de antic sanatori, perquè és un edifici històric, abans era un sanatori, però actualment, com us explicàvem, és la ubicació d'aquest CRAE. Tot i això, les flames evolucionen favorablement aquí al Moianès, a Sant Quirze Safaja, i si no es produeixen ensurts, s'espera donar el foc per controlat aquest mateix vespre. De fet, els veïns ens explicaven que, amb diferència, la pitjor part la van viure ahir. Al Jaume se li han cremat 50 hectàrees en total del seu terreny i el Xavi va veure com les flames s'acostaven al seu restaurant.
2: És una mala visió que et trobis així, que se't cremi tot d'aquesta manera, oi? Però, bueno, no hi pots fer-hi res. Ja és qüestió dels mitjans aeris i fins que es pugui aturar el foc.
3: Vam tindre sort que després va fer un canvi de vent i va tirar més cap a Centelles. I es va frenar, doncs, que vingués cap aquí a casa.
22: Just en aquest moment acaba de començar a ploure aquí a Sant Quirze i esperem que aquesta remullada ajudi els bombers en les tasques d'extinció.
0: Doncs tant de bo. Gràcies, Cristian Roldán, des de Sant Quirze Safaja. Bon dia.
22: Bon dia.
0: És notícia també aquest dijous 16 de juliol de 2026 que han repuntat els naixements a Catalunya després de 17 anys de descensos. Són dades provisionals encara de l'Institut d'Estadística de Catalunya. El 2025 van néixer més de 54.000 infants, un 0,8% més que l'any anterior, tot i que l'indicador de fecunditat continua baixant fins a l'1,08 fills per dona. El 46% són fills de dones nascudes a l'estranger, i això, en part, explica aquest increment. Ho destaca Elisenda Renteria, investigadora del Centre d'Estudis Demogràfics.
4: Aquest increment l'hem de mirar amb una mica de prudència, perquè en realitat és degut a que hi ha hagut un augment de dones en edat fèrtil, i per tant això augmenta el número de mares. Però si mirem l'indicador conjuntural de fecunditat, que ens diu el número de fills per dona, aquest segueix a la baixa i és aquest el que hem de mirar realment, no?
0: L'edat mitjana de les mares continua pujant i és de 32 anys, i a l'àrea metropolitana de Barcelona és on la maternitat és més tardana i se situen als 33. Pel que fa als noms més posats, trobem Júlia i Sofia en nenes i Biel i Nil en nens. Marc torna a aparèixer entre el rànquing dels 5 noms més posats. I neix un nou projecte que vol millorar la prevenció de les infeccions de transmissió sexual entre els joves. Es diu ITS Ready i és el primer d'aquestes característiques a Catalunya i a l'Estat. El projecte ofereix tres eines gratuïtes. Un kit per fer-se la prova del VIH, la clamídia i la gonorrea des de casa. Un sistema per avisar de manera anònima les parelles sexuals d'una possible exposició a una infecció. I un chatbot amb informació fiable sobre salut sexual. L'ITS Ready s'adreça a joves entre 16 i 25 anys de tot Catalunya. L'objectiu és fer més fàcil l'accés al diagnòstic i oferir informació sobre salut sexual a través de canals digitals. Les primeres dades obtingudes durant la fase pilot ja apunten al potencial d'aquest model per arribar a persones que habitualment no accedeixen als circuits convencionals de diagnòstic. Cristina Agustí és una de les investigadores principals del projecte.
6: El 40% de les persones que han participat en el test jove no s'havien fet mai una prova de VIH, ni tampoc d'ITS. Per tant, estem arribant a una població que no s'havia tastat mai. I gràcies a aquesta intervenció, que potser és més còmoda, confidencial, des de casa, doncs estan fent proves. Per tant, esperem que això tingui un impacte molt positiu.
0: Els impulsors d'aquest projecte preveuen repartir 1.500 kits d'automostra entre joves d'arreu de Catalunya. En plena onada de calor ahir, Catalunya va registrar el màxim de demanda elèctrica del 2026 amb un consum de 8.100 megawatts. Això representa gairebé un 10% més respecte a l'estiu passat i es converteix en la tercera demanda més alta de la sèrie històrica. El pic de demanda es va registrar a les 3 de la tarda, coincidint amb la presència de núvols generalitzada que va reduir l'aportació de la generació fotovoltaica. La vicepresidenta de la Comissió de l'Energia del Col·legi d'Enginyers, Laura García, destaca altres factors que també han contribuït a augmentar la demanda.
24: Tenim diversos factors que han coincidit. D'una banda, aquesta calor intensa que estem tenint, aquesta onada de calor. D'altra banda, que tenim més usos electrificats, és a dir, recordem que estem en un context de transició energètica i, per tant, anem cap a una electrificació dels usos i més activitat econòmica. En aquesta ocasió, a més, s'ha produït una certa nuvolositat i això fa reduir la producció de fotovoltaica just en el moment de més consum.
0: L'àrea de Barcelona concentra bona part de l'increment del consum respecte a l'any anterior.
1: Comprensió lectora, matemàtiques, atenció a la diversitat.
25: Formació professional, batxillerat i també lleure educatiu.
1: Aula oberta. L'educació del futur amb Sara Canyeté a 3CAT Info.
26: Escoltem professionals i alumnes dels centres educatius.
0: Poc més de 5 minuts i 2 quarts a 2 del migdia.
1: Esports.
0: Montse Reia, bon dia.
5: Hola, bon dia. Espanya i l'Argentina jugaran la final del Mundial de Futbol diumenge a les 9 del vespre a Nova Jersey. L'Argentina hi va posar el cor, va remuntar de forma agònica, de nou, i va superar Anglaterra i 2-1 per accedir a la final. Una remuntada en protagonisme de Leo Messi, que amb 39 anys va ser elegit ahir millor jugador del partit. Va donar dues assistències, que van ser els dos gols argentins, marcats per Enzo Fernández i Lautaro Martínez, al límit del temps, als minuts 85 i ja al 92. Abans s'havia avançat a Anglaterra amb gol de blaugrana Anthony Gordon al 55. Messi, el capità de l'Argentina, jugarà la seva tercera final d'un Mundial i contra l'equip espanyol.
7: Ah, conozco a los jugadores también, me he enfrentado, los sigo, varios están en el Barça, equipo al cual quiero y sigo, así que nada, un partido especial, una final del mundo, y obviamente imagino que va a ser muy igualado todo.
5: La semifinal del Mundial Argentina-Anglaterra va ser un partit molt dur, amb contínues picabaralles des del primer minut i ple d'interrupcions. Thomas Tuchel, el seleccionador anglès, no li retreu res als seus jugadors.
8: Ara mateix no em retrec res. L'equip ho ha donat tot i hem estat molt a prop. Hem merescut posar-nos per davant, fer l'1-0. Hem jugat un dels millors partits, potser el millor partit en aquestes circumstàncies. L'equip ha estat de 10, no hem pogut aconseguir l'objectiu, però no hi ha retrets.
5: Una final del Mundial amb dos equips que es coneixen força. El seleccionador argentí, Lionel Scaloni, admet que té molt bona relació amb el tècnic espanyol, Luis de la Fuente.
9: Además de haber sido mi profe en el curso de entrenador, yo tenía una particular relación con él, porque la verdad que me gusta su cercanía y casualmente hoy nos encontramos en una final y recuerdo en Qatar, después de un foro de entrenadores, cuando nosotros ya éramos campeones del mundo, yo tuve una linda charla con él, hablamos de cosas que yo creo que a él le ha servido, y no es por ser arrogante, sino por en el buen sentido lo digo, y que ha llevado a cabo en su selección de una manera brillante.
5: La selecció espanyola ja és a Nova Jersey, on avui fan un primer entrenament per preparar aquesta gran final del Mundial contra l'Argentina. El campió d'Europa contra el campió d'Amèrica, la finalíssima, que no es va poder jugar fa uns mesos, es donarà aquest diumenge. Abans, dissabte, es juga el partit pel tercer lloc del Mundial entre Anglaterra i França a les 11 de la nit. Fora del Mundial, però encara en futbol, Karim Adeyemi és a punt de convertir-se en nou jugador del Barça. Ramon Salmurri.
10: Karim Adeyemi ha passat aquest migdia la revisió mèdica a Barcelona i, si es compleixen els terminis, aquesta mateixa tarda signarà el contracte que el vincularà com a nou futbolista del Barça, provinent del Borussia de Dortmund, a canvi de 22 milions d'euros fixes més 7 en variables. A partir de demà serà l'estrena del futbolista sota les ordres de Hansi Flick en la sessió d'entrenament, un Adeyemi que va aterrar ahir mateix a Barcelona. Avui passa la revisió mèdica i demà tindrà la seva estrena a la ciutat esportiva Joan Gamper.
5: Pel que fa al porter Marc-André Ter Stegen, no ha entrenat avui amb el Barça amb permís del club a l'espera de resoldre el seu futur. A segona divisió, el Girona presenta a aquesta hora el nou fitxatge Oleksandr Pishur, que firma per 5 temporades. És un davanter de 21 anys, nascut a Ucraïna i que fa 2 metres 4 centímetres d'alçada. Pishur arriba del Beto de la primera divisió húngara. Un Girona que ha renovat i ha fet fitxa del primer equip, el porter del filial Sergi Puig, de 28 anys, fins al 2027. I el Sabadell ja és a Salou, on farà una estada de 10 dies aquest dissabte. Primer amistós contra el Castelló.
1: 3CAT Info.
5: En bàsquet, l'Uni Girona es jugarà l'accés a la fase regular de la pròxima edició de l'Eurolliga contra Panathinaikos grec o l'Emlat Konut turc. Aquest migdia s'ha sortejat la fase prèvia de la màxima competició europea femenina de bàsquet. L'Uni Girona jugarà aquesta eliminatòria a partit únic el 30 de setembre a Fontejau. També avui sorteig de la fase de grups de la FIBA Europe Cup de bàsquet, la segona competició europea, amb el Girona, que ha quedat enquadrat en aquest grup. El Levice d'Eslovàquia, l'Ostende de Bèlgica, el Solsnoki d'Hongria, el Zielona Gora de Polònia i el guanyador de la prèvia entre el Peja Kosovo i el Dinamo Bucarest. Aquests equips jugaran una lligueta a doble partit que comença el 7 d'octubre amb l'objectiu d'accedir a la següent ronda europea. El Barça han fitxat el base nord-americà Umoja Gibson, de 28 anys, per 2 temporades, ve de l'Olimpia de Ljubljana, i en les properes setmanes es preveu que pugui adquirir passaport comunitari. Quart fitxatge blaugrana per la nova temporada. I el bàsquet Manresa, el belga Retin Obasohan, deixa de ser jugador de l'equip després de dues temporades.
0: En punt, dos quarts de dues.

0: Fem un repàs a les principals notícies que us estem destacant a aquesta hora. La justícia europea avala la llei d'amnistia i aplana el camí pel retorn de Carles Puigdemont i que caigui la inhabilitació de líders independentistes com Oriol Junqueras. La reacció dels implicats és coincident, sentiment de victòria, però a la vegada petició de celeritat a la justícia espanyola a l'hora d'aplicar la llei. Ara, però, caldrà esperar la decisió del Tribunal Constitucional sobre els recursos d'empara i això no passarà fins després de vacances. Sentència europea sobre l'amnistia a banda. L'actualitat d'aquest dijous 16 de juliol també passa per aquestes altres qüestions. Repunten els naixements a Catalunya. Es trenca una tendència de 17 anys amb un augment de gairebé un punt respecte a l'any passat amb el naixement de més de 54.000 infants. Les dades de l'Institut d'Estadística també revelen que un 46% són fills de mares nascudes a l'estranger i que la mitjana de la maternitat se situa en els 32 anys. A partir d'ara, connectarem amb la Vall d'Aran perquè tornen les restriccions d'aigua aquí. Davant les temperatures extremes i la falta de pluja generals, el municipi de Garòs, a Naut Aran, limita el rec d'horts i jardins només una hora al dia. I us explicarem un parell de propostes ben allunyades geogràficament i també estilísticament. Parlarem d'una banda de la Festa del Renaixement de Tortosa i de l'altra del Talarn Music Experience. I en esports, què destaquem, Montse?
1: Doncs que l'Argentina de Leo Messi serà la rival de la selecció espanyola a la final del Mundial de Futbol diumenge. Karim Adeyemi ja ha passat la revisió mèdica i firmarà com a nou fitxatge del Barça fins al 2031. Ter Stegen no s'entrena amb permís del club per buscar una sortida.
0: I el temps, tarda mitja ennuvolada a la costa i més ennuvolada en punts de l'interior, al centre i al nord del país. Es preveuen alguns xàfecs o gotellades, brutes de fang i localment tempestes al Pirineu, especialment al Ripollès i la Garrotxa. Calor intensa, menys que ahir, i xafogor acusada. Aval de la justícia europea a l'amnistia per l'expresident Carles Puigdemont i Oriol Junqueras i també per els CDRs acusats de terrorisme. El Tribunal de Justícia de la Unió Europea sosté que el delicte de malversació té cabuda a la llei d'amnistia perquè no perjudica els interessos de la Unió Europea i aplana el camí perquè el Suprem faci el pas. Segons Oriol Junqueras i Jordi Turull, la justícia espanyola no té més excuses per no aplicar la llei.
2: La sentència d'avui valida l'essència d'una llei que va néixer per donar una resposta política a un conflicte polític.
3: És una esmena a la totalitat, a una manera de ser i de fer dels Llarenes, Marchenes i tots aquests justiciers amb toga.
0: També des d'Alerta Solidària apressen l'Audiència Nacional a aplicar l'amnistia als 12 CDRs acusats. Martí Majoral és l'advocat d'Alerta.
4: La previsió és que l'Audiència Nacional rebi aquesta sentència i deixi passar el temps. Presentarem escrits d'impuls i serem insistents en tots els recursos processals al nostre abast per tal que l'Audiència decideixi definitivament tancar aquesta causa.
0: Una sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea que també rebrà el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que porta les causes contra els republicans Josep Maria Jové i Lluís Salvador.
5: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: Repunten els naixements a Catalunya després de 17 anys de descensos, segons dades provisionals de l'Institut d'Estadística de Catalunya. El 2025 van néixer més de 54.000 infants. És un 0,8% més que l'any anterior, tot i que l'indicador de fecunditat marca un rècord a la baixa i se situa en 1,08 fills per dona en edat fèrtil. El 46% són fills de dones nascudes a l'estranger i això, en part, s'explica per aquest increment, com destaca Elisabet de Renteria, investigadora del Centre d'Estudis Demogràfics.
6: Ha augmentat molt el número de dones nascudes a l'estranger i, a més, aquestes dones nascudes a l'estranger tenen una fecunditat una mica més elevada que les dones nascudes a Catalunya i, a més, es concentren especialment en edats reproductives.
0: Entre els nadons de mare estrangera, la majoria són de nacionalitat marroquina, colombiana i pakistanesa. L'edat mitjana de les mares continua pujant i és de 32 anys ja. A l'àrea metropolitana la fecunditat, però, és més tardana.
6: Anem enredarint cada cop més l'edat de fecunditat i aleshores això també afecta el número de fills per dona, no? Perquè també com més enredareixes la maternitat, doncs també poden aparèixer més problemes de salut i és més difícil tenir fills, no?
0: Pel que fa als noms més posats, Júlia lidera el rànquing d'entre les nenes, el segueixen Sofia i Martina, i entre els nens trobem per primer cop Biel i Nil en segon lloc. Marc, que durant més d'un quart de segle va ser el nom més posat, torna al podi, ara se situa en tercera posició. Unió de Pagesos adverteix que limitar l'ús de fitosanitaris a l'arròs del Delta de l'Ebre posa en risc el futur del sector. El sindicat agrari alerta que el fa més dependent i menys productiu i denuncia la manca d'alternatives i les dificultats per fer servir tecnologies com els drons. Tarragona, Manel Sastre.
7: Unió de Pagesos creu que la progressiva limitació dels productes fitosanitaris per conrear arròs al Delta fa que el sector sigui més dependent de les grans empreses i això posa en risc la seva viabilitat. El sindicat reclama alternatives econòmiques i argumenten que l'opció d'utilitzar llavors resistents a algunes malalties i herbicides, substituint les autòctones, encara farà augmentar més aquesta dependència i que caigui la producció. El responsable de l'arròs de la Unió de Pagesos és Rafael Verdiell.
8: Aquelles varietats autòctones nostres que estan reconegudes a tot arreu, de moment pues no les podem fer perquè tenim que anar cap a aquestes altres varietats. Si només fas aquella varietat que tira aquella herbicida, estàs obligat a anar a comprar en aquella llavor i, per tant, te poden fer pagar uns preus desorbitats com mos ha acabat passant enguany, cosa que fa que encara la rentabilitat del cultiu sigui una miqueteta més baixa, no?
7: Al Delta, al voltant d'un 80% de la producció d'arròs plantada enguany surt d'aquestes llavors. Unió de Pagesos diu que són molt resistents a plagues herbicides, però poc adaptades al Delta, amb una salinitat que afecta molt la producció. Tot plegat ja ha fet que els últims 10 anys s'hagi reduït gairebé un 40% el nombre d'explotacions a Catalunya. També han criticat la limitació de l'ús de drons per la manca de productes admesos per ús aeri.
0: Primeres restriccions d'aigua a la Vall d'Aran com a conseqüència d'aquest episodi d'altes temperatures i manca de pluges. Al poble de Garòs, a Naut Aran, només es podran regar horts i jardins durant una hora al dia. Corresponsal a l'Aran, Sofia Cabanes.
9: Es tracta d'una situació molt poc habitual en este territori on, tot i tenir un clima d'alta muntanya i amb una gran influència atlàntica, fa setmanes que no hi ha pluges generalitzades ni abundants. I amb l'estiu s'omplen les segones residències i també cal regar horts i jardins. Una suma de factors que provoquen que el dipòsit de Garòs, que capta l'aigua directament de la muntanya, no doni l'abast. Els veïns feia dies que es queixaven de manca de pressió a l'aixeta i per això la presidenta de l'EMD, Lina Fanlo, no ha dubtat a adoptar mesures per garantir el subministrament bàsic.
10: Si se gasta més de la que arriba a entrar, pues a la vez el nivell aquest pues coste, però crec que heu de regular un senyal. De regular era entrada, era gestió d'aigua. Ara no estiu, diu, ara cal que he tot, se reden molt més, se servim molt més d'aigua, tas guas, tas prats, a la vez pues, limitar-ho un senyalet.
9: Si no plou i la situació no millora, esta restricció per regar horts, prats i jardins només una hora al dia es podria allargar tot l'estiu.
10: Sent un canvi en les causes amb aquestes calus, durarà tot l'estiu. Tot depèn de se plou, se no plou, és que tot depèn de tot acro, perquè al final, se comença a plou i ho plou, se regarà menys, hi haurà més aigua i que tot hi ha roda, saps? Va tot enlaçat.
9: Esta setmana el Consell General també ha tancat totes les barbacoes de les àrees de lleure per risc d'incendi.
0: El bosc de Campelles, al Ripollès, està tancat des d'aquesta mitjanit fins a final d'any per extreure'n més de 8.000 tones de fusta. El temporal del mes de març va provocar una gran destrossa d'arbres i ara cal retirar els troncs que hi han caigut. Girona, Laia Claret.
11: Segons l'alcaldessa Judit Cornellà, mentre es fan els treballs de tala o retirada, poden caure arbres i s'ha de tancar el bosc públic per seguretat.
12: Perquè nosaltres no podem garantitzar la seguretat de les persones que passegen per aquesta muntanya. Quan una cosa no la pots garantitzar, la seguretat, el millor és tancar-ho.
11: Alguns negocis es queixen que no hi podran entrar els boletaires en època de molt turisme, però Cornellà remarca que és urgent.
12: són una matèria calorífica molt important i, a més, és un arbre mort. Si un bosc crema amb un arbre viu, amb un arbre que està mort a terra sec, encara més. Per tant, nosaltres, com més ràpid i com més aviat ho traiem, millor.
11: Per entendre la magnitud de la destrossa, cal pensar que la producció de llenya a tota la comarca del Ripollès en un any és de 6.500 tones i només a Campelles se n'extreuen més de 8.000, sense comptar els boscos privats.
0: I un home de 63 anys ha mort mentre feia senderisme a Valls, a l'Alt Camp. Els bombers van localitzar el cos ahir al vespre. Els seus familiars havien alertat al 112 que l'home havia sortit al matí a caminar i al migdia encara no havia tornat. Tarragona, Manel Sastre.
7: Els bombers van activar diversos equips de recerca a la zona després de localitzar el vehicle de l'home a l'aparcament de la residència de Fons Caldes. L'avís de la desaparició el va donar la parella de l'home, que estava en bona forma física i sortia sovint a fer senderisme i esport. La persona alertant va proporcionar també la ruta de l'excursionista i a partir d'aquí els bombers de la Generalitat van poder desplegar un operatiu amb 7 dotacions, amb intervenció del grup Caní de Recerca, una dotació terrestre del grup d'actuacions especials i també un helicòpter de la unitat de mitjans aeris. Després d'una primera recerca intensiva pels corriols més propers, a quarts de 7 del vespre, un corredor va localitzar el cos de l'home en un camí de la zona que estava situat a uns 15 metres del traçat principal. L'autòpsia, però, haurà de determinar les causes de la mort.
0: 4 minuts, haurem arribat a 2:15. Un nou sistema de triatge a les urgències dels 8 hospitals de l'Institut Català de la Salut permet que les infermeres atenguin i resolguin casos de pacients amb malalties lleus. Això millora el temps d'espera a les urgències d'una mitja hora de mitjana. La meitat de les persones que van als serveis d'urgències és per patologies de baixa complexitat, cops, talls, refredats o infeccions d'orina. Aquests casos són els que les infermeres poden atendre de manera integral, receptar alguns medicaments, demanar proves com radiografies i donar l'alta si cal. Marta Galindo, infermera també de l'Hospital de Viladecans, posa un exemple de què poden fer.
13: Nosaltres tenim la capacitat i per mitjançant protocols demanem un sediment d'orina, administrem, si cal, analgèsia, depèn del dolor que tingui, i bueno, esperem els resultats. Quan veig que és patològic i que em pot orientar cap a un còlic nefrític, doncs el meu tractament a l'alta seria, doncs, mitjançant la meva targeta de prescripció, li puc receptar perfectament un ibuprofeno, li puc receptar un paracetamol.
0: I Jesús Ferran, adjunt a la Direcció de Cures de l'Institut Català de la Salut, assegura que a l'Hospital de Viladecans han aconseguit reduir en una hora l'espera a les urgències per malalties de baixa complexitat i a la resta d'hospitals de l'ICS, de l'Institut Català de la Salut, menys, perquè aquest triatge avançat encara no està a ple rendiment.
14: Aquests 40 motius que s'han definit i protocolaritzat sí que es veu al voltant d'una mitja d'uns 30 minuts al voltant d'aquesta disminució del temps. Que esperem que a la que es vagi augmentant el número de resolucions vagi disminuint el temps.
0: A Viladecans, les infermeres de triatge avançat resolen el 20% de les urgències de baixa complexitat.
5: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: Protestes al carrer arreu d'Ucraïna per la decisió inesperada del president de Volodymyr Zelensky de destituir el seu popular ministre de Defensa. És un gurú digital ben rebut per la ciutadania i pels aliats occidentals pels seus esforços per promoure les tecnologies modernes encaminades a combatre Rússia i la corrupció. Mikhailo Fedorov, de 35 anys, amb prou feines ha estat 6 mesos al càrrec. Zelensky l'ha fet fora en el marc d'una crisi de govern en què també ha anunciat avui l'elecció d'un àlex executiu de la indústria energètica com a nou primer ministre. Una jove manifestant protestava des de Kiev, la capital d'Ucraïna, per la destitució del ministre de Defensa.
15: He vingut a defensar la llibertat del poble ucraïnès, d'escollir ministres eficaços que intentin realment dur a terme reformes al nostre govern i no només establir esquemes corruptes. I crec que el seu acomiadament és una bufetada a la cara del poble ucraïnès.
0: Sobre el terreny, almenys 3 persones han mort a Rússia per atacs amb drons ucraïnesos. Moscou assegura haver abatut 375 drons enemics. I l'Iran ha atacat bases nord-americanes a Kuwait, a Bahrain i a Jordània.

0: Mentrestant, no afluixen les amenaces al règim dels ayatolàs. I nou drama per la minoria musulmana rohingya a la costa de Myanmar. Les Nacions Unides calculen que almenys 500 persones han mort en dos naufragis que han tingut lloc a les últimes setmanes al golf de Bengala i al mar d'Andaman. Segons l'ONU, la immensa majoria de les víctimes són d'ètnia rohingya, perseguida per l'exèrcit birmà des de fa una dècada. Als camps de refugiats de la veïna Bangladesh s'hi acumula 1 milió de persones i sovint busquen vies de sortida cap a altres països de la regió per rutes marítimes que són molt perilloses. Tres quarts de dues, obrim àrea de servei. En primer lloc, per saber com està el trànsit a aquesta hora, equip viari, Clàudia Serra, bon dia.
1: Bon dia. A aquesta hora destaca lentitud amb aturades a la C-17 entre Granollers i Canovelles en sentit Vic. Precaució per una possible incidència en aquest punt. A la resta de carreteres, situació força fluida, sense retencions destacades, tret de punts habituals amb una mica més d'intensitat a les dues rondes de Barcelona. Pel que fa al transport públic, recordem que hi ha una incidència activa a Rodalies que provoca retards d'uns 20 minuts de mitjana a les línies R13 i R14 per un robatori de coure entre Vilaverd i l'Espluga de Francolí.
2: El temps.
0: Amb en Dani Ramírez.
3: Avui la calor torna a ser realment protagonista pel que fa a la sensació de xafogó a bona part del país, amb un cel enterbolit, mig ennuvolat, respecte a ahir. Baixa la temperatura, però en general segueix fent molta, molta xafogó, una calor humida a bona part de Catalunya, sobretot costa, peritoral, sud de Catalunya i punts de la Catalunya central. Podem arribar als 35, 37, 38 graus, ja quedaríem lluny dels 40, 42 graus de les temperatures més altes d'ahir. Aquest migdia ja arribàvem al Garraf, a Canyelles, a 35 graus, també a Cabanes, a l'Alt Empordà, o Artés, al Bages, 35. Són màximes, evidentment, provisionals. Demà arribaríem ja als 38-39 al Pla de Lleida, torna a fer molta calor, probablement encara no arribarem a 40 graus, i avui el temps variable. Hi ha una lleugera inestabilitat, allà aquesta tarda es poden repetir ruixats, alguna tronada en punts del Pirineu, sobretot al voltant del Ripollès, Garrotxa, aquí amb més probabilitat, i zona interior i nord de l'Alt Empordà cap a les Salines. Destaquem també alguna gotellada bruta de fang que pugui caure en punts de ponent de la Catalunya central. Demà sí que pràcticament no preveiem pluja, tampoc de cara a dissabte amb algun ruixat de tarda al Pirineu, com a excepció, i entre diumenge i dilluns torna a fer calor i probablement arribaríem als 40 graus en punts de l'interior, sobretot de Lleida. Les últimes hores hi ha hagut algun xàfec, han caigut 11 litres a Tírvia, al Pallars Sobirà, 9 al Pic de Salòria, 3 litres a Organyà, 2 a Martinet, a Cerdanya, o, per exemple, 1 litre a Lladurs, a Cercs i a Valdomar.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Tortosa es trasllada fins diumenge al segle XVI, l'època daurada de la capital ebrenca amb la Festa del Renaixement. Aquest any s'amplia l'oferta d'espectacles i també d'espais. S'han preparat mig miler d'activitats, viatges històrics i noves propostes tecnològiques. I entre les noves ubicacions hi ha la nau de l'antic balneari d'en Porcar. Tarragona, Jordi Barranca.
4: Les arts renaixentistes són el tema central d'aquesta 29a edició de la festa. Avui es dona el tret de sortida amb la cerimònia d'obertura de portes, el jurament dels procuradors i el pregó de l'il·lustrador roqueteng Ignasi Blanc. Enguany s'amplia l'oferta d'espectacles i s'estrenen a més noves ubicacions, tal com destaca el primer tenent d'alcalde i regidor de Cultura, Jordi Jordan.
5: Durant esta edició s'oferiran 79 passis d'espectacles fixos i en el seu conjunt, això vol dir la resta de passis d'activitats programades, superen el que són els 500 passis en total, que farà que en moltes franges horàries la ciutadania que mos visite i la ciutadania del territori tingui fins a 10 opcions a la mateixa vegada.
4: També es recuperen els viatges històrico-artístics que ajuden a redescobrir els espais monumentals de la capital ebrenca. Parlem d'espais com el Castell de la Suda, el Reials Col·legis o l'antiga església de Sant Domènec.
5: Ja s'han venut més del 50% de les entrades dels espectacles i que fins i tot hi ha dos dels viatges històrico-artístics que enguany han programat com a novetat que les vendes se van exaurir en menys de 24 hores.

0: concretament estic parlant dels dos vinculats al descobriment també del castell de la Suda.
1: A banda, però, una de les estrenes més destacades, sens dubte, és la nau restaurada de l'antic balneari d'Empordà. Enguany també es vol potenciar el consum a la restauració local i per això, en aquesta 29a edició, s'ha posat en marxa el renaixement gastronòmic.
2: Això a Tortosa, mentrestant al Pallars Jussà.
3: Potser podríem començar dient totes les coses que algun dia ens van fer mal. Si tens moltes manies o si en veus algun pedaç, podem adir-nos la intensitat.
2: El Talarn Music Experience dona avui el tret de sortida a la seva desena edició amb 3 dies de concerts a l'Okiosk, a la vora del Pantà de Sant Antoni. La Fúmiga i Ginestà, aquests que sentim de fons, inauguraran aquesta nit el festival acompanyats de Mont DJ. El festival consolida un format que combina música en directe, gastronomia i paisatge i que aquest any reunirà artistes destacats del panorama català i estatal abans de tornar al setembre amb una segona programació de caràcter més rocker. Ens ho explica des de Talarn mateix, en Pau Rovira.
4: Demà serà el torn de Buhos, Les que faltaven i Bushido, mentre que dissabte tancaran aquesta primera tanda de concerts God Save the Queen, Maria Jaume i Adrià Giné. L'organització espera milers d'assistents durant els 3 dies en un entorn que s'ha convertit en una de les principals cites musicals de l'estiu aquí al Pirineu. El Talarn Music Experience arriba als 10 anys apostant per una experiència que va més enllà dels concerts, sense massificacions i en un entorn privilegiat, amb una oferta gastronòmica basada en productes del territori i activitats que volen reforçar el vincle entre cultura, natura i economia local i, és clar, apostant per artistes de renom, tal com destaca el director del festival, Ramon Mitjana.
5: Amb grups tan importants com és la Fúmiga, que fa la gira de despedida, com vosaltres sabeu, amb l'únic concert que farà la província de Lleida, el mateix dia que s'acompanyarà Ginestà, que es presentarà el seu nou disc. El dia següent fan la gira de 20 anys de Buhos. És l'únic concert que ve a la província de Lleida. És la primera vegada que el grup ve aquí al Pallars Jussà. Farem un tribut, internacional més important de la banda britànica Queen, que és The God Save the Queen, i segons la revista The Rolling Stones és el millor tribut del món.
4: Durant l'agost també hi haurà actuacions a la comarca de Paula Valls, Clara Peia i Judith Nederman. El festival continuarà després de l'estiu amb una programació de setembre que inclourà artistes com l'Axe Busto, Burning o La Frontera, i amb el cicle Talarn Music Testing, que aportarà concerts de format íntim a diferents espais del Pallars Jussà.

0: 3CAT Info.
1: I cada vegada...
0: Explicar. Entendre.
1: Cada vegada hi ha més lectors, dèiem, en català i són més joves. És una constatació que fa el gegant editorial Penguin Random House, que tanca temporada amb dos autors que han trencat totes les expectatives. Parlem de Regina Rodríguez Sirvent i de Gil Prat sobre Roca. El cas més cridaner és la novel·la Les calces al sol, de Regina Rodríguez Sirvent, que porta ja 200 setmanes a la llista dels més venuts. Un èxit que, pel director literari dels segells en català del grup, que és Joan Riambau, demostra que el mercat en català no para de créixer.
2: Cada vegada hi ha més lectors en català. És un mercat que segueix creixent. És un mercat, a més, que s'està reforçant amb lectors joves. Que nosaltres sí que des de la primera setmana del 2026, per primera vegada, els segells de Rosa dels Vents, La Magrana i La Campana doncs, lideren aquest segment del mercat per davant d'altres grups.
1: De cara a la tardor continuaran apostant per noves veus, com el debut literari d'Eduard Sola, guionista de La Casa en Flames, amb el thriller familiar El Niu, o l'actriu i directora teatral Cristina Genevat, que publica Sorra, amb la qual va guanyar el nou premi Lo Somni, que reconeix la millor obra inèdita.
2: És, de fet, una oda a la llibertat i a la fantasia. És una novel·la escrita amb una gran tendresa i que estem segurs que està destinat a convertir-se en una de les grans novel·les d'aquesta tardor.
1: I altres novetats, el nou thriller d'Oriol Canals, un autorretrat del líder d'Antònia Font, Joan Miquel Oliver, i la sorprenent L'illa de les Barretines, d'Aniol Florença, que reconstrueix per primera vegada el periple del tortosí Pere d'Alvern, que al segle XVIII va viatjar a una illa perduda als confins de la Terra en nom de la corona espanyola. I Uber llança una OPA per comprar Delivery Hero per 13.700 milions d'euros. Des del 2022, Delivery Hero és la propietària de Glovo. Per tant, aquesta companyia originària de Barcelona també passaria a mans d'Uber. La multinacional alemanya de repartiment a domicili ha donat suport unànime a l'oferta pública i recomanarà als seus accionistes que acceptin l'OPA. Uber ofereix 41 euros i mig per acció. Si l'operació s'acaba completant, Uber tindrà una plataforma de mobilitat i repartiment en 99 mercats. 5 minuts, haurem arribat a les 2 del migdia.
0: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari. Esports.
1: Fins a les 2 del migdia. Montserrat Raya, bon dia.
3: Hola, bon dia. Espanya i l'Argentina jugaran la final del Mundial de Futbol diumenge a les 9 del vespre a Nova Jersey, una final inèdita. L'Argentina va accedir a la final ahir després de posar-hi el cor de remuntar de forma agònica de nou en un 2-1 contra Anglaterra. Una remuntada amb protagonisme de Leo Messi, que amb 39 anys va ser elegit millor jugador del partit. Va donar dues assistències que van ser els dos gols argentins marcats per Enzo Fernández i Lautaro Martínez al límit del temps, als minuts 85 i 92. Abans havia avançat Anglaterra amb gol del blaugrana Anthony Gordon al 55. Messi, si el capità de l'Argentina jugarà la seva tercera final d'un Mundial.
4: Es que es muy difícil todo el proceso que viene haciendo, jugando la quinta, creo que son finales seguidas, jugando una final del mundo otra vez, dos seguidas, es una locura, ¿no? Y si faltaba algo era ganar la Inglaterra en una semifinal y volver a meter una final.
3: Doncs aquesta semifinal a Argentina-Anglaterra va ser un partit molt dur, amb contínues picabaralles des del primer minut i ple d'interrupcions. Thomas Tuchel, el seleccionador anglès, no li retreu res al seu jugador.
5: Ara mateix no em retrec res. L'equip ho ha donat tot i hem estat molt a prop. Hem merescut posar-nos per davant, fer l'1-0. Hem jugat un dels millors partits, potser el millor partit en aquestes circumstàncies. L'equip ha estat de 10, no hem pogut aconseguir l'objectiu, però no hi ha retrets.
3: Una final del Mundial amb dos equips que es coneixen força. El seleccionador argentí, Lionel Scaloni, té una forta vinculació amb Espanya.
6: Vivo en España, tengo familia española, pero el domingo... Lo siento, vamos a intentar ganarles. Espera, déjeme terminar. Pero respeto máximo y le doy la enhorabuena porque pero no solo cómo juega, sino el comportamiento que tienen. La verdad que es, va a ser un lindo partido de fútbol.
3: La selecció espanyola ja és a Nova Jersey, on avui fan un primer entrenament per preparar aquesta gran final del Mundial contra l'Argentina, el campió d'Europa contra el campió d'Amèrica. La finalíssima, que no es va poder jugar fa uns mesos, es donarà, per tant, aquest diumenge. Abans, dissabte, juga el partit pel tercer lloc del Mundial entre Anglaterra i França a les 11 de la nit.
0: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
3: Fora del Mundial, però encara en futbol, Karim Adeyemi és a punt de convertir-se en nou jugador del Barça. L'extrem alemany de 24 anys ha passat aquest matí la revisió mèdica i firmarà a la tarda el seu contracte per 5 temporades. El Barça pagarà al club alemany 22 milions d'euros, més 7 en variables pel davanter. Adeyemi ha jugat a la Lliga Austríaca i ve del Borussia Dortmund de la Lliga Alemanya, equip amb què ha jugat la Champions League. A Adeyemi el presentaran oficialment quan el president Joan Laporta torni del Mundial de futbol. Pel que fa al porter, Marc-André Ter Stegen no ha entrenat avui amb el Barça amb permís del club a l'espera de resoldre el seu futur. A segona divisió, el Girona ha presentat el nou fitxatge Oleksandr Pishur, que firma per 5 temporades. És un davanter de 21 anys, nascut a Ucraïna i que fa 2 metres i 4 centímetres d'alçada. Pishur arriba del Beto de la primera divisió hongaresa i el Sabadell ja és a Salou, on farà una estada de 10 dies aquest dissabte, primer amistós contra el Castelló.
0: 3CAT Info.
3: En bàsquet, l'Uni Girona jugarà l'accés a la fase regular de la pròxima edició de l'Eurolliga contra el Panathinaikos grec o l'Emlat Konut turc. Aquest migdia s'ha sortejat la fase prèvia de la màxima competició europea femenina de bàsquet. L'Uni jugarà aquesta eliminatòria a partit únic el 30 de setembre a Fontejau. També avui sorteig de la fase de grups de la FIBA Europe Cup de bàsquet amb el Girona, que ha quedat enquadrat al grup amb el Levice d'Eslovàquia, l'Ostenda de Bèlgica, el Solsnoki d'Hongria, el Zielona Gora de Polònia i el guanyador de la prèvia entre el Peja Kosovo i el Dinamo Bucarest. Aquests equips jugaran una lligueta doble partit que comença el 7 d'octubre amb l'objectiu d'accedir a la següent ronda europea. El Barça han fitxat el base nord-americà, un Moya Gibson, de 28 anys, per dues temporades, ve de l'Olimpia Ljubljana i en les pròximes setmanes aconseguirà passaport comunitari. El bàsquet Manresa, el belga Retin Obasohan, deixa de ser jugador de l'equip després de dues temporades, ha acabat contracte i es desvincula. El Tour de França, avui 12a etapa, 179 quilòmetres, amb un circuit que va de Nevers a Magny-Cours i Valons-sur-Saône.
7: La justícia europea avala la llei d'amnistia als líders del procés i als CDRs encausats per terrorisme. Bon dia, són les dues.
8: Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
7: Aval clar del Tribunal de Justícia de la Unió Europea a la llei d'amnistia en una resolució que limita els moviments de la justícia espanyola per continuar frenant el retorn de l'expresident Carles Puigdemont a Catalunya. Els CDRs encausats per terrorisme a l'Audiència Nacional poden ser els primers a beneficiar-se'n, Joan Bota.
9: Hi ha satisfacció, esperança, però també prudència, tant dels directament afectats com dels governs català i espanyol per aquesta decisió de la justícia europea que desestima l'estratègia i els arguments dels jutges de l'Audiència Nacional i el Suprem que s'han negat fins ara a aplicar l'amnistia.
7: Connectem amb Luxemburg, que és on s'ha donat a conèixer la notícia. Bruno Fortea.
10: El tribunal descarta que la llei d'amnistia perjudiqui les finances de la Unió Europea i desarma així un dels grans arguments que els jutges espanyols utilitzen per denegar l'amnistia a l'expresident Puigdemont, l'exvicepresident Junqueras i a la resta de líders polítics. El president del tribunal, Koen Lenaerts, diu que l'amnistia respecta el principi d'igualtat entre ciutadans i que la llei encaixa amb el dret comunitari.
11: No se opone a una normatividad nacional que amnistía los actos determinantes de responsabilidad contable, también respeta el efecto útil de la directiva relativa a la lucha contra el terrorismo.
7: Immediatament després d'aquesta lectura de les sentències, el president d'Esquerra, Oriol Junqueras, i el secretari general de Junts, Jordi Turull, han sortit a celebrar-la i a exigir als jutges espanyols que deixin d'obstaculitzar l'amnistia.
12: La sentència d'avui valida l'essència d'una llei que va néixer per donar una resposta política a un conflicte polític.
13: És una esmena a la totalitat, a una manera de ser i de fer dels Llarenes, Marchenes i tots aquests justiciers amb toga.
7: També els presidents Salvador Illa i Pedro Sánchez han demanat que les sentències europees d'avui siguin el punt final als entrebancs judicials contra l'amnistia a Espanya. Albert Prat i Dani Sáenz de Aja.
14: Al Palau de la Generalitat, Salvador Illa ha sortit a celebrar la sentència amb un missatge en català, castellà i anglès. Creu que és una gran notícia pel futur de Catalunya i avisa als jutges espanyols que ja no els queda cap excusa.
15: Què més cal per aplicar la llei de manera divergent, integral i sense subterfugis? No hi ha volta de full.
16: A Madrid, encarregat de valorar la sentència, ha estat el ministre de Justícia, Félix Bolaños, que ha aprofitat per treure pit i reivindicar l'amnistia com un èxit rotund i un triomf col·lectiu. Ara no hi ha dubte de l'encaix legal de la llei, diu Bolaños, que veu com el camí s'aplana perquè s'aplique als líders del procés al més aviat possible.
17: Solo se habrá cumplido plenamente la ley cuando se aplique también a los líderes políticos que impulsaron el proceso independentista. Y sería positivo para todos que esta etapa se recorriera lo antes posible.
7: De seguida ampliarem aquesta notícia, però encara en crònica de tribunals, fa tot just uns minuts, l'Audiència de Madrid ha confirmat el judici amb jurat popular a Begoña Gómez, la dona de Pedro Sánchez, tot i que li aixeca les mesures cautelars. Madrid, Tania Tàpia.
18: Una decisió que ja no es pot recórrer. La dona de Pedro Sánchez anirà davant d'un jurat popular pels delictes de malversació i tràfic d'influències. Creuen els magistrats que està ben motivada la investigació del jutge Peinado en aquests dos delictes, però li treuen els de corrupció en els negocis i apropiació indeguda. I sorprenen amb una decisió que no estava ara sobre la taula. Ordenen Peinado que li torni el passaport i no la faci anar a signar cada 15 dies. Diuen que no hi ha cap indici que faci pensar que pot fugir.
7: Però fora de la política, avui també és notícia el primer repunt en 17 anys del nombre de naixements a Catalunya.
9: L'any passat van néixer un 0,8% més de criatures que l'any anterior. L'edat mitjana en què les mares tenen el primer fill frega els 32 anys i un 46% de les dones que van donar llum l'any passat són nascudes a l'estranger. Els noms més posats van ser Juli entre les nenes i Biel entre els nens.
7: I avui continuem molt pendents del risc d'incendi, que ara mateix és extrem a un centenar de municipis de 17 comarques diferents.
9: Els punts més sensibles es concentren a la meitat oest del país. Dels incendis que més han preocupat les últimes hores, tant el de Sant Quirze Safaja al Moianès com els de Carol a l'Alt Camp i el de Rubió a l'Anoia estan estabilitzats.
7: I com sempre, quan faltin 20 minuts per les 3, arribaran els esports. Laia Tudel, bon dia.
1: Bon dia.
7: Leo Messi torna a ser el protagonista de la classificació de l'Argentina per la final del Mundial de Futbol.
1: Va ser determinant el partit Leo Messi amb les dues assistències de gol, la final del Mundial de Futbol. Per tant, serà Argentina-Espanya, Messi contra Lamine Yamal i el Catalunya Migdia, ho parlarem i ho analitzarem amb la Sònia Germà, el Roger Busà i també amb el Ricard Torquemada. I Karim Adeyemi ja ha passat la revisió mèdica amb el Barça, firmarà el nou contracte fins al 2031 i demà ja farà el primer entrenament.
7: Com tenim la circulació a aquesta hora? Clàudia Serra, bon dia.
19: Bon dia. Doncs mira, veiem que hi ha lentitud a la C-17 entre Granollers i Canovelles en sentit Vic per a caució per una possible incidència en aquest punt. A la resta de carreteres, però, situació força tranquil·la, sense retencions destacades, tret de punts habituals amb una mica més d'intensitat a les dues rondes de Barcelona.
7: I ens falta el temps.
20: T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
7: Dani Ramírez, bon dia.
21: Bon dia.
7: Segueix fent calor, tot i que haguem sortit del pic de l'onada de calor d'ahir, però calor encara en fa.
21: Sí, sí. Sobretot molta xafogor. Ja no parlem d'onada de calor, això es va acabar ahir al vespre, però en canvi estem arribant a 38 graus d'Artés, i les més altes 40, 42, a Olot, a Horta de Sant Joan, també a Vacarisses o Girona, es van arribar aquests 40 graus. Per tant, fa molta calor, però menys que ahir. Hi ha alguns ruixats, hi ha alguns ruixats que han deixat fins i tot amb tempesta al matí d'hora. 13 litres per metre quadrat a Tírvia, al Pallars Sobirà, 10 a Pic de Salòria, 5 a la Torre de Cabdella, 5 a Sort o 4 litres a Organyà. Aquesta tarda seguirà fent calor i molta xafogor, pols amb suspensió, aquest cel tan brut, tan enterbolit, i encara algun ruixat al Pirineu, Prepirineu, Catalunya Central i punts de Lleida. Fora del Pirineu, poca quantitat i gotes brutes de fang. I, en canvi, el Ripollès, la Garrotxa, l'interior i nord de l'Alt Empordà, algun ruixat amb tempesta pot ser de moderada intensitat i amb ventades, com ha passat fa poca estona a Planoles.
7: Gràcies, Dani. Bon dia.
21: Bon dia.
20: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
7: Les dues i gairebé 7 minuts. Com dèiem, la justícia europea avala la llei d'amnistia i aplana el camí judicial de Carles Puigdemont i d'Oriol Junqueras. El Tribunal de Justícia de la Unió Europea ha sentenciat que l'amnistia no va en contra del dret europeu ni en la malversació que afecta els líders polítics de l'1 d'octubre, ni tampoc en el terrorisme, on hi han causats una dotzena de CDRs. Els independentistes i els governs català i espanyol celebren la decisió del Tribunal de Luxemburg i demanen als jutges que ara apliquin sense demores l'amnistia. Comencem per Luxemburg, a la seu del TJUE, on s'ha donat a conèixer la notícia. Bruno Fortea, bon dia.
10: Hola, bon dia, Òscar. Els jutges europeus han descartat que la llei d'amnistia perjudiqui les finances de la Unió Europea pel fet que els líders independentistes no hagin de retornar les despeses del procés i del referèndum de l'1 d'octubre. El president del tribunal, Koen Lenaerts, diu que el dret europeu...
11: No se opone a una normatividad nacional que amnistía los actos determinantes de responsabilidad contable en el contexto de actividades políticas dirigidas a conseguir la independencia de una parte del territorio nacional.
10: Desarma així un dels grans arguments que els jutges espanyols utilitzen per denegar l'aplicació de l'amnistia a l'expresident Puigdemont, l'exvicepresident Junqueras i la resta de líders afectats en causes per malversació. D'altra banda, el Tribunal Europeu també avala l'amnistia pel que fa al delicte de terrorisme.
11: La ley de amnistía también respeta el efecto útil de la directiva relativa a la lucha contra el terrorismo.
10: I això afecta els activistes dels CDRs acusats per terrorisme. A l'Audiència Nacional, ara, el Tribunal de Luxemburg també valida el marge de 2 mesos que, en principi, han de respectar els jutges espanyols per aplicar l'amnistia a les persones condemnades o processades, un cop ja rebuda avui la resposta de la justícia europea, amb una sentència que diu que la llei d'amnistia té un abast ben delimitat, acotat als anys del procés independentista i també assegura que la norma, la llei d'amnistia, respecta el principi d'igualtat entre ciutadans i el principi de seguretat jurídica. Per últim, Òscar, dic que, a més, per carregar-se de raons, els jutges europeus parlen dels objectius de l'amnistia. Diuen que és una norma que busca facilitar la reconciliació política i reduir tensions institucionals.
7: Doncs aquesta és la decisió dels jutges europeus i ara la pregunta és què passarà a partir d'ara? Bé, doncs l'aplicació d'aquesta amnistia a Carles Puigdemont, Oriol Junqueras, entre altres líders del procés, acabarà en mans del Tribunal Suprem. Fonts del Tribunal confirmen que ara no mouran fitxa i que esperaran a la interpretació que en faci el Tribunal Constitucional, com a molt aviat, a la tardor, Txell Vallespí.
2: I és que no se senten interpel·lats per la resolució de la justícia europea i entenen que no estava en joc la seva interpretació sobre no amnistia la malversació perquè, recorden, no han presentat cap dubte davant del Tribunal de Luxemburg. Per això, tot i la decisió d'avui, que estan estudiant, diuen que esperaran la interpretació que en faci el Tribunal Constitucional, que encara té pendents de resoldre 7 recursos, entre ells els de Puigdemont i de Junqueras. Fonts del Tribunal de Garantia reconeixen que cal temps per estudiar una sentència d'aquesta envergadura. I un cop el Tribunal Constitucional marqui el pas del Tribunal Suprem, el Tribunal o bé el seguirà, aquest criteri que li marqui, o bé, si considera que té marge i està legitimat, podria presentar la seva pròpia prejudicial davant la justícia europea. Això encara endarreriria més l'aplicació de la llei. El Tribunal Suprem, però, de moment, no ensenya les seves cartes.
7: En canvi, en el cas dels CDRs, l'amnistia pot ser molt més a prop. Ara, el tribunal que porta la causa, que és l'Audiència Nacional, és qui haurà de moure fitxa un cop la justícia europea els ha resolt els dubtes que van plantejar Pilar García.
4: Doncs sí, alerta solidària que porta la defensa dels 12 acusats de terrorisme reclamarà a l'Audiència Nacional l'aplicació immediata de l'amnistia. Martí Majoral és advocat d'Alerta Solidària.
22: La previsió és que l'Audiència Nacional rebi aquesta sentència i deixi passar el temps. Per tant, nosaltres presentarem escrits d'impuls i serem insistents en tots els recursos processals al nostre abast per tal que l'Audiència doncs, es mogui i decideixi definitivament tancar aquesta causa.
4: I en el cas dels dirigents d'Esquerra, Josep Maria Jové i Lluís Salvador, acusats, en aquest cas, al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya per l'organització de l'UO, doncs també reclamaran l'aplicació immediata de l'amnistia i l'arxivament de la causa. Entenen que la sentència del TJUE aclareix tots els dubtes que hi podia haver per no fer-ho.
7: Doncs ja hem explicat la notícia d'avui. Què pot passar a partir d'ara? Ens falten les reaccions, que no són poques. Per exemple, Carles Puigdemont qualifica la sentència del TJUE de victòria rotunda de l'independentisme davant els poders de l'Estat. Junts per Catalunya demana als tribunals espanyols que no marxin de vacances sense aplicar abans l'amnistia, tot i que no gosen de parlar de calendari. Seu de Junts, Jordi Corbalan.
0: Pel secretari general Jordi Turull, la sentència europea representa també un aval a la posició de Junts, que en primera instància va votar en contra de la llei d'amnistia per poder-la fer extensiva a tots els represaliats.
5: Avui és una gran victòria, jo crec que és una victòria rotunda de Catalunya en general i també de l'independentisme de manera particular. Avui és un gran pas pels exiliats. De fet, avui Europa els està dient que ja haurien de ser a casa.
0: L'advocat Gonzalo Boye assegura que la llei d'amnistia no té més debat jurídic, no presentarà nous recursos i la pilota, diu, està a la taulada del Constitucional i del Suprem. Del calendari no en parla.
6: Imagino que cuando lean las resoluciones se darán cuenta que las vacaciones deberían de esperar. El Tribunal Constitucional ya llega tarde a resolver esto. A partir de hoy, también el Tribunal Supremo está en condiciones de actuar incluso de oficio.
0: Carles Puigdemont s'ha reunit amb la direcció permanent del partit i aquest migdia, a través d'X, ha avisat que saben qui tenen davant i no es poden cridar engany. El partit diu ara ja no jugarà a Europa, sinó al Bernabéu, amb els àrbitres i el públic decantats cap a un costat.
7: I el president d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, que també ha demanat a la justícia espanyola que apliqui l'amnistia sense més dilacions ni excuses després d'aquesta sentència europea coneguda avui. Junqueras confia que el veredicte d'avui li aplani el camí perquè se li aixequi la inhabilitació i pugui així ser el candidat d'Esquerra a les pròximes eleccions catalanes que estan previstes per l'any 2028. Seu d'Esquerra, Marta Corbalan, bon dia.
2: Hola, bon dia. El líder d'Esquerra ha celebrat la resolució d'avui i ha exigit als tribunals espanyols que apliquin l'amnistia sense esperar més.
12: Després de la sentència del màxim tribunal europeu, ja no hi ha excuses. La llei s'ha d'aplicar, els drets s'han de restituir, els exiliats han de poder tornar. És urgent que gairebé 10 anys després l'Estat espanyol tanqui definitivament aquesta carpeta.
2: Junqueras ha comparegut a la seu d'Esquerra envoltat de diputats i senadors republicans i de nombrosos dirigents del partit, com Lluís Salvador i Josep Maria Jové, a qui tampoc se'ls hi ha aplicat encara l'amnistia pels preparatius del referèndum de l'1 d'octubre. Junqueras confia que amb la sentència d'avui es desbrossarà el camí perquè el Tribunal Suprem li aixequi la inhabilitació i pugui ser el candidat d'Esquerra a les pròximes eleccions catalanes el 2028.
12: Espero poder tornar a donar classes a la universitat. I si convé al país, i si convé Esquerra Republicana, poder tornar a exercir qualsevol responsabilitat política en plena llibertat i amb tots els meus drets.
2: Tot i les diferències que Esquerra manté amb Junts, Junqueras ha dedicat les seves primeres paraules a recordar que Carles Puigdemont continua a Bèlgica i ha demanat que pugui tornar el més aviat possible sense risc d'acabar a la presó.
7: I dels beneficiats per aquesta amnistia, els impulsors de l'amnistia. El president Salvador Illa també ha estat dels primers a comparèixer per valorar aquesta sentència. Ho ha fet en una declaració en català, en castellà i en anglès, Palau de la Generalitat, Albert Prat, que ha dit el president Illa.
14: Què tal? Bon dia. Sí, el president ha parlat en les tres llengües i des de la Galeria Gòtica de Palau per donar solemnitat a la decisió del Tribunal de Luxemburg.
23: Europa diu sí a l'amnistia. Catalunya diu sí al futur. És una molt bona notícia per a Catalunya, per a Espanya i per a la democràcia.
14: I amb un to desafiant s'ha dirigit als jutges espanyols.
23: Què més cal per aplicar la llei de manera divergent, integral i sense subterfugis? No hi ha volta de full. La llei d'amnistia forma part, amb totes les conseqüències, del nostre marc legal i, per tant, la seva aplicació és d'obligat compliment.
14: Gairebé a l'equador del seu mandat s'ha felicitat per l'aposta pel diàleg que van fer els socialistes en el seu dia i ha assegurat que la decisió d'avui, que plana el camí als seus adversaris polítics, és un gran pas pel futur del país.
7: I a Madrid, el govern espanyol fa gala de l'aval de la justícia europea a la llei d'amnistia i afirmen que ja no hi ha dubtes del seu encaix legal. El Partit Popular adverteix, però, que res s'acaba avui i lamenta que el procés quedi sense càstig. Madrid, Dani Sainz de Aja, bon dia.
16: Bon dia. El ministre de Justícia, Félix Bolaños, ha reivindicat l'amnistia com un èxit rotund i un triomf col·lectiu després de rebre la validació de la justícia europea. Des de la Moncloa, Bolaños ha afirmat que ja no hi ha dubte que la llei és constitucional i conforme al dret europeu. El canvi ha valgut la pena, Catalunya ja és diferent, ha dit, però ara cal que l'amnistia arribi a tothom.
17: Tras esta sentencia europea, el horizonte queda ya despejado para la plena aplicación de la ley. Es cierto que la amnistía ha desplegado sus efectos ya sobre casi 400 personas, pero solo se habrá cumplido plenamente la ley cuando se aplique también a los líderes políticos que impulsaron el proceso independentista. Y sería positivo para todos que esta etapa se recorriera lo antes posible.
16: El PP acata la decisió del TGUE, però la rebaixa perquè diu que s'ha limitat a resoldre uns dubtes. Ara bé, Miguel Tellado ja no parla d'amnistia il·legal, sinó d'amnistia immoral.
3: La pregunta relevante en todo este asunto es si es legítimo, si es moral, si es decente dar privilegios a un grupo de políticos a cambio de su apoyo.
16: L'expresident José María Aznar ha anat més lluny i lamenta que el procés quede sense càstig.
8: Conviene recordarlo, porque la agresión sediciosa al derecho no debe quedar impune, ni mucho menos recompensarse.
16: Des de Vox diuen que avui ha quedat clar que Espanya està sola en la defensa de la seva unitat perquè no es pot confiar en Europa.
7: I encara un parell de reaccions més. Des del Parlament, els comuns han celebrat una sentència que veuen com una nova bufetada al Suprem i reclamen que s'apliqui de manera immediata. Ho ha explicat la seva líder, Jéssica Albiach.
13: El Tribunal Suprem ja no té cap excusa. I per això ho diem molt clar. S'ha acabat l'absentisme judicial del Tribunal Suprem en el compliment, en l'aplicació de la llei d'amnistia. La llei, per tant, s'ha d'aplicar de manera íntegra i de manera immediata.
7: I la CUP espera que la decisió del Tribunal Europeu permeti arxivar la causa dels CDRs, tot i que no confia en una resolució ràpida per culpa, diu, dels tribunals espanyols. I ha lamentat que la llei d'amnistia continuï sent l'excusa perquè l'independentisme no tingui agenda pròpia. Ho ha explicat el diputat cupaire Xavier Pellicer.
15: La llei d'amnistia ha estat útil i segueix sent útil contra el moviment independentista, perquè precisament el que ha fet és posar damunt la taula un laberint en el qual l'independentisme ha caigut de quatre potes. Un laberint d'una llei que es va aprovar fa dos anys i que segueix mantenint collats a la taula alguns actors independentistes que participen de la dinàmica de l'Estat.
7: Passant 3 minuts d'un quart de 3 de la tarda, deixem aquí tot el que té a veure amb aquesta decisió del TGUE, però hi tornarem a la segona hora del Catalunya Migdia per tal d'analitzar-la. Però no deixem de parlar de tribunals, tot i que ara d'un tema ben diferent. I és que l'Audiència de Madrid ha avalat la decisió del jutge Peinado i envia a judici, per jurat popular, Begoña Gómez, la dona de Pedro Sánchez. Ho fa per malversació i per tràfic d'influències. Ara bé, corregeix en part la instrucció del jutge i li treu dos delictes. També li aixeca les mesures cautelars i ordena que se li retorni el passaport. Tornem a Madrid. Tània Tàpia, bon dia.
18: Bon dia. 5 magistrats de l'Audiència de Madrid tenien entre mans la decisió des de dilluns. Finalment, avalen que sigui un jurat popular que jutgi la dona del president espanyol i donen per bona la tesi de Peinado, que Gómez es va aprofitar de la seva posició de dona del president per als seus negocis amb la Universitat Complutense. L'envia a judici per malversació, un delicte que sí que pot anar per jurat popular, i també per tràfic d'influències, afirmant que la investigació de Peinado està prou ben motivada amb indicis per fer-ho per aquests dos delictes, però retira dos més els de corrupció en els negocis i els d'apropiació indeguda que Peinado també li atribuïa. Anirà també per davant d'un jutjat popular la seva assessora a la Moncloa, Cristina Álvarez, només per malversació. En canvi, l'empresari i amic seu, Juan Carlos Barrabés, serà jutjat a banda, sense jurat popular. En una resolució de 63 pàgines, l'Audiència de Madrid va més enllà dels recursos que tenia sobre la taula i ordena a Peinado retornar el passaport a Gómez. També l'allibera d'anar al jutjat cada 15 dies, però li demana que estigui localitzable. Argumenta que no es dona la intensitat exigible per afirmar que hi ha un risc de fugida real i efectiu i recorda que Gómez sempre ha col·laborat amb la justícia i que demostra arrelament. I renya Peinado per no haver sustentat, diu, aquest suposat risc de fugida amb dades reals. La decisió de l'Audiència és ferma i no es pot recórrer.
7: Bé, doncs passen 20 minuts de les dues. Ara sí, deixem la crònica judicial. Repunten els naixements a Catalunya després de 17 anys de descensos. Segons dades provisionals de l'Institut d'Estadística de Catalunya, l'any 2025 van néixer més de 54.000 infants a Catalunya. És un 0,8% més que l'any anterior. El 46% són fills de dones nascudes a l'estranger. I la mitjana d'edat de les mares és de 32 anys, Mar Riera.
2: Tot i que l'indicador de fecunditat continua baixant i marca un rècord des que hi ha dades d'1 1,08 fills per dona en edat fèrtil, l'any passat van pujar els naixements a Catalunya gràcies a la població estrangera. Ho ha explicat a Catalunya Ràdio Elisenda Renteria, investigadora del Centre d'Estudis Demogràfics.
24: Ha augmentat molt el número de dones nascudes a l'estranger i, a més, aquestes dones nascudes a l'estranger tenen una fecunditat una mica més elevada que les dones nascudes a Catalunya i, a més, es concentren especialment en edats reproductives.
2: Entre els nadons de mare estrangera, la majoria són de nacionalitat marroquina, colombiana i pakistanesa. L'edat mitjana de les mares continua pujant, ja és de 32 anys, i a l'àrea metropolitana la fecunditat és encara més tardana, com explica Renteria.
24: Anem enredarint cada cop més l'edat de fecunditat i aleshores això també afecta el número de fills per dona, no? Perquè també com més enredareixes la maternitat, doncs també poden aparèixer més problemes de salut i és més difícil tenir fills, no?
7: Va, i ara allò que ens agrada als tafaners. Quins són els noms més posats entre els nous nascuts?
2: Doncs mira, Júlia lidera el rànquing entre les nenes, seguit de Sofia, Martina i Emma. Entre els nens trobem per primer cop Biel, seguit de Nil i Marc, que torna al podi després de liderar-lo durant més d'un quart de segle. A l'àrea metropolitana destaquen Mateo i Sofia. I com a curiositat, a la llista trobem 5 nens que van rebre el nom de Lamin, cap Rosalia i 6 Daenerys, una de les protagonistes de Joc de Trons.
7: Més coses. Protecció Civil ha desactivat l'alerta Procicat per calor. Pel que fa al risc d'incendis, tot i millorar respecte d'ahir, es manté el risc extrem en un centenar de municipis de 17 comarques diferents. A més, els bombers vigilen amb mitjans aeris petits focs a la Vall d'Aran o al Pallars que s'han declarat en les últimes hores en indrets poc accessibles d'aquestes zones a l'oest del Principat. Estan provocats per llamps de les tempestes i vents que superen els 100 km per hora. Dels incendis que més han preocupat les últimes hores, tant el de Querol a l'Alt Camp com el de Rubió a l'Anoia estan estabilitzats. També està el de Sant Quirze Safaja, al Moianès. S'ha aixecat el confinament de diverses cases aïllades i d'un hostal rural, però es manté al centre educatiu de menors Puig d'Olena. Un centenar d'efectius dels bombers de la Generalitat treballen per acabar-lo de controlar. El foc ha cremat un centenar d'hectàrees. Sant Quirze Safaja, José Antonio Rodríguez, Cristian Roldán, bon dia.
1: Bon dia. Els bombers estan reforçant els treballs per evitar revifalles i focus secundaris ara que entrarà el vent de marinada que podria bufar amb intensitats superiors a 40 km per hora. Sobretot preocupa el flanc dret, la pota nord-est d'aquest foc, la que crema més a prop del centre de menors de Puig d'Olena. Precisament aquest centre d'acció educativa, ubicat a l'antic sanatori del poble, és l'únic indret de la zona on es manté l'ordre de confinament. Les masies dels voltants i la gent del càmping L'Illa ja poden tornar a circular per aquesta àrea. Israel Cosonou és el cap d'intervenció dels bombers.
9: Ara mateix l'únic punt que queda confinat seria el sanatori del Puig d'Olena. Totes les demés restriccions s'han aixecat. De fet, ara estan llançant l'ordre de desconfinament. Per tal, podria ja restablir la circulació cap a la resta de zones que s'havien confinat prèviament.
1: Tot i això, les flames evolucionen favorablement i si no es produeixen ensurts, s'espera donar el foc per controlat aquest mateix vespre. Els veïns ens expliquen que, amb diferència, la pitjor part la van viure ahir. Al Jaume se li han cremat 50 hectàrees i el Xavi va veure com les flames s'acostaven al seu restaurant.
19: És una mala visió que et trobis així, que se't cremi tot d'aquesta manera, oi? Però, bueno, no hi pots fer-hi res. Ja és qüestió dels mitjans aeris i fins que es pugui aturar el foc.
20: Vam tindre sort que després va fer un canvi de vent i va tirar més cap a Centelles. I es va frenar, doncs, que vingués cap aquí a casa.
1: L'origen del foc encara es desconeix i els agents rurals segueixen sense descartar cap hipòtesi, com, per exemple, que fos provocat.
7: Bé, doncs, en plena onada de calor com la que hem tingut aquests dies, ahir Catalunya va registrar el pic màxim de consum elèctric d'aquest any. Va ser un 10% més que l'estiu passat i el tercer nivell més alt de la sèrie històrica per sobre dels màxims assolits el 2006 i el 2010, Roc Fargas.
21: En el moment més elevat de demanda elèctrica es van consumir 8.100 megawatts, que supera àmpliament el màxim registrat durant l'estiu de l'any passat. El pic es va registrar a les 3 de la tarda, coincidint amb la presència de núvols generalitzada, que va reduir l'aportació de la generació fotovoltaica. Tot i això, l'autoconsum continua contribuint a moderar l'impacte de les altes temperatures sobre la xarxa elèctrica, segons Laura García, vicepresidenta de la Comissió d'Energia del Col·legi d'Enginyers.
25: En un dia assolellat, moltes instal·lacions cobreixen directament una part del consum dels edificis en aquestes hores on hi ha més demanda per l'ús dels aires acondicionats i això evita que aquesta energia s'hagi de demanar a la xarxa. Sense aquest autoconsum, aquests pics de demanda encara serien més elevats.
21: Ahir s'hi va sumar una avaria en una central nuclear, però la generació elèctrica d'aquesta central es va substituir amb altres fonts d'energia i no ha suposat cap risc pel subministrament. Per reduir la demanda, però, aquesta nit s'ha demanat a les grans indústries que es desconnectessin de la xarxa elèctrica.
7: I atenció perquè tenim les primeres restriccions d'aigua a la Vall d'Aran com a conseqüència d'aquest episodi d'altes temperatures i de falta de pluges. Al poble de Garòs, a Naut Aran, només es podran regar els horts i els jardins durant una hora diària, correspondent corresponsal a l'Aran, Sofia Cabanes.
4: Es tracta d'una situació molt poc habitual en este territori on, tot i tenir un clima d'alta muntanya i amb una gran influència atlàntica, fa setmanes que no hi ha pluges generalitzades ni abundants. I amb l'estiu s'omplen les segones residències i també cal regar horts i jardins. Una suma de factors que provoquen que el dipòsit de Garòs, que capta l'aigua directament de la muntanya, no doni l'abast. Els veïns feia dies que es queixaven de manca de pressió a l'aixeta i per això la presidenta de l'EMD, Lina Fanlo, no ha dubtat a adoptar mesures per garantir el subministrament bàsic.
5: Si se gasta més de la que arriba a entrar, pues a la vez el nivell aquest pues coste, però crec que heu de regular un senyal. De regular era entrada, era gestió d'aigua.
4: Si no plou i la situació no millora, esta restricció per regar horts, prats i jardins només una hora al dia es podria allargar tot l'estiu. Esta setmana el Consell General també ha tancat totes les barbacoes de les àrees de lleure per risc d'incendi.
7: D'aquí a 3 minuts seran 2:45. Fem una pausa i de seguida la informació internacional.
6: Catalunya migdia. Per tu, que t'encanta bussejar, i per tu, que els cabells no et vols ni mullar. Gaudeix de l'estiu a Caprabo amb aquesta ofertassa. Salmó pomat Eroski bàsic 120 grams amb un 15% de descompte, ara a 3,75 €. Aquest estiu vols estalviar amb mi? Caprabo. Aquest agost gaudeix dels millors concerts a la costa de Barcelona amb el Festival Mar d'Estiu i El Periódico. Joan Dausà, Sergio Dalma, Rosario, Niña Pastori, Zucchero, Loquillo i molts més. Mar d'Estiu a Santa Susana. Concerts, jardins, gastronomia, moda i diversió. Del 31 de juliol al 17 d'agost. Entrades a mardestiu.cat.
10: El Mundial tot just ha començat i Hyundai ja ha marcat 10 golaços.
11: Perquè si compres qualsevol model durant aquest mes i el finances, Hyundai et paga les teves 10 primeres quotes. Aquest Mundial amb Hyundai tu guanyes per golejada. Finançant amb Banco CTLM Sau fins al 31 de juliol. Més informació a Hyundai.es.
22: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
26: Sóc el senyor Miller i seré el vostre nou professor d'anglès.
27: A les meves noies els cal ordre. Quin cavaller anglès acceptaria un lloc de professor a la Lliga de Noies Alemanyes de Hitler?
28: Basada en fets reals.
27: Les meves noies no són l'enemic.
28: Són alemanyes, no?
29: Les filles del Reich. Divendres a la nit, a TV3 i a la plataforma 3CAT, és la gran pel·lícula.
7: Catalunya migdia. Un minut i seran 2:15. Creix l'espiral d'amenaces en el cinquè dia d'hostilitats entre els Estats Units i l'Iran, tot i les crides dels mediadors per reprendre les negociacions. Teheran ha tornat a disparar contra Kuwait, Bahrain i Jordània poc després de rebre projectils nord-americans per impedir més atacs als vaixells. Precisament un portaveu militar del règim ha avisat que Washington no dictarà com es gestiona l'estret d'Hormuz.
30: Els criminals dels Estats Units continuen amb la seva anarquia i els seus esforços per desestabilitzar la regió. En primer lloc, tornem a enfatitzar que sota cap circumstància i de cap manera permetrem que els Estats Units, com a país estranger i extraregional, interfereixin a l'estret d'Hormuz. Aquesta és la línia vermella inviolable de l'Iran.
7: Però mentrestant, el president nord-americà Donald Trump ha tornat a intimidar l'Iran amb llenguatge barroer. Washington, Oriol Serra, bon dia.
31: Bon dia. Els Estats Units i l'Iran continuen intercanviant atacs militars i també amenaces verbals. En el cas del president nord-americà, el to es manté despectiu, titllant els dirigents iranians de fastigosos i de malalts, i per descomptat amenaçant. Aquest és Donald Trump parlant a peu de l'helicòpter oficial abans d'assistir a una cimera tecnomilitar a Pensilvània.
32: No m'agrada posar terminis, però ho saben de sobres. Ja saben de què va. Val més que es portin bé.
31: I un cop a la cimera, envoltat de militars i de representants polítics republicans, Trump agafava embranzida penjant-se la medalla d'haver estat l'únic president dels Estats Units que ha agafat el bou iranià per les banyes en 5 dècades.
32: La República Islàmica de l'Iran no està contenta ara mateix. S'hauria d'haver fet fa 47 anys. S'hauria d'haver fet com a mínim durant aquest període de 47 anys, però no es va fer. Altres presidents no van fer el que calia. Ho haurien d'haver fet fa molt de temps. Hauria estat molt més fàcil. Ja veurem si arribem a un acord amb ells o si simplement acabem amb això.
31: Trump, doncs, sancions no tanca la porta del dichós acord i alhora manté l'amenaça que ja ha fet en d'altres ocasions de bombardejar centrals elèctriques i infraestructures com ponts i carreteres a l'Iran. De moment, els Estats Units es vanten d'haver interceptat per primera vegada un petrolier iranià sense càrrega que es dirigia a l'illa de Kharg, clau per a la indústria petroliera iraniana. L'estret d'Hormuz es manté bloquejat amb cada cop més presència militar nord-americana.
7: I mentrestant, avui, a tot Ucraïna es viu un escenari altament inusual. Molta gent ha sortit al carrer en protesta per la decisió del president Volodymyr Zelensky de destituir el seu popular ministre de Defensa, Xavier Vilà.
0: Sí, Mikhailo Fedorov és un guru digital de 35 anys popular entre la ciutadania i els aliats occidentals per promoure tecnologies modernes per combatre Rússia i la corrupció. Zelensky, però, l'ha destituït després de només 6 mesos en el càrrec, cosa que ha generat la repulsa de persones com aquesta noia que es manifestava a Kiev.
2: He vingut a defensar la llibertat del poble ucraïnès, d'escollir ministres eficaços que intentin realment dur a terme reformes al nostre govern i no només establir esquemes corruptes. I crec que el seu acomiadament és una bufetada a la cara del poble ucraïnès.
0: Zelensky diu que entén les protestes i que el poble té dret a expressar-se, però que hi havia problemes en el sector militar que calia resoldre. El
3: primer ministre ucraïnès en l'oge d'urredo zalo zasidany Verkhovnoye Rady Ukrainy.
7: Tot plegat passa en el marc d'una crisi de govern que ha comportat un nomenament controvertit de Zelensky.
0: Sí, sentíem com el president del Parlament feia oficial l'elecció d'un alt executiu de la indústria energètica com a nou primer ministre. Sergei Koretsky deia a l'estrada que entén el repte que afronta.
8: Soc plenament conscient que aquest hivern pot ser encara més difícil, així que hem d'estar units i decidits.
0: Moscou ja ha reaccionat demanant a Ucraïna que prengui decisions responsables per acabar amb la guerra.
7: Passant 3 minuts de 2:45, tornem a Catalunya perquè un nou sistema de triatge a les urgències dels 8 hospitals de l'Institut Català de la Salut permet que les infermeres atenguin i resolguin casos de pacients amb malalties lleus. Això millora el temps d'espera a les urgències d'una mitja hora de mitjana, Mònica Mas.
12: La meitat de les persones que van als serveis d'urgències és per patologies de baixa complexitat, com cops, talls, refredats o infeccions d'orina, entre molts altres motius. Aquests casos són els que les infermeres poden atendre de manera integral, receptar alguns medicaments, demanar proves com radiografies i donar l'alta si s'escau. Marta Galindo és infermera de l'Hospital de Viladecans. Posa un exemple d'un cas concret sospitós de tenir un còlic nefrític.
13: Nosaltres tenim la capacitat i per mitjançant protocols demanem un sediment d'orina, administrem, si cal, analgèsia, depèn del dolor que tingui, i bueno, esperem els resultats. Quan veig que és patològic i que em pot orientar cap a un còlic nefrític, doncs el meu tractament a l'alta seria, doncs, mitjançant la meva targeta de prescripció, li puc receptar perfectament un ibuprofeno, li puc receptar un paracetamol.
12: A l'Hospital de Viladecans han aconseguit reduir una hora l'espera a les urgències per malalties de baixa complexitat i les infermeres resolen el 20% d'aquests casos. A la resta d'hospitals de l'ICS, menys, uns 30 minuts, perquè aquest triatge avançat encara no funciona a ple rendiment.
7: I encara parlant de salut, neix un nou projecte que vol millorar la prevenció de les infeccions de transmissió sexual entre els més joves. Es diu ITS Ready i és el primer a Catalunya i a tot l'Estat que integra eines digitals per facilitar la prevenció, el diagnòstic precoç i la informació sobre aquestes infeccions. En què consisteix aquesta iniciativa, Toni Fortesa?
14: Doncs el projecte consta de 3 eines. La primera és un kit d'automostra per detectar el VIH, la clamídia i la gonorrea des de casa. La segona és una eina per avisar de manera anònima les parelles sexuals d'una possible exposició a una infecció de transmissió sexual. I la tercera és un chatbot amb informació fiable sobre les infeccions de transmissió sexual. Les primeres dades de la prova pilot indiquen que aquest model pot arribar a persones que habitualment no accedeixen als circuits convencionals de diagnòstic. Cristina Agusté és una de les investigadores principals del projecte.
15: El 40% de les persones que han participat en el test jove no s'havien fet mai una prova de VIH, ni tampoc ITS. Per tant, estem arribant a una població que no s'havia tastat mai. I gràcies a aquesta intervenció, que potser és més còmoda, confidencial, des de casa, doncs estan fent proves. Per tant, esperem que això tingui un impacte molt positiu.
14: Els impulsors preveuen repartir 1.500 kits d'automostra entre joves d'arreu de Catalunya. La iniciativa arriba en un moment en què els diagnòstics d'infeccions de transmissió sexual van en augment, sobretot entre la població jove.
7: Passant 6 minuts de 2:45 de la tarda, anem a la cultura. Cada vegada hi ha més lectors en català i són més joves. Una constatació que fa el gegant editorial Penguin Random House, que tanca temporada amb dos autors que han trencat totes les expectatives, Regina Rodríguez Sirvent i Gil Prat sobre Roca, a Montse Camps.
12: Sí, el cas més cridaner és la novel·la Les calces al sol, de Regina Rodríguez Sirvent, que es porta ja 200 setmanes a la llista dels més venuts. Un èxit que pel director literari dels segells en català del grup, Joan Riambau, demostra que el mercat en català no para de créixer.
1: Cada vegada hi ha més lectors en català. És un mercat que segueix creixent. És un mercat, a més, que s'està reforçant amb lectors joves. Que nosaltres sí que des de la primera setmana del 2026, per primera vegada, els segells de Rosa dels Vents, La Magrana i La Campana lideren aquest segment del mercat per davant d'altres grups.
7: I de cara a la tardor, des de Penguin, continuaran apostant per aquestes noves veus?
12: Sí, com el debut literari d'Eduard Sola, guionista de La Casa en Flames, amb el thriller familiar El Niu, o l'actriu i directora teatral Cristina Genevat, que publica Sorra, amb la qual va guanyar el nou premi Lo Somni, que reconeix la millor obra inèdita.
1: És, de fet, una oda a la llibertat i a la fantasia. És una novel·la escrita amb una gran tendresa i que estem segurs que està destinat a convertir-se en una de les grans novel·les d'aquesta tardor.
12: També el nou thriller d'Oriol Canals, un autorretrat del líder d'Antònia Font, Joan Miquel Oliver, i la sorprenent L'illa de les barretines, d'Aniol Florença, que reconstrueix per primera vegada el periple del tortosí Pere d'Albert, que al segle XVIII va viatjar a una illa perduda als confins de la Terra en nom de la corona espanyola.
7: I dels llibres als festivals de música, amb noms d'allò més coneguts, perquè La Fúmiga, Búhos o God Save the Queen encapçalen el Talarn Music Experience.
4: S'ha acabat perquè sempre s'acaba. S'ha acabat perquè ens falta un final.
7: Un festival, aquest Talarn Music Experience, que dona avui el tret de sortida a la seva desena edició, amb tres dies de concerts a Lo Kiosk, a la vora del pantà de Sant Antoni. Consolida, doncs, un format que combina música en directe, gastronomia i paisatge. Talarn, Pau Rovira.
5: La Fúmiga i Gin Està inauguren aquesta nit el festival acompanyats de Mon DJ. Demà actuaran Búhos, Les que faltaven i Bushido, mentre que dissabte tancaran aquesta primera tanda de concerts God Save the Queen, Maria Jaume i Adrià Giner. L'organització espera milers d'assistents en una de les cites musicals més consolidades aquí al Pirineu. És el director del festival, Ramon Mitjana.
9: Amb grups tan importants com és La Fúmiga, que fa la gira de despedida, com vosaltres sabeu, amb l'únic concert que farà la província de Lleida, el mateix dia acompanyarà Gin Està, que es presentarà el seu nou disc. El dia següent fan la gira de 20 anys de Búhos. És l'únic concert que ve a la província de Lleida.
5: Durant l'agost també hi haurà actuacions a la comarca de Paula Valls, Clara Peia i Judit Nederman. El festival continuarà al setembre amb una nova programació encapçalada per L'Accent Busto, Burning i La Frontera.
7: I del nord del país al sud. I és que Tortosa es trasllada fins diumenge al segle XVI, l'època daurada de la capital ebrenca, amb la Festa del Renaixement. Enguany s'amplia l'oferta d'espectacles i d'espais. S'han preparat mig miler d'activitats, viatges històrics i noves propostes tecnològiques. Tarragona, Jordi Barranca.
16: Ja fa dies que la ciutat es prepara i avui al vespre es dona el tret de sortida amb l'obertura de portes, el jurament dels procuradors i el pregó de l'il·lustrador roqueteny Ignasi Blanc. Enguany es recuperen iniciatives com els viatges històrico-artístics, alguns dels quals amb molta demanda. Jordi Jordan, primer tinent d'alcaldia i regidor de Cultura.
17: Fins i tot hi ha dos dels viatges històrico-artístics que enguany han programat com a novetat, que les vendes se van exaurir en menys de 24 hores. Concretament estic parlant dels dos vinculats al descobriment també del castell de la Suda.
16: S'estrenen ubicacions com la nau de l'antic balneari d'Empordà. A més, per potenciar la restauració local, aquest any s'ha creat el Renaixement Gastronòmic.
7: Catalunya migdia. 20 minuts per arribar a les 3 de la tarda, 20 minuts per la informació esportiva. Laia Tudel, bona tarda.
18: Bona tarda.
7: Ja tenim servida la final del Mundial de Futbol. Argentina-Espanya.
18: Una final molt atractiva i, a més, amb un al·licient destacat. Serà un Messi contra Lamine Yamal.

0: I molt Barça, també, aquesta final. L'Argentina jugarà la segona final del Mundial consecutiva, la setena de la seva història, l'actual campiona del món. Ahir es va tornar a classificar amb un Leo Messi de nou sensacional.
1: Va Leo, va Messi! Va Messi, mete el centro!
0: Anglaterra 1, Argentina 2, remuntada de l'albiceleste amb un final de partit ple d'emoció. Enviada especial al Mundial des d'Atlanta, Sònia Gelmà, la imatge d'aquest partit va tornar a ser la de Leo Messi.
2: Un Messi eufòric al final del partit, conscient que està vivint un final de relat de conte de fades. La final serà el meu últim partit en un Mundial. Són paraules de Messi, però no són d'ahir. Són del desembre del 2022, el dia en què es classificava per la final de Qatar. Tenia ja 35 anys, massa veterà, van pensar tots, i ell mateix. Però van passar els mesos i a poc a poc va anar creixent la possibilitat de fer un últim ball al 2026. Primer una esperança, després una realitat. I va arribar al Mundial i el hat-trick del primer partit contra Algèria ens indicava que si el 10 de l'Argentina era aquí, no era per ser un secundari. Messi va tornar a ser ahir el referent d'una selecció que arriba alliberada a la final del Mundial després d'haver vençut a Anglaterra, una rival històrica, tot i que era el primer cop que aquesta generació s'hi enfrontava.
3: Lo que nos faltaba a mí y a este grupo, porque este grupo ya no tiene más nada para hacer, ¿no? Creo que es muy difícil todo el proceso que viene haciendo, jugando la quinta, creo que son finales seguidas, jugando una final del mundo otra vez, dos seguidas. Es una locura, ¿no? Y si faltaba algo era ganar la Inglaterra en una semifinal y volver a meter una final.
2: I com ja va passar contra Cap Verd, contra Egipte, contra Suïssa, l'Argentina va patir. Es va veure al darrere el marcador i es va aferrar a la competició com cap altre equip ho ha fet. Al minut 85, el marcador era d'1-0 pels anglesos, però l'assetjament argentí va acabar tenint èxit, primer amb un gol d'Enzo, de fora de l'àrea, precedit per una passada de Messi, i el gol de la victòria de Lautaro, rematada de cap, a centrada amb la dreta de Messi, al 92.
3: Y creo que si hubiésemos perdido contra Inglaterra hubiese habido gente que hubiese salido a decir alguna boludez y no le dimos la chance. Tuvimos la suerte de ganarlo, de pasar esto también con lo que significaba este partido, porque nosotros sabíamos que con fútbol éramos mejores que ellos. Pero, sí, pero viste, se juega muchas cosas cuando es un partido de esta magnitud y que pasan cosas. De la història, què passa a la història en un partit
2: El gol d'Anglaterra havia arribat al 55, gol del blaugrana Gordon avançant-se a Nahuel Molina, un gol, però, que acabaria sent contraproduent pels seus interessos. Des d'aquell minut fins al 92, quan l'Argentina consuma la remuntada, Anglaterra va tenir un 12% de possessió de pilota. L'equip es va tirar enrere amb la col·laboració del seu seleccionador de Tuchel, que tot i així no es penedia de cap decisió.
4: Ara mateix no em retrec res. L'equip ho ha donat tot i hem estat molt a prop. Hem merescut posar-nos per davant, fer l'1-0. Hem jugat un dels millors partits, potser el millor partit en aquestes circumstàncies. L'equip ha estat de 10. No hem pogut aconseguir l'objectiu, però no hi ha retrets.
2: Anglaterra perdia ahir la seva tercera semifinal de Mundial 60 anys després d'haver guanyat el 62 el seu únic Mundial. La crítica apunta ja cap a Tuchel.

0: com dèiem, ben atractiu com és Messi Lamine i, a més, arbusar amb una relació especial entre els dos seleccionadors.
1: Sí, mai abans s'han trobat en una final a Espanya i l'Argentina i, de fet, només s'han enfrontat una vegada a la història de la Copa del Món i va ser fa 60 anys, l'any 66, al Mundial d'Anglaterra, la fase de grups, quan va guanyar l'Argentina per 2-1. La final de diumenge és també el partit que no va poder ser de la finalíssima, aquell partit que havien de jugar a finals de març a Qatar, la campiona de l'Eurocopa i la campiona de la Copa Amèrica, i que finalment no es va poder jugar pel conflicte que hi havia a l'Orient Mitjà. I serà ara sí, com deies, el primer i segurament últim Leo Messi contra Lamine Yamal, un duel generacional amb molta càrrega simbòlica des del punt de vista blaugrana, la llegenda contra el seu hereu, amb Messi podem guanyar amb 39 anys aquest segon Mundial consecutiu. L'ex del Barça veu així la selecció espanyola.
2: Sí, una selección enorme, ¿no? Con grandísimos jugadores, con juego, una selección que conozco bien, que es una filosofía de fútbol donde ya lleva muchísimos años de jugando de esta manera y conozco a los jugadores también, me he enfrentado, los sigo, varios están en el Barça, equipo al cual quiero y sigo, así que nada, un partido especial, una final del mundo, y obviamente imagino que va a ser muy igualado todo.
1: Messi, que torna a ser a una final d'un Mundial, i el seleccionador argentí Lionel Scaloni espera que els espanyols, no tots, però la majoria, ho celebrin.
3: Y ojalá los españoles estén contentos que Argentina está en la final, que tantas alegrías le ha dado Leo Messi a ese país, jugando tanto tiempo. Espero que sepan entender la gran diferencia de este jugador, que para mí, ¿qué más tiene que hacer para ser el mejor futbolista de la historia? Ya no hay ningún tipo de dudas. Así que España también lo disfrute, porque yo sé que lo quieren. No todos los españoles, pero gran parte de España lo quieren. Así que nada, saludo grande.
1: Scaloni té una estreta relació amb Espanya i viu a Mallorca i té família a Espanya. Per tant, per ell serà un partit especial i també perquè es retrobarà amb Luis de la Fuente, dos entrenadors que es coneixen molt bé i que han arribat a la final amb un recorregut molt diferent. Scaloni és amic del seleccionador espanyol, va ser alumne seu al curs d'entrenador i a partir d'aquí van establir una forta amistat.
3: Además de haber sido mi profe en el curso de entrenador, yo tenía una particular relación con él, porque la verdad que me gusta su cercanía y casualmente hoy nos encontramos en una final y recuerdo en Qatar después de un foro de entrenadores, cuando nosotros ya éramos campeones del mundo, yo tuve una linda charla con él, hablamos de cosas que yo creo que a él le ha servido, y no es por ser arrogante, sino por el, en el buen sentido lo digo, y que ha llevado a cabo en su selección de una manera brillante.
1: A tot això, la selecció espanyola ja és des d'ahir a la nit aquí a Nova York, a Nova Jersey, on aquest matí farà el seu primer entrenament per preparar la seva segona final d'un Mundial. Després de la del 2010, la que va guanyar, en canvi, per l'Argentina, serà la setena, de les quals n'ha guanyat tres, l'última en l'últim Mundial, el 2022.
0: I com va viure aquest partit de l'Argentina el Ricard Torquemada? Ricard, bona tarda.
4: Bona tarda.
0: Una altra exhibició de Messi, té 39 anys. Què és el que més t'està sorprenent d'aquest Mundial que està fent Messi?
4: Home, m'està emocionant la seva capacitat per decidir partits, per marcar diferències, per ser indetectable per les millors seleccions com Anglaterra, per veure fer coses que feia 10-15 anys amb la màxima energia i que ara les fa amb saviesa, el moment del canvi de ritme, el moment del canvi de direcció, i que futbolistes privilegiats físicament siguin incapaços de detenir-lo. La seva capacitat per escanejar el partit, per saber on estan les possibilitats, per entendre tot el que passa, el rival, amb el seu equip. Anar amb aquest bisturí pel món que el fa ser l'únic jugador que jugarà tres finals d'un Mundial de titular, que Fu també ho comparteix, haver jugat la del 98, 94, 98 i 2002. Ara torna a estar també amb els Mundials, on tenia un deute fins fa 4 anys, el més damunt possible, o sigui, al capdavant de totes les classificacions, i per tant, simplement acompanya de dades el que per sensacions i per joc ens ha ensenyat sempre.
0: Doncs ja tenim la final. Ricard, Espanya-Argentina. Tindrem encara uns dies per anar parlant d'aquesta final, però en general, què hem d'esperar o què t'esperes d'aquest partit, d'aquesta que li diuen finalíssima?
4: Sí, anirem aterrant a poc a la final perquè hem d'ordenar les emocions, però d'entrada la gran favorita és Espanya.

0: que va resoldre amb tanta fiabilitat i tanta contundència el partit contra França, sobretot perquè quan Espanya juga la pilota és d'Espanya i la selecció argentina, tot i que sap competir molt bé, la necessita la pilota. Totes les remuntades les ha fet perquè ha acabat jugant a prop de l'àrea rival i fa difícil pensar que Espanya faci aquest pas enrere que, per exemple, va fer Anglaterra, però que havia fet Egipte, havia fet Cap Verd, gairebé per obligació, que va haver de fer Suïssa per l'expulsió. Costa imaginar-se Espanya en aquest escenari. D'entrada, la selecció de la Fuente per mi és la clara candidata.
1: Doncs com diu el Ricard, ho anirem aterrant i seguirem parlant d'aquesta final. També aquí a la Catalunya migdia, demà ho tornarem a fer amb tu. Ricard, gràcies.
0: Adeu.
1: Nou minuts i les 3 de la tarda. Fem una pausa i seguim.
2: Catalunya migdia.
3: Joan, demà hem d'anar a Igualada. Sí. I després a la meva mare, Olot. Uh-huh. Carreguem les cadires i cap a Reus, que juga el meu nebot.
4: Molt bé.
3: Arribarem a tot?
4: El cotxe segur que sí, però nosaltres no ho tinc clar.
5: Nou Volkswagen ID3 Neo 100% elèctric amb fins a 628 quilòmetres d'autonomia. Per arribar a tot, encara que no arribis a tot, descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
6: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
7: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
8: Per si se't fon, tens la segona al 70 en els gelats sàndwich Maxibon. Si en compres dos, la segona unitat et surt al 70%. I això és un superpreu. Fins al 27 de juliol.
9: La cultura és allò que tu vius, el que tu llegeixes, el que tu veus, balles, toques. Cada generació fa la seva cultura. I si ets 08, ha arribat el teu moment. Amb el Bo Cultural Jove, si fas 18 anys el 2026, tens 400 euros per a gaudir de la cultura. I ara també per a crear-ne. Perquè la cultura la fas tu. Ministeri de Cultura. Govern d'Espanya.
10: Catalunya Ràdio.
2: Som 3CAT.
11: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
1: Seguim parlant de futbol, en aquest cas del Barça. Karim Adeyemi ja ha passat la revisió mèdica. Ramon Salmurri.
12: Aquest matí ha passat la revisió mèdica després d'aterrar i la tarda a Barcelona. La previsió és que aquesta mateixa tarda es faci oficial el seu fitxatge i demà pugui estar a les ordres de Hansi Flick de cara a la seva primera sessió d'entrenament com a nou futbolista del Barça, on arriba provinent del Borussia Dortmund a canvi de 22 milions d'euros més 7 en variables. En una sessió d'entrenament en la qual no compartirà terreny amb Marc-André Ter Stegen, que avui ja no s'ha entrenat amb la resta dels seus companys a l'espera de resoldre la seva sortida en forma de sessió a l'Ajax.
1: Doncs el Barça, l'Espanyol, que està tenint el seu segon dia d'estatge a Navata. Manolo González, el tècnic, que treballa amb 30 jugadors aquests dies, molts d'ells al filial, i de moment d'aquests 30, només 3 cares noves, Eudald Serra.
13: I una d'aquestes 3 novetats és el migcampista brasiler, Gabriel Moscardo, que ha arribat a l'Espanyol, cedit pel PSG. Moscardo, abans d'aterrar al club blanc i blau, havia jugat al Brasil primer, i després cedit pel PSG a l'estat francès, estat de Reims francès, i al Braga portuguès, tot i la seva joventut. I d'entrada ja ha pogut comprovar les diferències que hi ha a la pretemporada comparat amb aquestes altres lligues.
14: Los otros sitios, los otros países, hacemos más físico, en Francia, en Brasil más físico, un proceso más, menos técnico y más físico, y creo que aquí en España intentamos mezclar más, ¿sabes?, con muchos aspectos técnicos.
13: Moscardo tindrà l'oportunitat de debutar amb l'Espanyol dissabte que ve, el primer amistós de la pretemporada davant l'Olot.
1: I a la segona divisió, el Girona ha presentat un altre jugador, el davanter ucraïnès Oleksandr Fishur. Josep Gaya.
15: És la tercera presentació del Girona d'aquesta temporada. Dimarts va ser el torn d'Izan González i d'Ivan Morante, i avui ha estat el d'Oleksandr Fishur. El davanter ucraïnès ha arribat procedent del Győr Eto d'Hongria i signa per les properes 5 temporades.
16: Per què he triat el Girona? Perquè és un somni des de que era petit. Somiava jugar a Europa o en una bona competició, també a Espanya. Així que podria dir que era el meu petit somni.
15: El Girona també ha anunciat Sergi Puig, porter del filial, com a nova incorporació del primer equip per aquesta temporada. Per la seva... Per la seva banda, el Sabadell ha començat el seu estig de pretemporada a Salou, on hi serà fins al dia 25. Dissabte que ve, a més, jugarà el primer amistós de pretemporada a la Ciutat Esportiva del Castelló.
1: I del mercat de fitxatges de futbol passem al bàsquet, perquè el Barça, Ernest Macià, també ha presentat un nou jugador.
10: Sí, Umoja Gibson, un jugador de 28 anys, el fitxa per dues temporades, és un base nord-americà que no ocuparà plaça d'extracomunitari perquè aviat tindrà passaport búlgar. Gibson ve de l'Olímpia de Ljubljana, ha fet una bona Eurocup, ha sigut un dels màxims anotadors d'aquesta competició, amb 15 punts per partit, i aquestes són les seves primeres declaracions com a jugador del Barça.
17: Hey, what's up, Barça fans?
18: Vull que sapigueu que tinc moltes ganes de començar el proper capítol de la meva carrera i de fer-ho en aquest indret tan màgic i ple d'història. Per mi és una benedicció ser aquí, amb la meva nova afició. Estic orgullós de dur aquests colors. Ho donaré tot i posaré el cor. Tinc ganes de conèixer els meus companys de viatge. Fem-ho, som-hi!
10: Doncs vinga, el Barça, que ja ha fitxat, a part d'ell, una altra base, Justin Robinson, així com els interiors Olivier Nkamoa i Josh Nebo. El bàsquet Manresa perden un referent, un jugador que ho ha fet molt bé aquests últims anys, Retino Bassoan, també exterior, fitxa pel Burgos, un equip que té pressupost alt de la part baixa. En bàsquet, l'Uni Girona també es jugarà l'accés a bàsquet masculí a la fase regular de la propera edició de l'Euroliga bàsquet femení contra Panathinaikos o Emlat, un equip grec o un de turc. Dic això també perquè el bàsquet masculí del Girona avui ha conegut també un altre sorteig, en aquest cas el de la FIBA Eurocup, i li ha tocat amb equips com el Levice d'Eslovàquia, l'Ostend de Belga, l'Osloki d'Hongria, no sé si ho he pronunciat bé, el Girona Gorda Polònia i el guanyador del Dinamo de Bucarest, Kosovo. Aquests equips jugaran, doncs, a lligueta, doble partit, apunta la data 7 d'octubre al primer partit.
1: I el Tour de França avui es disputa la 12a etapa gairebé plana i que en un principi ha de suposar una nova oportunitat pels sprinters.
11: El seguiment del Tour amb el patrocini de Turisme de Navarra. Entra a visitnavarra.es i guarda'ns el secret.

0: I abans que res, com sempre, Isaac Vilalta, volem saber quina és la situació de l'etapa ara mateix.
1: Situació gairebé calcada com la d'ahir, tu deies, una etapa molt similar, amb quatre escapats, Caruso, Costiu, Berger, Beistrofa, no són ciclistes importants, a falta de 114 quilòmetres, queda moltíssim, li treuen un minut i mig al gran grup.
0: I aquesta edició del Tour, que ha superat ja l'Equador i que encara amb la meitat de les etapes per disputar-se, però podem dir ja que és el Tour de rècord?
1: Sí, per diferents motius. Fixa't, ahir vam viure l'etapa en línia més ràpida de la història, en un dia en què es va rodar 50,9 km per hora i va superar així un registre de fa 23 anys. Ahir mateix l'etapa es va resoldre a l'esprint després de neutralitzar una fuga on hi era Nelson Oliveira. El portuguès és un ciclista singular que fins ara ha completat senceres les 24 grans voltes que ha disputat. De moment va camí d'acabar també aquest Tour. Però si realment hi ha un home rècord, és aquest.
2: Today was all about staying safe.
3: Avui tot ha estat sobreviure. He tocat un bidó amb la roda i gairebé caic. M'he cagat a sobre, m'he vist a terra. Afortunadament, he pogut continuar endavant.
2: All good in the end.
1: Tadej Pogacar, molt clar, tot i que no català, que ahir va estar a punt de caure en aquest Tour que ja ha superat, en què ja ha superat Miguel Indurain en el rànquing de dies lluint el mallot groc i al davant només hi té Inoli Merckx. L'eslové ha guanyat 3 etapes, en suma ja 24, situa 5è en solitari en aquest prestigiós rànquing. Té difícil, però no impossible. Si guanya 8 etapes en aquest Tour, i té terreny per fer-ho, assolirà un altre rècord i igualarà la marca que ara mateix comparteixen Pellissier, Mertens i Merckx, que ho va aconseguir en dues ocasions. Tot plegat en un Tour de rècord per les altes temperatures i que pot suposar que Pogacar iguali els 5 títols d'Anquetil, Merckx i Noli Indurain.
4: Hi ha rutes que es comparteixen i després hi ha les de Navarra. Ports de muntanya en carreteres tranquil·les, corriols amagats, tot entre boscos imponents i el desert. Vine, i si et pregunten, digues només que vas anar pel nord a estirar una mica les cames. Entra a visitnavarra.es i guarda el nostre secret.
0: Tens pocs segons, Eudald Serra. Pots dir alguna cosa?
5: Sí, puc afegir que Paula Badosa juga aquesta tarda, 8ens de final de Yassi a Romania contra la russa Ibaragimova.
0: Molt bé, seguim al Catalunya Migdia amb l'Òscar Fernández.
6: Són les 3.
7: Catalunya Migdia.
6: Encetem la segona hora del Catalunya Migdia. Fins ara us hem explicat totes les reaccions a l'aval europeu a l'aplicació de la llei d'amnistia als líders del procés i als CDRs encausats per terrorisme. També us hem detallat quins efectes ha de tenir aquesta sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, el TJUE, i quins són els possibles entrebancs que encara poden posar-hi determinats jutges espanyols. A més, ens hem fixat en la decisió de l'Audiència de Madrid d'avalar que un jurat popular sigui qui jutgi Begoña Gómez, la dona de Pedro Sánchez, per malversació i per tràfic d'influències. L'Audiència treu dos delictes a Gómez i ordena que se li torni el passaport. I també hem repassat els noms més posats als nadons nascuts l'any 2025 a Catalunya. Són Júlia, entre les nenes, i Biel, entre els nens. I la notícia, a part dels canvis en els rànquings, és que hi ha hagut un repunt de naixements, i això és el primer cop que passa en els últims 17 anys. Tot això us ho hem explicat a la primera hora. Ara què més podem afegir-hi, Joan Bota?
8: Doncs que crema un altre foc a la zona d'Aiguamúrcia, l'Alcamp, a tocar d'on hi ha hagut altres incendis l'última setmana. Tarragona, Jordi Barranca.
9: Els bombers han rebut l'avís fa una hora, és a dir, a les dues. La columna avança ràpid i en ascendent perquè bufa una forta marinada a la zona i es dirigeix, això sí, a una zona de vinyes, la qual cosa hauria d'afavorir els treballs d'extinció. Estem parlant d'un foc originat a la zona de l'ermita de Santa Perpètua, molt a prop d'on s'han originat els focs dels últims dies. De moment, bombers hi treballen amb una trentena de dotacions, 11 de les quals són aèries.
8: Pendents d'aquest foc, us expliquem que l'inici d'estiu aquest any és el més càlid des del 1950, segons el balanç del Servei Meteorològic de Catalunya. Entre l'1 de juny i el 15 de juliol, la temperatura mitjana ha estat gairebé 4 graus per sobre de la mitjana d'aquest període de l'any. El Metocat atribueix aquests registres a les temperatures excepcionalment altes de les últimes setmanes. Des de finals de juny, Catalunya ha encadenat diverses onades de calor, separades només per pauses molt curtes. La persistència del calor també reflecteix en un altre indicador. Des del 21 de juny, cada dia s'ha superat el llindar de calor intensa en almenys una de les 184 estacions de la xarxa d'estacions meteorològiques automàtiques. El Consell de Seguretat Nuclear avala la sol·licitud per prorrogar el funcionament de la planta nuclear d'Almaraz, Extremadura, fins al 2020. 2030. El Ministeri per la Transició Ecològica té de marge per decidir el futur de la central fins a la tornada de l'estiu. En aquest període haurà de decidir si tanca definitivament el 2027 el reactor 1 del Maraz o si seguirà en funcionament entre 2 i 3 anys més. Això té repercussió en les centrals nuclears catalanes, que estan expectants sobre la decisió que pugui prendre el govern espanyol sobre aquesta continuïtat del Maraz. Tornem a Tarragona, Manel Sastre.
10: Bona tarda. Aquí la pròxima central que ha de demanar autorització de funcionament és Vandellòs 2, que ho ha de fer a finals del 2029. Inicialment hauria de demanar pròrroga per 5 anys, perquè ha de tancar el 2035, però si el govern finalment decideix canviar el calendari, acordat amb el sector per apagar les nuclears, podria sol·licitar allargar aquest permís 10 anys més, fins al 2040. Les altres dues centrals a Ascó ja tenen autorització del Consell de Seguretat Nuclear per funcionar fins a la data prevista de tancament, el 2030 i el 2031, en un acord del Consell de Seguretat del 2020 que els gestors de les centrals també podrien demanar prorrogar. En tots els casos, però, les empreses propietàries han de valorar si amb els condicionants tècnics imposats els surten els números.
8: A les Illes, el govern tracta l'eclipsi del 12 d'agost com una emergència per la suma de diversos factors de risc. Avui ha presentat un pla de prevenció a terra, mar i aire per evitar desgràcies personals i al territori. Anem cap allà, Caterina Carmen Jaume.
11: En aquella data, les illes viuran una pressió humana màxima, amb més de 2 milions de persones. Hi ha perill d'incendi, de col·lapse a les carreteres i de malmesa del territori, tant al mar com a la muntanya. Per això, es blindarà l'accés a zones com la Serra de Tramuntana i es vigilaran les embarcacions que surtin a navegar. El govern, però, ens ha demanat als hotels que facin el possible perquè els turistes s'hi quedin a l'hora de l'eclipsi. Sentim la consellera de la Presidència, Antònia Maria Estarelles.
12: La seguretat depèn de que tothom disposi de la mateixa informació i actuï amb la màxima responsabilitat. En aquest sentit, hem fet molta feina a les federacions hoteleres per demanar als hotels que organitzin esdeveniments per veure o seguir l'eclipsi amb l'objectiu que els seus clients no es desplacin.
11: També s'han assenyalat 26 zones oficials d'observació a totes les Balears, que inclouen camps de futbol o, per exemple, la platja de Palma, amb un aforament total de 300.000 persones. Cada ajuntament assenyalarà un punt dins la seva localitat d'observació perquè els ciutadans no es moguin.
8: I la justícia italiana ha condemnat a 12 anys de presó l'exconseller delegat d'Autostradi, Giovanni Castellucci, per l'enfonsament del pont de Morandi, a Gènova, ara fa 8 anys. 43 persones van morir en aquest accident i 500 més van perdre la casa. Fins a 57 persones han estat processades com a presumptes responsables de l'accident, entre elles antics dirigents, gerents i tècnics d'Autostradi, l'empresa encarregada de supervisar aquesta infraestructura. La fiscalia ha demanat penes que sumen 400 anys de presó per 56 dels processats i perquè considera que els condemnats coneixien des de feia anys els problemes estructurals del pont i la necessitat de fer obres de manteniment que van anar ajornant sistemàticament.
6: Passant gairebé 6 minuts a les 3...
4: Catalunya migdia, amb Òscar Fernández.
6: Des d'ara i fins a les 4 amb el Ferran Casas, director adjunt del Nació Digital. Bona tarda.
13: Bona tarda.
6: L'advocada Lourdes Ciuró, bona tarda.
14: Hola, bona tarda.
6: I el també advocat Marc Molins, bona tarda.
15: Bona tarda.
6: Aquí ens hem trobat aquí dins de l'estudi quan hem vingut a fer el programa, perquè com que estàs des del matí, sí, sí, sí. Has fet un pla dur aquí, t'has convertit en el teu despatx.
15: Part del
6: mobiliari. De fet, el Marc és qui ha donat la notícia aquest matí, a l'especial del matí de Catalunya Ràdio, perquè ha costat una mica discernir exactament què havia dit el jutge.
13: I a altres també us ha passat com a la tele, que hi ha hagut un moment quan estava dient-ho que s'ha com tallat l'estreaming.
6: Sí, sí, sí, sí. En algun moment sí. Teníem el Bruno Forte, però allà, en presència, i per tant, ell sí que tenia bon so, però...
13: Caga, perquè és que ho tallat just al moment...
6: Qui ha traduït al llenguatge entenedor les paraules de la jutge ha estat Marc Molins, que és qui ha posat una mica llum a la foscor.
15: Molt bé, diu.
6: Lourdes, necessites més metres de taula?
14: Jo crec que no. Jo tinc la cantimplora, el ventall, el mòbil, el carregador...
6: Escolta'm, hi ha hagut un moment que has fet tal desplegament que he pensat, escolta'm, potser...
13: M'estan donant por, aquesta gent, avui, perquè venen amb molts papers, molt preparats.
6: Són gent que hi entén. Vull dir que a partir d'aquí, ara, no?
14: El Rafa... Ai, el Rafa. El Ferran ve d'estiu avui.
13: Jo vinc amb les meves...
15: La intel·ligència natural.
13: Amb les meves idees.
14: Exacte, amb el que saps.
6: Escolta, amb una llibreta,
13: Una
6: llibreta. Molt bé. Ara de seguida anirem amb tot el que ha generat aquesta notícia d'ahir, però em fa l'efecte que la primera cosa que comentareu no tindrà a veure amb això. tret que ens sorprengui la Llucia Ramis. Llucia, bona tarda.
16: Bona tarda.
6: Que cada dijous ens proposa el tema i no crec jo que vagi d'amnistia, tejue, etc.
16: No va per aquí.
6: Ara hi entrarem, però tu proposes una altra cosa, a veure.
16: Una altra cosa molt relacionada amb un altre dels grans temes d'aquests dies, que és el Mundial, no? I quan hi ha Mundial, el món sense estar pendent dels partits de futbol, aleshores que hi ha partit, tot s'atura, pràcticament. Dimarts, per exemple, jo vaig anar a un sopar, una casa particular, érem un grup de persones, tothom era fora, en una terrassa preciosa, però el televisor estava encès de la sala d'estar, no? Llavors anàvem seguint el partit des d'allà, i de tant en tant entràvem a la casa, fèiem un cop d'ull de la tele i tornàvem a sortir, no?
6: És que molt malament l'organitzador, molt malament l'organitzador de muntar un sopar quan hi ha partits de futbol mundial, que hi jugui, escolta'm, això molt malament.
16: No, perquè estava organitzat abans de saber que hi hauria aquell partit aquell dia, supòs, no sé. En tot cas, en el moment del penalti va estar molt bé, no? Perquè vam entrar tots a veure el gol. Era com... Tothom va entrar allà com si fos una cosa preparada, no? I per sort érem lluny del nucli urbà, perquè si no hi ha aquest perill que et facin spoiler, no?
6: Ui.
16: I és que per culpa dels diferents tipus de senyal i de processament de dades es pot donar el cas que hi hagi un retard respecte dels veïns o entre les habitacions d'una mateixa casa, no? Llavors, tu veus un partit de futbol i sents tot el barri celebrant un gol 30 segons abans d'haver vist aquell gol, no? Llavors es trenca l'emoció i és bastant frustrant, perquè de sobte és gairebé com veure un partit en diferit. O al revés, tu fa un minut que has vist el gol i de sobte comences a sentir crits i tirant petards al teu voltant i és desconcertant, perquè tu fa molt de temps que has vist aquella jugada, no? O quan hi ha un penalti, pots saber si marcaran o no pels crits dels altres, moltes vegades, no? No hi ha una sincronització en la celebració de les victòries. I es perd aquell sentiment de conjunt de compartir un moment únic amb la resta de la gent, sinó amb la resta del món, com a mínim a la resta del barri, no? I això és perquè l'streaming i les plataformes de televisió per internet requereixen un procés d'emmagatzematge de memòria que retarda el senyal uns quants segons respecte de la televisió tradicional. De fet, el senyal de TDT és el més ràpid i per això els televisors connectats a l'antena solen anar per davant dels que emeten a través d'aplicacions o ho fan a internet. I, a més, els descodificadors processen la imatge a diferents velocitats depenent de la tecnologia i del model de l'aparell, no? I si un televisor té un sistema de gravació integrat, el senyal també s'endarrereix perquè el disc dur està processant les dades i guardant. Llavors, jo recordo un altre partit, no record quin era, però record que anava pel carrer, i anava sentint cors de gols i d'ulls totalment descompassats, no? Ara, aquella casa d'allà, ara aquella d'allà de Sanos... Llavors, vaig posar-me a pensar en el meu predí, en el meu avi, que no podia veure els partits sencers, perquè ell veia la primera part i es posava tan nerviós, es posava tot vermell, que la segona part se n'anava a una altra sala amb el transistor...
13: De quina equip era?
16: Del Mallorca.
13: Ah, molt bé.
16: Ho passava malament, pobre.
13: Però ja de Mallorca anava... o del Constància, no?
16: No, era Mallorca, de Mallorca. I llavors anava encenent i apagant el transistor, no? O sigui, és a dir, si hi havia un penalti, apagava el transistor i tornava a engegar després per veure si havia estat gol o no, no? I ahir pens que li hauria anat molt bé aquest temps actual d'espoiler, no? Perquè ja no passaria tanta pena. Però en general pens que aquest efecte és una més d'aquelles coses individualitzadores que fa que fins i tot en un mundial, no? Que tothom està pendent d'uns partits, aquests partits no se segresquin per part de tothom en el mateix temps, no? I que això desvirtua encara més la màgia del moment, no? Perquè tu ets... quan tu ets en el camp de futbol, el gol és brutal, perquè ha passat en un instant brevíssim i repetible que la gent del públic ha presenciat en directe i en viu, no? I a la tele veiem la repetició de la jugada. Al camp això no passa, tu no pots veure la repetició de la jugada. I es perd aquest concepte de moment únic i decisiu. I ara, amb aquest desajustament de les transmissions, també es perd la sensació d'haver presenciat en directe aquell moment, no? I res, m'acrida l'atenció que d'una banda hi hagi el món sencer pendent d'uns moments decisius i que, d'altra banda, aquests moments decisius ni tan sols els compartim en directe amb els nostres propis veïns, no?
13: Sí, però a més, amb això hem de fer menys, perquè abans estava perfectament acoblat. I estava acoblada la ràdio i la tele.
6: També, sí.
13: És a dir, tu podies fer allò de, no?, treure la veu.
6: Que ho havíem fet tot, sí, sí.
13: A la televisió i posar la ràdio.
6: Ara ens han obligat, entre cometes, exacte, a tenir algunes eines, per exemple, els telèfons mòbils, per tal d'endarrerir les transmissions anar... i poder, d'aquesta manera, sincronitzar-les amb les imatges de televisió.
13: És una d'aquestes coses que és veritat però que és molt difícil, és molt emprenyador.
6: Perquè és molt difícil fer-ho des de l'emissora, des d'aquí, perquè, clar, com deia la Llucia, cadascú té un decodificador diferent, un senyal diferent, una plataforma diferent, i llavors és impossible, des del control central, com s'havia fet alguna vegada, d'endarrerir la transmissió uns segons. Això és impossible, perquè llavors no hi ha manera de fer-ho universal.
13: A mi, per exemple, amb això em passa una cosa que jo normalment, quan estic a la cuina, escolto la ràdio analògica, i si algú diu alguna cosa que m'ha interessat molt, vaig ràpid, ho poso al mòbil...
6: Per tornar-ho a sentir.
13: I ho torno... Sí, clar. I ho torno a escoltar al mòbil, perquè va... Que...
6: No, clar, sí, uns segons d'endarrerit.
13: 30 segons, sí, pot ser, no sé quan,
6: sí, uns quants, uns quants, Us passa això del futbol, no?
15: No, però jo
6: avui hauré de donar... O un veí que crida els gols quan no toca?
15: Jo avui hauré de donar explicacions a casa, perquè a mi sí que em passa al carrer que hi ha un delay important respecte a uns veïns, i fa molt temps que abuso d'aquesta circumstància, i jo estem mirant la televisió amb els meus fills, i els hi dic amb 2 o 3 minuts d'antelació, fills, ara ve un gol. Llavors, quan marquen el gol, em miren com dient... És brutal, no?, el que sap de futbol.
6: T'estàs guanyant una fama de...
15: De gran entès en futbol, i em pregunten, però com ho fas? Mira, jo veig les posicions i tal. Clar, avui ara... Ara hauré de donar unes explicacions,
6: ara,
15: no?
6: Perquè... Mentre sentia la Llucia, estava intentant buscar el vídeo i no he estat capaç. Era a través de X, de l'antic Twitter. Es va fer molt viral a la primera fase del Mundial. Jo diria que era un aficionat de Paraguai, que estava en una pantalla gegant amb tot d'aficionats de Paraguai mirant el partit, i hi ha un moment que mira el mòbil, veu un gol de Paraguai, la cara li canvia, però aguanta, no el celebra, i com un minut després, llavors esclaten tots el gol, i llavors ell també esclata.
13: Això és un bon
6: ciutat. Si en aquell moment salta i crida, hagués aixafat la sorpresa a tots els
13: que estan mirant. Aquest home mereix ser president de la República.
6: Jo diria que era Paraguai, no posaria la mà al foc, però recordo que era el vídeo i que realment era fins i tot un punt entendridor, de veure com aquell home aguantava d'allò perquè ningú no notés que ell ja sabia que hi havia hagut gol.
14: Això em passa també a casa. Ahir, precisament, l'últim dia que va jugar a Espanya, em sembla. Imagina't si ho segueixo. I ho sentia a cadal, dient, gol! I dic, mira, ja han marcat, no? Jo estava en un altre lloc. Per tant, sí, aquest delay es produeix. El que passa que a mi m'agrada aquest avançament de la notícia. M'agrada sentir els veïns que criden...
6: Però ja has dit que no t'agrada el futbol.
14: No, és veritat, això s'explica, no? Té una explicació.
6: S'explica que vulguis saber els gols a l'avançada perquè no t'interessa gaire el futbol.
14: Exacte, deu ser per això.
6: Quan juga...
14: No, almenys he sigut coherent amb això.
6: En segons quins barris, quan juga al Madrid, quan juga a Espanya, quan juga, a vegades hi ha un gol que si no estàs veient el partit no saps de qui és.
14: Ara, de qui és,
6: ara què? Ara, és dels uns o dels altres. Exacte. Llavors no saps de què. Bé, doncs, que tot sigui quan estàs molt pendent d'un partit i hi ha algú que té la imatge avançada i, per tant, t'està aixafant, entre cometes, i t'està fent els spoilers de tot el que passarà.
14: I és veritat, jo la primera vegada que vaig anar al camp del Barça, la primera vegada de la meva vida, esperava la repetició del gol. Ostres, tu...
6: Encara l'esperes, eh? Molt bé. Molt bé, doncs, Llucia, ànims, si vas a un altre sopar en què hi hagi...
17: No, sí, per acabar, res, estic a Palma, som a Palma avui. Va ser molt divertit ahir, ho tinc enregistrat, semblava que érem a Buenos Aires, eh? Sí, aquí s'ha celebrat més l'Argentina que un altre partit.
6: Sí, a Barcelona també hi va haver una nodrida celebració argentina, sí.
17: Sí.
6: Llucia, gràcies, bona tarda.
17: Que vagi molt bé, una ferrada.
6: És un 3:15, fem una cosa, com que em fa l'efecte que tots els comentaris sobre la decisió avui del TJUE seran llargs, fem ara la pausa per la publicitat i així ens queda tot net.
18: Catalunya migdia.
19: El Mundial arriba al final. Aquest diumenge a Catalunya Ràdio, la final del Mundial. Qui el guanyarà? Lamine o Messi? Espanya o Argentina? Aquest diumenge a partir de les 8 del vespre, l'Espanya-Argentina en un especial del Club de la Mitjanit amb la transmissió de la final.
20: El Mundial al Club de la Mitjanit.
19: Amb Ricard Torquemada, Àlex Dalmas, David Clopés, Sònia Gelmà i Roger Arbusà des de Nova York i Xavi Campos. La final del Mundial a Catalunya Ràdio.
21: Dissabtes i diumenges de 9 a 11 del matí, a Catalunya Ràdio, t'acostem l'actualitat des d'una nova perspectiva.
22: El Tot es pot parlar és un programa nou que posa el focus en les notícies que ens afecten i que impacten directament en la nostra vida quotidiana.
23: El Tot es pot parlar, escoltem directament les persones i aprofundim en les qüestions d'àmbit polític, econòmic, social i cultural que generen més debat.
24: Amb Domènec Sobirà, Núria Pujades i la col·laboració dels serveis informatius i de programes de Catalunya Ràdio.
21: Fins al 2 d'agost, els matins del cap de setmana...
24: Tot es pot parlar.
21: Tot es pot parlar a Catalunya Ràdio.
25: L'estiu és tu.
26: Catalunya Ràdio.
25: La llum dins dels meus ulls.
21: Som 3CAT.
25: L'estiu ets tu.
26: L'estiu ets tu.
25: Quan em mires i somrius.
26: I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
6: Passant dos minuts d'un quart de quatre, som al Catalunya Migdia amb el Ferran Casas, la Lourdes Ciuró i el Marc Molins. El diem que hem conegut que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea ha avalat la llei d'amnistia i ha dictaminat que és conforme al dret comunitari. La sentència s'ha llegit a quarts d'onze d'aquest matí, considera que l'amnistia no perjudica els interessos econòmics de la Unió Europea, tampoc contradiu la llei antiterrorista, que són les dues qüestions per les quals se li havia demanat que es pronunciés. Sobre les despeses del referèndum de l'1 d'octubre i del procés, que és el que s'ha agafat la justícia espanyola per no aplicar la llei fins ara, el Tribunal Europeu diu que són amnistiables i que no van perjudicar les finances europees. Aquest és el primer posicionament de la justícia europea en relació amb l'amnistia que afecta a la causa del Tribunal de Comptes, que reclama a una trentena d'alts càrrecs les despeses del referèndum i, a més, també es podrien desbloquejar els casos que afecten líders independentistes exiliats, Carles Puigdemont, Toni Comín, Lluís Puig, i els condemnats per inhabilitació en el judici del procés, com Oriol Junquera, Raül Romeva, Montse Bassa, Jordi Turull, a qui el Suprem va negar l'amnistia pel delicte de malversació. L'altra sentència europea d'avui fa referència al cas encallat a l'Audiència Nacional sobre els CDRs pendents de judici pel delicte de terrorisme. La justícia europea ha dictaminat que se'ls pot amnistiar perquè no contravé la política de la lluita antiterrorista de la Unió Europea. Comentàvem amb el Ferran Casas que hi ha hagut un moment quan ha llegit la sentència del jutge del TJUE, costava una mica entendre-ho tot plegat, i hem tirat d'experts, en el cas de Catalunya Ràdio, Marc Molins, que ha estat qui ha confirmat la notícia, podríem dir, en antena, per tal d'entendre exactament el què. No sé si us esperava un pronunciament tan clar del TJUE.
15: Jo crec que sí que era esperable. És a dir, hi havia en aquest cas l'informe de l'advocat general, que l'advocat general, perquè s'entengui bé, a ser una espècie com d'advocat de l'Estat, no? És a dir, és l'advocat dels interessos de la Unió, té una estadística de seguiment, entre cometes, de respecte. No és vinculant al seu dictamen, però en un 80% de les ocasions es segueix. I Spielman ja havia anticipat el seu criteri en el sentit de que la llei d'amnistia era perfectament ajustada al dret de la Unió Europea. Per tant, era previsible, sempre hi ha un factor d'incertesa, que té aquest 20% de desviació estadística, però era una possibilitat certa i que jo personalment, i crec que molts, celebrem d'una forma molt sentida.
14: Mm-hmm. I a més una cosa també molt important, és a dir, també es podia especular amb el fet de que segons el contingut de la sentència, segons l'abast i l'extensió de la sentència a nivell de detall, es podien també suggerir noves qüestions prejudicials que doncs el Tribunal Suprem s'aferrés per intentar provocar nous pronunciaments i per tant aturar,
6: allargar
14: exacte, l'aplicació d'aquesta llei. Home, jo crec que és una sentència que entra amb les qüestions del moll de l'os, entra en tot allò que podria ser les persones que van presentar la qüestió de prejudicialitat, doncs el fet de la malversació, el fet del terrorisme, ho queda molt clar, i difícilment es podrien ramificar aquestes qüestions amb altres, per exemple, doncs, que fos una malversació per, doncs, jo què sé, a nivell o un enriquiment personal. Jo crec que tot això no hi cabria, i que si en cas que es presentés una qüestió de prejudicialitat, procediria la inadmissió a tràmit. Per tant, no... Molt, molt clara, i evidentment ens en felicitem i moltíssim.
13: Sí, jo crec que no... És a dir, que hi havia un cert optimisme entre els afectats i entre els partits independentistes en què això havia d'anar bé, però també s'esperaven que hi hagués alguna ombra. I pel que sembla, doncs, el dictamen és molt contundent, més enllà de donar la raó i dir que no contravé les directrius europees en matèria de corrupció i de terrorisme, i no deix cap ombra, no? Clar, jo crec que aquí una mica el que hi ha és que la justícia espanyola, a diferència del que passa amb l'europea, és previsible en les seves altes instàncies. I ara ens trobarem amb que el Tribunal Constitucional, i és possible que altres tribunals, doncs, validin la llei i diguin que l'amnistia s'ha d'aplicar, i en canvi ens trobarem aquest Tribunal Suprem i la Sala Penal, que està controlada per la dreta i entregada a aquest el que puede hacer que haga, de l'Aznar, que intentarà d'alguna forma buscar subterfugis per no aplicar aquesta llei i esperar, doncs, si hi ha un canvi de govern a Espanya i canvien els equilibris i aleshores hi ha més impunitat i finalment, doncs, pot no aplicar-se aquesta llei, malgrat que jo penso que al PP li comença a interessar que s'apliqui aquesta llei, perquè si vol d'alguna forma posar el comptador a zero amb Junts per Catalunya, encara que no hi hagi de negociar pas la investidura, perquè la investidura del PP, si arriba, serà amb Vox, jo crec que l'interessa que aquesta llei tiri endavant per poder posar el comptador a zero. Però, per mi, això el que demostra, després de tot el que hem sentit i de tot el que s'ha escrit i de manifestacions de jutges davant del Tribunal Suprem contra aquesta llei, que era un cop d'estat i era un autèntic atemptat a l'estat de dret, és que la fallida de la democràcia espanyola no era una llei d'amnistia. Per mi la fallida de la democràcia ve per una judicatura que es negue a aplicar les lleis que acorden els representants de la ciutadania. I això és el que fa 2 anys que està passant i és gravíssim.
14: I el que tocaria ara, un cop el TJUE s'ha pronunciat tan clarament, seria que per dignificar una mica més, o per desdignificar la justícia espanyola, el Suprem acatés. Per tant, això seria un bon senyal.
13: Sí, però sí, ho seria,
14: però no passarà,
13: però no hi tinc cap fe.
14: En absolut, en absolut. Però no haurien de desaprofitar l'oportunitat.
13: El jutge Llarena, han publicat els companys de la CN, ja ha explicat que això no va amb ell, i que ell ni retira l'euroordre, i aquí no passa res, com si sentís ploure.
14: Doncs aquí tindria un paper el Consell General del Poder Judicial. Aquí, perquè el que fa aquest senyor a títol particular, i segurament amb l'estómac, impacta tot el sistema judicial espanyol.
13: Per tant, sí, perquè com a mínim hauria de ser prudent.
14: Clar.
13: No? I dir allò de ja m'ho miraré, ho estudiarem a fons, no. Però no.
6: El que ens diuen a nosaltres fons del Suprem és que ells no havien presentat cap petició, que per tant ells no van més la decisió d'avui, i que el que esperen és que el Constitucional fixi posició, diguem-ne, i que depèn del que digui el Constitucional és el que ells s'adaptaran. A partir d'aquí, sí que és veritat, és evident que és esperar, i per tant,
13: tirar
6: pilota endavant.
13: Això quadre amb, per exemple, això que Jordi Turull ha dit a la compareixença a la Seu de Junts, de no se'n vagin de vacances, facin-t'ho ja, no? Yeah. Que és, escolti'm, vagin de pressa.
6: És que, de fet, avui en les reaccions, i podem sentir-les, hi ha hagut aquesta unanimitat. Tant Oriol Junqueras com Jordi Turull, per tant, tant des d'Esquerra Republicana com des de Junts per Catalunya, s'ha reclamat a tots els tribunals, siguin els que siguin, que no dilatin més l'aplicació de la llei i que facin ja cas aquest posicionament d'avui del TJUE.
0: La sentència d'avui no és suficient. Ara correspon a l'Audiència Nacional, el Tribunal de Cuentas, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, aplicar la sentència sense més dilacions. Ara correspon al Tribunal Constitucional resoldre els recursos d'empara presentats contra la negativa del Tribunal Suprem d'aplicar la llei.
1: La llei d'amnistia és una esmena a la totalitat a una manera de ser i de fer de l'Estat espanyol. És una esmena a la totalitat a una manera de ser i de fer dels Llarenes, Marchenes i tots aquests justiciers amb toga.
6: En una línia semblant, l'advocat de Carles Puigdemont, Gonzalo Boye, també creu que els jutges espanyols ja no tenen més recorregut com per allargar l'aplicació de la sentència.
2: Imagino que cuando lean las resoluciones se darán cuenta que las vacaciones deberían de esperar. El Tribunal Constitucional ya llega tarde a resolver esto. A partir de hoy también el Tribunal Supremo está en condiciones de actuar incluso de oficio.
6: Però no només des d'Esquerra i des de Junts. Des de la presidència de la Generalitat, Salvador Illa també demana que hi hagi celeritat de la justícia espanyola.
3: Què més cal per aplicar la llei de manera divigent, integral i sense subterfugis? No hi ha volta de full. La llei d'amnistia forma part, amb totes les conseqüències, del nostre marc legal i, per tant, la seva aplicació és d'obligat compliment.
6: Per tant, us faig la pregunta. Els jutges espanyols poden dilatar l'aplicació d'aquesta decisió? Encara poden trobar alguna manera d'allargar-ho més? O estan obligats a dir alguna cosa, potser abans de les vacances d'estiu, no, però just després?
15: A mi, si em permets, Òscar, i és quelcom que comentava abans d'entrar, amb un dels dos procediments, amb una de les dues sentències, concretament la 523, que és la que respon a la qüestió prejudicial que planteja el Tribunal de Cuentas, el TJUE entra al fons d'una qüestió que pot ser determinant per contestar aquesta pregunta, no? I és què passa amb aquell famós plaç de 2 mesos? És a dir, recordem que la llei d'amnistia, el legislador, jo crec que tenia un cert temor de que els jutjats no l'apliquessin i establia un plaç, no? I deia màxim 2 mesos per aplicar els efectes des de que s'aprova la llei. Aquesta qüestió, el propi Tribunal de Cuentas l'eleva al TJUE i li pregunta, escolta, es pot exceptuar el règim de la llei d'enjuiciament criminal, establint un pla singular, un procediment, una forma de procediment concret ad hoc per la llei d'amnistia, Spielman, l'advocat general, va dir que no es podia. I, per tant, en el seu dictamen, aquell dictamen que deia...
5: Que aquest període de 2 mesos no tenia validesa.
15: Just.
5: I que, per tant, els jutjats espanyols podien esperar el temps que consideressin.
15: Just. És a dir, Spielman deia en el seu dictamen que no se li podien imposar uns plaços tancats amb un òrgan jurisdiccional per tal d'aplicar, en aquest cas, aquesta llei, aquesta norma que forma part de l'ordenament jurídic. No es pot imposar, no es pot tancar el plaç. I el TJUE amb això es manifesta també d'una forma concreta i diu que sí, que el plaç de 2 mesos és vinculant, que no és contrari al dret de la Unió el fet de que estigui aquesta, que hi hagi aquesta previsió legislativa, i per tant, en aquest moment, el plaç de 2 mesos està en vigor des del moment en què es notifica la sentència.
13: Per tant, ara comença a córrer aquest plaç de 2 mesos.
15: Jo interpreto que sí, no em vull equivocar, n'estic convençut. A partir del moment en què es notifica la sentència al tribunal, s'inicia un dies a quo, s'inicia un còmput de temps que arriba, quem arriba a 2 mesos. I en aquests 2 mesos s'hauria d'aplicar l'efecte de l'amnistia. Una altra cosa és que busquen subterfugis, que busquen algun argument jurídic, es pogués, per exemple, plantejar una nova qüestió prejudicial, no? Que el Tribunal Suprem digués a mi això no em vincula. Jo crec que en aquests moments el que legitima més amb diferència, a banda del wording, de la redacció de la sentència...
13: Perdona, això és el que està dient Llarena, aquest no em vincula.
15: Per això dic que el que legitima més i exigeix més i obliga més i evidencia més, el que exposa més, és que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea conclou sense embats que aquesta norma, aquest instrument que ens hem donat, és un instrument correcte. A partir d'aquí, es pot mostrar renuència, reticència a l'aplicació? Sí, arguments n'hi ha. Plantejar una qüestió prejudicial. Però l'efecte, la imatge, l'impacte que tindria a nivell col·lectiu, jo crec que no és assumible pel Tribunal Suprem. La norma, la llei de l'amnistia, és ajustada a les normes de la Unió. El Tribunal Constitucional no podrà concloure res diferent, perquè també ho ha de ser per una qüestió de jerarquia normativa a la Constitució. La norma forma part de l'ordenament jurídic, les normes s'apliquen i en aquest cas singular s'ha d'aplicar dintre dels propers 2 mesos.
14: A mi el que em grinyola és que pugui dir Llarena així al cop calent el fet de que a ell no li afecta, o a ell no li aplica perquè ell no ha sigut part en aquesta precaució prejudicial. És que és igual.
15: Sí,
14: és que les lleis no s'apliquen
15: aquí. Jo tampoc he sigut part.
14: Exacte,
15: i se'ns
14: apliquen.
15: És a dir... Aquí el tema, per mi, si em permeteu... Jo crec
5: per tant, el que entenc que dius és que ara el Constitucional té 2 mesos per acatar aquesta decisió, perquè a més li ve per un tribunal que està a sobre...
15: El Suprem, tant, el Suprem...
5: Tots? Sí, no, realitat... I en el moment en què ho faci el Constitucional, el Suprem està obligat.
14: Però no hi ha ordre.
15: Jo crec que ja ho estan tots els jutjats que tenen causes en els que és d'aplicació la llei de l'amnistia, ja estan aplicats, ja estan obligats des d'aquest moment i durant els propers 2 mesos a aplicar la norma. Perquè aquesta és una disposició que conté la pròpia norma. Potser l'únic factor que ballava en el moment i aquesta discrepància amb el dictamen de l'advocat general, però és d'aplicació, forma part de l'ordenament jurídic, és ajustada al dret de la Unió i, per tant, és d'aplicació immediata.
5: I si no s'aplica? Perquè si Llarena diu a mi no, jo no em sento cridat amb això, a mi no em va ni em ve i, per tant, jo tiro... Algú el pot sancionar o li pot passar alguna cosa o
15: hem
5: no?
15: Veure,
5: mala imatge.
15: Hauríem de veure quina és la raó de la inaplicació. És a dir, si la raó de la inaplicació és que els hi sorgeix una nova qüestió prejudicial, que a mi em mereixeria una opinió que em reservo en aquest moment, si sorgís una nova discrepància...
13: Una persona moderada.
15: Si sorgís una discrepància, hauríem de veure com de fonamentada és. El que passa és que el nivell d'exposició és tan gran, és a dir, és tan evident el que ha passat i és tan contundent. El que ens plantegem a través d'una qüestió prejudicial és si hi ha dubtes sobre el contingut de la norma, i aquests dubtes ja han sigut esclarits per part del TJUE, no? I, per tant, en defecte de dubtes, el que toca és aplicar-la. Hauríem de veure quines són les raons, però certament estaríem en una situació difícil d'interpretar des d'una perspectiva de democràcia i de plenitud de drets.
14: Que, repeteixo, ja s'ha conculcat en certa manera quan ha dit ell, a mi no m'interpel·la. Suposo que ha sigut una primera reacció de resultat. Una altra cosa que ja m'ha cridat l'atenció, i és un altre tema que voldria també esmentar, a veure què us mereix, quina consideració us mereix. Hi ha un paràgraf que, per mi, el que fa és desvirtuar completament allò de que si sou independents es quedareu fora de la Unió Europea. I és el paràgraf que diu, no, que encara és el 99, que diu que encara suposant És a dir, una de les reivindicacions, un dels fonaments per vestir a la malversació és que l'Estat espanyol, com a conseqüència d'això, ha aportat... A conseqüència d'aquest procés, podia passar que aportés menys a les arques de la Unió Europea. Uh-huh. I aquí diu, encara suposant que una disminució del RNB, és a dir, de l'aportació d'un estat membre per la cessació d'una part del seu territori pogués suposar una disminució de la contribució nacional al pressupost de la Unió, es tractaria del corol·lari del fet de que el territori en qüestió deixés d'estar subjecte als tractats i de contribuir financerament a l'aplicació d'aquests. És a dir, com seria el filar, suposant que l'estat independent nou que sorgís quedés fora dels tractats, perquè podria quedar dintre dels tractats. Per tant, no implicaria una menor aportació, que és el que ve a dir aquí, que no surts immediatament i quedes fora de l'espai sideral, que és una de les...
4: Bueno, que en tot cas, si Espanya aporta com un país de 47 milions i de cop es converteix en un país de 39 milions, doncs aquesta minva s'accepta.
14: Sempre i quan l'estat que és nou deixés de formar part o deixés de tenir l'aplicació dels tractats. Per tant, no és clar que un territori independent d'un estat membre quedi immediatament fora de la Unió Europea.
4: Bueno, que
14: seria el corol·lari, en tot cas.
4: De fet, aquesta era una de les discussions que hi havia durant el procés, perquè es deia, home, si Espanya forma part de la Unió Europea perquè compleix tots els estàndards per estar dins de la Unió Europea, doncs Catalunya, que és una part d'Espanya, també els està complint, aquests estàndards. I, per tant, si es compromet a mantenir-los i a complir-los i demana el seu ingrés a la Unió Europea, la Unió Europea, si hi ha unanimitat dels membres, que no n'hi hauria hagut, perquè Espanya ja va dir el què, si hi ha unanimitat dels membres, ha d'acceptar aquest estat perquè, diguem-ne, que el procés de convergència ja el té fet.
15: Jo no sé si comparteixo la interpretació, Lourdes. És a dir, jo el que la veritat és que no m'havia fixat en aquest pàrraf, perquè encara les sentències llargues, i a més és de lectura, no és fàcil.
14: Es
15: fa aixuga. Però jo el que interpreto és precisament quan diu seria el corol·lari, quan diu si un estat surt, declara la seva independència, deixa de contribuir, en aquest cas, a l'aixecament de les càrregues col·lectives, no? Al sosteniment del cost que té la Unió Europea, deixa de contribuir, diu, perquè evidentment queda fora dels efectes, queda fora dels tractats. És a dir, jo crec que el que està dient precisament és que l'eventual independència t'exclou de l'efecte cobertura que tenen els tractats de la Unió. Aquesta és la meva interpretació.
14: Jo discrepo d'això, Marc. Però bueno, és que podríem
5: no,
14: estar...
5: Sí. Estareu tota l'estona i no us posaré tot, deixem-ho. No? M'interessa sobre la situació dels, diguem-ne, que afectats per aquesta llei d'amnistia. És a dir, Carles Puigdemont, Toni Comín, Lluís Puig, que estan ara mateix a l'exili, fora de Catalunya, de moment no poden tornar, perquè recordem, tot i aquesta decisió d'avui del TJUE, les decisions i les mesures cautelars que pesen sobre ells encara estan vigents i, per tant, si trepitgessin territori espanyol, podien ser detinguts. En el cas d'Oriol Junqueras i la resta d'inhabilitats, com Jordi Turull, per exemple, de moment tampoc no se'ls ha aixecat aquesta inhabilitació. Preveieu que això vagi ràpid, aquests dos mesos, o preveieu que no, o què poden fer i a què poden, com poden actuar mentre no se'ls acaba d'aplicar. Perquè la seva situació avui és la mateixa de la que tenien la setmana passada.
4: Totalment, i de fet, em sembla que va ser el catedràtic Pérez Royo, no?, a Catalunya Ràdio,
5: sí,
4: que va dir, bueno, és que si la sentència del TJUE va en la línia que ha anat, Puigdemont ja podria tornar.
5: Ell diu jo arriesgaria, que és la paraula que diu, sí, com deixant clar que hi hauria una conseqüència.
4: Volen dir que faci un desafiament, no? Sí. El Tribunal Suprem torni i a veure què passa. Clar, el risc de ser detingut, encara que només sigui allò un quart d'hora, és molt gran, i jo crec que Puigdemont no el vol córrer. I la sensació que tinc, la certesa que tinc parlant, tant amb Junqueras com amb Puigdemont, és que ells han fet un cert canvi de xip, no? I que ells ja no esperen res. I que potser durant aquests anys s'havien posat massa moments, massa calendaris, massa terminis, no? Massa, ara ve una tardor calenta, i ara tornarem per primavera, i ara vindrem no sé quan, i ara estarem al carrer tal, o estarem habilitats una altra vegada, i ells ara ja fa temps que... evidentment, donen la batalla jurídica i política pels seus drets polítics, però no es posen terminis. I segur que això els va bé.
5: I una bona prova és que avui, per exemple, Carles Puigdemont ni tan sols ha comparegut, no ha fet declaracions.
4: Bueno, això a mi em costa una mica d'entendre.
5: Però ell ha cedit que es fos Gonzalo Boy i Jordi Turull, els que reaccionessin per part de Junts per Catalunya, i ell no ha volgut fer cap aparició.
4: Però això no a tot Junts per Catalunya li sembla bé que un dia així el president del partit no tingui una compareixença pública per poder, doncs, a més, celebrar una bona notícia al nivell que ho estan fent altres líders polítics, doncs, com Salvador Illa o com Oriol Junqueras.
5: Però és veritat que Carles Puigdemont i una part de Junts també han insistit molt durant tot el procés que aquesta no era una qüestió personal seva, que no era un cas aïllat, sinó que era un cas que afectava molta més gent i que si es personalitzava només en la figura de Carles Puigdemont podia semblar que s'estava menys tenint a la resta d'afectats per aquesta mesura.
4: Això és evident i de fet, per exemple, els Junqueras, quan ha comparegut, no ha declinat la primera persona del singular, sinó que ha declinat la primera persona del plural, no? I ha parlat de tots i de tothom. Però jo crec que això ha de ser compatible en que el líder d'un partit polític, que més està afectat per aquests casos i que ha tingut un protagonisme central en la negociació d'aquesta llei d'amnistia i de tot aquest procés, doncs surti un dia com avui i s'expliqui. Jo crec que es troba a faltar, més enllà de que faci un tuit.
14: Perquè sempre ha sortit a parlar-ne, no? Quan hi ha hagut cada vegada hi ha hagut algun fet destacat, doncs ha sortit. El que passa que és veritat que aquesta vegada s'ha tingut un perfil molt baix en general. Jo desconec el per què, no sé quina és la voluntat, suposo que perquè doncs, hi ha moltes coses que al final, doncs, estàs en mans també de la justícia espanyola aplicar-ho,
5: sí, jo crec que va per aquí, és a dir, avui no ha canviat res.
14: No ha canviat res.
5: És un pas més, estàs més a prop. El moment en què la justícia espanyola acati la decisió i, per tant, aixequi les mesures, llavors en aquell moment sí que podrem...
14: És una més, perquè no és un risc el detinguin si bé, és que és cert.
5: Sí.
14: Jo crec
5: sí,
14: que el fet que passarà 48, 50 o 72 coses, jo crec que és cert, que passarà. Per tant, no és una... És una molt bona notícia, és una gran notícia, perquè realment el que fa és validar una llei molt important i que abarca a tota la gent que s'ha vist perjudicada per aquest procés i per aquestes causes judicials injustes, no? Però, clar, mentre Llarena va dient que això no va amb ell, hi ha un risc cert de ser detingut.
15: Ara, des d'una perspectiva molt, molt jurídica o jurídico-penal, i més enllà, deixant de banda tot l'element icònic que representaria una detenció, des d'una perspectiva jurídica seria una situació d'una simplicitat còsmica. És a dir, arribo, es practica una detenció, jo invoco que aquesta detenció és il·legal perquè estic vinculat per la llei d'amnistia o estic beneficiat per la llei d'amnistia, invoco l'habeas corpus, se m'ha de posar a disposició immediatament de qui hagi ordenat la detenció, en aquest cas el jutge Llarena, normalment ho seria el del partit judicial i entraria per videoconferència, i s'hauria de forçar un pronunciament, no?, per mantenir aquella detenció. Clar, a mi em costa imaginar com es pot en aquest moment privar de llibertat algú en un escenari jurídic com el que resulta després del dictat d'aquesta sentència.
5: És veritat que no seria la primera vegada, que tu preveus una cosa i que després els jutges, i especialment els jutges del procés...
15: Jo personalment no.
5: Bueno, no, tu personalment no, però no hem parlat
15: que
5: tant.
15: Que també.
5: Però sí que a vegades algunes decisions que et semblen com una mica messianes.
4: Jo crec que una de les coses dolentes que li ha passat a l'independentisme aquests darrers anys, també n'hi han passat de bones, però una de les coses dolentes és a vegades generar falses expectatives o expectatives que no s'han complert. Per tant, sembla bé que Puigdemont no digui em menjaré els panellets a Catalunya i que Oriol Junqueras no digui que si Pedro Sánchez convoca eleccions es podrà presentar de candidat, perquè això no està clar.
5: A banda dels casos més cridaners, podríem dir, amb noms i cognoms, com el de Carles Puigdemont, el d'Oriol Junqueras, el de Toni Comín, el de Jordi Turull, és evident que, pel que fa referència al cas de terrorisme, el dels CDRs, aquesta llei d'amnistia preveia deixar-ne fora només els casos de terrorisme en què hi ha hagut una vulneració greu de drets humans, però l'Audiència Nacional hi va posar traves. Ara, el Tribunal Europeu també deixa clar que no s'ha causat cap violació dels drets humans i que, per tant, aquesta llei també és aplicable al CDR. Saludem David Aranda, és advocat d'Arrels Advocats, que porta aquest cas del CDR. David, bona tarda.
7: Hola, bona tarda.
5: Suposo que contents amb aquesta decisió europea perquè no deixa cap mena de dubte pel que fa a la causa del terrorisme contra aquests membres del CDR.
7: Sí, efectivament. Al final, el Tribunal de Justícia de la Unió Europea ha vingut a confirmar una cosa que ja sabíem, que és que un estat membre de la Unió Europea és plenament lliure per dictar mesures de gràcia com una amnistia sigui en matèria de terrorisme o sigui en qualsevol altra matèria.
5: Ara estaven comentant que el TJUE avala aquest termini de 2 mesos per aplicar l'amnistia que contempla la llei, a menys que estigui pendent d'una prejudicial europea. Ara que ja s'ha resolt aquesta consulta a Europa, el termini d'aplicació torna a ser de 2 mesos? Creus que l'Audiència Nacional, que és on està la vostra causa, farà cas a aquest termini de 2 mesos i que, per tant, abans de 2 mesos aixecarà aquestes decisions?
7: Sí que és veritat que aquest termini de 2 mesos, principalment, i entra a la sentència prèvia, que és la del Tribunal de Comptes. Mm-hmm. A la 666, que és la relativa a l'Audiència Nacional, no entra en el termini. Perquè es tracta d'un termini impropi. En qualsevol dels casos, en el nostre cas, l'Audiència Nacional ja va emetre una interlocutòria en la que considerava que l'amnistia era d'aplicació, és a dir, que el supòsit era amnistiable, però elevava la qüestió prejudicial europea. Llavors, no tenim aquest conflicte amb el termini dels 2 mesos.
5: I, per tant, quan espereu la decisió de l'Audiència?
7: Entenem que la decisió de l'Audiència ha de ser una qüestió pràcticament immediata, en tant que ja es va fer la vista d'article 166, que és la vista dels articles de previ pronunciament, que hi diem en la qual es resolen, entre altres qüestions, les amnisties. Llavors, aquesta vista es va celebrar, el tribunal va emetre una resolució en la que considerava que l'amnistia era aplicable, però plantejava uns dubtes respecte a la compatibilitat de la llei amb el dret de la Unió Europea. Va plantejar aquesta qüestió prejudicial, per tant, ara l'únic que ha de fer és aplicar de forma automàtica el que ja va venir a dir anteriorment.
5: Els encausats, com estan? Heu pogut parlar amb ells?
7: Sí, hem pogut parlar amb ells, estan contents i celebren que al final... Una qüestió que ja sabíem, que és que l'amnistia és plenament vàlida i aplicable. Per molt i els intents de gran part de la judicatura de posar trapes a l'aplicació de l'amnistia.
5: És David Aranda, és advocat de Reels Advocats, que porta el cas del CDR. David, gràcies per acompanyar-nos i bona tarda.
7: Moltes gràcies a vosaltres.
5: Clar, és evident que ens fixem inevitablement en els grans titulars, els noms més mediàtics, podríem dir, però que clar, que hi havia molta altra gent que estava pendent d'aquesta decisió i que també avui hem tingut una bona notícia i un alleujament.
15: I aquesta situació que explica el David Aranda, el company, no és única, perquè també hi ha les causes de Vilafranca, hi ha causes al TCJ que estan esperant l'aplicació d'aquesta amnistia i que a la vegada estan vinculades a unes qüestions prejudicials que estan pendents de resoldre. Això és habitual, és a dir, que s'acumulin qüestions prejudicials en el tribunal forma part d'una relativa normalitat, no? Quan es planteja un dubte per part d'un jutge, és habitual que altres jutges també el tinguin i, per tant, el dirigeixin. El que fa el Tribunal de Justícia en aquests casos és remetre's a la primera resolució, en aquest cas aquestes dues, i, per tant, res fa pensar que hi hagi d'haver un canvi de jurisprudència, és a dir, el que farà és, a mesura que vagi arribant al torn de resolució, en comptes de tornar a demanar un dictamen singular, etcètera, etcètera, com sigui que ja s'ha resolt la qüestió, per remissió queda resolt i vinculat a aquest pronunciament.
14: Que és el que passa amb el TC espanyol, també.
15: Efectivament, efectivament.
4: Sí, a més, jo crec que, a veure, un punt de nació de drets humans, clar, al final, estem parlant d'algo tan surrealista com haver vinculat en aquesta causa, però en moltes altres causes, no? Com per exemple la del tsunami democràtic, d'haver vinculat el procés independentista a la violència. I el procés independentista podia tenir moltes coses que no t'agradessin,

0: a casa d'alguns i demés, quan molts d'ells formaven part d'associacions i organitzacions de cultura popular catalana. Era agafat per les... Jo recordo perfectament el dia que van entrar a Sabadell, aquell 23 de setembre, i que ens vam quedar doncs estabornits pel fet i per després, com anaves veient, tota la cadena de despropòsits que anaven imputant a aquelles persones que molts d'ells jo els coneixia personalment. I val a dir que en alguns hi ha tingut una greu afectació a la salut, i des d'aquí una abraçada, perquè els ha tingut un cost també en salut molt, molt greu, en base d'una invenció completament infame, i aquí qui vigila el vigilant, no?
1: A mi, si em permeteu, una reflexió que cau fora de lo estrictament jurídic i probablement s'instal·li més en l'àmbit de lo polític o de lo col·lectiu, i que m'agradaria fer perquè crec que ens interpel·la a tots els ciutadans, no? És en la interpretació d'aquestes dues resolucions, jo he vist dos plantejaments totalment diferents, no? Hi ha una primera interpretació en la que clarament es parla de victòria, automàticament Aznar contesta esto no es una derrota, és a dir, victòria, derrota, no? Amb aquest llenguatge tan adversarial, tan de confrontació, no? On uns guanyen, els altres perden, i en canvi hi ha una altra lectura que és la que jo li interpreto i la que li he entès al president Illa, que parla d'un èxit col·lectiu, no? Que parla d'una victòria col·lectiva i que precisament el que ens permet a tots plegats és passar una pàgina i tornar a parlar dels famosos retrobaments, diàlegs, de la convivència, del nou futur. És a dir, jo crec que interpretar una resolució com aquesta en termes d'adversarials, en termes de conflicte, de victòries i de derrotes, ens allunya de l'esperit de la llei de l'amnistia. L'esperit era molt clar, era tanquem una etapa, tornem una altra vegada. És a dir, no demana a ningú que renunciï a plantejaments ideològics, polítics, personals. El que pretén aquesta llei és curar unes ferides, tancar un episodi i mirar cap al futur, no? Per tant, no hi ha victòries ni derrotes, i per això dic que ens interpel·la a tots, el que hi ha és una oportunitat.
2: Perdona, Ferran. Aquí hi ha un punt d'un cinisme extrem, no? Sobretot del Tribunal Suprem, perquè, ostres, hi ha moltes sentències que apel·len, per exemple, a l'esperit del legislador, no? Mm-hmm. És a dir, fins i tot amb una llei, no? Com pot ser la Constitució, feta l'any 78, en què hi ha uns jutges que la dicten, que potser eren adolescents aleshores o eren petits, i parlen de l'esperit del legislador. És a dir, amb quina voluntat va ser feta la llei? I aquí, en aquest cas, perquè és una llei contemporània molt recent, és evident que el Tribunal Suprem té clar quin era l'esperit del legislador. Altra cosa és que, en el camp de l'opinió, doncs a ells no els hi sembli bé que un partit com el Partit Socialista, que estava en contra de l'amnistia, perquè en un moment donat necessita els vots dels partits independentistes, estigui a favor de l'amnistia i faci una llei d'amnistia. Però això, que dins, repeteixo, de l'opinió pot no semblar-te bé, no exclou que l'esperit del legislador, la voluntat del legislador que emana del poder popular, la cambra representativa, el Congrés dels Diputats, on diuen que recau la sobirania popular, fa una llei amb un esperit clar. I l'esperit és, doncs, que el CDR no és terrorisme, que hi va haver una aplicació excessivament dura del Codi Penal i amb una lectura excessivament confrontativa i repressiva, que el senyor Junqueras, el senyor Turull s'han de poder presentar en unes eleccions i que el senyor Puigdemont i el senyor Comín han de poder tornar de l'exili. I aquest és l'esperit del legislador.
1: Jo discrepo.
2: I això em sembla que, evidentment, ajustant-ho a la llei i que la llei ha de tenir una aplicació i un encaix legal perfecte, però jo crec que tampoc es pot obviar.
1: Jo discrepo, és a dir, l'esperit de la llei no es presumeix ni s'interpreta. L'esperit de la llei s'escriu, i s'escriu a l'exposició de motius. És a dir, quan una norma comença, el nostre legislador explica quin és l'escenari, les circumstàncies, la vocació, la finalitat amb la que redacta aquella. Sí. Per tant, aquest és l'esperit de la llei. Dit això, la llei de l'amnistia, l'esperit de la llei de l'amnistia no era esmenar la plana al judicial. L'esperit de la llei de l'amnistia era: s'han comès errors i excessos per part de tothom, hem portat aquesta situació excessivament lluny, estem instal·lats en un conflicte que ens cal resoldre,
2: de llei de punt final,
1: sí, i la democràcia ens permet fer-ho d'una forma rigorosa, no? Aquest és l'esperit. Però sí, sí, jo discrepo que l'esperit de la llei de l'amnistia fos esmenar la plana d'un poder judicial desbocat, perquè crec honestament que no ho era. És a dir, si algú diu la llei d'amnistia és que els errors hi han sigut, i crec que és una obvietat, per part de tots.
0: Però l'amnistia no és una llei de perdó. L'amnistia és una llei de punir final. És a dir, aquí no, ningú s'ha de perdonar per res. És a dir, no és ni tan sols de reconèixer

0: reconeixement que s'ha fet coses malament, sinó des de reconeixement de que d'aquesta manera no podem continuar. Per tant, ho hauràs fet bé, ho hauràs fet malament, cadascú pensarà que el que ha fet ho ha fet bé, o no. Però no està entrant a jutjar si està la voluntat d'aquells fets que han motivat aquesta amnistia, perquè no és una llei de perdó, és una llei de final, de comencem una altra vegada i busquem com podem donar sortida, a partir d'ara, a una necessitat. La qual cosa, una necessitat, vull dir, d'alguna part dels catalans que estem manifestament incòmodes amb la forma de que t'encaix amb l'estat espanyol. Això no s'ha acabat amb la llei d'amnistia. Clar, vull dir, el que, de les paraules del Ferran, jo el que infereixo i em ratifico és que d'anar al PSOE i al PSC, el president Illa, a dir no hi haurà amnistia, i ho he dit amb negretes i subratllat, a haver-hi amnistia perquè m'interessen els teus vots, això em porta a pensar que a la Constitució hi cap tot. I que, per tant, el fet d'haver, quan es va anar a demanar el referèndum de Catalunya, que van anar els tres diputats catalans, en l'Herrera, en Turull i la Berta Rovira, al Congrés dels Diputats, a demanar traspàs de la competència per poder fer un referèndum, això hi cap a la Constitució. Bueno, perquè no hi va haver la voluntat política ni la necessitat política d'això.
1: Però en el cas del Partit Socialista, allà, tampoc, jo recordo aquells debats i els vaig tenir molt, a diferència del Partit Popular, el Partit Socialista no feia un qüestionament jurídic, feia un qüestionament polític.
0: Polític,
1: deia, sí, sí, l'article 92 de la Constitució diu que us podem traspassar la competència i podeu fer un referèndum consultiu, però no ens dona la gana.
0: A no ser que hagués passat ara, que necessitava els vots dels independentistes a canvi del referèndum.
1: En canvi, el Partit Popular sí que tenia una posició més de dir no, perquè com que la consulta que voleu fer afecta a la sobirania popular i a la unitat nacional, que això, el títol preliminar de la Constitució espanyola és molt clar i, per tant, no pot ser una competència autonòmica, no es pot fer aquest referèndum consultiu.
2: D'aquí a 7 minuts seran les 4. Fem una pausa perquè avui no només hi ha hagut aquesta notícia judicial, n'hi ha hagut una altra. Vés a saber si no per contraprogramar.
3: Catalunya migdia.
4: Fins a 575 quilòmetres d'autonomia urbana, eh? Carregues del 15% fins al 80% en 30 minuts.
5: Sona el nou Micra.
4: I el 0% TAE. Aprofita els incentius del Pla Auto Plus i caes fins amb 5.000 euros d'ajuts i estrena el nou Micra 100% elèctric, 100% irresistible. Consulta condicions a Nissan.es.
6: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
7: No tenir temps per cuinar ja no és excusa. Vols receptes sorprenents sense complicar-te la vida? Amb el llibre de l'Arnau París, Cuines Pim-Pam, ho tens resolt. A la venda als punts habituals.
8: Vine al Gravité Urban Sports Festival del 17 al 19 de juliol al Circuit de Catalunya. Esport, espectacle i cultura urbana, amb l'experiència Cupra en exclusiva. Condueix un Cupra, sent l'adrenalina als seus simuladors i gaudeix de música en directe. Aconsegueix ja la teva entrada gratuïta a www.graviteofestival.com. Organitzen Esport i el periòdic com el patrocini de Cupra.

0: Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
1: Quan hi ha alguna delícia per picar, l'estiu és més estiu amb Delícies de Noel.
2: Cinc minuts per arribar a les 4, us deia que pràcticament semblava una contraprogramació. L'Audiència Provincial de Madrid avala la decisió del jutge Juan Carlos Peinado i envia a judici, amb jurat popular, Begoña Gómez, la dona de Pedro Sánchez. Ara bé, se la jutjarà per malversació i tràfic d'influències. Per tant, corregeix en part la instrucció del jutge i li treu dos delictes, el de corrupció en els negocis i el d'apropiació indeguda. També li aixeca les mesures cautelars i ordena al jutge Peinado que li torni el passaport, que li permeti sortir del país, i li diu que no cal que es presenti cada 15 dies al jutjat. L'audiència considera que hi ha fets que permeten sospitar que Begoña Gómez es va aprofitar de la seva condició de dona del president del govern per aconseguir el suport els responsables de la Universitat Complutense de Madrid per crear una càtedra extraordinària i buscar finançament d'empreses privades. A l'hora que avala la instrucció de Peinado per aquests dos delictes, malversació i tràfic d'influències, l'audiència no hi veu causa en els delictes de corrupció i d'apropiació indeguda. No cal que us expliqui que tan bon punt ha aparegut la notícia en la majoria de mitjans de comunicació d'àmbit estatal, ja Begoña Gómez entrava per davant i era la notícia de portada per davant del TJUE i Amnistia, etc, etc.
3: I la concatenació de fets és també sospitosa. Vull dir, no és
2: sí, perquè una... això estaven reunits des de dilluns intentant prendre la decisió i curiosament la treuen una hora, un parell d'hores després de la decisió.
3: El focus judicial, doncs ahir la portaveu del PSOE, no? Vull dir, va continuant tota la cosa ballant al voltant de el PSOE, Pedro Sánchez i el seu entorn.
4: Bueno, res és innocent.
3: No és res és innocent, exacte. Vull dir,
4: en aquestes alçades de la pel·lícula.
5: Jo, a risc que em digueu naïf, sí que penso...
2: Que el Marc sempre defensa la bondat del sistema judicial.
5: Sí, no sempre, perquè també manifesto crítica en ocasions.
4: A vegades li posen molt difícil.
5: Però m'ho posen difícil, sí. No, però no penso que hi hagi una voluntat de contraprogramar, tot i que és evident l'efecte que té una notícia sobre l'altra. I en tot cas, té una lectura positiva, aquesta interlocutòria. És a dir, li està corregint per enèsima vegada una instrucció erràtica i sense nord, en aquest cas del jutge Peinado, està sobreseint dos delictes, està revocant les cautelars, està retornant els drets personals i la llibertat íntegra, no? En aquest cas a la investigada, a Begoña Gómez, i deixa pendent, sí, un factor que el porta a jurat. Serà, veurem què resulta, no? Perquè el jurat és un procediment peculiar.
4: El tema del jurat, la teoria aquesta de que ella la perjudica, perquè aquí, clar, influeix molt l'ambient, no? El clima...
5: Jo tinc molt clar, el jurat és democràcia. És a dir, la justícia emana del poble, però s'administra per part de jutges i magistrats independents, inamovibles i sotmesos a l'imperi de la llei. Però emana del poble. Llavors, que a través d'una norma tinguem un mecanisme de devolució d'aquesta justícia al poble i que el fem protagonista i que li demanem l'opinió, que valori proves, no aplica dret, però sí valora proves, crec que és el símptoma d'una administració, d'un sistema jurídic que posa el ciutadà en el centre de l'equació. És a dir, els crítics amb el jurat parteixen d'una premissa equivocada, que és la infal·libilitat de la sala professional. Jo confio absolutament en el jurat, a mi sempre m'ha donat bon resultat. No vull dir el saldo de la sentència, sinó el feedback, no? La sensació de compromís, de concentració, d'honestedat, de transparència, de bona feina. I jo crec que en aquest cas, no és que més que creure, i és que la norma diu que aquests delictes van a jurat i que Begoña Gómez tindrà un judici just.
3: I aquí, doncs, per exemple, aquí ens podem remetre al cas Andic, on l'advocat defensor del principal acusat està doncs, mirant de revertir també el relat perquè el jurat popular no es vegi condicionat per una pena social, una pena mediàtica, no? I està intentant, és el que ha fet de bon començament el martell, intentar tombar el sentiment de que era culpable. No?
5: O tot al revés, promoure una interpretació positiva i procliu al seu patrocinat.
3: Sí,
5: el que sabem és que hi ha una invasió que és totalment contrària a l'esperit del jurat. Hi ha un bombardeig constant d'inputs que poden estar condicionant un futur enjuiciament, però sí, són les regles del joc.
3: Però l'advocat intenta incidir també en l'opinió pública, en benefici del seu client.
5: Exacte.
3: Això és el que vull dir,
5: igual
3: no m'he explicat bé.
5: Sí, totalment, no.
3: O sigui, hi ha un sentiment i quan actua l'advocat incideix d'una forma diferent a la mentalitat del, del poble, no?
5: També intenta condicionar el que serà el futur enjuiciament. Sí. Sí, sí, totalment d'acord.
2: Doncs és aquesta la decisió d'aquest jutjat de Madrid i, per tant, hi haurà judici amb jurat popular a la dona de Pedro Sánchez per dos dels quatre delictes. Dos queden sobreseïts. Ferran Casas, Lourdes Ciuró, Marc Molins, gràcies a tots tres. Fins la pròxima.
3: Fins la propera.
2: Una setmana, eh? Ja no us queda una setmana. 30 segons i seran les 4 de seguida al butlletí horari amb les notícies d'última hora i després, ja ho sabeu, la tarda de l'estiu amb el Roger Carandell i la Marta del Cor o els blocs informatius del 3Cat Info. Nosaltres tornem demà a partir de les 2 en una nova edició del Catalunya Migdia. Fins llavors, bona tarda de dijous a tothom.

Doncs sí, senyores i senyors, això és Hit Parade. Soc en Jordi Casas, l'encarregat d'acompanyar-vos amb aquesta fantàstica música dels anys 70, 80 i 90, música que o bé havia escoltat al tocadiscs de casa o bé a la ràdio, quan la meva iaia Paquita, que era molt aficionada a la ràdio, doncs m'obligava a escoltar allò de "Hola, querida amiga", l'Helena Francis. I d'aquí, bé, va començar, doncs, l'interès per la ràdio d'un servidor, el Jordi Casas, que ara mateix, doncs, aboco cap a vosaltres perquè pugueu escoltar la millor música que mai s'ha fet, cantat, produït i fabricat, a banda d'editar. Molt bé, donem les gràcies al Xema David per aquesta fantàstica careta d'entrada. També ens ha creat la cançó de Hit Parade que escoltarem al final del programa i aquesta mateixa sintonia que està sonant. També Ivan Cànovas, que a vegades diu "Jordi Casas, Hit Parade". Molt bé, també Esteve Llop, el tenim per aquí preparant una de les cançons que sonaran al programa d'avui. Estigueu fent el que estigueu fent, podeu escoltar el programa, per exemple, qualsevol

iVoox, Spotify, Apple Podcasts, o bé també, per què no, a la FM, com és normal. El Ripollès, a l'Empordà, la Selva, a Girona Capital, el Gironès, Manlleu i tot l'Osona, també al Baix Llobregat, Vallès, al Maresme, a Barcelona, àrea metropolitana, també directament a l'Anoia, actualment de vacances, al Bages, a Lleida, Andorra, Formentera, Eivissa, Sitges i també directament a la província de Tarragona, a Cunit i a la Costa Daurada. Molt bé, no fa pas massa vàrem rebre una molt mala notícia. Ens va deixar aquesta vocalista i cantant escocesa, Bonnie Tyler.

notícia és que aquesta noia, Bonnie Tyler, creadora de It's a Heart, per exemple, o aquesta cançó que en un principi tenia que haver cantat Meatloaf, el Total Eclipse of the Heart, ens va deixar, malauradament, degut a una llarga malaltia. Molt bé, Street Player, o, per exemple, aquesta cançó. Avui escoltarem alguna que altra balada. A vegades va bé escoltar música com aquesta, Peter Zitera, al front d'aquesta gran banda que es deia Chicago. Això es deia "És difícil dir em sap greu". It's hard to say I'm sorry, Chicago.

0: Estàs escoltant Hit Parade amb Jordi Casas, l'enciclopèdia musical.
1: Hem parit Hit Parade per remoure els teus records.

80, aquesta cançó que vaig presentar com a novetat amb Will to Power. Era Baby, I Love Your Way, Freebird, una barreja de Lynyrd Skynyrd i Peter Frampton per aquesta banda. Molt bé, anem ara mateix a recuperar un dels temes també d'una dona, la reina del rock and roll. Es deia Anne May Bullock, la coneixíem com a Tina Turner i ens va deleitar amb moltes cançons. Una d'elles des de la pel·lícula Thunderdome. Doncs bé, ara mateix a Hit Parade recuperem a Tina Turner amb això que es deia We Don't Need Another Hero.

Això va ser un número indiscutible a l'any 1987. La vaig presentar, com no, com a novetat, i ara ens anem a Anglaterra amb, diguéssim, la reencarnació de Cliff Richard amb aquella cançó que es deia We Don't Talk Anymore. Ja veureu que és clavada. Aquí el tenim. Això és un, també un èxit de l'època, amb Chesney Hawkes, The One and Only.

0: Send the News, això es deia directament El poder de l'amor, de Power of Love. Molt bé, fa poc que ens va deixar un altre dels membres de Locomía. Malauradament, el Manolo Arjona, que era de Viladecans, ens va deixar. Doncs res, avui li farem un petit homenatge. Gran banda, Locomía, que amb els seus Vanus ens havien fet ballar al màxim a començaments del... Bé, començaments no, a mitjans dels 80 i van continuar als 90. Temes com aquest Disco Ibiza, Locomía, o com el que escoltarem a continuació. Doncs bé, ara mateix, una salutació a Xavi Font, que va ser el que va fundar Locomía, i res, recordem a Santos Blanco, Frank Romero, Francesc Piques i a Manuel Arjona, que recentment ens va deixar al front de Locomía amb cançons com aquesta. Això es deia Rumba Samba Mambo.
1: Rumba Samba Mambo.
0: Una mica de Locomía. Això és Hit Parade per arreu de Catalunya, Andorra, Ses Illes. Doncs res, una abraçada a tota la família i als amics de Manolo Arjona.

a una botiga de discos i aquesta cançó que va ser una revelació i que espero que tots i totes recordeu. Tequila, això es deia Salta, donant pas a Cool, amb perdó de la paraula, i Cribiller. Cool and Cribiller eren els DJs del Ministry of Sound a l'època i van treure grans cançons com aquesta que es deia Things That Make You Go. Era l'època del AC Jazz, començaments dels 90, CNC Music Factory, els de

0: parell per arreu de Catalunya, Andorra, Ses Illes, recuperant els anys 70, els 80, els 90. Soc en Jordi Casas i res, que estigueu fent el que estigueu fent. Espero que disfruteu d'aquesta música i també dir-vos que em podeu contactar a Instagram a Jordi Casas G. Ara, moment que l'Esteve Llop ens presenti alguna d'aquelles cançons que segurament us duran un munt de records. Oi, Esteve?
1: Què tal? Com anem, amigues i amics de Hit Parade? Un moment més, centrem el focus en una cançó en concret dels anys 90. Viatgem al 1993, moment en el que una formació en format duet va triomfar, i de quina manera. Durant 2-3 anys van estar al més alt de les llistes de venda i sonaven a moltes discoteques, sales musicals, bars, etc, etc. Estem parlant del grup de música dance belga neerlandès Two Unlimited, que van fundar els productors i compositors belgues Jean-Paul de Koster i Phil Wild l'any 1991 a Anvers, a Bèlgica. El van conformar a nivell musical, a nivell visible, entre l'any 91 i 96, el raper neerlandès Ray Slinghart i la vocalista neerlandesa Anita Doth, que van ser els líders d'aquesta formació aquella primera meitat dels anys 90. Tenim algunes cançons que anirem repassant d'aquesta formació de Two Unlimited, com aquesta que es diu No Limit.

0: Siebenacht, gute Nacht. Gran cançó que suposo que recordareu. Era una època així una miqueta maquinera, amb aquesta cançó de Mojo, que es deia Anzuai Polizai. Anzuai Polizai, dry beer, grenadier, fum, sax, dance, jacks, leave a nap, put a nap. Això no és altra cosa que una nana per dir bona nit i el que canten els alemans a la canalla. Li dius amb un nen i veig allò a punt d'anar a dormir. Anzuai, polizai, dry via, grenadia, fum, sacs, altercakes, sibenach, gutenach. I el nen se'n va dormir allò, però content. Oi, Esteve?
1: Hola, què tal, apreciat Jordi?
0: Doncs sí, ja anem directament cap a dormir. Ara amb una cançó que dedico a un amic meu de Sabadell que es diu Germán. El gran Germano, eh? Germán, suposo que te'n recordaràs d'aquesta cançó, oi? Allà al teu Sabadell natal. Que no pare! Una cançó directament de Z100. Però com eren italians, Z100 amb Arriba, arriba!
2: Arriva quello che deve arrivare, non ti preoccupare, non ti preoccupare.

0: Ràdio Maricel, 107.8 FM.
1: Per tu, que t'encanta bussejar, i per tu, que els cabells no et vols ni mullar. Gaudeix de l'estiu a Caprabo amb aquesta ofertassa. Salmó fumat Eroski bàsic 120 grams amb un 15% de descompte, ara a 3,75 €. Aquest estiu vols estalviar amb mi? Caprabo.
2: Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
3: Ràdio Maricel, 107.8 FM.

0: Ràdio Maricel, 107.8 FM.
1: Per tu, que l'estiu fa senderisme, i per tu, que t'agrada més el submarinisme. Gaudeix de l'estiu a Caprabo amb aquesta ofertassa. Un litre d'oli d'oliva carbonell suau o sabor amb un 29% de descompte, ara a 3,99 €. Aquest estiu vols estalviar amb mi? Caprabo.
2: Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
0: Ràdio Maricel, 107.8 FM.

Come

0: Ràdio Maricel, 107.8 FM. Trescat Info.
1: Són les 9, bona nit. La justícia europea avala la llei d'amnistia i aplana el camí per a la tornada de Carles Puigdemont i perquè Oriol Junqueras es presenti a les eleccions. El Tribunal de Justícia de la Unió Europea ha sentenciat que l'amnistia no és contrària al dret europeu ni pel que fa a les despeses del procés que afecten els líders polítics de l'1 d'octubre ni tampoc al terrorisme pel qual hi ha acusats una dotzena de CDRs. L'aplicació de l'amnistia als líders del procés la resoldrà el Suprem, que de moment mantindrà l'ordre de detenció contra Carles Puigdemont pel delicte de malversació. Fonts del tribunal apunten a Trescat Info que no se senten interpel·lats per la sentència europea i volen esperar a saber què diu el Constitucional cap a la tardor. Carles Puigdemont i Oriol Junqueras han qualificat la sentència europea de victòria rotunda de l'independentisme. Tant els independentistes com els governs català i espanyol demanen als jutges que apliquin l'amnistia sense més dilacions i el PP, en canvi, lamenta que el procés pugui quedar sense més càstigs. L'Audiència de Madrid ratifica que jutgi Begoña Gómez amb jurat popular per malversació i tràfic d'influències, avala la decisió del jutge Peinado, però retira les acusacions de corrupció en negocis i d'apropiació indeguda contra la parella de Pedro Sánchez. També li aixeca les mesures cautelars i ordena que se li torni el passaport. Protestes al carrer a Ucraïna per la destitució del ministre de Defensa d'un gurú digital popular per promoure tecnologies per combatre Rússia i la corrupció. El president Zelensky diu que entén el malestar popular mentre completa la crisi de govern amb l'elecció d'un executiu energètic com a nou primer ministre. Pugen els naixements a Catalunya per primer cop després de 17 anys de descensos, tot i que la taxa de fecunditat es manté a la baixa. Segons dades del 2025, l'Institut d'Estadística de Catalunya, el 46% són fills de dones nascudes a l'estranger i l'edat mitjana de les mares és de 32 anys. Júlia i Biel són els noms més posats. Els Estats Units endureixen la política de visats als estudiants i periodistes estrangers. La nova reglamentació no permetrà als estudiants internacionals quedar-se al país més de 4 anys. Els periodistes estrangers hauran de renovar el seu visat cada 8 mesos i, en el cas dels xinesos, cada 3. I el nou thriller d'Oriol Canals i els debuts del guionista Eduard Sola i l'actriu Cristina Genevat són algunes de les novetats literàries per a la tardor de Penguin Random House. El grup constata que cada vegada hi ha més lectors en català i creix el segment de públic infantil i juvenil.
2: Esports.
3: Karim Adeyemi ja ha passat la revisió mèdica amb el Barça i a les pròximes hores es podria fer oficial el seu fitxatge fins al 2031. Mentrestant, Ter Stegen no s'ha entrenat amb el permís del club perquè negocia la seva sortida a l'Ajax d'Amsterdam. El base Umoja Gibson és el nou fitxatge del Barça de bàsquet. Signa per 2 temporades. I el Tour de França, tercer triomf pel belga Tim Merlier en aquesta edició. Ha tornat a ser a l'esprint. A la general, cap canvi. L'eslovè Tadej Pogačar manté els 3 minuts i 36 segons sobre Vingegaard.
1: A poc els núvols de les últimes hores es retiraran del tot i deixaran una matinada serena. Això permetrà que la nit no sigui tòrrida. El Pla de Lleida, el dia serà assolellat demà i només a la tarda hi haurà algun ruixat puntual al Pirineu. La calor fluixarà una mica, però continuarà sent intensa a ponent.
0: Trescat Info.
1: Passen 3 minuts i mig de les 9 de la nit. Soc el Marc Teixidor Valls i us acompanyaré repassant l'actualitat fins al punt de les 10.
0: Trescat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
1: Comencem. El Tribunal de Justícia de la Unió Europea aplana el retorn de l'expresident Carles Puigdemont i l'aplicació de l'amnistia per a Oriol Junqueras i la resta de líders independentistes. Amb dues sentències clares, els jutges europeus han validat l'amnistia per a les despeses del procés i del referèndum de l'1 d'octubre i també per al delicte de terrorisme que pesa sobre una dotzena d'activistes dels CDRs. Ens ho explica des de Luxemburg amb Bruno Frutea Miras.
4: El tribunal nega que la llei d'amnistia posi en risc les finances de la Unió Europea pel fet de deixar que els líders independentistes acabin sense pagar les despeses del procés. Això desmunta un dels grans arguments dels jutges espanyols per rebutjar l'aplicació de l'amnistia a Puigdemont, Junqueras i la resta de polítics inhabilitats o a l'exili. Pel que fa als activistes del CDR imputats per terrorisme, la sentència europea deixa força encarrilada la seva amnistia. Els jutges diuen que la llei d'amnistia, tal com està redactada, encaixa amb la normativa comunitària que regula la lluita antiterrorista. I en aquest punt, el president del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, Koen Lenaerts, posa en valor que s'aprovi una amnistia amb l'objectiu, a parer seu, de millorar la convivència.
2: El propósito de la ley de amnistía es reducir las tensiones institucionales y políticas, así como facilitar un escenario de reconciliación.
4: La sentència també valida el període màxim de 2 mesos que, en principi, hauran de respectar els jutges espanyols per aplicar l'amnistia a les persones condemnades o acusades. Ho haurien de fer a partir d'ara, un cop la justícia europea ja ha resolt, amb la sentència d'aquest dijous, els dubtes que havien plantejat a Luxemburg diversos tribunals espanyols.
1: Tot i la resolució de la justícia europea, l'aplicació de l'amnistia a Carles Puigdemont i Oriol Junqueras, entre altres líders del procés, no serà immediata. L'acabarà la resolent el Tribunal Suprem, que ara per ara mantindrà l'ordre de detenció contra l'expresident de la Generalitat per malversació. Segons confirmen fonts del tribunal a 3cat.info, no mouran fitxa perquè no se senten interpel·lats per la sentència europea. Asseguren que no estava en qüestió la seva negativa a amnistiar els líders del procés pel delicte de malversació i volen esperar a veure què hi diu el Tribunal Constitucional a l'arran dels recursos d'empara que han presentat les defenses de Puigdemont, Junqueras, Romeva, Turull i Bassa, entre d'altres. N'hi ha 7 de pendents i la decisió s'espera com a molt aviat a la tardor. Un cop el Constitucional digui si s'ha d'aplicar l'amnistia als líders del procés, el Suprem podrà acatar la decisió o presentar la seva pròpia prejudicial davant la justícia europea si considera que té marge i està legitimat per fer. En el cas dels CDRs, l'aplicació de l'amnistia pot anar més ràpid. El Tribunal Europeu ha resolt a favor dels encausats el dubte que li havia plantejat l'Audiència Nacional. I això farà, segons les seves defenses, que s'executi de manera pràcticament automàtica. David Aranda, d'Arrels d'Advocats, recorda que l'Audiència Nacional ja va reconèixer que l'amnistia era aplicable.
5: Un cop validada la conformitat de la llei d'amnistia amb el dret de la Unió Europea, l'Audiència Nacional hauria de ser coherent amb aquesta interlocutòria i, per tant, hauria de resoldre de forma gairebé immediata respecte a l'amnistia de les persones investigades en aquest procediment.
1: Pel que fa als dirigents d'Esquerra, Josep Maria Jové i Lluís Salvador, acusats al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya per l'organització de l'UO, reclamaran l'aplicació immediata de l'amnistia i l'arxivament de la causa. Entenen que la sentència del TJUE aclareix tots els dubtes que hi podia haver. Amb tot, l'expresident Carles Puigdemont ha reaccionat a través de la xarxa X, ha qualificat la sentència del Tribunal Europeu de victòria rotunda de l'independentisme, però admet que el camí per acabar amb la repressió encara no ha acabat. El número 2 de Junts, Jordi Turull, ha apressat els tribunals espanyols a aplicar l'amnistia.
6: No poden marxar de vacances tan tranquil·lament mentre saben que hi ha gent que està privada de drets i llibertats fonamentals perquè hi ha una sèrie de jutges que el que estan és prevaricant per no aplicar una llei que Europa els ha dit que és claríssima i que és legítima, no?
1: Per la seva banda, el president d'Esquerra, Oriol Junqueras, també ha demanat a la justícia espanyola que apliqui l'amnistia sense més dilacions.
7: Ja no hi ha excuses. La llei s'ha d'aplicar, els drets s'han de restituir, els exiliats han de poder tornar. És urgent que gairebé 10 anys després l'estat espanyol tanqui definitivament aquesta carpeta.
1: L'aixecament de la inhabilitació permetria a Junqueras ser candidat a les pròximes eleccions al Parlament. El president de la Generalitat, Salvador Illa, i el president del Parlament, Josep Rull, demanen als jutges que apliquin l'amnistia sense subterfugis.
8: No hi ha volta de full. La llei d'amnistia forma part, amb totes les conseqüències, del nostre marc legal i, per tant, la seva aplicació és d'obligat compliment.
9: Insto, de fet, el Tribunal Suprem que abandoni la seva via de rebel·lia i apliqui immediatament, sense haver d'esperar d'altres tribunals espanyols, la llei d'amnistia de manera rotunda i plena.
1: També des de la Moncloa, el ministre de la Presidència, Félix Bolaños, ha demanat als jutges que apliquin l'amnistia el més aviat possible.
8: No hi ha volta de full. La llei d'amnistia forma part, amb totes les conseqüències, del nostre marc legal i, per tant, la seva aplicació és d'obligat compliment.
10: Solo se habrá cumplido plenamente la ley cuando se aplique también a los líderes políticos que impulsaron el proceso independentista. Y sería positivo para todos que esta etapa se recorriera lo antes posible.
1: Pel govern espanyol ha quedat acreditat que la llei d'amnistia és constitucional i conforme al dret europeu. I el Partit Popular no comparteix les valoracions positives que fan els governs català i espanyol de la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea. Els populars rebaixen els efectes que pot tenir la resolució europea perquè consideren que s'ha limitat a resoldre dubtes i s'abonen a l'argument que l'amnistia ofereix privilegis penals als independentistes a canvi de la investidura de Sánchez. L'expresident José María Aznar ha anat més enllà i ha lamentat que el procés quedi sense càstig.
11: Conviene recordarlo, porque la agresión sediciosa al derecho no debe quedar impune, ni mucho menos recompensarse.
1: Més qüestions de la plana politico-judicial i seguint en l'àmbit de la justícia. L'Audiència Provincial de Madrid acorda que Begoña Gómez anirà a judici amb jurat popular. La justícia madrilenya ratifica parcialment la decisió del jutge Peinado, però treu a Gómez dos dels quatre delictes pels quals estava processada. Anirà a judici per malversació i tràfic d'influències, li aixeca també les mesures cautelars que li havia imposat el magistrat i ordena que se li retorni el passaport. Madrid, Àngels Lafuente.
12: Els cinc magistrats que han estudiat els recursos avalen que Begoña Gómez vagi a judici amb jurat popular per tràfic d'influències i malversació. A l'escrit afirmen que la decisió del jutge Peinado no és arbitrària ni contrària al dret, perquè diuen està prou motivada amb indicis de criminalitat. Per tant, donen per bona la tesi de Peinado i consideren que Gómez es va aprofitar de la seva posició privilegiada de dona del president del govern per als seus negocis amb la Universitat Complutense. El judici encara no té data, però se sap que serà amb un jurat format per nou ciutadans anònims de la Comunitat de Madrid, que hauran de determinar si Gómez és culpable o innocent. L'Audiència Provincial rebutja que es jutgi Gómez pels delictes de corrupció en els negocis i apropiació indeguda. També anirà davant un jurat la seva assessora a la Moncloa, Cristina Álvarez, només per malversació. En el cas del tercer imputat, l'empresari Juan Carlos Barrabés, l'aparten del jurat popular i s'acorda que s'investigui la legalitat o no de les adjudicacions dels contractes públics. I l'Audiència Provincial corregeix Peinado i li ordena que torni el passaport a Gómez, que podrà tornar a sortir del país i no haurà d'anar a firmar el jutjat cada 15 dies.
1: L'edició europea de Politico avança que demà la Comissió Europea farà un toc d'atenció a Espanya pels casos de corrupció política. El setmanari ha pogut consultar, abans que es faci públic, com una part de l'informe sobre l'estat de dret dels països de la Unió Europea que la Comissió presentarà demà. N'extreu que el document inclou crítiques a Espanya per haver fet avenços limitats en l'enduriment de les normes sobre conflictes d'interessos i els requisits pel que fa a la declaració de béns que han de fer els alts càrrecs públics. Segons Politico, el document denuncia que, tot i que Madrid ha presentat un projecte de llei d'integritat pública i ha adoptat un pla estatal anticorrupció, l'aplicació pràctica de les normes vigents no ha millorat. També apunten que, en el document, la Comissió reclama a Espanya una aplicació més rigorosa dels mecanismes anticorrupció. Per exemple, li demanen que creï un organisme de supervisió independent amb poders efectius d'investigació i sanció. Una altra de les peticions que estarien incloses en aquest informe és que Espanya completi la legislació sobre lobbies o grups de pressió. Per cert, Espanya no és l'únic estat que rebria crítiques en aquest document. L'informe també inclouria crítiques a Hongria, en aquest cas pels dubtes sobre la independència del poder judicial.
0: 3Cat Info.
1: Ara són les 9 i 12 minuts a Ucraïna. Mentre els bombardejos continuen als carrers de diverses ciutats, s'hi han viscut un escenari totalment inusual. Són els crits de milers d'ucraïnesos que protestaven per la destitució del ministre de Defensa del país, és Mykhailo Fedorov. Era molt popular, tot i haver estat al càrrec només 6 mesos. És l'arquitecte de la guerra de drons que ha tornat a Kiev la iniciativa en la guerra i, per tant, la moral a la ciutadania. Avui enviava aquest missatge.
13: Avui el poble ucraïnès s'ha pronunciat, però no han sortit al carrer per un ministre específic, per mi. Els ucraïnesos han pres els carrers per ells mateixos. Per què? Per l'esperança que ara tenen. Cuideu-vos, hem d'entendre que no hem de desestabilitzar al país. Aneu amb compte perquè Rússia farà tot el possible per explotar qualsevol debilitat del nostre país.
1: Zelensky lamentava que l'hagin posat en aquesta situació.
14: Un president en temps de guerra no hauria d'haver d'escollir en una situació així, sincerament. M'agradaria molt la unitat. Les dues parts no l'han trobada i aquest no és només el seu problema, sinó també el meu.
1: Al seu lloc, Zelensky ha nomenat un ministre de Defensa en funcions, Yevgeny Kagmara. El president ucraïnès ha hagut de fer front a una crisi interna i avui el Parlament ha ratificat algunes posicions del nou executiu, entre les quals l'elecció d'un nou primer ministre, Sergi Koretsky. I a l'Iran, ja fa més d'una setmana que continua l'espiral bèl·lica. De moment no s'entreveu cap pausa. Aquesta tarda, mitjans iranians han informat de nous bombardejos nord-americans prop de l'estret d'Hormuz. Un dels objectius és l'illa de Kesharm, una de les més grans del Golf Pèrsic. També hi ha hagut atacs a la ciutat de Bandar Abbas, un dels ports estratègics a la costa iraniana a l'estret. La portaveu de la Casa Blanca, Caroline Levitt, assegura que Donald Trump manté oberta la via diplomàtica, però que té una línia vermella, no permetre els atacs a vaixells mercants a Hormuz.
15: El president sempre està obert i disposat a la diplomàcia. L'Iran ha expressat que vol arribar a un acord. Estem parlant amb ells, però el president no permetrà que ataquin vaixells comercials a l'estret d'Hormuz sense que en paguin les conseqüències.
1: Des de la República Islàmica, un portaveu militar del règim avisa Washington que no pot dictar com es gestiona l'estret.
16: Els criminals dels Estats Units continuen amb la seva anarquia i els seus esforços per desestabilitzar la regió. En primer lloc, tornem a enfatitzar que sota cap circumstància i de cap manera permetrem que els Estats Units, com a país estranger i extraregional, interfereixin a l'estret d'Hormuz. Aquesta és la línia vermella inviolable de l'Iran.
1: El trànsit per l'estret continua bloquejat per part de l'Iran i Washington obstaculitza la sortida i arribada de vaixells dels ports iranians. En punt, 9:15 de la nit, previsió meteorològica.
0: El temps.
1: Néstor Gómez.
17: A poc, els núvols que ens han acompanyat durant aquesta tarda i vespre tendeixen a marxar per les comarques de Girona direcció cap al mar i això ens permetrà parlar d'una nit i matinada força serena. Tot això després d'un dia càlid en el qual les temperatures han sigut altes, diríem caniculars, màximes de 36-37, Artés ha arribat fins i tot als 38 graus, però clarament més baixes que els més de 40 graus que solíem ahir a molts indrets del país. Diríem que avui tenim un dia amb temperatura canicular. De cara demà, doncs, les temperatures se deixen una miqueta més. Baixaran en 35-36 graus a bona part de l'interior del país. Ja no arribarem als 37 graus o 38 d'avui, però, en canvi, cap a Ponent els hi costarà molt de baixar aquesta temperatura i les màximes cap al Pla de Lleida rondaran la xifra dels 38 graus. Tot això en un divendres que serà solellat. Potser de bon matí amb alguns núvols cap a la costa central, àrees també alguns núvols baixos cap a la Catalunya central o també cap a l'àrea dels ports, però que, en definitiva, tendiran a durar ben poc, aniran a marxar amb rapidesa. Demà al matí, amb tramuntana al sector de l'Empordà. I la novetat de nou, demà a la tarda, amb aparició de núvols cap al sector del Pirineu, que puntualment podrien deixar alguna feble precipitació, especialment cap al Ripollès o comarques veïnes o cap al massís dels ports. La baixada de temperatures que començarem a tenir una miqueta més demà tindrà més consistència de cara al dissabte.
0: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
1: Ho hem sabut fa poca estona. Un impacte d'ocells podria haver provocat l'accident d'helicòpter en què van morir una família catalana i un pilot a Nova York l'abril de l'any passat. La Junta Nacional de Seguretat del Transport dels Estats Units ha trobat evidències d'un impacte d'aus abans que l'helicòpter turístic caigués al riu Hudson, provocant la mort del matrimoni i els seus tres fills i el pilot de l'aparell. Tornem a casa nostra, pugen a un 15% els delictes contra la llibertat sexual els primers 6 mesos del 2026. Són dades del Departament d'Interior calculades respecte a la mitjana dels últims 4 anys. S'han fet públiques en el 9è Comitè de Seguretat i Justícia, on s'ha revelat que fins al juny els delictes han baixat un 7,5% a Catalunya. Miquel Jarque.
18: Els delictes contra la llibertat sexual es concentren en gairebé la meitat, en un 45%, en els habitatges. La comparativa amb els últims 4 anys d'aquesta mitjana ofereix un increment del 15,1%, però si ho comparem estrictament amb el semestre anterior, la xifra és pràcticament la mateixa. Núria Parlon és la consellera d'Interior.
19: Han de prestar la nostra especial atenció als delictes contra les persones. Aquí sí que és cert que les agressions sexuals mostren una tendència constant en la comparativa dels 4 anys, una baixada molt petita amb la comparativa 2025 i 2026, per tant, és un dels elements en els quals hem de treballar, no només amb una perspectiva policial o exclusivament policial, sinó des d'una dimensió molt més transversal.
18: A tot això, el primer semestre del 2026 mostra una reducció clara de la criminalitat coneguda a Catalunya. Si comparem el primer semestre del 26 amb el de l'any anterior, els delictes disminueixen un 7,6%. Si fem la mateixa comparativa amb la mitjana del quadrienni anterior, la baixada és gairebé del 10%.
1: Els naixements tornen a pujar a Catalunya per primera vegada en 17 anys. L'any passat van néixer a casa nostra 54.200 criatures, un 0,8% més que l'any anterior, segons dades de l'IDESCAT. El repunt de la natalitat s'explica en part perquè el 46% dels fills són de dones nascudes a l'estranger. La majoria de nacionalitat marroquina, seguida de la colombiana i la pakistanesa. Ho ha explicat a Catalunya Ràdio la investigadora del Centre d'Estudis Demogràfics, Elisenda Renteria.
20: Ha augmentat molt el nombre de dones nascudes a l'estranger i, a més, aquestes dones nascudes a l'estranger tenen una fecunditat una mica més elevada que les dones nascudes a Catalunya i, a més, es concentren especialment en edats reproductives.
1: L'edat mitjana de les mares continua pujant i ja és de 32 anys. Pel que fa als noms més posats en les nenes, Júlia recupera el primer lloc del rànquing, seguit de Sofia, Martina, Emma i Ona. En el cas dels nens, també hi ha sorpresa. Per primera vegada, el més posat és Biel, seguit de Nil. Marc se situa a la llista dels 5 primers llocs, però no és el primer, després de ser-ho durant 25 anys. A tot això, l'any passat van néixer 5 nens que es diuen Lamin i 6 nenes que es diuen Daenerys, una de les protagonistes de Joc de Trons. Ara bé, no n'hi ha cap que es digui Rosalia, com la cantant de Sant Esteve Sarroveres.
0: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
1: Atenció, si sou usuaris de la línia 1 del metro, la vermella, des d'aquest divendres fins al 28 d'agost es tallarà entre les estacions de Florida i Plaça de Sants perquè s'hi renovarà la via. Quedaran sense servei les estacions de Torrassa, que és un dels principals intercanviadors per anar a l'aeroport, Santa Eulàlia i Mercat Nou. Les principals alternatives per transport d'alta capacitat són la mateixa xarxa de metro, agafar ferrocarrils de la Generalitat a l'estació de l'Avinguda del Carrilet, o Rodalies a l'estació de Rambla Just Oliveres. A més, hi haurà un servei d'autobusos que recorrerà el tram afectat. Aquest serà el principal tall per hores a l'estiu a la xarxa de metro i es calcula que afectarà ara al juliol unes 43.000 persones. I més qüestions. TMB licita la compra de 35 trens nous per al metro de Barcelona per augmentar les freqüències de pas a les diferents línies. D'aquests combois, 22 han de tornar a servei en un futur al tram central de la L9, mentre que els 13 restants han de reforçar la resta de línies per situar els temps de pas per sota dels 3 minuts i mig en hora punta i inclús pels vols dels 2 minuts i mig a la L1 i a la L5. Els trens, que tindran un cost de 330 milions d'euros, haurien d'arribar a la xarxa el 2029, després que l'anterior licitació va quedar desaparegut. En un comunicat, TMB assegura que les noves condicions de compra són més atractives perquè les empreses s'hi puguin acollir.
0: 3Cat Info. 3Cat Info.
1: Els Estats Units endureixen, són les 9 i 21 minuts, la política de visats als estudiants i periodistes estrangers. La nova reglamentació no permetrà als estudiants internacionals quedar-se al país més de 4 anys. En el cas dels periodistes estrangers, hauran de renovar el visat cada 8 mesos. Washington, Oriol Serra.
3: Segons el propi Departament de Seguretat Interior, la norma entrarà en vigor a partir de 60 dies després que s'hagi publicat oficialment. Això podria ser a partir d'aquest divendres o en els pròxims dies. Ara bé, també ha de ser ratificada pel Congrés dels Estats Units i podria acabar sent tombada o esmenada. En qualsevol cas, tot plegat forma part de l'obsessió antiimmigratòria de l'administració Trump. Sense anar més lluny, la mateixa portaveu de la Casa Blanca ha volgut destacar aquest èxit.
21: Permeteu-me reiterar que per 14è mes consecutiu no ha entrat ni un sol immigrant criminal il·legal al nostre país. L'entrada il·legal d'immigrants al juny es va mantenir en mínims històrics a la frontera sud-oest i les detencions han baixat un 94% en relació amb el mateix període sota l'administració Biden. Aquestes xifres parlen per si soles.
3: L'obsessió de l'administració Trump va en contra tant de la immigració il·legal com també de la legal. Amb la revisió de la normativa sobre els visats, el govern dels Estats Units pretén combatre l'abús dels visats estudiants. Consideren que hi ha centenars de milers de persones que es queden als Estats Units durant dècades renovant els seus permisos. La premsa estrangera també haurà de passar per la renovació del seu estatus cada 8 mesos. Els periodistes xinesos ho hauran de fer cada 3 mesos. Les autoritats nord-americanes comprovaran les publicacions dels periodistes, però asseguren que no en condicionen funcionaran la línia editorial.
1: Més temes. El conjunt del mercat del llibre en català creix amb un increment especial del segment juvenil. Ho confirmen els segells en català del gegant editorial Penguin Random House, que tanquen la temporada liderant les vendes en ficció, marcats pel gran èxit de Crispetes de matinada i Les calces al sol, de Regina Rodríguez Sirvent, que ja porta 200 setmanes a la llista dels més venuts. També el de Gil Prat sobre Roca, amb El joc del silenci, ja en porta 40. Joan Rimbau és director literari dels segells en català de Penguin Random House.
22: Cada vegada hi ha més lectors en català. És un mercat que segueix creixent. És un mercat, a més, que s'està reforçant amb lectors joves, que nosaltres sí que des de la primera setmana del 2026, per primera vegada, els segells de Rosa dels Vents, La Magrana i La Campana doncs, lideren aquest segment del mercat per davant d'altres grups.
1: De cara a la tardor, continuaran apostant per noves veus, com el debut literari d'Eduard Sola, guionista de La Casa en Flames, amb un thriller familiar, El Niu, o l'actriu i directora teatral Cristina Genabat, que publica Sorra. També arribarà el nou thriller d'Oriol Canals i un autorretrat del líder d'Antònia Font, Joan Miquel Oliver. En l'àmbit internacional, destaca Un dia sense dones, que suposa el retorn de l'autora de La Trena, Leticia Colombani, i les traduccions de La llogatera i El divorci, de Freida McFadden, l'autora del bestseller L'assistenta.

0: A 3Cat Info.
1: La pitjor sequera per durada, per intensitat i per...
0: Insostenibles.
2: Yo me fui arrinconando ahí y ese era mi ataúd. Llenas de agua.
0: El retrat d'un planeta en crisi.
3: Mai en la vida havia plogut tant aquí, com ara mai en la vida.
4: En ningún momento yo pensé que iba a salir de ahí.
0: Un espai on expliquem com ens afecta la crisi climàtica i ambiental i què estem fent per frenar-la i adaptar-nos-hi. Insostenibles, amb Montse Poblet. Esports.
5: Fins a 10:15, David Ubach, bona nit.
6: Bona nit. Hora esportiva aquí a la sintonia de 3Cat Info. 5 minuts per repassar-la, encapçalada per un nom propi vinculat al Barça, el de Karim Adeyemi, que avui dijous ja ha passat la revisió mèdica amb el club blaugrana. Pas previ que s'oficialitza el seu fitxatge en les properes hores. Serà per les 5 properes temporades fins al 2031. I a canvi, el club blaugrana pagarà al Borussia Dortmund, al seu club d'origen, 22 milions d'euros i 7 mesos en variables subjectes a títols per aquest extrem alemany de 24 anys. La presentació de Adeyemi amb el Barça dependrà de quan torni el president blaugrana Joan Laporta dels Estats Units, després de veure la final del Mundial de diumenge entre Espanya i Argentina. Adeyemi, doncs, a punt d'arribar al Barça i a punt de marxar-ne està el porter Ter Stegen, l'alemany. Avui no s'ha entrenat amb els companys amb permís del club a l'espera de resoldre el seu futur, un futur que el vincularia a l'Ajax d'Amsterdam, entrenat ara per l'extècnic del Girona, Michel Sánchez, i aniria en forma de sessió. Hem d'afegir també informacions relatives a l'Espanyol, que ha encetat avui el segon dia de la seva estada de pretemporada a Navata, a l'Alt Empordà, on s'hi estarà fins al 22 de juliol. Demà passat primer amistós i avui paraules d'un dels nouvinguts, el migcampista brasiler Gabriel Moscardo, que ha exhibit les seves ganes de debutar com a blanquiblau en l'amistós de dissabte contra l'Olot.
7: Sí, claro, tengo ganas de jugar, de... entrar en partido con mis compañeros para sentir cómo vas con el míster, con todos, y tener esta primera experiencia de partido. Creo que vamos a ganar y va a ser mucho bueno.
6: I mentrestant, la segona, el Girona ha presentat el davanter ucraïnès Alexander Pishur, de 21 anys, i que firma per 5 temporades.
8: Why I'm choose Girona? Because it's a little dream.
9: Per què he triat el Girona? Perquè és un somni. Des de que era petit, somiava jugar a Europa o en una bona competició, també a Espanya. Així que podria dir que era el meu petit somni.
8: So it's kind of like was my small dream.
6: Pishur fa 2 metres i 4 centímetres d'alçada i arriba del Beto de la Lliga Hongaresa. El Girona ha anunciat en les últimes hores que el porter Sergi Puig puja al primer equip després de renovar per una temporada. I també, segon, el Sabadell ha començat avui la seva estada de pretemporada a Salou, que s'allargarà 10 dies, dissabte, amistós contra el Castelló.
0: L'actualitat esportiva a fons.
6: Ara en clau poliesportiva per parlar de ciclisme i del Tour de França, amb el tercer triomf parcial per al belga Tim Merlier en aquesta edició de la Ronda Francesa. Merlier s'ha imposat a l'esprint de la 12a etapa, de 179 quilòmetres plans entre Magny-Cours i Chalon-sur-Saône, que ha presentat també una caiguda massiva als últims quilòmetres. Merlier l'ha evitat, com també el líder, Tadej Pogačar, que es manté amb un marge de 3 minuts i 36 segons d'avantatge a la general sobre el seu perseguidor immediat, el segon classificat, que és Jonas Vingegaard. Demà, 13a etapa, propícia per a canvis, perquè constarà de 206 quilòmetres de mitja muntanya entre Dol i Belfort, amb un port de primera categoria a 30 quilòmetres de la línia d'arribada, precedit per un coll de tercera. En bàsquet, el Barça ha fet oficial la seva quarta incorporació de cara a la nova temporada. Es tracta del base nord-americà Umoja Gibson, de 28 anys, i que ha firmat per 2 temporades amb el club blaugrana.
10: Hey, what's up, boss of fans?
11: Vull que sapigueu que tinc moltes ganes de començar el proper capítol de la meva carrera i de fer-ho en aquest indret tan màgic i ple d'història.
6: Gibson prové de l'Olimpia de Ljubljana eslové i en les properes setmanes es preveu que pugui adquirir el passaport búlgar. Deixaria així d'ocupar plaça d'extracomunitari. També en bàsquet al Manresa, el belga Retino Asiohan deixa l'equip bajenc després de 2 temporades i en esgotar-se el seu contracte. També en bàsquet l'Uni Girona ha sabut que jugarà l'accés a la fase regular de la propera Eurolliga contra el vencedor de l'eliminatòria prèvia entre el Panathinaikos grec i l'Emlat Konut turc. Aquesta eliminatòria de la prèvia que jugaran les gironines serà partit únic el 30 de setembre a Fontajau. I afegim que en Vatar Polo, l'Atlètic Barcelonet ha confirmat el fitxatge de l'italià Francesco Di Fulvio, de 32 anys, procedent del Prorreco, d'on era el capità. Di Fulvio ha estat triat dues vegades millor jugador del món, ha guanyat 4 Champions i també un Mundial amb Itàlia, entre d'altres títols. I afegim que en golf havia començat l'Open britànic, el quart gran eslam de la temporada, al camp del Royal Birkdale de Southport. El català David Puig ha firmat 4 cops sobre el par.
5: Són 9:15 de la nit. La justícia europea avala la llei d'amnistia i aplana el camí per a la tornada de Carles Puigdemont i perquè Oriol Junqueras es presenti a les eleccions. És el principal titular d'aquest dijous 16 de juliol. El Tribunal de Justícia de la Unió Europea ha sentenciat que l'amnistia no és contrari al dret europeu ni pel que fa a les despeses del procés, que afecten els líders polítics de l'1 d'octubre, ni tampoc al terrorisme, pel qual hi ha acusats una dotzena de CDRs. D'altra banda, l'aplicació de l'amnistia als líders del procés el resoldrà el Suprem, que de moment mantindrà l'ordre de detenció contra Puigdemont pel delicte de malversació. Fonts del tribunal apunten a 3cat.info que no se senten interpel·lats per la sentència europea i volen esperar a saber què diu el Constitucional cap a la tardor. Ara sí, d'altra banda, l'Audiència de Madrid ratifica que jutgi Begoña Gómez amb jurat popular per malversació i tràfic d'influències, avala la decisió del jutge Peinado, però retira les acusacions de corrupció en els negocis i d'apropiació indeguda contra la parella de Pedro Sánchez. També li aixeca les mesures cautelars i ordena que se li torni el passaport. Més qüestions que abordarem la propera mitja hora i fins a les 10. Catalunya viu l'inici d'estiu més càlid dels últims 76 anys. Segons dades del Servei Meteorològic de Catalunya, en el que portem d'estiu des de l'1 de juny, hem estat gairebé 4 graus per sobre de la mitjana. I el Consell de Seguretat Nuclear avala la sol·licitud per programar el funcionament de la plantalla de la planta nuclear d'Almaraz a Extremadura fins al 2030. I passarem pel bosc públic de Campelles, al Ripollès, que està tancat des d'aquesta mitjanit i fins a final d'any. Hi han d'extreure més de 8.000 tones de fusta.
0: Esports.
5: Arribaran d'aquí a poc més de 25 minuts. David, amb quins temes?
6: Amb Karim Adeyemi, que ja ha passat la revisió mèdica amb el Barça, en les properes hores es farà oficial el seu fitxatge com a blaugrana fins al 2031. Firmarà 5 temporades. En canvi, Ter Stegen no s'ha entrenat amb l'equip amb permís del club perquè està negociant la seva sortida en forma de cessió a l'Ajax d'Amsterdam.
5: A poc els núvols de les últimes hores es retiraran del tot i deixaran una matinada serena. Això permetrà que la nit no sigui tòrrida al Pla de Lleida. Demà el dia serà assolellat i només a la tarda hi haurà algun ruixat puntual al Pirineu. La calor afluixarà una mica, però continuarà sent intensa a Ponent. Ara passen 2:30 de 9:15 de la nit. El Tribunal de Justícia de la Unió Europea aplana el retorn de l'expresident Carles Puigdemont i l'aplicació de l'amnistia per a Oriol Junqueras i la resta de líders independentistes. Amb dues sentències clares, els jutges europeus han validat l'amnistia per a les despeses del procés i del referèndum de l'1 d'octubre i també per al delicte de terrorisme, que pesa sobre una dotzena d'activistes dels CDRs. Ens ho explica en Bruno Forte de Mires, des de Luxemburg.
12: El tribunal nega que la llei d'amnistia posi en risc les finances de la Unió Europea pel fet de deixar que els líders independentistes acabin sense pagar les despeses del procés. Això desmunta un dels grans arguments dels jutges espanyols per rebutjar l'aplicació de l'amnistia a Puigdemont, Junqueras i la resta de polítics inhabilitats o a l'exili. Pel que fa als activistes del CDR imputats per terrorisme, la sentència europea deixa força encarrilada la seva amnistia. Els jutges diuen que la llei d'amnistia, tal com està redactada, encaixa amb la normativa comunitària que regula la lluita antiterrorista. I en aquest punt, el president del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, Koen Lenaerts, posa en valor que s'aprovi una amnistia amb l'objectiu, a parer seu, de millorar la convivència.
13: El propósito de la ley de amnistía es reducir las tensiones institucionales y políticas, así como facilitar un escenario de reconciliación.
12: La sentència també valida el període màxim de 2 mesos que, en principi, hauran de respectar els jutges espanyols per aplicar l'amnistia a les persones condemnades o acusades. Ho haurien de fer a partir d'ara, un cop la justícia europea ja ha resolt, amb la sentència d'aquest dijous, els dubtes que havien plantejat a Luxemburg diversos tribunals espanyols.
5: Tot i la resolució de la justícia europea, l'aplicació de l'amnistia a Carles Puigdemont i Oriol Junqueras, entre altres líders del procés, no serà immediata. L'acabarà resolent el Tribunal Suprem, que per ara mantindrà l'ordre de detenció contra l'expresident de la Generalitat per malversació. Segons confirmen fonts de l'alt tribunal a 3cat.info, no mouran fitxa perquè no se senten interpel·lats per la sentència europea, asseguren que no estava en qüestió la seva negativa a amnistiar els líders del procés pel delicte de malversació. I volen esperar a veure què hi diu el Tribunal Constitucional arran dels recursos d'empara que han presentat Puigdemont, Junqueras, Romeva, Turull i Bassa, entre d'altres. N'hi ha 7 dependents i la decisió s'espera com a molt aviat a la tardor. Un cop el Constitucional digui si s'ha d'aplicar l'amnistia als líders del procés, el Suprem podrà acatar la decisió o presentar la seva pròpia prejudicial davant la justícia europea si considera que té marge i està legitimat per fer-ho. En el cas dels CDRs, l'aplicació de l'amnistia pot anar més ràpid. El Tribunal Europeu ha resolt a favor dels encausats el dubte que li havia plantejat l'Audiència Nacional. I això farà, segons les seves defenses, que s'executi de manera pràcticament automàtica. David Aranda, d'Arrels Advocats, recorda que l'Audiència Nacional ja va reconèixer que l'amnistia era aplicable.
14: Un cop validada la conformitat de la llei d'amnistia amb el dret de la Unió Europea, l'Audiència Nacional hauria de ser coherent amb aquesta interlocutòria i, per tant, hauria de resoldre de forma gairebé immediata respecte a l'amnistia de les persones investigades en aquest procediment.
5: Pel que fa als dirigents d'Esquerra, Josep Maria Jové i Lluís Salvador, acusats al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya per l'organització de l'UO, reclamaran l'aplicació immediata de l'amnistia i l'arxivament de la causa. Entenen que la sentència del TJUE aclareix tots els dubtes que hi podia haver. I encara en l'àmbit judicial, l'Audiència Provincial de Madrid acorda que Begoña Gómez anirà a judici amb jurat popular. La justícia madrilenya ratifica parcialment la decisió del jutge Peinado, però treu a Gómez 2 dels 4 delictes pels quals estava processada. Anirà a judici per malversació i tràfic d'influències. Li aixeca també les mesures cautelars que li havia imposat el magistrat i ordena que se li retorni al passaport. Madrid, Àngels Lafuente.
15: Els 5 magistrats que han estudiat els recursos avalen que Begoña Gómez vagi a judici amb jurat popular per tràfic d'influències i malversació. A l'escrit afirmen que la decisió del jutge Peinado no és arbitrària ni contrària al dret, perquè diuen està prou motivada amb indicis de criminalitat. Per tant, donen per bona la tesi de Peinado i consideren que Gómez es va aprofitar de la seva posició privilegiada de dona del president del govern per als seus negocis amb la Universitat Complutense. El judici encara no té data, però se sap que serà amb un jurat format per 9 ciutadans anònims de la Comunitat de Madrid, que hauran de determinar si Gómez és culpable o innocent. L'Audiència Provincial rebutja que es jutgi Gómez pels delictes de corrupció en els negocis i apropiació indeguda. També anirà davant un jurat la seva assessora a la Moncloa, Cristina Álvarez, només per malversació. En el cas del tercer imputat, l'empresari Juan Carlos Barrabés, l'aparten del jurat popular i s'acorda que s'investigui la legalitat o no de les adjudicacions dels contractes públics. I l'Audiència Provincial corregeix Peinado i li ordena que torni el passaport a Gómez, que podrà tornar a sortir del país i no haurà d'anar a firmar el jutjat cada 15 dies.
0: 3Cat Info.
5: 9:45 de la nit, preocupació i temor al municipi d'Aiguamúrcia, a l'Alt Camp, després que aquest migdia s'hagi declarat el quart incendi en una setmana. Els bombers ja l'han estabilitzat i per l'alcalde fa una setmana que viuen en alerta constant. Des de diumenge s'han reforçat la presència tant policial com dels agents rurals. Tarragona, Jordi Barranca.
16: Un dels punts que generen més preocupació és el fet que hi hagi una persona que sigui la que els estigui provocant. De fet, recordem-ho, és una de les línies de treball tant dels agents rurals com també dels Mossos d'Esquadra. Òscar Cendra, alcalde d'Aiguamúrcia, en declaracions aquí a 3cat.info.
17: El que volem és que si realment la línia aquesta és la certa, pues que si a veure si estem amb sort i poden localitzar aquesta persona.
16: Amb el que han estabilitzat aquesta tarda ja són 4 els focs declarats en aquest terme municipal des de dimecres de la setmana passada, un fet que genera temor entre els veïns.
17: És un estat d'alarma a la zona, que a més és a la punta, on toca pontons, tenim Torrelles, tenim Querol, més amunt tenim Llacuna, vull dir, la gent del Penedès li diuen el pulmó del Penedès, no? És un pulmó que tenim de gestió forestal i, clar, la veritat que fa respecte.
16: Mentre són els bombers continuen remullant la zona per un foc, el d'avui, que ha cremat una hectàrea i mitja, segons els agents rurals.
5: Els bombers, mentrestant, han aconseguit controlar aquesta tarda l'incendi que es va declarar a Sant Quirze Safaja, al Moianès. Les flames han calcinat prop d'un centenar d'hectàrees. De fet, Catalunya viu l'inici d'estiu més càlid dels últims 76 anys. Segons dades del Servei Meteorològic, des de l'1 de juny i fins al 15 de juliol, la temperatura mitjana ha estat gairebé 4 graus per sobre de la mitjana d'aquest període de l'any. El Meteocat atribueix aquests registres a les temperatures excepcionalment altes de les últimes setmanes, amb 3 onades de calor gairebé consecutives, que no han permès recuperar els registres normals. Marc Pronom és el cap de climatologia del Meteocat en declaracions a 3Cat Info.
18: El fet més extraordinari d'aquesta situació és la persistència i també que no hem recuperat, després d'una onada de calor, una situació de normalitat. I això s'emmarca des del 2022, que les temperatures, especialment a l'estiu, estan clarament per sobre de la mitjana. Darrere d'això no hi ha altra explicació que el canvi climàtic, que ja és entre nosaltres i que, mica en mica, es va fent més intens.
5: La persistència de la calor també es reflecteix en un altre indicador. Des del 21 de juny, cada dia ha superat el llindar de calor intensa en almenys alguna de les 184 estacions de la xarxa d'estacions meteorològiques automàtiques. I en plena onada de calor, ahir Catalunya va registrar el pic de consum elèctric d'aquest any. Va ser un 10% més que l'estiu passat i el tercer nivell més alt de la sèrie històrica, per sobre dels màxims assolits el 2006 i el 2010. En el moment de més elevat de demanda elèctrica es van consumir 8.100 megawatts, que supera àmpliament el màxim registrat durant l'estiu de l'any passat. El pic es va registrar a les 3 de la tarda, coincidint amb la presència de núvols generalitzada, que va reduir l'aportació de la generació fotovoltaica. Tot i això, l'autoconsum continua contribuint a moderar l'impacte de les altes temperatures sobre la xarxa elèctrica, segons Laura García, vicepresidenta de la Comissió d'Energia del Col·legi d'Enginyers.
19: En un dia assolellat, moltes instal·lacions cobreixen directament una part del consum dels edificis en aquestes hores on hi ha més demanda per l'ús dels aires acondicionats, i això evita que aquesta energia s'hagi de demanar a la xarxa. Sense aquest autoconsum, aquests pics de demanda encara serien més elevats.
5: Ahir s'hi va sumar una avaria en una central nuclear, però la generació elèctrica d'aquesta central es va substituir amb altres fonts d'energia i no ha suposat cap risc per al subministrament. Per reduir la demanda, però, aquesta nit s'ha demanat a les grans indústries que es desconnectessin de la xarxa elèctrica. Precisament el Consell de Seguretat Nuclear avala la sol·licitud per prorrogar el funcionament de la planta nuclear d'Almaraz, a Extremadura, fins al 2030. El Ministeri per a la Transició Ecològica té marge per decidir el futur de la central fins a la tornada de l'estiu. En aquest període haurà de decidir si tanca definitivament el 2027 el reactor 1 d'Almaraz o si seguirà en funcionament entre 2 i 3 anys més. Les centrals nuclears catalanes estan expectant sobre la decisió que pugui prendre el govern sobre aquesta continuïtat d'Almaraz. Tarragona, Manel Sastre.
20: Aquí la pròxima central que ha de demanar autorització de funcionament és Vandellòs 2, que ho ha de fer a finals del 2029. Inicialment hauria de demanar pròrroga per 5 anys, perquè ha de tancar el 2035, però si el govern finalment decideix canviar el calendari acordat amb el sector per apagar les nuclears, podria sol·licitar allargar aquest permís 10 anys més, fins al 2040. Les altres dues centrals a Ascó ja tenen autorització del Consell de Seguretat Nuclear per funcionar fins a la data prevista de tancament, el 2030 i el 2031, en un acord del Consell de Seguretat del 2020 que els gestors de les centrals també podrien demanar prorrogar. En tots els casos, però, les empreses propietàries han de valorar si amb els condicionants tècnics imposats els surten els números.
5: Més qüestions. L'economia catalana dona senyals de transformació cap a un model més productiu, segons l'últim informe anual del Departament d'Economia de la Generalitat. El bon comportament s'explica per la demanda interna, que s'ha convertit en el motor de creixement, però la productivitat augmenta poc i està per sota de la mitjana europea i nord-americana. Per millorar la productivitat, la consellera d'Economia, Alicia Romero, aposta per generar talent.
21: Quins elements hem de reforçar, hem de canviar perquè la nostra productivitat augmenti, no? I augmenti un ritme molt més accelerat del que ho està fent, que és veritat que en els últims anys creix una mica, però no el ritme que voldríem. Hi ha molts elements, molts factors. Un és el talent, importantíssim. Avui les companyies, les organitzacions es mouen buscant talent.
5: Tot això amb un 90% d'empreses amb menys del 20% de 20 treballadors. El govern reconeix que és difícil ser innovador, exportar o millorar els sous. Precisament l'informe assenyala com a repte pendent que els salaris reals recuperin les pèrdues acumulades per la inflació i constata un repunt de la pobresa, sobretot entre la població estrangera, les llars monoparentals i la població infantil. La Cambra de Comerç de Barcelona, més temes, amplia les conegudes com a cadires de plata, les vocalies que s'assignen a grans empreses que fan una aportació econòmica. La votació ha enfrontat els membres del plenari de la Cambra i s'ha aprovat finalment pel vot de qualitat del president Josep Santacreu, que ha estat l'impulsor de la proposta. La posició contrària l'han defensat sobretot els membres de la candidatura independentista Eines de País i de la patronal de la petita i mitjana empresa, PIMEC. Fins ara només Criteri Caixa i el RAC disposaven d'una d'aquestes cadires de plata que després d'aquesta votació s'ampliaran a 10. I més qüestions de la plana econòmica, en aquest cas tecnològica. La Comissió Europea dona un any a Google perquè permeti a la seva competència en intel·ligència artificial que es pugui accedir a Android en igualtat de condicions que Gemini, el seu servei d'intel·ligència propi. Segons Brussel·les, els assistents d'intel·ligència artificial tenen limitacions als dispositius Android, com poder acatar ordres amb veu, fet que els fa menys atractius per al 60% d'usuaris europeus d'aquest sistema operatiu. Europa també ha donat 6 mesos a la companyia perquè comparteixi les dades de Google Search, els motors de cerca competidors, perquè es garanteixi l'anonimat de les dades i s'estipuli un preu per cedir-les.
0: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre. Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3Cat Info.
5: Hem arribat pràcticament a 3:15 de la nit. Fem ara un cop d'ull a la previsió meteorològica.
0: El temps.
5: Néstor Gómez.
1: El temps de cara a les properes hores ve encapçalada per la retirada dels núvols que ens han acompanyat durant les últimes hores. Unes nuvolades que han deixat algunes precipitacions aquesta tarda, acompanyades de fang, molt poqueta cosa, preferentment cap al Pirineu Oriental, i les més importants s'han caigut de matinada i a primera hora del matí amb 11 litres per metre quadrat a Tírvia. Han marxat aquestes precipitacions i el que hem tingut són temperatures que han baixat respecte a ahir, però que tot i així han estat altes. Màximes al voltant dels 38 graus a Arte, 37 a Anglès, 37 graus a Canyelles, 37 graus també a Lleida. De cara a demà, temps estable, més estable fins i tot que avui, de precipitacions poquetes i potser tot estira a la tarda cap a l'àrea del Ripollès o al Massís dels Ports, i la novetat serà demà la presència de la tramuntana a l'Empordà. Les màximes més altes de demà amb prou feines tocaran la xifra dels 38 graus a Ponent i a la resta del país entre els 35 i els 36 graus.
0: 3Cat Info.
5: La Serra de Tramuntana quedarà blindada al trànsit i controlada per als visitants el 12 d'agost arran de l'eclipsi de sol. Parlem de les Illes Balears. El govern es pren el fenomen com una emergència perquè en aquell moment les illes tindran densitat de població màxima amb més de 2 milions de persones. Caterina Carmen Jaume.
2: Es tallaran els accessos a tots els indrets on hi ha més riscos, ja sigui de col·lapse o d'incendi. Sentim la consellera de la Presidència, Antònia Maria Estarelles.
22: Per davant de tot va la seguretat pública i la protecció del nostre medi natural. Per això, ja vos abans que el dispositiu dissenyat cerca blindar la Serra de Tramuntana i la resta d'espais naturals de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera.
2: També es vigilaran les embarcacions que surtin a navegar i s'han habilitat 26 punts d'observació a les Balears, per exemple, a camps de futbol i platges extenses de fàcil accés, amb un aforament per a 300.000 persones.
5: El bosc públic de Campelles, al Ripollès, està tancat des d'aquesta mitjanit fins a finals d'any per extreure'n més de 8.000 tones de fusta. El temporal del mes de març va provocar una gran destrossa d'arbres i ara cal retirar els troncs que han caigut. Girona, Laia Claret.
23: Judit Cornellà és l'alcaldessa de Campelles i argumenta que mentre es fan els treballs de tala o retirada de fusta poden caure arbres i per això s'ha de tancar l'espai.
24: Perquè nosaltres no podem garantitzar la seguretat de les persones que passegen per aquesta muntanya. Quan una cosa no la pots garantitzar la seguretat, el millor és tancar-ho.
23: Alguns negocis destinats al turisme es queixen que a la tardor, durant l'època de boletaires, no s'hi podrà anar i això els pot fer perdre clients. L'alcaldessa ho entén, però remarca que les feines són urgents.
24: Són una matèria calorífica molt important i, a més és un arbre mort. Si un bosc crema amb un arbre viu, amb un arbre que està mort a terra sec, encara més. Per tant, nosaltres com més ràpid i com més aviat ho traiem, millor.
23: Per entendre la magnitud de la destrossa, cal pensar que la producció de llenya de tota la comarca del Ripollès en un any és de 6.500 tones i només a Campelles se n'extrauran més de 8.000 sense comptar els boscos privats.
0: Informar-se bé a les xarxes és possible. Segueix 3Cat Info a Instagram, Facebook i X.
5: Per primer cop, el modernisme català centra una exposició a la galeria més important de Múnich. Barcelona Moderna, de Gaudí a Picasso, mostra 160 peces d'artistes com Ramon Casas o Isidre Nonell. També és el primer cop que la Kunsthal-Mühlchen mostra l'obra d'arquitectes modernistes com Lluís Domènech i Montaner o Josep Puig i Cadafalch, desconeguts a Alemanya. S'hi mostren 160 peces, com dèiem, d'una desena de museus i sales com el NAC, el Cercle del Liceu, el Museu Carmen Thyssen, la col·lecció Casa Coberta, Marsans, el Museu Reina Sofia o el Museu Cau de Ferrat de Sitges. Entre les obres hi ha pintura, escultura, dibuix i maquetes arquitectòniques datades entre el 1880 i el 1914.
0: Descobreix el nou univers informatiu. Descarrega't l'app de 3Cat Info. Un país per voltar. El turisme a 3Cat Info. Amb Fèlix Martín.
3: Viatgem aquesta setmana fins al Baix Camp per voltar pel barri antic de Cambrils. Ho fem resseguint la petjada que hi van deixar la Guerra Civil i la repressió franquista, ara que han renovat els cartells dels diferents espais. I ho fem amb la Clara Echevarria, l'acompanya el director.

0: Al Molí de les Tres Eres tenim unes exposicions permanents que expliquen el passat antic de Cambrils, d'època prehistòrica fins als romans, i després podeu veure un antic molí fariner hidràulic d'origen en època medieval, que tot plegat doncs, permet conèixer aquest Cambrils anterior a l'arribada del turisme.
1: De totes maneres, avui ens centrem en aquesta ruta pels espais de la Guerra Civil a Cambrils, que recentment s'ha renovat la cartelleria, no?
0: Doncs sí, permet fer una ruta per, sobretot, el barri antic de Cambrils, sortint justament d'aquí, del Molí de les Tres Eres, que també permet als visitants de Cambrils descobrir aquest patrimoni que, per exemple, doncs els alemanys també es sorprenen doncs, que Cambrils havia estat objecte de bombardeig per part de l'aviació feixista de Hitler. Expliquem també aquest context social, econòmic, religiós, de repressió de rereguarda.
1: Molt bé, Gerard, doncs, fet aquesta introducció, podem anar a començar la ruta, no?
0: Som-hi!
1: Doncs hem arribat a aquesta primera parada d'aquesta ruta. On som ara, Gerard?
0: Doncs mira, som al Col·legi La Salle. És molt emotiu per nosaltres, perquè aquest espai, en aquells anys de la Guerra Civil, aquí no es va cremar res d'aquest edifici. El que es va fer és confiscar. Es va fer la primera vegada d'escola unificada de nois i noies a Cambrils, públic. I tenim la sort de que en un moment determinat vam aconseguir, sorpresa, una de dels materials que trobem és un quadern d'una de les nenes que estava escolaritzada, que tenim aquí un dibuix. És de l'1 d'abril del 37. Resulta que el primer bombardeig que hi va haver a Cambrils és del mes de juliol del 37. Per tant, aquest dibuix respira tranquil·litat. Doncs el canvi entre l'1 d'abril del 37 i el setembre del 37 és brutal. És a dir, els dibuixos d'aquells nens ens parlen també de la Guerra Civil.
1: La Rebeca Pujals és auxiliar del museu i educadora i ha fet visites guiades, sobretot amb joves, i ens comenta què els explica quan arriben a aquest punt.
2: Els diem, doncs, podeu imaginar que, tot i que esclata la guerra del 36, en el primer any la vila doncs, no sent la guerra. Una altra cosa és quan ja comencen a haver-hi les primeres víctimes.
0: Un dels espais que havíem de passar, sí o sí, a la ruta és per a la plaça de la vila. També aquí va caure una bomba, en aquesta casa d'aquí al costat.
1: Aquesta parada, a més, ens permet gaudir d'una plaça preciosa, porticada.
0: I tant, és una mica testimoni d'aquest origen medieval de Cambrils. També amb manca de porxos amb aquesta banda d'aquí, perquè és on hi havia el castell. Però això és una altra història que ja explicarem un altre dia.
1: Molt bé, continuem, doncs. I ens estem acostant al final de la ruta. I en aquest punt, Pujals, ens destaca la importància que els joves i els més petits facin aquest tipus de visites.
2: Crec que la ruta podria ser un exemple de com analitzar, pensar en un conflicte, ja sigui bèl·lic o no.
1: Aquesta és la parada
0: del refugi del carrer Creus. Ens han explicat moltes històries relacionades amb els refugis i amb els bombardejos que ara us obrim. El refugi baixa uns 8 metres a sota terra, amb unes escales molt empinades.
1: Doncs comencem a baixar.
3: Una jota i una...
1: Notem calor, no?
0: Sí, hi ha una temperatura estable aquí al soterrani. És molt senzill, està construït igual que si fos una mina d'aigua. Tot és maó. Val? I ara acabarem aquí al pati de la Torre de Llimó.
1: Hem entrat per un portal d'una casa i ens hem endinsat en un jardí, un pati interior.
0: Sí. És un espai públic, té dos elements històrics, una torre del segle XVII, i per una altra veieu un refugi, en aquest cas privat.
1: Molt bé, Gerard. Doncs escolta'm, et volem agrair moltíssim aquest recorregut que ha acabat en aquest lloc tan bonic. També hem gaudit una mica d'aquest recorregut pel barri antic de Cambrils. Moltes gràcies.
0: Gràcies a vosaltres.
4: Gràcies, Clara. I Albert Cots, el muntatge musical. La ruta inclou una desena d'espais i es pot fer de manera autònoma o bé reservar una visita guiada. Per a més informació, podeu consultar la web cambrils-turisme.com o la web del mateix Ajuntament.
5: Un país per voltar. Un programa realitzat des dels centres territorials de 3CAT Info.
3: Bon dia, són les dues. Quines són, a aquesta hora, les xifres?
6: Sigui qui sigui, tindrà l'encàrrec de...
3: Denuncien l'excés de burocràcia...
7: Catalunya migdia. L'informatiu central del cap de setmana de Catalunya Ràdio i 3Cat Info.
8: Avui a Lleida i de dijous a Barcelona... Ja
7: farem atenció a tots els fronts informatius. D'aquí...
3: I a casa nostra tornen a sortir el carrer...
7: I de la resta del món.
3: Pendents de la cimera internacional...
7: Faci el temps que faci.
9: Més aviat sol, hi ha una petita interrupció...
7: Els dissabtes i els diumenges...

0: dimarts a les 2, Catalunya migdia cap de setmana, amb Eva Conte.
1: 5 minuts i seran les 10.
2: Esports.
3: David Tubac, bona nit.
1: Bona nit. 5 minuts per repassar l'actualitat esportiva del dia. Amb dos noms propis d'entrada relatius al Barça. Un, a punt d'arribar, Karim Adeyemi, que en les properes hores hauria de ser oficialment nou jugador del Barça, després que avui dijous ja ha passat la revisió mèdica amb el club blaugrana a Barcelona. Pas previ a la seva incorporació per les 5 properes temporades fins al 2031. A canvi, el club blaugrana pagarà al Borussia Dortmund alemany, al seu club d'origen, 22 milions d'euros de traspàs i 7 més en variables, subjectes a títols per l'extrem alemany de 24 anys. La seva presentació com a nou futbolista del Barça dependrà de quan torni Joan Laporta, després de veure la final del Mundial de diumenge entre Espanya i Argentina. I, en contrast, el porter Ter Stegen s'ha absentat de l'entrenament d'avui de l'equip de Hansi Flick, amb permís del club, perquè està negociant la seva sortida via cessió a l'Ajax d'Amsterdam, a l'equip que entrena des d'aquesta temporada Michel Sánchez, l'extècnic del Girona.
2: 3CAT Info.
1: Del Barça a l'Espanyol, per explicar que l'equip blanquiblau ha viscut avui la segona jornada d'estada de pretemporada nevat a l'Alt Empordà, i un dels nouvinguts, el brasiler Gabriel Moscardo, un migcampista, ha verbalitzat les seves ganes de debutar com a blanquiblau, apunta a fer-ho a l'amistós de dissabte contra l'Olot.
4: Sí, claro, estoy... tengo ganas de jugar, de entrar en partido con mis compañeros para sentir cómo vas con el míster, con todos, y tener esta primera experiencia de partido. Creo que vamos a ganar y va a ser mucho bueno.
1: I a segona, mentrestant, el Girona ha presentat el davanter ucraïnès Alexander Pishur, de 21 anys, i que ha firmat fins al 2031.
5: Why I'm choose Girona? Because it's a little dream.
6: Per què he triat el Girona? Perquè és un somni, des de que era petit. Somiava jugar a Europa o en una bona competició, també a Espanya. Així que podria dir que era el meu petit somni.
5: So it's kind of like was my small dream.
1: Pixur és un davanter que fa 2 metres i 4 centímetres d'alçada i que arriba procedent del Beto, de la Lliga Hongaresa. I el Sabadell, al seu torn, ha començat l'estada de pretemporada de 10 dies a Salou, on dissabte jugarà un amistós contra el Castelló.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: Obrim pàgina poliesportiva ara parlant de ciclisme i del Tour de França amb el tercer triomf parcial en aquesta edició de la ronda francesa per al belga de l'equip sudal Tim Merlier, que ha estat el més ràpid en l'esprint massiu de la 12a etapa de 179 quilòmetres entre Magny-Cours i Chalon-sur-Saône. Hi ha hagut als metres finals una caiguda en la disputa de l'esprint que s'ha cobrat, entre d'altres víctimes, el colombià del Caja Rural, Fernando Gaviria, que ha hagut d'abandonar amb una fractura de clavícula. A la general, Tadej Pogačar, l'eslové de l'Emirates, manté el lideratge sense canvis significatius a l'espera de la 13a etapa de demà, que constarà de 206 quilòmetres de mitja muntanya entre Dol i Belfort, amb un port de primera categoria que es corona a 30 quilòmetres de l'arribada. Temps encara per altres informacions, especialment les relatives al bàsquet, perquè el Barça ha oficialitzat la incorporació del base nord-americà Umoja Gibson, el quart reforç dels blaugranes de cara a la nova temporada. Gibson té 28 anys i firma per 2 temporades procedent de l'Olimpia de Ljubljana, eslové.
7: Hey, what's up, boss of fans?
8: Vull que sapigueu que tinc moltes ganes de començar el proper capítol de la meva carrera i de fer-ho en aquest indret tan màgic i ple d'història. Per mi és una benedicció ser aquí, amb la meva nova afició. Estic orgullós de dur aquests colors.
1: Es preveu que Gibson pugui adquirir en les properes setmanes el passaport búlgar i, per tant, deixar d'ocupar plaça d'extracomunitari. Al Manresa, en canvi, el belga Retino Bassohan deixa l'equip vegenc després de 2 temporades en esgotar-se el seu contracte. Una mica menys d'un minut encara per afegir que en waterpolo l'Atlètic Barceloneta ha confirmat el fitxatge de l'italià Francesco Di Fulvio, de 32 anys, procedent del Prorreco, d'on era el capità. Di Fulvio ha estat triat 2 vegades millor jugador del món i ha guanyat 4 Champions i també un Mundial amb Itàlia, entre d'altres títols. En golf, avui ha començat l'Open britànic al Camp Royal Birkdale de Southport, és el quart gran slam de la temporada, i de l'actuació catalana doncs destaquem que David Puig, el golfista de la Garriga, ha tancat la primera volta del recorregut amb 4 cops sobre el par del camp. I acabem amb tennis i amb la classificació de Paula Badosa per disputar els quarts de final del torneig de Iaşi a Romania. Ha sobrat en 8 ens en 3 sets la russa Ibragimova.
2: Trescat Info.

0: La justícia europea avala la llei d'amnistia i aplana el camí per la tornada de Carles Puigdemont i perquè Oriol Junqueras es pugui presentar a les eleccions. El Tribunal de Justícia de la Unió Europea ha validat l'amnistia pel que fa a les despeses del procés i per al delicte de terrorisme que s'aplicava a una dotzena d'activistes del CDR. L'aplicació de l'amnistia del procés no serà immediata, però la resoldrà el Suprem, que de moment mantindrà l'ordre de detenció contra Carles Puigdemont pel delicte de malversació. Fonts del tribunal apunten a 3cat.info que no se senten interpel·lats per la sentència europea i volen esperar a saber què diu el Constitucional cap a la tardor. Carles Puigdemont i Oriol Junqueras han qualificat la sentència de victòria rotunda de l'independentisme. Tant els independentistes com els governs català i espanyol demanen als jutges que apliquin l'amnistia sense més dilacions. El PP, en canvi, lamenta que el procés pugui quedar sense més càstigs. L'Audiència de Madrid ratifica que jutgi Begoña Gómez amb jurat popular per malversació i tràfic d'influències. Avala la decisió del jutge Peinado, però retira les acusacions de corrupció en negocis i de apropiació indeguda contra la parella de Pedro Sánchez. També li aixeca les mesures cautelars i ordena que se li torni el passaport. Milers d'ucraïnesos han protestat per la destitució del ministre de Defensa, Mykhailo Fedorov, l'artífex de l'estratègia de guerra de drons que ha tornat a Ucraïna la iniciativa. El president Zelensky diu que entén el malestar popular mentre completa la crisi de govern amb l'elecció d'un alt executiu energètic com a nou primer ministre. Pugen els naixements a Catalunya per primer cop després de 17 anys de descensos, tot i que la taxa de fecunditat es manté a la baixa. Segons dades del 2025, l'Institut d'Estadística de Catalunya, el 46% són fills de dones nascudes a l'estranger i l'edat mitjana de les mares és de 32 anys. Júlia i Biel són els noms més posats. Al municipi d'Aiguamúrcia, l'Alcamp viu amb neguit i temor després que s'hagin produït 4 incendis en poc més d'una setmana. L'última avui, que ja està estabilitzat. Des de diumenge s'ha reforçat la presència de Mossos d'Esquadra i d'agents rurals a la zona.
1: Esports.
2: Karim Adeyemi ja ha passat la revisió mèdica amb el Barça avui dijous i en les pròximes hores apunta a oficialitzar-se el seu fitxatge pel Barça fins al 2031. En canvi, Ter Stegen no s'ha entrenat avui amb l'equip amb permís del club perquè està negociant la seva cessió a l'Ajax d'Amsterdam. En bàsquet, el Baja Omoja Gibson és oficialment el quart reforç blaugrana de cara a la nova temporada. Es tracta d'un base nord-americà de 28 anys que firma com a blaugrana per dues temporades procedent de l'Olimpia eslovè. I al Tour de França hi ha hagut triomf. El tercer d'etapa per al belga Tim Merli en aquesta edició de la Ronda Francesa ha guanyat a l'esprint massiu. A la general, cap canvi amb l'eslové Tadej Pogačar, que continua com a líder.
0: I el temps, a poc els núvols de les últimes hores es retiraran del tot i deixaran una matinada serena. Això permetrà que la nit no sigui torri del Pla de Lleida. Demà, el dia assolellat i només a la tarda hi haurà algun ruixat puntual al Pirineu. La calor afluixarà una mica, però continuarà sent intensa a ponent.
1: 3cat Info.
0: Bona nit, són les 10 i 4 minuts. Salutacions de la Nàdia Dell, que us acompanyarà des d'ara i fins a les 11 de la nit.
1: 3cat Info.
0: Comencem passant per Luxemburg, perquè el Tribunal de Justícia de la Unió Europea ha aplanat el retorn de l'expresident Carles Puigdemont i l'aplicació de l'amnistia per a Oriol Junqueras i la resta de líders independentistes. Amb dues sentències clares, els jutges europeus han validat l'amnistia per les despeses del procés i del referèndum de l'1 d'octubre, i també pel delicte de terrorisme que pesa sobre una dotzena d'activistes del CDR. Des de la seu del Tribunal de Luxemburg ho ha seguit el Bruno Fortea Mires.
3: El Tribunal nega que la llei d'amnistia posi en risc les finances de la Unió Europea pel fet de deixar que els líders independentistes acabin sense pagar les despeses del procés. Això desmunta un dels grans arguments dels jutges espanyols per rebutjar l'aplicació de l'amnistia a Puigdemont, Junqueras i la resta de polítics inhabilitats o a l'exili. Pel que fa als activistes del CDR imputats per terrorisme, la sentència europea deixa força encarrilada la seva amnistia. Els jutges diuen que la llei d'amnistia, tal com està redactada, encaixa amb la normativa comunitària que regula la lluita antiterrorista. I en aquest punt, el president del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, Koen Lenaerts, posa en valor que s'aprovi una amnistia amb l'objectiu, a parer seu, de millorar la convivència.
4: El propósito de la ley de amnistía es reducir las tensiones institucionales y políticas, así como facilitar un escenario de reconciliación.
3: La sentència també valida el període màxim de 2 mesos que, en principi, hauran de respectar els jutges espanyols per aplicar l'amnistia a les persones condemnades o acusades. Ho haurien de fer a partir d'ara, un cop la justícia europea ja ha resolt, amb la sentència d'aquest dijous, els dubtes que havien plantejat a Luxemburg diversos tribunals espanyols.
0: Gràcies, Bruno. Tot i la resolució de Justícia Europea, l'aplicació de l'amnistia a Carles Puigdemont i Oriol Junqueras, entre altres líders del procés, no serà immediata. L'acabarà resolent el Tribunal Suprem, que per ara mantindrà l'ordre de detenció contra l'expresident de la Generalitat per malversació. Segons confirmen fonts de l'alt tribunal a 3Cat Info, no mouran fitxa perquè no se senten interpel·lats per la sentència europea. Asseguren que no estava en qüestió la seva negativa a amnistiar els líders del procés per delictes de malversació i volen esperar a veure què hi diu el Tribunal Constitucional arran dels recursos d'empara que ha presentat Puigdemont, Junqueras, Romeva, Turull i Bassa, entre altres. N'hi ha 7 dependents i la decisió s'espera com a molt aviat a la tardor. Un cop el Constitucional digui si s'ha d'aplicar l'amnistia als líders del procés, el Suprem podrà acatar la decisió o presentar la seva pròpia prejudicial davant la justícia, si considera que té marge i està legitimat per fer-ho. En el cas dels CDRs, l'aplicació de l'amnistia pot anar més ràpid, el Tribunal Europeu ha resolt el dubte que li havia plantejat l'Audiència Nacional i això farà, segons les seves defenses, que s'executi de manera pràcticament automàtica. David Aranda, d'Arrels Advocat, recorda que l'Audiència Nacional ja va reconèixer que l'amnistia era aplicable.
5: Un cop validada la conformitat de la llei d'amnistia amb el dret de la Unió Europea, l'Audiència Nacional hauria de ser coherent amb aquesta interlocutòria i, per tant, hauria de resoldre de forma gairebé immediata respecte a l'amnistia de les persones investigades en aquest procediment.
0: Pel que fa als dirigents d'Esquerra, Josep Maria Jové i Lluís Salvador, acusats pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya per l'organització de l'UO, reclamaran l'aplicació immediata de l'amnistia i l'arxivament de la causa. Entenen que la sentència aclareix tots els dubtes que hi podia haver. A la xarxa X, l'expresident Carles Puigdemont ha qualificat la sentència de victòria rotunda de l'independentisme, però admet que el camí per acabar amb la repressió encara no ha acabat. El seu número 2 a Junts, Jordi Turull, ha apressat als tribunals espanyols a aplicar l'amnistia.
6: No poden marxar de vacances tan tranquil·lament mentre saben que hi ha gent que està privada de drets i llibertats fonamentals perquè hi ha una sèrie de jutges que el que estan és prevaricant per no aplicar una llei que Europa els ha dit que és claríssima i que és legítima, no?
0: Per la seva banda, el president d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, també ha demanat a la justícia espanyola que apliqui l'amnistia sense més dilacions.
7: Ja no hi ha excuses. La llei s'ha d'aplicar, els drets s'han de restituir, els exiliats han de poder tornar. És urgent que gairebé 10 anys després l'estat espanyol tanqui definitivament aquesta carpeta.
0: El president de la Generalitat, Salvador Illa, i el president del Parlament, Josep Rull, han demanat als jutges que apliquin l'amnistia sense més subterfugis.
8: No hi ha volta de full. La llei d'amnistia forma part, amb totes les conseqüències, del nostre marc legal i, per tant, la seva aplicació és d'obligat compliment.
9: Insto, de fet, el Tribunal Suprem que abandoni la seva via de rebel·lia i apliqui immediatament, sense haver d'esperar d'altres tribunals espanyols, la llei d'amnistia de manera rotunda i plena.
0: Des de la Moncloa, el ministre de Presidència, Félix Bolaños, també ha demanat als magistrats celeritat en l'aplicació de la llei.
10: Solo se habrá cumplido plenamente la ley, tal y como la aprobaron las Cortes Generales, cuando se aplique también a los líderes políticos que impulsaron el proceso independentista. Y sería positivo para todos que esta etapa se recorriera lo antes posible.
0: Pel govern espanyol ha quedat acreditat que la llei d'amnistia és constitucional i conforme al dret europeu. I per la seva banda, el líder del PP i cap de l'oposició, Alberto Núñez Feijóo, diu que respecta la sentència europea sobre amnistia i llança un dard enverinat al PSOE, afirmant que ell sí que accepta les decisions judicials en referència a les darreres crítiques dels socialistes al jutge. Sentim Feijóo.
11: Los demócratas respetamos las sentencias y punto. Nada más. la respetamos. Aceptamos las reglas de juego. En lo judicial, yo no tengo nada que añadir.
0: Aquest matí, l'expresident José María Aznar, però, havia anat més enllà, lamentant que el procés independentista quedi sense càstig.
12: Conviene recordarlo, porque la agresión sediciosa al derecho no debe quedar impune, ni mucho menos recompensarse.
0: Fonts del partit han rebaixat els efectes de la sentència europea perquè consideren que s'ha limitat a resoldre dubtes i s'han abonat a l'argument que l'amnistia ofereix privilegis penals als independentistes a canvi de la investidura de Sánchez. Altres qüestions destacades del dia. Parlem de l'Audiència Provincial de Madrid, que ha acordat que Begoña Gómez anirà a judici i ho farà amb jurat popular. La justícia madrilenya ratifica parcialment així la decisió del jutge Peinado, però treu a Gómez dos dels quatre delictes pels quals estava processada. Anirà a judici per malversació i tràfic d'influències i aixeca també les mesures cautelars que li havia imposat el magistrat i ordena que si li retorni el passaport a la dona de Pedro Sánchez. Madrid, Àngels Lafuente.
13: Els cinc magistrats que han estudiat els recursos avalen que Begoña Gómez vagi a judici amb jurat popular per tràfic d'influències i malversació. A l'escrit afirmen que la decisió del jutge Peinado no és arbitrària, ni contrària al dret, perquè diuen està prou motivada amb indicis de criminalitat. Per tant, donen per bona la tesi de Peinado i consideren que Gómez es va aprofitar de la seva posició privilegiada de dona del president del govern per als seus negocis amb la Universitat Complutense. El judici encara no té data, però se sap que serà amb un jurat format per nou ciutadans anònims de la Comunitat de Madrid, que hauran de determinar si Gómez és culpable o innocent. L'Audiència Provincial rebutja que es jutgi Gómez pels delictes de corrupció en els negocis i apropiació indeguda. També anirà davant un jurat la seva assessora a la Moncloa, Cristina Álvarez, només per malversació. En el cas del tercer imputat, l'empresari Juan Carlos Barrabés, l'aparten del jurat popular i s'acorda que s'investigui la legalitat o no de les adjudicacions dels contractes públics. I l'Audiència Provincial corregeix Peinado i li ordena que torni el passaport a Gómez, que podrà tornar a sortir del país i no haurà d'anar a firmar el jutjat cada 15 dies.
0: L'edició europea de Politico avança que demà la Comissió Europea farà un toc d'atenció a Espanya pels casos de corrupció política. El setmanari ha pogut consultar, abans que es faci públic, una part de l'informe sobre l'estat de dret dels països de la Unió Europea que la comissió presenta demà. N'extreu que el document inclou crítiques a Espanya per haver fet avenços limitats en l'enduriment de les normes sobre conflictes d'interessos i els requisits pel que fa a la declaració de béns que han de fer els alts càrrecs públics. Segons Politico, el document denuncia que, tot i que Madrid ha presentat un projecte de llei d'integritat pública i ha adoptat un pla estatal d'anticorrupció, l'aplicació pràctica de les normes vigents no ha millorat. També apunten que en el document la comissió reclama a Espanya una aplicació més rigorosa de mecanismes anticorrupció. Per exemple, li demanen que creï un organisme de supervisió independent amb poders efectius d'investigació i sanció. Una altra de les peticions que estarien incloses en aquest informe és que Espanya completi la legislació sobre lobbies o grups de pressió. Per cert, que Espanya no és l'únic estat que rebria crítiques en aquest document. L'informe també inclouria crítiques a Hongria, en aquest cas, pels dubtes sobre la independència del poder judicial. I en crònica internacional, marxem cap a Ucraïna. Mentre els bombardejos continuen, als carrers de diverses ciutats s'hi ha viscut un escenari totalment inusual. Són els crits de milers d'ucraïnesos que protestaven per la destitució del ministre de Defensa del país. I és que Mykhailo Fedorov era molt popular, tot i haver estat al càrrec només 6 mesos. És l'arquitecte de la guerra dels drons que ha tornat a Kiev la iniciativa en la guerra i, per tant, la moral a la ciutadania. Avui enviava aquest missatge.
14: Avui el poble ucraïnès s'ha pronunciat, però no han sortit al carrer per un ministre específic, per mi. Els ucraïnesos han pres els carrers per ells mateixos. Per què? Per l'esperança. Esperança que ara tenen. Cuideu-vos, hem d'entendre que no hem de desestabilitzar el país. Aneu amb compte perquè Rússia farà tot el possible per explotar qualsevol debilitat del nostre país.
0: Zelensky lamentava que l'hagin posat en aquesta situació.
15: Un president en temps de guerra no hauria d'haver d'escollir en una situació així, sincerament. M'agradaria molt la unitat. Les dues parts no l'han trobada, i aquest no és només el seu problema, sinó també el meu.
0: Al seu lloc, Zelensky ha nomenat un ministre de Defensa en funcions, Yevgeny Khmara. El president ucraïnès ha hagut de fer front a una crisi interna i avui el Parlament ha ratificat algunes posicions del nou executiu, entre les quals l'elecció d'un nou primer ministre, Sergi Koretsky.
1: El temps.
0: Amb Néstor Gómez.
16: A poc, els núvols que ens han acompanyat durant aquesta tarda i vespre tendeixen a marxar per les comarques de Girona direcció cap al mar i això ens permetrà parlar d'una nit i matinada força serena. Tot això després d'un dia càlid en el qual les temperatures han sigut altes, diríem caniculars, màximes de 36-37, Artés ha arribat fins i tot als 38 graus, però clarament més baixes que els més de 40 graus que solíem ahir a molts indrets del país. Diríem que avui tenim un dia amb temperatura canicular. De cara a demà, doncs, les temperatures se deixen una miqueta més. Baixaran en 35-36 graus a bona part de l'interior del país. Ja no arribarem als 37 graus o 38 d'avui, però, en canvi, cap a Ponent els hi costarà molt de baixar aquesta temperatura i les màximes cap al Pla de Lleida rondaran la xifra dels 38 graus. Tot això en un divendres que serà assolellat. Potser de bon matí amb alguns núvols cap a la costa central, àrees també alguns núvols baixos cap a la Catalunya central o també cap a l'àrea dels ports, però que, en definitiva, tendiran a durar ben poc. Tendiran a marxar amb rapidesa demà al matí amb tramuntana al sector de l'Empordà. I la novetat de nou, demà a la tarda, amb aparició de núvols cap al sector del Pirineu, que puntualment podrien deixar alguna feble precipitació, especialment cap al Ripollès o comarques veïnes o cap al massís dels ports. La baixada de temperatures que començarem a tenir una miqueta més demà tindrà més consistència de cara al dissabte.
1: 3CAT Info, ràdio d'informació, 24 hores.
0: Continuem repassant temes d'actualitat. Els naixements tornen a pujar a Catalunya per primera vegada en 17 anys. L'any passat van néixer a casa nostra 54.200 criatures, un 0,8% més que l'any anterior, segons dades de l'IDESCAT. El repunt de la natalitat s'explica en part perquè el 46% dels fills són de dones nascudes a l'estranger, la majoria marroquines, colombianes o pakistaneses. Ho ha explicat a Catalunya Ràdio la investigadora del Centre d'Estudis Demogràfics, Elisenda Renteria.
17: Ha augmentat molt el nombre de dones nascudes a l'estranger i, a més, aquestes dones nascudes a l'estranger tenen una fecunditat una mica més elevada que les dones nascudes a Catalunya i, a més, es concentren especialment en edats reproductives.
0: L'edat mitjana continua pujant, és de 32 anys, i pel que fa als noms, en les nenes, Júlia recupera el primer lloc del rànquing, seguit de Sofia, Martina, Emma i Iona. I en el cas dels nens, també hi ha sorpreses. Per primer cop, el més posat és Biel, seguit de Nil. Marc se situa a la llista dels 5 primers llocs, però no és el primer, després de ser-ho durant 25 anys. A tot això, l'any passat van néixer 5 nens que es diuen Lamin, i 6 nenes que es diuen Dani, una de les protagonistes de Joc de Trons. Ara bé, de moment no n'hi ha cap que es digui Rosalia, com la cantant de Sant Esteve Sarrovires. Passem a altres temes. Pugen un 15% els delictes contra la llibertat sexual els primers 6 mesos de l'any. Són dades d'Interior calculades respecte a la mitjana dels últims 4 anys. I s'han fet públiques en el 9è Comitè de Seguretat i Justícia, on s'ha revelat que fins al juny els delictes han baixat un 7,5% a Catalunya. Miquel Jarqué.
18: Els delictes contra la llibertat sexual es concentren en gairebé la meitat, en un 45% en els habitatges. La comparativa amb els últims 4 anys d'aquesta mitjana ofereix un increment de el 15,1%, però si ho comparem estrictament amb el semestre anterior, la xifra és pràcticament la mateixa. Núria Parlon és la consellera d'Interior.
19: Han de prestar la nostra especial atenció als delictes contra les persones. Aquí sí que és cert que les agressions sexuals mostren una tendència constant en la comparativa dels 4 anys, una baixada molt petita amb la comparativa 2025 i 2026, per tant, és un dels elements en els quals hem de treballar, no només amb una perspectiva policial o exclusivament policial, sinó des d'una dimensió molt més transversal.
18: A tot això, el primer semestre del 2026 mostra una reducció clara de la criminalitat coneguda a Catalunya. Si comparem el primer semestre del 26 amb el de l'any anterior, els delictes disminueixen un 7,6%. Si fem la mateixa comparativa amb la mitjana del quadrienni anterior, la baixada és gairebé del 10%.
0: Uber ha llançat una UPA per comprar Delivery Hero, propietària de Glovo i altres empreses de repartiment, per 13.700 milions d'euros. Per evitar el monopoli a Espanya, Uber ha decidit vendre la part espanyola de Glovo al fons d'inversió nord-americà SSW Partners. Ho fa per no vulnerar el Tractat de la Unió Europea per garantir la lliure competència. Els treballadors denuncien la manca de transparència de l'operació, que no han conegut fins aquest dijous, però esperen que el canvi permeti millorar les condicions laborals de la plantilla. Pablo Díaz és el màxim representant sindical de Comissions Obreres a Glovo Espanya.
20: Esperamos que se pueda comenzar a avanzar aún más, porque ya veníamos teniendo acercamientos hacia un convenio que sea propio y que esté actualizado a la realidad del negocio.
0: Tot i l'anunci de l'OPA, la compra d'Uber es podrà tancar com a molt aviat durant la segona semestre de l'any vinent.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Crònica internacional. Els Estats Units llencen una nova onada d'atacs contra l'Iran per sisena nit consecutiva. El comandament central de l'exèrcit nord-americà ha informat que aquest vespre han iniciat nous bombardejos per disminuir la capacitat militar de la República Islàmica. L'objectiu de Washington és destruir les plataformes de llançament de míssils i drons des de la costa iraniana de l'estret d'Hormuz per evitar que Teheran ataqui vaixells comercials que naveguen a la zona. La portaveu de la Casa Blanca, Caroline Leavitt, ha dit que, malgrat les hostilitats actuals, el president Donald Trump manté la porta oberta a una sortida negociada.
21: El president sempre està obert i disposat a la diplomàcia. L'Iran ha expressat que vol arribar a un acord. Estem parlant amb ells, però el president no permetrà que ataquin vaixells comercials a l'estret d'Hormuz sense que en paguin les conseqüències.
0: I uns ocells podrien haver provocat l'accident d'helicòpter en què van morir una família catalana i un pilot a Nova York l'abril de l'any passat. La Junta Nacional de Seguretat del Transport dels Estats Units ha trobat evidències d'un impacte d'aus abans que l'helicòpter turístic caigués al riu Hudson i es produís la mort del matrimoni, els seus tres fills i també el pilot de l'aparell. Parlem ara d'incendis. Preocupació i temor a Aiguamúrcia, l'Alt Camp, després que aquest migdia s'hagi declarat el quart incendi en una setmana. Els bombers ja l'han estabilitzat, per cert. Per l'alcalde, fa una setmana que viuen una alerta constant. Des de diumenge s'ha reforçat la presència policial i també d'agents rurals. Tarragona, Jordi Barranca.
22: Un dels punts que generen més preocupació és el fet que hi hagi una persona que sigui la que els estigui provocant. De fet, recordem-ho, és una de les línies de treball tant dels agents rurals com també dels Mossos d'Esquadra. Òscar Cendra, alcalde d'Aiguamúrcia, declaracions aquí a 3CAT Info.
23: El que volem és que si realment la línia aquesta és la certa, pues que si a veure si estem amb sort i poden localitzar aquesta persona.
22: Amb el que han estabilitzat aquesta tarda ja són 4 els focs declarats en aquest terme municipal des de dimecres de la setmana passada, un fet que genera temor entre els veïns.
23: És un estat d'alarma a la zona, que a més és a la punta on toca Pontons, tenim Torrelles, tenim Querol, més amunt tenim Llacuna, vull dir, la gent del Penedès li diuen el pulmó del Penedès, no? És un pulmó que tenim de gestió forestal i, clar, la veritat que fa respecte.
22: Mentre els bombers continuen remullant la zona per un foc, el d'avui, que ha cremat una hectàrea i mitja, segons els agents rurals.
0: Mentrestant, els bombers han aconseguit controlar aquesta tarda l'incendi que es va declarar ahir a Sant Quirze Safaja, al Moianès. Les flames han calcinat prop d'un centenar d'hectàrees. I és que Catalunya viu l'inici d'estiu més càlid dels últims 76 anys. Segons dades del Servei Meteorològic, des de l'1 de juny fins al 15 de juliol, la temperatura mitjana ha estat gairebé 4 graus per sobre de la mitjana d'aquest període de l'any. El Meteocat atribueix aquests registres a les temperatures excepcionalment altes de les últimes setmanes, amb 3 onades de calor gairebé consecutives que no han permès recuperar els registres normals. Marc Promom és el cap de climatologia del Meteocat en relacions al 3CAT Info.
24: El fet més extraordinari d'aquesta situació és la persistència i també que no hem recuperat, després d'una onada de calor, una situació de normalitat. I això s'emmarca des del 2022, que les temperatures, especialment a l'estiu, estan clarament per sobre de la mitjana. Darrere d'això no hi ha altra explicació que el canvi climàtic, que ja és entre nosaltres i que, mica en mica, es va fent més intens.
0: Malgrat que s'ha acabat la tercera onada de calor de l'estiu, hi ha avisos per calor nocturna en comarques de Ponent. La ciutat de Lleida ha viscut la primera nit de tòrrida, amb temperatures per sobre dels 25 graus dels últims 86, que és quan es va començar a registrar les dades. I abans dels esports, encara deixem-nos dir que hi ha un incendi que ha calcinat més de 6.000 hectàrees prop del municipi d'Orés, a Saragossa, i que continua descontrolat. Les flames que van començar dimecres han obligat a desallotjar més d'un miler de persones de 5 municipis propers. Els bombers calculen que encara trigaran dies a controlar-ho i ja és l'incendi més greu que ha patit aquest any l'Aragó.
1: Esports.
0: David Tubac, bona nit.
2: Bona nit, esports que encapçalem. Parlant del mercat del Barça, de fitxatges, perquè un dels jugadors pretesos pel club blaugrana, l'argentí Julián Álvarez, concentrat amb l'Argentina de cara a la final del Mundial de diumenge, doncs ha estat objecte de les explicacions del president de l'Atlètic de Madrid, Enrique Cerezo, on juga precisament Julián Álvarez. Cerezo ha reiterat que el davanter argentí seguirà vestint la samarreta matalassera la propera temporada.
3: Joan Laporta es un buen amigo, es un gran presidente y él sabe muy bien, como lo sabéis todos vosotros, dónde va a jugar Julián López el año que viene. Digo Julián López, joder.
4: Álvarez.
3: Bueno, Julián Álvarez el año que viene. Me pone nervioso con lo del jugador del Atlético de Madrid y sin ningún problema.
2: Són declaracions de Cerezo en un sopar de pretemporada durant l'estada de pretemporada del conjunt matalasser a Segòvia. També de l'àmbit blaugrana, un altre nom propi, el de Karim Adeyemi, que avui dijous ha passat la revisió mèdica amb el club blaugrana i en les properes hores es faria oficial el seu fitxatge fins al 2031. El Barça pagarà 22 milions d'euros i 7 més en variables, subjectes a títols al Borussia Dortmund, alemany, per aquest extrem de 24 anys. Un jugador que és a punt d'arribar al Barça, Adeyemi, i un que és a punt de marxar-ne una altra vegada, Ter Stegen. El porter alemany no s'ha entrenat avui amb permís del club a l'espera de resoldre el seu futur, que el vincularia a l'Ajax d'Amsterdam en forma de cessió. Del futbol també parlem de l'Espanyol, que ha encarat avui el segon dia de l'estada de pretemporada a Navata, d'Alt Empordà, on s'hi estarà fins al 22 de juliol. Dissabte, primer amistós contra l'Olot, que podria deparar el debut de les noves cares, una de les quals el brasiler Gabriel Moscardo, migcampista que ha exhibit les seves ganes de debutar.
5: Sí, claro, tengo ganas de jugar, de entrar en partido con mis compañeros para sentir cómo vas con el míster, con todos, y tener esta primera experiencia de partido. Creo que vamos a ganar y va a ser mucho bueno.
2: I a segona, el Girona ha presentat el davanter ucraïnès Oleksandr Pishuk, de 21 anys, i que firma per 5 temporades. És un davanter que fa 2 metres i 4 centímetres d'alçada i que arriba procedent del Beto de la Lliga hongaresa. Sentim-lo.
5: Sí, claro,
6: Why I'm choose Girona? Because it's a little dream.
25: Per què he triat el Girona? Perquè és un somni, des de que era petit. Somiava jugar a Europa, o en una bona competició, també a Espanya. Així que podria dir que era el meu petit somni.
6: So it's kind of like was my small dream.
2: I el Sabadell ha arrencat la seva estada de pretemporada de 10 dies a Salou, on dissabte jugarà un amistós contra el Castelló.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: Temps encara per a les informacions d'àmbit poliesportiu. En ciclisme, tercer triomf parcial en aquesta edició del Tour de França per al belga del sud, el Tim Merlier, que ha tornat a ser el més ràpid de l'esprint massiu, avui a la 12a etapa, en final a Chalon-sur-Saône, inicia Magny-Cours en total 179 quilòmetres. Hi ha hagut una caiguda massiva als últims metres que no ha afectat Merlier, si Fernando Gaviria, entre d'altres, l'esprintador colombià del Caja Rural, ha hagut d'abandonar amb una fractura de clavícula. Sigui com sigui, a la general no hi ha canvis importants, això vol dir que l'eslové de l'Emirates Tadej Pogačar continua com a líder amb 3 minuts i 36 segons de marge respecte al danès del Visma, Jonas Vingegaard, que és el segon. Demà es disputa la 13a etapa, que pot deparar canvis entre els favorits, això sí, perquè seran 206 quilòmetres de mitja muntanya entre Dol i Belfort, amb un port de primera categoria que es corona a 30 quilòmetres de l'arribada.
1: 3CAT Info.
2: En bàsquet, el Barça ha anunciat el seu quart reforç de cara a la nova temporada, el base nord-americà Umoja Gibson, de 28 anys, que firma per 2 temporades procedent de l'Olimpia de Ljubljana a Eslové. Gibson es preveu que en les primeres setmanes pugui obtenir el passaport búlgar, de manera que deixaria d'ocupar plaça d'extracomunitari. Al Manresa, mentrestant, seguim a l'ACB, el belga Retinova Sohan deixa l'equip després de 2 temporades en esgotar-se el seu contracte. Mig minut encara per afegir més enllà del bàsquet que en waterpolo l'Atlètic Barcelonet ha confirmat el fitxatge de l'italià Francesco Di Fulvio, de 32 anys, procedent del Pro Recco, d'on era el capità. Di Fulvio ha estat triat dues vegades millor jugador del món, ha guanyat quatre Champions i també un Mundial amb Itàlia, entre d'altres títols. I al torneig de tenis de Iaşi a Romania, Paula Badosa ha accedit als quarts de final en derrotar la russa Ibrahimova en 3 sets en 8 ends.

0: Són 2:15 de la nit d'aquest dijous 16 de juliol del 2026. Encarem ja la recta final de la jornada. Repassem quines són les informacions més destacades del dia, que passen per un nom propi, l'amnistia. La justícia europea que ha avalat la llei d'amnistia i això aplana el camí per la tornada de Carles Puigdemont i perquè Oriol Junqueras es presenti a les eleccions. El Tribunal de Luxemburg ha sentenciat que l'amnistia no és contrària al dret europeu ni pel que fa a despeses del procés ni tampoc pel que fa a terrorisme. Ja recordem acusats d'una dotzena de CDRs. I un altre nom propi de l'actualitat d'avui, Begoña Gómez, la dona del president espanyol. L'Audiència de Madrid ha ratificat que se la jutgi amb un jurat popular per malversació i per tràfic d'influències. Avala la decisió del jutge Peinado, però retira les acusacions de corrupció en els negocis i de prohibició indeguda contra la parella de Sánchez. També li aixeca les mesures cautelars i ordena que se li torni el passaport. Ho repassarem. A banda d'aquestes qüestions que marquen el pols de l'actualitat del dia, des d'ara i fins a les 11 també us parlarem dels Estats Units, que endureixen la política de visats als estudiants i també als periodistes estrangers. La nova reglamentació no permetrà als estudiants internacionals quedar-se al país més de 4 anys. I pel que fa als periodistes estrangers, hauran de renovar el seu visat cada 8 mesos. En el cas dels xinesos, cada 3. Després en parlem. I de la pàgina cultural posem el focus en Liliana. L'editorial Barcino ha reeditat aquesta obra capdalt de peles mestres, considerada una joia del modernisme català i del llibre com a objecte d'art. Amb prop de 1.800 versos i més de 50 il·lustracions de l'autor, el llibre també inclou l'adaptació teatral musicada per Enric Granados i també la reproducció a color dels figurins que el mateix mestre va dissenyar. De seguida en parlarem. I, evidentment, també parlarem del més destacat de la pàgina esportiva.
1: Que passa per les declaracions que ha fet fa poca estona el president de l'Atlètic de Madrid, Enrique Cerezo, reiterant que el davanter argentí Julián Álvarez, pretès pel Barça, seguirà vestint la samarreta matalassera la temporada que ve. Això el dia que Karim Adeyemi, l'extrem alemany, ha passat ja la revisió mèdica amb el Barça.
0: I pel que fa al temps, a poc els núvols de les darreres hores es retiraran del tot i deixaran una matinada serena. Això permetrà que la nit no sigui tòrrida la pla de Lleida demà, el dia assolellat i només a la tarda algun ruixat puntual al Pirineu. La calor afluixarà una mica, però continuarà sent intensa a ponent. Dos quarts i 11:03 de la nit. Comencem passant per Luxemburg, perquè el Tribunal de Justícia de la Unió Europea aplana el retorn de l'expresident Carles Puigdemont i l'aplicació de l'amnistia per a Oriol Junqueras i la resta de líders independentistes. Amb dues sentències clares, els jutges europeus han validat l'amnistia per a les despeses del procés i del referèndum de l'octubre, i també pel delicte de terrorisme que pesa sobre una dotzena d'activistes del CDR. Des del Tribunal de Luxemburg, que ho ha seguit Bruno Forteamides.
2: El Tribunal nega que la llei d'amnistia posi en risc les finances de la Unió Europea pel fet de deixar que els líders independentistes acabin sense pagar les despeses del procés. Això desmunta un dels grans arguments dels jutges espanyols per rebutjar l'aplicació de l'amnistia a Puigdemont, Junqueras i la resta de polítics inhabilitats o a l'exili. Pel que fa als activistes del CDR imputats per terrorisme, la sentència europea deixa força encarrilada la seva amnistia. Els jutges diuen que la llei d'amnistia, tal com està redactada, encaixa amb la normativa comunitària que regula la lluita antiterrorista. I en aquest punt, el president del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, Koen Lenaerts, posa en valor que s'aprovi una amnistia amb l'objectiu, a parer seu, de millorar la convivència.
3: El propósito de la ley de amnistía es reducir las tensiones institucionales y políticas, así como facilitar un escenario de reconciliación.
2: La sentència també valida el període màxim de 2 mesos que, en principi, hauran de respectar els jutges espanyols per aplicar l'amnistia a les persones condemnades o acusades. Ho haurien de fer a partir d'ara, un cop la justícia europea ja ha resolt, amb la sentència d'aquest dijous, els dubtes que havien plantejat a Luxemburg diversos tribunals espanyols.
0: Però tot i la resolució de la justícia europea, l'aplicació de l'amnistia a Carles Puigdemont i Oriol Junqueras, entre altres líders del procés, no serà immediata. L'acabarà resolent el Tribunal Suprem, que per ara mantindrà l'ordre de detenció contra l'expresident de la Generalitat per malversació. Segons confirmen fonts de l'alt tribunal a 3cat Info, no mouran fitxa perquè no se senten interpel·lats per la sentència europea. Asseguren que no estava en qüestió la seva negativa a amnistiar els líders del procés per delicte de malversació i volen esperar a veure què hi diu el Tribunal Constitucional arran dels recursos d'empara que han presentat Puigdemont, Junqueras, Romeva, Turull i Bassa, entre d'altres. N'hi ha 7 dependents i la decisió s'espera com a molt aviat a la tardor. Un cop el Constitucional digui si s'ha d'aplicar l'amnistia als líders del procés, el Suprem podrà acatar la decisió o bé presentar la seva pròpia prejudicial davant la justícia europea. Això s'hi considera que té marge i està legitimat per fer-ho. En el cas del CDR, l'aplicació de l'amnistia pot anar més ràpid. El Tribunal Europeu ha resolt el dubte que li havia plantejat l'Audiència Nacional i això farà, segons les seves defenses, que s'executi de manera pràcticament automàtica. David Aranda, d'Arrels Advocats, recorda que l'Audiència Nacional ja va reconèixer que l'amnistia era aplicable.
4: Un cop validada la conformitat de la llei d'amnistia amb el dret de la Unió Europea, l'Audiència Nacional hauria de ser coherent amb aquesta interlocutòria i, per tant, hauria de resoldre de forma gairebé immediata respecte a l'amnistia de les persones investigades en aquest procediment.
0: Pel que fa als dirigents d'Esquerra, Josep Maria Jové i Lluís Salvador, acusats al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya per l'organització de l'UO, reclamaran l'aplicació immediata de l'amnistia i l'arxivament de la causa. Entenen que la sentència d'aquest Tribunal de Luxemburg aclareix tots els dubtes que hi podia haver. Parlem ara de Begoña Gómez perquè l'Audiència Provincial de Madrid ha acordat que la dona de Pedro Sánchez anirà a judici amb jurat popular. La justícia madrilenya ratifica parcialment la decisió del jutge Peinado, però treu a Gómez 2 dels 4 delictes pels quals estava processada. Anirà, per tant, a judici per malversació i per tràfic d'influències. Li aixeca també les mesures cautelars que li havia imposat el magistrat i ordena que se li retorni el passaport. Madrid, Àngel Lafuente.
5: Els 5 magistrats que han estudiat els recursos avalen que Begoña Gómez vagi a judici amb jurat popular per tràfic d'influències i malversació. A l'escrit afirma afirmen que la decisió del jutge Peinado no és arbitrària ni contrària al dret, perquè diuen està prou motivada amb indicis de criminalitat. Per tant, donen per bona la tesi de Peinado i consideren que Gómez es va aprofitar de la seva posició privilegiada de dona del president del govern per als seus negocis amb la Universitat Complutense. El judici encara no té data, però se sap que serà amb un jurat format per 9 ciutadans anònims de la Comunitat de Madrid, que hauran de determinar si Gómez és culpable o innocent. L'Audiència Provincial rebutja que es jutgi Gómez pels delictes de corrupció en els negocis i apropiació indeguda. També anirà davant un jurat la seva assessora a la Moncloa, Cristina Álvarez, només per malversació. En el cas del tercer imputat, l'empresari Juan Carlos Barrabés, l'aparten del jurat popular i s'acorda que s'investigui la legalitat o no de les adjudicacions dels contractes públics. I l'Audiència Provincial corregeix Peinado i li ordena que torni el passaport a Gómez, que podrà tornar a sortir del país i no haurà d'anar a firmar el jutjat cada 15 dies.
0: Als Estats Units, marxem ara cap a l'exterior, endureixen la política de visats als estudiants i periodistes estrangers. La nova reglamentació no permetrà als estudiants internacionals quedar-se al país més de 4 anys. En el cas dels periodistes de fora, hauran de renovar el visat cada 8 mesos. Washington, Oriol Serra.
6: Segons el propi Departament de Seguretat Interior, la norma entrarà en vigor a partir de 60 dies després que s'hagi publicat oficialment. Això podria ser a partir d'aquest divendres o en els pròxims dies. Ara bé, també ha de ser ratificada pel Congrés dels Estats Units i podria acabar sent tombada o esmenada. En qualsevol cas, tot plegat forma part de l'obsessió antiimmigratòria de l'administració Trump. Sense anar més lluny, la mateixa portaveu de la Casa Blanca ha volgut destacar aquest èxit.
7: Permeteu-me reiterar que per 14è mes consecutiu no ha entrat ni un sol immigrant criminal il·legal al nostre país. L'entrada il·legal d'immigrants al juny es va mantenir en mínims històrics a la frontera sud-oest i les detencions han baixat un 94% en relació amb el mateix període sota l'administració Biden. Aquestes xifres parlen per si soles.
6: L'obsessió de l'administració Trump va en contra tant de la immigració il·legal com també de la legal. Amb la revisió de la normativa sobre els visats, el govern dels Estats Units pretén combatre l'abús dels visats estudiants. Consideren que hi ha centenars de milers de persones que es queden als Estats Units durant dècades renovant els seus permisos. La premsa estrangera també haurà de passar per la renovació del seu estatus cada 8 mesos. Els periodistes xinesos ho hauran de fer cada 3 mesos. Les autoritats nord-americanes comprovaran les publicacions dels periodistes, però asseguren que no en condicionen la línia editorial.
0: Anem a Itàlia perquè s'han donat llum verd a la polèmica reforma electoral de la primera ministra Giorgia Meloni. La llei preveu que el partit que obtingui més del 42% dels vots tingui garantida una majoria amb l'assignació d'escons extra tant al Parlament com al Senat. És una proposta de la coalició de la dreta i l'ultradreta que formen el partit de Meloni, el de Matteo Salvini i Forza Italia. El govern italià assegura que la reforma afavorirà en les pròximes eleccions una majoria estable. Giovanni Donzelli, diputat del partit Germans d'Itàlia.
8: Avrà vinto l'Italia perquè...
9: Itàlia haurà guanyat perquè la nostra meravellosa nació ja no es pot ni es podrà permetre el luxe de quedar-se 90 dies sense govern. No s'ho pot permetre perquè quedaria exposada a l'especulació internacional i perquè perdríem tota la credibilitat que hem construït durant el govern Meloni.
0: L'oposició que ha protestat durant el plenari assegurava que simplement es tracta d'una estratègia per continuar al poder. Elly Schlein, del Partit Democràtic Italià.
10: És absurd que l'única prioritat sigui canviar la llei electoral en un país amb creixement zero, amb els sous entre els més baixos d'Europa i amb les factures entre les més cares d'Europa. La vostra única prioritat és canviar la llei electoral perquè teniu por de perdre.
0: La iniciativa genera molta divisió i ha rebut ara l'aprovació del Parlament, però necessita encara la del Senat, que Meloni espera aconseguir després de l'estiu. Per cert, sense moure'ns d'Itàlia, la justícia ha condemnat a 12 anys de presó l'exmàxim responsable de les autopistes italianes, Giovanni Castellucci, per l'ensorrament del pont Morandi de Gènova ara fa 8 anys. El pont, si recordeu, es va enfonsar quan hi circulaven cotxes i l'accident va deixar 43 víctimes mortals i mig miler de veïns sense casa. Castellucci és el principal condemnat d'una trentena de responsables més que també han estat declarats culpables. La fiscalia considera que sabien des de feia anys que el pont tenia problemes estructurals i que calia fer-hi obres de manteniment, que van anar ajornant de manera sistemàtica. L'exmàxim responsable ja està empresonat perquè compleix una condemna de 6 anys de presó per la mort d'una quarantena de persones en un accident d'autobús. Familiars de les víctimes han rebut la sentència amb una sensació agradolça.
11: Per què? Que perquè no estic satisfeta, jo he perdut 3 persones de la meva família, 3. Una d'elles una neta de 9 anys.
12: Jo voglio rubare le parole.
13: Agafant les paraules d'un altre familiar que va dir que avui podrà enterrar el seu germà, espero poder-ho fer jo també i que ell pugui recuperar la dignitat que li han arrabassat. Avui podem dir que els assassins dels nostres familiars són culpables.
0: El judici s'ha allargat 4 anys i les condemnes dels acusats sumen un total de 200 anys de presó.
14: 3CAT Info. Ràdio d'informació 24 hores.
0: Tornem a Catalunya a avisar algú anònimament d'una possible exposició a una infecció sexual. És una de les novetats del projecte It's Ready, una eina pionera a l'Estat que el Departament de Salut ha presentat aquest dijous per reforçar la prevenció i detecció de les infeccions de transmissió sexual entre els joves de 16 a 25 anys. El programa incorpora 3 funcionalitats. La primera, permet demanar gratuïtament un kit d'automostra per detectar el VIH, la clamídia i la gonorrea des de casa. Les mostres s'envien al laboratori i els resultats es poden consultar de manera confidencial. La segona es diu Notifica, un sistema que permet comunicar de forma anònima a algú una possible infecció de transmissió sexual. L'objectiu, afavorir el diagnòstic precoç i frenar la transmissió, com explica Cristina Agustí, una de les investigadores.
15: El 40% de les persones que han participat en el testat jove no s'havien fet mai una prova de VIH, ni tampoc d'ITS. Per tant, estem arribant a una població que no s'havia testat mai. I gràcies a aquesta intervenció, que potser és més còmoda, confidencial, des de casa, doncs estan fent proves. Per tant, esperem que això tingui un impacte molt positiu.
0: A més, el projecte inclou un chatbot amb informació fiable sobre temes com ara la sexualitat o la prevenció. En aquesta primera fase es distribuiran 1.500 kits gratuïts. Un nou sistema de triatge als serveis d'urgència dels 8 hospitals de l'Institut Català de la Salut permet que els infermers i infermeres atenguin i resolguin directament casos de baixa complexitat. Ja s'ha demostrat que la mesura redueix el temps d'espera a les urgències en mitja hora de mitjana. La meitat dels pacients que arriben ho fan per problemes lleus, com ara cops, talls, refredats o infeccions d'orina. Amb aquest nou model, els professionals d'infermeria poden assumir tot el procés assistencial, com valorar el pacient, prescriure alguns medicaments, demanar proves, radiografies, si cal, donar altes, com explica Marta Galindo, infermera de l'Hospital de Viladecans.
8: Nosaltres tenim la capacitat i per mitjançant protocols demanem un sediment d'orina, administrem, si cal, analgèsia, depèn del dolor que tingui, i bueno, esperem els resultats. Doncs el meu tractament a l'alta seria mitjançant la meva targeta de prescripció, li puc receptar perfectament un ibuprofeno, li puc receptar un paracetamol.
0: A l'Hospital de Viladecans, on el sistema ja està més consolidat, l'espera dels pacients amb patologies lleus s'ha reduït fins a una hora. I les infermeres resolen un de cada cinc casos d'aquest tipus. A la resta d'hospitals de l'ICS, la reducció és d'uns 30 minuts perquè el nou model encara s'està desplegant. Amb aquesta informació ens situem ja a 11:15 de la nit. Tarda de servei.
14: El temps.
0: Néstor Gómez.
16: El temps de cara a les properes hores ve encapçalada per la retirada dels núvols que ens han acompanyat durant les últimes hores. Unes nuvolades que han deixat algunes precipitacions aquesta tarda, acompanyades de fang, molt poqueta cosa, preferentment cap al Pirineu Oriental, i les més importants s'han caigut de matinada i a primera hora del matí amb 11 litres per metre quadrat a Tírvia. Han marxat aquestes precipitacions i el que hem tingut són temperatures que han baixat respecte ahir, però que tot i així han estat altes. Màximes al voltant dels 38 graus a Artés, 37 Anglès, 37 graus a Canyelles, 37 graus també a Lleida. De cara a demà, temps estable, més estable fins i tot que avui, de precipitacions poquetes i potser tot estira a la tarda cap a l'àrea del Ripollès o al Massís dels Ports, i la novetat serà demà la presència de la tramuntana a l'Empordà. Les màximes més altes de demà amb prou feines tocaran la xifra dels 38 graus a Ponent i a la resta del país entre els 35 i els 36 graus.
0: I encara una informació de l'àrea de servei perquè, atenció, si sou usuaris de la línia 1 del metro, la vermella. Des d'aquest divendres fins al 28 d'agost es tallarà entre les estacions de Florida i Plaça de Sants, perquè s'hi renova la via. Quedaran sense servei les estacions, per tant, de Torrassa, que és un dels principals intercanviadors per anar a l'aeroport, Santa Eulàlia i Mercat Nou, i les principals alternatives amb transport d'alta capacitat, vist això, són la mateixa xarxa de metro. Agafar ferrocarrils de la Generalitat a l'estació de l'Avinguda Carrilet o Rodalies a l'estació de la Rambla Just Oliveres. A més, hi haurà un servei d'autobusos que recorrerà el tram afectat. Aquest serà el principal tall per obres de l'estiu de la xarxa de metro i es calcula que afectarà ara, al juliol, unes 43.000 persones. Encara de la pàgina econòmica, dir-vos que l'economia catalana guanya competitivitat, a veure si ho diem bé, segons l'últim informe anual del Departament d'Economia. L'estudi conclou que el bon comportament s'explica per la demanda interna, que s'ha convertit en el motor de creixement. La productivitat augmenta, però poc, i està per sota de la mitjana europea i nord-americana. Per millorar-ho, la consellera d'Economia, Alicia Romero, aposta per generar talent.
17: Quins elements hem de reforçar, hem de canviar perquè la nostra productivitat augmenti, no? I augmenti un ritme molt més accelerat del que ho està fent, que és veritat que en els últims anys creix una mica, però no el ritme que voldríem. Hi ha molts elements, molts factors. Un és el talent, importantíssim. Avui les companyies, les organitzacions es mouen buscant talent.
0: Tot això, la realitat és una. Amb un 90% d'empreses amb menys de 20 treballadors que hi ha al país, el govern reconeix que és difícil ser innovador, exportar o millorar sous. Passem ara cap a Tarragona perquè el Consell de Seguretat Nuclear ha avalat la sol·licitud per prorrogar el funcionament de la planta nuclear d'Almaraz, Extremadura, fins al 2030. Ara el Ministeri per la Transició Ecològica té de marge fins després de l'estiu per prendre una decisió. Pot ser el tancament del reactor 1 d'Almaraz al 2027 o bé allargar-ne el funcionament entre 2 i 3 anys més. Les entitats ecologistes reclamen al govern espanyol que no es modifiqui el calendari de tancament de les nuclears. De la decisió que prengui el Ministeri n'està pendents les centrals nuclears catalanes. Tarragona, Manel Sastre.
18: Aquí la pròxima central que ha de demanar autorització de funcionament és Vandellòs 2, que ho ha de fer a finals del 2029. Inicialment hauria de demanar pròrroga per 5 anys perquè ha de tancar el 2035, però si el govern finalment decideix canviar el calendari acordat amb el sector per apagar les nuclears, podria sol·licitar allargar aquest permís 10 anys més, fins al 2040. Les altres dues centrals a Ascó ja tenen autorització del Consell de Seguretat Nuclear per funcionar fins a la data prevista de tancament, el 2030 i el 2031, en un acord del Consell de Seguretat del 2020 que els gestors de les centrals també podrien demanar prorrogar. En tots els casos, però, les empreses propietàries han de valorar si amb els condicionants tècnics imposats els surten els números.
0: La Cambra de Comerç de Barcelona amplia les conegudes com a cadires de plata. Són les vocalies que s'assignen a grans empreses que fan una aportació econòmica. La votació ha enfrontat els membres del plenari de la Cambra i s'ha aprovat finalment pel vot de qualitat del president Josep Santa Creu, que de fet és qui ha estat l'impulsor d'aquesta proposta. La posició contrària l'han defensat sobretot els membres

0: perquè en aquell moment les illes tindran densitat de població màxima, amb més de 2 milions de persones. Caterina Carmany, Jaume.
1: Es tallaran els accessos a tots els indrets on hi ha més riscos, ja sigui de col·lapse o d'incendi. Sentim la consellera de la Presidència, Antònia Maria Estarelles.
2: Per davant de tot va la seguretat pública i la protecció del nostre medi natural. Per això, ja vos abans que el dispositiu dissenyat cerca blindar la Serra de Tramuntana i la resta d'espais naturals de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera.
1: També es vigilaran les embarcacions que surtin a navegar i s'han habilitat 26 punts d'observació a les Balears, per exemple, a camps de futbol i platges extenses de fàcil accés, amb un aforament per a 300.000 persones.
0: Gràcies, Queta. Tancat el bosc públic de Campelles al Ripollès fins a finals d'any. I és que s'han d'extreure més de 8.000 tones de fusta. El temporal del mes de març va provocar una gran destrossa d'arbres i ara cal retirar els troncs que han caigut. Girona, Laia Clavet.
3: Judit Cornellà és l'alcaldessa de Campelles i argumenta que mentre es fan els treballs de tala o retirada de fusta poden caure arbres i per això s'ha de tancar l'espai.
4: Perquè nosaltres no podem garantitzar la seguretat de les persones que passegen per aquesta muntanya. Quan una cosa no la pots garantitzar la seguretat, el millor és tancar-ho.
3: Alguns negocis destinats al turisme es queixen que a la tardor, durant l'època de boletaires, no s'hi podrà anar i això els pot fer perdre clients. L'alcaldessa ho entén, però remarca que les feines són urgents.
4: Són una matèria calorífica molt important i, a més, és un arbre mort. Si un bosc crema amb un arbre viu, amb un arbre que està mort a terra sec, encara més. Per tant, nosaltres, com més ràpid i com més aviat ho traiem, millor.
3: Per entendre la magnitud de la destrossa, cal pensar que la producció de llenya de tota la comarca del Ripollès en un any és de 6.500 tones i només a Campelles se n'extrauran més de 8.000 sense comptar els boscos privats.
5: 3CAT Info.
0: Continuem a 3:07 d'11 de la nit. En pàgina cultural, l'editorial Barcino reedita Liliana, l'obra capdalt de Peles Mestre, considerada una joia del modernisme català i del llibre com a objecte d'art. Aquest volum restitueix fidelment el poema original del 1907, introbable fins ara, per tornar a endinsar el lector en un bosc de noms, fades i elfs. Amb prop de 1.800 versos i més de 50 il·lustracions de l'autor, el llibre també inclou l'adaptació teatral musicada per Enric Granados i la reproducció color dels figurins que el mateix Mestres va dissenyar. Segons Josep Maria Domingo, autor de la introducció, es tracta d'una autèntica obra d'art total.
6: El gran moment creatiu del modernisme és la Casa Batlló i és la Liliana. I és sobretot a Caterina Albert. Però Liliana forma part d'aquest paquet. És una peça estel·lar en el món de l'edició. Una suma de tot el que Peles Mestres havia volgut ser com a poeta i alhora com a il·lustrador.
0: L'edició a cura d'Anna Fernández Clot es publica coincidint amb els 90 anys de la mort de l'autor i ja és a les llibreries. Encara parlant de llibres, el conjunt del mercat del llibre en català creix i ho fa amb un increment especial del segment juvenil. Ho confirmen els segells en català del gegant editorial Penguin Random House, que tanquen la temporada liderant les vendes en ficció, marcats pel gran èxit de Crispetes de matinada i Les calces al sol, de Regina Rodríguez Sirvent, que ja porta, atenció, 200 setmanes a la llista dels més venuts. També el de Gil Prat sobre Roca, que amb El joc del silenci ja en porta 40. Joan Rimbau és director literari dels segells en català de Penguin Random House.
7: Cada vegada hi ha més lectors en català. És un mercat que segueix creixent. És un mercat, a més, que s'està reforçant amb lectors joves. Que nosaltres sí que des de la primera setmana del 2026, per primera vegada, els segells de Rosa dels Vents, La Magrana i La Campana doncs, lideren aquest segment del mercat per davant d'altres grups.
0: De cara al tardor, continuaran apostant per noves veus, com el debut literari, per exemple, d'Eduard Solà, guionista de La Casa en Flames, amb el thriller familiar El Niu, o l'actriu i directora teatral Cristina Genevat, que publica Sorra.
5: Esports.
0: David Ubach, bona nit.
8: Bona nit, Karim. A DM ha passat avui dijous la revisió mèdica amb el Barça i en les properes hores es farà oficial el seu fitxatge fins al 2031. El club blaugrana pagarà al Borussia Dortmund 22 milions d'euros i 7 més en variables, subjectes a títols per aquest extrem alemany de 24 anys. En canvi, qui és a punt d'enfilar el camí de sortida és Ter Stegen. El porter alemany sap

0: presentat aquest dijous a l'entrenament de l'equip de Hansi Flick amb permís del club, a l'espera de resoldre el seu futur. Ter Stegen està negociant amb l'Ajax d'Amsterdam, entrenat per l'ex del Girona Michel Sánchez, on hi arribaria cedit. També del mercat blaugrana, declaracions del president de l'Atlètic de Madrid, Enrique Cerezo, a propòsit del davanter argentí Julián Álvarez, pretès pel Barça.
1: Joan Laporta es un buen amigo, es un gran presidente y él sabe muy bien dónde va a jugar Julián López el año que viene. Digo Julián López, joder.
2: Álvarez.
1: Bueno, Julián Álvarez el año que viene. Me pone nervioso con lo del jugador del Atlético de Madrid y sin ningún problema.
0: Cerezo ha parlat després d'un sopar de pretemporada de l'equip matalasser a Segovia. A l'Espanyol, segon dia de l'estada de pretemporada a Navata, a l'Alt Empordà. Un dels nous reforços blanquiblaus, el migcampista brasiler Gabriel Moscardo, ha admès que està vivint una posada a punt diferent pel que fa a la metodologia de treball.
3: Los otros sitios, los otros países, hacemos más físico, en Francia, en Brasil más físico, proceso menos técnico y más físico. Y creo que aquí en España intentamos mezclar más, ¿sabes?, con muchos aspectos técnicos.
0: A la segona divisió, el Girona ha presentat el davanter ucraïnès Alexander Pishur, de 21 anys, i que firma per 5 temporades. Pishur ha detallat què porta a portar l'equip gironí, tenint en compte que supera els 2 metres d'alçada.
4: Sí, és normal. Crec que a Espanya no és fàcil trobar aquest tipus de davanter ni algú de la meva alçada, així que també és molt interessant. I com em podrà utilitzar l'entrenador? Jo vull donar el millor de mi en tot moment.
0: Obrim ara bloc poliesportiu parlant de bàsquet.
5: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
0: El Barça ha oficialitzat el seu quart reforç de cara a la nova temporada. Es tracta del base nord-americà Umoja Gibson, que ha firmat fins al 2028, procedent de l'Olimpiada Ljubljana eslové.
6: Vull que sapigueu que tinc moltes ganes de començar el proper capítol de la meva carrera i de fer-ho en aquest indret tan màgic i ple d'història. Estic orgullós de dur aquests colors. Ho donaré tot i posaré el cor.
0: Es preveu que Gibson pugui adquirir passaport búlgar en les properes setmanes i deixi d'ocupar plaça d'extracomunitari. Sense moure'ns de la Lliga CB, el Manresa i el base belga Reti Novasohan s'han desvinculat després de 2 temporades, un cop que el jugador ha acabat contracte. Més bàsquet. El Girona ha sabut els seus rivals a la fase de grups de la FIBA Europa Cup, que és la quarta competició europea. Els gironins han quedat enquadrats al grup B, que compartiran amb el Levitsch eslovac, l'Ostende belga, el Zolnoki hongarès, el Girona Gora polonès i el guanyador de la ronda prèvia entre el Peja Kosovar i el Dinamo Bucarest romanès. Aquesta lligueta a doble partit comença el 7 d'octubre. I l'Uni Girona, per la seva banda, jugarà l'accés a la fase regular de la propera edició de l'Eurolliga contra el vencedor de l'eliminatòria prèvia, que enfrontarà el Panathinaikos grec i l'Emlat Konut turc, a partit únic el 23 de setembre. L'Uni, doncs, espera arribar el 30 de setembre a Fontejau i si les gironines superen aleshores aquesta eliminatòria prèvia davant de les gregues o les turques, quedarien enquadrades al grup D de l'Eurolliga juntament amb el Praga txec, el Burges francès i el Lublin polonès. Del bàsquet passem al ciclisme.
5: L'actualitat esportiva a fons.
0: Un minut encara per explicar la nova victòria a l'esprint del belga Tim Merlier al Tour de França. El corredor de l'equip Sudal ha sumat el seu tercer triomf parcial en aquesta edició de la ronda francesa després dels 179 quilòmetres de la 12a etapa entre Magny-Cours i Chalon-sur-Saône.
7: El meu company Jasper Stuyven ha patit una petita punxada i crec que ell no veia clar llançar l'esprint final, però li he dit que estigués tranquil, el pneumàtic estava bé. Crec que avui la comunicació entre nosaltres està molt millor. Simplement li he dit que mantingués la calma i ho ha fet. Crec que ell també ha vist que jo tenia un bon dia.
0: A la general, sense canvis, l'esloveta de Pogacar de l'Emirates manté el lideratge. I en waterpolo, l'Atlètic Barceloneta ha confirmat el fitxatge de l'italià Francesco Di Fulvio, de 32 anys, procedent del Prorreco, d'on era el capità. Di Fulvio ha estat triat 2 vegades millor jugador del món i ha guanyat 4 Champions i també un Mundial amb Itàlia, entre d'altres títols.

0: Les 9 en punt del matí, molt bon dia a tothom, què tal, com estan? És dijous, és 16 de juliol de 2026, Carmes, Carmetes, per molts sants. Avui que hem de felicitar, per tant, a totes les Carmes que celebreu el vostre sant, és la Mare de Déu del Carme, i de ben segur que farà calor. Vaja, ja podem dir que farà calor, perquè hem sobrepassat els 30 graus a quarts de 9 del matí, ara no tant, 31 graus, Déu-n'hi-do, 29,3 ara mateix, per tant, fregant aquests 30 graus. És la Mare de Déu del Carme i avui el Port de Sitges i la Confraria de Pescadors que celebren la seva festa a major de cada any. Aquesta tarda, a partir de les 7, la processó de les barques i després al port, tastet de fideuà, marinera, amb blanc subur i una mica de música amb el grup Alma de Boquerón. Més enllà del Carme, l'actualitat política ens deixa dues qüestions. D'una banda, el comunicat que ens ha fet arribar al Margalló. Un llarg comunicat de 4 pàgines, sí, sí, 4 pàgines, en el que la formació assegura que mai es va oposar al relleu de l'alcaldia i insten Aurora Carbonell a retirar les acusacions de transfuguisme. És, com dèiem, un comunicat llarg, aquestes 4 pàgines que els comentarem d'aquí uns moments. I, per altra banda, aquesta tarda, a partir de les 5, hi ha prevista la compareixença de Mònica Gallardo de Junts per Sitges en una roda de premsa en la que la portaveu de Junts farà una valoració de la situació política i quina és la posició de la formació. Una compareixença que es podrà seguir a través del perfil de Mònica Gallardo tant d'Instagram com de YouTube.
1: A Ràdio Maricel, a cel obert.

Més enllà de l'actualitat política i de tot el que s'està generant arran de la sortida del govern dels comuns, també el Festival de Cinema ha fet un comunicat, en aquest cas un comunicat en el que informa que no comptarà amb l'Espai del Retiro en l'edició d'enguany, degut a que l'entitat segueix, com saben, immersa en aquest procés de rehabilitació del seu saló teatre. Els llegirem també d'aquí uns moments aquest comunicat del Festival de Cinema que dilluns de la setmana que ve, el dia 20, farà aquesta roda de premsa per anunciar ja els primers títols de la seva 59a edició. Com els dèiem, la Festa del Carme avui i el tombant de la cantonada, concretament dissabte, l'actuació castellera que tancarà la primera part de la temporada de la Jove de Sitges. El memorial Pepe Rodríguez, dissabte que ve al cap de la vila, pot representar la consolidació del que han vingut sent les últimes actuacions de la Jove, sense anar més lluny, la del dissabte passat al Serrallo de Tarragona, on es va assolir la millor actuació mai feta fora de casa. El 4 de 8 i el 3 de 7 aixecat per sota són, ara per ara, dos castells que la Jove de Sitges té en cartera de cara amb aquesta actuació de dissabte al cap de la vila, on, per cert, compartirà plaça ni més ni menys que amb els castellers de Vilafranca. Més coses que els volem comentar. Recorden que fa uns anys el castell de foc de la Festa Major va perillar. Va ser el 2023, i aquella vigília de Festa Major va dur una mica de nervis perquè fins la tarda l'Ajuntament no va rebre la confirmació per part de la Generalitat conforme acceptava l'excepció a Sitges de prohibir de llançar qualsevol tipus de pirotècnia, fins i tot la del castell de foc. Situació també complicada la que es va viure l'estiu del 2023 amb les altes temperatures, amb els incendis. Per què els diem això? Doncs perquè aquest estiu, arran de nou d'aquesta situació tan alta de risc d'incendis, algunes poblacions estan veient com se suspenen aquells actes que tenen a veure amb el foc. Fa uns dies, en el marc de la seva Festa Major, Terrassa va haver de suspendre el seu castell de foc, i ahir també vam saber que a Canyelles, que enceta demà la seva Festa Major, les colles de foc no podran fer ús de la pirotècnia a les cercaviles i tampoc es podrà fer el correfoc que estava programat per demà. Situacions que cada cop es van donant una miqueta més i que posen damunt de la taula el fet que aquest elevat risc d'incendis al llarg de l'estiu podrien condicionar cada cop més el foc als cercaviles.

Les 9 i 5 minuts del matí. Vinga, va, hi posem una miqueta d'agenda. Aquest matí, recordin que a partir de les 11 s'hi celebra la parròquia amb aquesta missa en honor a la Mare de Déu del Carme i que donarà pas al gruix dels actes previstos per avui. Com els dèiem, aquesta processó de les barques que sortirà a partir de les 7 de la tarda des d'Aiguadols i una horeta més tard, a les 8, celebració al mateix port amb tastet de fideuà, blanc subur i una miqueta de rumbeta amb el grup Alma de Boquerón.

Deixem, per tant, el so més clàssic de l'Havanera per passar a escoltar, com els dèiem aquest vespre, a la gent d'Alma de Boquerón, al Port d'Aiguadols, a partir de les 8 del vespre. En el marc de la festivitat de la Mare de Déu del Carme, recordem que també es farà una ruta guiada aquest proper diumenge que sortirà de la platja d'Aiguadols. Per tant, serà el punt de trobada i que anirà fins a la confraria de pescadors al Port de Sitges. Estarà acompanyada amb una copa de benvinguda, maridatge malvasia de mar del 2022 i malvasia dolça del 2015, a més de dues varietats d'escabeig local elaborades amb herbes aromàtiques del Garraf. És una activitat, recordem, que organitzen conjuntament el Centre d'Interpretació de la Malvasia i de la confraria de pescadors, i el seu preu és de 29 euros. El punt de trobada, com els dèiem, platja d'Aiguadols, a 2:15 de la tarda, aquest diumenge, dia 19.

Dir-los també que aquesta tarda a partir de 7:45 a l'espai cultural Pere Stanfli a la seu del grup d'estudis Sitgetans s'hi farà una sessió especial fotoastronòmica. La secció fotogràfica del grup d'estudis organitza amb aquesta xerrada arran de l'eclipsi solar que tindrà lloc el proper 12 d'agost i l'oferirà el reconegut estudiós d'eclipsis, el senyor Josep Massalles Román. Aquesta sessió especial fotoastronòmica prevista, com els dèiem, per aquesta tarda a partir de 7:45 a l'Espai Cultural Pere Stanfli. Una altra xerrada, la que es farà demà al Palau del Rei Moro a partir de 7:45 de la tarda. Es tracta de la xerrada Esport i Castells, dos vectors, un mateix propòsit, aprendre, aprendre. És una xerrada que oferirà Raül Romeva, que és professor, escriptor i divulgador sobre lideratge i valors. Xerrada que organitzen conjuntament la Colla Jove de Castellers de Sitges i la Càtedra de Salut i Castells de la Universitat de Barcelona. Com els dèiem, aquesta xerrada prevista per demà al Palau del Rei Moro a partir de 7:45. Demà, que també tenen aquest concert de guitarra que oferiran el trio Lorca a l'ermita de Sant Sebastià, en el marc del Festival de Guitarra de la Mediterrània. A partir de les 9, Javier Moreno, José Len Rider i Núria Martín, en aquest cas el violí, oferiran aquest concert del trio Lorca. Els preus de les entrades, 20 euros, 25, les entrades en VIP. La cita, repetim, demà a les 9 a l'ermita de Sant Sebastià. Demà, que també hi ha sardanes, el cicle de ballades a la fresca que organitzen un altre estiu els Amics de la Sardana de Sitges. Demà, amb la Copla Marinada, a la plaça del Baluar, a partir de les 10 de la nit.

El cap de setmana, aquest és cap de setmana del clàssic 3x3 de bàsquet del Bàsquet Sitges, concretament dissabte a partir de les 9 del matí al pavelló de Pinsbens, aquesta 34a edició del torneig 3x3. Durant el matí, en les categories dels més petits, els preminis, els minis, els infantils i els cadets, i de cara a la tarda ja els júniors i els sèniors. Recordem que les inscripcions es tanquen avui dijous, dia 16, i es poden fer a través del web del Bàsquet Sitges, clubbasquetsitges.com. Organitzat pel Bàsquet Sitges, com dèiem, aquesta 34a edició del torneig 3x3 de bàsquet aquest dissabte. Dissabte de Castells, com els dèiem fa una estoneta, dissabte partint de les 7 de la tarda al Cap de la Vila, la Diada Castellera del Memorial Pepe Rodríguez en la seva 6a edició, amb els castellers de Vilafranca i la Colla Jove de Castellers de Sitges. Dissabte a partir de les 7 al Cap de la Vila.

Dissabte el Retiro també els proposa una festa, tarda de tast i revetlla. Als Jardins del Retiro aquest dissabte partint de les 7 de la tarda fins les 10 de la nit aproximadament. Una festa d'estiu amb tardeo i els millors balls d'abans i d'ara. L'entrada és gratuïta per als socis, 10 euros si no són socis, però amb dret a consumició. Tarda de tast i revetlla, com els dèiem, als Jardins del Retiro aquest dissabte a partir de les 7. I els concerts de mitjanit del Port d'Iguadol se'ls proposen per aquest dissabte un tribut als Beatles amb el grup The Flying Shakers. El tribut als Beatles en els concerts de mitjanit aquest dissabte a partir de 11:45 de la nit al Port de Sitges. Avui cinema al Prado a partir de les 5 de la tarda amb la projecció de la pel·lícula Incontrolable, sessió de Cinefòrum en el marc de la Festa de la Societat Inclusiva. I a partir de 8:45 del vespre, projecció de la pel·lícula Nueve Lunes en català. La farmàcia de guàrdia per avui serà la farmàcia La Bòbila, a la carretera Sant Pere de Ribes, número 42.

9 i gairebé 13 minuts del matí. Què tenim per avui, per aquest dijous? Després dels diaris, amb la Carola Fernández i en Joana Tutusaus, trucarem a la Isabel Vigó. Amb la secretària de la Confraria de Pescadors farem un petit repàs als actes i les activitats que ens proposen per la Mare de Déu del Carme per avui dijous, dia 16. Després d'11 anys de gestió pastoral a la comarca, en un altre ordre de coses, la Fundació Miranda ha comunicat recentment que els seus ramats de cavalls Potoca abandonaran el parc del Garraf. L'escassetat d'aigua i la qualitat de les pastures han obligat a l'entitat a prendre aquesta decisió i a buscar, per tant, nous espais que garanteixin el benestar d'aquests animals. En parlarem de tot això amb la Rosa Galindo. Ella és la fundadora i la presidenta de la Fundació Miranda. Avui que també conversarem amb Ramsès Martí. Ell ens vindrà a parlar d'aquesta proposta que ha fet a diferents ajuntaments de poder comptar amb unes taules de salvament a les platges perquè puguin ajudar en un moment puntual i determinat a resoldre algunes situacions d'emergència.

0: Acostant-nos a un quart de 10 del matí, ja els dèiem fa uns moments que l'actualitat política, arran de tota la situació que s'ha generat després de la marxa dels comuns del govern municipal, doncs ve avui marcada per aquest comunicat que ens ha fet arribar al Margalló. És un comunicat molt llarg. Ara diré allò que diu en Basté, a RAC1. Això és ràdio.
1: Sí.
0: I els papers, eh? Però bé, els ho comentarem. Carola, bon dia.
1: Bon dia.
0: Què tal?
1: Molt bé, aquí estem.
0: Vinga, doncs vinga. Per fer un resum. El que no farem és llegir
1: tot el comunicat,
0: tot el comunicat, no. Perquè és un comunicat llarguíssim i, repeteixo, això és ràdio. Ens agradaria, ens hauria agradat que la gent del Margalló, a través de la seva portaveu, Elena Alonso, doncs...
1: ens hagués atès.
0: De moment... perquè, repeteixo, això és ràdio i, clar, ens agradaria doncs poder preguntar i que la senyora Alonso pogués contestar, òbviament.
1: I pogués explicar-se a ella, sí, sí, tal com han fet la resta de, de partits.
0: Sí, sí.
1: I alguns a moda compareixença, roda de premsa, altres a moda de trucada, però vaja, en qualsevol cas és la seva tria. Tenim aquest comunicat, aquest llarg comunicat, que no llegirem sencer, que el vam penjar ahir a les xarxes, per tant el poden consultar sencer si tenen ganes, el pot trobar al nostre Twitter, i que ara mirarem de llegir doncs allò que ens ha semblat més destacat i que d'alguna manera és el gruix o l'important d'aquest comunicat del Margalló, que, com saben, per posar una mica en context, ve arran d'aquesta sortida de Vers en Comú Podem del govern de Sitges, i sobretot també ve aquest comunicat arran de les declaracions d'Aurora Carbonell, en tant fent, exercint d'alguna manera de portaveu d'Esquerra Republicana i també portaveu, òbviament, del govern, dient que la marxa de Vers en Comú Podem es devia a la negativa del Margalló a donar, a acceptar, a aprovar aquest relleu en l'alcaldia. És a dir, d'entrada van anomenar directament, atribuir la responsabilitat d'aquest no relleu en l'alcaldia, és a dir, aquest relleu que no s'ha produït, a la negativa del Margalló, i a més, vaja, un parell més de consideracions que diu el comunicat. Així que, si et sembla, vinga.
0: Endavant, Carola.
1: Anem a això, el comunicat de premsa del Margalló per Sitges, davant, com dèiem, les declaracions d'Esquerra Republicana i Sitges Grup Independent sobre el procés de negociació de relleu de l'alcaldia. En primer lloc, volem deixar clar que el Margalló per Sitges mai no s'ha oposat al relleu de l'alcaldia previst en el pacte de govern de 2023. Vam presentar un document de treball amb propostes que sempre hem defensat des de fa molt de temps i que consten en les nostres demandes, en els plens i en els programes electorals. Les mateixes declaracions efectuades en la seva compareixença per Esquerra Republicana i Sitges Grup Independents reconeixen que bona part d'aquestes propostes van ser debatudes, reformulades i finalment acceptades. Aquest fet demostra que la negociació va avançar i que hi havia una voluntat compartida de trobar punts d'acord. Per això ens sorprèn, diu el comunicat, que ara es vulgui resumir tot aquest procés amb una afirmació tan simplista com que el Margalló va dir que no. Això és el que va dir l'alcaldessa. La realitat és una altra. No faltava un vot, faltava un acord. I aquesta diferència és fonamental. La negociació no tenia per objecte únicament facilitar una investidura. El que estava en joc era la governabilitat de Sitges durant el temps que restava de mandat. No es tractava de constituir un govern per 4 anys, sinó de garantir que en el tram final de la legislatura els compromisos adquirits es poguessin executar amb eficàcia i responsabilitat. Precisament perquè el temps polític era limitat, consideràvem imprescindible que els acords fossin concrets, verificables i acompanyats de garanties reals de compliment. Com menys temps queda de mandat, més important és definir amb precisió què es farà, quan es farà, quin assumirà la responsabilitat i com se'n garantirà l'execució, aspecte que no es reflectia en el document acordat per Vers en Comú Podem, Esquerra Republicana i Sitges Grup Independent. Per tant, d'aquí en aquí entenc la negativa de dir que sí a aquest document, perquè consideraven que no s'havia precisat prou com aniria tot el procés. Respectem que cada força política faci la seva pròpia interpretació del desenllaç de les negociacions, tanmateix, no compartim que es pretengui atribuir a una única decisió del Margalló per Sitges la responsabilitat del fracàs d'un procés negociador llarg, complex i en el qual van intervenir diversos actors polítics. Reduir aquesta realitat a la idea que només faltava un vot no reflecteix fidelment el que ha succeït. El Margalló per Sitges ha actuat durant tot aquest procés amb discreció, respecte institucional i voluntat constructiva. Hem preferit treballar des del diàleg i la responsabilitat abans que alimentar el soroll polític. Continuarem fent-ho, mai se'ns ha cridat a participar en una taula amb tots els implicats. Aquest és un resum de la primera part d'aquest comunicat. Per tant, el Margalló per Sitges insisteix a dir que no és responsabilitat única i exclusiva del seu partit el fet de que no s'hagi produït aquest relleu a l'alcaldia, sinó d'una negociació que no ha comptat mai amb una taula amb tots els implicats. Per tant, s'ha anat parlant, entenc, de manera independent amb els grups, i que el Margalló finalment entenc que no accepta perquè considera que falta precisar moltes qüestions, però no se sent responsable, no accepta la responsabilitat de, com que ells no van aprovar-ho finalment, doncs ser els que han posat d'alguna manera pals a les rodes, perquè d'alguna manera manifesten que la voluntat hi era. A partir d'aquí, Aurora Carbonell, durant la roda de premsa, va mencionar a la regidora del Margalló, Elena Alonso, en tant que trànsfuga. I en això el Margalló per Sitges no els ha agradat gens tampoc, i en aquest comunicat hi han afegit dues pàgines més sobre aquestes declaracions d'Aurora Carbonell, acusacions de transfuguisme, diuen ells, i el Margalló per Sitges explica que la dissolució de la coalició PSC-El Margalló va ser una decisió consensuada i pública per les dues parts. Per tant, diu, no existeix abandonament, i per tant diu que atribuir la condició de trànsfuga és objectivament fals i manca de qualsevol fonament. La regidora Alonso és una regidora no adscrita. Així sempre també l'hem tractat nosaltres aquí a Ràdio Maricel, en tant en que en determinat moment marxa del grup amb el que es va presentar i per la qual va ser elegida, que era aquest grup Partit Socialista de Sitges, al Margalló, perquè s'havien de... Per tant, només els regidors regidors d'una mateixa llista electoral poden constituir un grup municipal. En el moment en què aquest grup municipal es dilueix i es separa, diguem que quedes com a regidora no adscrita. Aquí quedaria la qüestió de si regidor no adscrit és sinònim a trànsfuga, que entenc el Margalló, entenc que no, i d'aquí que li molesti profundament que l'hagin considerat...
0: S'hagi referit en aquests termes.
1: Exacte. Sí, sí, sí. Aleshores, explica també el comunicat que la disposició a col·laborar, perquè en aquesta roda de premsa Aurora Carbonell també va dir que el Margalló el que buscava era un càrrec, i que per això va acabar també de dient que no en aquest relleu a l'alcaldia. I el que diu el comunicat en aquesta part és que la disposició a col·laborar amb l'equip de govern responia exclusivament a la necessitat de donar resposta als problemes veïnals dels veïns de les botigues de Sitges, i que la seva proposta de delegació, una delegació a botigues de Sitges d'alcaldia, diguéssim, no era un càrrec, sinó una responsabilitat de gestió. I a partir d'aquí demanen a Aurora Carbonell que retiri de manera immediata i pública aquestes manifestacions, perquè consideren que atribueixen uns fets que no s'han produït i que lesionen greument l'honor, la trajectòria i la credibilitat del partit i de la regidora Alonso, i fins i tot diu que si la rectificació no es produeix en el termini màxim de 7 dies, és a dir, d'aquí una setmana, 7 dies laborables, sí, més o menys una setmana, que el Margalló reserva l'exercici de tirar endavant accions legals. Per tant, entenc que molt molesta la regidora per aquestes declaracions de transfuguisme o aquestes consideracions de trànsfuga cap a la seva persona, i per entendre que demanar un delegat a botigues de Sitges era demanar un càrrec, qüestió que ells no consideren.
0: Llegit, per tant, o fet el resum, per tant, d'aquest comunicat del Margalló, faltarà saber quin és el posicionament de Junts per Sitges. Uh-huh. Per això ja els dèiem que aquesta tarda, a partir de les 5, hi ha prevista aquesta compareixença de Mònica Gallardo. Demà, doncs, ho podran escoltar.
1: Sí, i ho poden fer en directe, perquè han anunciat perquè, que la faran en directe.
0: A través del perfil personal de Mònica Gallardo, tant d'Instagram com de YouTube, si els ve de gust seguir-ho en directe.
1: Si no, nosaltres ja anirem, la cobrirem, ho publicarem també sense el nostre web, i demà comentarem aquí.
0: I com que estem en plena època dels comunicats, ara tothom ho arregla amb comunicats, un altre comunicat. Ja em permetran la broma, eh? comunicat sobre l'espai del Retiro a la 59a edició del Festival de Sitges. Els ho dèiem, hem fet allò una primera aproximació, i és que el Festival de Sitges s'ha informat que en la seva 59a edició, que se celebra del 8 al 18 d'octubre, no comptarà amb l'espai del Retiro entre les seves seus. L'històric equipament, diu el comunicat, continua immers en un important procés de rehabilitació destinat a adequar-lo a les normatives vigents d'accessibilitat i seguretat alhora que es recupera l'estètica original del teatre noucentista quan es va inaugurar el 1916. Atès que els treballs no finalitzaran a temps per acollir la programació d'enguany, el festival confia poder tornar a comptar amb el Retiro completament renovat en properes edicions. Aquesta joia del patrimoni noucentista esdevindrà novament un escenari excepcional per a les projeccions del certamen. Ben aviat donarem a conèixer nous detalls de la 59a edició del festival, una edició plena de novetats i sorpreses que, de ben segur, tornaran a captivar els amants del cinema fantàstic d'arreu del món. Aquests nous detalls, entenc que els donaran a conèixer aquest proper dilluns, dia 20, a l'antiga fàbrica Moritz, a Barcelona, perquè, com els hem anat apuntant, el festival oferirà ja, donarà els primers noms, els primers títols d'aquesta 59a edició. Per tant,
1: no hi haurà Retiro, no hi haurà aquest Retiro. Festival. És un cop al festival, perquè aquest festival, diguem que cada vegada, i ho saben, té més públic, fa rècord d'entrades, de venudes i de públic assistent, i per tant, diguem que va escàs de places de cinema, de seients de cinema, sí. Per tant, la falta del Retiro, tot i que l'han acabat compensant els darrers anys, entre l'Escorxador, aquella sala Tramuntana, el Melià, etcètera,
0: etcètera. No deixa de ser un espai menys.
1: Sí, sí. A més, un espai, diguem, bastant més adaptat que una sala d'un hotel.
0: Òbviament.
1: Les coses com siguin.
0: Esperem en un futur, doncs, poder-li preguntar tant a l'Àngel Sala com amb la Mònica García.
1: Sí, aviat els tindrem la darrera setmana de juliol el vindran aquí a la ràdio, i pel que em comenten a mi, el que falta el Retiro, és a dir, el motiu pel qual el Retiro no estarà disponible per aquesta edició del festival és perquè manca la climatització. És a dir, les butaques arribarien a temps,
0: sí,
1: em sembla que sí, pel que a mi em comenten és que haguessin arribat a temps, però la climatització requereix un pressupost, és a dir, estan ara, vull dir, encara no està ni en prevista en quan instal·lar-la, perquè estan ara demanant bàsicament finançament per seguir pagant cosetes, i clar, sense climatització és impossible, no es pot acollir ningú en una sala d'aquestes característiques.
0: Bé, més enllà dels timings, el Retiro, doncs la notícia seria aquesta, i és que el Retiro com a tal no formarà part del conjunt d'espais de la 59a edició del Festival de Cinema.
1: El tercer any sense Retiro?
0: Ostres, ara m'enganxes.
1: No tinc clar que no sigui el tercer.
0: És possible, però no ho podem assegurar. Però bé, entre dos i tres.
1: Ja ho preguntarem, sí.
0: Carola, gràcies. Fins aquí una estona.
1: Fins

les 9 i 27 minuts del matí i aquesta sintonia que ens recorda que estem a punt de recordar, valgui la redundància, una nova cançó de l'estiu. Recordem avui un so, m'atreveixo a dir molt vuitantero, en aquest repàs diari a les cançons de l'estiu. Estiu de 1983, el duet italià Righeira va conquerir les platges espanyoles amb un ritme inconfusible. La cançó es diu Vamos a la playa i es va convertir en una mena d'himne d'estiu i de vacances, especialment a Llatinoamèrica.

Dos quarts i un minut de 10 del matí en aquest dijous 16 de juliol, avui que s'escau la Mare de Déu del Carme, patrona, per tant, de mariners i pescadors. Avui que també s'escau Sant Eustaqui, Sant Faust, Sant Generós i Sant Macari. Celebren el seu aniversari, entre d'altres, el cantant i productor musical Zetangana, fa 36 anys. També és l'aniversari de l'exjugador del Barça, Sergio Busquets, compleix 38 anys, i també és l'aniversari d'un altre dels grans de l'esport espanyol, Miguel Indurain, fa avui 62 anys. A Sitges, tal dia com avui de l'any 1911, moria a Barcelona Rafael Costa i Mulet, el qui fou fundador de la revista Sobrense i de la fàbrica del gas de Sitges, autor, a més, d'incomptables caramelles sitgetanes, una figura clau de la vida cultural, econòmica i festiva de Sitges de principis del segle XX. Arreu del món, avui, tal dia com avui, de 1969, el coet Saturn V enlairava des de Cap Canyaveral la missió Apollo 11 amb els astronautes Neil Armstrong, Buzz Aldrin i Michael Collins a bord. Quatre dies més tard, el 20 de juliol, Armstrong i Aldrin es van convertir en els primers humans en trepitjar la Lluna. Un petit pas per a l'home, un gran salt per a la humanitat. Avui fa exactament 57 anys d'un dels moments més grans de la història de la civilització humana.

I un parell de punts musicals per tancar el nostre repàs a les efemèrides d'avui. És gairebé una obligació que cada 16 de juliol recordem a una de les grans, perquè tal dia com avui, de l'any 2003 i a l'edat de 77 anys, moria Celia Cruz, l'anomenada reina de la salsa o la guaratxera de Cuba. Una manera d'entendre la vida i també la música on Celia Cruz, evidentment, hi posava el seu segell més personal. La cantant nascuda a Cuba va arribar a obtenir fins a 23 discs d'or i un munt de premis que reconeixien la seva trajectòria professional i artística. I què podíem triar de Celia Cruz? Vaja, qualsevol de les seves cançons. No posarem el tan i tan escoltat La vida és un carnaval, perquè ja ens n'hem fet un tip d'escoltar-la. Un tema que fins i tot té missatge. Aquest tema que es diu Que le den candela.

Recordando la figura de Celia Cruz, ese hombre que no se merece que le des cariño, diu, entre altres, aquesta lletra de Que le den candela. Deixem la música cubana, la música més salsera, i anem fins a l'any 2000. Fa 26 anys, Coldplay arribava al número 1 de la llista d'àlbums del Regne Unit amb el seu primer llançament per a Shoots. El llançament va generar els senzills d'èxit com Shiver, Travel, Don't Panic o aquest que passem a escoltar que es diu Yellow.

En la veu de Chris Martin, aquest Yellow, que formava part, com dèiem, d'aquest primer llançament al Parachutes, els Coldplay, que van guanyar, per cert, el Premi Grammy al millor àlbum de música alternativa de l'any 2002.

0: Amb la veu de Chris Martin i els Coldplay posem ja a punt i final el repàs de les efemèrides d'avui. Baixat una miqueta, ara mateix tenim 28,8 graus de temperatura. Venim, certament, d'un dimecres en el que les temperatures van arribar a tocar sostre a causa d'aquest vent rescalfat de Ponent i de Garbí. Un pic tòrric que ens va deixar temperatures d'entre 37 i 42 graus al prelitoral i també a l'interior del país. Previsió per als propers dies, incloent avui dijous. Una previsió que parla de valors no tan extrems, seguirà fent calor, això no vol dir que deixarem de tenir calor, i aquesta tònica sembla que la tindrem també de cara a la setmana que ve. Haurem de mirar, segons apunten les previsions, a finals de la setmana que ve o bé a l'última setmana del mes de juliol per veure opcions de pluja i també d'una refrescada més contundent. Mentre això no arribi, continuarem, per tant, patint aquesta calor. No tan extrema, però calor al cap i a la fi. Ens trobem ja en ple temps de la canícula. Com sempre, la crònica del Servei Meteorològic de Catalunya per les previsions d'avui.
1: Bon dia des del Servei Meteorològic de Catalunya. Comencem aquesta jornada i ho fem parlant d'una temperatura que comença sent força alta per començar el dia, però sí que de cara al migdia tindrem calor, farà calor, però no tanta com ahir, és a dir, la temperatura màxima baixa clarament arreu del territori. A banda de la calor, també avui parlem d'un temps inestable i és que hem començat el dia amb aquests xàfecs intensos cap a la zona del quadrant nord-oest del país. Diem intensos i és que han deixat ratxes fortes de vent, per tant, intensitat de vent, no tant pel que fa a la precipitació. D'altra banda, durant el matí afectaran sobretot aquest sector del Pirineu i Prepirineu. També ho podran fer a altres punts d'aquesta zona del Pirineu i Prepirineu, però seran de manera més localitzada, no tan intensa com al sector oest. I d'altra banda, de cara a la tarda també es mantindrà aquest temps inestable, però la inestabilitat ha d'anar a menys. Per tant, aquestes ratxes fortes de vent en principi també tendiran a ser una miqueta més fluixes i les descàrregues elèctriques tampoc no seran tan marcades. Pel que fa a l'estat del cel, a bona part del país, avui parlarem d'aquest cel mig ennuvolat, que també és el que fa que avui la temperatura màxima tendeixi a suavitzar-se respecte a aquests últims dies. Això és tot de moment.
2: A Ràdio Maricel, a cel obert.

0: els detallets que ens han il·lustrat també musicalment aquesta primera hora de la Celeber d'aquest dijous 16 de juliol. El Tribunal de Justícia de la Unió Europea es pronuncia d'aquí què?
1: A les 10.
0: A les 10, no?
2: Correcte.
0: A les 10. S'ha de pronunciar en relació amb la llei d'amnistia, una resolució que serà, diuen les cròniques, clau políticament, també jurídicament, perquè podria ajudar a desbloquejar diversos procediments judicials i a fer caure alguns dels plantejaments de tribunals espanyols que no han aplicat l'amnistia. Estic de judici, sí, de tribunals.
2: Bueno, perquè,
1: doncs espera.
2: Estic, no, perquè s'ha
0: més d'algú de vostès.
2: S'ha convertit la justícia en un serrell de la política.
0: Sí.
2: Allà on no me'n surto, vaig, si trobo un jutge que em serveixi els interessos, doncs vaig per aquí i aleshores barregem casos flagrants, dir, penals i judicials, amb... focs artificials a partir de situacions molt més mundanes. I entremig, doncs, aquesta qüestió convertida en una pregunta...
0: Clar, què passarà, per exemple,
2: prejudicial
0: amb els exiliats,
2: sí.
0: Carles Puigdemont, Toni Comín...
2: És a dir, això són unes preguntes que... Es fan per part de la justícia espanyola al Tribunal de la Justícia de la Unió Europea per saber si l'amnistia és aplicable als casos de malversació i sobre si hi va haver un ús indegut de fons de la Unió. Que aleshores l'amnistia no seria d'aplicació. L'advocat general de la Unió Europea ja va emetre un informe fa uns mesos, un informe que no és vinculant, però que ja deia que no. I moltes vegades aquest informe és seguit. Això dona pistes sobre quin pot ser el sentit de la sentència d'avui. Però això sí, no hi ha garantia de que sigui així. Què pot passar? Doncs el que pot passar bàsicament és, per una banda, si se sentencia que no hi ha hagut un ús de fons de la Unió, aleshores l'amnistia seria aplicable pels casos de malversació, però això seria només la resposta, i a partir d'aquí seria l'hora que els tribunals apliquin. Com que els tribunals en principi no tenen un cronòmetre per la seva aplicació, si volen poden diferir la resposta o l'ús de la resposta en la decisió que hagin de prendre, el que vulguin. Per tant, a la pràctica, diguem que si hi ha una sentència favorable als interessos dels acusats o de l'independentisme, si vols dir-ho d'aquesta manera, en el millor dels casos, simplement no es podran continuar més procediments, no s'obriran de nous, no es prendran decisions i tot quedarà a expenses que els interessats, en aquest cas els acusats, perquè hi han anat, rebin la sentència del Tribunal Constitucional dient que per què no se'ls ha aplicat a ells la llei d'amnistia, que aquesta és l'altra. I aquesta s'espera per l'octubre. I és aquesta la que sí que serà clau. Per què? Doncs perquè a la justícia espanyola o a determinats elements de la justícia espanyola se'ls tancarà la porta d'Europa, que més d'un pensa que l'han utilitzada simplement per diferir la resolució del procés i per allargar-ho. Quan caigui aquesta sentència, doncs aleshores quedarà que el Tribunal Constitucional digui prou, perquè hi haurà un moment que ho dirà, i aleshores sí que serà d'aplicació automàtica. Això sí diu això. Si diu que hi ha hagut ús de fons de la Unió, que és el que no s'espera, clar, aquí és un desgavell, perquè aleshores, clar, l'amnistia no seria d'aplicació pels casos de malversació. I com que la sentència del procés diu que es va condemnar utilitzant una figura jurídica així molt complexa, bàsicament dient tu vas malversar perquè no podies fer el que vas fer sense haver malversat. No et puc xifrar, perquè de fet Hisenda va dir que no podia xifrar en què s'havia malversat, perquè no havien trobat un euro de diner públic utilitzat en això, no l'havien trobat. Però això no es podia fer sense malversar, és el que diu el Suprem. I a partir d'aquí, llavors, estaríem en un impàs i en un terreny desconegut. Si la sentència és desfavorable als interessos dels dels acusats. Tot i que, repetim, aquesta sentència no és fruit d'una reclamació dels acusats, sinó és fruit d'una pregunta prejudicial feta pels organismes judicials espanyols. Més d'un pensa que va ser feta aquesta pregunta simplement per allargar el procés, perquè si no feien la pregunta havien d'aplicar la llei d'amnistia o podien de negar-se a aplicar-la, i aleshores negar-se a aplicar-la era entrar en un terreny molt, molt pantanós. I abans de fer això, doncs ho van enviar a Europa. Ara Europa contestarà. Quan contesti a Europa, si contesta el que tothom es pensa, repetim, no tenen l'obligació d'aplicar-ho immediatament, perquè aquesta sentència no és executiva, simplement serà la resposta de dir no, vostè ho ha de considerar així, i aleshores els tribunals ho consideraran així en el termini que considerin. A la pràctica, repetim, serà d'aquí a 3 o 4 mesos el Constitucional quan dirà, bueno, escolti, facin el favor d'aplicar, i aleshores entrarà en la via executiva.
0: Aquest és un dels temes del dia, com també la classificació de la selecció argentina per la gran final del Mundial d'aquest diumenge 19 de juliol. Una gran final, sens dubte. Espanya-Argentina, Argentina-Espanya. Futbolísticament parlant, el partit d'ahir, bé, ens deixa l'emoció del resultat, tot i que Anglaterra es va avançar al marcador gràcies a un gol de Gordon, el nou jugador del Barça. La selecció d'Argentina, doncs, va saber capgirar el marcador en un rush final increïble. Argentina, que s'ha especialitzat aquest Mundial en capgirar partits al tram final dels mateixos. Una altra cosa és quin futbol varen veure o quin futbol no varen veure ahir, si el comparem, això sí, amb el que es va jugar entre Espanya i França. Res a veure. Un partit més físic, més de trompades, més de faltes. Hi ha una rivalitat aquí històrica entre argentins i anglesos, i per tant aquí també es va demostrar el terreny de joc. Vinga, va, comencem. Doncs com els dèiem ara fa uns moments, com ens apuntava en Joan, pendents del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, en aquesta sentència clau per entendre moltes coses, sí, per Puigdemont i tots els líders del procés.
2: Sí, de fet, el Tribunal de Justícia es pronuncia avui, diu El País, sobre els dubtes dels tribunals espanyols respecte de la mesura de gràcia. El recolzament a la norma aplanaria el camí per la tornada de Puigdemont a Espanya. L'aplanaria, però no el garantiria, perquè, com diem, al final és competència dels tribunals decidir l'execució de la sentència, i ho poden demorar. Per tant, a la pràctica, fins que no hi hagi una indicació

0: Terrorisme sense atemptats. És que va ser també una de les innovacions jurídiques que es van veure durant el procés. Ara n'hi ha d'altres, eh? Ara hi ha prevaricació per part de gent que no són funcionaris. Clar, diguem que si fem la màquina grossa, doncs llavors ja hi cap tot.
1: Avui, que també continua sent notícia, no de primera plana, però evidentment les informacions que parlen dels focs encara estabilitzats, com per exemple diu el 3CAT Info, que ha estat estabilitzat l'incendi de Sant Quirze Safaja, que ha afectat un centenar d'hectàrees. Notícies que parlen i es reiteren en aquestes onades de calor, amb els constants consells que cal prendre, les mesures que cal prendre de cara a aquestes altes temperatures, que, vaja, no ens deixen descansar, no ens deixen dormir, i que doncs poden afectar al cap i a la fi a la nostra salut. Més enllà d'això, què hi afegim més?
0: Jo no tinc gaire cosa més enllà d'una cosa que m'ha cridat l'atenció, que està a la portada de La Vanguardia, a Dakota del Sur, si el voleu comprar. Venen un esquelet de tiranosaure,
1: sí,
0: per 50 milions
1: de dòlars. És cert, sí, ho he vist.
0: Si voleu un esquelet, allò...
2: Per posar a casa?
0: Al jardí, perquè casa...
2: A l'entrada.
0: Un tiranosaure.
2: A sala de premsa.
0: Ara anava a continuar la broma, però no ho faré.
1: Sí.
0: Vinga.
1: Sí, no, jo també, si m'ha vingut al cap, un mal pensament, no sé. En fi, doncs això.
2: Vinga, vaig jo.
1: Va,
2: perquè avui diverses notícies en relació a l'enquesta d'inserció laboral de l'Agència de Qualitat ACU de Catalunya, que és l'Agència per la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya. Els diaris en destaquen dades d'aquesta enquesta, tot i que no sempre posen el mateix titular, però és molt interessant. D'entrada, La Vanguardia, per exemple, detalla que, segons diu aquesta enquesta, per primera vegada a la història d'aquesta enquesta, els contactes de la família no són la primera via per accedir a una feina. Ara són les pràctiques. És a dir, fins ara, diguem que el primer pas per accedir a la feina, la primera via, sí, eren, sí, els contactes familiars. Jo conec, escolta, el pare que coneix, que truca...
1: Exacte.
2: Ara ja no, ara ja és... bàsicament són, o sigui, estan en primer lloc les pràctiques, i vaja, és interessant. I d'altra banda, l'Ara destaca d'aquesta mateixa enquesta que hi ha una diferència salarial molt gran, de 2.000 euros, en funció del grau que tries a Catalunya. És a dir... Allò de... Compte amb el que tries, busca coses que donin sortida, aquella frase tant de pares, no? Estudis, sí, sí, que després tinguis sortida professional, no? Doncs l'enquesta ve a reafirmar una mica això, perquè estem parlant de diferència de 2.000 euros en funció del grau, eh? Grau universitari del mateix nivell, però estudis diferents, però diguem que equivalents pel que fa al nivell, diferències salarials destacades. I quins són aquests graus? Doncs, bàsicament... Els graus d'àmbits de medicina i odontologia són els millor pagats, diguéssim, amb una mitjana de 3.783 euros bruts mensuals, mentre que a l'altre extrem, endevina, hi ha història, les titulacions d'història amb 1.920 euros bruts mensuals. Per tant, una diferència de gairebé 1.000 euros. Aquesta és una enquesta que s'ha fet amb més de 25.000 persones, de joves que es van graduar fa 3 anys. Per tant, una diferència abismal de 1.800 euros entre el primer i el darrer. Aquí també s'hi fan per llista, on les enginyeries estan també al capdamunt, després, òbviament, de medicines, infermeries, etcètera, i queden a baix de tot veterinària, també, la veterinària tampoc no està gaire ben retribuïda, i filologies, històries, etcètera. Per tant, aquella frase de pares de busca allò, pare, vull estudiar història, ostres, vols dir que no estudis alguna cosa que tingui més sortida? Home, té una mica de sentit, segons l'enquesta. Altra cosa és que després diguis allò, fes el que a tu t'agradi, perquè després són molts anys de feina, però aquesta enquesta ve a reafirmar justament això. I el que també és interessant d'aquesta enquesta, que és curiós, que aconsegueixen aviat, en general, els que estudien graus i llicenciatures de la nostra època, una feina estable aviat, és a dir, abans dels 3 anys ja tenen tots feina estable, tenen uns relativament bons salaris, però no viuen millor que fa 15 anys degut a la inflació. Que és curiós això també, eh? És a dir, amb uns nivells d'estudis elevadíssims, amb una feina a la que opten més o menys ràpidament, amb uns sous que d'entrada podries pensar

0: que són uns molt bons sous, degut a la inflació, diguem que la situació amb la que viuen no és millor que la de fa 15 anys enrere. Per tant, ens trobem amb allò de joves que viuen pitjor que els seus pares, sí, sí, tot i en molts casos tenir molta més formació de la que van tenir els pares.
1: Molt bé, és notícia també, crec que a la portada de La Vanguardia, perquè l'Ajuntament de Barcelona va presentar ahir aquest projecte arquitectònic per al nou Sant Jordi, el Sant Jordi Club, que diuen, una proposta guanyadora que ha estat elaborada conjuntament per l'estudi parisenc Brugge i pels barcelonins Jorge Vidal Studio. És un projecte amb un pressupost de 70 milions d'euros que preveu que el nou Sant Jordi Club pugui acollir fins a 9.000 espectadors. S'espera que el nou equipament entri en funcionament ja l'any 2029.
0: Sí, la idea és que comencin a enderrocar l'estiu vinent, d'aquí aproximadament un any, per tant estaria doncs poc menys de 2 anys en obres i acabaria amb un Sant Jordi amb més places i millor acústica.
1: 17.000 metres quadrats i una sala de concerts flexible, entre d'altres. Què més?
0: Més qüestions. Els joves de 16 i 17 anys del Regne Unit no podran utilitzar les xarxes socials a la nit. Saben que el Regne Unit va posar aquella llei, va prohibir l'accés a les xarxes socials als menors de 16 anys, doncs ara hi han afegit una més, i és que els de 16 i 17 anys no hi podran accedir en horari de nit per protegir doncs el que diuen això de aquestes hores nocturnes de connexió, que els hi treuen son, etcètera, etcètera. Per tant, el Regne Unit que continua amb mesures, diguem, per protegir sobretot la infància i la joventut de les xarxes socials. I després tinc dues més. Una que m'ha semblat curiosa, i és que l'àrea metropolitana de Barcelona, el web és amb.cat, si entren allà poden anar a cercar i han d'anar, si han d'anar a circular per Barcelona, han d'anar a algun lloc, poden entrar a aquest web i buscar quin és el circuit, el recorregut més fresc.
1: Més fresc.
0: No el més ràpid, el més fresc. És a dir, si vostès van al Google Maps i diuen com arribar d'aquest lloc de Barcelona a aquest altre. Google Maps normalment et proposa el més ràpid. Doncs si van a la pàgina web de l'àrea metropolitana de Barcelona, el que et proposa és el més fresc, que no necessàriament ha de ser el més ràpid. Es veu que és una iniciativa que ha sortit ara, que només està en format web, però la idea és que l'any en un parell d'anys estigui ja en format aplicació. Per tant, ja a partir d'ara tindrem un Google Maps, o acabarem tenint una espècie de Google Maps de l'àrea metropolitana de Barcelona, però de fresc. O sigui, no de rapidesa, sinó de frescor.
1: I aleshores, de cercar...
0: Veurem qui tria l'opció ràpida.
1: Una ruta més fresca.
0: Exacte, qui tria la ruta ràpida i qui tria la ruta fresca. I després, és que ho acabo de veure a La Vanguardia, que hi apareix el nostre veí i estimat Oriol Castro, propietari del restaurant Disfrutar, juntament amb els seus altres dos socis, perquè resulta que el restaurant Disfrutar acaba de fer un acord de col·laboració amb la marca d'automòbils Lexus.
1: Ah, caram.
0: Sí. I on està la gràcia? Perquè ara no farem aquí nosaltres el publireportatge, però el que és que els del Disfrutar tenen aquestes coses, és que per promocionar i per explicar aquest nou acord, aquesta nova col·laboració, en Castro i companyia han fet una nota de premsa comestible. I llavors han convidat un seguit de gent, i en vídeos, i han convocat un seguit de gent, que no sé si són periodistes o simplement apareixen a la imatge, perquè els veig tots molt guapos.
1: No han fet un...
0: Que no vull dir que els periodistes no siguin guapos, però m'ha semblat... Perquè han fet com una mica de pel·lícula, i llavors apareixen les tres explicant aquesta nota de premsa. I la nota de premsa, és que es veu perfectament, però és com un dip, és com un paper d'aquests que pot sucar, com un pa d'aquests de vidre, diguéssim, està fet amb aquest material, i amb aquest material van com tastant, diguem, els altres elements que apareixen en aquest plat. Per tant, han fet una nota de premsa comestible que jo diria que això, jo com a mínim això encara no ho havia vist mai.
1: I que sempre és millor que un comunicat. Perdó.
0: Home, perdona, i si ve del Disfrutar, sí, encara més.
1: Parlant d'Oriol Castro, un altre Oriol Castro, Oriol Castro fill, que és un molt bon jugador d'hoquei patins.
0: Sí.
1: Joan?
2: Correcte.
1: Que va sorgir de la pedrera del Club Patins de Bursitges, actualment jugador del Barça.
2: Correcte.
1: Està a prop de jugar a un europeu.
2: Ah, exacte, està seleccionat per la selecció espanyola sub-17 per jugar a l'europeu, no recordo quina localitat de Portugal, a l'última setmana de juliol.
1: Per tant, a veure si en un futur podem portar l'Oriol Castro Júnior, i parlar doncs d'aquesta, de moment, brillant carrera que té com a jugador d'hoquei.
2: Correcte.
1: Ens hi posem amb ja la qüestió esportiva.
0: Vinga, va.
2: Certament. Jo et diré, t'he de dir una cosa...
1: Una només.
2: Sí, sí. Per qüestions d'assajos, només vaig poder veure la primera.
0: Doncs et vas perdre...
1: Em vas perdre possiblement el millor, sí, que és el tram final del partit, que és quan Argentina li dona el top.
0: Els 10 últims minuts.
1: El gol de l'Enzo Fernández i el gol de Lautaro Martínez després de dues assistències de Leo Messi.
2: Just havíem acabat l'assaig, vas treure el mòbil per veure com van. Mira, està guanyant Anglaterra 1-0. Pam, gol. Ai. Pam, gol.
1: No sabem què diuen els diaris britànics, però massa bé no deixaran el seu seleccionador.
2: No. Es veu que ahir
1: perquè bueno, Tuchel, el que va fer Anglaterra ahir, vaja, no diré que no té nom, perquè al final no deixa de ser propostes futbolístiques, el que cadascú veu i entén, no? Però, ostres, s'avança Anglaterra amb un gol de Gordon i el que fas és anar i guardar la roba. Clar, Argentina va ser un setge constant, sí que possiblement si tens una mica de sort defenses bé i el partit acaba 1-0, però no va ser el cas. Una Anglaterra poruca. Bastant poruca.
2: Correcte.
0: Que li van donar la feina del porter, i mira que el porter anglès va fer parades, perquè li haguessin pogut marcar uns quants més,
1: bon
0: de gols.
1: Un partit de Pickford, que va fer unes aturades de molt de mèrit.
2: I Argentina, que va començar a repartir estopa des del principi.
1: Sí, va ser un partit lleig. A ulls del qui ens agrada el futbol, va ser un partit lleig, de molta puntada, de molta jugador per terra, de molta protesta cap a l'àrbitre. Al final va haver també una mica d'espès i clar entre Bellingham i Messi.
2: Sí, bueno, jo, què vols que et digui?
1: Sí, Bellingham, que té aquest mal perdre, diguem-ho així, però bé, en qualsevol cas...
2: No sé, si el tenia o li han ensenyat, oi? Però bé,
1: li han injectat allò, Però... en qualsevol cas, bé, és una gran final.
2: Podrà anar de vacances a mi,
1: és una gran final. Jo crec que si s'hagués classificat Anglaterra també era una gran final.
2: Sí, tot i que... això ja és una cosa absolutament personal. Crec que Espanya tenia un punt més contra Anglaterra que contra Argentina, perquè Argentina...
1: Més opcions, tu dius.
2: Sí. És a dir, jo crec... Aquí és això, com deia l'altre dia la Carola, això és opinió, eh?
1: Sí.
2: Jo crec que Espanya continua sent favorita davant de qualsevol dels dos. Hi ha un meme per allà que es veuen dues rates barallant-se i tot de gats mirant-se-la, i els gats són Espanya.
1: És bona.
2: Però bé, més enllà d'això, és a dir, contra qualsevol de les dues, Espanya té més surt de favorita veient el que es va veure contra França. Ara, Anglaterra probablement hagués fet un plantejament més de França i, per tant, doncs, amb més opcions per Espanya. I, en canvi, Argentina et pot desquiciar. I evidentment, jugaran aquesta carta, perquè és la carta que tenen. Tenen dues cartes, una d'esquicia i l'altra Messi. Sí. I amb les dues cartes, doncs, probablement plantejaran el partit.
0: Una cosa és com que s'ho creuen molt. És a dir, Argentina surten sabent que, com convençuts,
2: no,
0: que està bé, és
2: no
0: a dir...
2: Hi ha àvies a Argentina. No hi ha àvies a Argentina.
1: I, vaja, no cal que els diguem que el futbol és es viu d'una manera...
2: Estadística d'ahir de Mr. Chi.
0: Semblava que estiguéssim a Buenos Aires amb aquell camp, perquè hi van sonar... Van sonar, com a mínim per la zona on visc jo, van sonar petards, trons i històries...
1: Home, diguem que la comunitat argentina...
0: Més que el dia que es va classificar a Espanya, eh? Bé, bastants
1: que,
0: més.
1: Que hi ha molts argentins visquent...
2: Estadística d'ahir de Mr. Chip, mai un entrenador estranger ha guanyat una Copa del... Estranger, o sigui, un entrenador estranger entrant en una selecció ha guanyat una Copa del Món, per tant, Anglaterra ho tenia xungo. I, quina era? Hi ha una altra que anava contra Argentina, també. Ostres, espera, que la busco,
1: igual,
2: la busco.
1: En qualsevol cas, Argentina, que es classifica per una nova final, de fet, és la vigent campiona, per tant, veurem com afronta aquest partit. Messi diu: conozco bien, muy bien a España, tiene jugadores del Barça, club que amo... I
0: aquí hi ha grimeta, tots els culers, que... hi ha grimeta...
1: Bueno... Messi, evidentment, que sempre tindrà un lloc privilegiat en la història del Barça, sens dubte.
0: I en el cor dels culers, per descomptat.
1: I bé, és, jo crec que la principal arma que té, que continua tenint... ahir és que em va recordar tant el que Messi feia al Barça, que és que els jugadors d'Argentina, els seus companys, ja li donaven la pilota amb ell.
0: Sí, però claríssimament. I el que feia ell és com esperar que li vinguessin tots a per ell, i quan tenia tres a sobre, sí, aleshores sí, feia la centrada, perquè, clar, algú hi hauria sol.
1: De fet, la primera assistència per Enzo Fernández és la Messi, i la centrada que propicia el cop de cap de Lautaro és un centre precís, sí, allò, sí, al cap.
0: Li va, amb tres al davant,
2: ja la,
0: eh?
2: Sí, sí, sí, ja sí, la tinc. Mai la selecció que ha arribat al Mundial com a número 1 del rànquing FIFA l'ha guanyat.
0: I el número 1 ara està a Argentina? Vinga, doncs va.
1: Bé, en qualsevol cas, la finalíssima diumenge.
2: Correcte.
1: Diumenge a partir de les 9 i veurem si són els espanyols o els argentins els que acaben rient o plorant. Avui que també les cròniques esportives parlen de l'arribada a Barcelona de Karim Adeyemi, el nou fitxatge del Barça, que ha passat ja revisió metge. Hem d'esperar i hem d'entendre, per tant, que en les properes hores el Barça ja comunicarà oficialment el seu fitxatge. Un altre Barça, el Barça de bàsquet, va anunciar ahir una altra incorporació, la de Josh Nebo, el pivot Josh Nebo, que ve del Milà. Falten encara uns quants jugadors més per acabar de completar la plantilla. Torno al Barça de futbol perquè també ha estat notícia Frenkie de Jong, que saben que... anava a dir, s'ha tornat a lesionar. Crec que no ha deixat la lesió.
2: Està lesionat des de que va arribar.
1: Sí, sí. Ja es va perdre els 2-3 últims mesos de la Lliga, de la temporada passada, i es tornarà a perdre els 3-4 propers mesos de la temporada que ve. El Barça es veu que l'ha recomanat que superi. I el jugador ha dit que nanai, que vol tractament conservador. I aquí entenem que existeix o hi ha un punt de conflicte. Però vaja, que Frenkie de Jong continua sent notícia.
2: Això va passar amb el Ter Stegen, ja.
1: En aquest cas, per evidentment, aquesta lesió i aquest... vaja, i això de que el jugador no ha acabat mai d'arrencar, diguem-ho així. Doncs... així estan les coses. I pel que fa al Tour...
2: I pel que fa al Tour, ahir, com dèiem, etapa que va arribar a l'esprint, etapa de descans, avui n'hi haurà una altra. Avui m'ha fet gràcia un article de Sergi López Egea al periòdico. Mm-hmm. No diríeu mai... Si Sergi López Egea fa la llista del que val tot el material que porta sobre Pogacar.
1: Comptant la bici.
2: Comptant la bici. 375.000 euros.
1: 375.000 euros, mare de...
2: Sabeu la cosa més cara que porta Pogacar a sobre?
1: Les sabatilles?
2: No, comptant la bici.
1: Ah, comptant la bici.
2: La resposta seria la bici.
1: La bici, la pròpia bici, sí.
2: No, el rellotge.
1: El rellotge, caram.
2: Perquè dels 375.000 euros, 25.000 són...
1: El valor del rellotge,
2: no.
1: Sí, sí.
2: 25.000 són la bici i la resta de complements, inclòs la roba. I 350.000 el rellotge.
1: Mare de Déu.
2: 350.000. El rellotget aquell que porta
1: Pogacar,
2: que a més no el necessita, perquè també té... Clar, de fet, té el cicle computador, que val 400 euros, que li dona més informació que el rellotge, que li val 350.000.
0: És menys cool.
1: Mm-hmm. Bé.
2: M'ha cridat molt l'atenció. La bici, que és una Colnago, és una italiana, val 18.000 euros.
1: Re calderilla, que diu aquell.
2: I després el casc 400, el ciclocomputador 400, la roba, la sabatilla 500...
1: Ve sumant, sí, sí. Sumant,
2: però clar, les sabatilles són 500 euros. A veure, són cares, però tampoc és un...
1: No seria un preu allò de dir... una cosa bàrbara. Bé, doncs Pogacar, que... continua sent el gran dominador del Tour i vaja, que el guanyarà sí o sí, i a mesura que passin els dies, doncs anirà, no sé si dir, eixamplant la diferència vers els seus màxims perseguidors. I ara, com deien ahir les cròniques, caldrà saber qui l'acompanyarà en el podi, tant el segon com el tercer.
2: Correcte.
1: Vingegaard seria un, crec.
2: Vingui no. Garçagú, que serà el segon, a no ser que tingui una baixada.
1: I el tercer, Benepul...
2: Està Benepul, està Juan Ayuso, a veure si desperta... Bueno, desperta, està allà,
1: està
2: cinquè.
1: Sí, sí.
2: I també hi ha Del Toro.
1: Veurem com acaba aquesta història del Tour.
0: I acabem
1: la Carola, vol comentar la contra d'avui de La Vanguardia, que entrevista... Ostres, una dona que feia temps que no apareixia.
0: Que no apareixia, sí, perquè ella va fer la seva feina i va marxar. Manuela Carmona, exalcaldessa de Madrid i magistrada, li fan entrevista a La Contra i llegiré tres preguntes i tres respostes que a mi m'han cridat l'atenció. Diu, quin mal hi ha a viure de la política, li pregunten. I diu, és un error, diu ella, perquè el polític de professió no en té cap altre. Barreja interessos i serveis el del partit, el seu de continuar cobrant un sou amb el dels ciutadans, és a dir, barreja interessos, és que està mal escrit això, barreja interessos amb els seus, amb els del partit, diu. Uh-huh. I si no té una carrera a la qual tornar, aquest és el problema. En la democràcia ha anat baixant la formació dels polítics, hi ha hagut un descens de la seva formació. Per què? Si no tens res millor, cobrar 3.000 euros al mes fa que alguns es quedin en el càrrec encara que sigui a l'oposició o d'assessors.
1: Bones reflexions.
0: Ja ho ha dit ella.
1: Bones reflexions.
0: Ja ho ha dit la senyora Carmena, que més enllà de temes ideològics és una senyora amb una reputació exquisida i amb una formació també inqüestionable.
1: És d'aquella gent que dius... Sense conèixer-la, t'emportes aquella sensació, de vegades que no és precisa ni certa, no? De que és bona persona.
0: Sí, a més a més...
1: Més enllà de qualsevol pensament polític i...
0: No, i a més jo crec que fins i tot això hi va ser una...
1: És a dir, es veia una persona d'un tracte doncs, molt, molt, molt agradable, molt, molt... sense grans estreps.
0: No, i de fet va aparèixer, va ser alcaldessa de Madrid, sí, va marxar i no hem sabut res més d'ella.
1: Exacte,
0: No l'hem vist en portes giratòries ni en històries.
1: Exacte,
0: no sé què. Ella és magistrada, ella és jutgessa, ara ja deu estar jubilada, ja no sé si està jubilada, dedueixo que
1: pinta,
0: sí.
1: Té pinta.
0: O potser no, però vaja, amb aquesta entrevista ho diu clar, que la política ha de ser una responsabilitat, no una professió.
1: Uh-huh. Bé, reflexions que ens deixa aquesta entrevista d'avui a La Contra de la Vanguardia. Amb això acabem, Carola, gràcies.
0: A tu.

0: Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
1: Per tu, que l'estiu fas senderisme, i per tu, que t'agrada més el submarinisme. Gaudeix de l'estiu a Caprabo amb aquesta ofertassa. Un litre d'oli d'oliva carbonell suau o sabor amb un 29% de descompte, ara a 3,99 €. Aquest estiu vols estalviar amb mi? Caprabo.
2: Beu aigua. És vital. Cansament, mareig, pressió arterial baixa, taquicàrdia i rampes són els símptomes de la deshidratació que, en casos extrems, pot arribar a provocar la mort. Beu aigua sovint, encara que no tinguis set, i evita sortir a les hores de màxima calor. Aquesta calor és mortal. Si et trobes malament, truca al 061 Salut Respon. Generalitat de Catalunya, sempre endavant.

0: D'entrada, felicitar totes les Carmes, Carmens, Carmetes, Mari Carmens, Maria del Carme... Totes felicitats, avui és el vostre dia, 16 de juliol, i com saben, a Sitges, el 16 de juliol, doncs hi ha festa, se celebra aquesta cita amb activitats que organitzen Port de Sitges, Ajuntament de Sitges, Peix de Sitges, la Confraria de Pescadors de Sitges, el celler de l'Hospital de Sitges i el Centre d'Interpretació de la Malvasia. Per parlar de les activitats d'avui, que per cert, aquí res, mitja horeta, poc més de mitja horeta, a les 11 comencen amb una missa en honor a la Mare del Carme a la parròquia d'aquí de Sant Bartomeu i Santa Tecla, que s'allargaran avui tot el dia, però que continuaran també diumenge, aquest diumenge 19 de juliol. En parlem amb Isabel Vivó de la Confraria de Pescadors de Sitges. Què tal, Isabel? Bon dia.
1: Hola, què tal? Bon dia.
0: Un any més tornem a parlar per la festa de la Mare de Déu del Carme i entenc que això és quasi...
1: Et sento una mica malament, eh? Et sento una mica tallada.
0: Em sents bé? Doncs jo tu et sento perfecta.
1: Més o menys.
0: Sí?
1: Vale, bueno, vale. A mi se'm va tallant una mica. Vale.
0: Vinga, ho intentem i si no sí, ens dius. Sí. Et deia, Isabel, que diguem que novetats poques, és el de cada any, no? Més o menys...
1: Sí, el que és la festa del Carme d'avui és el que fem sempre. O sigui, la missa al matí, a la parròquia, després portem la verge cap a la cofreria, allà la tenim exposada tot el dia, i després, doncs, a la tarda a les 7 ja fem la part de la processó, que avui ja veurem, perquè crec que està fent bastanta mala mar.
0: Ai, ai.
1: Que és bastant habitual, que faci mala mar pel Carme, però avui fa vent, a més, i no sé, ja anirem veient el dia com evoluciona. I després, doncs, farem un tastet de fideuà, que la farà l'Oriol, uh-huh. I el que és el nostre pescador, sí. Cuiner xef, i ja està. I després al port, doncs, també fan un ron cremat, i també aquest any, en lloc de fer habaneres, faran rumba catalana, per variar una miqueta, i després també ens acompanya el CIM, amb el Blanc Sugur, que sempre doncs, fem les activitats, nosaltres sempre treballem junts i molt bé. Uh-huh. I seria una mica això, uh-huh. El d'avui.
0: Avui és això, i continua l'activitat el diumenge, ara entrarem en diumenge, però al final, més enllà de celebrar la diada de la festa del Carme, Isabel, aquest dia serveix també i principalment per, d'alguna manera, reivindicar i ensenyar tot allò que té a veure amb el nostre passat mariner.
1: Sí, sí, sí. A veure, nosaltres... Ens agrada doncs, bueno, destacar doncs, això, que la nostra cofreria és una de les més antigues d'Espanya i de Catalunya i que intentem, doncs, tant com podem, perquè clar, cada cop som menys, aquí i a tot arreu, cada cop hi ha menys pescadors i sempre cada cop tenen més dificultats per continuar amb el seu ofici, però bueno, nosaltres doncs, estem aquí al peu del canó intentant continuar amb normalitat, almenys la festa, i que la gent doncs sàpiga que estem aquí.
0: Que sou aquí quants pescadors a hores d'ara, Isabel? Els mateixos de fa uns
1: anys,
0: no?
1: Ara mateix encara tenim tres barques.
0: D'acord.
1: Tres barques de pescadors.
0: D'acord. Hi ha alguna que estigui allò a punt de jubilar-se, alguna qüestió d'aquesta?
1: Sí. N'hi ha una que està a punt de jubilar-se i les altres dues encara els hi queda un temps, bastant de temps.
0: Sí. I diguem que relleu generacional no es veu.
1: No, és un problema a tot arreu, aquests oficis, vull dir, s'estan perdent. Les cofreries més grans no ho noten tant, però si fa 50 anys tenien 100 barques, ara en tenen 50, i està pues, la cosa bastant difícil.
0: Isabel, sí. Què passarà el dia sobretot que no tinguem barques? Què passarà el dia que no tinguem barques? Doncs
1: pues no ho sé, la veritat. Jo crec que al final pues, les barques que quedin així de pesca artesanal
0: sí.
1: Seran les que sobreviuran i les barques més grans doncs, serà més complicat perquè tenen molts problemes a nivell administratiu, sí. Etc. I llavors bueno, serà un luxe menjar peix fresc, serà un autèntic luxe.
0: Doncs,
1: és així.
0: Doncs això, que cada vegada serà més car menjar producte de primera, de proximitat i de qualitat, a més, eh? I saludable. Clar, més enllà d'això, els ciutadans què podem fer per ajudar? Podem fer alguna cosa? Per mirar de...
1: home, és complicat.
0: És difícil, no?
1: Primer de tot, anar a comprar peix fresc, doncs... a les peixateries de tota la vida i mirar a veure d'on ve aquest peix, que han de tenir doncs, la seva etiqueta de traçabilitat, i això normalment ens costa mirar-ho i estem molt més acostumats amb el que és la fruita i la verdura, sí. Però en canvi amb el peix doncs, ens costa més, no? Doncs mirar tot això... I després ja és doncs, les administracions que posin fàcil a aprendre l'ofici, perquè és molt complicat dedicar-se a ser pescador quan tens que fer tràmits en 50 administracions diferents, bueno, una burocràcia darrere molt gran i no hi ha una formació professional que tu arribis allà i surtis sent pescador. Això no existeix.
0: Doncs aquí...
1: I llavors és molt complicat.
0: Deures que té l'administració.
1: I la gent no coneix el mar... Perdona.
0: No, digues.
1: Talla una mica, digues. No, que com que la gent no... Clar, el mar és un... que és molt desconegut, no?
0: Sí.
1: És més fàcil, si vols dedicar-te, per exemple, a ser pagès, doncs clar, és el lloc on tu vius normalment, en terra, no? I en canvi el mar, doncs és un lloc més
0: de
1: desconegut
0: fet...
1: i la gent no... Jo crec que no és que no vulguin ser pescadors, sinó simplement és que no ho coneixen.
0: Clar, ara, i ara
1: es plantegen aquesta opció.
0: Clar, Isabel, i ara anava a dir, de fet, per ser pagès o fins i tot per ser pastor o pastora, hi ha graus,
1: sí.
0: Hi ha graus formatius. I de fet, si tenim sort,
1: bueno...
0: d'aquí no gaire parlarem amb una sitgetana, a veure si l'acabem de convèncer, que ha estudiat, ha fet el grau de pastora i està treballant com a pastora.
1: Doncs mira, em sembla una gran notícia.
0: És una gran notícia i això no existeix, que jo sàpiga, per ser pescador, i estaria bé que de la mateixa manera que han creat un grau de pastor, de pastora, doncs hi hagi també el de pescador. És a dir, aquí l'administració té, òbviament, els seus deures i després rebaixar aquest ofegament administratiu que tenen, que passa en tot el sector primari, que és terrible i que doncs, ens estem quedant sense sector primari, entre altres, per culpa d'això. Però anem al que nosaltres podem fer. Què podem fer com a consumidors i per ajudar a defensar i a mantenir i a que perseveri aquest ofici? Doncs consumir peix del que
1: consumir
0: pesquen ells. Del que pesquen ells. És a dir,
1: anar una mica a buscar les espècies que no tenen tant valor comercial ni són tan conegudes, però que són igual de bones i més econòmiques.
0: Com ara quines? Digue'ns quines, per exemple, Isabel.
1: Doncs no sé, per exemple, l'escrita, que és un tipus de peix que es menja molt poc.
0: Mm.
1: No sé què, ara quin dir-te. Bueno, no limitar-se al lluç, al llenguado, al rap, no sé.
0: Demana pel peix d'aquí, pel que pesquen aquí. Això és tan fàcil com si van a la peixateria de confiança, li comenten al peixater i li diran, mira, això ho han pescat aquí ara a Vilanova. Vull dir que això que passa, eh? O han pescat aquí a la platja d'aquí al davant, diguéssim, aquí al davant, uns metres més enllà, allà d'allà ho han tret aquest matí i, escolta'm, peix bo de qualitat i a sobre estarem ajudant a l'ofici. Tornem a la festa, Isabel. Avui amb tota aquesta activitat, que és la de sempre, que acaba amb aquest tastet de fideuà cuinat per
1: sí.
0: L'Oriol, maridat amb aquest blanc subú jove del celler de l'hospital, però el diumenge hi ha més activitat, eh?
1: Sí, aquest any fem una... Bueno, tenim un projecte amb el CIM, que és una activitat nova, que es diu Camins de Malvasia i Mar. Llavors, tant el CIM com la cofreria, doncs aquest projecte l'hem tirat endavant també gràcies al GALP, que és el grup d'acció local de pesca, i llavors ara serà l'estrena de l'activitat.
0: Uh-huh.
1: Llavors nosaltres el que volem, tant el CIM com la cofreria, és dinamitzar nosaltres l'espai de la cofreria, que hi posarem un porxo, també
0: sí.
1: amb un ajut del GALP i això, i allà volem doncs, fer-hi visites guiades, posarem uns plafons informatius a les parets del pantalà que explicaran doncs, la ruta, explicaran les arts de pesca de Sitges, Bueno, volem doncs que quan algú passegi per allà, per davant de la cofreria, doncs rebi atenció, inputs de les activitats que fem i tot això, no? I llavors el CIM també vol dinamitzar les vinyes que tenen aquí
0: l'entrada
1: de les Costes del Garraf.
0: Sí, exacte, les de l'hospital, exacte, que estan allà a l'entrada, exacte, a l'entrada de les costes, sí.
1: Exacte, a l'entrada de les costes. Llavors, la idea és doncs, fer aquesta ruta que et porti una mica a el que és el port d'Aiguadols i les vinyes que tenen ells allà al costat mateix. I seria doncs, això. I el diumenge doncs, fem la primera prova d'aquesta activitat, que es diu Camins de Malvasia i Mar. No sé si ho he dit ja, em sembla que sí.
0: No, okay, no ho havies dit. No, Camins de Malvasia i Mar, Aiguadols, aquest maridatge itinerant que va des de la platja d'Aiguadols fins a la confraria de pescadors, hi haurà copa de benvinguda, hi haurà maridatge amb Malvasia de Mar.
1: Allà hi ha
0: un
1: tastet també de Malvasia i dos escabetxos que farà també l'Oriol, que els fa amb dos herbes aromàtiques del Garraf, que són les herbes aromàtiques que et podem trobar als marges de pedra seca que hi ha al voltant de les vinyes d'Aiguadols, també. Per tant, una mica ho volem lligar tot, no?, així amb aquest mar i muntanya, i fer, doncs això, l'activitat a l'espai de la cofreria. Que fins ara, doncs, no... Normalment, les activitats que fem les fem allà al cim o visites guiades per la cofreria, però fer tastets a la cofreria mateix doncs és una novetat.
0: Per tant, d'alguna manera voleu com reactivar aquest espai de la cofreria, no?, per tenint en compte, entenc també que hi ha el port, cada vegada també hi ha més gent, més visitants, no?, s'està apostant més, no?, com un espai d'oci, de passar el dia tot plegat, una manera també de vosaltres de donar a conèixer la feina que s'està fent.
1: Exacte, sí. I d'aprofitar doncs ja el potencial que té l'espai del port. Que, bueno, i ara nosaltres estem també, ara ja no estem a l'entrada del port, a lo millor hi haurà algú que se sorprendrà, perquè quan vagi allà veuran que ja no estem a l'entrada mateix on hi ha la barrera, sinó que estem a l'altre pantalà, al xamfrà. I just tenim de les barques al davant. Llavors això també ens permet que les activitats quedin més...
0: Clar.
1: Quedem allà en aquell espai, tenim les barques allà mateix i, bueno, és més fàcil fer l'activitat així.
0: Per què passa que la gent passa per allà i us pregunten i tot plegat o no?
1: Sí, i tant.
0: Passa,
1: ens pregunta molta gent, sobretot si venem peix... que ara mateix no el venem, però tenim un projecte per fer venda directa de peix, el que passa és que és molt complicat també burocràticament, però la idea és poder fer algun dia venda directa amb el consumidor final,
0: Ostres.
1: Que no es pot fer ni a restaurants ni peixateries.
0: Ostres, és a dir, hi ha la intenció de que això es pugui fer,
1: Estem lluitant per aconseguir-ho, ja veurem. Ho vaig deixant anar de tant en tant, perquè és una idea que ens agrada molt.
0: I de què depèn això? De què depèn? De quina administració depèn això? O depèn de vàries?
1: En aquest cas, doncs, de l'Ajuntament, de la Generalitat, del port, de la cofreria...
0: Caram!
1: Seria una mica tots aquests.
0: Quanta gent aquí decidint... Quanta gent decidint aquí que els pescadors, aquestes tres barques de Sitges, puguin quan arribar, entenc que no sempre ni cada dia, però que hi hagin dies, no?, que es permeti la venda, no?, directa al consumidor.
1: Sí, seria una cosa molt puntual. Seria, per exemple, d'entrada, un cop al mes, els divendres, per exemple...
0: Un divendres al mes...
1: Nosaltres això ho faríem en un... Sí, ho faríem en un dia entre setmana, amb una hora, que si no venem el peix el podem portar a vendre a la llotja de Vilanova.
0: Clar,
1: nosaltres no ens podem arriscar a que no et vingui ningú a comprar aquell dia.
0: Clar.
1: I llavors, la idea és, per exemple, d'entrada, provar-ho, en els dies puntuals, per exemple, un divendres, doncs a les 12, que la subhasta de Vilanova és a les 3 i tenim marge per després, si no es ven, portar el que no es vengui, portar-ho a Vilanova. Però bueno, ja et dic que això és una cosa que de moment està a l'aire, És una il·lusió que tenim.
0: Doncs escolta'm, tant de bo es faci realitat i tant de bo tots aquests projectes sobretot serveixin per dinamitzar, fomentar, divulgar aquesta feina, aquest ofici que és el de pescador, i a veure si també les administracions es posen les piles i donen un cop de mà, perquè si no passarà el que de fet estem veient que passa, eh? Que van desapareixent...
1: El que estem veient que
0: clar,
1: passa.
0: Que van desaparèixer, sí, sí. Desapareix la professió perquè la gent que s'hi dedica a jubilar es fa gran i no poden continuar, i no hi ha relleu generacional, i perquè hi hagi relleu generacional algú hi ha d'apostar, i aquest algú han de ser les administracions. Doncs fomentant estudis, sí, sí, sí. Fomentant formació, subvencionant-la, ajudant les confraries, etc, etc. La part del consumidor ens ha quedat clar quina és, que és la, doncs, això, de sí. Consumir peix d'aquí, de qualitat, fixar-nos en el segell, de provinença, d'on te ve, preguntem a les peixateries, sí. Deixem-nos estar del peix aquest que hem passat dels supermercats, per favor, anem a les peixateries, que a més aquí
1: sí,
0: Sitges,
1: sí,
0: aquí Sitges, per sort en tenim, no passa a tots els municipis que en tenen, per tant, aquí Sitges per sort en tenim, per tant, a Sitges sí. hi ha el territori a prop, Vilanova, etc, etc. Per tant, caram, fem-ho i donem un cop de mà, perquè si no, el que diu la Isabel, el consumir peix serà un producte de luxe màxim,
1: sí, sí,
0: que haurem de deixar de fer.
1: Tal qual.
0: I això tindrà afectacions sí, a la sí. salut, també, perquè tindrà afectacions a la salut.
1: Home, i tant. Pensa que el peix de piscifactoria, vull dir, és...
0: Sí, sí.
1: Aviam, no viuen molt apilotonats, mengen pinso, no sé, tampoc no vull dir molta cosa, però...
0: No, no,
1: però,
0: té bueno, afectació a la
1: salut.
0: La
1: gent ens hem d'informar de lo que ens vindrà, perquè,
0: sí, doncs
1: perquè
0: això, de la mateixa...
1: és
0: sí,
1: bastant
0: sí.
1: probable.
0: Exacte, de la mateixa manera que mirem, no?, cada vegada més d'on prové la fruita, també d'on prové la carn, no?, mirem d'on provenen els aliments que consumim, sobretot aquests aliments que comprem, diguem, estem parlant sempre d'aliment, no de coses processades, d'aliment. Doncs, caram, si volem sí. seguir menjant peix i gaudint-ne, doncs del peix, doncs, escolta'm, també hem de fer posar el nostre granet de sorra i no és tan difícil. I després,
1: i després
0: nosaltres ja llancem, ajudem aquí a llançar l'AMA a les administracions, és que doncs, tant de bo pugueu tirar endavant aquest projecte de venda de peix al consumidor directe aquest divendres al mes, seria, jo crec que seria meravellós i que a molta gent li agradaria sí. la proposta i segur que tindria èxit, tant de bo,
1: sí.
0: però en tot cas, avui, i per això trucàvem a la Isabel, perquè sempre a la Isabel li diem que vingui un dia, que vingui amb els pescadors, però els pescadors són tots meravellosos. A més, hi ha l'Oriol, que cuina increïble, perquè fa aquest estet de fideuà, diumenge farà aquests escabetxos, tot meravellós, però el de parlar, i el de parlar per la ràdio, oi, Isabel, no hi ha manera.
1: Sí, no hi ha manera. I tu ho saps perfectament que jo ho intento,
0: Ho sé, ho sé.
1: Però els hi costa molt.
0: No, em va deixar anar abans amb ella a la barca... que tampoc no és una cosa que facin sovint els pescadors. I soc conscient de que va ser un privilegi absolut que em deixés anar amb ell un matí amb ell a pescar, acompanyar-lo, que va ser una experiència
1: sí.
0: increïble. Va ser una experiència increïble.
1: I vas fer unes fotos molt maques.
0: Sí, sí, sí, i un reportatge molt, molt xulo, però va acceptar abans això que no pas de venir aquí a l'estudi, que això no ho acabo d'aconseguir, no ho acabem d'aconseguir, Isabel, igual algun dia...
1: Això potser algun dia, jo què sé, potser algun dia ho aconseguim, però de moment
0: bueno,
1: hem de ficar molta pedra.
0: Ara ja ho hem dit així públicament, a veure
1: escolta,
0: si...
1: Escolta, deixa'm dir una cosa abans que se
0: sí,
1: m'oblidi.
0: I tant, endavant.
1: Mira, no, que jo volia agrair, sobretot, pel tema de la Festa del Carme, perquè sense ells doncs, no s'hauria pogut fer, al Port de Sitges
0: sí.
1: i a l'Ajuntament de Sitges, mm-hmm. que sempre ens ajuden amb tot el que poden i que, bueno, doncs ara, per exemple, doncs, gràcies a ells doncs, també estem encara vius, perquè si no hauria sigut molt complicat. I, bueno, pues donar les gràcies i que esteu tots convidats també aquesta tarda i a la missa que es fa d'aquí mitja hora, em sembla.
0: Sí, sí, d'aquí exactament, menys de mitja horeta. A les 11, missa aquí a la parròquia, després la imatge de la Mare Déu del Carme estarà exposada a la confraria fins a les 6 de la tarda aproximadament. A les 7 hi ha prevista la processó marinera, però això ja saben que depèn del mar, el mar és qui mana, i ja veurem què passa. A les 8 del vespre aquest tastet de fideuà maridat amb blanc suburb del celler de l'hospital, i diumenge, perquè és que vulguin, que entenc que aquí hi ha entrades limitades, no?, per l'activitat de diumenge, Isabel.
1: Aquí hi ha entrades limitades i les entrades s'han de comprar través del CIM, que crec que ja ho posa també
0: sí,
1: el programa i
0: ho
1: això,
0: posa.
1: Però bueno, que encara queden, encara ens queden unes quantes entrades,
0: d'acord.
1: I si algú s'hi vol apuntar, doncs serà una activitat nova i molt xula.
0: Uh-huh,
1: vull dir que val la pena, i a més ho fem a la tarda perquè no faci molta calor i veurem la posta de sol.
0: Doncs, per tant, diumenge, dia 19, si tenen ganes, entren al CIM de 7:45 a 9 de la nit aproximadament, Camins de Malvasia i Mare Aiguadols,
1: sí.
0: Aquest maridatge itinerant que uneix d'alguna manera aquestes
1: sí.
0: vinyes que tenen al CIM amb la confraria de pescadors i que acaba també amb un tastet d'escabeig, maridat tot amb vins del CIM, del Centre d'Interpretació de Malvasia, per tant... Tot meravella, meravella. Isabel, moltíssimes gràcies.
1: Molt bé. Moltes gràcies a vosaltres per donar-nos veu i que, bueno, que la gent de Sitges vinguin avui a veure'ns.
0: Home, per descomptat, no hi faltaran, segur que no.
1: Molt bé. I si no, també es pot veure la processó. Si es pot sortir avui, doncs des del passeig, des del... La Punta, i vull dir, hi ha diversos llocs de Sitges que es pot
0: però,
1: la
0: no.
1: poden
0: I si no
1: també.
0: És avui perquè qualsevol cosa no poden, apropin-se a la confraria, fan un tastet per allà, pregunten, que els explicaran, veuen les barquetes, els hi pregunten als pescadors si veuen que sempre tenen històries meravelloses que explicar, els veuran com porten el peix, com el netegen... És molt xulo veure això, més enllà de veure els iots i els
1: sí.
0: vaixells enormes i meravellosos que pugui haver... amarrats al port, veure aquesta part també d'ofici, que encara es manté per sort,
1: sí,
0: Sitges és
1: sí.
0: petit, però encara es manté, doncs també és un és deliciós fer-ho, així que no deixin de fer-ho. Isabel, un plaer, que vagi molt bé, deixem que has d'anar a la missa, va.
1: Moltes gràcies a vosaltres, vinga.
0: Adéu-siau, adéu.
2: Bon ús dels medicaments. Fer un bon ús dels medicaments és a les nostres mans. Coneixeu els medicaments que preneu?
3: Conèixer els perquès dels medicaments ens ajudarà a prendre'ls correctament.
2: Informeu el metge de tot el que preneu?
3: Medicaments, infusions, herbes, productes de dietètica, automedicació...
2: Seguiu les instruccions que us ha donat el metge o farmacèutic?
3: Accepteu recomanacions solament del metge o farmacèutic.
2: En cas de dubte, també podeu consultar el pla de medicació.
3: Si voleu saber més coses sobre el bon ús dels medicaments, cal que...
2: Consulteu el vostre metge de família, consulteu el vostre farmacèutic, demaneu informació al farmacèutic sobre les xerrades del programa d'educació sanitària 061 Salut Respon. canalsalut.gencat.cat Departament de Salut, Generalitat de Catalunya. Yo, hey,
4: check this out. Si encara subies amb Heidi corrent pels Alps
5: i Pipi cantes largues pujant al cavall Pequeño Tío, aquest és el teu lloc.
4: Hit Parade.
6: Encén la ràdio del Seat 127 del teu pare o posa les ulleres al sol al teu Renault 5 GTL.

0: les boles de miralls. Que la dona et cridi al Woman i que Michael Jackson et robi el cor en cada dia.
1: Hi, this is Michael Jackson.
0: Una hora sencera per viure aquelles cançons com si fos ahir. Hit, hit, boy. Presentat per Jordi Casas. L'enciclopèdia musical que mai es jubila.
2: Ràdio Maricel, 107.8 FM.

0: Anem a parlar ara de cavalls, anem a parlar de les potoca, que recordaran que són aquests cavalls que també conviuen amb rucs, que estan aquí al Parc del Garraf, bueno, i eren al Parc del Garraf des de fa més de 10 anys, feien una feina de sotabosc meravellosa, vivien en llibertat i van arribar aquí després d'un camí de transhumància de fa uns anys que va ser una... que va permetre recuperar el camí ramader de Marina, una idea una mica esbojarrada, però que va funcionar perfectament, que es va sentar perfectament a Sitges després amb aquests cavalls, que aquells que vagin i que anem sovint pel Parc del Garraf, doncs ens els hem trobat moltes vegades en aquestes potoques i també en aquest ruc. Però acabem de rebre la nota de premsa de que les potoques han marxat del Garraf. I avui volem saber els motius, el perquè, si mai hi tornaran. Així que parlem amb qui hi ha darrere de la Fundació Miranda, qui va arrencar i qui va tenir aquesta idea de la transhumància fins al Garraf amb aquests cavalls rescatats de llocs on els maltractaven i posats a deixats viure en llibertat. Rosa Galindo, què tal? Bon dia.
1: Hola, bon dia. Què tal?
0: Quina pena! Marxeu del Garraf. De fet, ja han marxat, no, les potoca?
1: Sí, sí, sí. Ens les vam endur... Deu fer dues setmanetes i bueno, hem marxat perquè Garraf és un territori que estimem moltíssim, per nosaltres és casa. Valorem moltíssim el vincle i el suport del parc, de la Diputació, de la xarxa de parcs, especialment Ajuntament d'Olivella, que sempre, sempre ens ha cuidat molt. El que passa és que la situació, diguem, els diferents agents del territori han complicat molt la nostra subsistència al nostre dia a dia aquí. Hem tingut un suport de persones voluntàries meravelloses durant anys. De fet, són més de 10 anys pasturant aquí. Vam ser pioneres, vam descobrir que es podia estar pasturant amb cavalls en els boscos i l'estepa mediterrània del Garraf, i l'impacte que fan aquests éssers en tota aquesta vegetació amb altíssim risc d'incendi ho hem pogut estudiar amb la Universitat Autònoma, amb el Jordi Bartolomé. Vull dir, hem fet molta feina i molt bona. També hem après trobant-nos en situacions difícils i ara mateix hi ha dos factors que ens han empès clarament a abandonar el territori temporalment, perquè necessitàvem fer una pausa per la complexitat que estava adquirint tot plegat. Uh-huh. Una és la manca de recursos hídrics, perquè estem pasturant zones d'alt risc d'incendi, però on no hi ha aigua, i fer arribar aigua és insostenible per nosaltres. Aleshores, després de patir molt aquesta situació, el que hem fet és un projecte petitó amb el suport del parc i especialment de l'Ajuntament d'Olivella, de manera que puguem fer arribar aigua en un d'aquests territoris crítics, en un d'aquests punts hotspot, vaja. Aleshores, quan això es materialitzi, que és una cosa que nosaltres volem també contribuir a que es dugui a terme, tornem o no tornem al Garraf, perquè creiem que és imprescindible per qui pasturi a la zona, doncs nosaltres hi hem obert camí. Ens agrada molt obrir camí, no? Aquí han sorgit altres projectes, com el Petit Bosc, que s'han inspirat en la nostra trajectòria a partir de persones que han estat també a l'equip i voluntàries, que poden fer molt bona feina, encara que no sigui en el mateix espai. I tenim aquest projecte per fer arribar aigua, llavors tornarem quan aquest projecte estigui ja desplegat. Ho estem parlant amb la Marta Verdejo, l'alcaldessa d'Olivella, amb el parc, que també ens donen suport, i ja et dic que és l'objectiu que tenim primordial. Això jo li veig solució en aquest sentit i és una manera de que hi hagi silvopastura en un territori on és imprescindible que n'hi hagi. I alhora l'aigua és un factor limitant perquè n'hi hagi. Per tant, aquí anem al vòrtex del problema i nosaltres volem ser part de la solució.
0: Perfecte.
1: D'altra banda, tenim un altre factor limitant, que és el tema de les batudes de caça, que han agafat un nivell que és impossible viure-hi, conviure-hi. Tenim molt bona relació amb els caçadors a tota Catalunya, i els dos únics accidents de caça que hem tingut els hem tingut aquí a la comarca amb un únic coto, que és el d'Olivella-Ribes. La resta ens avisen, hi ha bona comunicació, i amb Olivella-Ribes, que sempre hi havia hagut molt bona entesa, perquè hem de conviure, ens agradi més o menys el tema caça. Val? Aquí no entro en judicis de valors, perquè hem de conviure en els territoris i si no ens entenem amb els caçadors no pasturarem cap territori enlloc, nosaltres, saps? Uh-huh. Aleshores, bueno, vam tenir la mort d'una poni en una batuda de caça d'aquest coto, on es va convidar un senyor de fora que va incomplir totes les normatives de seguretat i que ja li van retirar la llicència, però bueno, a la riba, a la poni morta, no ens la tornen, saps? Mm. I ara, recentment, vam tenir un accident molt dramàtic, que és que en una batuda organitzada també amb cotos, bueno, en col·laboració amb persones de cotos de diferents llocs de Catalunya, sí? Una mica en resposta a aquest esperonament del conseller Ordeig, que cada dia surt a les notícies dient que la caça és la solució per al tema de la pesta porcina i el senglar, sí, sí. Cosa que no és ben bé així, perquè si no ja no tindríem aquest problema amb la de batudes que es fan. Doncs en aquesta batuda, amb gossos que anaven a aturar senglars, ens van atacar un petit poni potoca i el van ferir pràcticament de mort. Ens ha costat 6 mesos recuperar-lo i ens hem gastat prop de 6.000 euros. Aquí els caçadors van dir que no ens preocupéssim, que l'assegurança ho pagaria. L'assegurança no ens està responent, ens paga ni la meitat de la despesa. I nosaltres ara el que farem és una campanya de captació, perquè jo he intentat, per la via conciliadora, perquè nosaltres som així, som de comunicació no violenta, pau, amor i conciliació, i empatia fins i tot amb algú amb qui no tenim gaire res a veure, però és que no estem tenint ni resposta. O sigui, ara ja és un... Me lavo les manos fins al punt que, bueno, pues haurem d'això, fer una campanya de captació, que vol dir explicar-ho a tothom, perquè si no ningú entendrà que necessitem diners per pagar l'atenció veterinària rebuda per un poni.
0: De fet, és la primera notícia que rebem d'aquests accidents amb la caça.
1: Sí, jo crec que no és la caça, no són les batudes, és com s'està evolucionant en aquest sentit. Que ara ja és com continu, quan ells vulguin, i clar, com que, ja et dic, hi ha aquest esperonament per part del departament, amb el departament també hem parlat, no ens han ni contestat. Aleshores, aquí tenim una mica una indefensió que crec que això ja no és admissible. I aquí hem d'agafar també el nostre lloc. No podem ser víctimes i a sobre ignorades. Crec que hem de representar tothom que sent això i explicar-ho, bàsicament també per poder fer una captació de recursos, perquè és que això ho devem i no tenim els diners per pagar-ho. D'altra banda...
0: Disculpa, Rosa, aquests dos accidents s'han produït en aquest any?
1: No, el primer va ser fa 3 anys, que ja es va parlar i tot, bàsicament perquè ja hi havia els Mossos que els van avisar als turistes que van veure els fets i nosaltres és que no vam ni comunicar-ho, que ja ho sabia tothom. I en aquest cas nosaltres hem volgut ser discretes perquè, com dir-t'ho, ens hem d'entendre el que et deia, no? I al final és un accident, ningú ha volgut que això passi expressament, però sí que hi ha hagut descoordinació.

0: aquesta desgràcia. Aleshores, inicialment hi va haver com molt bona resposta i per això nosaltres també vam dir, bueno, doncs anem a tenir paciència, però és que ara ja hem quedat, com sempre, les últimes de la fila i no, no, jo crec que això no pot ser. De tot, i per això marxem. Perquè, i a mi el que em fa patir és que un cop expliquem això potser no podrem tornar, perquè bueno, el tema de la caça és un lobby en aquest país i bueno, ja et dic, nosaltres som una gota en l'oceà, no?
1: Perquè entenc que ara on han marxat les potoca, on són ara?
0: Ara són a Aristot. I jo insisteixo, perquè quedi superclar, que estan a l'Alt Urgell, al Pirineu. Mm. I estan molt bé, eh? I aquí faran molt bona feina, de fet ja l'estan fent, tothom està enamorat, hi ha aigua i evidentment que hi ha caça, però és una caça racional, és una caça de tota la vida, no és una caça esportiva amb un objectiu pretesament social, saps què et vull dir?
1: Sí.
0: Llavors, és una altra cosa, jo aquí no m'he ni de preocupar perquè els caçadors diferencien perfectament una poni d'un cavall, ai, d'un senglar. O sigui, pensa que amb 20 anys de fundació no hem tingut mai cap accident. Només aquests dos, i tots dos amb el mateix coto. Per tant, aquí hi ha un tema de que s'ha d'endreçar. I aquí tothom ha d'assumir la seva responsabilitat. No només nosaltres, saps? Llavors, jo, sobretot, vull deixar clar que això no és un manifest en contra de la caça, més enllà del que nosaltres sentim o pensem a nivell de valors, sinó que és... Bueno, una crida a l'ordre, si us plau, que algú posi ordre i protegeixi a les entitats que també estem fent un servei ecosistèmic, perquè no només és necessària la caça al garraf per regular la població de senglars, és que també és necessària la silvopastura. I en aquest context és que ja no pots ni passejar. Llavors, bueno, és una mica aquesta la història. Per això marxem. Quantes, això ha estat el detonant.
1: Quantes potoca hi havia ara al garraf, que ara són aquí a l'Urgell?
0: N'hi havia 10 que són aquí reubicades i n'hi havia 4 que han anat al Maresme amb un projecte preciós del Francesc Giró de la Reserva Nou Pins a Cal Andreu, a Tiana. I allà estan les 4 potoques originals que han estat aquí agarrat molt temps. I et dic, la nostra intenció és tornar després de l'estiu.
1: D'acord.
0: Espero poder tornar després del que explico.
1: I de què depèn? Bàsicament de que el diàleg i l'entesa amb aquest coto...
0: Depèn de l'aigua.
1: Ah, de l'aigua,
0: depèn de l'aigua.
1: D'aquest projecte de l'aigua perquè, que deies.
0: Sí, perquè després el que és el coto, diguem que nosaltres el que farem és adaptar els animals que vinguin a la situació de les batudes que hi ha. I després s'ha de parlar, però s'ha de parlar... Ja hi va haver una taula de conciliació on la direcció del parc va ser exemplar, és a dir que José Luis Herrera és un gran director i que en allà va fer una mediació excel·lent. El que passa és que no ha servit perquè després tinguem una resposta implicada, no? Nosaltres fem nosa. Aleshores, no sé, és difícil.
1: Feu nosa, entenc, a alguns caçadors.
0: Exacte. És evident, perquè s'han d'adaptar i no estan acostumats. Aleshores, ja et dic, tenim respecte per part de tots els cotos. I ha estat el coto que hem comentat, el d'Olivella Ribas, que ha fet un canvi de coordinació i aquí hi ha hagut una mica de desajustos. I tot i que quan es parla tothom és bona gent i sembla que t'hi pots entendre, després no hi ha la resposta, perquè el que no pot ser que llavors l'asseguradora no ens cobreixi ni la meitat de la despesa que hem fet i no contem tot l'esforç i el desgast emocional del voluntariat, eh? I el que ha passat i ha patit aquest poni.
1: Ja està bé? El poni ja està bé?
0: Ara està sa i estalvi, però bueno, ha quedat una mica raquític, perquè clar, era molt petit, i un poni de mesos posant tota l'energia en recuperar-se de les ferides, que eren ferides tremendes, de diversos gossos alhora, doncs clar, no pot posar l'aliment en créixer, posa l'aliment en curar-se. Llavors, bueno, és...
1: Rosa, el projecte aquest de per fer tornar l'aigua, és a dir, què ha de representar això? Com ha de tornar aquesta aigua aquí? De quina manera?
0: És agafar d'un punt d'aigua corrent,
1: sí?
0: Tirar manguera,
1: sí?
0: Perquè arribi. I aquí necessitem la benedicció d'Agbar, sí? La companyia enorme d'aigües,
1: sí?
0: Que, ja, que estaria molt bé que ens fes un patrocini per la silvopastura i la prevenció d'incendis. Aquí està treballant-ho la Marta Verdejo,
1: sí?
0: L'alcaldessa d'Olivella, també està doncs concernit i

0: i atén el que és el parc i els tècnics del parc que ens, sempre ens donen suport i que també ens han fet tot el disseny del recorregut que hauria de fer aquesta manguera. Llavors, la Fundació Miranda pagaria la inversió, el cost que tingui això, i, però necessitem aquestes autoritzacions.
1: Clar, clar.
0: Llavors, hem de veure si això es pot agilitzar i després hem de veure quin model de ramaderia proposem de cara a setembre. Setembre-octubre, la idea seria tornar a la tardor, perquè, jo insisteixo, no volem abandonar un territori que per nosaltres és casa, malgrat tot, i confiem en que ens podrem entendre amb les persones tard o d'hora, però que s'ha d'afrontar la temàtica. No pot ser un tabú, o que no puguem parlar, o que ningú ens doni resposta quan demanem suport, no? Aleshores, ja us dic, Ajuntament i Parc han fet tot el possible. Això són competències de la Generalitat, la caça la regula la Generalitat, i d'aquí no tenim resposta. Aleshores, hem de veure què passa, però la idea seria també adaptar-nos nosaltres, és a dir, no pretendre que transformin tota l'activitat cinegètica que ells considerin, que això pues, és cosa d'ells, a la nostra vida, però ens hem d'adaptar mútuament, no pot ser que tot el pes ens caigui a nosaltres.
1: Queda clar. Doncs, lamentablement, les potoca que ara ja no hi són al parc, aquí al Parc del Garraf, que esperem tant de bo que tiri endavant, que tingueu aquest vistiplau de Generalitat i pugui tirar endavant aquest projecte d'aigua, que l'entesa amb aquest coto de caça Olivella Ribes doncs, vagi a bon port i que, per tant, sigui una tornada, diguem, còmoda, en convivència, que és el que hauria de ser. I per tots aquells que no tinguin molt clar què és la Fundació Miranda, no hagin sentit parlar de l'Espotoca, que ja m'estranyaria, perquè ja fa 10 anys i aquí a la ràdio n'hem parlat diverses vegades. Recomanadíssim el documental que poden recuperar al 3cat.cat, que parla d'aquest camí del Pirineu al mar, on expliquen i es veu aquest camí de transhumància des dels Pirineus fins aquí al Garraf, amb la Rosa i altres, altres protagonistes, més enllà, òbviament, de les potoques d'aquests sí, cavalls aquí meravellosos. És un documental aquí preciós que explica la història perfectament.
0: Sí, el Carles Caparrós, Aigua Films, han fet una feina sensible per explicar la nostra història i és una cosa que ens fa molt felices, que ens van donar un premi al Festival Son Cine de Medi Ambient a Barcelona fa un parell d'anys, i bueno, les potoques ara estan brillant aquí a l'Alt Urgell, superben acollides per la població d'Aristot, gràcies a l'Agustí Porta, ramader de la zona, que ens ha cedit el seu territori en un espai on també és imprescindible la reconnexió d'aquests cavalls amb la terra per la prevenció del foc i la biodiversitat.
1: Rosa, encara recordo quan vas aparèixer amb això de la transhumància, que parlàvem amb el director del parc aleshores, que deia la Rosa.
0: Sí,
1: diu,
0: el
1: com
0: Santi Llacuna.
1: Amb el Santi Llacuna, on diu, va arribar amb aquesta idea boja.
0: Sí.
1: Qui t'anava a dir, Rosa? Que
0: mira, boja però replicable, perquè fixa't que ara ens han replicat. Mm. Vull dir, estem voltades al Garraf de projectes que estan replicant el nostre model pioner, i estem molt contentes també d'haver obert aquest camí i haver deixat llavors, que és una altra opció, no? Deixem llavors i anem a posar-les a un altre territori. Però jo no perdo l'esperança de tornar al Garraf.
1: No la perdem ningú, perquè ens encanta i perquè, a més, i no ho hem parlat això, però ara que estem en plena època d'incendis i que estem veient com s'està cremant Catalunya, o bona part de Catalunya, que la terra crema, no?, que deia aquí l'altre dia la pagesa, és importantíssima la feina que fan de pastor que fan tots aquests animals i tots aquests projectes. Sí. És que és importantíssim, és que és indispensable, ho estan dient tots els experts.
0: Cal, a més, cal tot tipus de ramaderia, la productiva, per qui vulgui menjar carn, diguem, amb un benestar en vida dels animals, que puguin pasturar amb grans espais, no amb intensiu, i després per projectes com el nostre, que és tot ànima, tot cor, i que crec que no mereixem tenir tantes dificultats. Hauria de ser molt més fàcil. Totes les normatives, les administracions, hauria d'estar tota la societat mirant cap a aquest objectiu de protecció de la natura. I bueno, això encara ens costa aquí, anar a l'hora, com fan també els cavalls, que són un, quan fugen d'un perill.
1: Sí, sí. No, i a més, mira, ara veníem, abans de parlar amb tu, Rosa, veníem de parlar amb la secretària de la Confraria de Pescadors de Sitges, que també, diguem, un ofici que també s'està perdent i que és tan necessari. Una mica avui l'espai ens està quedant així, de posar en valor aquestes feines, aquestes tasques que per algun motiu l'administració els hi posa tan difícil, tan difícil, i que després estem veient, perquè ho veiem ara, que són indispensables, són indispensables.
0: Sí. S'està acabant amb els projectes petits, els projectes locals, tot això hauria d'estar superimpulsat. I se'ns demana el mateix que si vols fer una fàbrica enorme de no sé què, i clar, és insostenible. Ens cusen a burocràcia. Això ha de canviar o ens extingirem. Però bueno, jo sóc optimista.
1: Home, si la gent és com la Rosa, resistirem, perquè la Rosa és resistent i resilient.
0: No tenim més remei, però sí, això, intentarem això, i l'amor és el que ens salva, perquè és l'energia més poderosa que hi ha, i jo també el missatge al Coto Olivella Ribas el vull fer des d'aquí, no des de la confrontació.
1: Queda clar. Rosa, un plaer, moltíssimes gràcies.
0: Gràcies a vosaltres.
1: I estarem atents, i tant de bo puguin retornar l'espotoca al Garraf, que seran ben rebudes.
0: L'espotoca o un ramat que sigui,
1: o qui sigui,
0: pel tema de la caça i de tots els agents del territori, però que serveixi per fer prevenció del foc i aportar biodiversitat. Sí.
1: Efectivament. Rosa, un plaer, gràcies.
0: Gràcies a vosaltres, com sempre.
1: Una abraçada.
0: Adéu.
2: El cop de calor és la situació en la que el cos ja no pot regular la temperatura. Ja sigui perquè fora fa molta calor, perquè hem fet un esforç físic molt important o perquè tenim febre i no hem begut prou líquid. La persona que pateix un cop de calor pot queixar-se de mal de cap, de malestar o mareig, i característicament tindrà la pell molt calenta sense estar suada. Què pots fer davant d'un cop de calor? Mira d'allunyar la persona de la font de calor. Per exemple, si està al sol, col·loca-la a l'ombra. Abaixa la temperatura i si ets a casa, obre les finestres o engega un ventilador. Treu l'excés de roba o mulla la persona amb aigua. Recorda que si perd la consciència, l'hauràs de col·locar en posició lateral de seguretat. I si deixa de respirar, hauràs de començar les maniobres de reanimació cardiopulmonar. El més important davant del cop de calor és la prevenció. Beu líquid sovint, sobretot si fa calor o fas esforços físics. Per qualsevol altra informació o consell de salut, truca al 061 CatSalut Respon.
3: Per tu, que t'encanta bussejar, i per tu, que els cabells no et vols ni mullar. Gaudeix de l'estiu a Caprabo amb aquesta ofertassa. Salmó fumat Eroski bàsic 120 grams amb un 15% de descompte, ara a 3,75 €. Aquest estiu vols estalviar amb mi? Caprabo.

0: Hem parlat amb l'Isabel Vivó, parlant de pescadors. Hem parlat amb la Rosa Galindo, parlant de pastura, ramaderia, en fi, de l'espotoca. Oficis minoritaris indispensables. I el que ve ara és un... Recuperem ara la conversa amb un jove que justament es vol dedicar a... No sé si és un ofici minoritari, jo diria que sí, però sobretot és minoritari en el sector masculí. I a més, casualitats de la vida, és el fill de la Isabel Vivó. Recuperem avui la conversa amb l'Eloi Almirall Vivó, una jove promesa de la dansa clàssica, un sitgetà que apassionat de la dansa, que es va formar aquí a l'espai de dansa de la Sílvia Paretes i que ha quedat atrapat per aquesta disciplina artística fins al punt que ara s'hi vol dedicar i fins al punt que quan vam parlar amb ell estava pendent de proves per acabar de decidir on continuava els seus estudis de dansa fora d'Espanya, que és on sembla ser que hi ha més recorregut. Dubtava entre diferents espais i sembla tot apunta a que serà Milà la destinació triada perquè el volen a tot arreu, perquè és, com dèiem, una jove promesa de la dansa. Ell és l'Eloi Almirall Vivó.
1: Doncs començo a ballar als 7 anys. En veritat, a casa meva, amb ma mare, així demostrant-li que jugava, ballava, i ella de repente em fica en un estudi de dansa amb la Sílvia Paretes.
0: Sí.
1: I començo allà a ballar en sèrio. I doncs fèiem la barra, fèiem el centre, era com tot molt emocionant, fins que després descobreixes que en veritat és la dansa és més que només divertir-te.
0: Per tant, la mare t'apunta, diu, sí. La mare et veu i diu, a aquest nen li encanta ballar, mira, vaig apuntar-lo a dansa, no? Igual que altres que el veuen amb la pilota, no? L'apunten a futbol o a un altre esport, sí. En tot cas, ballaves i doncs l'apunto a dansa. I tu entres a dansa i entenc que d'entrada ja t'agrada, abans de descobrir que la dansa és alguna cosa més que fer barra o que fer posicions, d'entrada allò ja et va agradar.
1: Sí, em va com impactar, perquè estaves allà i estaves com... Aleshores se'm passaven com 10 minuts, una hora. Era impressionant això. A més que vaig començar a fer nous amics, la música, és tot m'entrava... Com el meu cos s'adaptava bé a el que estava fent. No era com fer matemàtiques, era...
0: Senties que estaves, sí. Que participaves d'allò, no? Com que estaves en el teu medi, una mica, sí. No? I dius, hi ha un moment en què descobreixes que la dansa és alguna cosa més. Quan passa això? Passa molt de temps?
1: Doncs això ho descobreixes quan... En veritat, quan tu estàs fent la mateixa classe i veus que els moviments t'entren a tu mateix com en forma d'expressió cap al públic o cap a la teva profe de dansa i veus que et mous fluidament, que t'expresses i et sents còmode, et surt com natural. És com aquella sensació dels ballarins que tu els veus i dius, això és fàcil,
0: sí.
1: Però en veritat no és gens fàcil, doncs ho acabes aconseguint alguns dies, no tots.
0: Ja entenc que darrere d'això hi ha molt d'esforç, i molta feina, ara en parlarem, però entenc que hi ha un moment en què tu sents que allò forma part de tu, no? És
1: sí.
0: A dir, que et surt de dins fer aquell moviment, que no estàs forçant-te, no?
1: Sí.
0: I això et passa aviat? És a dir, tu dius, començo a ballar amb 7 anys, et passa de seguida o tarda o passa
1: no.
0: Temps?
1: Els primers anys és molt difícil perquè t'has d'acostumar, perquè estàs acostumat a estar sentat en una cadira o moure't, córrer, està com un quadre a fer, a de repent pujar les cames, obrir-te de cames. És tarda lo seu, però ho acabes aconseguint.
0: Ho acabes aconseguint. En tot cas, sempre vas tenir clar que t'agradava, la dansa, és a dir, perquè hi ha molts nens i moltes nenes, no?, que amb aquesta edat, amb 7 anys... les mares, els pares els apunten a dansa i igual si estan uns anys però acaben deixant. Tu no ho has deixat mai de ballar, has estat sempre ballant, sempre, no has tingut mai cap dia, cap moment de dir això no m'agrada i estic cansat d'això, no
1: és... M'he acostumat a ballar, llavors jo ho he fet com un hàbit i al final com que m'agradava era com sortir del meu bloc que era l'ESO, que era primària, a ficar-me a una classe de dansa i fer el que a mi m'agradava, moure'm, ballar... És com m'he acostumat i ho trobo com còmode.
0: És a dir, balles cada dia? Des dels 7 anys podries dir que balles cada dia?
1: No del tot.
0: No del tot, però gairebé, eh?
1: Gairebé, sí.
0: Ara sí que balles cada dia.
1: Ara, cada dia.
0: Cada dia i unes hores, unes quantes hores, no?
1: Sí.
0: Perquè tu estudiaves aquí a Sitges, a l'Escola Pia, però a segon d'ESO és, no m'has explicat abans, decideixes que fas el canvi i te'n vas a l'Institut del Teatre. Per tant, aquí entenc que ja prens la determinació de que tu vols dedicar-te a això o vols estudiar o formar-te en dansa, no? És a dir, sí. És un altre moment important, entenc, no? En la teva trajectòria, en el moment que dius... Jo vull centrar-me en la dansa. Com va això? Els dius tu els pares ho veuen, la Sílvia aquí, la Paretes, la professora, també diu alguna cosa. Com funciona això?
1: Bueno, doncs, aquest va ser un dia impactant, el dia que va passar això, perquè sempre me'n recordaré. Moltes vegades no te'n recordes dels dies, però aquest dia...
0: D'aquest sí.
1: Sí. Vam anar al Canal Blau a fer una rutina amb la Sílvia.
0: Sí.
1: Que les fèiem per...
0: Aquestes que fa per la gent gran.
1: Exacte.
0: Sí.
1: I de tornada anàvem amb el cotxe amb la Sílvia i jo li dic, Sílvia, a mi m'agradaria dedicar-me a la dansa. I la Sílvia em diu, sí, doncs comencem ja. Llavors primer em va començar, van ser 2 anys que fèiem la Sílvia cada dia a les classes. Ella feia la classe de les mares, després la classe... Jo les feia totes i les repetia. Llavors després d'això, al segon d'ESO, vam dir amb la mama, bueno, pues, provem d'entrar a l'Institut del Teatre i allà... ens van agafar i vam dir, mira que bé. A més, ens vam sorprendre perquè va ser una entrada que anàvem allà pensant, no, suspendrem la prova,
0: em
1: no sé
0: què. Em fa gràcia, t'aturo un moment, que estàs parlant amb un plural majestàtic, estàs incloent la mama aquí, tota l'estona.
1: Sí, perquè...
0: Vam entrar, suspendrem, que la mare no suspèn ni entra enlloc, la mare t'acompanya, però entenc que ha estat important aquí, no?, en tot això.
1: Sí, sempre m'he acostumat a parlar...
0: Així,
1: sí, com si plural. Ho féssim tots nosaltres dos.
0: Bé, perquè ella hi és al teu costat, no?
1: Sí.
0: Molt bé, molt bé. Deies, vam entrar allà i pensàvem que suspendries.
1: Sí, però després vam veure les notes i havíem tret la millor nota de la classe. I llavors ens vam quedar flipant.
0: Però per què pensaves que suspendries?
1: Perquè en ma vida havia anat a fer una cosa en sèrio de dansa. Llavors, de sobte, una cosa en sèrio i, no sé, era un xoc.
0: Allò que va ser un examen de dansa, entenc, va ser una audició.
1: Sí.
0: I com la recordes? La recordes, aquella audició? Com
1: sí.
0: Era? Que hi havia un jurat? Com era? Era una sala? Sí. Com era?
1: Era les aules de l'institut.
0: Sí.
1: Llavors hi havia unes taules davant, al miralls tancats.
0: Sí.
1: I em feia la classe a un professor que es diu Salvador Masclans.
0: Sí.
1: I ens va fer la classe. I ens et feien entrar per ordre de llista a les barres.
0: Per tant, tu vas entrar el
1: primer. Sí. Llavors ens van ficar allà i et marcaven la barra i després tenies que fer el centre. Feies barra centre i ells, el jurat anava apuntant. Aquí estava molt nerviós, jo tremolava els primers cops.
0: Sí?
1: Sí. Llavors després vam fer una classe de contemporani amb improvisació i després ja ens van dir, us arribaran les notes al cap d'uns dies. I al cap d'uns dies sí, ens van arribar les notes... I ens va ficar allà que havíem aprovat i bé.
0: No aprovat, que havia tret la millor nota, que és bastant més que aprovar, que havia tret la millor nota i, per tant, que accedies, no?, que tenies plaça a l'Institut del Teatre.
1: Sí.
0: Vas posar content?
1: Sí, primer vaig pensar, serà un canvi anar cada dia a Barcelona... I va ser difícil, el començar, però...
0: Sí? Per què? Per això del tren? Per què?
1: No, perquè... És que canviava completament tant d'amics com de zona, d'hàbit, de tot. Tot va canviar. Els primers dies em va acompanyar una amiga de ma mare que es diu Elena.
0: Sí.
1: I ens m'acompanyava, me'n recordo que em tranquil·litzava molt que m'esperés de l'institut fins a les parades del bus, que anéssim parlant. Tardàvem 40 minuts per arribar a un lloc que en veritat en 10 minuts ja has arribat, però és igual, em tranquil·litzava.
0: Uh-huh.
1: I després, al cap de 2 setmanes, ja vaig començar jo.
0: Ja vas agafar la rutina.
1: I cada dia... Fins que ara arribo a casa a les 10. Ara ho he massificat tot més, perquè després de classes considero que quedar-t'hi i fer provar les coses que no t'han sortit et va bé pel dia següent.
0: Això va ser segon d'ESO, per tant estem parlant que l'Eloi tenia 13, 14 anyets, no?, que és el que tenen a segon d'ESO, que fa aquesta adaptació, aclimata ràpid, perquè ell s'adapta i aclimata ràpid, i ara estàs cursant primer de batxillerat a l'Institut del Teatre. És a dir, ja han passat uns quants anys i ara dius, ara la dedicació és molt més completa, no? És a dir, tu fas... Com funciona? És a dir, quins horaris teniu a l'Institut del Teatre? Perquè em deies que, a més, això funciona aquí, funciona i a Espanya funciona diferent els horaris respecte a les altres escoles i conservatoris del món, eh? Quins horaris teniu?
1: Llavors ara fem, pel matí fem batxillerat,
0: sí.
1: Entrem a les 9,
0: sí.
1: Perquè... Hi ha menys assignatures perquè està com tot molt, molt fragmentat.
0: Sí.
1: Llavors després a la una i mitja
0: sí.
1: pleguem, tenim mitja hora per dinar
0: sí.
1: i llavors després te'n vas a escalfar de dues a tres i a les tres fins les vuit
0: a ballar
1: i tot el rato.
0: Intensament, i ja després ja tornes cap a casa sí. i a dormir i l'endemà
1: el mateix.
0: Exactament el mateix. Aquesta és la teva rutina d'ara i dèiem... Estem molt contents que hagi vingut avui l'Eloi, més enllà de perquè és el Dia Internacional de la Dansa i és un ballarí que està estudiant a l'Institut de la Dansa, a l'Institut del Teatre, la modalitat de dansa, no? De dansa clàssica, a més, perquè és que l'Eloi està en un moment en el que està, ha fet ja dues audicions i està pendent d'una tercera per anar a estudiar fora. No? Mm. Que aquest és ara... després d'aquella decisió d'anar a l'Institut del Teatre, no? d'anar amb la mare i aprovar tot plegat, entenc que l'altra gran decisió és la que has de prendre ara, Eloi?
1: Sí. Doncs ara tot va sorgir perquè vam fer un concurs amb una professora que es diu Tatiana Iarcabets. Sí. I vam fer el concurs i ens van donar unes beques. Uh-huh. Llavors les beques eren a fora, perquè és IAGPI és com un concurs internacional. Les beques eren a fora... I anàvem, em van donar una beca a Oslo, una beca a Múnich, una beca a Stuttgart. Llavors vam anar a Oslo, vam fer la setmana, una setmana que et donaven la beca.
0: Amb companys de l'Institut del Teatre, eh? Un company de, amb els que estudies, eh?
1: No.
0: Aquesta no.
1: Sol.
0: Aquesta era tu sol.
1: Totes sol.
0: D'acord.
1: Perquè les beques, tu fas el concurs i et donen les beques...
0: Els millors.
1: Els que recomanen més la beca.
0: Els millors. Ell no ho diu, ho dic jo. Els millors. És a dir, fan un concurs i l'Eloi... és dels millors i li van donar beques. I una d'elles va ser a Oslo, dius, eh?
1: Sí. Uh-huh. Llavors, d'Oslo, allà vam fer l'audició i ens van dir que ens havien agafat.
0: Sí.
1: I després, jo, independentment, sense cap beca, vam anar a l'Escala.
0: Sí.
1: I a l'Escala ens van dir que també ens havien agafat. I llavors ja teníem dues ofertes per anar-nos-en a fora a estudiar. I llavors, com que també m'havien donat la Stuttgart, aniré a l'1 de juny. Aniré a fer l'audició, i la beca.
0: Per tant, ha fet dues audicions. Una a Oslo, perquè ha anat allà... Gràcies a aquestes beques ha anat a Oslo, ha fet i ha anat també a Stuttgart i ha estat també a Milán, no, a l'Escala. Ha fet ja l'audició d'Oslo, ha fet ja l'audició de l'Escala de Milán, està pendent de l'audició de Stuttgart, i el que et quedarà... Perquè les audicions de Milán i d'Oslo les has passades... amb nota, i no només l'audició, que entenc que és la prova de dansa, no? Com funciona? Ha estat una audició diferent d'aquella que vas fer de l'Institut del Teatre?
1: Hi ha dues fases. Hi ha l'audició, que sí? és l'examen així amb la barra i el centre sí? i tot, i amb el tribunal, el mirall tancat, tot sí? allà, i després la mèdica, que la mèdica era una audició bastant... va ser impressionant, perquè eren 10 metges allà en fila, i llavors tu entraves i et anaven mirant tot, t'ho anaven revisant... t'aixecaven la cama, et veien si eres elàstic, et pesaven...
0: Ja, es poden imaginar, eh? Fer-se la foto de l'escena, eh? 10 senyors vestits... Perquè eren tot homes?
1: Hi havia dones.
0: 10 metges amb bata blanca, posats en fila... Això a Itàlia, eh? Deies a l'Escala d'Itàlia. Sí. L'Eloi, evidentment, en roba interior... perquè ja no entres amb el xàndal, eh? Entres amb roba interior, i aquests 10 metges medint-lo, vaja, l'última vèrtebra et van medir, eh? La flexibilitat, el moviment, la posició, vaja, tot. Però en qualsevol cas, vas passar-la, eh?
1: Sí.
0: Va ser un moment tens aquest, eh? Difícil.
1: Sí.
0: Per tant, has passat aquestes audicions, aquestes dues audicions, queda pendent ara de l'Stuttgart, i ara et quedarà decidir.
1: Sí.
0: I això és el més difícil que ve ara?
1: Decidir?
0: No sé si és el que penses que és el més difícil o ho tens clar.
1: No. No ho tinc clar, perquè parlo, per exemple, parlo amb una professora i et diu, no, tu vas a l'Escala. Parles amb una altra i et diu, no, tu vas a Oslo. Llavors, ara he decidit que vull decidir-ho jo mateix. Llavors, no, m'és igual el que la gent vulgui opinar d'això. I jo mateix és com que em vull fer... Sempre m'han dit, fes-te una llista de pros i contres uh-huh. de cada escola uh-huh. i el que més t'agradi és on t'aniràs. Per mi, el de decidir no és el més complicat, perquè la Sílvia ho va dir, són les millors escoles del món, llavors equivocar-te mai t'equivoques.
0: Sigui, tries la que tries, serà una bona tria, no?
1: Sí, i per mi el difícil crec que va ser aquells nervis de quan vas a fer l'audició, allò és el... lo fort.
0: Allò ha sigut el més difícil, no?
1: Sí.
0: Quines diferències hi ha entre... Perquè hi ha diferències, no? Entre estudiar a Oslo, estudiar a Milà, a l'Escala, o estudiar a Stuttgart, hi ha diferències entre les tres escoles, no? Sí. No sé si són diferències metodològiques, del tipus de com ensenyen, de formació, més enllà del país, no? Quines diferències hi ha?
1: Doncs, de Stuttgart,
0: sí?
1: Com que no hi he anat, no en sé res,
0: sí.
1: Quasi. Llavors, quan hi vagi, ho descobriré.
0: Ho veuràs.
1: Però d'Oslo et treus una carrera universitària. Llavors, treure't una carrera universitària amb 19 anys...
0: És un gran què.
1: Sí.
0: Sí, sí.
1: Però després no tens accés directe a el que diguem la companyia d'allà, sinó que...
0: Hauràs de passar audicions per entrar-hi, en cas de voler.
1: Però a l'Escala, et treus el títol de l'Escala, que també és molt important, perquè és de les millors escoles, i tens accés directe a l'Escala, que llavors és com... Si estàs a sobre de la piràmide, baixar-la és molt més fàcil que pujar-la, perquè l'Escala està bastant per sobre.
0: Per tant, hi ha pros i contres en tots dos casos, no?
1: Sí.
0: Més enllà del país, de la seva gent, no? Que també tens les teves preferències, no? Perquè hi has estat i ja té les seves preferències. Per tant, i després ho explicaves abans fora de micros, i m'agradaria que ho expliquessis ara, perquè és molt interessant, que em deies que dins la dansa clàssica, no? Tot funciona com una xarxa, no? És
1: sí.
0: Com una gran xarxa, que l'interessant ara és entrar en aquesta xarxa, no?
1: Sí. T'has d'imaginar una xarxa en el món.
0: Sí.
1: I allà, en aquesta xarxa, si tu entres, ja estàs com en l'àmbit de tot això. Però hi ha un problema, que és com que Espanya té com un forat en aquesta xarxa.
0: És a dir, no hi és.
1: No hi és, la xarxa. Perquè tu estàs aquí i entrar als altres llocs, com que aquí la dansa es considera bastant... És pobra aquí la dansa.
0: Mm.
1: No, la dansa clàssica, eh?
0: Sí, sí, la dansa clàssica.
1: L'espanyola, la contemporània, són altres mons. Però aquesta xarxa és com... Si tu entres directament a la xarxa amb 17 anys, és molt més fàcil que entrar-hi amb 19 anys. Perquè tots els ballarins que han sigut catalans o espanyols o el que sigui, per entrar a aquesta xarxa, si estan aquí, en aquest forat, els hi ha costat molt més entrar que si ja hi estaven dintre. Llavors, hi ha gent que directament... des de molt petits ja comencen a entrar en aquesta xarxa. Però això és més per la mare. La mare l'ha volgut entrar a la xarxa i després, si el nen no li agrada...
0: Que marxi, sí.
1: A un altre lloc.
0: Marxar és fàcil.
1: Marxar és fàcil. Entrar és molt difícil.
0: Uh-huh.
1: És tot el contrari als peixos.
0: I clar, tu ara tens l'oportunitat d'entrar en aquesta xarxa, no? A través
1: sí.
0: d'alguna d'aquestes grans escoles de dansa tens l'oportunitat, i entenc que aquest és la gran notícia, no? Que d'alguna manera podràs entrar en aquesta xarxa, ja sigui a través de Milà, a través de Stuttgart o a través d'Oslo. I em deies, la dansa, en veritat, tots són contactes. La dansa
1: sí.
0: clàssica, tots són contactes. És a dir, entenc que cal el talent, no, Eloi? És a dir, el talent és indispensable, perquè si no,
1: sí.
0: no passaria les audicions, però després tot depèn de contactes.
1: Sí, doncs aquesta xarxa... té contactes, aquesta mateixa xarxa. Llavors...
0: Estan connectats.
1: Exacte.
0: És a dir, la millor ballarina del món, que em deies que es diu... La
1: Marianela Núñez.
0: La Marianela Núñez, que ella és argentina, i on balla? La Royal?
1: Balla al Royal Ballet.
0: Al Royal Ballet. Igual té un contacte, un fill directe, amb un professor d'Oslo, no? Perquè són
1: sí.
0: amics, no? O perquè potser van ballar junts a l'any no sé què, no? I això... Aquests
1: sí.
0: fils, no? Connectors, són els que permeten, no?, estar aquí dins, no?
1: Sí. Llavors, si tu, per exemple, vas a Oslo amb el Joel, és molt més senzill, per exemple, entrar al Royal, perquè té contacte amb la Marianela Núñez, que està al Royal sent ballarina principal. La dansa es mou per contactes molts. A tu et ve un professor i imagina't que tu ets important, i et ve un professor i et diu, tinc aquests alumnes, a veure si me'ls pots colar per allà dintre i ficar-me'ls. Doncs tot és com que entres directe. En canvi, si tu ho has de fer per tu sol, per la teva banda, és molt més difícil. La dansa es mou a partir de conèixer-ho tal, em moc aquí, em moc allà, i el que sorprèn són aquelles persones que han passat del no res i de no conèixer ningú a arribar a ser grans ballarins, com per exemple Marianela Núñez,
0: sí.
1: va estar en Argentina en unes escoles normals
0: sí.
1: fins que ha arribat a ser una de les grans ballarines.
0: Del Royal Ballet.
1: Sí.
0: I això sorprèn. I vés a saber, l'Eloi, perquè tu, el teu somni, tens un somni dins de la dansa? Quin és el teu somni?
1: Jo... poder arribar a ballar en una gran companyia, i no com a cos de ball, sinó com a ballarí solista.
0: Com a primer ballarí.
1: Sí.
0: Aquest és el teu somni, eh? I tens algun ballarí, allò, el que idolatris, el que admiris profundament?
1: Tinc dos ballarins, perquè separo molt en la dansa, separo molt els homes i les dones.
0: Sí,
1: jo.
0: Per això et preguntava per ballarí, sí, sí.
1: Perquè ho veig molt diferent.
0: Que se m'ha caigut el boli. Gràcies, Eloi.
1: Ho veig molt diferent el que fan els dos. Mm-hmm. Perquè com que venia de temps molt antics i la dansa clàssica conserva el que hi ha, són molt diferents. Llavors, jo de ballarí, com així que diguem, sempre li he dit preferit,
0: sí,
1: diria el Julian McKay.
0: On balla ell?
1: Ell balla... Bueno,
0: o amb quina companyia el relaciones? O on l'has vist tu? O en quins vídeos? O de quin lloc?
1: Jo l'he vist al Liceu.
0: D'acord.
1: Va venir, va fer una gala.
0: D'acord.
1: Junt amb la meva altra ballarina preferida.
0: Que
1: és Maria Coreva. Que, sincerament, la meva afició més és per Maria Coreva. Perquè... veig com el meu somni, que sempre ha sigut estar en una d'aquestes grans escoles així grans i després ballar, i tot el que ella aspira a aconseguir amb el seu cos i amb tot és, en poques paraules, el que jo aspiro.
0: El que tu vols.
1: Sí. Llavors, sempre l'he vist així, va estudiar a Vaganova, la trobo com espectacular. Llavors, a mi em ve Maria Coreva i és... uah! És... quan vam anar al Liceu i ho vam veure... no sé, no podies parar d'aplaudir. La veies tot el rato, ho feia tot. A més, feia coses difícils que semblaven fàcils quan ella la feia. Però tot ho veies maco. I Julia McKay era... aixecava el salt impressionant. Es movia d'una manera...
0: Que ara deies, és molt, ho separo i tinc com... i l'altre amb un ballarí i alhora amb una ballarina i ho faig de manera independent perquè... teniu papers molt diferents, els homes i les dones tenen papers molt diferents dins la dansa clàssica, no? I t'agrada això que sigui així? És a dir, i no sé si això també canvia o no canvia, o això és el que tu dius, respon a que a una tradició o una manera de fer antiga.
1: És que jo considero que conservar el que ja s'havia fet està bé perquè llavors passa com a la història. Uh-huh. Llavors, agradar-me m'agrada, però, per exemple, a mi, personalment, les puntes sempre m'ha agradat ballar amb puntes. Amb la Sílvia li vaig dir una vegada, Sílvia, a mi m'agradaria ficar-me puntes, i me les vaig ficar i ballava amb puntes, feia les barres... Llavors, m'agrada conservar-ho així a l'hora de fer l'espectacle.
0: Sí.
1: Però, a la mateixa vegada, també, per exemple, m'hauria agradat moltes coses que fan les dones, o que fan els homes, moltes coses que les dones també... conec a dones que els agradaria fer-ho.
0: Fer-les.
1: Però és que el que es fa per les dones, el seu cos és molt més adaptable que el que fan els homes pels homes.
0: Influeix la biologia, diguem,
1: sí.
0: Influeix l'estructura, el cos, influeix en això, eh?
1: La dansa està pensada en que tot té un sentit perquè tot surti bé. Les dones, per exemple, tenen més elasticitat, llavors els seus passadors, les seves variacions són molt més d'elasticitat, d'ensenyar línies, perquè sempre tenen com el cos molt més figurat, molt més maco. I els homes tenen la força de poder saltar, de poder girar, en veritat ho tenen igual. Però és diferent, perquè una és en puntes i l'altra no.
0: I hi ha alguna cosa que t'agradi especialment a tu fer dins la dansa? És a dir, ara parlaves de saltar, de girar, no sé si d'això d'aixecar... hi ha alguna cosa que t'agradi especialment?
1: A mi especialment m'agrada molt girar. M'agrada molt girar. Els dies que no giro em frustro molt.
0: Sí? Els dies que no et surt?
1: Sí, perquè penses, és que és el que més m'agrada. I després... els adagis així lents, aixecant les cames...
0: Els adagis, a veure, fes-nos traducció perquè és que no sabem de nomenclatura de dansa. Què vol dir això?
1: L'adagi és... normalment, en música, per exemple, l'adagi és un tempo que es porta així com lent.
0: Sí.
1: Llavors, en dansa existeixen els adagis, que són aquells exercicis que es fan al centre i a les barres, que aixequen les cames, fan developers, que són aixecar la cama...
0: Sí.
1: I es mouen lentament, que normalment es fan com al principi del centre o a finals de la barra. I són per tenir resistència de cames i de control corporal. Llavors, aquests, els adagis i els girs, que serien com exercicis de... faig piruets, que és girar. és el que més a mi m'agrada, és la meva afició per la dansa.
0: Eloi, escolta, la dansa i la dansa clàssica, diria jo especialment, més enllà de, òbviament, tenir un futur professional, és una carrera molt exigent a nivell físic, no? Com ho portes, això? Ho portes bé?
1: Doncs, em noto cansat, però ho porto bé, perquè és com que el meu cos també s'està acostumant. Moltes vegades dius, és que si paro els diumenges, perquè jo també ballo els dissabtes, si paro els diumenges, després els dilluns m'ho passo pitjor. Llavors hi ha vegades que els diumenges continuo allà, perquè llavors els dilluns continuï tot normal.
0: Com que no pots parar la roda, no?
1: Exacte.
0: És aquesta sensació de que no...
1: Quan la pares, para molt de cop. No hi ha un intermig, perquè canvia molt el fer una classe de dansa al fer la teva rutina a casa, allà, aixecant les cames. Sí, però és molt diferent el ballar.
0: I a casa, quan ho fas a casa o no ho fas a l'habitació?
1: Bueno, al jardí.
0: Al jardí.
1: Tens a l'estiu una... m'agradava.
0: T'agrada el jardí, no?
1: Sí.
0: Has ubicat aquest espai, no? De... Perquè, clar, diguem que també és una pràctica que necessita, no?, d'un determinat espai, no?
1: Sí.
0: No pots fer-ho a qualsevol lloc, això.
1: Sí. A l'hivern ho feia al passadís, al menjador.
0: Anaves aixecant la
1: sí,
0: cama amb un nevall.
1: Apartes tots els mobles, més o menys, i doncs et fiques allà enmig i caps. Però a l'estiu m'agrada el jardí perquè et toca el sol i et fa suar, llavors et fa que tot estigui molt més calent. I quan tu, per exemple, estàs fent elasticitat, el teu cos cedeix molt més que no a l'hivern, que està més dur i més rígid.
0: Eloi, aquest és un món també molt femení. Principalment de dones. Entenc que a l'escola, a l'estudi de teatre, les teves companyes deuen ser majoritàriament dones, no?
1: Sí.
0: I quan anaves aquí amb la Sílvia Paretes, probablement molts anys hauria ser l'únic nen de la classe. Això ho has portat bé? Com ho has portat, això?
1: Doncs ho he portat bé, perquè...
0: És a dir, ho has portat bé. T'ha importat, això?
1: No. No m'ha importat. Sempre he vist com... A mi m'és igual estar tant amb dones com amb homes. M'és igual... Llavors... Sempre ho he vist que està bé i a vegades sí que frustra una mica quan veus que, perquè com que són dones, aixequen més les cames o fan més no sé què, llavors estàs tu allà amb la cama baixa i pensant, uah, és que tothom l'està aixecant un muntó, però clar, no et pots comparar perquè és...
0: És un altre físic,
1: sí.
0: No?
1: Però doncs després et fiques tu a saltar o a no sé què i veus que se't dona molt bé. És com a la vegada que et pot arribar a frustrar, però la importància de ser homes o dones... no li dones importància perquè tu estàs allà per ballar.
0: Cap ni una. Tot i això, de vegades, i és veritat que... I cada, per sort cada vegada menys, no? Però la dansa s'ha associat molt a la dona, al món femení, i aleshores això moltes vegades feia que estigmatitzés, que fos una cosa estigmatitzada, no? I aleshores els nens o els homes que volien fer dansa, moltes vegades la societat no ha acabat d'entendre com és que li agradava fer dansa i no fer futbol, no? A tu això t'ha suposat algun problema mai a la vida?
1: Bueno, doncs... Sí que hi ha vegades que, per exemple, per fer dansa t'han fet com una mica... A veure, és que no és la paraula exacta, però pots dir bullying.
0: Bullying, bé, sí, sí.
1: T'han fet...
0: O t'han increpat, o t'han molestat,
1: o t'han dit coses
0: sí.
1: per fer dansa.
0: Sí.
1: Però a mi, al final, sí que, per exemple, em van fer bullying una època de la meva vida per fer dansa, però vaig dir... no. Llavors vaig decidir que o ho parava jo i amb ma mare ho vam parar junts... I llavors després ja ho vam normalitzar. Sí que a vegades penses, uah, és que fa vergonya, però és que al final penses, la meva vida l'he dedicat a la dansa. Llavors, si em fa vergonya la meva vida, no et pot fer vergonya el que tu fas.
0: I menys si t'agrada, no? I perdó, menys si ho fa així de bé, com ho fa l'Eloi, que ara el volen a les escoles, a les millors escoles d'Europa, en aquest cas també, i del món, que el volen a dansa i que té aquesta carrera de futur. A tots aquests... burinots que algun dia van pensar en fer-li algun comentari desagradable a l'Eloi, doncs ara deuen estar mossegant-se les ungles de pensar de veure que tens una carrera prometedora en aquest món de la dansa i que doncs, vas camí de fer realitat aquest somni teu que ser primer ballarí d'una gran companyia. I em deies abans, perquè clar, això també de la dansa és una carrera curta en el sentit de que ballant no hi ha gaires ballarins de 40 anys i molt menys de 50, això ja no es contempla. Però tu dius que t'agrada també molt la part de l'ensenyança, no? És a dir,
1: sí.
0: Que tu també t'hi veus ensenyant, no?
1: Jo vull ballar, però clar, balles fins al màxim, màxim.
0: Hi ha un tope? Hi ha una edat, un topall?
1: Bueno, el màxim que hagi arribat una ballarina
0: Quin
1: han
0: és?
1: Sigut 45 anys per allà i ets jove. et queden molts anys per jubilar-te.
0: Oh, gràcies per dir-lo de jove, perquè... gràcies, clar, efectivament, et queda mitja vida.
1: Sí.
0: Et queda mitja vida.
1: Llavors, ser professor, ho trobo que ensenyar tot el que a mi m'han ensenyat, perquè jo, per exemple, les correccions me les apunto, tinc tot allà, llavors ensenyar tot el que a mi m'han ensenyat m'agrada. I veure gent que creix fent talents així, també et sents com afortunat d'haver dit o és que aquest el vaig formar jo.
0: Que és una mica que li passarà a la Sílvia, no, amb tu? Que sí. Vas començar amb ella, no?, i que ja t'ha acompanyat, que el dia que li vas dir, no? Sílvia, jo m'hi vull dedicar a això de la dansa, i et va dir, comencem ja, i et va fer anar totes les classes, no? Et feia repetir totes les classes, com dir, va, doncs posem-nos-hi, no? Perquè això és sacrificat, doncs poder-ho repetir. Eloi, que vagi molt bé a Stuttgart, que és aquesta audició que et queda.
1: Sí.
0: Per favor, et demanem que quan prenguis la decisió de a quina escola vas que ens ho comuniquis, perquè ho direm, i a més t'anirem seguint amb la teva carrera, i tant de bo puguis complir el teu somni de ser un primer ballarí amb una gran companyia. I vaja, tu per descomptat ja has d'estar content. Entenc que la família deu estar al·lucinant, no?
1: Sí, va ser molt fort. Quan ens va arribar l'acceptació a l'escala, clar, perquè era 7è grau, són 8 graus i era 7è grau, llavors ens vam quedar... Que fort, hem entrat a l'escala.
0: Mira, això del plural, que fa servir l'Eloi, m'al·lucina. De què hem entrat? En aquest hem, a qui inclous aquí? A qui estàs incloent en aquest plural?
1: A ningú, però...
0: A ningú i a tothom, no?
1: Sí.
0: Hem entrat... No han entrat, no. Ha entrat l'Eloi. L'Eloi, la mare, la companya, el pare, la família, la Sílvia, orgullosa també. Tots Sitges, Eloi. Tots Sitges està al teu costat feliços. Però no et treguis mèrit, que el mèrit és teu, eh? El mèrit és teu i el mereixes tu principalment. Eloi, un plaer. Moltes gràcies per avui, Dia Internacional de la Dansa, venir aquí a la ràdio i d'alguna manera homenatjar la dansa clàssica, no? Que malauradament en aquest país... no es valora, ni s'aposta, ni s'inverteix, no? En aquesta modalitat artística, ni en els seus professionals, i han de marxar fora, com és el cas de l'Eloi, que marxarà fora a viure aquesta experiència. Ja veurem si a Itàlia, si a Noruega, si a Alemanya... Sí. És a dir, hauràs de parlar altre idioma, això ho tens claríssim, no?
1: Sí.
0: Canviar l'alimentació, no? Perquè això també... Bueno, si vas a Itàlia, igual no tant, però...
1: A Noruega influeix.
0: A Noruega canvia, i això també ho haureu de controlar, no? Perquè entenc que és important, no? Alimentar-te bé, és a dir, portar un control d'això.
1: Sí, i ser sa, sobretot.
0: I ser sa, eh? Bons hàbits alimentaris, no?
1: Sí.
0: Eloi, un plaer, moltíssimes gràcies i molta sort.
1: Gràcies a tu.

0: Ràdio Maricel, 107.8 FM.
1: I agafo l'interfono, no? Em diu, som els Mossos d'Esquadra, que podem pujar? L'obro o no l'obro? Perquè a partir d'ara, tot canviarà.
2: Perquè considero que has d'estar molt pròxim a aquella persona i ajudar-la en tot moment.
1: Un simple dinar a casa. Això ja no hi és.
3: L'Alfonso va morir en accident de trànsit. La notícia que no vol rebre. A la carretera, siga responsable. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
4: L'ictus és un taponament o trencament d'una artèria que impedeix que arribi sang al cervell. Sol aparèixer de forma sobtada i cal actuar amb rapidesa per garantir una bona recuperació. Com pots reconèixer un ictus? Cal que demanis a la persona que faci aquestes tres accions. Riu. Aixeca els dos braços. Parla. Si la persona té problemes per fer alguna d'aquestes tres accions, truca immediatament a emergències mèdiques, a través del telèfon 112. Mentre arriba l'ambulància, no li doni res, ni per menjar ni per beure. I si la persona perdés el coneixement, posa-la en posició lateral de seguretat. Per a qualsevol altra informació sanitària o consell de salut, truca al 061 que et respon.
0: Ràdio Maricel, 107.8 FM.

Vinga, un petit apunt musical que ens ha de separar una qüestió i una altra. Acabem d'escoltar fa uns moments a l'Eloi. I bé, ara una altra història. Història d'un esportista que va deixar de ser jugador per passar a ser entrenador.

0: Gairebé 3:15 del matí, el club patí Subursitges s'ha apostat per Edu de Sus com a nou entrenador en substitució de Quim Vázquez. De Sus, recordem, va tancar la temporada passada la seva etapa com a jugador i ara n'enceta una altra com a tècnic de l'equip sènior. Fa unes setmanes varen poder parlar amb Edu de Sus i aquestes van ser, en definitiva, les seves primeres declaracions ja com a nou tècnic del club patí Subursitges.
1: Correcte, sí, sí, la veritat que és una decisió, bueno, diferent poder, però també és un enfoc des del club de, no sé, treballar l'equip des de dins. En el meu cas jo vaig decidir de ser jugador la temporada passada i, bueno, sí que és veritat que volia mantenir un vincle amb el club. Poder d'inici la idea no era ser entrenador, però, bueno, al final les coses arriben com arriben. I, bueno, quan se'm va proposar, vaig comentar amb l'equip aquesta possibilitat i, sobretot, pues això, la possibilitat d'entendre tots què implicava aquest canvi i que, bueno, tots ho tinguéssim clar. I, en aquest cas, pues, quan vaig rebre inputs molt positius, pues, vaig decidir, bueno, agafar les rendes del projecte.
0: Uh-huh. En el moment que el club t'ho planteja, Edu, com reps aquest oferiment?
1: Bueno, de primera sí que és veritat que amb una miqueta de sorpresa, perquè poder no anava, com et comentava, jo volia seguir lligat al club, però doncs, quan em vaig reunir amb el Marc, no era la intenció que tenia, però bueno, no deixa de ser, bueno, un projecte molt interessant que, bueno, em va suposar com un repte. Crec que, bueno, és important també de certa manera ser capaç de tornar tot el que t'ha donat, pues en aquest cas el Club Patí Subursitges a mi. Al final he passat jugant allà més de 18 anys i, bueno, crec que el poder ajudar és un repte molt gran, molt ambiciós i també molt bonic. Aleshores, això m'ho pren com un repte.
0: Sens dubte, perquè, com molt bé expliques, Edu, en el teu fur intern, vaja, no t'havia passat pel cap ser el primer entrenador.
1: Bueno, poder són d'aquestes coses que en algun moment pots pensar, sobretot per com va acabar la temporada passada. Bueno, sempre amb la idea o l'esperit de poder ajudar a... Però, clar, fins que no se't proposa o no et ve el pressi i et diu, escolta, Edu, què en penses d'això? Pues no ho penses realment. Aleshores, era una cosa que em va sobtar una miqueta, però bueno, que ho vaig tenir bastant clar, sincerament.
0: Per tant, Edu, com deies fa uns moments, és un repte per tu personalment.
1: Correcte. Al final, bueno, vam acabar la temporada passada. Sí que és veritat que no vam assolir els objectius que buscàvem o que teníem plantejats dins de l'equip. Aleshores, bueno, venim d'una temporada prou bona, que podria haver sigut millor, però a nivell esportiu sempre volem buscar una miqueta més. Aleshores, a nivell esportiu, perdona, es presenta aquest repte, i després a nivell personal, pues, bueno, saber enfocar la gestió dels que eren fins ara els meus amics i aquesta nova percepció, almenys dins del pavelló, d'aquesta nova, bueno, situació jeràrquica, diguem-ne.
0: Sí, aquesta nova manera de relacions, no? Personals i esportives, diguem-ho així, no? És allò que diem sempre, no? On comença i acaba l'amistat i on comença i acaba la relació entrenador-jugador.
1: Correcte, aquest potser és el primer repte de la temporada que, bueno, ja... Començarà la setmana que ve amb les primeres reunions amb l'equip, on volem, doncs, això, definir com marquem tots els límits, bueno, també la participació de cadascú en aquest equip i fins quin punt, doncs, es delimita tot això.
0: Uh-huh. Ara, Edu, et pregunto per l'equip, però què et fa donar aquest pas? O t'ho pregunto d'una altra manera. En el moment de donar aquest pas... És una decisió única teva, ho consultes al teu entorn, digue-li familiar, digue-li esportiu, digue-li com vulguis, com ha anat aquest procés?
1: Bueno, crec que la primera part, quan vaig rebre la proposta del Marc, va ser consultar el meu entorn, les persones més properes, que al final són les que més et coneixen i més et poden ajudar a prendre decisions importants, bueno, pues, per com et poden veure, com consideren que, bueno, quines capacitats consideren que pots tenir per acceptar aquest repte, i una vegada pues, ja tenia més clara aquesta percepció del meu entorn, sí que va ser pues, consultar una miqueta més amb l'equip, i sobretot pues, això, consultar fins a quin punt bueno, sabríem separar o mantindre les distàncies, que tothom acceptés quina era el diguem, la nova realitat, i a partir d'aquí pues, tirar endavant. Però diguem, aquí una miqueta el procés va ser aquest.
0: D'acord. És la teva primera experiència com a entrenador? O serà la teva primera experiència?
1: A nivell de sènior sí que serà la meva primera experiència, però jo a nivell d'hoquei formatiu he estat bueno, 3 anys entrenant equips.
0: D'acord. Per tant, no ve de nou en aquest sentit. Sí que el fet de treballar doncs, amb jugadors sèniors, que no és el mateix que treballar, òbviament, amb jugadors de formació. Venim, Edu, d'una temporada diem en què els objectius no s'han pogut complir i que ha tingut un final una miqueta, diguem-ho així, trasbalsat, no? No ha estat el millor final. No sé com... T'ho pregunto directament perquè ho has viscut en primera persona, no? Com has viscut tu personalment aquest darrer tram de la temporada, que no ha estat no ha estat senzill, precisament?
1: Bueno, clar, el problema al final de la temporada passada és que no es van assolir els objectius a nivell esportiu. I això, pues, sempre pot crear una miqueta més de... O sigui, podem dir-li friccions, diguem-ne.
0: Sí.
1: Però, bueno, aleshores, quan el Quim, en aquest cas, va prendre la decisió, pues no queda res més que acceptar-ho. Jo, al final, he estat 3 anys jugant amb el Quim. Teníem molt bona relació i això no canvia. Aleshores, bueno, pues, cadascú pren les decisions pels seus motius. Jo allà ni entro ni vull opinar. Aleshores, bueno, pues, acceptar-ho i ara només queda pues, mirar endavant, ser conscients de l'equip que teniu, què volem fer, per què volem lluitar i com ho volem fer.
0: Has tingut oportunitat de parlar amb els fins fa poc companys?
1: Sí, bueno, al final anem parlant bastant, sobretot és el que et deia, en aquest procés de prendre la decisió, vaig voler valorar amb cadascú quina era la seva percepció, veure què en pensaven.
0: Quins inputs has rebut en aquest sentit?
1: Bueno, al final, molt positius. No sé, en aquest cas...

0: mal, bueno, l'últim moment vaig prendre la decisió, quan ja vaig sentir confiança per part dels que ara són jugadors i seran el meu equip, doncs, realment va ser important per mi.
1: El vestidor, no? Aquesta mena de, diguem-ho així, habitacle en què hi conviuen personalitats diferents, problemes diferents, situacions diferents, personals, familiars, esportives, digue-li com vulguis. Aquesta part de gestió més emocional, no? Que també us toca fer sovint ara a tu com a entrenador.
0: Correcte, està clar que ara és un canvi per mi, per com ho... Bueno, un passabre, és a dir, canvio la samarreta a partir pel polo d'entrenador, però bueno, tinc la sort que conec ja a la gent, com es diuen en castellà, sé de qui pica el fan.
1: Sí.
0: Aleshores, això em pot ajudar una miqueta més a enfocar bueno, pues poder el discurs a nivell individualitzat, també com enfocar els objectius, com transmetre-ho a l'equip. I al final, bueno, jo estava molt content com a jugador dels companys que tenia, de les ganes de competir que tenien. Aleshores, crec que segurament encara ho estigui més ara com a entrenador.
1: I ara ve allò, Edu, amb qui comptes, amb qui no comptes. Venen aquells dies en què, suposo, són dies de parlar molt amb els jugadors, de saber quina és la seva posició, de quins són els seus objectius i, en definitiva, repeteixo, si han de continuar, no han de continuar. Quina idea tens tu pel que fa a la plantilla de l'any que ve?
0: Bueno, com comentes, ara és un moment mogudet, és a dir, comencem a un ritme bastant alt l'estiu, però en principi compto amb la majoria del bloc, que això també pues, és molt important per a mi, i crec que per l'equip. Aleshores, bueno, segurament hi hagi algun canvi petit, però bueno, la idea és comptar amb el bloc.
1: Vaja, serà una plantilla més o menys idèntica a la de la temporada passada, però, diguem-ho així també, amb matisos, no?
0: Correcte. Segurament hi hagi un parell de canvis. S'estan treballant en dues noves incorporacions i, bueno, pues, a banda de la meva baixa, que crec que és òbvia, pues, poder hi ha un parell de baixes més, però bueno,
1: d'acord.
0: Estem veient com treballar-ho.
1: Quina idea tens de cara a la pretemporada? Hi ha una idea més o menys formada de cara a l'inici dels entrenaments, Edu?
0: Sí, bueno, tenim la sort que l'equip també comptem amb un preparador físic, que és amb qui ja estic parlant pues, aquest inici d'estiu per com preparar aquesta pretemporada, com dividir-ho a nivell de, pues, de bambes i patins, amb quant de temps hem de començar a treballar. Aleshores, sí, això ja s'està... Bueno, ja vam tenir reunió fa dos dies també amb la Junta per veure quines necessitats de pista teníem. Aleshores, tot això són coses que ja s'estan treballant i bueno, que ho tirarem tot endavant.
1: En els propers mesos, temps suficient tindrem per parlar-ne, però evidentment que començarà una nova temporada amb l'equip de nou jugant a segona catalana. No et pregunto directament pels objectius, perquè és molt d'hora, no? Però vaja, és un equip, aquest, el Subursitges, fet per competir a un molt bon nivell, sens dubte.
0: Bueno, crec que realment el més important que tenim a l'equip és que és un equip format per gent ambiciosa. I crec que això és clau per, bueno, per plantejar-se objectius importants, o ni que sigui lluitar-ho tot. Uh-huh. Aleshores, crec que aquest concepte de l'ambició i de les ganes de lluitar-ho tot i de competir, crec que és algo que és molt present. Aleshores, crec que ja és un indici del que presentarà com a objectiu de temporada.
1: Perquè tampoc cal ara mateix posar l'etiqueta d'equip que vol pujar, perquè després, no sé, et trobes al Cambrils de torn i t'ho tira tot per terra, no? Però en qualsevol cas, repeteixo, vaja, entenc que la idea és una miqueta aquesta, no? Que l'equip es posicioni amb els millors, per dir-ho així.
0: Correcte, al final, com comentes, bueno, no es juga sol, hi ha molts equips a la Lliga, tothom té ganes de guanyar, ganes de competir, però bueno, això no ens ha de treure dels objectius que es plantejaran amb l'equip, de com volem competir, de com ho volem plantejar. Aleshores, bueno, independentment de qui tinguem endavant, pues lluitarem tot. No. Crec que al final és l'objectiu, és les ganes.

0: que té l'equip, és també el que li volem oferir a l'afició, perquè bueno, aquest any, la veritat que, bueno, que veure el pavelló ple partit i partit a Sitges ha sigut increïble, i al final tot això també s'aconsegueix amb bon joc i victòries, i podem continuar amb aquest camí.
1: Sí, sí, sens dubte, és allò que es diu, no? que l'equip necessita el suport de l'afició, però sovint és l'equip que acaba estirant, no? a la mateixa afició pels bons resultats, òbviament. Volíem conèixer de primera mà avui doncs, aquesta primera idea que té Dudesús sobre el Club Patí Subursitges, sobre la plantilla, sobre els objectius, i li agraïm especialment que ens hagi pogut acompanyar al llarg d'aquests minuts. Edu, moltíssimes gràcies, que vagi molt bé i vaja, no cal que et digui, moltíssima sort en aquesta nova etapa.
0: Moltes gràcies a vosaltres i anem parlant.
1: Gràcies, adeu-siau.
0: Adeu.
1: Bé, les paraules de fa unes setmanes d'Edu Dessús, que com els en dèiem va tancar la temporada passada la seva etapa com a jugador del primer equip. I bé, aquesta proposta que li va venir de part del club la va acceptar de molt bon grat i... Per tant, enceta ara aquesta nova etapa a la banqueta de l'equip sènior del Club Patí Subursitges. Arribant gairebé a les 12 del migdia, s'ha presentat re fa uns moments el dispositiu de seguretat per aquest estiu. Policia local i Mossos han presentat el dispositiu que passa a reforçar el patrullatge durant aquests mesos amb més afluència de visitants, diem-ho així. Demà en parlarem, demà en donarem tots els detalls, pendents també de la compareixença aquesta tarda de Mònica Gallardo, en fi, qüestions que abordarem demà a partir de les 9 del matí en una nova edició de la Cel Obert. Aquí acabem, arribant ja gairebé a les 12, per tant, que acabin de passar un bon dijous. Carmes, Carmetes, que passeu un bon dia de sant, que hi hagi una bona processó, en fi, que tot vagi molt bé. Fins demà, adeu-siau.

La justícia europea avala la llei d'amnistia i aplana el camí per la tornada de Carles Puigdemont i perquè Oriol Junqueras es pugui presentar a les eleccions. El Tribunal de Justícia de la Unió Europea ha validat l'amnistia pel que fa a les despeses del procés i per al delicte de terrorisme que s'aplicava a una dotzena d'activistes del CDR. L'aplicació de l'amnistia als líders del procés no serà immediata. La resoldrà el Suprem, que de moment mantindrà l'ordre de detenció contra Puigdemont pel delicte de malversació. Fonts del tribunal apunten a 3cat.info que no se senten interpel·lats per la sentència europea i volen esperar a saber què diu el Constitucional cap a la tardor. Els independentistes i els governs català i espanyol han celebrat la decisió del Tribunal de Luxemburg sobre l'amnistia i reclamen als jutges que ara l'apliquin sense demores. Des del PP respecten la decisió dels magistrats, però rebaixen els efectes de la sentència europea perquè consideren que s'ha limitat a resoldre dubtes. L'Audiència de Madrid ha ratificat aquest dijous que es jutgi Begoña Gómez amb jurat popular per malversació i tràfic d'influències. Ha avalat la decisió del jutge Peinado, però retirant les acusacions de corrupció en els negocis i d'apropiació indeguda contra la parella de Pedro Sánchez. També ha aixecat les mesures cautelars contra Gómez. El municipi d'Aiguamúrcia, a l'Alt Camp, viu amb neguit i temor després que s'hagin produït 4 incendis en poc més d'una setmana. L'últim, aquest dijous, que ja està estabilitzat. Des de diumenge s'ha reforçat la presència dels Mossos d'Esquadra i dels agents rurals a la zona. Milers d'ucraïnesos han protestat per la destitució del ministre de Defensa, Mykhailo Fedorov, l'artífex de l'estratègia de guerra de drons, que ha tornat a Ucraïna la iniciativa. El president Zelensky diu que entén el malestar popular mentre completa la crisi de govern amb l'elecció